0: cara perquè no m'he mort.
1: Aleshores,
2: orgànica viva.
1: Aleshores,
2: com aquest butxo.
1: Va trucar als condottieri.
2: Condottieri?
1: Sí, els que porten una gorra.
3: Carabinieri.
0: Si no saps res. Si em sap molt de greu perquè aquesta història no és gens interessant. Però és molt més interessant la publicitat.
4: Sí, els anuncis, els anuncis. Ojo, que això arrecu, eh?
5: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvis els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
6: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Ara Lidl tria el bacó fumat a 1,59 i estalvia't un 20%. I tria les escalopines de salmó a 5,99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
12: Quina calor. Vens a l'aigua?
13: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
12: Ja, això passa.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
18: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
19: Sí, digui'm.
18: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els agradi a tots.
19: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
20: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
21: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
22: Kia. Movement that inspires.

0: l'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
1: Melons Brutal!
2: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon dia.
5: La competència.
6: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
7: Hola.
5: Un programa basat en fets reals. Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC 1.
1: La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, van y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, No Lo Sé, ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
2: Garulera. Garulera.
1: Así no va, compañeros, venga.
2: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
1: Venga, que nos vamos.
0: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
1: Voz corporativa, compañeros.
0: RAC 1.
1: Tots som
0: un milió.
1: Repártamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
3: Hola, Marc Giró, el Joel Fortuny, el Víctor Valero, l'Ester Romau, bon l'Estàs, que ara ja preguntava si tens fred, però agafeu-vos una rebaqueta.
4: Una rebaqueta.
3: Sí, això també quin món, no? A fora una clor espantosa, dintre tens fred, no deveu estar bé, això de la veritat, no? Miquel Missé, què tal estàs?
5: Molt bé.
3: Avui un superacompanyat amb la Marta Cruella i la Pérez Castaño, com esteu?
5: Molt bé.
3: Molt bé, eh? Ells han escrit un llibre que es diu Sala de màquines, 8 dilemes clave per a transformar la política, que et vaig a dir una cosa. És el millor llibre que m'he llegit jo aquest any, i t'ho dic amb totes les lletres. És increïble.
5: És molt amable.
3: No, és molt amable, no, és la veritat, eh? No perquè estigueu davant. L'he disfrutat molt llegir-lo i a més he descobert coses molt... És boníssim, és boníssim. Bueno, ara parlarem. Està arribant el Pol Guas, però senyors i senyors, abans de tot, anem a parlar de la calor amb Itziar González.
6: Bravo! Segueixo amb aquesta voluntat de portar grans temes innovadors. però realment en parlem molt de la calor i no sé, penso que com a arquitecte potser podia aportar algunes informacions.
3: Això l'arquitectura veig que serveix per tot, si ho arribo a saber.
6: Efectivament. Comencem per la calor més important, que és el cos humà. El cos humà resulta majoritàriament, malgrat les diversitats de totes i tots, oscil·la, i sembla que tenim tots en comú una franja de graus que compartim. O sigui, nosaltres, entre 36,2 i 37,9, sembla que és la temperatura ideal del cos humà.
3: A mirar, veus?
6: Per tant, qui pensi que som diferents, que s'ho faci mirar, perquè des del punt de vista en relació a la calor, estem absolutament d'acord. Això és una. També les llars, o sigui, també hi ha criteris al llarg dels temps que diuen que realment perquè aquest cos que té aquesta temperatura se senti a casa o com a casa, doncs també sembla que hem d'estar a l'estiu entre 24 i 25 graus i a l'hivern entre 19 i 21. Això sembla que tothom està d'acord que és l'adequat per aquest cos que tots tenim amb aquesta temperatura.
3: Molt bé.
6: Per tant, això ja són coses que van quedant com molt clares des de fa molt de temps. És a dir, que tots aquells que construeixen edificis i cases, això ho tenien escrit des de fa molt de temps.
3: Ja.
4: I escoles,
6: I escoles.
4: Les escoles és dramàtic.
6: També parla de que nosaltres per dormir necessitem entre 15 i 18.
3: Graus.
6: Graus. També és veritat que ara a Barcelona estem acostumats a les nits tòrrides, que no són el que tu estàs pensant, que és una altra mena de nit, que són nits que poden ser roents, tòrrides, tropicals, tot això, que sona la teva imaginació o està visualitzant d'una altra mena, però jo avui estic parlant de que quan superem els 25 graus ja la cosa...
3: No, estàs neguitosa,
6: Llavors, queda clar que el cos és el que és, la lògica que l'hàbitat humà, no?, tingui es moguin aquestes franges, i per tant tot allò que construïm com a societat, o sigui, el que són els edificis, els elements comunitaris, les places, l'espai urbà, evidentment hauria de garantir que ens sentíssim com a casa, no?
3: Sí, clar.
6: I per això, en la reflexió que vull fer...
3: Ens sentíssim bé, diguéssim.
6: I no com ens sentim ara, que el que es parla l'efecte illa de calor. És a dir, que tu surts a la plaça de la catedral i et donen una bufetada per dalt, per baix i pels costats.
3: És
6: a dir,
3: és veritat.
6: Tu, o sigui, aquells materials estan guardant la calor i quan tu passes et diu, té, paf, i et dona una bufetada de calor.
3: És
6: a dir, que no és el sol el que ens fa sentir malament. No és l'aire calent el que ens fa sentir malament. És la sobreexposició a una calor que els materials han retingut i ens retorna.
3: Que també et diré una cosa, això té tota la més raó d'una santa.
4: Pues
3: la que es faltava, però tens més raó d'una santa.
4: Bé, ens faltava.
3: La que es faltava. A veure, ja està aquí el joc de paraula d'Itziar González. Ah! Farem una col·lecció de jocs de paraula d'Itziar, la que es faltava. Sí. Que deien allò, jo recordo que deien quan van fer la illa a Consell de Cent i no sé quantos...
6: Sí. aquestes polítiques que avui escoltarem.
3: Que avui es proclamen les polítiques. Que van dir... Jo em sap que la Gerard González, Joanet, com es deia?
4: Sant.
3: Que deia, no? Explicava ella, no sé què, no sé quantos, han de posar arbres a distintes mides al passeig, a s'ha d'arbrar, i no sé què, perquè baixa la temperatura. És literalment cert, exacte, perquè jo que he vist que al costat de l'illa aquesta vas a passar pels gossos, però són, et fots de calor, passes pels arbres d'aquests, que hi ha distintes mides, de, hi ha un arbust, després hi ha un arbre i l'arbre que ja hi havia, pum, i dius, hosti, si llavors, és que la temperatura funciona.
6: És que exactament, aquí, o sigui, els famosos eixos verds, en realitat, era, la, era el buque insigne, no?, d'una idea de fer de la ciutat un lloc habitable ambientalment, crear refugis climàtics, és a dir, la gent que a casa no pot posar-se ni un ventilador ni res, almenys que baixi a la seva plaça, al seu carrer,
3: ja,
6: i allà els arbres li generin aquest espai, clar, de temperatura diferencial que fa que l'aire es mogui.
3: Que la gent utilitza, eh? Perquè la gent... Ah, jo veig que s'asseuen als bancs, hi ha molta gent... Ens asseiem als bancs, la gent parla... O sigui,
6: hi ha un altre tema interessant, que és el, tota no és, és el dilema que us vull traslladar, no? És a dir, els savis en aquests temes, que és gent que coneix l'arquitectura tradicional, bàsicament, sempre parlen de que hem de fer terres més porosos. Per què? Perquè realment doncs, que aquesta aigua que quan plou queda dins, després quan hi ha calor s'evapora i et genera, et vas refrescant. O sigui, i en canvi el criteri d'un enginyer municipal que diu, les màquines que netegen han de tenir una superfície ràpida perquè tot es reculli ràpid. El tema és, què estem? Perquè les màquines netegen ràpid o perquè és l'hàbit humà?
3: O perquè la gent es mori de calor.
6: Perquè aquells cossos que tots...
4: Perquè no ens morim de calor, exacte. No?
6: Llavors aquí ve...
3: I els terres porosos, perdona, en una ciutat que seria...
6: Tu pots fer simplement, pots fer un tipus de paviment que hi hagi entre aduquí i aduquí, que hi hagi gespa o espai de terra, o pots fer de sauló, o pots posar...
3: Sauló què és, perdona?
6: Sauló és un tipus...
3: Sauló, a banda de ser com, com una obra de Pasolini.
6: El resultat del quarzo feldespato i mica.
3: Ah, sí?
6: Sí, sí, tota la degradació d'aquesta...
3: Perdona, acaba d'entrar l'estudi, Pol Guasch, bravo.
6: Menys mal.
5: Jo ho intentava fer dissimulat.
3: S'està posant cada cop, que ara Centurió Romà, genial, eh? Està on està Pol Guasch, acompanyat de Kirk Douglas, Espartaco. Digue'm.
6: El que volem és que sigui porós i que sigui tou. I que quan tu
3: les llambordes anaven millor o no? No?
6: Bueno, les llambordes fan més soroll, és evident, però alhora doncs, permeten aquesta respiració i és un terra més porós.
3: Abans hi havia llambordes, clar, perquè hi havia, jo ho recordo perfectament.
6: Lo important és que el llit era de sorra, no de formigó armat. És a dir, tot això generava unes complicacions, ens genera unes complicacions de manteniment. Però resulta que el canvi climàtic ens està obligant a recordar com era que es feien les coses quan posaves les persones al centre.
3: Ja,
6: i quan la gent realment utilitzava l'espai públic per relacionar-se i estar una estona xerrant. No com ara, que van corrents a ficar-se a un gran magatzem perquè hi ha aire condicionat a tope i l'únic que poden és consumir. És a dir, s'estan creant i per això... Les
3: clar, això també és veritat.
6: Clar, i per això... Tot aquest treball de dir, doncs les biblioteques és un refugi climàtic, doncs pots anar als museus i començar a fer-li ficar a la gent al cap que hi ha una sèrie d'equipaments que estaran ben acondicionats.
3: Bueno, nosaltres tenim una col·laboradora de la Paloma Rodríguez, que ella va anar al Centre de Cultura Contemporània l'any passat, a casa seva no tenia refrigeració, passava moltíssima calor, i el, bueno, perquè no es podia permetre, o la finca no sé què, bueno, no sé, lius, patateros, i va anar al Centre de Cultura Contemporània a veure aquella exposició de l'aire, saps, una que estava dedicada a l'aire. I va anar tant per salvar-se de la calor que va acabar sent una experta d'aquesta, o sigui, és una de les millors seccions que s'ha fet mai en aquest programa, perquè per una exposició complicadíssima, he de dir, i la tia hi va anar tant
4: impulsada
3: per la calor i buscant aixopluc, que efectivament que es va convertir en una persona sàpia, una filòsofa, la tia.
6: És que podríem fer, hauríem de revisar totes les nostres construccions més actuals i tots els nostres dissenys urbà amb aquests criteris, perquè finalment hem d'anar apuntalant un error de base, que és que no hem construït per a les persones. No?
3: És a dir, que això és com la Monda, no?
6: Això és com la Monda. Jo, a Olot, estic creant uns patis interiors per fer ventilació creuada.
3: Què és això?
6: Ventilació creuada.
3: Obra que... per aquí, obra per allà, que es ventili. Jo típic de la ventilació.
6: I es mou l'aire.
4: Dels pisos antics.
3: Això ho saben molt els gossos. La ventilació després... creuada, tu mires un gos i dius, què collons fa aquest gos
6: aquí? Tenim...
3: Pum, ventilació creuada. I baixes una mica i té la ventilació. És un sol d'enginyers,
6: eh? I després
3: tenim
6: tot aquest joc tan interessant de les persianes, dels vels, del no sé què, les gelosies, tot aquest món, que el món àrab domina, que permet anar equilibrant i anar-te relacionant contínuament amb un sol que es mou, amb unes estacions que canvien, amb el canvi. Llavors, hi ha una mania en fixar-nos en un entorn climàtic de superfred no fos cas que ens escalféssim entre nosaltres.
3: Ja, ara, ara.
4: Justament, Itziar, l'altre dia, crec que diumenge al Sense Ficció, van fer un documental que parlava de construir el canvi i parlaven de noves construccions que intenten això, mantenir el bon clima, sigui fred o calor a dins, i utilitzaven palla...
6: I argila.
4: Argila i pedres.
6: Tot el que sigui...
4: Fer parets amb palla.
6: Interessant
3: com els ocells, idea, com els nius.
6: Tot això, i que jo crec que després, entrevistant el Miquel i les seves acompanyants, parlarem, tot el que tingui porositat, tot el que permeti capilarment generar comunicació i moviment de l'aigua, que són els sentiments, que són les emocions, tot el que permeti això va a favor d'aquest artefacte que es diu ésser humà, que té aquesta temperatura tan, tan comú.
3: Però després també hi ha una cosa, no? Que la gent que està passant més calor és la gent que viu més en precari. És a dir, vull dir que aquí segueix havent-hi una idea que pul·lula constantment i que la tenim nosaltres ja com inoculada, que és que hi ha un tipus de persona desgraciada, per les raons que sigui, que poden ser múltiples i variades, i a més creuades fins i tot entre elles, fotent de calor actualment, perquè nosaltres, mira, estem aquí fresquetes, m'entens? Jo vaig amb americana, corbata, i escolta, i vaig jo supertapada, i estic aquí passant fred. I hi ha alguna desgraciada por ahí passant una calor de la pera que ens la pela total. Aquesta seria... O sigui, jo entenc això. No, ara parlarem d'això per aquí fent política.
6: Si mireu les notícies, diuen que hi ha cua per aconseguir que t'instal·lin un aire condicionat.
3: Clar, ja t'entenc.
6: Sí. I a França s'estan matant entre ells per comprar-los, quan en realitat el millor hagués sigut reclamar bona arquitectura i materials naturals. Simplement estic proposant que canviem el xollo, de no pensar en comprar, i que canviem el rotllo aquest.
4: És més car per això, construir així?
6: No, perquè el manteniment... d'una cosa que et fas sentir bé, ni el notes. O sigui, tu una casa en la que estàs bé,
3: és veritat.
6: Pintes les vegades que calgui les finestres. Jo tinc finestres de fusta. I cada X temps la tinc que posar amb oli de llinassa, no sé què...
3: La finestra de fusta és millor que l'alumini d'això,
6: Sempre. Perquè tu saps el que costa reciclar un gram d'alumini?
7: Jo ni idea, què
6: s'ha dit, però... Passen no sé quants milers d'anys.
7: El gram ja ho porto, que no sé.
6: És a dir, que jo cada vegada que vaig a alumini penso, ai, Déu meu.
3: Pues ara tu alumineix en tot, la que et descuides.
6: Sí, pues no.
3: Doncs no.
6: És a dir, jo crec que el més bonic de tot és que els humans compartim aquesta temperatura i la natura comparteix amb nosaltres els fer-nos-la possible.
4: Uh-huh.
6: I, per tant, la relació de les persones...
3: Després també hi ha una altra cosa, amb això de la calor, que jo comprovo amb els gossos, que com tothom saps, són persones, que tu veus que els animals no es mouen. Això a Còrdoba, l'altre dia sortia un article, que es veu que la gent s'està fixant en Còrdoba, perquè a Còrdoba fot una calor que t'hi cagues, i llavors la gent han canviat els horaris d'oficines, la forma d'anar a l'escola, la forma de moure's i no moure's, perquè de sobte, clar, tu una persona a 45 graus a l'ombra, a la millor no has de moure't.
6: Ja, però tu te'n vas a Còrdoba, al pati dels patis d'aquelles...
3: Tenen la manera de no moure's en aquests patis, clar.
6: O sigui, tenim l'arquitectura que resol això. Hem estat capaços d'estar en llocs increïbles càlids, i hem estat bé.
3: L'altre dia vas estar al Congrés de l'Arquitectura, no sé què, vas estar parlant amb algú,
6: no? Vaig estar presentant el Jean Gehl. Jean Gehl és el pare de la peatonalització dels centres històrics i urbans, no? És l'home que simplement...
3: Carai.
6: Ell es va casar amb una psicòloga, això li va canviar la vida, òbviament. Se'n van anar a Itàlia, van estar amb una beca 6 mesos a Itàlia, comptant les persones on estaven, i deien, per què Itàlia? En les seves places la gent hi està, perquè Dinamarca no, més enllà de que fa fred.
3: Ja t'entenc.
6: I per què era? Bueno, perquè la forma d'aquelles places, la relació amb les plantes baixes, els locals, les cafeteries, les porxades, els balcons, les plantes, tot t'estava convidant a estar allà. Mm-hmm. Per què? Perquè el disseny urbà és el que garanteix que aquest espai que diem públic no sigui simplement espai en metres quadrats que ha de netejar els serveis de neteja de l'Ajuntament, sinó que sigui l'espai de relació. I ahir deia, ostres, per què estem dissenyant les ciutats des de dalt, com si tiréssim, fem dibuixos i tirem edificis i el que queda al mig és l'espai públic? I deia, no, home, no, posem les persones al centre,
3: mira,
6: veiem com es mouen, què volen fer, quins usos volen, i posem, per exemple, allà a Nova York, com es diu, el Central Square aquest, la gran plaça, com es
4: Times
6: diu?
4: Times Square,
6: va ser ell el que la va
3: convertir
6: en una illa ciutadana.
3: Però fixa't tu ara, Madonna presenta el disc allà.
4: I és veritat que Manhattan està inspirat amb l'Eixample de Barcelona?
6: Això no t'ho sabria, no m'atreveixo tant.
4: Què vols dir? Que la Fontsardà?
6: Home, Cerdà abans que tothom, però jo crec que la quadrícula de les ciutats...
3: Que no fos dels romans, també, eh?
6: Exacte. Ve de molt abans.
3: Clar.
4: Però aquí tenim el Jofre.
6: El que sí que és veritat és que El Cerdà era, evidentment, un ecologista.
7: Vale.
6: I estava pensant en les façanes que donaven al sol i les que donaven a l'ombra i els patis, evidentment, hi ha una ecologia en el disseny. Però què va passar? Que la usura catalana anaven agafant la parcel·la que havia de tenir 12 metres i la feien 2 de 6. I el que s'havia de deixar com a pati interior d'illa i construïen uns baixos. I, clar, anaven especulant. O sigui, la idea era correcta, la nostra manera de transitar-la no. Jo només volia dir-vos que el Jean Gil, que és un home de 90 anys, que va ser l'última conferència, l'últim viatge que farà al món, va omplir la sala, va quedar gent fora.
8: On era això?
6: Al Congrés Internacional de
8: Arquitectura,
6: allà al fòrum, en el centre de...
7: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
3: Se'ns està colant alguna cosa, Se'ns està colant alguna cosa.
6: El centre de convencions internacionals de Barcelona.
3: Que ara estàvem intrigats, això, aquesta que deia això, tant si us els voleu perdre com si no... Que és la Marina, qui és la Marina? La Marina del Mont-Arracú estava, no sé, gravant alguna cosa o un altre estudi, se'ns ha colat, bueno, i ara, bueno, hauran d'escoltar vostès el Mont-Arracú per saber com continua això. Perdona.
6: Per acabar, l'alegria d'això és que Jean Gel va omplir.
8: Hòstia, Jean Gel.
6: I quan vam acabar, va explicar la història de la seva vida, que simplement ha estat pendent de les persones i on es col·loquen, i anar assessorant a polítics de tot el món, d'Àsia, d'Índia, de tot arreu, o sigui, tot el món. Doncs aquest home, quan vam acabar, es va seure i la gent li demanava que li signés el llibre i deia, soc del Perú, soc del Nepal, soc de no sé què... O sigui, tot el món, tot de joves arquitectes de tot el món, el tenien com a referent. Un home que bàsicament el seu discurs és feu espais, dissenyeu espais urbans perquè la gent s'hi estigui. I jo dic, amb aquesta calor, intenteu fer-los terres porosos, vegetals, i realment oblideu-se de si la màquina de neteja que té la concessió podrà netejar bé o no. Inventeu una altra
3: les
6: màquina.
3: Les concessions també veig que aquest perillosat és tot el de concessió, eh? Què t'anava a dir? Una cosa, i després també la millor hauríem d'estar atents amb això de l'esboranc, no? Sí. Perquè aquesta paraula tothom la coneixíeu,
7: esboranc, però... Esboranc, del 2008.
3: L'esboranc aquest, que es veu que s'ha d'estar atent a les rieres, no? Esclar,
6: bueno, és el que dèiem, és a dir, en aquest moment hi ha una tecnologia per obrir túnels que és molt potent, que va generant la volta, que va protegint el moviment de terres, o sigui, va foradant i va creant la volta,
3: sí,
6: que fa que no s'enfonsi el forat, eh?
3: Sí. O sigui, fa el forat per davant i per darrere fa la volta.
6: No, mentre va fent ja va projectant el formigó que li farà la volta. I per tant, això fa que no hi hagin tants moviments de terres i tants riscos. La tecnologia ha avançat, però hi ha una cosa natural i tradicional, que és els planos que hem fet de les rieres i de les escorrenties i tot això que coneix la gent dels pobles i de les ciutats, i aquests planos, aquests enginyers tan potents, han decidit que no se'ls volen mirar, o que no volen anar a preguntar per qui passava una escorrentia, perquè evidentment tenen geotècnics, tenen bones màquines, però sempre hi ha el factor aigua, sempre hi ha el factor vida, sempre hi ha el factor de que pugui haver una zona, una roca, perquè passa aigua o perquè hi ha hagut sequera i s'ha retret, que ja es trenqui tota la... Tota
3: tu deies que hi ha hiperanabolització tecnològica i que,
6: sí,
3: per tant,
6: jo dic que van hiperhormonats els tecnològics que fan aquest tipus d'obres. O sigui, van hormonats en el sentit de tinc la màquina, tinc el coneixement, ho tinc tot, i no es paren a preguntar.
3: Què tal va dir? Per acabar, saps que vaig a fer una predicció ja arquitectònica, ja sabem que vostè i sóc com petete, que ho sé tot? El que serà una merda descomunal que no funcionarà serà l'estació de Sants parte 2. Tot allò vols dir que funcionarà? Perquè jo cada aquí vaig i que això no funcionarà, perquè això tornarà a ser... Allò de l'estació de Sants, que era una màquina de... Era horrible, o sigui, anaves a passar... Era tremendo.
6: Estàs parlant de l'estació pròpiament,
3: no,
6: o dels entorns urbans?
3: Dels entorns urbans. Allò serà un lío patatero que jo ja t'ho dic, sense...
6: Bueno, he de dir que aquí va haver participació ciutadana, és a dir, es va preguntar a la gent
3: però,
6: què es volia fer.
3: Però això va tirar endavant, la participació ciutadana, li van fer cas?
6: No, o sigui, va sortir participació ciutadana. Van guanyar a RCR, que són els arquitectes garrotxins més importants. I
3: ho farà RCR?
6: Ho està intentant fer RCR amb el que va sortir de la participació, però l'arquitecte en cap té altres idees a vegades i canvia coses. I aquí comença...
3: Bueno, aquí t'estic dient una cosa, que els està canviant alguna cosa, perquè si fos els d'RCR, jo ja firmaria. Però et dic una cosa que...
6: Però jo crec que d'això ara ens en parlaran aquí.
3: No ho sé, no. Ella s'ha tingut d'hablar de su libro, eh?
6: No, però en el vostre llibre parleu de les coses
3: que... Ah, sí, home, ara anem.
6: Estan ben enfocades i no poden ser.
3: Ara anem. Escolta, un aplaudiment per Itziar Rosales, moltíssima gràcia. I ara, senyors i senyors, deixem d'aplaudir tots vostès, Miquel Missé. Endavant.
8: vostès que estan aquí de públic, m'aplaudeixen o no? Perquè,
3: collons, és que estan aquí la gent amb la calor, mare de Déu. Bueno, escolta una cosa.
6: Estic donant l'esquena.
3: No. Bueno, a veure, mira, el Miquel Missé avui ve acompanyat de la Laura Pérez Castaño, què tal estàs? I de la Marta Cruells. Tots tres han editat per Debate, o sigui, a Debate els hi ha editat un llibre que es diu Sala de màquines, 8 dilemes claves per a transformar la política. Llavors, bueno, aquest llibre, jo ja t'ho dic sincerament, t'ho dic a la cara, els dic a tots vostès, comprin sal, total són 4 xavos. És un llibre que és boníssim. És molt entretingut de llegir, però no t'ho dic, és que és tal qual, jo estic entusiasmat. És molt entretingut de llegir, hi ha com intriga, a més, hi ha intrigues palaciegues, que això sempre està molt bé, està molt ben escrit, els heu escrit els tres, però heu unificat la veu i està superbé, això també, perquè hagués pogut ser que de sobte n'hi havia una que escrivia pitjor, doncs no es nota, no sabem quina de les tres.
6: Mai ho sabreu.
3: No ho sabré, però està tot
7: divertit. Bueno, si no es nota...
3: I després, et dona una informació increïble, que és la que jo reclamo de fa molt temps, que és, escolti, la gent que està fent política, ens podrien explicar la veritat, o sigui, de com funcionen realment les coses, perquè, clar, tal. Llavors, la primera pregunta que us he de fer és, què és la política, Miquel, per vosaltres, tu com a autor? O sigui, la política, què és? Ah, no, primer, aquest llibre, vosaltres per què l'escriviu? Heu deixat la política activa, bueno, no sé si activa o no, però vosaltres estàveu en unes posicions concretes durant el mandat de l'Ada Colau. Tu, sí. Miquel, què feies?
6: Jo estava vinculat a l'Espai Feminista, a l'organització d'aquest partit polític, sí. I acompanyava des de l'organització, no estava al govern, acompanyava la feina que feien la Lore Marta i jo i molta altra gent.
3: Molta, o sigui, ets
6: que anàvem com... Sí, bueno, bueno, assessores, però en una posició no professionalitzada, diguéssim.
3: Val.
6: O sigui, la militància de les organitzacions polítiques.
3: Val. També t'he de dir que tu parles de polítiques feministes, però jo després de llegir el llibre, la política, si no és feminista, no és política. Ja t'ho dic, al segle XXI, la política...
6: L'urbanisme, si no és feminista...
3: Si no és feminista, no és tal. I ara no discutirem la feminisme, què és, si no és feminisme, per qui serveix, no sé, no, llegis el llibre perquè ja no doni més la tabarra en la qüestió del feminisme. O sigui, la política actual o és feminista o és una merda, o sigui, t'ho dic així. Laura, tu que estava... Tu eres...
9: Jo era la regidora, jo em vaig presentar a les llistes electorals i la regidora de feminismes i LGTBI.
3: Clar, perquè això es va unir. Vosaltres veu unir feminismes i LGTBI, sí. Expliqueu el llibre, que és una cosa que no sempre està clara que anés junt, eh?
9: És un dels temes, sí.
3: És un dels temes. I tu, Marta, eres la...
10: Jo estava coordinant, cap de gabinet, coordinava totes les polítiques feministes i LGTBI, estava més en la màquina, diguem.
3: A la màquina.
10: Coordinant i fent que les coses sortissin.
3: Clar. Doncs segueixo amb tu, Marta. Aquesta sala de màquines, el del títol, que és boníssim, que dius, la sala de màquina, de què collons anirà
6: això? Però volem que ens defineixin què és la política, bé?
3: Ah, sí, però primer hem de saber què és la sala... És que farem tot, farem les dues preguntes. La sala de màquines què és? De què parlem quan parlem de la sala de màquines? Laura.
10: Marta. La sala de màquines és la sala on es prenen decisions. ¿Vale? Decisions polítiques, és una sala de govern, però on hi ha molts actors, moltes dinàmiques, debats, tensions, i que s'han de prendre decisions, i sovint davant de problemes complexos, problemes que no són fàcils de solucionar, que no tenen una única causa, ni una única solució, ni una única manera d'interpretar-los, sinó que hi ha molta gent allí també intentant interpretar-los en funció dels seus interessos, dels seus valors,
3: dinàmiques,
10: de les seves emocions,
3: no?
10: de dinàmiques que hi ha, perquè no, es prioritza una determinada interpretació d'aquests problemes. Llavors nosaltres estàvem allí, en aquesta sala de màquines, davant d'aquests dilemes, davant d'aquests problemes, intentant, bueno, teníem que prendre decisions per apostar per algunes solucions i unes interpretacions d'aquests problemes, no? I això és la sala de màquines, i aquí passen moltes coses, i el que volíem amb aquest llibre és obrir la finestra per ensenyar precisament què passa, no? Quan has de prendre decisions i quina és la dinàmica i com funciona tot plegat.
3: I la política, per tant, què és? Laura...
9: Ui, la política és un art. La política són moltes coses i també en aquest llibre hem volgut explicar el que no és la política. No? Que sovint en el context actual esperem de la política que ens doni respostes simples, respostes ràpides, que sapiguem sempre què hem de fer i que sapiguem que el que farem funcionarà, i per tant també reivindiquem en aquest llibre aquesta complexitat i aquesta manera... com de plantejar la política des de un punt de vista de trobar solucions i de trobar-les en col·lectiu i de no esperar que el resultat sempre sigui espectacular i que temes tan complexes com les desigualtats tan bèsties que ens estan afectant amb un lema, amb una frase, amb un discurs
3: puguem... Perquè deia el llibre, una de les idees que planeja el llibre és que moltes vegades és més difícil fer pedagogia o fer política real o buscar solucions i posar en pràctica aquestes solucions que busca la política. Tot això s'enfronta moltes vegades a la rentabilitat. Bueno, ja sigui electoral o sigui del titular, hi ha molta por al titular, no? Es fa política també en els titulars.
9: És que, per començar, nosaltres vivim en un context on la gent entén la política com una cosa ja molt segrestada per la política de partit, quan al final la política és totes les vegades que ens hem d'ajuntar per prendre una decisió col·lectiva per millorar la nostra vida, per solucionar un problema que tenim. Va. I llavors política la fem tota l'estona, i jo crec que estem en un context on, primer, s'entén la política com els personatges que fan política de partit, els seus analistes, un cert periodisme polític, i aquesta manera d'entendre la política que té uns ritmes molt concrets, per tant, que cada 4 anys ha de guanyar eleccions, per tant, està tot el rato explicant el que ha fet i explicant resultats espectaculars, quan en el llibre veiem que la majoria de les... quan la Marta diu sala de màquines, és que tu tens allà 300 milions de botons, has de moure palanques, la majoria d'elles no les pots explicar en una roda de premsa, perquè no produeixen res a curt plaç, perquè és... tu estàs fent una hipòtesi i potser passa una cosa, llavors és aquesta idea de retornar a la política. La política és una cosa lenta, és complexa, necessita de la mirada de moltíssima gent diferent. Clar. Que no està d'acord entre ella, perquè si no, no ens en sortirem, no? Llavors, és, el llibre també té aquesta idea de treure la política només de la lògica partit i entendre que nosaltres volem viure junts en aquesta ciutat, a Barcelona. Hi ha milions de persones que estan intervenint sobre el que és aquesta ciutat. Com fem per trobar solucions a problemes molt complexes? Aquí intentem explicar, doncs, nosaltres estem en una sala de màquines molt concreta, que és un ajuntament, que la política municipal també és una mirada, que no és l'alta política, no és, no, els ministeris, l'Estat, les lleis, no. És una gent que està a primera línia de la ciutadania, molts dels treballadors i treballadores municipals reben a la gent directament, clar, clar, la veuen.
3: Clar,
9: això et dona una informació superpoderosa, i l'àmbit municipal, que sempre està molt desprestigiat, nosaltres pensem que és importantíssim.
3: És clau, això ho dieu, eh? Sí. Marta, després vosaltres diferencieu entre la política de la representació i la política de la redistribució. Nosaltres estem per la política de redistribució, no de la representació. És a dir, que moltes vegades hi ha excés de representativitat. I, a més, també, fins i tot, excés de, com es diu això, suar en la simbologia, moltes vegades, també, no? Que és més important posar la bandera... ens estem centrant molt si s'ha de posar la bandera gai o no s'ha de posar la bandera gai als balcons, però no a persones que ho passen malament, no sé,
10: sí,
3: què.
10: A polítiques econòmiques redistributives, no?, que ajudin a la gent al final a tenir oportunitats i a tirar endavant, que és una mica el que volem tots, no? I sí que és veritat, i això surt en alguns capítols, per exemple el primer, no?, en el de censura, que nosaltres teníem demandes de prohibició de determinades expressions, actes, esdeveniments que es consideraven LGTB-fòbics o sexistes, no? Per exemple, el bus d'Azteu que va rolar per Barcelona, sí, amb el lema, us en recordeu, no? Sí, sí. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Sí. O una lona de les Kardashian enorme que anunciaven roba interior de Calvin Klein. Sí. O altres cançons que també se'ns demanava prohibir.
9: Un concert de Maluma.
10: Un concert de Maluma. Bueno,
3: això arribava gent que deia, escolta, això ho han de cancel·lar, sí, sí, perquè...
9: Sí. L'Ajuntament ho ha de prohibir.
10: Prohibició, no? Llavors aquí, pues, què fas? Aquí has de prendre una decisió, no? Pues, bueno, no faré spoiler, perquè si... però sí que vaig a la teva pregunta de dir, precisament moltes d'aquestes demandes tenen un caràcter molt cultural i poc redistributiu. O sigui, de què estem parlant? O sigui, és tan important aquesta lluita cultural de si parem el bus o no el parem, o de què està dient exactament aquesta frase, o és més important que les persones que estan fent processos de transició tinguin les oportunitats, els recursos, clar, i els mecanismes reals perquè se'n puguin en sortir? Doncs per nosaltres una mica el que diem que és el segon, no? Això no vol dir que no hàgim de decidir solucionar el primer, però ha d'estar tot allí i ho hem de mirar amb la seva amplitud.
3: Marta, efectivament, el llibre té distints capítols, són 7, no?, casos.
9: Són 8 dilemes.
3: 8 dilemes, són 8 dilemes de casos reals que us heu trobat en la governança de la ciutat de Barcelona. Llavors, durant el mandat d'Ada Colau. Llavors, ens els pots anunciar una mica, diguéssim, perquè són tots molt interessantíssims, diguéssim, i es viuen com si fossin autèntics casos de Carles Porta, moltes vegades, i hi ha una sèrie darrere d'això,
9: Sí, vam escollir aquests temes perquè al final, en algun moment del mandat, o es van convertir en una peça clau de les decisions de l'Ajuntament, o perquè van generar polèmica, i per tant ja avancem que alguns d'aquests capítols entren en polèmiques que sovint ni ens donaven cap tipus de rèdit, ni al contrari, ens generaven divisió, ens generaven molta crítica, temes de masculinitats, per exemple, com el centre plural, no? Vam voler tirar endavant una política de masculinitats i una part de la premsa ens va matxacar una part de l'oposició. Bueno, s'ha intentat treballar també per canviar els marcs del patriarcat, no?, per canviar les desigualtats de gènere, no només avançant en drets, que també, i que moltes coses s'expliquen al llibre, dirigint-nos en polítiques cap a les dones, sinó entendre la política feminista cap al 99%, i per tant també interpel·lar a un sector de la població que no és ni més ni menys que el 50% o gairebé el 50%, intentant transformar també els imaginaris de la masculinitat, diguem-ne, hegemònica, no? O els mandats de la masculinitat, que ens semblava que també era una peça clau. Ens acompanyava en aquell moment l'opinió pública? Probablement no. Nosaltres sí que vam valorar que aquest era un tema que volíem obrir. Prostitució, treball sexual, un gran altre tema de debat històric dins dels feminismes, però que nosaltres ja des del primer dia...
3: El cas de la prostitució és molt interessant, el cas, perquè vosaltres descobriu que hi ha una ordenança que no acaba de funcionar, és a dir, es multava les prostitutes, les treballadores sexuals i també els clients, i feia 10 anys que això s'estava fent, però el que es va descobrir és que amb aquesta ordenança es precaritzava més encara la vida d'aquestes persones que treballaven al carrer. Per tant, detectar també en el sistema les coses que no funcionen és una de les...
11: Clar, perquè tu quan entres no és entres en la regular raça, tu entres i hi ha hagut una gent que abans que tu ha tingut una altra hipòtesi, doncs abans que nosaltres hi havia una gent que deia, doncs, per aquest tema de la prostitució hauríem de fer això. I nosaltres venim al darrere i diu, bueno, doncs el que aquesta gent va fer va produir, que nosaltres ens vam trobar una quantitat de dones superempobrides que acumulaven deutes i deutes i deutes amb l'Ajuntament, que era com, però aquesta gent que ja està en una situació supervulnerable ha d'acumular deutes amb l'Ajuntament per fer, per estar oferint serveis sexuals a l'espai públic? Seguro que era esto. Llavors aquí hem de començar a dir, bueno, i és un, aquest és un dels, segurament, dels més espectacularitzats de tots els debats, perquè aquí hi ha debats supercomplexes i interessants, però que no són tan espectaculars. Per exemple, tota la qüestió de la fiscalitat, que la Marta és una gran experta, tota la qüestió dels impostos té un paper superimportant. Ara, això no fa titulars, ni... No, la gent... El que li impacta més no és pues, la prostitució, el vel, no sé què. I nosaltres diem, bueno, això està allà, però també la gent ha de tenir... També és la intenció de divulgar la política feminista, que crec que això li fa sentit a moltíssima gent, que és una cosa supercomplexa i que té a veure amb molts altres debats, totalment, que són molt transformadors i que no és només les coses més espectaculars del debat feminista més polaritzat. No?
3: Quin és el repte, Laura, més difícil que veu tenir?
10: Marta.
12: El repte més difícil. La veritat és que tots els dilemes no eren fàcils, per això són dilemes i, o problemes socials complexos, com li vulguis dir. O sigui, tots eren complicats. Però potser, i quan llegeu el llibre ho veureu, el de la col·lisió de drets, o sigui, aquelles situacions en què xoquen drets...
3: Això és molt interessant, sí.
12: Aquestes... eren especialment difícils de solucionar, no?
3: Això de la col·lisió de drets, explico, perquè és quan, per exemple, el dret... sí, explico, col·lisió de drets vol dir...
12: La col·lisió de drets és quan tu tens, per exemple, fiquem un exemple d'una nena que va a l'escola, té que fer piscina perquè forma part de l'activitat d'horari lectiu de l'escola, i la família va a l'escola i diu, doncs mira, doncs, no volem que la nostra filla vagi a piscina perquè bueno, ella utilitza el vel en la seva vida diària i a la piscina doncs, no pot anar, no?, amb aquesta vestimenta, i suposa un problema per la família. Llavors aquí hi ha un debat dintre de l'escola de què es fa i quins són els drets que xoquen. Has de defensar la igualtat de gènere, no? La igualtat d'oportunitats entre nens i nenes. Has de defensar la llibertat religiosa, perquè també és un dret fonamental. Has de defensar el dret a l'educació d'aquesta nena, forma part de l'activitat lectiva de l'escola, i has de defensar una vida saludable també per la nena. Llavors, com ho fas això quan aquests drets xoquen entre ells? Aquí has de prendre una decisió que és difícil i que, a més, les regles generals no et funcionen aquí. No pots aplicar una regla general per tots els casos.
3: Les regles generals, jo crec que en política no funcionen quasi bé mai. A més, en política municipal...
9: Fet un protocol, fet una excepció. Sí, això...
12: Has d'afinar. La finezza et dona més, millor capacitat de resposta. I en aquest cas, doncs, bueno, has de ser proporcional, has de jugar amb l'equilibri, has d'entendre bé la situació, el cas...
3: Una cosa que també jo veig del llibre, el que fèieu, és que això, la Itziar González ens n'ha parlat moltes vegades, que és el que a vegades oblidem de la política, que és que vosaltres... durant aquest govern, que no sé si el govern actual, si és un altre debat, ho fa o no, però baixàveu al carrer, escoltàveu a la gent i a partir del que us deia la gent es creaven polítiques, i s'escoltaven les necessitats de la gent, els desitjos, les quimeres, les preocupacions, no? Això també és una cosa que és fonamental.
11: Sí, la gent,
3: no? Feia un treball de camp, no?
11: Els equips tècnics, perquè, la gent a vegades, quan pensa la política, no pensa que, bueno, hi ha els polítics que tu tries, però hi ha, no sé, més de 10.000, 12.000 treballadors, em sembla que té l'Ajuntament de Barcelona. Ostres, moltíssima gent que fa les polítiques que els polítics diuen que s'han de fer.
3: Ja també.
13: I que hi són sempre.
11: Clar, llavors, és superimportant, doncs, clar, la gent per aquí té colors polítics molt diferents, però té un saber molt fort. I aquí hi ha milions de dilemes, no, que a vegades hi ha aquesta caricatura del funcionariat, però al final és una gent que hi ha molt bons professionals i molt bones professionals en aquest ajuntament, hi ha molts ajuntaments, que si tu no els escoltes, vull dir, clar, en aquest cas que deia la Marta, el nostre equivalent seria el professorat, els monitors i monitores de menjador, dels autobusos, els extraescolars, aquí hi ha molta gent que acompanya aquesta nena i aquesta família des de fa anys, i que tu arribes allà, has de prendre la decisió, però un moment, no? Necessites context, necessites conèixer els mediadors culturals d'aquestes comunitats religioses, necessites entendre alguna cosa, i la societat no espera sempre, o crec que nosaltres hem de cultivar una societat que abans de que anem molt ràpid amb la societat, però ho heu mirat bé? Nosaltres vivim en una societat contrària, que és, però què s'ha de fer? I hauríem de cultivar la de, però heu escoltat a tothom? Però no us precipiteu. Llavors també hem de cultivar aquest imaginari que és com, és molt millor la gent que escolta i triga més, però, i s'arrisca una hipòtesi incerta, doncs no sabem com anirà, no?
6: Que us dona és la legitimitat. O sigui, el tema és que, clar, podeu guanyar...
11: No, però no està molt cotitzada, aquesta forma de legitimitat.
6: Una cosa és que el tema de la representativitat, guanyar les eleccions un determinat partit, els seus equips i tal, però això no es legitima a prendre sistemàticament decisions. El que tu apuntes és el contrari. Jo estic aquí per garantir-vos que escoltem.

0: llavors la política la que han de fer els ponts, no?, cap a aquests col·lectius. Bueno, després, coses com la transversalitat de gènere, que la trobo fonamental, quantitat de temes i de tot. Realment, no sé com haurà sonat l'entrevista, però el llibre és amaníssim, amantíssim també, es llegeix superbé i a més t'engresca, perquè moltes vegades allò que totes aquelles persones que estiguin pensant a casa seva, hòstia, això és política, això és la política, vaya rotllo patatero, vaya panda de zánganos, també els funcionaris, vaya panda de zánganos, tot aquest tipus de discursos queden desarticulats completament gràcies a aquest llibre, que a més és un llibre que parla de la política des de les institucions, que també té la manera de les institucions, no?, i com canvien les institucions, quines són les, no?, però també que en el fons nosaltres som polítics, és a dir, que cada ciutadà fa política.
1: És de molt agrair que hagueu tingut la generositat de fer la feina quan estàveu allà i de seguir-la fent, explicant-ho.
2: I d'explicar-la després, no?
1: Que heu anat més enllà del mandat,
2: el
1: qual demostra la generositat.
3: Però és que també sentim que, i lluny de la cosa dels partits, que nosaltres aquesta experiència que hem tingut és una experiència que, en el fons, hauríem de tenir tots el costum de rendir comptes. Aquí no només expliquem el que hem fet, sinó que també una gran voluntat divulgativa de que la gent no li agafi por, que la gent entri, que la gent entengui. I efectivament que tothom es posi en nosaltres perquè estàvem allà, però tots hauríem d'estar habilitats en la presa de decisions, no? En un context democràtic,
0: a veure,
3: molt a millorar.
0: Llibre, perquè Déu, hi va haver algun èxit, hi va haver fracassos.
3: Hi va haver fracassos hi va haver... que estan aquí, que no sempre són èxits, clar.
4: Tornaríeu?
2: Sí.
0: Potser no ara mateix, no, perquè és que ha escoltador, però bueno, en aquests els comuns eren comuns, no, el vostre, es van matxacar molt en aquesta gent, perquè després també hi ha una altra cosa que aquí no es parla, que també seria un altre lloc que podríeu fer, és qui va matxacar, com us van matxacar i qui i per què.
3: No em van deixar posar aquest capítol. Però jo crec que aquest és el que aquest llibre ja s'ha escrit moltes vegades, no? Quan la gent passa per la política després fa aquests llibres de posar tothom al seu lloc, i nosaltres pensem que això és el que allunya la gent. És a dir, nosaltres estàvem allà, però podríem haver estat un altre lloc.
0: Una mica en el sentit de descobrir com funcionen els mecanismes. Vosaltres, quan entreu a l'Ajuntament, hi ha uns funcionaris, uns administratius, no sé quantos, que et poden ajudar, no et poden ajudar, hi ha unes dinàmiques, una manera de fer, i tot això, hi ha un diàleg amb la institució.
3: Sí, sí.
0: Llavors, ho deia des d'aquest punt de vista, de sobte també,
3: és molt difícil,
0: fora de la institució municipal, hi ha una sèrie d'interessos i de poders i de mecanismes que la ciutadania n'estem molt allunyats i que nosaltres també voldríem fiscalitzar. De dir, escolti, perdoni, vostè, aquest de l'empresa, l'altre de no sé quantos, aquesta família que no sé què, pues no, tal. Estic fora de temps, no? Digues.
3: No, que també hi ha una part molt honesta on hem volgut reconèixer que a vegades vam prendre decisions que nosaltres no teníem aquella convicció. Pues perquè els mitjans de comunicació ja ens havien marcat el tablero i el que es podia decidir.
0: Sí, no.
3: Aquesta cosa de recepta d'anar prohibint coses perquè tot allò que no ens agrada o que ens sembla que està fora de, no, del marc feminista, fins i tot, s'ha de prohibir, alguna vegada vam caure perquè no teníem un marge, diguem, d'opinió pública que ens permetés. Per tant, una miqueta sí que està aquest tema, no tant en el cas particular, però...
0: Sí, està molt bé. Bueno, escolta, Sala de màquines, 8 dilemes clave para transformar la política, Edita Debate, Marta Cruells, Miquel Misser i Laura Pérez Castaño, moltíssimes gràcies.
5: Bravo!
0: Escolta una cosa, amb tots vostès, Pol Guasch! Bravo! Hola. Estava superenrotllant-te amb la
6: Itziar. És que sempre que la veig li faig preguntes, m'ajuda, m'aconsella.
7: És un oracle.
3: És un arquitecte de la família.
0: El que passa que em sembla que deu ser la teva última secció aquesta temporada. Esperem que tornis la vinent, perquè si no tornes tu, nosaltres no tornarem. Un i dos, ens has escatimat la teva secció sobre el Far West, eh? Sobre
3: és veritat!
0: Perquè, escolta, la primera secció de la temporada vinent serà la teva afició, perquè aquesta senyora, a més, és aficionada als westerns. Flipa, m'encanta. Bueno, doncs vostès, digues.
6: Ho farem.
0: Pol Guasch, bravo.
6: Quants segons tinc?
0: 3.
6: No, això minuts,
0: no ho sabem.
6: Espero.
0: Quants segons té?
2: Ara t'ho direm.
6: Jo començo, no?
0: Tu quan vegis que ens aixequem i ens n'anem...
6: És que s'ha acabat el programa.
0: Tu pots anar a seguir i li expliques el rotllo a la dia.
6: Ah, 8 minuts, de sobres. Me'n sobran 4.
0: Mare de Déu i tant.
6: No, però ara no comencis.
3: No, però el xulo...
6: No, a veure, la cosa és que... Com som al juliol, jo pensava que estàvem a 2 de juliol, però resulta que estem a dia 8.
3: 8.
0: Però per què? Pensaves això?
6: Perquè no sé on soc encara.
0: Mare dels poetes, eh?
6: M'estic trobant. I pensava que s'havia acabat el juny, i bé, s'ha acabat, però ja fa rato que s'ha acabat. Per tant, aquesta secció hagués estat perfecta la setmana passada.
0: Ja t'entenc.
6: Saps el que et vull dir? Però bueno, arriba ara, l'escolteu i punto.
0: I punto, exactament.
6: La cosa és que s'ha acabat el juny, i això vol dir que s'ha acabat el mes de l'orgull.
0: Però si el mes de l'orgull encara segueix aquí a Barcelona, no? O no? Sí.
6: Doncs mira, fantàstic, em va fantàstic.
0: Aquest cada setmana és el Pride. Hi ha un lío amb això?
6: És el Pride. Bueno, la qüestió és que abans l'orgull era el dia 21 de juny.
0: Hi ha una reflexió sobre la cosa de LGTBIQ+, i la cosa de les polítiques entorn a tot això, que a més és crític i és fi, en el llibre

0: Aquest és Sala de Màquines, t'ho dic.
1: Doncs abans que l'orgull
0: si
1: era el dia 20...
0: Llegeix-t'ho, si no també.
1: Si no també. Abans era el 28 de juny perquè es commemoraven els, no, els aldarulls a... i la revolta de Stonewall del 28 de juny del 1969, però ara l'orgull dura un mes i jo no sabia que durava un mes i
0: perquè
1: mig.
0: Perquè crec que a Barcelona no? Hi ha alguna cosa el dia, no sé quant titus què, es commemora que el 1977 hi va haver la manifestació a les Rambles. Això m'ho estic inventant?
2: Sí, sí, la Rambles.
0: No, no, no.
3: Va ser el 25 de juny, per tant, tampoc seria.
0: Ah, doncs tampoc, res, calla. Calla.
1: Aleshores, la qüestió és que avui volia parlar una mica d'aquesta paraula, de la paraula orgull, perquè sempre m'ha semblat una mica estranya, o sempre he pensat coses en relació a aquesta paraula, i he pensat, doncs avui potser podríem parlar d'aquesta paraula que portem com un mes i mig, no?, masegant tots plegats, que sigui orgull, orgullosos, orgull, orgull, orgull, tota l'estona. Perquè, per una banda, tinc la sensació que tots coneixem la relació problemàtica que té part de la societat amb la paraula orgull, no?, justament la gent que està en contra d'aquestes manifestacions i d'aquesta celebració, no?, de per què no hi ha un orgull hetero, de que no cal celebrar res perquè ja hi ha completa normalitat, no? Aquestes coses, o sigui, ja sabem què pensa diguéssim, una part de la societat en relació a la paraula orgull, però tinc la sensació que dins del col·lectiu LGTBIQ+, o dins del moviment queer, ens pensem que tots vivim de la mateixa manera aquesta paraula, no? O la idea de l'orgull, no? Com que tots ens sentim reflectits amb això i que tots estem com d'acord, o que sí, que ens sentim part d'aquesta idea de la celebració de l'orgull, no? I avui tenia ganes de parlar una mica d'això, precisament perquè jo potser he tingut una relació una mica problemàtica o estranya amb aquesta paraula, perquè tinc la sensació que sempre relacionem la idea de l'orgull amb un home mig despullat amb una carrossa ballant, no? Com la imatge de l'orgull per moltíssima gent és aquesta, i fins i tot crec que dins del col·lectiu també hi ha aquesta imatge, no? Com la imatge d'algú amb una carrossa mig despullat, algú probablement és un home blanc, que està molt bo, mig despullat, suat, amb una carrossa suat, no?
0: Sí.
1: I molta gent no ens sentim identificats amb això i no considerem que això formi part, diguéssim, ni del nostre món, ni de les nostres celebracions, ni de les nostres reivindicacions, no? Tampoc. Aleshores, jo crec que hi ha tot un grup de persones que ens sentim en un espai liminal, estrany, i que no sabem exactament de què ens hem de sentir orgullosos o què és exactament el que hem de celebrar, no? I d'això volia parlar avui.
0: Molt bé.
1: Aleshores, per parlar d'això, cito alguns autors, perquè jo tampoc no sabria què dir, la veritat. Llavors, alguns autors que he llegit i que m'interessen, que han parlat sobre això, avui venia a compartir aquestes reflexions. La primera és d'una pensadora i activista, que és la Eve Kosofsky-Sedgwick, que és una autora que a mi m'agrada molt, que ella diu que, de fet, aquesta idea de l'orgull és una lògica o s'alimenta o se sosté a través d'una idea molt simplista, que és el pas de la vergonya a l'orgull, no? Com si fos una mena de transició quirúrgica, diguéssim, només d'anada, sense tornada, no? Que tu un dia descobreixes que ets gay, un dia tens vergonya, un dia passes, no? O sobrevius a aquesta vergonya i esdevens orgullós. I ella diu que aquesta lògica és absolutament simplista i que la vergonya continua formant part aquí, avui, ara, part constitutiva de l'experiència queer, inclús quan tu et pots sentir molt, molt, molt bé amb això, no? Perquè la vergonya forma part de l'experiència constitutiva del que és ser queer, no? Després hi ha un altre autor que als anys 80 va revolucionar el pensament queer i és un dels fundadors del pensament queer, de fet, que és el Leo Bersani, que ell als anys 80 ja deia que desitjar algú del teu propi sexe no té res de revolucionari per se, en absolut, en absolut. I ell deia que, de fet, hi ha una gran diferència entre tenir una preferència sexual i escollir un estil de vida subversiu i combatiu, no? És a dir, són dues coses absolutament oposades. I ell, de fet, ja als anys 80, us imagineu-vos, perquè ara això sembla que ho tinguem tot molt, molt mastegat, no? Però als anys 80 ell estava dient això, que deia, de fet, hi ha un bon homosexual. Ell parlava sobretot d'homosexuals homes, eh? Hi ha un bon homosexual, no? Que és aquell home, doncs, masculí, poderós, que imposa el seu poder, que imposa la seva corporalitat. Aquest bon homosexual probablement no s'envergonya. Però què passa amb aquells que no són uns bons homosexuals? És a dir, que el que venia a dir era, no només hem de qüestionar el sistema sexe-gènere, sinó també hem de qüestionar la mateixa masculinitat, no? I com els homes gais es relacionen amb la idea de masculinitat, no? No
0: hi ha un... Després també afegir que hi ha moltíssims homes que no se senten gais, però que se senten atrets per altres homes.
1: Què vols dir amb això, a veure?
0: Pues que jo conec quantitat de senyors que follen amb senyors i que no aniran vides gais.
1: Bueno, perquè aquests serien el bonicíssim homosexual, és a dir, el que,
0: no sé, que
1: no es pot dir homosexual, no? Aquest és el millor, no? Vull dir, sota aquesta, segons la seva lògica, el millor homosexual, bueno, és el que
0: no s'ho diu. Que sí, es trinquen tot el bou, tenen ous a totes les parelles i tot bé.
1: Sí, sí, és del patrici romà.
0: Sembla bé.
1: De sexualitat, patrici romà.
0: De patrici romà, però per tot arreu, a més a més.
1: Absolutament. De fet, el 2010, la Judith Butler, que tots coneixem, ella va rebutjar el premi que li donaven a l'Orgull de Berlín.
0: És respectable, vull dir que, no, ho dic positivament, diguéssim, que no cal ser homosexual per tenir relacions homosexuals.
1: Bueno, però
3: això és un fet.
1: Això és un fet.
3: Això és un fet. Demostrat.
0: Demostrat.
1: Però es basa precisament en aquesta idea, no?, que hi ha un bon homosexual.
0: És més, escolti, si vostè vol tenir una relació homosexual sense ser homosexual, truqui, perquè jo estic molt necessitada, a pesar de la calor, tinc aire condicionat, 902-4770, ja t'ho dic.
1: Efectivament. El 2010, com us deia, la Judith Butler va...
0: Ara vinguem condons, que no en tinc a casa.
1: El 2010, la Judith Butler va rebutjar el Premi de l'Orgull de Berlín, no només perquè deia que ja, allò ja era una festa i una celebració comercialitzada, sinó també el va rebutjar fent una pregunta que deia: quan reivindiquem l'orgull com un sentiment col·lectiu, què passa amb tots aquells que no s'hi senten o no s'hi poden sentir?
0: O no poden, clar.
1: I ella parlava concretament de com s'ignorava el racisme dins del moviment queer, com s'ignorava el racisme estructural i la discriminació dels migrants LGTBIQ+, no? De dir, aquesta gent es pot sentir orgullosa d'alguna cosa? Probablement no. Mm. No? Aleshores, quan parlem d'orgull, vigilem de què parlem. I ja està, per acabar,
0: sí.
1: Tot això, aquesta reflexió també té a veure amb el fet que fa poc vaig llegir una magnífica entrevista que li va fer l'Àlex Vicente al Didier Eribon
0: al País, no?
1: Al País, la podeu buscar. Sí. On l'Àlex Vicente, de manera molt intel·ligent, li va preguntar què és per tu la paraula orgull.
0: A Retorna Reims, no?
1: Retorna Reims,
0: sí,
1: un clàssic. Diuen. Li va preguntar què representa per tu o què vol dir per tu la paraula orgull. I ell va dir això, va respondre, va dir: ser gay avui dia et condemna socialment a la vergonya i a la tristesa. És a dir, encara ara, ser gay et condemna socialment a la vergonya i a la tristesa. El que ens cal és reivindicar una força d'afirmació i transgressió. És a dir, alguns li diran orgull, alguns li diran celebració, alguns li diran carrossa del Pride, i d'altres li direm reivindicació d'una força afirmativa i transgressora, no? I així podem omplir d'orgull una mica... Ai, podem omplir un nou sentit la paraula orgull, que és el que volia fer.
0: Escolta, molt bé, Pol, mare del senyor. Mira, una mica de publicitat, de la qual també estem molt orgullosos, i després tornem i ens recomanem totes vostès que vostès es mereixen. Que no diguem alguna cosa interessant quan tornem de publicitat, fixa't tu. Escolta una cosa, Esther Romagosa, ens hauries d'explicar una cosa?
2: Mira, genial. Està comprovat que amb el bon temps i malgrat la calor, venen de gust molts plans. Que sí, doncs a la Roca Vila ja en saben molt i tenen molt bon gust en la moda per poder triar els millors modelets per aquests plans, i encara més quan ho fas de manera exclusiva abans de ningú, amb l'extraordinari sale, descomptes de fins al 70% en les millors marques com Salomon, Under Armour, Zadig & Voltaire i moltes més. La Roca Vila, l'emoció de
0: a tope.
2: Descobrir.
0: L'emoció a tope de descobrir.
2: Tens algun problema, Joel?
0: Escolta una cosa, i l'estona... I aquells atuns, que en deuen estar?
2: El tunatur, eh? El tunatur. Sí. Saps que l'altre dia estava a la platja i vaig sentir els de les tovalloles del costat que quedaven per
0: què no fas?
2: Per citar-se.
0: Mira, no, podries fer-ho aquest cap de setmana i ens expliques.
2: No.
0: I ens podries fer... El Joel diu que jo ho he fet. Bueno, escolti, nosaltres ens han anevat mentre vestim perquè enviem a la Tunatur, perquè jo aniré a la Roca Village, que fa més per mi, perquè necessito sempre moltíssima roba, perquè he vist per sobre les més possibilitats.
2: Marc, hem de marxar.
0: Sí, hem de marxar. I ara, ui, però si són, ens hem passat, no? Però com ens hem passat tant, mare de Déu? Mira,
2: adéu.
0: Núria, passa, vine.
2: No li facis això, sí.
0: Ai,
2: que pobra. T'incendis.
0: Bueno, adéu, doncs pues ara són les dues, però la Núria Travessa, evidentment, no arriba, perquè arriba la publicitat i després aquesta noia ens matarà, eh?
2: Però,
0: ai, Déu meu, senyor. RAC1.
4: A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
5: Bon dia, són les dues.
4: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
6: Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gamp, per Marta Ramon, bon dia.
4: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
7: RAC1, tots som un milió.
8: Que hem acabat l'escola
9: i tenim més temps lliure.
10: Ara que volem fer el que volem,
11: volarem els pares amb la pistola d'aigua
12: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
13: I escoltarem els contes de RAC1.
14: A la piscina!
15: Al cotxe!
16: O a l'hora de la migdiada!
17: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
18: I... Oh?
19: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
20: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
21: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
22: RAC1 Podcast.
23: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.

0: Va, doncs tenim nova sintonia, ara que estem a punt d'acabar la temporada. Vull dir que millor, més val tard que mai.
1: Sí, la sintonia del col·lapse que l'estic reconeixent
0: aquí. Però ja han acabat, no?
1: No.
0: Encara no.
1: Aquest dissabte hi ha una nova tongada.
0: Ah, però jo sé que ja havia acabat el programa.
1: No, s'acaba la setmana vinent. Però aquesta setmana, per exemple, tenen de convidat el Xavier Sardà, que li han trucat i li han dit, escolta'm, què?
2: Aquesta setmana ve l'últim col·lapse de la temporada... Xavier Sardà, què tal?
3: Què tal, com estàs?
2: Estic bé, i tu?
3: Bé.
2: I per què vens a l'últim programa?
3: No, perquè m'ho han dit, m'han demanat. O sigui, no teníeu ningú a l'últim dia?
2: Per favor, això no es diu mai.
3: És una urgència, no?
2: No. Fa molt de temps que volíem que estiguessis amb nosaltres.
3: Doncs au.
2: Doncs au, fem-ho.
3: Aquí estem.
2: Aquest dissabte, a col·lapse, Xavier Sardà.
1: Doncs escolta'm, a veure què ens explica, perquè Home. Sí que és veritat que algunes coses interessants ens ha d'explicar. Les seves èpoques al Cròniques, les seves èpoques, que ha explicat molta cosa, però sí que és veritat que sempre te l'escoltes quan l'entrevisten.
0: Sí,
1: a més a més, el Jordi...
0: I sempre aprens.
1: Sí.
0: Per tant, haurem de veure l'entrevista amb llapis i paper.
1: Exacte. Escolta'm, el Risto Mejide ha renovat.
4: Claro.
1: I han renovat contracte de cadena, que és més o menys el que tens tu, contracte de cadena. Li han renovat per 2 anys.
0: De cadena, RAC1.
1: Tu sí.
4: Jo en 4.
1: Ell a Mediaset. Bueno, cadascun al seu lloc.
0: No, dic perquè el contracte és de... Sí, de
1: a veure, hi ha una diferència.
0: De cadena, RAC1, que faré en principi la temporada que ve en un altre lloc.
1: Com?
0: No, ja ho explicaré quan sigui el moment.
5: Què?
0: Però bueno.
5: Què has dit?
6: Passat,
5: ja se n'ha a Madrid.
1: Ho puc explicar allò?
0: Bueno, però quan sigui el moment, encara...
1: Però es queden 5 dies, per acabar.
0: No, que els 5 dies ja ho explicarem.
1: Va, abans de que marxem, ho expliques tu.
0: No, ho explicaràs tu.
1: No, vull que ho expliques.
0: Però jo no explicaré massa cosa, perquè...
1: Però ja tens el lloc, ja?
0: Està tot, ja ho tenim tot.
1: I els convidats i tot, ja?
0: Convidats, pressupost, tot.
1: Estàs content?
0: Pues sí.
7: Bomba.
0: Sí.
1: Pot ser que seria una de les coses que més il·lusió et fa... En l'actualitat?
0: No, a mi em fa il·lusió seguir fent el versió. A mi m'agrada molt fer el versió. Però aquesta oportunitat, doncs, és un projecte que em fa il·lusió fer perquè és molt meu. Que aleshores això vol dir també que el més segur és que acabi ràpid el projecte. Perquè tots els projectes que jo he signat en televisió, els fem molt meus.
4: Ui, televisió? No segueixen.
0: Però bé, però mira, em fa il·lusió.
1: Perdona,
0: l'oportunitat.
1: Escolta'm, deixa'm, ara acabarem de... Sí. Seguirem el fil,
0: Sí.
1: Estan fent remissions de programes de la 2CAT de la temporada, tipus l'any que vas néixer, del Bundó, sí. I està fent més audiència que quan ho van emetre a la seva primera emissió.
0: Bueno, és que estava molt bé aquest programa.
1: Clar, ara estan descobrint...
0: Estava molt bé.
1: Estan descobrint una sèrie d'espectadors que no hi eren, potser en aquella època, que també els hi ajuda el que van després del futbol, la qual cosa arrossegues un grapat de gent que s'incorpora a veure el Mundial en català, després acaba el partit i comença l'any que vas néixer, per exemple, és un dia, i, escolta'm...
0: He vist que també 2CAT ha tornat a remetre Pla Seqüència,
1: exacte.
0: Que està molt bé el programa.
1: Entrevistes
0: que estan realment molt bé, i no ho dic perquè sigui el Basté, sinó perquè estan molt bé, les coses com són.
1: Efectivament.
0: Diria.
1: És a dir que, escolta, gran sorpresa, sí. És a dir, s'incorpora gent nova a veure una sèrie de formats que deia...
0: Crec que el bo que té, per mi, ara clar, em dirà, no, corporativista, perquè acabaràs la temporada que ve fent un programa al 2CAT. Potser sí, però una de les coses per mi bones que té 2CAT és que ofereix uns tipus de programes que són molt diferents al que ofereix 3CAT. És a dir, els formats i els programes, els projectes, són molt diferents a tota la cadena de producció que ja ens coneixem de 3CAT. I jo crec que això també té, bueno, té un al·licient, no?
1: Un al·licient.
0: Per exemple, el talk show de la Sílvia Abril.
1: Sí.
0: És a dir, en tot un seguit de programes, bueno, que nodreixen d'una manera diferent en català, cosa important, el que és el panorama audiovisual. I és diferent el que hem anat veient, o sigui, és una altra manera de veure... És com RAC1 i Catalunya Ràdio, i Ràdio 4, és a dir, que almenys, bueno, tenim l'oportunitat de tenir més oferta, cosa que d'altres sempre voldrien un canal i una ràdio, com si estiguéssim a Cuba, o a
4: la
0: Unió Soviètica dels temps de la... Bueno, com ara, més o menys, no? Una ràdio i una tele. Però, que això ho volen uns, que estan a la corpo, però, en canvi, doncs, quan més siguem i més mitjans hi ha,
5: millor.
0: Doncs...
1: Però això demostra que hi ha més vida, hi ha una altra vida fora de Trescat.
0: No, i que es poden...
5: I que hi ha públic per
0: clar, efectivament. No? I que hi ha programes, bueno, que són diferents al que es fa a Trescat i que estan... Que estan molt bé, tu, i ja està.
1: Però ja has avançat, ja has fet un petit avanç,
0: Sí, home, clar, ja ho tenim, ja, la cosa està...
5: Carrilada.
0: Ja em puc posar les piles a l'agost.
1: Sí, escolta'm, el que ha plegat és el Marc Giró de la temporada.
4: Deixa'm acabar.
1: Acabat, ja estava programat, És a dir, estava programat... No, que ha acabat la temporada, se'n va de vacances, i el comiat, i amb el plató buit i ell sol... Ha dit això.
6: Claro, según los expertos en televisión, las dolencias de este programa que hoy acaba han sido que repito muchas veces que soy de izquierdas, que repito demasiado que soy mariquita y que se me nota mucho que soy catalán. Un 3 en 1. Claro, me aconsejan que no lo diga y que no se me note tanto para llegar a un público más generalista, ya que de esta manera no expulsaría a todos aquellos espectadores que lo que buscan es, yo qué sé, evasión, equidistancia, fantasía, pero claro... ¿Quién se creen que soy para ofrecer al público soberano evasión, equidistancia o fantasía? ¿Un dealer? ¿Paz Padilla? Es que ¿por qué esto que me piden a mí no se lo piden a presentadores con discursos de derechas? Bueno, igual no se lo piden porque ellos no dicen abiertamente que son de derechas. Igual que no tienen que decir que son heterosexuales. Por tanto, no les habrán oído decir nunca ni una cosa ni la otra. Claro, qué cómodo, ¿no? Qué cómodo. Claro... La pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Necesito parar y reflexionar. Buenas noches y feliz verano.
1: Doncs molt bé, Marc, doncs ens retrobem a la tardor.
0: Però perdona, això, clar, ara no, com que el Marc a vegades està en aquesta línia fina, que no sap si és ironia o realment està enviant un missatge subliminal...
1: Jo crec que és una mica de tot.
0: Sí que aquí està deixant anar subliminalment que el grup o els que manen la cadena...
1: Jo no ho penso. Crec que ha rebut inputs de fora...
0: Però de fora de la cadena.
1: De fora de la cadena, dient...
0: Bueno, però de fora de la cadena, escolta tu, que diguin missa.
1: Sí, però hi ha molta gent que veu el programa.
0: Bueno,
1: potser la gent també opina.
0: El que ja genera més preocupació és quan t'ho diuen dins...
5: No podria ser que aquests comentaris externs hagin arribat a la direcció de la cadena i la cadena li hagi dit, escolta, Marc, ens estan arribant comentaris d'aquests. Nosaltres apostem per tu, però ens estan arribant comentaris d'aquests. No ho sé.
0: És que, clar, no vaig veure ahir el programa perquè me'n vaig anar a dormir...
5: Ma, Déu-n'hi-do, l'espitx,
1: No, va començar a les 11.
0: Jo a les 11 me'n vaig anar al llit.
1: És que aquest és el tema, l'anar a dormir aviat. A les 11.
0: Sí, però un moment, perquè estic amb la Kaila, que estic analitzant el que ha dit. Perquè, clar, l'espitx del Marc Giró, jo crec que una de les coses que està assenyalant és, en aquest grup, que és el grup A3Media, grup Planeta...
1: Sí.
0: Clar, en aquest grup A3Media hi ha aquesta branca que és Antena 3. I indirectament, sense dir-ho, parla de Pablo Motos.
1: Sí.
0: Però que Pablo Motos mai ha dit que és de dretes. Tot no. I que,
1: bé, ella té unes tertúlies...
0: Està més clar que l'aigua que no és que és de dretes.
5: La gent que és de dretes no diu que és de dretes. I ell sí que en fa...
0: I aleshores, aquesta reflexió que fa el Marc, potser sí que el mateix grup o en A3Media li han dit, oye, pues claro, como...
1: Tu creus que li he dit, escolta'm, no cal que diguis tantes vegades que ets gay, no cal que diguis que ets d'esquerres, perquè això rebutges, creus gent...
0: Jo crec que sí, que ha anat allò...
4: I que se te nota que eres català.
7: Pregunteu-li amb ell, si està aquí, sempre cada dia.
0: No, està aquí.
1: Demà li pots preguntar.
0: Demà li pots preguntar. Però no està aquí, per això estic... Jo no ho havia escoltat, ho he escoltat ara.
7: Demà al matí li preguntes...
0: Sí, sí. Bueno, faig una reflexió en veu alta. Li ha molestat, potser? Pot marxar quan vulgui del programa.
1: Tu et poses l'alarma a casa,
0: Un moment, escolti, pot callar una estoneta?
5: Però escolti, per favor,
1: Tu et poses l'alarma pel matí per llevar-te?
5: Fins aquí podríem arribar.
0: L'alarma, sí. Darrerament, molts pocs dies sona. Em llevo abans. Ah. O sigui, em desperto abans.
4: Perquè el cervell es veu que d'allà.
1: Sí,
0: el cervell no sé què passa, però cap als vols de les 5 del matí ja estic despert.
1: 5 del matí és molt aviat,
0: sí, sí, 5.
1: Si no, el matí és molt aviat.
0: Sí, 5, ah, però no, però a les 5, aleshores, intento allargar una mica més i com a màxim a les 6, que, dormo una hora més.
1: És que vas trinxat després, eh?
0: A les 6 del matí estic despertat.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs l'Quim Gutiérrez, que va ser un dels actors de convidat, que té pel·li nova, va explicar com s'ho fa el tema de l'alarma.
0: Té pel·li produïda per Santiago Segura. Ho dic perquè he vist tots els rètols i els cartells amb el Resines.
1: Amb el Resines. Mou una de pasta...
0: Sí. Per això t'ho dic, que aquí el Segura, venga, una altra producció del Segura.
8: O sea, yo descubrí un día que si pones la alarma 5 minutos, te puedes dormir tan profundamente en esos 5 que no recuperas. Sin embargo, lo tengo en 2.
9: Ahora es en 2, me cago en la mar.
8: O sea, yo me levanto, yo lo hago en 3. 5, yo me pongo a las 5, a las 5.02, 5.04, 6, 08, según la importancia del trabajo voy subiendo. O sea, si me importa mucho no perder el tren...
9: Intervalos de 2.
8: De 2 minutos.
9: Y tú te puedes, suena el despertador, 2 minutos más de alarma, pero solo 2.
8: 2.
9: ¿Y en esos 2 qué pasa? ¿Qué?
8: Que puedes bajar un poquito, pero no te da. A los 2 ya te vuelves a despertar. O sea, es tan molesto a los 2 minutos que finalmente te levantas.
1: És una tortura, això,
0: Vostè què fa, senyor Buigues, pel que fa al despertador?
10: Jo, el despertador no sé ni què és.
5: Quina sort que té.
10: El meu diccionari el vaig borrar ja fa temps, la paraula aquesta, i el significat, i ho he oblidat, eh? Jo, quan el meu cos m'ho demana, llevo...
0: Sí, és el millor.
10: Sí,
0: a
5: primera hora, no?
10: Sí, a la una de la migdia.
0: Sí, és el despertador natural.
1: Escolta'm, tu què diries l'altre dia a les Noches d'Aymar, que és aquest programa d'Aymar Bretos, que fan a la Sexta, que ja ha començat les vacances. Ja. Sí, que va entrevistar una sèrie de personatges, Aymar Bretos, a fer un programa que es diu La Noche d'Aymar, que el fan dimecres a la nit a la Sexta. Ja ha començat ja vacances.
0: Crec que no l'he vist ni un dia.
4: És de la Xer, aquest, de la Xer socialista.
1: Sí, crec que algun dia m'has fet algun comentari. Si són molt tants programes que al final t'atabalen.
0: Ara, és que tots, hi ha un munt de programes i tots són d'entrevistes.
1: Sí, doncs, escolta'm, va portar a un detectiu i li va fer la pregunta quin és el subject, la cosa que més us demanen els clients. Tu què diries?
0: Infidelitats, detectiu privat.
1: Infidelitats, abans amorosa, veure...
0: No ho sé.
1: Està de màxima actualitat, una pista. De màxima actualitat.
0: Alguna pista, Caillà, que em puguis ajudar?
10: S'han vist un piròman.
4: Herències.
5: No són infidelitats?
1: No. Jo em vaig quedar i dic, ostres, és veritat?
11: ¿Cuál es el principal motivo por el que os contratan? ¿Son las infidelidades?
12: Hoy en día no. Hoy en día el principal motivo es el ámbito laboral.
11: ¿Ah, sí?
12: El fraude laboral.
11: ¿Seguros, no?
12: Sí, porque... y seguros también las compañías aseguradoras. Pero los índices de absentismo ahora están muy altos en España.
4: Yo me fijo.
12: Y entonces pues hay mucho de este absentismo es fraudulento.
4: ¿Veus?
12: Y entonces nuestra labor es conseguir pruebas pues para acompañar a la empresa en el proceso de resolver esa... Bueno, ahí nos hemos encontrado casos súper súper llamativos, por ejemplo, de una persona que no podía conducir en la empresa de transportes para la que estaba contratado, pero sin embargo en su periodo de baja se hacía 7.000 kilómetros para ir a Rumanía a llevar a gente en su furgoneta, hacia Portes,
11: pues estaba cansado
12: de Madrid,
11: que
12: Rumanía.
11: ¿Pero cómo sabes que llego hasta Rumanía?
12: Porque le seguimos hasta allí.
11: ¿Cuánto cuesta contratar un detective privado?
12: Pues es una pregunta súper abierta, porque, claro, puede ser una investigación de unas horas o investigaciones que a veces estamos meses, ¿no?
11: ¿Esto va por horas o va por objetivos?
12: Claro, depende de la tipología. Podemos, por decir un precio, la hora de un detective puede estar oscilando entre 60 o 70 euros.
4: Però veu que és el Método 3. Estan investigant també que allò de l'Andic va ser un accident.
0: Ah, sí, no.
4: L'Enrique Marco.
0: Sí, Marco no.
4: Marco. Però fixa't una cosa, el Feijó l'han criticat per dir-lo de l'absentisme laboral, i en canvi, fixa't...
10: Sí, mira, jo conec un que era cambrer d'un club d'aquests de futbol.
0: Sí, cambrer d'un club.
10: De futbol, un club que hi havia al bar, al dit del club.
0: Ah, sí.
10: Que va de mala baixa perquè no sé, es va fer mal a la cama i tal. I no sé, una altra cosa, que quedava amb els amics i va fer un partit de futbol al club. Va aprofitar la baixa, diu, mira, va quedar amb els amics, pots venir i tal? I jo m'apunto, i s'apunta allà, estava jugant a futbol, i el vam veure allà jugant a futbol. S'ha de ser burro, eh?
1: Doncs poca broma, que el dia següent, sí. Andalucía Directo, que és aquest programa de tarda que fan a Andalucía, se'n van a la platja a refer. Bueno, què, com us va el dia de la platja? I atenció, que agafen un que estarà passejant per la platja.
13: A ver, por aquí que hay mucha gente bañándose, yo todavía no me atrevo. Mira, aquí hay un señor que antes ha estado... ¿Qué tal?
14: Joder, estoy de baja, tú.
13: ¿Estás de baja? Bueno, pues estábamos en directo.
1: Vaja, quina casualitat. Estava a la platja caminant.
0: Però pregunto, si estàs de baixa, no pots estar a la platja?
5: Sí que pots estar a la platja. Si estàs de baixa per ansietat, per exemple.
1: Clar, ho sé, jo desconec.
5: Sí, si no t'has
1: agafat mai una baixa.
0: Si estàs de baixa, pots estar...
5: Si tu, per exemple, estàs de baixa per un...
10: Depèn del tipus de...
15: Si estàs nedant allà, caçant tiburons amb les mans...
0: Home, però si estàs a la
5: platja... Però no t'has de quedar tancat a casa.
1: Quan tens una baixa per un tema mental, pots anar a la platja a...
5: Home, evidentment.
1: Ho desconec.
5: Sí, home, sí.
1: És a dir, el que no és normal és que estiguis a casa.
5: No, una altra cosa és que tu diguis, estic de baixa perquè m'he fet mal a la cama.
0: Vostè ara, per exemple,
5: si avui
0: s'està d'alta, no?
10: No sé de què està jo. Jo recordo...
5: Vostè està d'alta o de baixa?
10: És que no noto massa la diferència i a vegades em embolico. No sé si vaig donar la baixa de la meva baixa.
5: Però vostè va estar de baixa.
10: Jo a una època vaig estar de baixa d'anar a la feina, però no, o sigui, d'anar-hi. Anant-hi em vaig lesionar.
16: Ah, ni tíneres.
10: Bé,
0: escolta... Ni tíneres.
16: Sí, ni tíneres, ja com a massa feina. Ni tíneres.
0: Bé, què se'n fa d'aigua de litines?
10: Eh?
16: Aigua de litines, per tu?
0: És que ara no ens toca aquest tema.
16: No sabeu què és aigua de litines.
0: No sabeu què és aigua de litines.
16: No sabeu què és aigua de litines.
0: Estan connectant en directe aquí al canal 24 Hores en Pamplona. Escolti, va tothom uniformat aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Va, però tots, eh? Tothom pel carrer, mira, estan...
17: Tres anys con una jornada en el...
0: Mira, mira, tots. Pantaló blanc, camisa blanca i el mocador vermell. Però no, com cal, però
1: ara.
0: Això és com si fos la Mercè i tothom anés aquí vestit de... No sé.
1: Però blanc nuclear, eh?
10: Sí, després la sang es veu més, perquè clar...
1: No, la veritat...
0: Sí, però tots. No va ningú aquí amb un polo blau. No. Tots van uniformats.
1: Tu els partits dels partits del Mundial els segueixes per la 1 o per la 2CAT?
0: No, per 2CAT, per la 2CAT. Home, per favor, escolta, que està fent grans audiències, eh? El 10 i 11% de cert, que segueixen el partit en català. Hi ha el Carreras, hi ha la Nirga, hi ha l'Edu Mutante, hi ha el Sergi Mas... Sí, sí, gran èxit.
1: Perquè el narrador de la U, el Rivero, sí. Rivero o Rivera es diu?
0: Es diu Juan Carlos Rivera.
1: Rivera.
0: Està en període de transformació cap a Doña Rogelia.
1: Rivero.
0: En molts moments és Doña Rogelia.
1: Aquest matí, ahir...
10: No vaig confondre amb una senyora.
0: Em diuen Rivero, però jo ja li dic Rivera, però perquè és Doña Rogelia.
5: Sí. Ah.
0: Bé, si el veus, és que realment és Doña Rogelia.
16: Sí, va, el conyi!
5: Lenye.
0: Més li falta dir això.
16: Lenye.
0: Conye. No, però també conye també ho deia.
16: Què ho deia?
1: Doncs, escolta'm...
0: Jo crec que no seguíeu bé la Doña Rogelia.
1: Ai, són tantos anys. Doncs jo que sóc un yonqui de seguir aquests programes, Libertat Digital,
0: sí.
1: Vaig les mañanes de Federico,
0: sí.
1: Es va carregar el narrador, el Rivero aquest.
0: Sí, no està molt la fortuna. L'altre dia va mencionar un jugador que estava mort.
16: Un de mort.
1: És que és això. Endavant.
18: Bueno, pero no te pierdas, en televisión a Juan Carlos Rivero este. Este es una cosa sensacional. Este no es que sea sanchista, es más sanchista que Begoña. Y entonces, cuando pitan el himno de España en la final de la Copa del Rey, dice, libertad de expresión, antes de que diga a qué viene, a qué juegan la Copa del Rey, sí, sí, si no son españoles. Pero en cambio, cuando dijeron eso de musulmán el que no vote, o no recuerdo, los del español, intolerable, intolerable actitud. O sea, es la Sara Santaolalla de la narración deportiva. Lleva en el Mundial, ha confundido todos los países varias veces. Ayer estuvo a punto de darle el gol a Portugal, o sea, es una cosa, casi vale la pena verlo. O sea, es un fijo. Dentro de poco en YouTube habrá un canal que será eso, gazapos, deslices, meteduras de pata y tontadas varias del camarada Rivero. Es un lince.
1: Jo?
0: Bueno, no diré el que és Jiménez Los Santos.
16: I no plega aquest, eh?
0: Perquè mira que li ha tret suc a la Comunitat de Madrid, al Pepe i Ayuso,
1: home,
0: eh? Perquè viu d'ells.
1: Exacte, i les ajudes. I les ajudes,
0: home,
1: que té.
0: Home, per favor.
1: I les ajudes.
0: Com es diu allò que va tenir l'Arnau Vila?
5: una paparra.
0: És la paparra de la comunitat autònoma. La paparra que, escolta, els dies entre papalo, paparra i sanguijuela, com es diu en català.
4: Sangonera.
0: Sangonera. Sí, els dos. És això en el món de la política. Clar, d'aquí que li hagin regalat en el seu dia, li van concedir la emissió de l'E-Ràdio, una emissora, vull dir que, escolta...
1: La tele, també.
0: Exacte, la tele i safata i allò, catifa vermella. A veure, anem al moment de Rivero quan confon a un jugador que malauradament és mort amb un jugador en actiu, que era el porter.
19: Y estamos con este 0-0. Semedo atrás para Diogo Jota.
20: ¿Cómo?
19: Semedo atrás para Diogo Jota. Hay que hacer una...
0: Bueno, doncs aquest home, el Diego Jota, no, malauradament, és mort.
1: Escolta'm, està molt content el Josep Maria Mainat? Josep Maria, com estàs?
21: Sí, està molt bé, eh?
1: Està molt il·lusionat? Sap greu perquè pensarà, ostres, el pobre... No podrà veure el...
0: El Toni Cruz.
1: El Toni Cruz.
21: Ah, sí, va fer un homenatge, un homenatge.
1: Perquè una de les seves somnis era que Operación Triunfo es pogués fer a Amèrica, als Estats Units.
21: Ah, sí, tant.
1: I ahir va començar.
0: Què diu?
1: I tant. Va començar Operació Triunfo. Tenen el David Bisbal de jurat. I va començar així.
22: Esta noche llega la gala cero de Operación Triunfo Estados Unidos, reuniendo a un panel de jueces de primera. David Bisbal, Jimena Sariñana y Ana Bárbara, con la conducción de Natalia Telles. ¿Quiénes serán los elegidos para entrar a la academia?
23: Todo se decide en la gala cero.
22: Operación Triunfo Estados Unidos, gran estreno esta noche a las 7:06 centro por Telemundo y Pico.
1: Telemundo es una de las cadenas más importantes de parla hispana de Estados Units.
21: Escolta'm, i els drets els cobrem nosaltres,
0: sí,
21: eh?
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: Però
0: sí.
1: No els facis música, no els facis música.
21: No, però bueno...
1: Els fa una altra productora.
21: Venim amb llicències, igual.
1: I tenen una noia que és espanyola, justament, que es diu Amàlia, que viu a Nova York, que es va presentar al concurs i que ahir, en la gala zero, va cantar una peça de Over the Rainbow, d'aquestes ja conegudíssimes.
0: Sí, home, la escolta'm, peça del Mac 2, sí. Aquesta Mac 2. Pel·lícula que no...
21: Que t'agrada tant.
0: Que és per agafar el quet de la hojalata i fotre
21: el contenidor
0: del groc.
5: Tant, directe.
0: Tot sencer.
1: Sí, tant, fins
0: però a tu l'has vist?
1: No. Hi ha una sèrie de pel·lícules.
0: Van tenir un mal dia el dia que van rodar aquesta pel·lícula, eh? Però molt mal dia, eh?
1: Doncs, però la banda sonora és maca, no?
0: Per mi és insuportable,
5: no,
0: però
5: aquesta cançó és maca.
0: Molt, molt maca.
1: Bueno, a veure l'Amàlia com ho canta, perquè va ser la sensació de la nit, eh?

0: vostre.
1: Sembla que sí, que ha quedat clar que és vostre. És el que paguen, l'Andrea. Bueno, què?
2: Ho feu
1: molt, molt, molt bé, bé, ben interpretat.
2: A mi no m'agrada quan respiren i fan... És perquè agafes aire així.
1: Bueno, que si no s'ofeguen, eh?
2: No, no tenen per què fer aquest sorollet.
1: Mira, gol, gol. Ah, no, que està cantant. Bueno, ho hem de deixar aquí.
0: A veure si la setmana que ve està la Sánchez Vicario, està amb Universo Calleja. M'agradaria que et veiessis aquest programa, Toni, perquè ho ha estat rodant a la Xina. Un lloc que vas estar...
1: Sí.
0: Escolta'm, el programa està molt ben fet. Unes imatges, la Xina, la veus? Ostres, que maca! Coses que, no, que jo no coneixia...
1: Fixa't que si importem coses de la Xina, fins i tot hem importat la calor.
0: Oh, i tant.
1: La mateixa calor de la Xina la tenim aquests dies aquí a Catalunya.
0: Mira, dilluns vaig estar aquí al Passeig de Gràcia, que em van convidar a la televisió xinesa.
1: Sí,
0: van,
1: sí.
0: Hi ha una sèrie de directius aquí a Barcelona.
3: Ah,
1: sí. Xino, ara.
0: Em van convidar a un event, a un esdeveniment, millor dit. Hi estava la televisió de Macau, la televisió de Beijing.
3: Fixa't, Macau.
0: Estava tota una sèrie de directius. I arribo allà... I, ostres, també estava la Rosa Romà. Em trobo la presidenta de la Corpo, allà, dic, ah, jo la Rosa. I també em trobo l'Esteve Crespo, el director de Ràdio Televisió Espanyola a Sant Cugat, però que esteu aquí també vosaltres, sí, i tu, que bueno, total. Que ens venien a vendre la Xina, i sobretot la intel·ligència artificial. Hi havia una de xinos, però planís estava la cònsul de la Xina a Barcelona, aquí també, convidant-nos a anar a la Xina a conèixer la Xina.
1: Home, clar.
0: I nosaltres dèiem en privat, aquests ens menjaran d'aquí 4 dies, com no ens posem les piles la Unió Europea.
1: No, no,
0: aquests és, ja no, directament és que... Bueno, hi estaven, hi havia un grapat de xinos, que jo no sé on sortien tant, gravant per tot arreu, amb càmeres, i nosaltres somrient, i deia, bueno, la meitat, a saber on...
3: Ja fa anys que l'any nou xinès aquí a Barcelona es fa una festassa tremenda. Sí,
0: però, escolta'm, i venien a explicar lo de la intel·ligència artificial al món de la televisió en un futur.
1: Només ja cal veure la de cotxes xinesos que ja estan circulant per...
3: Catalunya. I tant. Robots, com a
0: i
3: persones,
0: tant.
1: Cosa que ens ha de fer preguntar, cosa que veig que ningú s'ho pregunta, què en farem de la indústria automobilística europea?
0: Bueno, Volkswagen 100.000 al carrer.
1: Val. 100.000 després ens estranyarem de, ui, què ha passat?
0: Però
1: ha
0: passat?
1: Com passa amb les botigues que la gent no hi va?
0: I compra per Temu.
1: Exacte. I les botigues tanquen perquè compren per Temu. Doncs amb la indústria automobilística i el que genera de treballs...
0: Vale.
1: De llocs de treball passarà el mateix, al tiempo.
0: Vale, la pregunta que et faig, si tu has de comprar un cotxe i t'agrada aquest cotxe i val 10, però el tens per 5, el compres per 5 o el compres per 10 perquè el fan a Europa?
1: Jo, perdona, tots els cotxes que m'he comprat sempre els he comprat a Europa. Sempre he defensat el mercat. Com producte sempre intento que sigui català. Si és una mica més car, doncs una mica més car. També entenc que hi ha gent que per qüestions econòmiques no poden pagar una mica més car la fruita o la verdura.

0: o hagin de comprar un cotxe d'importació. Però jo sempre intento protegir, i això els governs ho haurien d'haver fet, amb la indústria automobilística europea. De potenciar amb subvencions, amb el que sigui, perquè és que si no, la indústria europea se'n va a fer punyetes.
1: Anaves.
0: I són milions, milers i milers de llocs de treball.
2: Saps què em va dir una de les xines que vaig estar parlant amb ella? Diu, el problema que té la Unió Europea és lo farragós que és el tema del paperam.
0: Sí, sí.
2: Que cada país té la seva legislació. Sí, sí. Cada país té la seva legislació.
0: Jo per això et dic,
2: i això portarà la mort.
0: Endavant amb els cotxes xinesos, escolta, estupendos, més econòmics, tot estupendo. Però la pregunta és, amb la indústria automobilística europea,
1: mira,
0: què fem?
1: Tant que critiqueu el tram, ell ha fotut aranzels, sí, sí, i a Amèrica tots són Tesles. Tots són Tesles.
3: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 11:15 d'aquest dimecres 8 de juliol, el primer dia sense partits des que va començar el Mundial. Amb els quarts de final ja dibuixats, la competició agafa aire i demà es reprendrà amb el primer emparellament, el que disputaran França i Marroc a les 10 de la nit. Aprofitant que el calendari ens dona aquest respir, dedicarem una estona avui, uns minuts, a fer balanç del que ja hem vist i ho farem amb l'Albert Fernández i l'Albert Blaia. Pel que fa a la selecció espanyola, des d'ahir ja és a Los Angeles, on divendres s'enfrontarà a Bèlgica. Connectarem, lògicament, amb el Damià López, que ens expliqui l'última hora, i entrevistarem Pedri, un dels 8 blaugranes convocats per Luis de la Fuente.

0: En clau Barça, explicarem detalls sobre el nou responsable de la preparació física, Benjamin Kugel, home de confiança de Hansi Flick, amb qui ja va treballar a la selecció alemanya, i tot plegat el dia que ja hem vist Alexia Putellas amb la seva nova samarreta. La migcampista de Mollet s'ha presentat avui amb el seu nou club, el London City, en un acte a Nova York. També en parlarem d'aquí a una estona, sentirem què ha dit, i també el segon fitxatge de l'Espanyol, en Kilinci Hartman, el lateral neerlandès que arriba cedit del Burnley i que també s'ha presentat avui. I poques hores després de presentar-se, hem sabut també el tercer reforç de l'Espanyol de cara a la propera temporada. És Gabriel Moscardo, el migcentre brasiler de 20 anys, també arriba cedit en aquest cas del Paris Saint-Germain i es presentarà demà. Tot això en futbol i en pàgina poliesportiva, avui a punts de bàsquet, de ciclisme i de tennis, entre d'altres. Comencem pel bàsquet, Dani Aguilà, bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: Perquè a RAC1 podem avançar novetats importants que tenen a veure amb la banqueta del Barça.
1: Bàsicament, el nom que ara sí és la primera opció, opció real, com a alternativa a Paolo Galbiato, i ho avança aquesta emissora, és el tècnic eslové Aleksandar Sekulić, 48 anys, entrenador fins d'aquí molts pocs dies del Dubai Basketball, on va precisament Xavi Pascual. Des del 2020 seleccionador eslové, ha passat per Lokomotiv Kuban i Zenit de Sant Petersburg, i insisteixo, des de mitjans de temporada entrena a l'equip dels Emirats, el Dubai, amb qui per cert ha guanyat la Lliga Adriàtica. El tècnic i l'entrenador, segons hem pogut saber RAC1, fa dies que van ja iniciar els contactes. De moment, insisteixo, és la primera opció amb la qual s'ha treballat realment com a alternativa al pla Galbiati. Això vol dir, Xavi, que acabi sent l'entrenador del Barça? Per això encara falta. De fet, aquí t'afegeixo opinió i interpretació en tot el que sabem, i perquè ja sabem que trepitjar terreny d'informació de Barça de Bàsquet a dia d'avui
0: és
1: trepitjar terreny pantanós.
0: Sí.
1: Però la informació és aquesta, que ja hi ha contactes entre entrenador i club. També és veritat, i això ja us ho hem explicat als últims dies i a les últimes hores a RAC1, que el Barça havia d'activar sí o sí un pla B, però un pla real, perquè és conscient que amb el cas Galbiati la posició del Baskonia estava totalment enrocada. Per tant, activat aquests contactes amb Aleksandar Sekulić, aquest pla B, insisteixo, aquesta informació que us avança a RAC1, aquests contactes des de fa ja dies.
0: Sekulić, doncs, opció real per la banqueta del Barça, per ocupar-se de la banqueta del Barça a partir de la propera temporada. Lògicament, d'aquí a uns minuts, Dani, ho ampliarem al Tobiràs.
1: Fins ara.
0: I també en pàgina poliesportiva, avui s'ha disputat la cinquena etapa del Tour de França, que ha guanyat a l'esprint el ciclista neerlandès del Decathlon, Olaf Kuy. A la general, tot igual, el danès Thorstein Strand es manté líder amb gairebé 8 minuts d'avantatge respecte a Pogacar i Vingegaard, quart i cinquè a la general respectivament. Mentrestant, en tennis han quedat definides les semifinals de Wimbledon. En el quadre masculí, una la disputaran Alexander Zverev i la gran sensació del torneig, el britànic Arthur Ferry, número 114 del món. L'altra ja estava decidida des d'ahir. La jugaran Jannik Sinner i Novak Djokovic. Ara passen 5 minuts de 11:15 de la nit. Fem una petita pausa i tornem.
2: Tu ho diràs amb Aleix Pariser. I dreamt of this long time.
0: Un homenatge a l'Aleix, que fa dies que no passa per aquí, aleshores el trobem a faltar, i aleshores doncs aquí va per tu regal de l'homenatge de RAC1 en aquestes nits tòrrides i amb criatura pel mig. Per tant, endavant, Aleix, abraçada forta des de, lògicament, la planta 3 de RAC1. Dit tot això, són ara mateix, o passen 7 minuts a 11:15, ho dèiem en començar, avui per primera vegada en tot el Mundial la competició s'atura i agafa aire abans que comencin els quarts de final, demà mateix amb el Marroc França, i aprofitant aquesta mínima aturada que ens regala el calendari, doncs nosaltres ho aprofitarem per fer balanç del que hem vist fins ara. Ho farem amb l'Albert Blaia i l'Albert Fernández. Blaia, bona nit, com estàs?
3: Bona nit.
0: I Albert Fernández, bona nit.
4: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: Bé, home, per cert, Blaia, dia estrany avui, no? Sense partit, això no deu saber què és ja.
5: Sí, sí, dia estrany, aprofitant per fer una mica de plans, també et dic. Però ara, de fet, d'aquí un rato, tocarà sortir una estona que fa dies que les nits són només de Mundial.
0: Home, l'has triat la millor nit del món, trobo. A 30 graus que estem...
5: Ideal.
0: Sí, sí. Enhorabona, felicitats per la tria. Albert Fernández, tu també, faràs el mateix? Has aprofitat per una mica escampar la boira o què?
4: Sí, avui el que intentaré és recuperar una mica l'horari normal. Jo tinc una mica de jet lag, perquè a més m'ha tocat narrar molts partits d'aquests de les 6, de les 5, de les 4, i més o menys estic començant a recuperar, però encara em falta, no? I avui intentaré a veure si puc anar al llit una mica d'hora i a veure si puc dormir, que aquesta és la difícil, no?
0: Aquesta és l'altra, exacte. Si us sembla, abans de fer balanç, us preguntaré pels 4 partits de quarts de final que jugaran entre demà i dissabte. Us demano com veieu el partit i qui creieu que passarà. Començaré pel Blaia i que reculli tu mateix, Albert Fernández, per tant, us ho veu vosaltres. Començo amb el primer. França-Marroc, demà a les 10 de la nit.
5: Doncs mira, és un d'aquests plats forts que ve molt de gust veure, una revàlida del que ja vam veure al Mundial de Qatar. Crec que França, potser hi coincidim tots, està sent la selecció que fa més por en aquest Mundial. Ja a la prèvia tots podíem apuntar que la davantera doncs, era espectacular, que França venia amb moltes ganes de tornar a guanyar el Mundial després del 2018, però s'ha anat confirmant, no? El nivell de, sobretot d'Mbappé o Lis està sent excepcional, però crec que el Marroc, tot i que sense Saibari, que és una baixa d'aquestes de pes, pot patir força. És un equip que va començar molt bé amb el Brasil, va tenir potser algun petit dubte a nivell de joc, però crec que està cada vegada més competitiu i li pot plantejar un partit molt difícil, no? Tancant-li molts espais per dins, plantejant-li moltes transicions també i, per tant, obligant el mig del camp de França a treballar, i no serà un partit similar al de Paraguai, perquè sí que el Marroc té molta amenaça en transició. Crec que passa a França, però obro la porta que pugui haver una sorpresa del Marroc.
4: A veure, tinc la sensació que el Marroc porta esperant aquest partit 3 anys i mig, no? Des de que els van eliminar en aquelles semifinals, hi ha com unes ganes de revenja, unes ganes de venjança important, i a més arriba en un equip, òbviament, que ha millorat, no? O sigui, aquesta França és millor que la del passat Mundial, però Marroc és bastant millor que la del passat Mundial. I aquí crec que l'única fórmula de guanyar França és intentar controlar el mig del camp. França té 4 animals a la part del davant, té grans defenses, però és cert que va amb Rabiot, amb Tchouaméni, poc més al mig del camp, i aquí segurament sí que el Marroc li pot fer mal, no? Intentar tenir la pilota, hem vist a Nil El Aynaoui com és un jugador que s'ha convertit per mi en el migcampista més enllà del jove Boadí de, no, referència a aquest equip, Ounahi, òbviament ja l'hem vist, a part dels gols sabem el que és, quin futbolista pot tenir la pilota, vull dir, Marroc ha intentat fer un partit on sigui protagonista i desactivar d'aquesta forma que tingui la pilota els Mbappé, Doué, Dembélé, etc. No? Perquè si la tenen, és que no els pots parar. Però si tu tens la pilota i tenen futbolistes per tenir-la, encara tindrà alguna opció.
0: Doncs França-Marroc, de qui sortirà el rival de l'Espanya-Bèlgica, que juga, recordem-ho, el divendres a les 9 del vespre. Com el veieu aquest?
5: Bé, a mi em sorprendria, honestament, que Bèlgica pogués aconseguir eliminar la selecció espanyola. Crec que Espanya, tot i que no hem vist el millor nivell en aquest Mundial, així com si a l'Eurocopa, crec que doncs vam veure una Espanya molt elèctrica, una Espanya que era l'equip dels extrems amb la Mini Nico. Ara estem en una Espanya molt més rodricèntrica, si se'm permet dir-ho, perquè amb el nivell de Pedri, que crec que no està sent el que tots esperàvem, doncs Rodri s'ha anat imposant mica en mica, uns centrals que estan a un gran nivell, no? Un Cubarsí capitanejant aquesta línia defensiva, un Aissimon doncs, que pràcticament no ha hagut de fer cap intervenció, i una Bèlgica que a mi m'ha decebut molt a la fase de grups. Crec que ha sigut una selecció doncs, que no ha acabat de demostrar el seu nivell de joc, que ha ganat una miqueta remolc. El 700 es va classificar d'aquella manera, no? Amb els canvis sorprenents de De Bruyne i Doku. De fet, cap dels dos va tornar a jugar ja als 8ens amb aquesta golejada ja històrica contra els Estats Units. És veritat que crec que Bèlgica, per mi, ja crec que afirmen haver arribat fins a quarts de final, és a dir, ja han fet la feina, evidentment, doncs, el que puguin rascar, però crec que Espanya a nivell col·lectiu i també individual és millor que la selecció belga.
4: Clar, aquesta Bèlgica és una Bèlgica ja que té els últims vestigis, no, del que va ser aquella generació durada, pràcticament no queda res i els que queden no estan a bon nivell, parlo de, sobretot Kevin De Bruyne, etc. Sí. Però és cert que no tenir aquesta pressió de ser un equip favorit, un equip que tothom el veia com una alternativa real a guanyar la Copa del Món, els ha tret una mica, no?, d'això, aquesta pressió, jugant amb una mica més de calma, sobretot després d'aquesta remuntada contra el Senegal. No tenen res a perdre, tenen bons futbolistes més enllà del que la gent pensa, està Doku, està Trossard, que són jugadors tops, d'equips tops d'Europa, tenen segurament el millor porter de la competició com és Courtois, i crec que Espanya és molt favorita, és la més desequilibrada de totes, però tinc la sensació de que el fet de jugar sense por pot fer que Bèlgica sigui més perillosa del que sembla.
0: I dissabte, per cert, Bèlgica que ve de fer, segur el seu millor partit en aquesta golejada 4-1 contra els Estats Units. Jo no sé fins a quin punt va intervenir a l'hora d'anar sobreexcitada tot el que va passar amb aquest perdó, no?, de la FIFA a Balogun, el davanter de nord-americà. En qualsevol cas, veurem Bèlgica si és capaç de plantar cara a Espanya divendres a les 9 del vespre. Anem ara a l'altra banda del quadre. Dissabte es resolen els altres dos partits de quarts. A les 11 de la nit, Anglaterra-Noruega.
5: Compte amb aquest, no? Jo crec que és, per més, un dels plats forts, juntament amb, potser segurament, el de França i Marroc. Sí. Una selecció tapada com Noruega, que tots teníem en ment, doncs, que després de tants i tants anys sense estar un mundial, la generació daurada dels Odegaard, dels Erling Haaland, doncs podia fer alguna cosa especial. Crec que Noruega ja a nivell emocional estan molt per sobre del que pugui arribar després d'haver eliminat el Brasil, com ho van fer, crec que van ser millors que la selecció de Carlo Ancelotti, i una Anglaterra que és veritat que la fase de grups a mi no m'ha acabat de convèncer, però que al final té moltíssima pólvora, té el millor davanter del món, que és Harry Kane, té un jugador que està en un nivell de forma molt bon aquest mundial, que és Jude Bellingham, és un equip que sempre acaba aconseguint treure jugades guanyadores, i que per mi el partit contra Mèxic és molt, molt meritori, perquè Mèxic comença millor i Anglaterra, doncs, en 5 minuts fa dos gols, no?, i aconsegueix treure un partit que inclús queden 10, i jo crec que tots pensàvem que allà podia remuntar la selecció d'Aguirre. A mi em sembla que Anglaterra és favorita, però no descartaria que Noruega plantegés un partit d'aquests feixucs, no?, de cedir-los una miqueta a la pilota i després transitar, sobretot amb la velocitat d'Antonio Nusa. Veurem si Oscar Bob repeteix allà com va fer l'altre dia entrant a la segona meitat, i sobretot amb Haaland, que a veure qui el frena després d'aquest doplet. Tot i que, repeteixo, Anglaterra per mi favorita, compta amb Noruega, que és una de les grans tapades d'aquest Mundial.
4: Anglaterra és favorita, estic d'acord amb l'Albert, però és cert que després del partit contra Mèxic jo vaig notar que és un equip que té recursos brutals, no?, al mig del camp i a la davantera, però en defensa és un equip que no acaba de rutllar, i Noruega és una mica el mateix. De fet, Noruega té del mig del camp a la davantera jugadors intercanviables i molt bons, és a dir, si no està Nusa, estàs Helderup, i al final la qualitat a l'extrema esquerra segueix sent molt bo, més enllà de Haaland, però és cert que si tu mires la defensa dels futbolistes noruecs, la majoria són jugadors que juguen a la Premier i equips de menys nivell o suplents de molts dels futbolistes que estan a la defensa d'Anglaterra, no? Vull dir, al final hi haurà aquesta sensació de estem una mica per sota, però bastant més equilibrada de com podia imaginar en una Anglaterra-Noruega. Si marca primer la selecció nòrdica, atenció, perquè he vist que defensen són els grans partits de la seva vida, estan jugant una cosa que segurament no mai tornaran a estar aquí, no? I per tant, més equilibrada del que sembla, jo la posaria 60-40 per Anglaterra.
0: De fet, feia molts anys que no eren en una d'aquestes, perquè des del 98 que no disputava un mundial la selecció noruega. I ens en queda una, el partit de les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa.
5: Home, aquest jo crec que el veig, tot i que Argentina arriba com arriba, no?, amb dues eliminatòries que a priori eren molt senzilles contra Cap Verd i contra Egipte, que han acabat com han acabat. Crec que Argentina, després d'aquest part contra Egipte, de veure's fora del Mundial, amb aquell 0-2 gairebé al minut 80, doncs veurem si és un punt d'inflexió. A mi em sembla que és una selecció molt superior a Suïssa, tot i que Suïssa va fer un partit espectacular contra Colòmbia. Jo veia Colòmbia molt favorita per passar i que haguessin estat uns quarts de final espectaculars, i va estar molt i molt bé defensivament, però sobretot en pilota, amb molta personalitat. I jo crec que a Suïssa li pot plantejar un partit difícil, no? Perquè és un equip que té la capacitat, sobretot al mig del camp, amb Flore i Saka, per tenir molt la pilota, jugadors per atacar la profunditat, i veurem si Argentina supera aquest bloqueig mental, perquè no estem veient el millor nivell dels migcampistes, sobretot de McAllister, de Paul, una miqueta per sota. Tinc ganes de veure a Paredes, i evidentment el factor Messi ara mateix és el millor jugador del Mundial, i jo crec que, doncs, quan Messi està així, només et queda intentar resar perquè no tingui el dia en aquell moment. No, més que el dia, els minuts, no? Perquè vam veure l'altre dia que en 10 minuts et va rebentar una eliminatòria.
4: Sí, però està arrossegant ell sol, pràcticament, no? I això no pot ser. Vull dir, hi ha altres futbolistes d'Argentina que han de donar un pas endavant, i si no, Scaloni ha de començar a provar altres futbolistes, no? Joves que no estan tenint pràcticament participació, i algun dels veterans, doncs, donar-li tota atenció perquè no estan funcionant. Si tu pateixes contra Cap Verd, si pateixes, òbviament, contra Egipte, Suïssa és una pedra de toc més dura encara, i has estat a punt de ser eliminat, no? Has de pujar el nivell. Suïssa és un equip que segurament no tindrà Manzambi, que per mi és el millor futbolista amb molta diferència. Anem a veure si arriba, està justet. Per mi canvia que estigui o no estigui, però sempre és una selecció incòmoda, sempre. Ho ha estat tota la vida, a tots els mundials, mai hem vist una Suïssa ser eliminada sense lluita fins a l'últim moment, perquè això, tenen aquesta capacitat, no?, de fer els partits molt incòmodes, ho van fer contra Colòmbia, intentaran fer un partit semblant. Argentina, favorita, però menys favorites que el que sembla sobre el paper.
0: Mm-hmm. Encarem doncs aquesta recta final del mundial. Només falten 11 dies. 11 dies, 8 seleccions en joc. Aquestes de resposta curta, i ara que hem fet l'explicació de com veieu els quarts de final, veient el que hem vist, per qui aposteu com a campiona?
5: Mira, jo haig de dir que aposto per Anglaterra. Crec que Anglaterra, tot i el que he dit, que pot semblar una mica contradictori, que no m'estava acabant de convèncer, sí. Veig que té un Harry Kane espectacular, crec que va creixent partit a partit, per mi pot ser punt d'inflexió la victòria contra Mèxic, i em sembla doncs, que amb Jude Bellingham també un molt bon nivell, és un equip que té profunditat de banqueta, crec que Tuchel va construir una mica la seva identitat, i em costa veure una altra vegada, no? França, doncs és evident que per mi ara mateix és la millor selecció, però una miqueta, potser per aquesta sensació de que repetir tres finals consecutives pot ser molt complicat, ja no et dic guanyar doncs, dos dels últims tres mundials, em quedo amb Anglaterra.
4: Clar, quedarem una mica com alternatius els dos Alberts, perquè jo no diré tampoc França, que és una mica la resposta més lògica, no?, veient el que hem vist, però jo crec que pot ser la selecció espanyola, perquè tinc la sensació de que realment França és més poderosa, però en un partit entre les dues és una mica el que deia del Marroc, al mig del camp d'Espanya pot desactivar, pot fer que corrin darrere la pilota i aquí tindrà més problemes França, no? I a partir d'aquí, per mi són les dues millors seleccions, si Espanya arriba a aquesta final, sí, és un feeling, crec que pot ser campiona del món.
0: Amb qui seria, ja que em dius Espanya, qui seria el finalista per tu, Albert Fernández?
4: Aquí sí que crec que seria Anglaterra. O sigui, ara mateix, tot i que Argentina té a Messi a un nivell superlatiu, sobretot tenint en compte que té 39 anys, vull dir, cal tenir-ho en compte, crec que Argentina ara mateix no està al nivell del que hem vist d'Anglaterra.
0: I per tu, Blai, qui seria el finalista?
5: Sí, per mi seria... Jo me la jugo amb aquest Anglaterra-França, també.
0: Anglaterra-França, o sigui, Anglaterra-Espanya, segons Albert Fernández, Anglaterra-França, segons Albert Blai, en qualsevol cas... Digues, perdona. Ah, no deu res, No deia, en qualsevol cas, trigarem pocs dies en veure-ho, perquè tot just entre demà i dissabte és quan s'acabarà de resoldre aquesta ronda de quarts de final. Quina selecció us ha sorprès més? En positiu, és a dir, la sorpresa positiva d'aquest Mundial, per a vosaltres, quina és?
5: Home, jo crec que aquí hem d'apuntar, evidentment, doncs, el que hem vist, Cap Verd és la història del Mundial, sense cap mena de dubte. Sincerament, Egipte, jo hi tenia poca...

0: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones?
1: Estudia el grau en arquitectura a La Salle Universitat Ramon Llull i aprèn en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats i donen resposta als reptes del present i del futur.
0: La Salle Universitat Ramon Llull.
1: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stickpack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Sí, d'aquest Mundial, la selecció que més us ha decebut en aquests primers dies de competició.
4: Mira, jo aquí justament ratifico el que deia l'Albert, perquè el tema de Paraguai ara ja, com que queda una mica lluny, el Mundial ens atropella, sí. no hi havia ni pensat, imagina't. Jo diria que ja les tres grans decepcions serien segurament Alemanya, no? Portugal i Brasil. Jo em quedo en Portugal, perquè crec que Alemanya jo m'olorava, que no faria massa cosa, no m'ha acabat de transmetre res, no arribaven en un bon moment, crec que porten molts anys immersos en problemes, el mateix a Brasil. I més si li sumes la lesió de Rafinha, però sí que Portugal, crec que aquí Bon Martí no ha estat bé. És veritat que han perdut contra Espanya, però va ser un partit per mi molt decebedor de Portugal i la fase de grups doncs no va ser bona. I una selecció que venia amb tres vigents campions d'Europa dues vegades i sent dels millors a les seves posicions, per no dir els millors, alguns d'ells, doncs m'ha deixat la sensació que no ha acabat d'exprimar aquest talent i que ha quedat una miqueta en terra de ningú.
5: Sí, clar, si parlem de les grans, és evident, són aquestes tres, la pitjor Alemanya pel rival que l'elimina, però atenció Brasil, que és Brasil, que mai havia quedat eliminada als vuitens des de feia, no sé, moltes dècades, que ha tingut molt de temps Ancelotti, no?, per plantejar-se el que volia. Al final Brasil no té megacracs, però té molt bons futbolistes, com per mínim estar entre les vuit primeres. I si parlem del torneig sencer, per mi el més impressionant és el tema d'Uruguai. Sí, Uruguai en un grup on havia de ser segona com a mínim, no, ha quedat eliminada. Sí, i és realment impressionant perquè té futbolistes del primer nivell, no? O sigui, des de Valverde, etc, i tenia un grup amb Cap Verde i amb Aràbia Saudí, i m'estranya moltíssim que hagi quedat eliminada. És un gran fracàs.
3: Absolutament. Per cert, que roda el monitor no el Born, perquè vas mirant mundials, aquí s'ha ampliat de 32 seleccions a 48, però mires les 8 quart finalistes i més o menys és el de sempre. 6 europees, aquesta vegada amb una africana i una sud-americana. Altres anys podien ser dues sud-americanes, és a dir, Brasil i Argentina. Per exemple, fa 4 anys sí que van ser 5 europees, Marroc i dues sud-americanes, d'acord? Però més o menys sempre acaba sent el mateix. Us pregunto per noms propis ara, per vosaltres, el millor jugador del que portem de Mundial.
4: Jo aquí m'haig de quedar amb Messi. Crec que el que està fent Messi és absolutament espectacular. Crec que ni els més optimistes ni els més massistes de tots imaginaven que ara mateix portaria 8 gols, que hauria fet el que hauria fet a la fase de grup, però per mi el partit contra Egipte és un partit que no he vist a cap jugador, perquè hi ha hagut grans rendiments, però en una eliminatòria, quan et veus contra les cordes, fer un gol, fer una assistència i tirar del carro, em sembla espectacular. I mira que hi ha candidats, perquè està sent un Mundial d'estrelles importants, però és veritat que amb més equips doncs potser rebaixa una miqueta el nivell de la fase de grup, s'ha d'agafar més amb pinces, i a partir d'eliminatòries crec que Messi doncs, amb Cap Verd també va fer un golaç i està sent per mi doncs, una mica aquest jugador estrella.
5: Sí, no puc canviar, vull dir, aquí no puc ser original, crec que Messi és que ha fallat dos penals i porta 8 gols, o sigui, són els mateixos gols que ha marcat Julián Álvarez en tota la lliga passada, per fer-nos una mica una idea, però vull dir, és una barbaritat, i sobretot perquè ho està fent amb una edat on els futbolistes ja estan començant a ser entrenadors. Sí, sí. És que té 39 anys
3: o àrbitres,
5: sent
3: una de dues, no?
5: O àrbitres, sí. Estan arrossegant a una selecció que és l'actual campiona del món i que té molts jugadors importants, no? Vull dir, és pràcticament impossible posar un altre nom. Ara, si busquem altres futbolistes que poden competir-hi, òbviament Olise, Mbappé, crec que el de Haaland està sent impressionant, i també Harry Kane, que està sent una mica el Messi anglès.
3: I ara sí que la pregunta que us faig me la resoleu amb un nom, és a dir, amb una paraula. Recordo com va la lluita per la bota d'or, és a dir, per ser màxim golejador d'aquest Mundial. Messi la lidera la classificació, em refereixo, amb 8 gols, seguit de Haaland i Mbappé, que en tenen 7, i Kane amb 6. Per vosaltres, qui serà el màxim golejador d'aquest Mundial?
4: Doncs mira, jo em quedo amb Harry Kane. Crec que és el que té més desavantatge, però veig que pot remuntar, i Mbappé tindrà un partit molt difícil contra Marroc, ara potser en fa 3, però em quedo amb Kane de moment, va, no la jugo.
5: Sí, jo exactament, diré Kane també, però pel el que els espera, no? Té partits en teoria fins la final on pot

0: marca més gols, és la sensació.
1: No, em descol·loqueu. Jo pensava que m'haguéssiu dit alguns dels que lideren aquesta classificació, però sí que és cert que tenen compromisos a priori més complicats, tot i que l'Argentina de Leo Messi s'enfronta a Suïssa. Sí que va plantejar un gran partit defensivament l'altre dia, però vull veure què passa amb aquest Messi buscant un altre partit consecutiu, marcant en un Mundial que ja seria per rebentar tots els registres i situar el llistó altíssim per aquells que hagin de venir al darrere. Vaig acabant, fora del futbol, creieu que està sent un bon Mundial a nivell organitzatiu, a nivell d'assistència, per exemple, a nivell de tot plegat?
2: A veure, a mi hi ha coses que francament m'han sorprès cap a positiu, el tema de l'assistència. Jo quan vaig veure el calendari, vaig veure segons quins partits, sobretot a la fase de grups, dic, ostres, venim del Mundial de Clubs, que és evident que és una altra dimensió, on veiem doncs estadis molt buits. Hi ha hagut un ambient força, força positiu, amb moltíssima gent, aficions que s'han deixat notar. Sí que és evident que a mi el tema doncs de les tormentes elèctriques, d'allargar partits, d'ara comencen més tard, això sobretot pels que, com l'Albert, doncs narren aquests partits a aquestes altes hores, és un drama, això ja ho sabíem. I evidentment doncs tot el tema que ha passat amb l'expulsió de Balogun, el tema amb Donald Trump, que és una vergonya, però sí que crec que està sent un Mundial, si es borren de la nostra memòria i també el tema de les pauses d'hidratació, que a mi em sembla una cosa que s'ha d'oblidar, és a dir, no es pot repescar per aplicar-ho a la Lliga. Estic content, crec que estem en un bon nivell i sobretot doncs que està deixant molt bones històries, que al final és el que ens agrada dels Mundials.
0: Sí, mira, jo he tingut la sort d'esquivar les tormentes. Vull dir, no m'ha tocat, no m'he mullat en cap i no he hagut d'aguantar 4 o 5 hores allà a l'estudi, però en definitiva crec que tot el que ha dit l'Albert és real, és així, no? Vull dir, hi ha coses que són una mica estranyes, altres són magnífiques, hi ha moltíssima gent als estadis i al final farem un balanç i ens quedarem amb unes coses dolentes i altres pitjors. La pitjor, sens dubte, el tema Balogun, perquè és clarament una inferència política i això mai hauria de succeir.
1: Acabo precisament amb aquest cas, amb tota aquesta polèmica. Creieu que la crisi d'Infantino on Donald Trump el perdó a Balogun li pot passar factura al president de la FIFA de cara al futur? No sé si a curt, a mig termini, mai. Què creieu?
2: A mi m'agradaria pensar que sí, una miqueta, Xavi, però és que al final venim del que venim, i venim d'aquest premi que va entregar Infantino, venim de moltes coses ja que ens fan que res ens sorprengui, i que per tant entenguem tots doncs, que tot això està molt podrit, que és el que hi ha, i que a partir d'aquí doncs, la resta som simples espectadors. M'agradaria pensar que sí, però ho dubto, sincerament.
0: Sí, el problema que hi ha és que si tu mires enrere, i segurament si mires endavant, les alternatives que hi ha hagut són totes amb casos de corrupció establerts, vull dir, fins i tot amb gent condemnada, i en aquest cas no podem demostrar absolutament res, però sí que, efectivament, des d'aquell premi a la pau, no?, que li va donar...
1: La
0: FIFA a la pau, com un Nobel no, de sense drets, no?, com jugaves a la Play i no tenien drets, doncs li va donar el de la FIFA, i a partir d'aquí ja dones compte que això, clar, si li dones això a Donald Trump, per què, no? Perquè li volia fer la pilota, i és que ha estat un cúmul. De fet, Cristiano Ronaldo no hauria d'haver jugat el primer partit de la Copa del Món. No hauria, li van fer exactament el mateix que han fet amb Balogun, tot i que va quedar bastant més ensorrat. És una pena que això succeeixi, perquè el més just és que tothom pugui jugar amb les mateixes regles, no? Però no pot ser. Mira.
1: Doncs avui, aprofitant aquesta aturada mundial, nosaltres hem volgut dedicar-li una estona, ja que no hi ha pilota, doncs serenament, en tranquil·litat, poder parlar amb dues persones que estan seguint, si no tots, m'equivocaria de pocs, pràcticament tots els partits d'aquest mundial, sigui l'hora que sigui. Avui hagués anat bé, veus, un partit de matinada, perquè em sembla que costarà dormir, i tenir allò més igual quin, encara que sigui un Colòmbia-Suïssa, perquè ahir dieu que va fer un partit a Suïssa, però noi, empassar-se allò és de mèrit, però vaja.
2: Sí, també el vaig comentar, Xavi, això ajuda sempre.
1: Això és veritat, això és veritat. Albert Blaia, moltíssimes gràcies. Dissabte ens veiem.
2: Sí, ens veiem per aquí. Espero que sigui una gran nit. Té pinta espectacular aquest nord d'Anglaterra.
1: I tant que sí. I en tu també, sí. Albert Fernández, ens veiem dissabte.
0: Sí. I tant. Té pinta de que sí, ens ho passarem molt bé.
1: Això
0: més
1: mateix.
0: Enllà que el partit sigui avorrit, ja l'emoció parla per si mateixa.
1: Ara sí, ronda de quarts sí. Ja és una altra història. Sí. Albert, moltes gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Ara són les 11 en punt, farem una pausa curta i de seguida obrirem ja tertúlia, avui amb el Marc Barbà, el Paco Cabezas i el Joan Lluís García. RAC 1.
3: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
4: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
3: Sí, jo el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
4: Sí, però...
3: va arribar tard a fer el programa.
4: Sí, dilluns.
3: M'equivoco?
4: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
3: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
4: no
3: sé que vulgui que les fem públiques.
4: No.
3: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo, amb to amenaçador.
4: No.
3: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia qui era.
4: A veure, un moment, no vaig fer.
3: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
4: No és veritat.
3: Que ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
4: Escolti, que no.
3: Snorkel, El busseig d'Escobar.
4: No!
5: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Can everybody shout K.O. to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 3 minuts passen de les 11 de la nit, ja tenim aquí els tertulians preparats per repassar Mundial, Barça, noms propis, futurologia possible, perquè clar, aquí hi ha noms també que algun dia o altre s'haurien de fer, si és que s'acaben fent oficials. No serà demà, ni demà passat, segurament tampoc, però vaja. Marc Barbà, com estàs?
1: El que calgui. Bona nit.
0: Tot bé?
1: Xavi Rocamora. Sí, i tant.
0: Ets un home diferent avui, potser, no?
1: Home, avui no hi ha partit.
0: Sí, Mundial.
1: Feia, crec que són 20 i pico dies, no, seguits, que teníem partits.
0: 26 dies.
1: Doncs imagina't, sí, sí, falta alguna coseta.
0: De fet, 26 dies, ara en falten 11, però és que en total, de tot aquest mes i 10 dies que ha durat el Mundial, només n'hi haurà hagut 5 de dies sense partits, que són molt pocs. La resta, sempre hi ha hagut alguna cosa.
1: I d'aquests 5 crec que són 3 previs a la final.
0: Clar, clar, clar, perquè després... són 2 previs, perquè el dissabte hi ha la final de consolació.
1: La final, exacte, el tercer i quart lloc.
0: Són dijous i divendres, són 2 dies que no hi ha partits.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Paco Cabezas, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Muy bien. Pues hace raro, ¿eh? Porque hoy los que nos dedicamos a esto de la información deportiva, no había partidos, Wimbledon ha sido una castaña, el Tour ha sido una castaña, o sea, no hemos tenido ningún escándalo de Trump, al menos que esté relacionado con el deporte.
0: Avui era política, avui li tocava política. Avui...
2: Sí, sí, pero sí. Para los de la información deportiva ha sido un día bastante, bastante fake, a ver si lo remontamos esta noche.
0: Sí, sí, porque no, y avui realmente mirabas o mirabas y no había...
2: Bueno, y mejor no mirar a la sección de básquet del Barça.
0: No.
2: Ahí sí que podríamos encontrar bastantes cosas, pero vamos a dejarlo a un lado.
0: Ara en parlarem amb el Dani. De fet, començàvem el programa parlant amb el Dani, que pot haver-hi novetats. De fet, n'hi ha en aquest sentit. El Barça ja té una primera opció per ocupar la banqueta del Barça. Joan Lluís García, oi que ets per aquí també?
3: Soc per aquí. Bona nit, com esteu?
0: Bona nit, què expliques?
3: Bé, mira, aquí mor de calor.
0: Sí.
3: Mor de calor.
0: Avui no hi ha partit d'anar.
3: Mitja no, tota Catalunya.
0: Sí, ara ho dèiem els Alberts, avui no tenim escapatòria, eh? És a dir, si hi ha calor, t'hauràs de posar una sèrie, perquè no hi ha partits.
3: Res de res. Dia estrany, ja ho deia el Paco, també, de ressaca tonta, amb ganes ja que arribi aquest França-Marroc. I pensant en el Damià López, una miqueta, de dir, quina enyorança heu tenir avui, saps? Després del mes que porta allà sense parar i veure que no té partits, està enfonsadíssim, pobre.
0: Crec que amb el jet lag que porta acumulat de viatges, ara a Los Angeles, ara a Dallas, ara no sé què,
1: ara les gràcies, no?
0: Vull dir, exacte, avui encara ha d'aterrar a Los Angeles, encara aquesta hora deu haver hagut d'aterrar a Los Angeles, tot i que hi va arribar físicament, però vaja.
3: Però si avui li he vist un tuit que demanava que hi hagués encara una lligueta més i un repechaje i un clausura del
1: Mundial. Se li ha fet curta amb 48, no, Juanlu?
3: Res, perquè està enfonsat. És a dir, ell és el primer impulsor d'aquest globus sonda de 64 seleccions. Bé, no és la FIFA, és Damià López per veure si cola.
0: És un provocador, això és el que és. Clar. En tot cas, després hi parlarem amb el Damià, que el tenim pendent perquè ha acabat fa tot just uns instants, la roda de premsa de Dani Olmo, el tenim encara acabant de posar el llacet al que ha dit Dani Olmo, i d'altra banda també parlarem amb Pedri, que el tenim per allà també amb el Dami. D'aquí una estona saludarem a un dels 8 blaugranes que és a la selecció, per tant convocats per Luis de la Fuente. Pedri serà avui el protagonista de l'entrevista del Tu Diràs a 2 dies de l'Espanya-Bèlgica, que Espanya s'enfronti a la selecció belga, una de les grans sorpreses d'aquests quarts de final. També us trasllado vosaltres tres la pregunta, abans però Jaume Molló, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit, molt bé.
0: També una mica...
4: Sí, orfes.
0: Sí, orfes, però alhora també guaret, saps? Allò de, bé, una mica descans i demà ja ens hi posarem,
4: sí,
0: un altre,
4: sí,
0: cop.
4: Sí,
0: i està,
4: sí,
0: bé,
4: sí.
0: També està bé que, a més, demà ve un partidàs, si no el gran partit d'aquests quarts de final, com és el França-Marroc.
4: Sí, i jo crec que ja aquestes alçades, més enllà que el cartell de França-Marroc i segurament del Noruega-Anglaterra, sí, per allò de Haaland i Kane siguin els més macos, ara ja, o sigui, en joc una en lloc unes semifinals del Mundial són partits que l'atenció hi serà segur i que seran molt xulos.
0: Amb aquests quarts dibuixats, us ho pregunto a tots tres, la final i el finalista, qui creieu que té més opcions d'arribar a la final i, lògicament, després també de ser campió?
1: Home, està difícil, eh? Però, a veure, jo crec que sobre el paper segueix havent-hi a la banda dreta, diguéssim, o l'Espanya-França i l'Anglaterra. Per mi l'Anglaterra que avançaria en aquest cas a Noruega i amb Argentina, no? Aquests quatre serien les grans semifinals. A mi la repetició de l'Argentina a França ara mateix és la que em jugaria si m'hagués de jugar alguna cosa, no? Perquè veig Argentina capaç de, òbviament, de batre Suïssa, i si hi ha Anglaterra o sigui Noruega amb qui es trobés, crec que Argentina té té opcions d'arribar a la final després d'haver superat aquesta part emocional i anímica i tot el que viu al país en partits de futbol. I després, home, per mi a Espanya, a l'Espanya-França de semifinals, de les hipotètiques semifinals, serà un gran partit, i l'Espanya és molt diferent, així que en un gran partit vull veure com respon amb aquesta solvència defensiva, si és capaç de fer-li algun gol a França. Però vaja, em jugaria una final que repetiria la de Qatar ara mateix.
2: Coincidió plenamente, 100%. Francia, porque es la mejor selección, hombre por hombre, y Argentina porque es la mejor superviviente. Es que sí es verdad que si nos podemos analizar los partidos de Argentina, prácticamente en ninguno han hecho una actuación completa. No juegan bien, los futbolistas dependen demasiado emocionalmente y deportivamente todavía de Leo Messi. Pero es que eso ya lo vimos en Qatar. Es que lo vimos en Qatar y parece que nos hemos olvidado. Que superan unos octavos de final contra Australia de aquella manera, superan unos cuartos de final contra Países Bajos en aquella tanda de penalti que fue aquel día del bobo de Messi.
0: Sí. Mira,
2: el único partido así de eliminatorias que Argentina lo hizo prácticamente perfecto fue contra Croacia en semifinales. Pero es que Argentina acaba compitiendo muy bien. Ayer remontan el partido en 12 minutos. Es decir...
0: pura fe. Es
2: cierto, es cierto. Y yo lo he defendido durante mucho tiempo, que Inglaterra habrá algún momento en que pueda romper ese mal fario, pero es que solo ha ganado un Mundial. Y posiblemente fuera robando en el 66. Y tiene ese malditismo, sí, encima, sí. Esa nube de negatividad que sabes que en algún momento eso petará. Y también petó en su propia Eurocopa, no sé si os acordáis.
0: Sí, ¿eh?
2: Se jugó en Wembley. Es decir, siempre tiene ese malditismo. Y en la parte del cuadro de España y Francia, es verdad que España tiene una solvencia defensiva bastante notable. Pero claro, todavía nos ha enfrentado una selección como Francia, con tantísimas alternativas ofensivas. Yo creo que ese partido hay que verlo. Rodri estuvo muy bien en octavos de final, pero yo no sé si este Rodri, que tiene que regular hacia abajo, cuando se encuentra un Olise en su zona, se va a desempeñar del mismo modo. No sé, creo que es bastante favorita, en el caso de haber una semifinal España-Francia, creo que es bastante favorita Francia, y la veo otra vez en la final.
0: Joan Lluís.
3: Jo, mira, a mi m'agradaria poder firmar una final França-Argentina un altre cop, o sigui, m'encantaria, però crec que serà França-Anglaterra. Perquè el que li he vist a Argentina, és a dir, a veure, això del que està fent Leo Messi en aquest Mundial és espectacular. És, evidentment, vull dir, 8 gols, és el Mundial en què va arrencar, i el partit d'Àustria contra Àustria, és aquell que va superar la xifra de gols totals marcats, ja s'ha patat aquesta xifra, i ens pensant que es quedaria aquí, porta 8 gols, és una animalada que està fent. Però veig més equip a Anglaterra
2: però
3: que no
2: però
3: pas.
2: Però què, Juanlu, però què? No.
3: És que veig més equip.
2: Tu no. Bueno, tu ets un odinoi. Hola,
3: però
2: no coneixes, hola, què tal? Bona nit. Perdó per la invasió, però me l'estava fent a sorra, perdó.
3: Tu no saps com sóc jo, és a dir...
2: Sí, per això t'ho dic.
3: Per això mateix. No, però vull dir, és jugar la tàctica de perdrem per acabar guanyant.
2: Val, ara pots continuar.
3: És la meva càbala.
2: És càbala.
3: Has d'entendre que és la meva càbala. I veig a Harry Kane, i veig un equip més... Vaja, veig un entrenador i un equip més fet a Anglaterra, i em costaria molt de veure l'Argentina assolint una nova final de la Copa del Món. Tant de bo, ja dic tant de bo, i a l'altre costat del grup, del bràquet, del quadre, ara veig França, que és una selecció que està per sobre de tothom ara com ara. És que té avions, el que té davant no són jugadors de futbol, són avions, i no en té tres. O sigui, té Mbappé, té Dembélé, té Olís, té Cherki, que pràcticament no ha jugat, té, vaja, és que Barcola és una animalada el que té França davant, una animalada, i aturar aquest cabal de joc crec que és molt difícil. Per bé que és veritat que Espanya realment pràcticament ni li han xutat, però és que és molt complicat superar aquesta França, i que Espanya sí, està bé, però no em sembla una Espanya tan exuberant com la que vam veure a l'Eurocopa, amb un Lamine Yamal que físicament estava molt bé, que a l'altra banda tenies un Nico Williams que t'entrava com un ganivet, aquest any el temps, si Baena no ho està fent malament, però no crec que sigui un jugador tan diferencial, i crec que això va cap a un França-Anglaterra, i vaja, anem cap a França campiona del món.
4: Jo repeteixo...
3: Tot el que no sigui això, per mi, una sorpresa, perdó.
4: No ens ho havíem parlat, però jo repeteixo, França-Anglaterra, em sap greu, ho sap, eh? Veig que Kane, aquest Mundial, pot fer molt de mal, I en el tema de França-Espanya jo afegiria, més enllà del que deia en Joan Lluís, la defensa de França, perquè aquesta parella central Saliba-Upamecano em sembla de les més sòlides, juntament amb la de la selecció espanyola. Però clar, és que a nivell ofensiu segurament té més gol França que Espanya, per tant amb una defensa que també en els dos casos és molt forta, jo crec que aquí això pot acabar decantant el partit pels francesos, si és que es dona el França-Espanya.
0: Perquè tu saps, contra qui creus que serà campió en Argentina?
2: Hòstia, que bé,
0: No,
2: ara parlant fora bromes, evidentment que sentimentalment m'encantaria que tornés a ser així, però crec que ho dic des d'un punt que Argentina no sé si li dona per guanyar el Mundial, però crec que en cites com aquestes hi ha la part del futbol i la part dels intangibles que també compta, que sigui el pes de la història, l'aura, no sé, una sèrie de coses. Per un cantó, crec que França està al capdavant del tema futbolístic, no tant pel futbol que fa com a equip, sinó pel que té al davant, que són unes autèntiques bèsties i unes màquines, i crec que qui encapçala l'altra part, aquesta que dic dels intangibles, de l'aura, de la història, del mite, crec que és Argentina. És a dir, que no està tirant endavant els partits per un molt bon futbol, però té aquesta fe, aquesta il·lusió, que crec que l'acompanya molta gent que fins i tot tampoc és argentina, com és el meu cas, i que li dona en un Mundial, jo crec que opcions més enllà del futbol.
4: Avui llegeix a les tertúlies argentines que volen Espanya a la final. No sé si perquè consideren que és més fàcil o perquè realment volen que la finalíssima, que no es va donar, doncs es juguin la final del Mundial, no? Jugar contra la guanyadora de l'última Eurocopa.
0: Doncs la vol Argentina i la vol la FIFA, aquesta final, perquè clar, imagina't una final a Lamine Yamal contra Leo Messi, per ells vendre aquesta final és que es ven sola, és a dir, sí. No has de vendre absolutament res.
1: I després que no hem citat a Noruega, i per mi amb Noruega té dues coses. Jo crec que és l'equip que ha jugat millor als vuitens, o que ha sigut per mi més superior futbolísticament al seu rival a vuitens, o sigui, Noruega va passar per sobre a Brasil, i a sobre té a Haaland. Per tant, té aquesta part futbolística en la que jo crec que contra Anglaterra, si és capaç de ser un altre cop tan superior com ho va ser en Brasil, que m'imagino el partit, saps? O sigui, quan fas aquests anàlisis et guies molt per sensacions, però un cop et dius, va, anem a imaginar-nos el partit que farà Noruega contra Anglaterra. M'imagino que Noruega tindrà molt la pilota, la tindrà molt com ho va tenir contra Brasil. I a sobre té un golejador com Haaland. I se li suma en aquest, per mi, en aquest Mundial, tot això que diu el Sape que té Argentina, d'aquesta mística, tot això Noruega ho ha creat també. I aleshores sembla impensable, no?, poder fer un pronòstic quan tu ens preguntes qui t'imagines a la final, Marc? I dir Noruega, però quan et comences a analitzar el partit i dir, va, comença el partit, Noruega-Anglaterra, tindrà la pilota Noruega. Si torna a repetir els extrems, veig els extrems de Noruega, amb Schelderup, amb Oscar Bob, superiors a les bandes d'Anglaterra. Tenen a Haaland. I si passen a les semis, amb Argentina passarà el mateix. I dius, es pot plantar Noruega a la final? Vull dir que a vegades també fas aquest plantejament com més per entrar amb el bisturí futbolístic i t'espantes, saps? A dir, no, hòstia, com Noruega es foti la final, això sí que és una sorpresa increïble.
0: Del tot.
1: No?
2: Dèiem, sí, sí. Dèiem que hi ha futbol i mística. Imagina't que acaba sent semifinals Argentina-Anglaterra.
0: No, és
2: la mística. Hem estat parlant dels 40 anys de...
0: Totalment.
2: Del gol de Maradona, aquí... que parlàvem ahir amb els periodistes argentins i amb el Tano Pasman, és a dir, repetir-ho ara també. Sí, sí, imagina't la mística amb el futbol, és a dir, la mandonguilla seria...
0: D'altra banda.
2: La majoria seria brutal.
5: ¿Sabes por qué creo, Marc, que eso es imposible?
0: ¿Qué dius, Joan Lluís?
3: No, deia que tot el que no sigui que aquest partit es jugui a l'estadi Azteca serà un robatori, saps?
2: Absolutament.
3: Per favor, sí, per favor.
5: Que és impossible que Noruega pueda jugar una hipotètica final porque está la FIFA de por medio. Yo creo que en este tipo de campeonatos, y sobre todo lo hemos visto en las últimas Copas del Mundo, si hay que echar alguna ayudita, siempre se le va a echar a la selección que mejor le venga a la FIFA para vender el producto. Y eso es así.
0: No, de moment, històricament, no? Ha estat més així que no de l'altra
5: banda. I possiblement lo veamos ya en las semifinales, que las más históricas sean las que jueguen las semifinales.
2: De moment ja hem vist que una trucadeta de tram arregla certes coses ja.
0: Deixa'm saludar el Daniel López, que ja el tenim connectat. Dani, com estàs? Bona nit.
6: Què tal, Xavi? Bona nit. Bona nit a tots.
0: Bé, escolta, ara parlem amb Pedri, oi que sí, d'aquí una estona?
6: Sí, d'aquí una estona parlem amb Pedri, amb el migcampista del Barça i un dels futbolistes més importants de
7: la selecció espanyola, avui a RAC1, a dos dies de disputar els quarts de final contra Bèlgica, a Los Angeles.
0: Sàpigues que la teva publicació a la xarxa X ha corregut com la pólvora avui en aquesta redacció de RAC1.
2: Quina?
0: La que dius que per tu haurien de desaparèixer les competicions de clubs. Bàsicament, vens a dir això amb el teu missatge. No només ha corregut com la pólvora, sinó que ha estat vista com una autèntica provocació. Per tant, si et vols defensar els micròfons...
7: Bueno, però sí, ja em coneixeu, home, tots sabeu que aquí sempre hi ha un punt de provocació i d'agitar una miqueta la coctelera, el que passa que sempre hi ha gent, sobretot a les xarxes, doncs, que s'ho pren en sèrio i es pensa que dic, clar, per exemple, a mi, ja saps, Xavi, que el tema dels 64 equips pel Mundial 2030 és absolutament insuficient. És insuficient. Ara hi hem d'anar cap al que aquí anomenen la Super World Cup, que és anem a desafiar a totes les seleccions, a les 211, durant un any sencer, aviam quina és la selecció més poderosa, però clar, per això fa falta tot l'any, tot un any per dirimir un torneig entre les 211.
0: Aquest seria l'autèntic mundial, Dami, l'autèntic, totes les del món.
7: Les Illes Marshall estan treballant bé, és a dir, a Filipines, a tothom. Fica a tothom en el PAC i aviam què acaba passant.
0: Donem-li una volta, en tot cas. De moment, potser no és el moment, però vaja. Quim Salvador, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: A veure, un altre cop.
8: Hola, bona nit.
0: Ara, perfecte.
8: Hola, bona nit.
0: Ara sí, era fantàstic. Per tancar una mica aquest bloc mundial i abans d'anar amb la selecció espanyola, insisteixo, demà comencen els quarts de final amb el millor partit de quarts per cartell. Després veurem evidentment que surt, si surt un nyap o realment acaba sent el partit que tothom espera. Avui, prèvia d'aquest França-Marroc, hi hem pogut escoltar el seleccionador, per exemple, francès ja.
9: Sí, el partit és demà a les 10 de la nit, hora catalana, es juga a Boston. Pel que fa als francesos, Aurélien Tchameny no s'ha pogut entrenar avui, ja no va jugar els vuitens contra el Paraguai i és molt poc probable, ja ho diré bé, que tampoc jugui demà aquest partit contra el Marroc, i en canvi Marcus Thuram està recuperat de la lesió muscular. Avui ja ha fet treball de camp, no apunta titular, però podria estar a la banqueta. Dels que ha parlat, com deies, Xavi, el seleccionador francès Didier Deschamps, li han preguntat si Kylian Mbappé pot estar afectat per tota aquesta gran polèmica que explicàvem ahir aquí al Tu Diràs amb la senadora paraguaiana Celeste Amarilla, el creuament de declaracions, els insults impresentables de la senyora Amarilla. Doncs Deschamps ha dit que no, que Mbappé no està gens afectat.
10: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido de mañana que va a ser, sí, muy duro porque hay dos equipos de calidad.
9: Kylian Mbappé concentrat en aquest partit. Qui continua anclada en el partit de Paraguai és la senyora senadora del país americà, Celeste Amarilla, que avui ha tornat a insultar públicament Kylian Mbappé i ho ha fet des del faristol del Senat del Paraguai.
11: Que quan Orlando Gil, un niño, y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, con toda la humildad del paraguayo, este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca, nunca.
0: Se li ha anat de les mans, definitivament. És a dir, sí. El que podem fer a partir d'avui és deixar de sentir el que digui aquesta dona. Avui seria ja el cierre, no? El cierre seria de
12: recordar que aquella pancarta del Camp Nou a Josep Lluís Núñez, allò de Maria Lluís, han portat a l'alçà.
0: Sí, és exactament
12: doncs
0: seria
12: algú això. Que faci el mateix amb Celeste Amarilla.
0: No entenc com ningú li diu res a aquesta dona, ningú la aparta del faristol, ningú l'amonesta, no sé, no té cap mena de sentit.
12: Ahir va semblar que mínimament encaminava de dir, hòstia, doncs m'estic deconstruint, he de canviar... Avui, vaja...
0: Que llegint sobre aquesta dona sí que vas veient que és una habitual, és a dir, que és el seu tarannà habitual i que és una provocadora, a més de molt males maneres i amb molt mala educació, com és el cas del que hem pogut escoltar. Per mi, jo crec que, mira, a partir d'avui el que farem és que... que vagi
9: dient, el micròfon de la senyora
0: que vagi dient,
9: Celeste Amarilla i
0: endavant, que i més ja o menys està. Era el que també ha dit avui el seleccionador francès, que no vol tornar enrere en el passat, que Mbappé està tranquil i que endavant les atxes.
9: Per cert, si algú s'ho pregunta, Orlando Gil, a qui feia referència la senyora Amarilla, era el porter de la selecció del Paraguai.
0: Paraguaià.
9: Tornem al futbol. A Deschamps també li han preguntat pels àrbitres del partit, perquè ja té conya qui ha pres la decisió, després de tota la polèmica de l'Argentina-Egipte, que va xiular un equip arbitral francès encapçalat pel senyor François Letizier, d'on resulta que per aquest França-Marroc els àrbitres són argentins, encapçalats per Facundo Tello, que serà l'àrbitre principal del partit. És clar, qui li agradin les teories conspiratòries ha tingut tot el dia per anar fent bullir l'olla. Li han preguntat a Deschamps i ha dit que, evidentment, que no veu Tello com a un enemic, ni molt menys, i que això sí, l'ha deixat anar. Ha dit que espera que estigui tan encertat com Letizier en l'Argentina a Egipte. Per tant, deixant-ho caure també, que sí, considera que el seu compatriota va estar bé. Tot això pel que fa a França, pel que fa al Marroc, té el dubte del davanter de Terrassa, Ismael Saibari, màxim golejador de la selecció marroquina en aquest Mundial. Ha fet 3 gols, es va lesionar la primera part del partit de vuitens contra el Canadà. Des de llavors s'entrena al marge. No l'han descartat oficialment, però vaja, no està per massa alegries en principi, titular difícil, i ja veurem si pot jugar algun minut. Recordar que el Marroc busca repetir la fita de Qatar 2022, la seva millor classificació històrica en una Copa del Món, va arribar llavors a semifinals. I ja sol passar, aquest partit té una sèrie de connotacions més enllà del futbol, i per exemple a París ja hi ha muntat un dispositiu de seguretat extraordinari, sobretot al centre de la ciutat. Han tallat directament el recorregut de diverses línies de transport públic, tant de metro com d'autobús, per evitar grans aglomeracions als camps Elisis, i també han avisat que hi haurà un desplegament molt gran de drons de vigilància per detectar de manera immediata qualsevol incident que es pugui produir.
0: Clar, aquesta és l'altra. Demà haurem d'estar pendents del partit, lògicament, però un cop acabi el partit també haurem d'estar pendents dels possibles resultats als carrers, tant de França com del mateix Marroc, a veure què pot passar en aquest França-Marroc de demà, als quarts de final. Espera, que em sembla que el Dami em demana pas i és possible que ja tinguem protagonista al costat, oi que sí?
8: Sí, ja som en Pedri González, el crac del Barça i de la selecció espanyola, Xavi, que des de Los Angeles, des de la concentració de Los Angeles de la selecció espanyola, com et dic, a menja de 24 hores per l'Espanya-Bèlgica, ja t'escolta des d'aquí i el pots saludar.
0: Sí, 48 hores falten per aquest, sí, menys de 48 hores per aquest Espanya-Bèlgica de divendres a les 9 del vespre, però va, saludem el migcampista del Barça i de la selecció espanyola. Pedri, bona nit.
13: Buenas.
0: Com estàs?
13: Bien, bien, muy bien.
0: Com va la calor per Los Angeles?
13: Bien, aquí mejor que en Dallas, la verdad. Hace menos calor, por las noches refresca, así que mucho mejor.
0: Avui primer dia sense partits d'aquest Mundial. N'has vist molts de partits, per cert, aquests dies? Ets dels que fas per veure'ls o no?
13: Sí, casi todos. Todos los poníamos ya sea estando jugando a la Play o estando con la gente jugando al billar o en mi habitación, siempre los poníamos y bueno, los veíamos algunos por encima, otros le prestábamos más atención, pero casi todos los conseguíamos ver.
0: Ja tenim les 8 seleccions classificades per quarts de final. A qui veus més fort? Qui són per tu els rivals a batre?
13: Bueno, creo que todas las que han llegado. Hemos visto que en este Mundial cualquier selección te lo puede poner complicado, te puedes ir para casa, así que todas van a dar mucho de sí, así que va a ser complicado la que toque y primero a centrarnos en Bélgica.
0: El d'ahir, per cert, ara que deies de partits que mireu, el d'ahir d'Argentina el vau veure?
13: Bueno, estábamos entrenando y lo íbamos viendo poco a poco. Los que hicimos recuperación sí lo pudimos ver un poco más, pero sí les costó. Creo que se está demostrando que cada selección te puede mandar para casa y bueno, es importante salir con todo en todos los partidos y saber que cualquiera te puede mandar para casa.
0: Ahora, una otra bala Messi, ¿eh? Quina bestiesa de jugador, ¿no?
13: Sí, yo tuve la suerte de poder disfrutarlo en el día a día y de poder jugar con él, y la verdad que para mí es el mejor de la historia. Es una locura lo que hace con la edad que tiene, lo sigue haciendo, así que bueno, nada que decirle. Creo que es el mejor de la historia y ojalá pues bueno, una bonita final sería contra ellos, pero porque significa que estamos en la final.
0: I tant, en què creus ha canviat aquell Messi que vas conèixer tu quan vas arribar a Barcelona amb el que hi ha ara?
13: Dime, que se t'ha trobat.
0: En què creus que ha canviat aquell Messi que vas conèixer tu quan vas arribar a Barcelona amb el d'ara?
13: Bueno, creo que también no sé si la experiencia, cuando te vas haciendo mayor pues ves el fútbol distinto, imagino, eres mucho más listo, sabes muchas más cosas, aunque él poco tenía que aprender. Creo que sigue haciendo lo mismo que hacía antes y marcando la diferencia en un Mundial que bueno, es lo más difícil que hay.
0: ¿Y España cómo está, Pedri?
13: Bien, la veo bien. Es verdad que, bueno, siempre nos ponen presión añadida, nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, siempre hay cosas mal y cosas que mejorar, pero somos conscientes que hay cosas que mejorar, hay cosas que trabajar durante estos días para enfrentarnos a Bélgica y para seguir creciendo en el torneo.
0: Parlàvem amb Dani Olmo fa pocs dies, just abans de que juguéssiu contra Portugal, i ens deia que aneu clarament de menys a més. Hi esteu d'acord?
13: Sí, está claro. Creo que en estos torneos el primer partido siempre cuesta mucho más. Luego ya pues te vas soltando, vas cogiendo ritmo y poco a poco pues iremos mejorando. Está claro que ahora no puedes fallar porque si no te vas para casa, pero creo que el equipo va mejorando día tras día y se nota. Somos una selección que no ha encajado un gol, así que eso hay que valorarlo.
0: Aquesta de menys a menys d'Espanya semblant a Bèlgica també, que després d'una fase de grups discreta, diguem-ho així, s'ha plantat als quarts final amb remuntada contra Senegal, després golejada contra Estats Units, mostrant la seva millor versió. A quin partit esperes divendres?
13: Bueno, un partido complicado. Creo que son una selección que eso, han ido de menos a más, pero creo que tienen muy buenos jugadores que saben jugar. Ya no lo analizaremos con los entrenadores y nos dirán dónde son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero creo que es una selección que si está aquí es porque no le han regalado nada y se lo ha merecido.
0: ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te estás sentint?
13: Bien, la verdad, creo que el último partido pues bueno, fue uno de los peores en lo personal. Hay que ser autocrítico y saber que no fue uno de los mejores partidos, no me salía nada. Es verdad que bueno, hay ahora otro partido que ojalá pues tenga la oportunidad de jugar y poder redimirme, pero bueno, hay que ser autocrítico. En lo personal me siento bien físicamente, creo que va a ir a mejor, así que bueno, un día malo lo tiene cualquiera y creo que puedo mejorar lo que estoy haciendo.
0: En què canvia el teu rol, Pedri, de la selecció al Barça, del Pedri que veiem al Barça, en què canvia quan jugues amb Espanya?
13: Bueno, ahora es verdad que estoy jugando más atrás, Rodri es mucho más posicional, un jugador que es un pivote defensivo, por así decirlo, que después con balón aporta mucho y bueno, es diferente que jugar con, por ejemplo, con Frenkie, que tiene mucha más movilidad y nos movemos mucho más y un poco más a lo loco, por así decirlo, y disfrutamos más en ese juego, pero Rodri, por ejemplo, es uno de los mejores pivotes del mundo, por no decir el mejor, y creo que nos da mucho. Es diferente la manera en que jugamos, pero sobre todo se parece en el estilo de juego, que es que tener el balón, disfrutar con la pelota, intentar pues dominar al otro equipo a base de tener la pelota, y creo que en eso sí que es parecido.
0: Falten només 11 dies per la final, 11 dies, per tant, perquè s'acabi el Mundial més llarg de la història, són molts dies fora de casa, concentració superllarga, larga. ¿Això cómo vivió vosotras?
13: Sí, es verdad que bueno, cuando se pasa, yo creo que peor es cuando estás antes del Mundial y no ha empezado. Ahora cuando empiezan los partidos ya pues disfrutas mucho más, estás mirando los otros partidos, te pasan mucho más rápido los días, pero el momento de la concentración hasta el primer partido sí es verdad que se hace un poco largo porque estás deseando que esperes, está claro, o sea, que llegue. Está claro que bueno, siempre hay ganas de volver a casa, pero ojalá sea con la copa, ¿no?
0: Amb els teus sempre dius que ets molt familiar. No sé si tens algú per aquí, a Estats Units, o estan a casa tots?
13: Sí, tengo todos
0: molt bé.
13: Siempre me los traigo siempre que puedo y ellos están encantados, así que siempre se vienen conmigo y les agradezco que estén aquí porque, bueno, cuando nos dan una tarde libre o un día libre siempre me voy a verles.
0: Per tant, no, anava a preguntar-te, tu que ets de bon menjar, aquí ho estaràs passant potser una mica malament, no ho sé.
13: Sí, bueno, tenemos cocineros en la selección que nos cocinan bastante bien. No como mi madre, pero no me puedo quejar.
0: Aquelles croquetes, que et sentia en una entrevista a Televisió Canària, no?, que et fa la mare.
13: Esas aquí no la puedo comer.
0: Aquí no arribes. Per cert, ara tens 23 anys, però és una bogeria, però és que ets un dels veterans de la selecció, Pels anys que fa que jugues, per la joventut de la resta de la plantilla, l'exerceixes aquest rol, aquest paper de veterà?
13: Sí, bueno, no tanto la manera de hablar, intento pues, bueno, cuando hay alguien joven pues intentar ayudarle, pero bueno, creo que hay gente más veterana aquí que se encarga de eso, pero sí, es verdad que por los años que llevo y las veces que he ido viniendo, pues soy uno, no de los veteranos, pero sí de los medio veteranos, por así decirlo.
0: Sobre aquests mundials tan llargs, ara parlàvem amb Pedri, i sobre el calendari tan atapeït en general de partits, sempre diem que està al límit, que ja no es poden jugar més, però noi, sempre se'n juguen més. Tu, per exemple, deies que arribes bé físicament, és a dir, que et sents bé, no tens desgast, arribes en bon punt aquest Mundial?
13: Sí, creo que físicamente llego bien, me encuentro bien, recupero bien de partido a partido, así que, bueno, eso es lo importante. Es verdad que cada vez hay más partidos, siempre dicen que no se pueden meter más, pero siempre hay más. Es complicado, creo que, bueno, se tiene que mirar un poco lo de los partidos, porque eso, quieras o no, pues baja el nivel de los partidos y bueno, no somos nosotros los que tenemos que hablarlo, creo que hay gente que lo tiene que cambiar.
0: Acabo abans del test del Dami amb una última, parlant del físic. Ara, quan tornis a Barcelona, espero que d'aquí molt de temps, tindreu un nou preparador físic. T'ha arribat això, aquesta notícia, amb Benjamin Kugel?
13: Sí, me ha llegado. No he estado muy pendiente a lo que es las noticias que salen del Barça, solo el fichaje de Anthony Gordon, pero bueno, sí me ha llegado lo del preparador físico. Veremos quién es, no sé quién es, lo conoceré cuando llegue, así que bueno, veremos qué hacemos, la manera de trabajar y seguro que nos irá bien.
0: Jo, pel que he llegit, crec que t'entendràs, perquè em salga a viure un any a Canàries, per tant, jo crec que per aquí us entendreu.
13: Sí, segurament.
0: O sigui, alguna cosa tindreu en comú. Va, Dami, tens el test, oi?
2: Sí, que sé que al Pedri li agraden aquestes preguntes ràpides. Preguntes ràpides a Pedri González. Pedri, millor amic a la selecció?
13: Ferran.
2: Millor amic al futbol?
13: Voy a decir... Te diria Ferran, també, perquè tengo una bona relació, però bueno, canviar a Gavi.
2: Amb qui no compartiries pis a la selecció?
13: Gavi. Aunque sea el mejor amigo, no compartiría.
0: Pobre,
2: Es podia trencar l'amistat, o no?
13: Sí, perquè nos enfadaríamos, seguro.
2: Millor migcampista del món, que no sigui Pedri?
13: Vitinha.
2: Millor gol que has marcat?
13: Me quedaría por importancia el de la final de la Copa del Rey contra Madrid.
2: El teu gol somiat?
13: Bueno, la final del Mundial, ¿no? Ojalá.
2: ¿Millor entrenador que has tingut?
13: Tenido muchos, pero me quedaría con Luis Enrique.
2: Luis Enrique. ¿A quin jugador de la selecció t'emportaries al Barça?
13: Oyarzabal.
2: ¿A quin jugador del Mundial t'emportaries al Barça?
13: Julián.
2: Una llegenda ja retirada del futbol amb qui t'hauria agradat haver jugat?
13: Iniesta.
2: Andrés Iniesta. Champions o Mundial?
13: Las dos. Se pueden las dos, así que las dos.
2: Un esport que no sigui el futbol?
13: El pàdel.
2: El pàdel. I per últim, si guanyes el Mundial?
13: Me tiño el pelo de blanco.
2: De blanc, estava pensant de quin color? De blanc. De blanc, Xavi, senyeix el tanyer al cabell, Pedri.
0: A veure, si és l'únic on seran els 8 del Barça, que serà bé la imatge quan arribeu als 8 a Barcelona per començar la temporada. Pedri...
13: Va aparecer-me Dani.
0: Com?
13: Va aparecer-me Dani.
0: Ai, sí, exactament. Estarà bé, la foto estarà bé, estarà divertida. Pedri, un plaer, de veritat. Moltíssima sort, el que queda de Mundial, i tant de bo puguem parlar amb èxits a la butxaca. Que vagi molt bé.
13: No, muchas gracias.

0: Vam posar un palet més per Julián i un altre palet per Oyarzábal, que està sent una tònica habitual en aquest test del Dami a l'hora de demanar i fer la carta als Reis. Estan sortint aquests, Joan Lluís. Un altre que vol Julián, eh?
1: Sí, home, significatiu, no? Vull dir, vaja, cap d'ells no diu Julián, vull dir, no deixa de dir Julián. Vull dir que el desig és clar, la voluntat del club és clara, l'alineació és clara i si a veure si es dona, no? Esperem que es doni. I escolta, que puguin tot jugar amb el jugador que ells volen, no?, d'aquest Mundial.
0: Sí,
1: a veure, a veure si les expectatives que hi ha, que s'han forjat al voltant d'aquest fitxatge, doncs acaben sent les que han de ser, més enllà del preu, que jo aquí sí que tinc algun pro de quin preu s'ha de pagar, però en tot cas, si arriba, és un molt bon jugador que segur que farà feina.
2: El community manager de l'Atlético, de moment, no s'ha pronunciat sobre les paraules de Pedri.
0: Dos minuts tan ràpid, no és, perquè de fet encara s'ha de pronunciar de l'última vegada que la porta a parlar, no ha dit res tampoc d'aquella vegada. Vacances, també. Vacances, la gent fa vacances. Sí. La gent fa vacances, baixa la persiana i...
2: Se les podia agafar indefinides.
0: Bam! Ja hi som. Què us ha agradat més? Què us ha sorprès més del que heu sentit d'aquesta entrevista amb Pedri?
3: O sigui, jo crec que ha de dir que està bé físicament, no? Però... És difícil, no?, que avui sortís i digués, no, ostres, no em sento bé físicament i no estic bé, hauria sorprès, però ho ha dit amb una contundència que me l'escoltava i he pensat, doncs sí que ho sembla. No?
0: Alhora que no amaga que va ser un partit, diu, no em va sortir res contra Portugal, vull dir que ha estat supersincer en aquest sentit, eh?
3: Sí, sí, per això, però jo crec que arriba justet, per una banda físicament, i alhora... L'altre dia, just en la transmissió, parlàvem, que jo crec que Rodri no l'ajuda a brillar. Vull dir, al final són dos jugadors en els que s'han de repartir la pilota una mica, a tots dos els agrada tenir-la i dominar, i per la manera que té de jugar a Espanya, Rodri té una posició en la que el joc li flueix molt millor, i en canvi Pedri li costa més, i aleshores jo crec que costarà que brilli Pedri amb Rodri en aquesta... en aquesta selecció, però vaja...
0: Que no ho ha dit, però li he mig entès, o li he volgut mig entendre. Ho dic perquè m'ha vingut al cap, per això li feien part la pregunta, del que deia l'altre dia el Dani Solsona sobre la situació de Pedri i Rodri. I ell diu, és que Rodri és més posicional que no pas Frenkie de Jong amb el Barça. I aquí m'ha vingut també al cap el Dani Solsona, no? que deia, home, és que aquí el Barça té un jugador que li corre i li fa voltes i li treu feina, li treu quilòmetres per recórrer. Allà no el té.
1: Ja, dit, que... jo la sensació que m'he quedat és el que més m'ha sorprès de l'entrevista, és el punt aquest que ha vingut a dir, molt millor amb Frenkie de Jong,
0: sí,
1: em sento molt més còmode perquè tinc algú que em segueix, que creem el caos entre els dos, que anem amunt i avall, que el rival no sap per on li sortiré perquè ha d'estar pendent de l'altre, o sigui, defensar-me a mi quan tens un Rodri potser és més fàcil, però quan tens un tio que et va amunt i avall amb la pilota als peus com és Frenkie de Jong, doncs, pel que jo li he entès, se sent més còmode amb Frenkie de Jong que no pas amb un jugador bueno, com un pilota d'or com és Rodri.
2: Aquesta no l'havien vist venir, Juanlu, enyorant no. Frenkie de Jong.
1: És que... L'opinió publicada i l'opinió pública, anem per un costat,
0: sí,
1: jugadors,
0: sí,
1: entrenadors, per l'altre...
2: És un ànima.
1: Ens pinten la cara.
2: Totalment.
4: No, aquí el gran problema es que creo que, como bien decía Marc, Rodri le come muchísimo terreno a Pedri. De hecho, el primer partido que España empata contra Cabo Verde, recuerdo unas críticas furibundas contra Rodri por su mal partido. Es decir, no ha habido ningún partido que hayan brillado los dos a la vez. O ha jugado bien Pedri o ha jugado bien Rodri. Los dos a la vez en ninguno. Pero eso a mí me recuerda un poco al Mundial que gana España en Sudáfrica, el tema del doble pivote de Xavi Alonso
0: y Xavi Hernández.
4: Y Sergio Busquets. Pero es un posicionamiento que le gusta De La Fuente, que no lo va a mover, y que posiblemente lo que sí que necesita es un pequeño ajuste en la posición de Pedri, o incluir, como estábamos hablando antes en la trastienda con Marc, un tercer centrocampista, ya sea un Fabián, ya sea un Merino, pero como están ahora, no está funcionando del todo.
5: Jo crec que, a més, Luis de la Fuente n'és conscient perquè ell ha optat moltes vegades per jugar amb Pedri a mitja punta, perquè segurament veu que a la base de la jugada, amb Rodri al costat, no brillarà tant. Però, clar, en aquest Mundial, respecte a l'última Eurocopa, li ha faltat la tercera baula del mig del camp, que és Fabián. Fabián no ha funcionat, no està bé. I, per tant, doncs, ha hagut de recol·locar a Pedri, i llavors sí que ha trobat en Dani Olmo una opció molt efectiva a la mitja punta. Però és veritat que segurament amb Rodri al costat no pot ser el director d'orquestra que és el Barça, no? Perquè és l'altre aquí.
6: Porque en España es Rodri el que tiene la jerarquía y el que le gusta tener la jerarquía. ¿Por qué se le alaba tanto el último partido de Rodri? Porque monopoliza él el balón y no Pedri. ¿Qué es lo mejor para la selección española? Yo creo que quien debería monopolizar el juego y el tempo del partido es Pedri, que es mucho más dinámico que Rodri. Porque eso ha ido bien con selecciones que no han tenido tres cuartistas que sean muy dinámicos. Si llega el día que España juega contra Francia, yo quiero ver a ese Rodri recular hacia atrás con Olise a su espalda. Pero bueno, veremos.
3: I jo crec que, sí, per explicar-ho o per entendre-ho bé, en el Barça és fàcil que són dos, perquè són Pedri i De Jong, dos i un per davant, i aquests dos que són Pedri i De Jong es canvien molts cops la posició, a vegades ve Pedri a rebre en el central dret, a vegades és De Jong qui ve a rebre el central dret, i aquest intercanvi de posicions entre els dos mitjocentres, si ens escolta Lluís Carreras quan diem pivot, a mi sempre m'escriu i no és pivot, és mitjocentre, d'acord, doncs, amb aquests dos mitjocentres i s'intercanvien posicions, això en el Barça passa molt. Amb Espanya no hi ha intercanvi de posicions, és un mitjocentre, que és Rodri, aleshores hi ha una segona alçada, que és Pedri, i després hi ha Dani Olmo, que és el mitja punta, no? Que Dani Olmo fa la mateixa funció que fan el Barça, o sigui, per això. Però aquest intercanvi de mitjocentres, que funciona molt en el Barça i amb Espanya no funciona, fa que Pedri perdi aquesta llibertat de poder anar a rebre a prop del central dret, només està situat, diguéssim, en el perfil esquerrà, i aleshores sí que a vegades el veus transitar passant per davant per Rodri, per davant seu, i que acaben dibuixant-se 1-1-1, Rodri, Pedri i Dani Olmo, però no té la fluïdesa, jo crec que com té en el Barça. Llavors, per això jo crec que acabes dient no troba a faltar Frenkie de Jong, perquè hi ha aquest intercanvi de posicions constant en què de Jong, al ser aquesta ànima més lliure, li afavoreix això a Pedri també.
0: Va, doncs ara que el mencionàveu, a Dani Olmo vull dir, Dami és el protagonista avui a la roda de premsa de la selecció espanyola, oi que sí?
7: Sí, Dani Olmo ha parlat ara fa una estona, no fa ni mitja hora que s'ha aixecat de la cadira Dani Olmo, per tant avui molt protagonisme blaugrana aquí a la selecció espanyola. Un Dani Olmo a qui li hem preguntat per la posició que està ocupant en aquest Mundial. Bé, de fet, ell abans ha dit en una declaració molt sincera que normalment sigui a nivell de club o de selecció sempre ha de començar, doncs, demostrant, reivindicant-se, sempre com a suplent, i després acaba, això no ho ha dit ell, però se li entenia, acaba assentant-se en l'11 titular, que clarament aquí al Mundial ho hem vist, primer dia contra Cap Verd suplent, segon dia contra l'Àvia titular, després Luis de la Fuente el va regalar a la banqueta una altra vegada contra Uruguai, i des d'aleshores mai ningú l'ha mogut de l'11, i doncs divendres contra Bèlgica s'espera que torni a ser titular, i com et dic, l'hem preguntat per aquesta posició de mitja punta, combinant amb Rodri, amb Pedri, i enllaçant amb els dos extrems i també amb Mikel Oyarzabal. Ha explicat com es veu i què és el que li agrada més d'aquesta posició.
8: M'agrada primer de tot, doncs, combinar amb els meus companys i després, doncs, moure'm amb sentit, saps? No perquè la pilota vagi a un cantó, doncs jo moure'm allà, sinó estudiar l'espai, mirar on puc rebre, mirar on puc provocar l'espai perquè rebin els companys, i allà pues, a mi m'és igual, quan hi hagi un, dos, tres, quatre jugadors al voltant, jo em sento bé, jo sé que jugo amb companys que me la poden donar en qualsevol moment i ells saben que me la poden donar perquè jo em sento còmode en aquests espais.
7: I li hem preguntat a Dani Olmo, li hem dit: Dani, escolta, jugues uns quarts de final d'un Mundial d'aquí dos dies, en tot el que això implica. Ha jugat grans partits Dani Olmo, però això són uns quarts de final d'una Copa del Món. És un futbolista de grans cites, Dani Olmo, i li hem preguntat en quin lloc del rànquing de grans partits de la seva carrera es situa aquest Espanya-Bèlgica, quarts de final d'un Mundial.
8: Top 3, segurament, no? Juntament amb la final de l'Eurocopa, semifinals amb el Barça contra l'Inter, tenir la possibilitat de guanyar uns quarts de final i de classificar-nos a una semis d'un Mundial, doncs és una fita molt, molt important, i en aquest sentit estem preparats per això.
7: Això és el que ha dit Dani Olmo. El que passa, clar, això és top 3. Si Espanya arriba a la semifinal i després a la final, aquest Espanya-Bèlgica quedarà enrere. Ara li faltaria la final de la Champions amb el Barça i tots aquests partits que són top 3, doncs probablement quedarien un top 5, top 6, però de moment aquest és el top 3 que escull Dani Olmo a la seva carrera.
0: Recordem, aquest Espanya-Bèlgica jugarà divendres a les 9 del vespre. Abans s'haurà jugat el França-Marroc, que abans comentàvem amb el Quim, que és el primer, el partit que obrirà la ronda de quarts de final d'aquest Mundial dels Estats Units. Un minut passa de 3 quarts de 12. Dami, home, et deixarem que vagis a descansar, a passejar. Avui que tens dia lliure, què faràs avui? Avui què tens pensat?
7: Avui, doncs de moment no hi ha plans. És veritat que són 9 hores de diferència i aquí la sensació, saps què passa? Quan ets a Califòrnia i a Los Angeles, a diferència d'altres estats, aquí a Estats Units, fins i tot a Mèxic, és que a Los Angeles vius directament en el passat, no? Perquè, per exemple, ahir a les 12 de la nit i ara a les 9 del matí a Catalunya, no? I directament vius en el dia d'ahir. És a dir, quan te'n vas a dormir o encara no estàs dormint a Estats Units, a Catalunya, a Europa la gent ja ha començat el seu dia, no? Fins i tot ja t'arriba la premsa del dia després i tu vius en el dia anterior. I clar, és realment fort que ara mateix aquí, mira, són les 2:47 minuts del migdia. O sigui, estic entrant pel tu diràs, a les 2:47, la gent està aquí a la platja, ara la roda de premsa s'ha fet aquí al costat de la platja, llavors és un tu diràs absolutament gairebé de matí. Però bé, anirem a fer una volta, anirem a conèixer una mica Los Angeles, el que faci
1: falta.
7: Ara fet, anirem a dinar. Que encara em diran.
1: Perdona, però ja que amb Rocamora i aquesta hora de migdia és com si estigués fent un 14-15, no?
7: Sí, sí. Sona 14-15, sí,
0: un 14-15 seria això, Dami, ara, allà a Los Angeles. Doncs aprofita el dia, tu. Tens aquí hores ara, vés a passejar a la platja, per exemple, i així fas un banyet com Déu mana.
2: Uns tirets i trobes una cistella.
0: També està bé.
7: També t'he de dir que ara tenim 4 dies d'aquí al partit, 3 dies, vam arribar ahir, i ja en la primera estada vam fer una volta ràpida per Venice Beach, Santa Mònica, vam anar a Hollywood, vam anar al Passeig de la Fama, o sigui, vam fer tot. Jo vaig anar al Passeig de la Fama i vaig buscar només una estrella. Jo vaig buscar una, que va ser el millor actor de la història, que és Sylvester Stallone. I ja no vaig necessitar res més. Jo amb allò, ja sóc feliç. Rocky 4 i ja me'n puc anar a cap a casa.
0: Ja tens el Mundial fet, ja està, s'acaba la història. Dami, doncs abraçada forta, descansa i demà ja parlem tota la prèvia d'aquest Espanya-Bèlgica. Que vagi molt bé.
7: Molt bé, fins demà, abraçada.
0: Igualment. 3 minuts passen de 3 quarts de 12. Tira uns anuncis i ara venim.
9: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: escribiendo mis letras.
1: 5 minuts, passen de 3 quarts de 12. Hem estat parlant de Mundial una estona. Hem pogut també parlar amb Pedri. De fet, una de les coses que diu Pedri és una vegada més doncs una floreta, vaja, un tros de flor, cap a Leo Messi, cap al Mundial d'aquest jugador.
2: Van coincidir, que l'altre dia estàvem parlant, clar, i és que Pedri i Messi, ara que ens sembla que estan a una distància sideral, van jugar junts al Barça.
1: Sí, sí. És que Pedri...
2: Coman, van guanyar un títol. Junts.
1: Quan arriba Pedri es troba Messi, és a dir, que aquell jugador que idolatrava, aquell jugador que li encantava, que veia des de les Illes Canàries, doncs arriba al vestidor de la Ciutat Esportiva i se'l troba allà com a comandant en cap d'aquell equip del 2020. Parlàvem avui, recuperàvem també el moment que arriba Pedri, aquella temporada 2020-2021, i arriba a l'estiu del 2020 i es troba Messi. Clar, imagina't el que ha de ser això per un xaval, perquè tenia 17 anys aleshores Pedri quan arriba al Barça.
2: Però quina societat, eh? Quant talent.
1: I Pedri ràpidament va dir... Aquest deixa'm aquí al costat, que em sembla que em farà servei. Per cert, parlant de Messi, o abans de parlar de Messi fins i tot, sabe, m'has dit que hem d'escoltar dos documents de futbolistes que van jugar amb ell i que no són dos futbolistes qualsevol, perquè són Titi Henry i Zlatan Ibrahimovic.
2: Sí, que ara són comentaristes del Mundial a Fox i per mi et diria que gairebé s'ha convertit en un ritual escoltar les seves reaccions i anàlisi després dels partits de Messi, perquè crec que, sincerament, el que diuen paga la pena. T'he de dir que d'Henry m'ho imaginava, per lo que li hem anat escoltant sempre que ha parlat de Leo Messi, però de Zlatan no tant, i que algú amb l'ego que té el davanter suec sigui capaç de dir el que diu de Messi, diu alhora bastant de l'argentí, vaja, o del Mundial que està fent l'argentí. Comencem però amb Henry, que parlant d'aquest partit contra Egipte, aquesta victòria agònica, infartant de l'albiceleste, ho acaba lligant amb una anècdota que em sembla impagable d'un entrenament al Barça.
3: Look at him crying.
4: Mira'l, fixa't com plora. Això és una mostra més del que significa per ell i per l'equip aquest títol. El partit ens ha recordat que ell és humà perquè va fallar un penal. Crec que n'ha marcat 4 de 8, però al mateix temps ens va recordar que no és humà. Jo he jugat amb ell i sé el que passa quan despertes la bèstia. Ho he vist molts cops als entrenaments. Per exemple, quan estàs jugant un partidet i l'entrenador decideix no xiular una falta o la pilota pot haver sortit fora i tu fas gol. Llavors Messi reclama la falta o el servei de banda, però l'entrenador diu prou de reclamar, això pot passar en un partit, i llavors el mires als ulls i saps que està encès, i de cop, jo ho he vist, agafa la pilota i fa 3 gols de manera consecutiva, et roba la pilota, marca, et roba la pilota, marca, i després et diu el proper cop, xiula la falta, i en aquell moment tots dèiem, sí, sí, no pateixis que la xiularem. És imparable, quan estan en aquest mode és molt difícil frenar-lo, jo he estat amb ell i sé que és així, no sempre li surten les coses, però quan l'equip el necessita, el seu joc creix, i aquest paio va jugar 120 minuts l'altre dia i de sobte agafa la pilota i comença a regatejar tothom. Uau!
3: He raises his game, he started to take the ball and dribble past almost everybody to try to...

0: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur?
1: Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut.
0: Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora. Viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca.
1: La Salle, Universitat Ramon Llull.
2: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
3: Ahir va sense parar. És el jugador que coneixíem i continua sent el mateix. Pots veure com ho sent, la importància que té per ell al Mundial. Recordeu que ell ja n'ha guanyat un, que té una pila de trofeus i pilotes d'or, molts FIFA World Player, ho té tot. Us podria ensenyar el seu currículum i és perfecte, però ell continua volent guanyar aquest Mundial. Això és impressionant.
4: He still wants it and that's impressive. Look at them.
5: Digue'm la veritat, tens una alerta, no? Sí. Posada de quan passa algú parla de Messi, que et vagi arribant. Està bé, no? És la forma de funcionar.
6: M'ha semblat que no eren dues declaracions tampoc allò a l'ús, sinó que valia pagar la pena escoltar-la.
7: Però és que, además, la de Ibra yo creo que es muy significativa, porque la temporada que coinciden Ibrahimovic y Messi no fue nada fácil la convivencia entre ellos dos.
5: No.
7: De hecho, recuerdo que es la temporada en que Messi empieza a jugar de falso delantero centro e Ibra tiene que ir muchos partidos a la izquierda. Y a partir de ese momento, recuerdo que Pep Guardiola incluso los llevó alguna vez a comer, a cenar, para ver si podían más o menos entenderse fuera para después entenderse dentro del campo. Y no había manera.
6: Acaba siendo suplente aquella temporada.
7: Sí, tal cual.
6: Y el día del Inter, aquellas semis, no las acaba.
5: Tu a Bojan, ¿no?
6: Y entra Bojan, y a los tres partits ya, y aquell incident també que expliquen a, em sembla que és el Madrigal, que ho rebenta tot, és Zlatan Ibrahimovic, i des de llavors ja no juga al tram final.
5: Però... La 9-10, la temporada 9-10, sí, no? És aquella temporada que coincideixen l'única.
6: I va ser Bojan qui va acabar jugant de nou en els darrers partits.
5: Per cert, alerta a casa, és el moment 902-47-700. La primera persona
7: mama,
5: que truqui,
7: truca.
5: 902-47-700, s'endurà aquesta col·lecció Wonder Goal, per tant, teniu temps per anar trucant, i el primer que ho faci, doncs, pack Wonder Goal. Aquell que vol el sàpig, que no ha aconseguit encara. No passa res.
6: Falten uns quants.
5: Queden 11 dies de Mundial, encara.
6: Bueno,
5: temps n'hi ha.
8: El d'Argentina hi ha el temps, o no?
6: No tinc sort amb els blind box, no, encara no.
8: No, veus.
6: Porta una empanada. L'escut.
5: Ah, sí?
6: L'escut és una empanada. Sí, de veritat.
5: No, sí, és que és boníssim. Et crec. No, ja saps que tu, et crec, diguis el que em diguis. Sí. Tu pots enganyar quan vulguis.
6: No, això és veritat.
5: Perquè et trauré a cegues, o sigui que...
6: Cada selecció porta una cosa significativa del país que representa, i en el cas d'Argentina porta.
8: Ja no tinc curiositat amb Espanya.
6: Dic que amb les blind box, però no m'acaba...
5: No arriba, no arriba.
6: Ara les empanades entrarien bé, trobo.
5: Home, sí. Ara, les coses com són. Escolta, mentre saludem a la persona que s'endurà avui aquesta col·lecció Wonder Goal, Jaume, algun numeret, saps? Aquests numerets que se li cauen de les butxaques a Leo Messi.
6: Acabarem a les 3 del matí, eh? Quan acabi de repassar-ho.
8: Portes el pitet, no?
6: Sí, el porto posat sempre a la butxaca, per si acaso.
8: Bé, recordarem d'entrada que és el pitxitxi del Mundial, amb 8 gols, abans ho recordàvem, un més que Haaland i Mbappé. Ahir va igualar Stabile com a futbolista argentí amb més gols en una sola edició d'un Mundial. Ell, Stabile, ho va fer el primer Mundial, Uruguai 1930, va marcar 8 gols. Fins ara cap altre futbolista argentí havia aconseguit aquesta xifra. Recordeu que és el màxim golejador de la història dels Mundials, ara 21 gols, dos més que Mbappé, els dos vius encara en aquest Mundial. Més assistències de gols als Mundials, amb la d'ahir 10, igualant Fritz Walter i Pelé, segons la FIFA, que ni compten un parell, que hi ha molta... divergència de criteris, vaja, que hi ha molta gent que no les compra, aquestes dues de Pelé, però vaja, que està una ja de ser el rècord man d'assistències també en solitari. Més partits jugats a la història dels Mundials, 31 amb el d'ahir. Més participacions de gol als Mundials, 30, 21 gols i 9 assistències, per tant, ha participat en 30 gols en 31 partits.
5: O sigui, menys un partit... En tota no. La resta... Ah, d'acord.
8: Clar, no sumades, perquè hi ha... Sí. Són sumades, però vaja, que va pràcticament a...
5: Sí.
6: A una participació.
8: Sí,
6: participació.
8: O un gol a una assistència en cada gol de Mundial. En cada partit de Mundial, perdó, que juga. Futbolista que ha marcat a més seleccions diferents de la història dels Mundials, amb la d'ahir, Egipte, 14. Primer futbolista a marcar 15 gols als Mundials més enllà dels 35 anys. O sigui, 15 dels 21 gols...
5: És increïble.
8: Són els dos últims Mundials.
6: Que és Qatar... 7 a Qatar i el 8 que porta ara.
8: Clar,
6: és una animalada.

0: Primer jugador de la història en marcar 9 partits consecutius del Mundial, els últims 4 a Qatar i els 5 d'aquest Mundial, el primer que marca en 6 partits consecutius d'eliminació directa dels Mundials. Ahir va superar els brasilers Leonidas da Silva i Babá i a l'hongarès Sarosi, que ho van fer en 5 ocasions. Segons opta, aquesta compta saber. Només 2 futbolistes han marcat gol, han completat 5 o més regats i han creat 5 o més ocasions de gol en un partit del Mundial. Són Messi ahir i l'altre és Maradona l'any 1986 contra Bèlgica.
1: Sap que no hi és ja fa estona, eh? Vull dir que sí, no, ara està hiperventilant, fa una bona estona.
0: Amb 39 anys és el futbolista més veterà en marcar gol i donar assistència en una eliminatòria directa del Mundial en tota la història. L'anterior rècord era de l'any 58, del Mundial 58, un suec, Liedholm, 35 anys, és a dir, que Messi ho ha fet amb 4 anys més. És el jugador que més ha produït en un partit de vuitens de final de la història, segons WhoScored.com, i ho remato per mi amb una comparació amb Cristiano, l'enèsima que cau pel seu propi pes. Cristiano, 8 gols i 2 assistències en els 23 partits que ha jugat en els 6 Mundials. Messi, 8 gols i 2 assistències en els 5 partits que ha jugat en aquest molt mundial, aquest sol mundial de Mèxic, Sud-àfrica, Sud-àfrica, Canadà i Estats Units, perdó.
1: És demolidora.
0: Bum!
1: Aquesta és demolidora.
2: Bum! Com ho feia Enric?
1: Wow. És demolidora perquè també abans l'Albert Fernández deia que Messi ha marcat tants gols en aquest Mundial com Julián Álvarez els ha fet en aquesta lliga passada. És a dir, que és una altra dada també a tenir en compte.
3: Però hi ha otra també, muy buena, que Messi en este Mundial, que ha marcado 8 goles, ha marcado los mismos goles que Maradona en 4 mundiales. 8.
2: Uah. Aquesta no m'agrada.
1: No, que... Ells ho imaginàvem.
2: No t'ha agradat, eh?
1: Ja ho sabíem. Deixa'm que venen els capibares, que veig que treuen el morro ja per aquí. A veure. Ara. Ja estan aquí. Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa. Un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassionen l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. I concretament, avui és el moment del Pep, que és l'oient que ens ha trucat al 902-477-100 i que s'endurà aquesta col·lecció de Wonder Goal, però amb un petit peatge. Pep, com estàs? Bona nit. Hola, Pep. El Pep no hi és. A veure si podem recuperar la trucada del Pep i... No, no hi és definitivament. No hi m'has llamades, d'acord? Doncs ara recuperem el Pep. Mentrestant, parlant... No, fa Pep.
2: Se'l vols atribuir?
1: Ara
2: qui se'l mereix?
1: La trucada i serà pel Pep, perquè és la persona que ha trucat primer. No cola en absolut.
2: Esperem el Pep.
1: Ara recuperarem el Pep i el posarem en directe perquè ens expliqui qui creu que s'ha d'endur aquest pack Wonder Goal i qui no se'l mereix. Mentrestant, podem fer una petita pausa de res de 2 minuts i de seguida parlem amb el Pep. Ara passen 6 minuts de la mitjanit. Teníem pendent aquesta conversa amb el Pep, que és la persona que avui s'endurà el pack Wonder Goal, i em sembla que ara sí que l'hem pogut recuperar aquesta trucada. Pep, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit. Què
1: ara,
4: tal?
1: Ara sí, perfecte. D'on truques?
4: Des de Manresa.
1: Molt bé. Ja saps com funciona, oi? Ens has de dir qui es mereix el pack Wonder Goal i qui no se'l mereix, per tant, tu mateix.
4: Bé, doncs jo diria que se'l mereix el Leo Messi.
1: Bé!
4: Està sent espectacular. Sembla que els anys no passin per ell.
1: I tant.
4: I crec que no se'l mereix el Donald Trump. Sem una miqueta fora del futbol, però amb tot l'escàndol aquest de la targeta vermella al jugador dels Estats Units, crec que ha deixat en molt mala posició al món del futbol en general i a la FIFA.
1: Sí, senyor, i ha volgut entrar ell al món del futbol i ha entrat qual elefante en catxarreria, és a dir, que de males maneres i protagonitzant un dels episodis nefastos.
4: Si l'haguessin deixat, jugava ell.
1: Sí, exacte, i gràcies a Déu no l'han deixat, perquè també dic que la imatge hagués sigut paupèrrima, però vaja. Pep, per tu va aquest pack Wonder Goal, no pengis, que t'agafarem les dades i així et podrem enviar a casa aquesta col·lecció, d'acord? Que vagi molt bé i gràcies per trucar.
4: Vale, gràcies, bona nit.
1: Que vagi molt bé. 7 minuts passen de la mitjanit. Abans ens havia quedat pendent parlar una mica de Julián. És aquest termòmetre que vaig mesurant durant l'estiu, perquè vam començar amb jo crec que moltíssima gent desitjant que vingués. Jo començo a veure que aquell, no sé, 80-85% de l'afició del Barça que volia que Julián arribés a aquest estiu ha baixat, no sé quan, no et sé dir quan, però jo crec que ha baixat. Vosaltres creieu que acabarà arribant al Barça? Creieu que és una bona opció pel Barça, Julián?
3: Pues fíjate que yo creo que cuanto peor está jugando Julián, más posibilidades tiene el Barça de poder ficharlo. Porque la afición del Atlético yo creo que se está apartando un poco, se está desentendiendo. Y yo creo que además el Barça aquí va a tener un pelín más de fuerza negociadora. Porque a lo mejor los otros clubes que estaban tan interesados, ya sea el Arsenal, ya sea el PSG, posiblemente rebajen un poco el interés. Yo creo que el Atleti, si lo vendiera por 130 millones de euros, habría muchos aficionados del Atlético que, mira, ni tan mal. Podríamos sobrevivir. Aquí yo creo que la gran duda es si la afición del Barça estaría contenta con que el Barça, después de tantísimos años de penurias económicas, hiciera ese desembolso tan alto por Julián. Esa es la gran duda, sobre todo cuando ves que el titular y el que mete los goles es Leo Messi, que tú en su día lo dejaste escapar, y ahora el nuevo jugador estrella en la punta de ataque va a ser Julián, que es un futbolista que en este Mundial ha sido prácticamente suplente, que no está destacando todavía, y que lo vas a jugar todo a esa carta. No lo sé, yo tengo dudas. Sí que es verdad que hay una parte que me deja bastante tranquilo, y es esa confianza firme, tanto de Deco como de Flick, como de los jugadores del Barça, en que Julián es el hombre. Pero también recuerdo otra cosa. Recuerdo en su día otro jugador de Atleti, que era Antoine Griezmann, antes del famoso documental que le produjo Piqué, que yo recuerdo incluso unas teclas de Messi pidiendo que viniera Griezmann. Sí, y Luis Suárez, y estaban todos en consonancia en que Griezmann era el hombre. No llegó ese año, pero cuando vino, no triunfó. Es decir, que no tienen siempre por qué tener los jugadores la razón en este tipo de historias.
5: Li va fer una entrevista, Paco, al Gerard Romero, se'l va trobar pel Camp Nou a Leo Messi, i el va entrevistar allà de manera sobtada, i cierto, Messi li va obrir de bat a bat les portes. És l'estiu en què hi ha la decisió i es queda a l'Atlético, i el següent va acabar venint.
6: Allà canvia una mica, jo crec, la idea de Messi sobre Griezmann.
5: Sí. Allà es va començar a torçar l'etapa de Griezmann, jo crec, al Barça.
1: Joan Lluís, tema Julián.
7: Doncs jo crec que sí, coincideixo aquest amb tu, Xavi, amb el fet que deies ara que la sensació que s'havia desinflat en aquest el suflé. Jo crec que les actuacions que ha tingut en aquest Mundial de moment, que ha estat més apillat, apagador, també venia de tenir problemes físics. Vull dir, no ha estat de moment un Mundial en què Julián hagi estat un dels grans protagonistes, no? I això també, jo crec que el soci culé això refreda una miqueta, no? Diferent que fos la gran estrella, que el que hagués marcat 8 gols i decidit els partits d'Argentina hagués estat ell, segur que ara vaja, la trempada general seria molt més gran. Dit això, hagués fet un grandíssim Mundial o no hagi fet un grandíssim Mundial, per mi sí que és un jugador molt vàlid pel Barça, més quan veus, com estava dient ara, que tots els jugadors el volen, que Flick el vol, és a dir, que tothom rema a favor perquè ell pugui venir. Però jo, amb el tema del preu, us ho deia abans, és a dir, jo no em veig, o sigui, tot el que sigui pagar més de 100 milions d'euros, ho trobo una despesa per un jugador que sí que tenia marcat 8 gols a la Lliga, n'ha fet més a la Champions, vull dir, a la Champions sí que ha estat decisiu, però és veritat que tu vas mirar el seu registre, és un jugador que, com a molt, amb el City et donava a la Lliga 17-18 gols, vull dir, no és un Lewandowski, ja ho sabem que no és un Lewandowski, no és un Harry Kane, no és un jugador que a priori o canvia molt la cosa que s'hagi d'inflar a fotre gols, no? I això és una miqueta el que necessita el Barça. És veritat que ajudarà segurament a que els altres jugadors marquin més gols dels que han marcat fins ara, no? Però jo 100 milions d'euros o més, sobretot més, ho trobo massa. Ho trobo massa.
5: Sí. Entenc el que diu el Joan Lluís. Per mi hi ha un asterisc, que és que en un context, entre cometes, més similar, era el suplent al City i ha estat titular en un equip en un context radicalment diferent com és jugar en un equip de Simeone. Per tant, crec que part d'aquesta confiança és la d'imaginar-nos el que podria ser Julián en el context del, del Barça i com a titular, que seria una mica juntar les dues experiències del City i de l'Atlético. És veritat que també és molt del Barça el fet de dir, o és aquest jugador o res, no? Entrar en aquella espiral de que sigui aquest jugador. Però també tinc la sensació que em va quedar molt gravada aquella roda de premsa de Flick a final de temporada quan va dir, hem de ser molt precisos en el mercat d'estiu, no fer tonteries, i crec que el Barça està com molt centrat en dir, volia Gordon, vam anar nyac abans
8: de bones
5: a
8: primeres,
5: a fer-ho i a tancar-ho,
8: dies,
5: i ara a intentar Julián, perquè tenim clar que el nou, el perfil, el davanter, el jugador que volem, és aquest. Jo crec que Flick està convençut que el pas endavant que se li demana, perquè ara jo crec que se li ha aplaudit la manera com hi ha com en l'ambient, que això és molt difícil, molt lleig, molt difícil, de dir la Champions, no? I jo crec que ell, per fer aquest pas endavant que també se li demana, és a dir, l'intentar fer aquest pas més a la Champions, ell necessita un perfil de jugador i un davanter, i té clar que ha de ser aquest.
9: Sí,
5: i
9: sí,
5: que vol Julián. A mi és el que em fa, perquè jo veient-ho també penso, hòstia, no està... Però crec que hi ha dins la sensació de ha de ser aquest.
8: I un parell d'atenuants més amb aquest final de temporada de Julián. Els números al final són molt freds si els mires allò a toro passat, que es diu, perquè si mires bé la segona part de la temporada de l'Atlètic de Madrid i de Julián, sí, no juga Julián, però és que no juga a voltes per lesions i a voltes perquè el reservava. És a dir, Simeone es passa 15 partits tranquil·lament del final de Lliga, passant de la Lliga. És a dir, ell ja tenia la posició de Champions assegurada i anava per la Champions, que estava competint-la, és a dir, arribar fins a semifinals al Atlètic de Madrid. Aleshores, ell escull el seu 11 de Champions i decideix que la Lliga jugarà un altre 11 en què no hi ha Julián, perquè ell creu que és el seu davanter referència de l'Atlètic de Madrid. Per això, quan mirem aquestes dades del Julián de la Lliga, per mi són esbiaixades perquè no són la realitat. I un segon atenuant és que el dia el sap, és Simeone. Ostres, brillar amb un equip de Simeone no és tan fàcil com brillar amb aquest Barça. Dit tot això, també entenc que la gent se n'hagi cansat, no? Perquè, ostres, al final és una cursa llarga la que portem. Però, vaja, tu vols que vingui el
10: sí,
8: Barça,
10: sí.
8: Julián?
10: Jo, per exemple, sóc molt de Julián i crec que és molt important com jugaria Julián en el Barça? Aquesta és la pregunta important i la pregunta que per això Hansi Flick és l'entrenador del Barça i quan fa un fitxatge no repetirà el que està fent Julián a l'Atlètic de Madrid. I jo crec que amb això que deies té tota la coherència. O sigui, posem un altre exemple amb un altre jugador de l'Atlètic de Madrid, Marcos Llorente.
8: Exacte.
10: Per exemple, un jugador que a mi m'encanta. Si vingués al Barça, seria un tros de jugador. Però us creieu que faria alguna cosa de les que s'assembla que fa l'Atlètic de Madrid? No, segur que no. Ara, tindria capacitat Marcos Llorente per fer el que li demanaria Hansi Flick? En la comparació, no? Jo crec que sí. Llavors, en aquest cap que ens hem de posar, què faria Hansi Flick amb Julián? Jo crec que li donaria un potencial impressionant en el Barça i que aniria molt alineat amb la sensació que tinc de l'estil de jugadors que està fitxant últimament Hansi Flick. O sigui, l'última incorporació va ser Cancelo. És un jugador amb una capacitat de canviar de posició i de poder jugar de lateral dret, de lateral esquerre, d'extrem, impressionant. Arriba Gordon, que també té aquesta capacitat. I per mi l'equip de Hansi Flick cada vegada és molt més... Tots els jugadors són molt polifacètics dins d'una posició. Vull dir, ho hem vist amb Gerard Martín, hem vist Cubarsí jugant els dos laterals. Et diria dels pocs són Pedri, Lamin i Joan Garcia, els específics, però tots els altres, fixem-nos Ferran, fixem-nos Dani Olmo, fixem-nos Gavi, i aleshores Julián ve a sumar, i aleshores en el debat de no és un nou, és que no és un nou com Lewandowski. Però jo crec que aquest debat l'hem de superar, perquè jo, si parlem amb Hansi Flick, ja ho sé que Hansi Flick,
8: clar,
10: dedueixo que ja ho sap, això.
8: Sí,
10: i que,
8: sí,
10: per tant, vols jugar una altra cosa, no? Perquè si no, ens enfadaria, ens enrocaríem amb això.
0: Però, per tant, jo crec que tothom ha de tenir clar que serà un davanter de 100 milions, o sigui, un davanter centre de 100 milions, que no és un tio d'ari, que, per tant, no farà mai els gols que ha fet Lewandowski. Farà millor el Barça? Segurament,
8: clar,
0: segurament.
8: Els
0: I farà que
8: Martínez
0: gols, Lamine Yamal,
8: sí,
0: Gordon, Rafinha, qui sigui. Sí, L'equip jugarà millor, segurament. Quantes vegades dèiem, ostres, la temporada passada, quan baixa a descarregar Lewandowski el joc, li costa. Però clar, però això Julián ho farà molt bé. Però no serà mai un davanter d'àrea com Lewandowski. Això jo crec que ho hem de tenir tots clar. I que no se li pot demanar, perquè és que mai ho ha sigut i no ho serà.
3: Però se li dirà, eh? Porque los aficionados, incluso los periodistas, demasiadas veces juzgamos a partir de estadísticas. Y de estadísticas en los delanteros se miden los goles. Y eso al final es una mochila que pesa al delantero siempre. Y más en un equipo como el Barça. Yo coincido con Marc. Posiblemente haga jugar mucho mejor al Barça. La desgracia es que se le van a mirar siempre los goles que va a marcar. Y posiblemente Julián no es un jugador de 30 goles, aunque esté en el Barça.
10: Bueno, o sí, és a dir...
3: Bueno, jo crec que no, no sé.
5: Pot aspirar-ho. N'ha fet 18 com a suplent al City, eh?
8: Sí, sí. No, no, fer-los, si juga regularment com a titular,
5: com a suplent,
8: els que
5: com a suplent
8: siguin,
5: de Haaland. Sí, sí. O sigui, que jugava el que sí que tenia minuts, però era suplent de Haaland.
8: Però independentment dels gols, que evidentment que pesen i que el Barça, evidentment que la gent els demana, però sí que és cert que en quant a davanter de referència, el Barça ha estat molts anys sense un davanter d'àrea, sense un davanter de referència. Ha tingut un jugador que es deia Leo Messi, que evidentment que els gols es feia, però no era un davanter d'àrea. Julián no arribarà als registres a Messi mai de la vida.
5: El que passa que el Fals Nou havia arribat a marcar 50
8: clar,
5: gols.
8: Sí, però és a dir, però potser marca 30 ell.
5: Sí, sí.
8: I 30 gols.
5: No, home, no, 20 o 30, hòstia, és que són xifres. Hem de tornar
8: a les xifres normals.
5: A les xifres normals,
8: sí, però
5: les de Messi i Cristiano no eren.
0: Però jo també afirmo que marqui un parell o tres més de gols que els que ha marcat Lewandowski aquest any, que crec que han estat 23.
10: Sí, sí, sí. Està al voltant dels 25 ja, però el que... O sigui, jo quan també es debat sobre el nou del Barça, quants nous en els últims 20... Posem aquest, els dos, en els 2000, han sigut referència com Lewandowski? No n'hi ha hagut.
8: Zlatan.
10: Abans...
8: El 2009-2010.
10: Però vull dir, Samuel Eto'o, Luis Suárez...
8: Clar,
10: David Villa. Han sigut nous, David Villa. S'apropen més a Julián que a Lewandowski. Aleshores, si voleu, sí, Luis Suárez, podem començar a discutir. Sí, és un gran rematador i és no, és el, potser el millor, per mi. Perquè té de tot, té aquesta capacitat de pressió, capacitat d'associar-se... Però Julián, doncs, és un tipus de nou, més David Villa, més Samuel Eto'o, amb més qualitat fora de l'àrea, òbviament no té la velocitat. No és per comparar-los, però sí que són nous, jugant de nou, i feien altres coses. Eto'o també va jugar en banda, en un moment en què Messi va aparèixer fals nou.
5: Sí,
10: Julián podria jugar en banda.
5: Sí, que doni el rendiment d'aquests dos.
10: Clar, bueno, però és que Julián podria jugar en banda si Lamine vol acabar jugant de fals nou. Clar, sí que pot fer-ho. Llavors, no sé, jo crec que són coses en les que dedueixo que Hansi Flick ja ha pensat més enllà dels debats de si ens agrada, no ens agrada.
8: Evidentment. I hi ha un altre debat, que és l'econòmic. Aquí sí que hi podem entrar, lògicament. I el Barça el que està fent, la porta en aquest cas, que ha agafat les regnes un altre cop de la negociació, és marcar els tempos. D'acord, doncs fantàstic, sí, perquè evidentment 150 milions d'euros, senyor Cerezo, ho sentim, però no els val. No els val, i si no, esperis a la porta del Metropolitano a veure quan vingui algun equip que estigui disposat a pagar 150 milions per aquest jugador, perquè possiblement es quedarà sol amb una cadira de platja allà esperant que vingui algú i no vindrà ningú. Bé, doncs ara és aquest altre recorregut. Volem aquest senyor, d'acord? Doncs ara caldrà veure per quants milions d'euros. I 150
5: segurament no seran ni 150 ni 100. No? I ara la partida de pòquer està a on,
8: exacte, a on queda... Exacte, anar rebaixant.
5: Si és que ha de sortir, a on queda el terme mig, no? De dir, el Barça amb l'amenaça d'un jugador que ha dit públicament que se'n vol anar i que el seu somni és estar en un altre equip, si te'l vols quedar... Prova-ho,
8: sí,
5: a veure com tu gestiones. I l'Atlético dient, si no puges et quedaràs sense el davanter que vols. I ara a veure a on es situa la franja mitja de...
8: I a veure què passa amb el següent...
5: I per cert, la imatge de Cerezo amb una cadira de platja esperant a fora...
8: Què sembla? Ara que estem a la fresca,
5: l'he vist allà, L'he vist allà passant
8: l'estona. Tomi Fort.
10: Esperant a Julián López.
8: Exactament. En fi, un quart i mig de... Sí, un quart i mig d'una de la matinada. Ens queden un parell de coses per explicar. Jaume, per exemple, avui pensàvem, som a l'esport d'aquestes famoses semifinals del Mundial, sí, perquè ara és l'última ronda abans de les semifinals, que és la que es marca a la Lliga, la que ens va marcar Javier Tebas com a límit, perquè si algun equip tenia algun jugador participant d'aquestes semifinals del Mundial, aquell partit automàticament s'ajornava. De fet, ja sabem, Jaume, que hi ha un partit ajornat sí o sí, que no es jugarà aquell 15 d'agost i que, per tant, és el Madrid, jugarà el dia 22 d'agost, el del seu debut.
0: Sí, el Madrid de la Societat s'haurà de posposar perquè hi ha dos enfrontaments de quarts de final del Mundial amb madridistes als dos equips, que asseguren, per tant, semifinalistes blancs. A França-Marroc, hi ha Mbappé, Tchouaméni i Ibrahim, i Espanya-Bèlgica, Cucurella i Courtois, més enllà d'Oyarzabal, de la Reial Societat. També podem dir, Xavi, que hi ha molts números que Barça i Atlètic de Madrid no comencin el campionat fins al cap de setmana següent, del 22 i 23 d'agost, perquè el Barça Atlètic Club de la primera jornada es pogués jugar, fixa't que es pogués jugar a la data prevista, fixa't que haurien de perdre quarts de final Espanya, França i Anglaterra.
8: Ah, complicat. Complicat, sí.
0: Complicat. I perquè l'Atlètic de Madrid-Màlaga es pogués jugar a la data prevista, haurien de perdre quarts de final Argentina, Espanya i Noruega. També complicat, bastant sí. Complicat. Hi ha tres partits de la primera jornada amb força opcions que juguin a la data prevista, crec. El Sevilla-Rayo hauria de quedar eliminada a Suïssa perquè els sevillistes Sou i Vargas doncs poguessin jugar i per tant que el partit sí que es pogués jugar. El València-Betis hauria de quedar eliminada només Argentina. És complicat, però és només una selecció. Recordo que hi ha Lo Celso, jugador bètic. També hi ha Chomert a Suïssa, però és veritat que el central del València va acabar contractat el 30 de juny i la sensació és que no continuarà més tallar, per tant aquest ja el podem esborrar. I l'altre partit que també es podia jugar és el Celta o Osasuna, hauria de quedar eliminada Espanya. Si Espanya perd contra Bèlgica, tant Borja com Víctor Muñoz tornarien cap a casa. Hi ha quatre partits, això sí, que segur que es podran jugar la primera jornada, un que ens toca de prop, l'Espanyol Llevant, i a més l'Alavés Getafe, el Deportivo de la Coruña l'Elx, el Depor recent ascendit, recordo, i el Racing Villarreal, el Racing també recent ascendit.
8: Contra un Champions.
0: Sí, contra un Champions. Esperem que hi hagi algun partit més, perquè d'entrada, si el primer cap de setmana de Lliga hi ha aquests quatre partits, home...
8: Sí, voldries alguna cosa més, no?
0: Sí. Mira,
8: encara tenim, que ens toca, com deies, ens toca a prop l'Espanyol,
0: sí,
8: i els altres tres, veure el Villarreal, a veure aquest nou projecte que vulgui plantejar el Villarreal per afrontar la Champions, que parlant de la Champions, atenció, perquè ja comencem a ensumar-la, oi? Ja comencem a ensumar Champions. Ahir ens ho explicava l'Oriol, que ja han començat els partits. Avui, nova tongada de partits de Lliga de Campions. Què ens pots explicar d'aquesta Lliga de Campions 2026-2027? Encara no m'he fet a la idea encara de la temporada aquesta.
0: No. Mira, d'entrada, deixa'm dir-te dues sí, coses sí. D'aquesta eliminatòria prèvia, que avui s'han jugat quatre partits, més enllà que el Petrocup i l'Egnati han empatat, que
5: sona,
0: és una cosa
5: ja
0: que...
5: Sona, mira com sona ja, eh? Oh.
8: Sí.
0: La veu de Mulló. I que el Cairat Almaty ha guanyat 2-1 al Sutjeska de Montenegro. T'explicaré que tenim 29 equips classificats dels 36 que jugaran la fase Lliga, 5 de la Lliga Espanyola, 5 de la Premier, 4 de la Bundesliga, 4 d'italians, 3 de francesos, 2 neerlandesos, 2 portuguesos, 1 belga, 1 turc, 1 txec i 1 ucraïnès. Els altres 7 equips sortiran de les 4 rondes prèvies que s'han començat a jugar, com dèiem, i dels equips que estan jugant aquestes prèvies o que jugaran, que entraran més endavant, et deixo alguns noms que us sonaran i que jo crec que són favorits a poder ser finalment a la fase Lliga: AEK d'Atenes, Olympiacos, Celtic de Glasgow, Olympique de Lió, Bodoglim, Dinamo de Zagreb, Estrella Roja o Sturm Graz, entre d'altres. Per cert, des que hi ha quatre eliminatòries prèvies a la Champions, només hi ha 5 equips que hagin arribat a la fase de grups havent disputat totes les quatre eliminatòries. L'Armedia Bratislava-Eslovac la temporada 2005-2006, n'hi va haver dos de 2008-2009, un el Bate Borisov bielorrus i l'altre l'Anortosis Famagusta de Xipre. La temporada 21-22 ho va fer el Sheriff Tiraspol de Moldàvia.
8: Home,
0: aquest va guanyar el Bernabéu,
8: sí,
0: recordo a la fase de grups. I la temporada passada, justament, el Cairat Almaty del Kazakhstan ho va fer i ara ha tornat a jugar a la primera eliminatòria prèvia, a veure com li va.
10: Està jugant el Bodo, no? Has dit?
0: Però... El Bodo entrarà més endavant. El Bodo entra a la penúltima ronda, juraria.
10: Val, vull dir que encara té molts jugadors amb la selecció de Noruega. Vull dir que això podria condicionar molt.
0: Sí, però... aquesta eliminatòria crec que jugarà principis d'agost. Finals de juliol, principis d'agost.
8: Sí, però clar, però està, és que Noruega està com a mínim a quarts de final.
0: Poques vacances hauran.
10: Tindran poques.
0: I tornant als 29 equips classificats, tenim definits equips dels dos primers bombos. De fet, els dos bombos ja estan complets, els dos primers. El bombo Bayern de Múnich, Madrid, PSG, Liverpool, Inter de Milà, Manchester City, Arsenal, Barça i Atlètic de Madrid, més o menys els últims anys. I el Bombo 2, Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, que torna, Bruges, Betis i PSV Eindhoven. I el Bombo 3, de moment, tenim confirmats Feyenoord, Lilla, Nàpols, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk i Galatasaray. Ara mateix tenim dos equips ballant entre el Bombo 3 i 4. Dependrà del que passi a les prèvies, són l'Slavia de Praga i l'Stuttgart. I el Bombo 4 ja confirmats l'únic debutant que de moment tenim, el Como de Cesc Fàbregas.
8: Home,
0: i el Lens.
8: Trampa, eh? Equip trampa. El Como de Cesc Fàbregas en aquest Bombo 4.
0: Mira,
8: també és cert que ara la Champions és diferent i mira, ja no és tan dramàtic, sí, no? El Bombo 4, perquè acaba jugant amb dos de cada Bombo i per tant no és
0: exacte,
8: tan dramàtic.
0: Però per exemple, allò, un equip complicat o per exemple, que toqués el Bombo 2 al United, que toqués el Bombo 3 al Leipzig i que toqués el Bombo 4 al Como, doncs ja tindries una primera tongada complicada, i en canvi, clar, et pot tocar equips més senzills, no? Bruges, el Shakhtar o l'Slavia de Praga. El sorteig, per cert, si voleu anar apuntant, el 27 d'agost, dijous 27 d'agost, el sorteig de la fase Lliga, i per tancar, canvis el calendari de la pròxima Champions, perquè també canvia el calendari de la competició amb aquesta aturada de 3 setmanes que hi haurà a finals de setembre, a principis d'octubre. Començarà 8, 9 i 10 de setembre.
8: Molt d'hora.
0: En 3 dies, com ve sent habitual. Sí, s'avança una setmana. Hi haurà dues jornades de la fase Lliga a l'octubre, en dues setmanes consecutives, això també és una novetat, això no passava, dues jornades al novembre, una al desembre, i les dues últimes també en setmanes consecutives, el 20-21
2: de gener,
0: 19-20 de gener, perdó, ara sí que ho dic bé, i el dimecres 27 de gener, la jornada unificada, que amb la qual ja està somiant l'Aleix Pariser, com cada any. Les eliminatòries del 16 de febrer i el 5 de maig del 2027, i la final, que tornarà a ser a les 6 de la tarda, per si algú s'ho pregunta, dissabte 5 de juny a l'Estadi Metropolitano de Madrid.
8: Doncs aquest és la Champions que ens ve, una mica a grans trets, lògicament és d'hora, i tindrem temps d'anar-la comentant, explicant qui li toca al Barça, etc, etc. Tres de la Lliga Espanyola, doncs, el primer bombo, has dit, no? El Barça, l'Atlètic de Madrid i Real Madrid.
0: Exacte.
8: No sé si això ha passat o fa molt que no passava.
0: Però l'Atlético era bombo 2.
8: Era bombo 2, el Barça ara hi entra com a campió, l'Atlético per mèrits a la Champions,
2: sí,
8: no? I el Madrid també.
0: I el Barça, quan va tornar després d'aquelles eliminatòries, també va ser bombo 2,
8: sí,
0: eh?
8: Sí, per això et dic, és que jo tres espanyols al primer bombo, no sé si ho recordo, potser sí, i ara em direu, fa 3 anys, la meva memòria
0: no
8: era gaire.
0: I a mi em sorprèn, veus, que el Betis sí el bombo 2, suposo perquè ha fet molt bones participacions a la Conference, a l'Europa League, i això també suma en el seu coeficient, perquè que passi davant del Villarreal.
8: Clar, el Betis va jugar la final de fa dues temporades, no?, de l'Europa League.
0: De la Conference, no, amb el Chelsea, no?
8: La Conference, perdó.
0: Sí.
8: I aquesta última va arribar...
0: A semis,
8: clar. Doncs clar, deuen ser punts a, no Champions, però sí punts a Europa. En fi, que tindrem temps, com deia, de fer-ho. Ara vull parlar de seguida de l'Alexia Putellas, que avui s'ha presentat com a nova jugadora de London City. De seguida ho farem, però abans una mica explicar qui és aquest nou home de confiança de Hansi Flick. Abans en parlàvem amb Pedri, li preguntàvem si el coneixia. Ens deia que no el coneixia, lògicament, la Lliga Espanyola no hi ha treballat, aquest home, per tant, serà la primera experiència, per dir-ho així, però estem parlant de Benjamin Kugel, que és el nou preparador físic del primer equip del Barça. Sabe qui és aquest home?
5: Sí, doncs mira, ell llegia amb un fil a X del periodista que treballa a Alemanya, Juanma Romero, donant detalls d'aquest professional que incorpora al Barça, i vaja, l'hem trucat perquè posés veu aquest fil, que és realment interessant. D'entrada, dues coses que podem explicar. A Alemanya el coneixen com a Benny Kugel, i segona, parla un castellà ja més que bo. Per tant, de cara a la comunicació amb els jugadors, detall interessant. A partir d'aquí, aquest és el perfil que fa el Juanma Romero de Benny Kugel.
9: No lo pondría en el mismo saco que Pepe Conde y Rafa Maldonado, por decir los dos nombres que están actualmente en el staff de Flick. Yo creo que, aunque viene como preparador físico, eso dice el club, yo lo veo más como un gestor del rendimiento, que es lo que realmente ha hecho desde que empezó a trabajar en el Werder Bremen, en la selección alemana, que al final es quien se encarga no solamente de la preparación física, se encarga también de la prevención de lesiones, de la recuperación de esas lesiones, de lo que es el paso de lesionado a jugador recuperado, qué sé yo, de la planificación individual, del trabajo con cada uno de los jugadores, del trabajo por posiciones, y todo esto al final conectado con el modelo de juego.
5: Ara ho escoltàvem, el Juanma també considera interessant posar el focus en l'estil de joc dels clubs on ha estat Kugel anteriorment, Colònia, PSV, Salzburg. Precisament destaca un passatge interessant del seu pas pel club austríac.
9: creo que viene también porque ha trabajado en ese modelo de juego, que Roger Schmidt, ya en el Salzburg, recuerdo, cuando se enfrentó una vez hace ya bastante tiempo al Bayern de Guardiola, en un amistoso que le ganó 0-3, lo recuerdo perfectamente, en enero de 2014, lo alabó Guardiola aquel equipo de Roger Schmidt. No estaba ya Kugel, pero sí había trabajado un año antes, porque era un equipo eso, presionante, agresivo, le sorprendió mucho a Guardiola. Y ese Salzburg, por ya cerrarlo, lo ficha Kugel para ese Salzburg, un tal Ralf Rangnick, cuando era director deportivo del Salzburg, que al final aquí se cierra un poco el círculo, porque Ralf Rangnick fue el que avaló a Hansi Flick para ser técnico de Barça, se lo dijo así a Rafa Juste, y este se lo dijo a Laporta, y al final, mira, se cierra un poco el círculo.
5: Doncs interessant, aquest detallet, que Rangnick també el fitxés pel Salzburg i fos la persona que recomanés a Laporta fitxar a Hansi Flick. Kugel va treballar també amb la selecció alemanya, i el Juanma creu que aquest període coincideix amb una època de canvis importants a la Mannschaft.
9: Y esa Alemania de 2006 de Jürgen Klinsmann intenta modernizar la parte física y entra mucha gente a trabajar en esa Alemania, muchos preparadores físicos, gente como, por ejemplo, como Verstegen, que es el que recomienda después a Kugel para 2010 incorporarse a la selección alemana cuando ya venía a trabajar en el Werder Bremen. Se dice en Alemania que por recomendación también de Mesut Özil, que lo tuvo en el Werder Bremen y que estaba muy contento con su trabajo y los jugadores hablaban muy bien de él, insisto, muy joven, 28 años, y a partir de ahí llega la selección alemana y bueno, la evolución de la selección desde 2010, ya con Joachim Löw, hasta culminar con el campeonato del mundo, digamos que el trabajo físico, esa Alemania en 2014, volaba también, le avala bastante, ¿no?
5: Doncs bona feina també la que va fer durant la seva etapa a la selecció alemanya. I finalment, en un minut, filosofia i manera de treballar de Kugel.
9: Él tiene una frase muy buena, a ver si me acuerdo cómo era, que ellos no entrenan músculos, que ellos entrenan movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trabaja en el gimnasio no es trabajar por trabajar la fuerza y la resistencia, sino que al final todo va condicionado por la posición del jugador en concreto. No trabaja lo mismo físicamente un defensa o un lateral que un delantero, y todo esto al final también ordenado en cuanto al modelo de juego. Pues no va a trabajar igual esa parte física un Gordon que te digo yo, que un Rashford, o un Cancelo que un jugador de medio campo, que un Bernal, ¿no? Y eso también lo trabaja mucho, o insiste mucho en ello, Kugel, la parte individual, por posiciones, y también una cosa que me gusta mucho, que lo he leído en alguna entrevista, que él fomenta mucho que el jugador sea, en alemán se dice mündig, que es como que sea maduro, que sea autónomo, que el jugador tome decisiones y que el jugador se interese por saber cómo se entrena, por saber cómo, por qué hay que descansar de cierta forma, por qué hay que alimentarse de cierta manera, que también sea maduro en ese sentido para preocuparse por el cuidado del cuerpo, del físico.
5: Doncs un bon retrat del que és el preparador físic del Barça, el Juanma, per tots aquells que hi estigueu interessats, a @guardiolato, i dirigeix també el Team Barça Podcast.
8: Que tingui sort, al final sí. No va deixar de ser un dels moments crítics crític de la temporada passada, perquè va haver-hi moltes crítiques des de fora, va arribar a sortir el pas també i en va parlar en una roda de premsa Hansi Flick, vull dir que...
5: En aquest sentit, només destacar-te que en la conversa que mantenia destacava el Juanma el rol que tenen els professionals de la preparació física a la Bundesliga, on no van de la mà, diguem-ho així, dels tècnics, sinó que estan per sobre d'ells en el sentit que són una aposta de club i no dels entrenadors. Explicava que, per exemple, el preparador físic que ho va ser del Bayern va ser 7 anys, ho va ser un Guardiola, ho va ser un altre entrenador. És a dir, que tu arribes i el preparador físic és aquest perquè el club decideix que aquesta és la manera de treballar. Es preguntava el Juanma si amb Kugel passarà el mateix i seguirà més enllà de Flick, o com sembla, vaja, no anirà més enllà de l'etapa amb el tècnic alemany.
8: Està clar. Doncs això, que tinguem sort, no? Sí. I que en tingui ell, sobretot, sí, que és qui arriba. Sobretot. De fet, a partir de la setmana que ve, l'haurem per aquí, potser abans, perquè explicàvem aquests dies que al llarg de la setmana ja està previst que arribi Hansi Flick. Dilluns és el dia que comença a funcionar el Barça, comença a treballar, encara sense, lògicament, els internacionals, que aniran arribant a mida que els hi toqui, quan hagin fet aquestes tres famoses setmanes de descans que demana l'AFE o que exigeix l'AFE. Anirem cap als Estats Units, no? Que hem de parlar d'aquesta presentació d'avui. Janire Gallut, com estàs?
11: Molt bé, bona nit.
8: Avui ha arribat el dia, ja fa setmanes, mesos. De fet, l'Aleix Pariser ho avançava aquí al Tu Diràs fa unes quantes setmanes i mesos, que l'Alexia havia escollit i ha escollit London City. Doncs bé, avui és quan l'Alexia Putellà s'ha presentat com a nova jugadora del London City.
11: Sí, l'excapitana del Barça aterra la Lliga Anglesa en el club propietat de la magnat sud-coreana Michelle Kang. La migcampista de 32 anys signa per 3 temporades després de disputar-ne 14 al Barça i d'acabar contracte el passat 30 de juny. En l'acte de presentació fet a Nova York, la de Mollet ha explicat que ha estat una tria fàcil per poder competir cada cap de setmana.
12: El primer que vaig pensar després de 14 anys en el Barça va ser que vull continuar guanyant. Per mi va ser una decisió fàcil, perquè vull competir cada setmana. Em mudo a Anglaterra perquè estic molt emocionada de jugar en aquesta lliga, i no només jugar, sinó guanyar. Clar que hi ha un procés per això i sé en quina posició està el club, així que vull aportar la meva mentalitat guanyadora.
13: To win everything, of course.
11: Més enllà de la competitivitat de la Lliga i comparant-la amb la Lliga F, Alexia ha volgut deixar-ho clar. Després de buidar-se el club de la seva vida, el que prevalia en la seva decisió sobre el futur no eren els diners. Són declaracions a la BBC.
12: Per mi va ser la decisió perfecta. Sé que moltes persones diuen que és per diners, però no és així. Si fos pels diners no seria aquí. Hi ha moltes altres raons. Jo necessito desafiar-me a mi mateixa cada temporada i necessitava alguna cosa completament diferent del que vaig viure al Barça. Aquí no hi ha un club masculí darrere del femení. La propietària és una dona i estic en la lliga més competitiva, cosa que vol dir que puc desafiar-me a arribar als meus límits.
13: To my limits...
8: Doncs declaracions d'Alexia en aquesta presentació com a nova jugadora del London City, presentació que ha vist i ha cobert per The Athletics la Laia Cervelló, que la tenim ja connectada i ens pot explicar doncs, com ho ha viscut en primera persona. Laia, com estàs? Bona nit.
14: Què tal? Bona nit.
8: Explica'ns com ha anat aquesta presentació d'Alexia Putellas, que t'ha semblat?
14: Doncs ha estat al vell mig de Manhattan, a Union Station, que és al vell mig de la ciutat, amb un hotel de luxe, una presentació a nivell grandiloquent, com els agrada aquí, també una demostració de poder, d'alguna manera, de Michelle Kang i d'Alexia Putellas, a dir, escolta, mira, doncs fitxo per London City, però soc presentada a Nova York, que és potser doncs, l'epicentre del poder a nivell mundial. Una presentació, ja et dic, amb molta expectativa, hi havia molt poca gent a dins. De fet, per dir, se'n sembla que érem 3 o 4, una cosa per anar una mica al detall, però em sembla que érem això, menys de 10, seguríssim. I bé, ha estat també sorprenent, com a mínim per part meva, a l'anglès que tenia Alexia Putellas. Recordem que fa un any, abans de la final de la Champions, la jugadora, totes les preguntes que eren sobre en anglès, li desviava la Aitana Bonmatí, no sé si ho recordareu, abans de la final de la Champions l'any passat, i aquest any, en canvi, doncs, un anglès impecable. En fi, molta expectació avui pel que anava a dir, i jo crec que una mica el que ha dit el que ens esperàvem tots. No? L'única sorpresa és això que ha dit, que ja fa 2 anys van tenir el primer contacte amb Michelle Kang, que potser això és una cosa que ha agafat a molts per sorpresa.
8: Explica'ns això, sí, perquè evidentment ens ha sobtat, ho escrius també a l'article de The Athletic, què ha passat aquí, com ha anat això?
14: Diguem que l'Alexia ja tenia al cap, d'alguna manera, provar altres lligues des de feia un temps. És a dir, tots sabem el que és la Lliga F, que és una lliga que no és competitiva cada cap de setmana, que cada cop està traient més l'atenció de jugadores espanyoles perquè... que la Lliga Anglesa està cada cop traient més atenció de les jugadores espanyoles perquè allà poden competir cada cap de setmana. No els garantitza el fet de guanyar la Lliga cada any, això és veritat, però sí que és cert doncs, que jugadors que ja ho han guanyat tot veuen amb molt bons ulls doncs, anar a un club que doncs, potser guanyés una Lliga cada 4, cada 5 o mai, però com a mínim et posa a prova cada cap de setmana. Ella ja ho tenia al cap, sabem que Michelle Kang és una de les persones que et pot agradar més, et pot agradar menys. Jo entenc que hi hagi una mica aquí de rivalitat per part del Barça perquè d'alguna manera està com desmantelant el club català, però és cert que és una de les persones que més ha volgut apostar pel futbol femení, que avui ho deia, que ella no tracta a les jugadores de futbol, tant siguin dones com siguin homes, com a jugadors de segona, sinó que els dona les millors... com les millors prestacions perquè puguin desenvolupar-se, i crec que això també és el que ha fet que l'Alexia doncs, se senti atreta per la seva idea. L'Alexia, com dèiem, l'any passat ja va voler marxar, o ja va tenir dubtes sobre marxar al Paris Saint-Germain, en aquest cas va fer una gran oferta, al final es va fer enrere i entenem tots doncs, que era perquè Michel Kahn ja tenia l'ull posat en ella i també ella doncs, volia tenir un comiat al Barça com Déu mana.
8: Acabo ja, Laia, et deixo seguir amb la teva vida a Nova York, que no està malament, d'altra banda, també et dic, vull dir que una vida a Nova York està bé.
14: Sí, sí, hi ha un xivarri terrible, demano disculpes, no, perquè és que estic a mitja Manhattan i he intentat... Però si aquí tot fa soroll, absolutament tot. Les sirenes de tot, i si no és les sirenes són les persones, tu no vas
8: a res. Cap, és la ciutat que mai no dorm, imagina't a les 3 que deuen ser ara, o les 4 que deuen ser ara aquí a Nova York. No, volia acabar preguntant-te, tu que l'has vist, que la coneixes de fa molts anys, no sé si has arribat a parlar, fins i tot avui, a creuar alguna paraula amb l'Alexia Putellas. L'has vist contenta? L'has vist satisfeta d'aquest és el pas que havia de fer? Perquè ella ens ha explicat, o explicava en converses que ha tingut just abans de tot aquest rebombori, que ella creia que havia acabat una etapa ja. Avui l'has vist com a tal? És a dir, com a persona feliç de començar una etapa nova?
14: Sí, sí, absolutament. Jo crec que ella sent que ha fet les coses de la millor manera possible, en el sentit de que al final ha tancat l'etapa al Barça de la millor manera possible, ja tenia el que marxar. Recordem també que l'Alexia arriba un moment al Barça en què les millors jugadores se'n van d'Espanya, perquè Espanya no és un lloc on es promociona el futbol femení. Elles, la majoria, com Vicky Lozada, com Vero Boquete, com altres jugadores que van marxar a la Lliga dels Estats Units, a la Lliga Anglesa, ella no ho va fer en el seu moment i sent que deixa el Barça en les millors mans possibles a nivell de l'equip que hi ha. I jo crec que ella sent que ha fet la decisió correcta, no? Doncs anar-se'n a un club que és independent, que no té un equip masculí, que aposta de veritat pel futbol femení. Ja dic, agradi o no agradi la seva decisió, jo aquí no m'hi poso en absolut, però jo amb ella la veig en pau, una decisió que ha pres, i contenta i satisfeta. I una mica també el primer canvi, no?, que ha viscut en 14 anys, en tota la seva vida, després de tota una vida lligada a Catalunya, a Barcelona, al Barça, doncs el fet de poder marxar i començar un curs nou de veritat, jo l'he vist il·lusionada, la veritat.
8: Veurem com li van les coses a la Lliga Anglesa, al London City, aquest nou equip de l'Alexia Putellas, que sí que pot fer mal als ulls perquè són molts anys, estem molt acostumats a veure la vestida blaugrana, però que ara ha triat una aventura nova, una aventura fora de casa seva, o la que ha estat casa seva durant moltíssims anys. Laia Cervelló, de veritat, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i treure temps per poder explicar-nos com ha anat aquest acte d'avui, aquesta presentació de l'Alexia. Que vagi molt bé i una abraçada molt forta.
14: Gràcies, que vagi bé.
8: Amb la Laia Cervelló, doncs, des de Nova York, que és on s'ha fet aquesta presentació de crack, és a dir, presentació supermediàtica, pel que expliquen, molt ben organitzada i feta com a pràcticament un homenatge, més que una presentació d'una jugadora a l'ús, no? Una homenatge a la que ha estat dues vegades millor jugadora del món, i que veurem si ho és una tercera, que no seria d'estranyar en absolut. I com queda el Barça? Perquè també ho dèiem amb la Laia ara, Genire, com queda el Barça? Què tenim ara a fer? Quins són els següents passos que ha de donar el club?
11: Doncs mira, de moment, en quant a jugadores del primer equip, n'hi ha un total de 16. Recordem que han marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle, Martín Fenger i Cheifón, que eren dues jugadores del B, i els darrers dies Salma Parayuelo, que veurem on acaba jugant la temporada vinent. Però al Barça ara mateix queden dues porteres, Cata i Gemma Font, 5 defenses, Paredes Alexandri, que està lesionada, recordem, i que amb la temporada ja començada serà quan pugui tornar, Aisha, Marta i Brooks, 6 migcampistes, Patri, Serra Jordi, Aitana, Vicky, Kika i Sidney, i només 3 davanteres, Graham, Pina i Payor. Una Graham que, per cert, encara estem pendents, ho ha dit ella públicament en entrevistes, que només queda l'acte de signatura. Doncs bé, RAC1 podem avançar-ho, serà la setmana vinent aquest acte de signatura de la davantera noruega, i també pendents de si la segueix o no Marta Torrejón, qui el club valora molt la seva figura dins del vestidor. Doncs amb aquests noms, que són els que segur estaran l'any vinent, diversos mitjans apunten a que n'hi ha d'altres, i no són menys que el retorn de la defensa Martina Fernández. És una jugadora que ja havia estat al Barça i ha debutat amb el primer equip, se'n van cedir de l'Everton i tornarà en forma de traspàs. Tenia una clàusula també de poder tornar al club, de recompra. També una jove central neerlandesa de només 19 anys, René Van Asten, que procedirà de l'Ajax, i Caroline, una davantera brasilera del Manchester City, que té contracte fins 2028 i que, segons va avançar el mitjà brasiler Globo Esporte, el club estaria disposat a pagar la clàusula. Per tant, veurem com acaben les negociacions, en aquest cas amb el conjunt citizen.
8: Aquesta és la situació, doncs, del Barça. Abans de tancar tertúlia, a Joan Lluís García, sobre aquest fitxatge, sobre aquesta presentació de l'Alexia Putellas pel London City, alguna cosa a dir?
7: que ella és la responsable, bueno, responsable, és la propietària del seu futur, és a dir que ella només faltaria que pot fer el que vulgui l'Àlex amb la seva carrera, un cop ha fet tot el que ha fet aquí a Barcelona, no només des del punt de vista esportiu, sinó evidentment social i d'imatge del que ha representat pel club i per tanta gent i com ha canviat el model de futbol femení. Ara sí que sap greu veure-la amb al costat d'aquest personatge que s'ha convertit, no, com una mena d'antítesi del barcelonisme i de persona que té ficada entre cella i cella desmuntar aquest equip tan important, no? I veure-la al costat seu, fer una miqueta mal als ulls, veure que la presentació es fa a Nova York, tot i que sigui el centre del món, com deia Laia, no? I tota la grandiloquència que se li vulgui donar és una presentació zero futbolera, perquè jo me l'imagino amb els aficionats i bueno, com la Pep Guardiola amb el City, per exemple, no? La seva arribada de que tothom t'està esperant al futbol anglès i te vas a fer una presentació a Nova York amb la fredor d'un hotel, però més enllà d'això, vaja, Alexis ha guanyat poder fer el que vulgui amb la seva vida, només faltaria.
3: Yo entiendo que pueda haber aficionados que se sientan dolidos al ver a Alexia todavía compitiendo con un equipo que podría disputar partidos contra el Barça. Yo creo que eso es lo que más les debe doler. Pero yo entiendo completamente la decisión de Alexia.
5: De moment no juga a Champions.
8: No.
5: Dic, de moment no juga a Champions.
2: De moment, no s'enfrontarà, de moment.
3: Ha triat un equip. De moment, sí, però sí. En perspectiva a largo futuro entiendo que el proyecto de Michel Kang va encaminado a eso. Pero yo entiendo perfectamente que Alexia se ha ganado el derecho a tener esa segunda vida. Es que Alexia, posiblemente el Barça femenino no sería lo que es hoy sin Alexia, porque ella forma parte de todo el germen de lo que ha sido después, no solo el fútbol femenino en el Barça, sino en todo el mundo. Es el gran icono del fútbol femenino y lo ha dado todo absolutamente. Que Alexia era de las que entrenaba a las 10 de la noche y no tenía a nadie que estuviera ahí pendiente de ellas, y ha formado parte de ese proceso de profesionalización del fútbol. Lo ha dado todo, lo ha ganado todo, posiblemente vuelva a ganar un Balón de Oro gracias a la temporada que hizo con el Barça, pues ahora que disfrute estos años también y que le vaya perfecto. Y no creo que se haya ido por dinero. Yo no lo creo.
10: A veure, jo crec que hi ha una part econòmica important, però té dret a haver-la triat. És a dir, la seva carrera esportiva ho ha guanyat tot, excepte que ha viscut en un context en què en el futbol femení no es guanyaven molts diners, i en el final de la seva carrera futbolística té l'oportunitat de econòmicament, d'alguna manera, poder recuperar tot el que ella li ha donat en el futbol. Al final estem parlant una de les millors o la millor jugadora de la història del futbol femení, que econòmicament, si plegués demà, doncs potser no pot viure de la carrera que ha fet. O sigui, jo crec que la gent això també ho ha d'entendre, i que ella els últims anys pugui recuperar prou diners, doncs jo això ho trobo coherent. I després, pel que explicava la Janire, veurem com és el Barça post-Alexia. Vull dir, comença, igual que vam viure el Barça post-Messi, doncs arriba un Barça post-Alexia en un moment d'absoluta plenitud, és incomparable, però s'obre un nou escenari. O sigui, és una nova vida pel Barça femení sense la jugadora que els ha portat fins on han arribat.
8: I l'explicarem per començar. El Barça post-Alexia també comença demà amb la presentació de l'acord de renovació, no, del tècnic.
11: Exacte, de Pere Romeu. Demà a les 11 l'acte de signatura, que signa fins al 2028. Per tant, des del club, com a mínim, el projecte i l'aposta és de continuïtat pel tècnic, que recordem que va acabar la temporada passada guanyant els 4 títols de 4 possibles, i que la idea és que segueixi sent així. Veurem amb quines jugadores ho fa, perquè només té 16 de moment al primer equip.
8: Va, que tancarem a tertúlia, però no voldria que marxéssiu sense saber el que és important, i és que hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omoda, nou superhíbrid endollables. Superhíbrid endollables, que és molt bèstia. Un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros. Amb 7 anys de garantia, descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco
1: M Automoción a Barcelona, Mataró i Girona. Uau!
5: No,
1: uau.
5: No, no, no era jo, eh? Era Enric.
1: Era Enric, clar. Uau. Des de 1.100 quilòmetres que està Enric, doncs ja sap
5: al·lucinat.
1: El que és. 12 i 51 minuts de la nit, anirem tancant tertúlia. Paco Cabezas, moltíssimes gràcies.
5: Bona nit.
1: Fins la propera. Marc Barbà, que vagi bé.
10: Bona nit, Xavi.
1: I Joan Lluís García, cuidis molt vostè.
15: Bona nit.
1: Que vagi bé. El que dèiem, 3:15 d'una. Jaume, gràcies per tot.
10: Fins demà.
1: Sape, no marxis gaire lluny, que no, he vist de cua d'ull
10: sí,
1: que ha parlat un tal Lamine Yamal. Per tant, cap a d'aquí una estona, un cop tinguem els talls, us els oferirem. Ara, una pausa.
16: RAC 1.
17: Sempre escolto RAC 1.
18: Grande.
19: Ole, vosaltres.
17: El dissabte, aquella noia que fa l'un dels viatges, l'Estel Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
19: Ole.
20: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
16: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Esther Muñoz.
20: Si voleu un bon pla, Recomanat.
16: RAC 1. Tots som un milió. Tu digues, amb Xavi Rocamora.
1: 6 minuts i serà la 1 de la matinada. Oriol Jové, bona nit.
21: Bona nit.
1: Ara et preguntaré per l'espanyol, però és que ho sents o no ho sents, això?
21: Sí,
1: sí, sí, tant. Sí. Ha arribat el mes de l'acceleració. A Mazda Roma Kuruma, durant aquest mes, aprofita les promocions especials en tots els nostres vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. Però no t'adormis, eh? Són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Més de l'acceleració, només a Roma Kuruma.
21: I això ho sap l'espanyol?
1: I això ho sap l'espanyol, que s'ha espavilat i de quina manera, com ha accelerat l'espanyol amb els fitxatges, eh? Avui ha presentat el segon, però és que n'ha anunciat un tercer.
21: Sí, senyor, el de Gabriel Moscardo, migcampista de només 20 anys, que arriba cedit del Paris Saint-Germain, club al qual va arribar fa 2 anys a canvi de 20 milions d'euros. Anteriorment s'havia format el Corinthians del seu país. Cal dir, però, que d'aquests 2 anys al PSG pràcticament pràcticament no ha trepitjat París. Ha encadenat 2 sessions, la primera a l'Estat de Reims i l'última a l'Sporting de Braga, on ha jugat aquesta darrera temporada. 39 partits oficials, 12 dels quals com a titular. Moscardo espera retrobar-se amb la seva millor versió aquí a l'Espanyol.
22: Creo que cuando empecé mi carrera era muy joven, jugué con 17 años en Corinthians. A partir de allí he puesto mucha expectativa en mi nombre. Ahora creo que después de 2 años en Europa, 2 años de adaptación, creo, de encontrarme después de un momento difícil. Y ahora era un momento, una temporada donde voy a dar todo y con certeza ayudar al equipo y ser protagonista como fui en Corinthians.
21: Gabriel Moscardo, que també té experiència internacional perquè ha sumat minuts ja tant amb la selecció sub-20 del Brasil com amb la sub-23. Dia intens a l'Espanyol per aquesta incorporació, també perquè ha estat, com deies, el dia de la presentació de Quilincy Hartman, la segona incorporació. Recordo que la primera va ser la d'Àlex Calatrava. Avui que l'Espanyol també ha anunciat la sortida d'Omar Sadiq, que se'n va cedit al Ceuta de segona divisió, i que ha canviat la seu i l'hora d'un dels amistosos de la pretemporada. El partit contra el Pau Francès del 21 de juliol es jugarà finalment a Peralada en comptes de Palamós i arrencarà a les 8 del vespre. També avui moviment al primer equip femení, que ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, defensa que arriba lliure procedent del futbol portuguès.
1: Oriol, gràcies.
21: Bona nit.
1: I avui els que han tornat a la feina són els dos equips catalans de la segona divisió, tant el Girona com el Sabadell. Quim.
23: Sí, comencem pel Girona, que ha dedicat aquest primer dia a fer proves físiques i revisions mèdiques i ha estat la primera presa de contacte amb els nous companys dels dos nous fitxatges, Izan González i Pixur, i del nou tècnic Quique Álvarez. Els entrenaments arrencaran demà a l'acadèmia. El nou tècnic gironí comptarà, de moment, amb tots els jugadors amb contracte vigent amb el Girona, encara que molts d'ells no tenen decidit el seu futur, com Arnau, Fran Beltran, Joel Roca o Benat, per exemple, que no és segur que continuï a la plantilla. També hi seran, naturalment, aquests dos fitxatges que citava fa un moment. Izan i Pixur tornen de sessió en tal, Michehoy, Justin, Esprilla, Minsu i Dauda, I, d'altra banda, tot i reincorporar-se, continuaran treballant en la seva recuperació de les lesions al citat Justin, Porto, Asprilla, Benat i Francés. Encara no s'incorporaran Unagi, naturalment, demà té partit amb la selecció de Marroc contra França, en parlàvem fa una estona, i Sigankov, que va disputar partits amb Ucraïna fins força tard i té encara permís del club. Entre els jugadors que no s'han reincorporat perquè no tenen contracte en vigor, per sorprenent que sembli, i és Cristian Stuani, el capità i emblema del club els últims anys, està negociant encara la renovació i ara mateix és agent lliure. En la mateixa situació es troba David López, que tampoc té contracte. I tampoc han tornat als entrenaments, perquè són baixes ja confirmades, Axel Witsel i Dele Blind, que de fet avui ja és oficial, tal com vam avançar a RAC1, que ha fitxat per l'Ajax, on tornarà a retrobar-se amb Michel Sánchez.
1: També ha tornat a la feina, com dèiem, el Sabadell, que a més ha anunciat fitxatge.
23: Sí, Yannis Ramani, extrem francès de 31 anys, que la temporada passada va jugar amb el Cartagena a la Primera Federació, equip amb què va marcar 6 gols en 17 partits. És un futbolista, Ramani, que té ampla experiència a la segona divisió. Ha jugat amb l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar o el Tenerife, en total 179 partits a la categoria de plata, 6 temporades en què ha marcat 13 gols i ha donat 14 assistències. Avui el tècnic Ferran Costa ha començat a treballar amb alguns jugadors del planter fent preparació física pel Parc Catalunya, la nova Creu Alta està en obres, i el gruix de la plantilla que va disputar el playoff d'ascens s'incorporarà la setmana vinent. D'altra banda, el club arlequinat ha anunciat que ja ha superat la xifra dels 5.000 socis per la temporada vinent i que el comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció de tancament parcial de la nova Creu Alta, arran de la invasió de camp de precisament del dia de l'ascens.
1: Quim, gràcies.
23: Fins ara.
1: I ara temps pel bàsquet per ampliar la notícia que us avançàvem just començar aquest Tu diràs. Dani Aguilar, bona nit de nou.
4: Hola, Xavi, bona nit.
1: I és que el candidat amb el qual treballa ara mateix el Barça per ser el nou entrenador és Alexander

0: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial a un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull. A les escales que temen els teus genolls i semblen més altes. Ui! Ni aigua.
1: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Dona el Barça, t'ho he comentat abans, per tant, caldrà esperar. Però faria bé d'accelerar el Barça perquè realment la situació de debilitat, de desconcert, de caos a Can Barça està cridant l'atenció dels altres clubs que volen aprofitar la vinentesa d'aquesta caòtica situació blaugrana per temptar els jugadors, per pescar en una aigua remoguda. L'últim jugador temptat, Joel Parra. Clubs com el València o el Fenerbahçe estarien disposats a pagar-ne la clàusula. Per tant, faria bo el Barça de començar a definir projecte. La clàusula d'en Joel, per cert, no és excessivament alta.
3: Doncs apunteu-vos a aquest nom, veurem com evolucionen les negociacions. Avui, Dani, que ha estat dia de sortejos.
2: Sí, ràpidament, tant d'Eurocup com de Basketball Champions League. A l'Eurocup, el Manresa, grup D, compte, grup molt complicat, 7 equips més. El Mònaco, veurem però què passa amb la seva situació. El BCSG Turk, l'Ulm, el Basketball Roma, que per cert és un projecte creat, entre d'altres, per Luka Doncic, el Lietkabetis Litual, el PAOK Salònica i el Potepgrab de Bulgària. Els quatre primers passen a play-off. Això per Manresana. La penya, de la seva banda, jugarà en el grup H de la Basketball Champions League amb el Bon Alemany, el Porto i el Penlik Herzliya Israelia.
3: Doncs, Dani, pendents de tot plegat i, lògicament, de saber com evoluciona aquest Barça de bàsquet que a dia d'avui continua com ahir, però amb aquest nom important, el de Sekulić, sobre la taula per saber si acaba sent ell, efectivament, el tècnic del primer equip. Dani, gràcies.
2: Bona nit.
3: No marxeu, perquè ara parlem del Tour, però és que, atenció amb això, Vueling us convida a gaudir en directe de l'última etapa del Tour de França, en directe des de París. Al perfil d'Instagram d'Esport RAC1 trobareu tots els detalls perquè pugueu participar igual. Guanyar un vol doble per a dues persones, directe d'anada i tornada, operat per Vueling per viatjar de Barcelona a París el diumenge 26 de juliol o un o dos dies abans, i tornar el 26 de juliol o un dia després. Tot perquè pugueu gaudir de l'última etapa del Tour de França a París, i això no és tot, perquè és que, a més, el premi inclou també un passi doble per a la zona Gabriel Stan dels Camps Elisis de París el dia 26 de juliol. Entreu ja a Instagram, a l'Instagram d'Esport RAC1, perquè París us espera gràcies a Vueling.
4: I una cançó.
5: Ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
3: De repassar aquesta cinquena etapa del Tour de França, la d'avui, que ha tingut, Quim, la primera arribada a l'esprint.
6: Sí, als carrers de la ciutat de Pau l'ha guanyat aquest primer esprint Olaf Koig, neerlandès de l'equip Decathlon, que ha aconseguit la seva primera victòria en un Tour. Ha estat un final accidentat amb una caiguda de 5 corredors a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada, que ha provocat talls al pilot i ha fet suar encara més. Mira que la calorada avui també ha estat, igual que a Catalunya, important. Doncs corredors com Pogacar, Vingegaard, Seixas o el líder Traent, que havien quedat tallats. Al final ningú ha perdut temps, tot i que el pilot s'havia tallat en grupets, i per exemple Vingegaard havia entrat a meta 12 segons després de Pogacar. Tot i que el tall s'ha produït abans dels darrers 5 quilòmetres normatius per unificar temps, els jutges han decidit donar a tothom el mateix registre, de manera que no hi ha afectacions entre els candidats a la general. El madrileny del líder Trek, Carlos Verona, ha explicat com s'ha viscut la tensió d'aquests darrers quilòmetres Eurosport.
7: Una llegada nerviosa, yo creo el primer día para los sprintes, y ahí se nota esa tensión, ¿no? Que todavía no había un sprint masivo en este Tour de Francia. Todos querían mostrarse, hemos visto esa caída fea, falta de 5 metros para la meta, que bueno, ha sido un sitio raro, a 500 metros de la zona de seguridad. Veremos a ver qué dicen los jueces, si aplican la norma estrictamente o si, bueno, hacen una excepción. Yo creo que no tiene sentido por 500 metros modificar la deportividad de la prueba, ¿no? Porque al final todo el mundo estaba ahí.
6: Es veu que el reglament també preveu que si no hi ha almenys 3 segons entre grupet i grupet, no es compta aquesta diferència, és el que ha salvat avui Vingegaard de perdre 12 segons amb Pogacar. El més perjudicat d'aquesta caiguda, i és mala sort, ha estat l'olotí del Caja Rural, Àlex Molinar, que estava fent un bon inici de Tour, havia portat el mallot de punts de líder de la muntanya, sí. I s'ha trencat un dit de la mà dreta. Ha arribat a meta, però demà ja no surt, ha hagut d'abandonar per lesió Àlex Molinar. L'heroi del dia, el francès Baptiste Weisstrofe, que s'ha escapat només començar quilòmetre 1, ha fet 144 quilòmetres sol.

0: però a 14 de meta, evidentment,
1: acabat,
0: els equips
1: sí.
0: amb esprintadors no volien que la seva aventura acabés triomfant. No hi ha canvis a la general, es manté líder el noruec de l'equip X-Mobility Torsten Traen, amb Sean Quinn a 28 segons, Matías Bajsek a 3 minuts i 50, i Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard a 7 minuts i 53 segons.
1: I demà primera gran etapa de muntanya, demà el temps que ve un clàssic.
0: Sí, etapa de 186 quilòmetres de recorregut entre Pau i Gavarnie-Gedre amb el Col d'Aspen de primera categoria a 70 quilòmetres de meta, el mític Tourmalet de categoria especial que es coronarà a uns 40 quilòmetres de l'arribada i ascensió final de segona categoria a Gavarnie-Gedre.
1: Quim, gràcies.
0: Bona nit.
2: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: I del... Sí, sí, una mica de música, bé. Sí, senyor. I del Tour a Wimbledon, va dir que avui ha acabat de disputar-se els quarts de final, per tant ja tenim els quatre semifinalistes del torneig. Roger Jofre, bona nit.
3: Bona nit, sí, Alexander Zverev s'ha imposat per la via ràpida en 3 sets del número 7 del món Taylor Fritz, 6-4, 6-4 i 6-2. Amb aquesta victòria l'alemany trenca la maledicció que tenia amb el nord-americà, ja que Zverev havia perdut els últims 7 partits que havia disputat contra Fritz. A part, el vigent campió del Roland Garros és l'únic tenista que ha arribat a les semifinals de tots els grans slams aquesta temporada. L'altre partit de la jornada se l'han dut el britànic Arthur Ferri, que ha guanyat l'italià Flavio Covoli per 3 sets a 0, 6 a 4, 7 a 6 i 6 a 0. Ferri, de 23 anys i número 114 del món, és la gran sorpresa del torneig. Va arribar com a convidat amb només 6 victòries en el circuit professional i avui s'ha classificat per a les semifinals de Wimbledon. Aquest dijous, descans pels tenistes i divendres, Jannik Sinner contra Novak Djokovic i Zverev contra Ferri lluitaran per les dues places de la final. I en el quadre femení, la ucraïnesa Marta Kostyuk i la txeca Linda Noskova han guanyat avui en 2 sets les dues. Per tant, s'afegeixen a Carolina Mukova i a Coco Gauff a les semifinals que es disputaran demà a partir de 2:45 de la tarda.
1: Semifinals, doncs, definides també a Wimbledon. Anirem acabant, però no podem acabar sense escoltar, ja us ho diem, que avui ha parlat Lamin Yamal. Són declaracions a Mundo Deportivo que ara repassem. Tancant tertúlia, sap bé, ens acaben sí. d'aparèixer, temps per poder-les preparar i ja podem escoltar Lamin.
4: Sí, en una entrevista que li ha fet el company i tertulià del Tu diràs també, el Ferran Martínez, Lamin Yamal avisa que aquestes alçades del campionat del Mundial creu que es veurà la seva millor versió.
5: Sí, yo creo que sí, siempre cuando más acerca los partidos importantes, la final, las semifinales, cuando mejor nivel saco, sí que es verdad que nunca he sido un jugador que en fase de grupos sea el mejor de la fase de grupos y estoy tranquilo con eso, sé que tengo oportunidades para demostrarlo y contra Bélgica espero que sea un gran partido de todo el equipo y mío.
4: Mai he sigut jugador de fase de grups, és una frase que m'ha agradat de Lamin Yamal. En aquest sentit, deixa clar que després del partit contra Àustria, perquè se'n va parla molt, no estava emprenyat per no haver marcat un gol.
5: Siempre digo a mis amigos que nunca me he ido a un campo enfadado por no marcar, pero siempre lo digo que no es mi objetivo meter un gol. Meter un gol puede meterlo cualquier jugador del campo. Quería más, quería pues, subir mi nivel en el juego, ser más decisivo, pero no era por meter gol. Entonces, a lo mejor la gente nota que porque yo estoy intentando muchas jugadas es porque quiero meter un gol, pero no, es porque yo juego así, siempre he sido así. La gente que me ve todos los partidos en el Barça sabe que a lo mejor hago 60 unos contra unos, entonces yo creo que esa es la parte de ansiedad que él veía.
4: Doncs vaja, que aquell dia era una qüestió de voler jugar millor sí. i no pas de marcar. En aquest sentit, també, deixa clar quin és el seu nivell d'exigència, altíssim.
5: Bueno, yo creo que puedo ser de los jugadores que más exigen a ellos mismos, no me sirve con lo que hago, nunca me ha servido, nunca he dicho vale, suficiente, entonces obviamente pues ahora tampoco, o sea, ni cuando estoy en el Barça nunca he llegado a mi objetivo y pues ahora tampoco.
4: Sobre la sensación del Mundial, Leo Messi.
5: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
4: I que no falti, Xavi, la pregunta de l'estiu als jugadors del Barça. Julián Álvarez, què?
5: Yo creo que todo el mundo lo sabe, es un jugador top de los que todo el mundo quiere jugar con ellos. Ya lo dije, tenemos los brazos abiertos si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça, pero la verdad que no tengo ni idea de cómo va, pero ojalá que sí.
4: Doncs un mes que s'apunta a la festa de Julián i que el rebria amb els braços oberts. Li han preguntat també en un test al Ferran Martínez contra qui voldria jugar en una hipotètica final del Mundial, Argentina. Amb qui es canviaria la samarreta? Amb Leo Messi.
1: Ho contesta tot, però.
4: Sí, no.
1: Entre... Perquè aquesta típica pregunta de amb qui voldries la final, la gran majoria dirien, m'és igual, l'important és jugar-la.
4: Doncs no.
1: Argentina.
4: Amb Argentina, i diu, respecte per Leo Messi, ara, si me'l trobo a la final, vull guanyar aquesta final. Aquí s'acaba el meu respecte. I, per cert, Xavi, deixa'm dir-te també, ho ha explicat fa una estona Gijantes, el Barça estaria en negociacions per mirar de fitxar el davanter del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Segons explica el Gerard Romero, negociacions avançades que podrien cristal·litzar en breu en una operació que seria independent del fitxatge del nou, de Julián Álvarez, però que seria un jugador molt del gust de la direcció esportiva i també de Hansi Flick, i que el Barça doncs podria fer una gestió ràpida, com va fer amb Gordon, però en aquest cas també amb l'extrem del Borussia Dortmund, insisteixo, amb Karim Adeyemi. Informació de Gijantes.
1: S'hi haurà enfrontat, clar.
4: Sí, a la Champions.
1: Sí, no, a la Champions i a la Barça. Desliga, dic, quan Flick estava al Bayern de Múnich, no sé quants anys porta el Dortmund ara,
4: però el Barça es va enfrontar amb el Borussia Dortmund.
1: I tant, no, Adeyemi. Doncs ja ho teniu, la podeu llegir sencera, evidentment, aquesta entrevista a Mundo Deportivo, que demà sortirà publicada. Sape, moltes gràcies.
4: Que vagi bé, bona nit.
1: Va, que anirem a l'últim minut.
3: Ramon Terrats fitxa pel Getafe i signa un contracte fins al 2029. El migcampista, procedent del Villarreal, torna a l'equip madrileny després d'una primera etapa en què va disputar 16 partits, va marcar 4 gols i va donar una assistència. També avui s'ha fet oficial la renovació de Marcos Alonso amb el Celta de Vigo. El defensa madrileny continuarà vinculat dues temporades més a un equip gallec que tornarà a disputar l'Europa League per segona temporada consecutiva. A Croàcia, el seleccionador Zlatko Dalic s'acomiada després de 9 anys en el càrrec, haver aconseguit un subcampionat en el Mundial del 2018 i un meritori tercer lloc en el del 2022. I en futbol sala, el Barça compta amb una nova incorporació per a la temporada 2026-2027. Es tracta del pivot brasiler Igor Ribeiro, que arriba procedent del Benfica i signa un contracte fins al 30 de juny del 2028.
1: Roger Jofre, gràcies.
3: Bona nit.
1: D'aquí a 3 minuts serà un quart de dues de la matinada. Anirem tancant paradeta, agraint a la Laia Biorrun i a l'Oriol Montfort, que han estat controlant des de la tècnica, i també la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible aquest T'ho diràs, i farà possible el de demà, que serà una mica abans. Demà ens hi posarem a partir de 9:45 de la nit, i així també estarem pendents del que pugui passar en el primer enfrontament dels quarts de final del Mundial entre França i el Marroc, que jugarà a les 10 de la nit. Gràcies, un dia més. Per ser-hi, que vagi molt bé i fins demà.
6: T'ho diràs.
7: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
6: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
7: El portal de RAC1.
8: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: La Terra, que és dijous. Dijous 9 de juliol del 2026. Comencem el dia en temperatures altes, molt altes. Després d'una nit tòrrida, sobretot en trams de la costa i del prelitoral. Amb el pas de les hores es dispararan de nou els termòmetres i al migdia les màximes tornaran a passar dels 40 graus en punts de l'interior. Durant el matí, amb sol, i a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. Avui els incendis deixen respirar una mica els bombers. Tots els focs que ahir encara estaven actius ja estan estabilitzats. El de Guimerà, a l'Alt Urgell, el de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir més de 600 bombers van treballar a la vegada i les flames van obligar a confinar gairebé 14.500 persones. Però és que avui no es pot abaixar la guàrdia perquè el mapa dels agents rurals continua tenyit de vermell. Dels 947 municipis que som a Catalunya, a 469, és a dir, a més de la meitat, hi ha risc molt alt d'incendi. I a 190, un risc extrem. En fi, a tot això, Donald Trump, si avui llegiu els diaris, han caducat ja. Donald Trump recula i ara elogia Espanya. Després de deixar com un drap brut el govern espanyol, aquesta matinada ha decidit tirar floretes a la Moncloa perquè, segons el president nord-americà, ha accedit a pagar una bona suma de diners a l'OTAN sense concretar-ne cap detall. També s'ha embolicat la troca amb les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo titllant de càncer l'absentisme laboral. Sindicats i govern d'Espanya li toquen el crostó mentre el PP matisa les paraules del seu líder i diu que potser no s'ha explicat prou bé. Això de parlar d'una persona que o algú que això és un càncer, li agrada que sentir-ho? El portaveu del PP, Borja Semper. Borja Semper serà al món a RAC1 a partir de les 9 després de superar un càncer de pàncreas. Avui parlem amb Borja Semper al costat de David Fernández, Ángeles Ribes i Pere Mas, amb Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Més coses, un estudi de l'UNICEF alerta que l'ús dels mòbils entre els menors s'hauria de tractar com un problema ja de salut pública. De fet, avui parlem de l'addicció a les xarxes amb la Carla, una noia de 16 anys ingressada a un centre terapèutic amb aquesta patologia. Parlem amb son pare i parlem amb la psicòloga de Amalgama 7, Sònia Vives. El Mundial avui comença en els quarts de final. A les 10 de la nit, el França jugarà contra el Marroc en un duel carregat de tensió tant al terreny de joc com, sobretot, pels carrers de París. Per evitar aldarulls, s'han reforçat els controls de seguretat a la capital francesa i s'han tancat estacions de metro per evitar grans concentracions d'aficionats. A banda del Mundial, recordem, avui el Tour de França i amb la primera etapa bèstia, la del Tourmalet. A banda del Mundial i dels esports, els veïns desallotjats per l'Esboranc al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa seva, com a mínim fins dissabte, en els tècnics han de revisar l'estabilitat del terreny. Al Festival Cruïlla avui tenim un dels plats forts, els Pixies. Serà el gran reclam d'aquesta jornada juntament amb uns altres clàssics, els britànics Sweat, o bandes de casa nostra com Sidoní o Mishima. I a les 11, al món de RAC1, atenta la companyia perquè descobrirem la cançó de l'estiu de RAC1, la que sonarà durant tot l'estiu aquí a RAC1. I per acabar, sent dijous, les propostes musicals del nostre Guillem Milky Way. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com t'ull a la matinada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
4: Sí, que els bombers han estabilitzat tots els incendis que ahir al vespre encara estaven actius. El de Guimerà, a l'Alt Urgell, que va començar a cremar a les 9 de la nit. El de Navarcles, al Bages, que ha afectat 30 hectàrees. El del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que n'ha calcinat 80. El de Gavà, al Baix Llobregat, el primer d'aquest estiu a l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha cremat unes 7 hectàrees, i també el de Setmanat, al Vallès Occidental, que estava actiu des de dilluns i que n'ha arrasat prop de 200. Tot i que ara els bombers respiren molt més tranquils, el cap del cos, David Borrell, ha dit aquesta nit que avui també serà un dia molt dur.
5: Serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat. Sabem que tornarem a tenir un migdia complicat i una tarda complicada i es tracta, doncs, de dia a dia, anar aconseguint els objectius.
4: Ahir al vespre hi havia més de 600 bombers treballant alhora i els incendis simultanis van obligar a confinar gairebé 4.500 persones.
0: Per tant, avui no s'hi va la vedat dels 947 municipis que té Catalunya. N'hi ha 469, és a dir, més de la meitat, amb risc molt alt d'incendis. I 190 en risc extrem. És a dir, que podrien dir que 600 de 947 municipis, 659 estan amb risc alt, molt alt, d'incendi. O sigui que més de la meitat, bastant més de la meitat. La bona notícia... Bueno, sí, és que la temperatura va una miqueta a la baixa, però res igual.
2: Una mica, molta mica. Avui baixarà de manera una mica més evident demà i dissabte, que és quan tenim aquest descens d'entre 4 i 5 graus aquest parell de dies, però tot i això es manté l'avís de calor intensa al Pla de Lleida i a partir de diumenge tornen a enfilar-se les temperatures i té pinta que a mitjans de la setmana que ve fins i tot podrien ser més altes del que van ser ahir.
0: Com?
2: Sí. Si veiem un augment de les temperatures, per això al final no traiem aquesta etiqueta d'onada de calor que havíem dit que divendres i dissabte baixaria, perquè és tan petit la treva, que a partir de diumenge torna a pujar i de moment les temperatures que es veuen per dimarts i dimecres de la setmana que ve són més altes que les que vam tenir ahir, per exemple, que ahir es van batre molts rècords a Catalunya. Tenim aquest rècord de més de 100 anys de dades en el cas de l'Observatori Fabra, amb una màxima de 40,9 graus. Penseu que té dades des del 1914 i mai havia pujat tant la temperatura. I tenim molts rècords més d'ahir. Per exemple, a Vinebre es van arribar als 44,1, a Ascó 42,3 o Vilafranca del Penedès gairebé 40 graus. Per tant, ahir va ser un dia molt extrem.
0: Això fa molts anys, dèiem... A l'Àfrica deu no estar a 40 graus.
2: Clar.
0: És com dient allà baix, pues, ui, quina calor i tal. És que ara, clar, si a Vinebre dius que tenien 44...
2: 44,1.
0: I dimarts o dimecres que ve de pujar, quan punyetes sí. Més pot pujar?
2: Ja, tenim aquest rècord de temperatura a Catalunya, rècord absolut, que es va batre l'any 2023 al Pantà de Darnius de 45,1. Podríem superar... O sigui, dimarts o dimecres podríem tenir rècord absolut a Catalunya de temperatura màxima, perquè si ahir ja vam tenir 44, que arribi als 45 seria fàcil amb la situació que veiem ara mateix. Per tant,
0: no
2: molt
0: res.
2: Extrema. Amb una baixada molt forta, mira.
0: Home, si pugem tant...
2: La segona quinzena de juliol sembla que podria ser més agradable, et diria, perquè, tot i això, mantindríem les temperatures uns 3-4 graus per sobre de la mitjana. Però no seria aquesta situació extrema que estem parlant d'entre 10 i 15 graus per sobre de la mitjana.
0: Avui
2: uns 10 graus per sobre, ahir sobretot que vam tenir aquestes temperatures tan altes, i la setmana que ve ja tocaríem els 15 graus per sobre d'aquesta mitjana.
0: Ahir em van ensenyar uns mapes, no sé d'on, però em van ensenyar uns mapes, de que el mes d'agost és plujós, que això ho vas dir una vegada, que el mes de setembre serà molt plujós i que el mes d'octubre serà molt plujós.
2: De moment pinten el mes d'agost i el mes de setembre, pel que fa a les temperatures, per sobre de la mitjana, I la precipitació sí que l'agost pinta plujós, el setembre també, sobretot a la costa i al prelitoral, i l'octubre també, és a dir, serien mesos que vindria molta pluja. També lliga molt amb el fet de l'acumulació de temperatura tan alta que tenim aquests dies, perquè després, només que entri una mica d'aire fred a finals d'agost, setembre-octubre, o sigui, seria una tardor, molt tardor, perquè ens portaria pluges i molt abundants per l'acumulació. I, a més, el mar també, penseu que aquests dies el tenim amb temperatures altíssim. Molt per sobre del que seria habitual, Mediterrani, l'Atlàntic, amb totes les onades de calor que estem tenint, i això ja sabeu que és un motor de cara a la tardor per les pluges. Per tant, sí, però de moment paciència amb el mes de juliol, que fins a finals, mitjans de juliol, no es veu una baixada més clara. Sí, sí.
0: Més que fins que ens anem de vacances, per entendre's, no?
2: Sí.
0: Més enllà dels incendis i d'aquesta calorada que ens espera, aquesta matinada Donald Trump ha tornat... Bueno, és que, clar, és que avui... Mira, és que avui llegint els diaris i tots els diaris parlen de Trump retrets a Europa i a Espanya, Trump anuncia fons del, bueno, parla dels fons dels mercats, però també torna a rajar contra Moncloa, mira a otro lado ante el golpe de Trump... Europa placa Trump com més gasto l'implica i tal, continua atacant Espanya... Bueno, és que, esclar, i resulta que no. No. Gària no, que ja són amics, no?
4: Sí, aquesta matinada ha tornat a deixar tothom amb un pam de nas. Ha elogiat Espanya, tot i que a la cimera de l'OTAN el president dels Estats Units va deixar el govern espanyol com un drap brut, tal com diuen avui els diaris. Trump aquesta matinada ha fet un cop de volant dels seus, ha elogiat els últims moviments de Pedro Sánchez i el motiu és que, segons ell, la Moncloa ha accedit a pagar una bona suma de diners a l'OTAN.
3: Vaig tenir problemes amb Espanya i encara els tinc, però han remuntat d'una forma espectacular. Avui Espanya està molt generosa. Els vaig dir que deixaria de comercialitzar amb ells, però ara han accedit a pagar molts diners. Si no ho haguessin fet, ni tan sols haguessin parlat, però van ser molt dolents. Es van portar malament, en la meva opinió.
4: Fins ara el govern espanyol s'ha negat a destinar el 5% del PIB en matèria de defensa, però Trump, hem de dir que no ha concretat de què tracta aquest pagament, a què es refereix.
0: I a tot això, a la cimera de l'OTAN encara també ha servit per confirmar que la guerra ha tornat a l'Orient Mitjà.
4: Sí, Trump va anunciar la fi de la treva i aquesta matinada, tot i que s'han reprès els atacs, no han estat ni de bon tros tan contundents com els d'ahir. El president dels Estats Units ha titllat els ayatolàs d'escòria i també ha apuntat que el volen assassinar.
6: And you know what? I may be
3: gone. Sabeu què? Potser jo també desapareixeré, perquè sóc el seu objectiu número 1. Això ho sap tothom. Sóc el seu objectiu principal perquè són escòria. Actuen així i han actuat així durant 47 anys. Però faig el que és correcte pel país. De fet, faig el que és correcte pel món. Se'ls ha d'aturar.
4: La decisió de Trump de trencar l'alto al foc ha passat factura a les borses, els principals mercats europeus van tancar tots en vermell i el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha enfilat més d'un 7%.
0: Més enllà de la crònica internacional, un estudi de la UNICEF alerta que l'ús dels mòbils entre els menors s'hauria de tractar com un problema de salut pública.
4: Sí, ara que han arribat les vacances per als més petits, l'informe alerta que quan no van a l'escola, un de cada 5 adolescents passa més de 5 hores al dia mirant les xarxes socials. UNICEF proposa que, més enllà de les restriccions per evitar el seu ús, els pares creïn vincles amb els fills perquè el mòbil no sigui la seva única manera de passar l'estona, per exemple, fer àpats sense pantalles, tardes de jocs de taula o a l'aire lliure i també passejades en família.
0: I, precisament, avui a partir de les 10 parlarem amb la Carla, que és una noia de, que és menor d'edat, que està ingressada en un centre per superar l'addicció a les xarxes. Tindrem una conversa amb ella, amb son pare, i també amb la psicòloga que la tracta. Mentrestant, avui també estarem pendents aquesta nit del Mundial, perquè avui comencen els quarts de final amb un partidàs. A les 10, França-Marroc. Molta tensió i molta tensió i molta atenció als carrers de París.
7: Sí, totes dues seleccions van enfrontar-se a les semifinals del Mundial del 2022. Aquella vegada, la nit a la capital francesa va acabar amb aldarulls i 167 detinguts. Per evitar que això es repeteixi, el govern de París ha reforçat la seguretat amb controls policials. També ha tancat les estacions de metro més properes de l'avinguda dels Camps Elisis per evitar grans aglomeracions. Ha prohibit la instal·lació de cap zona d'animació, així com els focs artificials i qualsevol material pirotècnic. Pel que fa als bars i a les terrasses, tindran permís d'obertura fins a les 2 de la matinada. El partit és avui a les 10, en canvi, demà a les 9, una hora abans, serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra Bèlgica a Los Angeles. L'equip de Luis de la Fuente és el gran favorit per endur-se el partit, per bé que Bèlgica ve de fer el seu millor partit contra els Estats Units. Això sí, l'equip espanyol necessita la millor versió de Pedri, que de moment encara no ha trobat el seu millor nivell al Mundial. Justament en parlava el mateix Pedri aquesta nit al Tu diràs de RAC1.
8: Creo que el último partido, pues bueno, fue uno de los peores en lo personal. Hay que ser autocrítico y saber que no fue uno de los mejores partidos. En lo personal me siento bien físicamente, creo que va a ir a mejor, así que bueno, un día malo lo tiene cualquiera y creo que puedo mejorar lo que estoy haciendo.
7: I dissabte es resolen els quarts de final amb dos partits més, a les 11 de la nit Noruega-Anglaterra i a les 3 de la matinada Argentina-Suïssa.
0: Per cert que... M'ho explicat el Justin Bieber o què?
7: Sí, és que ho tenia repetit el guió, t'ho anava a explicar després, però ja aquí som. Mira, en l'àmbit musical, en aquestes últimes hores hem sabut que Justin Bieber, l'artista canadenc, està confirmat per l'espectacle del descans de la final del Mundial. S'afegeix a Madonna, Shakira i BTS en una actuació que, pel que ens diuen, durarà només 11 minuts.
0: Bueno, seran els més ben pagats de la història, perquè deuen cobrar una pasta aquests quatre, que déu-n'hi-do. 11 minuts? Bueno, vull veure-ho. 11 minuts amb Justin... O sigui, si divideixes, és menys de 3 minuts per cap. No sé jo si hi haurà menys de 3 minuts per cap al començament i final. No sí, sé, veurem. En tot cas el que em fa por és que en lloc que sigui una mitja part d'un quart d'hora, acabem fent una mitja part de futbol americà i això seria un desastre.
7: Que fa tota la pinta.
0: Que fa tota la pinta. i no ho direu mai, no ho direu mai, però ja tenim un nou embolic entre Kylian Mbappé i la senadora del Paraguai que va dirigir-li insults racistes.
7: Sí, després de referir-se al jugador com a camerunès colonitzat i assetjar-lo a les xarxes socials, ara li ha dit directament fill de puta.
0: Noi!
7: Tal com ho sentiu, sí, sí. El motiu, Mbappé li va negar la salutació al porter del Paraguai, Orlando Gil, i a la política no li va fer gens de gràcia.
9: Que quan Orlando Gil, un niño, i le pasa la mano... con toda la humildad del paraguayo. Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca.
7: De moment, aquí l'anem a pena li contestar.
0: La frase ho té tot. Té insult. Té racisme. Té racisme. Té maleducació. Té... Això ho té tot. O sigui, no es poden dir més barbaritat en menys temps aquesta senyora. No es poden dir que aquesta senyora s'està convertint en una... en un dels personatges més dantescos de la política mundial. La senadora paraguaiana. Bona, aviam com continua aquesta història. En fi, un quart de set del matí, a banda del Mundial, els veïns desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte.
4: Tot i que els equips d'emergències ja han acabat d'omplir de formigó aquest forat de 8 metres, ara comença una nova fase per comprovar si el moviment de terres ha afectat la zona més propera a l'esvoranc. Per això els equips tècnics hauran d'estar almenys 3 dies més monitorant l'estabilitat del terreny, fent inspeccions als edificis afectats. L'Ajuntament, però, insisteix que donarà allotjament als veïns que no tinguin alternativa.
0: I a Madrid, Juan Carlos Peinado, el jutge curiós, matisa les seves declaracions sobre els escortes de Begoña Gómez i ara diu que no va voler posar en dubte la feina dels policies.
4: Sí, ha fet marxa enrere després que dubtés que els agents seguissin la llei i evitessin que la dona de Pedro Sánchez fugís a l'estranger. Ara, però, rebaixa el to, com deies, fa servir un nou argument per justificar també la retirada del passaport de Begoña Gómez. El precedent de l'exprimer ministre italià, Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia quan la justícia l'investigava per corrupció, però Peinado obvia que Craxi ja havia deixat el càrrec de primer ministre quan va marxar d'Itàlia.
0: I a tot això també, en salut, un nou estudi posa en dubte algun dels beneficis dels medicaments APA, ara al revés, contra l'obesitat, com los Empico o el Mounjaro.
4: Sí, és una investigació publicada a la revista BMJ, que ha revisat més de 260 informes d'arreu del món i en què hi participen 100.000 persones que es mediquen amb aquests fàrmacs, i la conclusió és que, efectivament, sí, los Empico i el Mounjaro ajuden i molt a perdre pes, però en canvi no redueixen la probabilitat de tenir infarts o problemes als ronyons. També avisen que quan s'atura el tractament, la majoria de pacients tornen a engreixar-se de seguida i que en alguns casos provoquen efectes secundaris com mal de panxa, fatiga o pèrdua de múscul.
0: I a Barcelona els Mossos continuen investigant el tiroteig d'ahir al barri del Putxet.
4: Ara bé, els investigadors han topat amb un entrebanc important perquè la víctima, que és l'home que era l'objectiu dels trets, es nega a col·laborar amb ells. Segons fonts policials, l'home no ha presentat cap denúncia i tampoc ha volgut explicar res de res. Els investigadors, avui la Vanguardia explica com va anar tot plegat, la víctima era dins d'un cotxe i el pistoler, que conduïa una moto, se li va apropar, va disparar almenys 4 trets sense tocar-lo i va fugir. La policia no ha localitzat cap bala i per això sospita que va fer servir un revòlver. El diari també apunta, per cert, que la víctima és un home vinculat als negocis de la prostitució.
0: Per cert que els Mossos han canviat de destinació aquella gent de l'Arro que va incitar els companys a insultar Pedro Sánchez.
4: Ho ha avançat la periodista Ana Ponsí, l'han reubicat de manera provisional fins que no resolgui l'expedient disciplinari que han obert contra ell, tot i que no se sap on se l'ha destinat. La policia va obrir una investigació interna després que aquest agent cridés Pedro Sánchez durant l'acte de final de curs de l'Arro i un parell de companys seus contestessin amb insults.
0: I a França, una enquesta de Le Figaro situa Marine Le Pen com a guanyadora de les eleccions presidencials.
4: Sí, l'endemà que la líder de l'ultradreta francesa confirmés que serà candidata, tot i estar condemnada per malversació, el sondeig la dona com a favorita. Le Pen guanyaria còmodament la primera volta amb un 36% dels vots i a la segona esgarraparia el 55% dels suports. En principi, Le Pen haurà de fer la campanya electoral amb un braçalet electrònic per la condemna que se li ha imposat, però ella ja ha dit que no se'l pensa posar i ha recorregut la sentència que l'obliga a portar-lo durant un any.
0: 6 i 19 i en plena cultural a casa nostra avui al Cruïlla i tenim un dels plats forts, per no dir el plat més fort, que són els Pixies. Que va gustos, evidentment, però és que aquests són molt bons. I serà el gran reclam de la jornada d'avui, juntament amb altres clàssics, com són, per exemple, el Sweat. Bandes de casa nostra, com Sidoní... o Mishima. Sempre estic jo, qui més estima, millor obrir portes a les 6 de la tarda. I en cinema ja sabem les sèries més nominades als Premis Emmy d'enguany.
4: Sí, són The Pitt, d'HBO Max, amb 25 nominacions, i la comèdia Hacks, també d'HBO, amb 24. Els premis, però, no es lliuren fins al 14 de setembre.
0: Han parlat molt bé de The Pitt, molt, molt, molt bé, aquesta sèrie d'HBO Max. Han parlat molt bé. També està molt nominada una sèrie de Netflix que es diu...
4: Una minissèrie, sí, no sé com es diu.
0: Sí, sí. Ja que parlem de plataformes, avui s'estrena a Netflix una sèrie que és una adaptació, als d'aquí a la taula, jo crec que ningú sap de què estic parlant, els d'allà darrere, sí, tant el Dani Simón especialment i la Mara Cortuño especialment. Remake de...
10: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land? A fresh start.
0: Això és el remake de La família Ingles, de La casa a la pradera. Era una família... És la cosa més cursi de sèrie. Ara, era cursi infantil. Era molt maca, molt bona. Molt bona. Saps de què us parlo, no? De La família Ingles? Bueno, tu què coi t'has de saber?
7: Bueno, si la
0: no
7: veies pradera...
0: saber de La família Ingles, si no havies ni nascut.
7: Bueno, però uns tenim cultura. Sí, home, sí. La casa de la pradera.
0: Home. Saps com es deia la nena?
7: Bueno, quina?
0: De les dues.
7: Jo és que...
0: Quina de les dues?
7: Em quedo amb tots... No em facis triar entre una i l'altra, perquè no... Jo em quedo amb tots els personatges.
0: I el problema és que eren un, només era una.
7: Per això. Però hi havia més personatges o no?
0: No, és que era l'història d'una només. Ah.
7: Bueno, va, què? Hem de fer la resta dels esports o què?
0: No, espera't un moment, per això et dic que sí, eren dues germanes. Dues, oi? Eren dues o tres? Són dues germanes i un germà, sembla que era. La Laura Ingles, que era la protagonista... que la nena, les cuetes, tenia unes nenes de cuetes. Posarem després les músiques perquè eren molt maques. Ara no, però després. Pel que fa la resta dels esports, avui el Tour, que arriba el Tourmalet.
7: Sí, és la primera gran etapa de muntanya de la ronda francesa. A banda del Tourmalet de categoria especial, l'etapa també tindrà un port de primera categoria i dos de segona. El líder de la general continua sent el noruec Thorsten Train. Els grans favorits per endur-se la victòria final, Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, són a gairebé 8 minuts de Train, tot i que avui és un dia propici per marcar diferències. Més coses, el Barça negocia amb el Borussia Dortmund per endur-se el davanter Karim Adeyemi. L'operació l'ha avançat el Gerard Romero. Adeyemi és un extrem que també podria jugar de davanter centre en cas de no poder fitxar Julián Álvarez.
0: Adeyemi, atenció amb Adeyemi, perquè té una parella, si és el que jo m'imagino, té una parella que és rapera i és una d'aquestes influències que ja veuràs ja. No, no vull dir que no passa res, però vull dir que és una... És rapera, que crec recordar.
7: Sí, Loredana Sefi.
0: Ni diria el nom, però... En fi... Bueno,
7: i l'Espanyol, sí, que l'Espanyol ha tancat el tercer fitxatge de l'estiu. Es tracta de Gabriel Moscardo, migcampista de 20 anys que arriba cedit del PSG. El futbolista brasiler s'afegeix a les incorporacions d'Àlex Calatrava i de Hartman, i segons ha pogut saber RAC1, el Barça de bàsquet treballa per incorporar Alexander Sekulic com el seu nou entrenador. El tècnic eslové ve del Dubai, on precisament entrenarà ara Xavi Pasqual a partir de la temporada que ve.
0: Però qui mana el Barça de bàsquet?
7: Doncs tenim Cisco Pujol, que és el màxim representant ara del Barça de bàsquet.
0: Que és el directiu o què és?
7: Sí, el directiu responsable.
0: I el Cubells ja no hi és?
7: El Cubells ara l'han reubicat a dins de l'estructura del club. Seguirà sent el portaveu.
0: D'acord.
7: Juan Carlos Navarro, ja és, que té les hores comptades com a director esportiu, i Mario Bruno Fernández, que de moment és qui pren les decisions. A l'espera que arribi Xavi Pujol, que és el director secretari tècnic del Baskonia, que és el gran desitjat pel Barça.
0: Podria haver arribat abans per poder fitxar a Pedro Martínez, per exemple. Però fer són les 6 i 23.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: El Dialing. Hola, bon hombre.
11: Bon dia.
0: Què tal, Joan Ferrer?
11: Molt bé.
0: Bé.
11: Mira, tenia un altre tall preparat, però hi ha un interès, no diré d'aquí, perquè soni aquest. Perquè enguany els Sanfermines van començar d'hora. Van començar amb el cant del primer gall.
0: El xupinazo d'ahir, a les 8 del matí, era el primer dels 8 encierros que es faran aquests dies a la capital de Navarra. Què has anat alguna vegada a Sanfermines, tu?
11: No!
7: Ui, quin gall m'has sortit, per favor. No, he fet el xupinazo. Però escolta, editar talls amb intel·ligència artificial no es pot, no? Això es creua línies vermelles.
0: Però quin tall.
11: Però està ben editat o no? T'ha agradat?
7: Sí, però això és IA.
11: Sí, IA. Ja, ja. Ves-hi tu.
0: Sí, exacte.
11: Ai, no he dit que l'interès era teu, Jordi.
0: Ah, sí, he dit.
11: Tranquil.
0: Però és que, bo, però és que és tothom s'imista. És a dir, és una defecació permanent a sobre la meva espatlla. És al·lucinant. Són les... Són les 6 i 24 minuts. Avui, a partir de les 11, sabrem quina és la cançó de l'estiu de RAC1. Quin compositor, quina banda, quina cantant, quin cantant... No ho sabem, ho sabrem a les 11 del matí. Els últims anys hem tingut... Però l'altre dia pensant quina era la cançó de l'estiu, home, n'hi ha hagut moltes en aquests últims anys, però segurament de les que més en fa ja tres. Tres, ja. D'aquesta. Aviam si us sona. O no, els tiets. No.

0: d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
1: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
2: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
3: Aprofita els supertecnopreus del Cort Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
4: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
3: O una nevera, la rentadora, el forn...
4: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
3: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Cort Inglés.
4: Consulta els models i marques que hi participen.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: Això és boníssim. D'on és?
8: És de Dia.
7: De debò?
8: Sí.
7: Molt bé.
8: Avui a Dia, l'orxata de la marca Dia per només 0,99 el bric d'un litre. De debò. Molt bé. Dia.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
10: El 95.871-95871.
9: Sèrie
10: 6.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que per primer cop en l'última setmana no hi ha cap incendi actiu a Catalunya.
2: Aquesta nit els bombers han estabilitzat 5 incendis, el de Guimerà, el de Navarcles, el de Pla de Manlleu, el de Gavà i també el de Sentmenat. Avui, però, torna el risc d'incendis simultanis.
0: Donald Trump ha fet un nou cop de volant i ara elogia el govern espanyol.
2: En poques hores, el president nord-americà ha passat d'amenaçar la Moncloa a tirar-li floretes. El motiu, segons Trump, que Espanya ha acceptat pagar una morterada a l'OTAN.
0: Durant l'estiu, un de cada 5 adolescents passa més de 5 hores al dia connectat a les xarxes socials.
2: Ho diu un estudi d'UNICEF i la Universitat de Santiago de Compostela. Avisen que molts joves abusen del mòbil i ho titllen de problema de salut pública.
0: En futbol, avui comencen els quarts de final del Mundial amb un partidàs entre França i el Marroc.
3: A les 10 de la nit i la policia de París que n'està molt pendent perquè dona per fet que hi haurà aldarulls a la capital francesa tal com va passar en l'últim Mundial. Per aquest motiu ha reforçat la seguretat i ha tancat les estacions de metro més properes a l'avinguda dels Camps Elisis.
0: A Barcelona, la 80ena de desallotjats per l'esvoranc del Putxet no podran tornar a casa almenys fins dissabte.
2: Ja han tapat el forat amb formigó, però ara s'han d'analitzar si hi ha afectacions. Durant 3 dies s'analitzaran el terreny i els edificis afectats.
0: Un nou estudi qüestiona els beneficis dels medicaments per perdre pes, com l'Ozempic o el Mounjaro.
2: Diu que són efectius contra l'obesitat, però nega que redueixin el risc d'infart o els problemes de ronyó, com deien estudis anteriors. S'ha publicat a The BMJ.
0: Els Mossos d'Esquadra han reubicat l'agent de l'Arro que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
2: Segons l'Anna Poncia, el canvien de destí de forma temporal mentre resol l'expedient disciplinari. La gent va protagonitzar una escena semblant a la del porter del Sabadell.
0: I a França, una enquesta situa Marine Le Pen com a guanyadora de les eleccions presidencials.
2: És un sondeig de Le Figaro i la cadena LCI. La líder d'extrema dreta s'hi presentarà, tot i estar condemnada per malversació.
0: A la resta dels esports, avui el Tour de França arriba al Tourmalet.
3: A banda d'aquest emblemàtic port de categoria especial, també n'hi ha un de primera i dos de segona. El líder de la general continua sent el noruec Train, per bé que és un dia propici perquè Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard marquin diferències.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tot i que avui baixa una mica la temperatura, continua la calor extrema.
4: Sí, es mantenen els avisos per calor a tot Catalunya, tret de la Cerdanya i la Vall d'Aran, en perill a la gran part del país o molt alt cap a l'Alt Empordà, la Noguera, el Segrià i també al Pla d'Urgell, temperatures que encara poden superar els 42 graus en punts del Pla de Lleida o també de la Ribera d'Ebre i entre els 37 i els 40 la resta de les comarques interiors. Matí de sol i després tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu i amb vent del sud més reforçat a la tarda, sobretot a la Catalunya central, al Pla de Lleida i també en sectors de les comarques de Girona, especialment cap a la Costa Brava.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Doncs ara mateix tenim temperatures especialment altes a l'Alt Empordà després d'una nit roent en aquesta comarca amb 32 graus a Portbou, Espolla i també al Pantà de Darnius. Tenim 29 graus a Mataró, entre els 26 i els 30 a Barcelona, 23 a Tarragona, 21 a Lleida i 17 a Girona.
0: Pel que fa al trànsit, malgrat que tots els focs ja estan estabilitzats, a aquesta hora encara hi ha un grapat de carreteres tallades pels incendis, són l'acabada Querol a Aiguamúrcia, la T244, la que uneix Aiguamúrcia i Montmell, també en aquest municipi a Montmell també està tancada la TV-2443 i també la carretera que uneix el municipi de Carme amb la Pobla de Claramunt. Per últim, a causa d'un incendi, en aquest cas a Osca, a l'Aragó, està tallada la N230 a Alfarràs. I també hi ha un carril tallat, en aquest cas per un accident a l'AP2 entre la Bisbal del Penedès i Banyeres del Penedès en sentit Barcelona. Passen gairebé 4 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dijous 9 de juliol del 2026.
5: RAC 1.
6: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
7: Troba el teu lloc amb ParkClick.
8: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
9: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
10: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
11: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
12: El millor cinema asiàtic arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood més exuberant i l'anime més esperat, amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nits de Cinema Oriental.
13: Hi ha coses que afecten més del que creus. La teva confiança, les relacions. A Clínica Masculina Europea avancem amb una nova tecnologia focal i eficaç. Torna a sentir-te tu. Informa-te'n sense compromís a Barcelona, Girona i a clinica-masculina.com.
14: Després de revolucionar el cinema i la taquilla amb Oppenheimer, Nolan torna amb un dels esdeveniments cinematogràfics més grans de la dècada.
15: L'Odissea. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Zendaya, entre d'altres, encapçalen un cast de luxe.
14: Estrena a Movie Cinemas el 17 de juliol. Entrades a moviecinemas.com.
16: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
17: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
16: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
17: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
16: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
18: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
19: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
18: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
19: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
18: Informació a revés95.com.
20: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
21: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
22: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
21: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
5: El món a RAC1.
0: 6:38, per primer cop en gairebé una setmana, no hi ha cap incendi actiu a Catalunya.

0: Després de molts dies d'incendis simultanis que han fet anar de corcoll els bombers, aquest matí ens llevem sense cap foc que cremi activament en cap punt del país. Ahir el cos en va haver de combatre 4 a l'hora i les previsions eren molt pessimistes. Els agents comencen a notar el cansament d'una setmana de molt desgast i el fet que les flames cremin a diferents zones de Catalunya és un problema enorme, però com dèiem, aquesta nit s'han pogut estabilitzar els 5 incendis que fins fa poques hores estaven actius. El de Guimerà, a l'Urgell, el de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el de Gavà, al Baix Llobregat i el de Sentmenat, al Vallès Occidental. L'últim que s'ha estabilitzat, ja ben entrada la matinada, ha estat el de Guimerà, que va començar a cremar cap a les 9 de la nit en una zona de conreus. De moment encara no se sap quantes hectàrees han quedat calcinades, tot i que tot apunta que no en serien gaires, perquè va estar actiu durant molt poques hores. Avui, amb la llum del dia, els bombers revisaran el perímetre. Una estona abans, els bombers també van poder-li posar el peu al coll a l'incendi de Navarcles, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus. Protecció Civil va confinar preventivament 7.000 persones a Sallent i a Artés, però tots han pogut passar la nit a casa. I cap a les 10 de la nit, l'incendi forestal de Pla de Manlleu també va quedar estabilitzat. En aquest cas, va cremar 80 hectàrees i es van haver de confinar unes 1.600 persones de diversos pobles, com ara Pontons, les Pinedes de Montmell, Vall d'Ossera i alguna casa aïllada d'Aiguamúrcia. Tot i això, totes han pogut tornar a casa. El de Gavà, que ha cremat unes 7 hectàrees, ha estat el primer d'aquest estiu que s'ha originat a l'àrea metropolitana de Barcelona. El foc va obligar a confinar 6.000 veïns d'aquest municipi i també de poblacions com Sant Climent de Llobregat o Viladecans, que van haver d'estar tancats a casa durant més de 4 hores. I finalment, també ha quedat estabilitzat el de Sentmenat, que cremava des de dilluns i que ha arrasat prop de 200 hectàrees. Tot i això, encara es manté el confinament dels veïns de Guanta de Sentmenat, que no poden sortir de casa. Aquest era un dels que més preocupava els bombers per la seva capacitat d'estendre's, però tots 5 tenien potencial per cremar milers d'hectàrees i s'haurien pogut descontrolar molt fàcilment. A excepció del de Sentmenat, que va començar a cremar dilluns, els altres 4, com dèiem, es van originar ahir en un context en què els bombers havien de mantenir els dispositius en molts punts del país. Durant el moment més intens del dia hi havia més de 600 efectius treballant a l'hora. Els agents del cos ara mateix estan fent jornades de 24 hores per poder lluitar contra les flames i, per si tot això no fos prou, al vespre hi havia gairebé 14.500 persones confinades sumant els incendis de Navarcles, de Gavà, el del Pla de Manlleu i també el de Sentmenat. Malgrat que el context ha millorat moltíssim, el cap dels bombers, David Borrell, deia aquesta nit que avui també serà un dia molt dur i que no s'hi va badar.
1: Serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat. Sabem que tornarem a tenir un migdia complicat i una tarda complicada i es tracta, doncs, de dia a dia anar aconseguint els objectius.
0: Malgrat que tots els focs ja estan estabilitzats, a aquesta hora encara hi ha un grapat de carreteres tallades pels incendis. Són la que va de Carol a Aiguamúrcia, la T-244, la que uneix Aiguamúrcia i Montmell. En aquest municipi, a Montmell, també està tancada la TV-2443 i també la carretera que uneix el municipi de Carme amb la Pobla de Claramunt. I, finalment, per últim, també a causa d'un incendi, en aquest cas a Osca, a l'Aragó, està tallada la N-230 a Alfarràs. I una bona mostra del que explicava ara el David Borrell, el cap de bombers, és que avui el mapa dels agents rurals continua tenyit de vermell. Dels 947 municipis del país, n'hi ha 469 amb risc molt alt d'incendis i 190 amb risc extrem. I a més, Pol, avui s'amplien les zones on no s'hi pot accedir. Passen de ser 7 a ser-ne 8.
2: S'hi afegeix l'espai natural Montmell-Marmellà, tocada l'incendi del Pla de Manlleu a l'Alt Camp. La resta de zones on no es pot passar avui són el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies i la Baronia de Rialp, a la Noguera, també la Ribera Salada, el Solsonès, el Massís de les Gavarres, el Baix Empordà, i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que queda a cavall del Vallès Occidental, del Bages i del Moianès. La bona notícia és que avui la calor va una mica a la baixa, tot i que s'esperen temperatures extremes, i ahir, per cert, ja va ser una jornada amb temperatures de rècord, per exemple, a Barcelona, a Vilafranca del Penedès, a Vinebre o a Sant Pere de Ribes.
0: Dos minuts i arribarem a 6:45 del matí. La relació entre Donald Trump i Espanya ha fet un gir de 180 graus aquesta matinada després de la cimera de l'OTAN a Turquia, on el president nord-americà va aprofitar per carregar tort i a dret contra el govern espanyol. Trump ha fet un cop de volant dels seus i ha elogiat els últims moviments de Pedro Sánchez.
2: Abans de tornar cap als Estats Units, ha revelat que la Moncloa ha accedit a pagar una calerada a l'Aliança Atlàntica.
3: Vaig tenir problemes amb Espanya i encara els tinc, però han remuntat d'una forma espectacular. Avui Espanya ha estat molt generosa. Els vaig dir que deixaria de comercialitzar amb ells, però ara han accedit a pagar molts diners. Si no ho haguessin fet, ni tan sols haguessin parlat, però van ser molt dolents. Es van portar malament, en la meva opinió.
2: Unes hores abans, el president espanyol també havia parlat de bona sintonia entre les delegacions dels dos països i va dir que ell, Pedro Sánchez i Donald Trump havien parlat, per exemple, del Mundial.
4: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y, por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
2: Trump encara no ha concretat de què tracta el pagament a què es referia, però fins ara la Moncloa s'ha negat a destinar el 5% del PIB en defensa.
0: Els canvis d'opinió i d'actitud de Donald Trump han marcat tota la cimera de l'OTAN, però el republicà no només ha aprofitat aquesta trobada per marcar paquet amb els socis europeus, sinó que també ha anunciat la fi de la treva a l'Orient Mitjà i ha presumit dels seus últims atacs a l'Iran.
2: Atacs que han continuat aquesta matinada, tot i que no han estat ni de bon tros tan contundents com els d'ahir. El president dels Estats Units, per cert, també ha titllat els ayatolars d'escòria i ha apuntat que el volen assassinar. And you know what?
3: I may be gone. Sabeu què? Potser jo també desapareixeré, perquè sóc el seu objectiu número 1. Això ho sap tothom. Sóc el seu objectiu principal perquè són escòria. Actuen així i han actuat així durant 47 anys. Però faig el que és correcte pel país. De fet, faig el que és correcte pel món. Se'ls ha d'aturar. What's right for the world,
2: they have to be stopped. La decisió de Trump de trencar l'alto el foc ha passat factura a les borses. Els principals parquets europeus han tancat tots en vermell i el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha enfilat més d'un 7%.
0: Ara són 6:45 del matí i ara que han arribat les vacances per molts joves i adolescents es compliquen els problemes d'addicció a les pantalles. Un de cada 5 menors passa més de 5 hores al dia mirant les xarxes socials durant els caps de setmana i també ara que no van a classe. Ho diu un estudi d'UNICEF i de la Universitat de Santiago de Compostela que alerta que l'ús del mòbil que fan els menors s'hauria de tractar com un problema de salut pública.
2: El que passa és que ara tenen més temps lliure i troben en aquests dispositius un refugi per passar l'avorriment i per no sentir-se sols. UNICEF proposa que, més enllà de les restriccions per evitar el seu ús, el de les pantalles, els pares creïn vincles amb els fills perquè el mòbil no sigui la seva única manera de passar l'estona. Per exemple, proposen fer àpats sense pantalles, tardes de jocs o passejades en família.
0: Ara passa un minut de 6:45 del matí.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: El Mundial de Futbol, que arriba als quarts de final, que comencen avui amb un partidàs, a les 10 de la nit la selecció francesa jugarà contra el Marroc en un duel carregat de tensió tant al terreny de joc, Pedrol, com sobretot també als carrers de París.
6: Sí, totes dues seleccions van enfrontar-se a les semifinals del Mundial del 2022 i aquella vegada la nit a la capital francesa va acabar amb aldarulls i 100

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur?
4: Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut.
3: Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora. Viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca.
4: La Salle, Universitat Ramon Llull.
5: Repetirà l'11 que li ha donat els millors resultats durant el torneig. La selecció belga, de la seva banda, viu una revolució en la victòria contra els Estats Units. Rudi García va deixar a la banqueta tres de les seves estrelles, De Bruyne, Doku i Lukaku. S'espera que contra Espanya els tres tornin a ser suplents.
6: I el Mundial d'aquest any també està farcit de derivades extraesportives que estan agafant molta força. L'exemple més actual és l'embolic entre Kylian Mbappé i la senadora del Paraguai, que va dirigir insults racistes al davanter del Real Madrid.
7: Després de referir-s'hi com a camerunès colonitzat i d'altres coses, també d'assetjar-lo a les xarxes socials, ara Celeste Amarilla ha deixat verd Kylian Mbappé per negar la salutació al porter del Paraguai, Orlando Gil. La senadora no s'ha mossegat la llengua, però ve l'orella.
8: Que quan Orlando Gil, un niño, y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca.
7: Kylian Mbappé no li ha contestat, polèmiques a banda. En aquestes últimes hores, en l'àmbit musical, hem sabut que Justin Bieber està confirmat per l'espectacle del descans de la final del Mundial. S'afegeix d'aquesta manera a Madonna, Shakira i BTS en una actuació que durarà uns 11 minuts.
6: I ja que hi som, avui el Tour de França arriba al Tourmalet. És la primera gran etapa de muntanya de la ronda francesa.
7: I a banda del Tourmalet, de categoria especial, l'etapa també tindrà un port de primera categoria i dos de segona. El líder de la general continua sent el noruec Thorsten Train. Els grans favorits per endur-se la victòria final, Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, són a gairebé 8 minuts de train, tot i que avui és un dia propici perquè puguin marcar diferències.
9: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
6: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. Els veïns desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte, tot i que els equips d'emergències ja han acabat d'omplir de formigó aquest forat de 8 metres. Ara comença una nova fase per comprovar si el moviment de terres ha afectat la zona més propera a l'esvoranc. Per això, els equips tècnics hauran d'estar almenys 3 dies més monitorant l'estabilitat del terreny i fent inspeccions als edificis afectats, Audal Martínez.
10: Per una banda, es comprovarà com han quedat les estructures de les 8 finques desallotjades. En alguns casos hi han aparegut esquerdes importants. I també es revisarà que el sòl està estable després de la introducció del formigó. El director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, Ramon Ramírez, explica que es fa un seguiment constant dels moviments que s'hi puguin registrar.
11: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny.
10: I sobre els avisos que haurien fet alguns veïns dies abans sobre l'aparició d'esquerdes, la directora de projectes del govern, Begoña Castillo Blanque, defensa que s'han atès com tocava.
12: Qualsevol problemàtica que algun veí creu que pot estar associada a alguna de les nostres obres, tenim un protocol establert, totes les peticions que ens arriben són ateses.
10: L'Ajuntament de Barcelona insisteix també que donarà allotjament als veïns que no tinguin alternativa per passar aquestes 3 nits.
6: I a Madrid, Juan Carlos Peinado ha matisat les seves declaracions sobre els escortes de Begoña Gómez. El jutge assegura que no va voler posar en dubte la feina dels policies i per això ara fa marxa enrere i fa servir un nou argument per justificar la retirada del passaport a la dona del president espanyol.
13: Peinado s'agafa el cas de l'exprimer ministre italià Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia quan la justícia l'investigava per corrupció. Però el jutge obvia que quan va passar això, Craxi ja no era primer ministre. Ara l'Audiència de Madrid decidirà si manté o no la retirada del passaport a Begoña Gómez. Mentrestant, la cúpula dels jutges estudia si les declaracions de Peinado sobre els escortes mereixen una sanció.
6: 8 minuts i arribarem a les 7 del matí. En salut, un nou estudi posa en dubte alguns dels beneficis que prometen els medicaments contra l'obesitat, com l'Ozempic o el Mounjaro. L'informe reconeix que la majoria sí que ajuden, i molt, a perdre pes, però rebutja les afirmacions d'altres estudis que asseguren que aquests fàrmacs són una recepta màgica per altres

0: problemes de la salut i que serveixen, per exemple, per millorar la qualitat de vida dels pacients o per reduir la probabilitat de tenir infarts o problemes renals.
1: També avisa que quan s'atura el tractament, la majoria de pacients tornen a engreixar-se de seguida i que en alguns casos fins i tot provoquen efectes secundaris com mal de panxa, fatiga o pèrdua de múscul. L'estudi s'ha publicat a la revista mèdica BMJ i l'han fet investigadors del Regne Unit, del Canadà i de la Xina, que han revisat més de 260 estudis diferents fets arreu del món en què hi han participat 100.000 persones que prenien aquests medicaments.
0: De la plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, aquest cop sense ferits, al barri del Putxet, a Barcelona. Ara bé, els investigadors han topat amb un entrebanc important perquè la víctima, l'home, que era l'objectiu dels trets, es nega a col·laborar amb ells.
1: Segons fonts policials, l'home no ha presentat cap denúncia i tampoc no ha volgut explicar res de res als investigadors. Segons La Vanguardia, per cert, la víctima era dins d'un cotxe i el pistoler, que anava dalt d'una moto, se li va apropar, va disparar-li almenys 4 trets sense tocar-lo i va fugir. El diari també apunta que la víctima és un home vinculat als negocis de la prostitució.
0: I, per cert, els Mossos han canviat de destinació l'agent de Larro, que va incitar els seus companys a insultar Pedro Sánchez. Tal com ha avançat la periodista Ana Ponsí, l'han reubicat de manera provisional fins que no es resolgui l'expedient disciplinari que han obert contra ell. La policia va obrir una investigació interna després que aquest agent cridés Pedro Sánchez durant l'acte de final de curs de Larro i un parell de companys seus contestessin amb insults. Sis minuts i les set.
2: RAC 1.
3: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
4: Avui, a dia, el paraguaià per només 1,39 la safata de 750 grams. De debò, molt bé. Dia.
5: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
6: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies...

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
2: Melons Brutal!
3: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure.
6: El món a RAC 1.
7: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
8: Què, tu el dia 12 d'agost aniràs a veure l'eclipsi? Sí, ja has escollit el lloc. Però potser hi ha una cosa que no has tingut en compte, i és que no sé si ho saps, però el sol estarà força baix. Tu t'has assegurat que allà on vagis a veure l'eclipsi podràs veure el sol o el tindràs darrere un arbre o darrere un edifici? I per poder-te assegurar d'això, el Estado espanyol ha fet una web que es diu trioeclipses.es. Perquè n'hi haurà més d'un, en els propers anys. I en aquesta pàgina hi ha una cosa que es diu visor. I aquest visor et trasllada al dia 12 d'agost a les 20 i 29 hores. I tu l'únic que has de fer és anar apuntant amb el mòbil i el visor et diu, tira més cap a la dreta, amunt, avall, avall, avall, avall, aquí estarà l'eclipsi. I aleshores tu, clar, com que ho estaràs veient amb la càmera, sabràs si realment allà darrere hi haurà un arbre o podràs veure el sol i es veurà amb tota la seva plenitud. Recorda, eclipsi de sol el dia 12. Trioeclipses.es. Des del mòbil o des de l'ordinador. Que potser no hi aniràs, i te la porta ben fluixa, Però no està de més saber-ho.
7: I a 2 minuts i mig per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
9: Richard Linklater, el director de Boyhood o de la trilogia Antes del amanecer, hace una virguería en Blue Moon. Contar en hora y media, en un solo escenario, un bar, y casi con un monólogo de Ethan Hawke, la vida o un pedazo de vida del legendario letrista Lawrence Hart, que escribió junto al compositor Richard Rodgers éxitos como Blue Moon. Es una película tan bella y divertida como melancólica y triste. Habla de la fragilidad, del alcoholismo, de los celos profesionales, de la amistad, de la rivalidad. Ethan Hawke, que estuvo nominado al Oscar por este papel, está inmenso, dando vida a un personaje tan brillante como patético. Blue Moon es una delicia y está disponible en Movistar.
7: Y al diàling. Joan Ferrer, bon dia. Bon
10: dia. La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tantes ganes que comenci el diàleg. Joan Ferrer, bon dia.
11: M'acaben d'atropellar. Igual que un tècnic de so que va atropellar la Mireia Carolera en públic.
12: Una mica més amunt, que és veritat que l'incendi no hi toca. Sí que està en marxa i s'obren les portes. Ui, ja tenim...
13: Oh. Aquest any 103...
7: Ostres, tu.
12: Hem tingut aquí un petit problema tècnic. Sí que està en marxa i s'obren les portes.
14: Ara va trobar por culo.
11: Ja està, es va cansar d'ell.
15: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
16: RAC 1.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Peu a Terra, que és dijous. Dijous 9 de juliol del 2026, dia de calor molt intensa, en temperatures que encara superaran els 40 graus a l'interior, això després d'una nit de molt mal dormir, que ha estat per sobre dels 20 graus a la majoria de Catalunya, i dels 25, de, sobretot en zones de la costa i del prelitoral. Ara al matí, el sol com a protagonista, i a la tarda, alguna pluja al Pirineu. Després d'un dimecres crític, amb més de 600 bombers suant la cancel·lada, tots els incendis forestals de Catalunya ja estan estabilitzats, inclòs el de Sentmenat, que cremava des de dilluns. Ahir se'n van declarar també a Guimerà, a l'Alt Urgell, a Navarcles, al Bages, al de Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i a Gavà, al Baix Llobregat. Van obligar a confinar gairebé 14.500 persones fins que els bombers van poder aturar l'abans de les flames. El problema és que no es pot abaixar la guàrdia perquè avui, dels 947 municipis que tenim al país, 659 estan en risc molt alt o extrem d'incendi. A les 8 ho actualitzarem amb el cap dels bombers, amb el David Borrell. En plana internacional, després de rebentar la cimera de l'OTAN, ara Donald Trump ha reculat i es mostra agraït amb els seus aliats. Si ell al matí anunciava que talla el comerç amb Espanya perquè els seus governants són mala gent, aquesta matinada, cop de volant de Trump i aplaudint la Moncloa. Per què? Doncs perquè, segons ell, s'ha compromès a pagar una gran quantitat de diners a l'OTAN. Ahir Trump també va acusar el règim de l'Iran de ser un càncer i va anunciar la represa dels combats a l'Orient Mitjà. Doncs bé, dit i fet, aquesta matinada el seu exèrcit ha bombardejat desenes d'objectius a la costa iraniana. Ara els aiatolàs ja prometen venjança. A Madrid, el govern d'Espanya i els sindicats carreguen contra Alberto Núñez Feijóo per qualificar l'absentisme laboral de càncer. De fet, fins i tot el PP s'ha vist obligat a matisar les paraules de Feijóo i reconeix que potser no s'ha explicat prou bé. Avui li preguntarem per aquesta polèmica al portaveu del PP, Borja Sémper, que acaba de sortir precisament d'un càncer greu, càncer de pàncreas. A partir de 9:15 serà en aquest estudi del Món RQ, al costat de David Fernández, Pere Mas i Ángeles Ribes, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem aquesta alerta de la UNICEF. Creu que l'ús dels mòbils entre els menors s'hauria de tractar ja com un problema de salut pública. De fet, cap a 10:15 parlarem de l'addicció a les pantalles amb la Carla, una noia de 16 anys ingressada a un centre per desenganxar-se'n, al costat del seu pare i la psicòloga que la tracta, la Sònia Vives. El Mundial dia gros, avui a les 10 de la nit, comencen els quarts de final amb un apassionant França-Marroc carregat de tensió tant al terreny de joc com als carrers de París. Per evitar el darull, s'han reforçat els controls de seguretat a la capital francesa i s'han tancat també estacions de metro. En música, avui arriba un dels plats forts del Festival Cruïlla, els Pixies, seran el gran reclam de la nit al costat dels britànics Suet o dels catalans Sidoní o Mishima. Avui que a les 11 al Món RQ ens visitaran uns artistes molt coneguts per descobrir-nos la cançó de l'estiu de RQ. Qui cantarà aquest any la cançó de l'estiu de RQ? Ho sabrem a partir de les 11 i després més música amb el nostre Guillem Milky Way i amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit a la matinada, Hernández?
4: Sí. Que ara mateix tots els incendis que ja estaven actius a Catalunya ja estan estabilitzats. Ahir 600 bombers van treballar de forma simultània per apagar les flames a Guimerà, a l'Urgell, a Navarcles, al Bages, al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, també a Sentmenat, al Vallès Occidental i a Gavà, al Baix Llobregat. Uns focs que van obligar a confinar 14.500 persones. Ara es manté el confinament de Guanta, un conjunt de cabanes de fusta disseminades que formen part del terme municipal de Sentmenat, i es demana evitar la circulació per la carretera local BB-1243. Tot i que avui els bombers respiren una mica més tranquils, el cap del cos, David Borrell, alerta que no es pot abaixar la guàrdia.
5: Serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat. Sabem que tornarem a tenir un migdia complicat i una tarda complicada, i es tracta, doncs, de dia a dia anar aconseguint els objectius.
4: Com sentíem, avui no s'hi va la badà perquè el mapa de Catalunya dels agents rurals continua tenyit de vermell. Perquè us en feu una idea, avui el risc d'incendi es dispara amb 200 municipis en perill extrem.
0: Perill extrem, eh?
4: Mm-hmm. i en tenim 450 i escaig en perill molt alt, és a dir que tot el país en perill.
0: Avui a partir de les 8 en parlarem amb el David Borrell, amb el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya. I ho estem dient durant tot el dia, tota la casa, i ho deia el Clapés a la tarda, és a dir, durant la pandèmia del coronavirus vam sortir tots a les 8 a aplaudir els metges i els serveis sanitaris, haurien de sortir tots a les 8 del vespre ara a aplaudir els bombers, perquè el que estan fent aquesta gent, és a dir, és imparable.
4: I els agents forestals, també.
0: També, i els agents forestals, evidentment, tens tota la raó. I els agents forestals, perquè és una barbaritat, és a dir, és que gires la vista en un cantó i hi ha un foc que crema, a l'altre cantó un foc que crema, també sent que darrere teu també n'hi ha un altre. Però és que, amb el tema de les temperatures, el titular seria Calcem-nos.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Sí, perquè a les 6 del matí, els 4 pèls que em queden em quedaven com els del Filemó de punta. Perquè deia la Mònica Usar que encara no han tocat sostre, que potser la setmana que ve...
3: Sí, per això es manté aquesta segona onada de calor. Tenim aquesta treva entre demà i dissabte amb temperatures que baixen, uns 4-5 graus aquest parell de dies, però a partir de diumenge tornen a pujar i fins i tot es veu un pic la setmana que ve entre dimarts i dimecres que podria superar el pic de temperatura que vam tenir ahir, que ja vam batre uns quants rècords de temperatura màxima. Doncs això voldria dir que la setmana que ve haurem d'anar veient com evoluciona. Molta calor en farà, i veurem si trenquem de nou aquests rècords. Fins i tot ens està passant pel cap, si ahir ja vam arribar als 44,1 graus a Vinebre, per exemple, 42 amb 3 a Escó, en el cas de l'Observatori Fabra de Barcelona, aquest rècord de 40,9 graus, amb dades des del 1914, doncs la setmana que ve, si puja més aquesta temperatura, ens fa pensar que podríem tenir algun rècord absolut de temperatura a Catalunya. Penseu que l'últim va ser l'any 2023, amb 45,1 al Pantà de Darnius, doncs això es podria superar de cara a la setmana que ve, ja ho anirem seguint tot plegat. De moment tenim els rècords que es van batre ahir. I de moment avui també comencem el dia amb temperatures molt altes, ho notareu quan sortiu de casa, o potser ho heu notat aquesta nit des de casa. Ara mateix entre els 25 i els 29 graus a la ciutat de Barcelona, amb temperatures que en alguns casos no han baixat dels 28-29 graus a la ciutat. 24 graus tenim a Tarragona, 21 a Lleida, 16 a Girona. En el cas de l'Alt Empordà tenim temperatures molt elevades. A Portbou, 31 graus ara mateix. De fet, no ha baixat d'aquests 31 graus la temperatura durant tota la nit. O 29, per exemple, a Mataró. Matí de sol i tarda amb alguns ruixats al Pirineu i amb vent del sud aquesta tarda més reforçat a la Catalunya central, Pla de Lleida i a la Costa Brava, i encara amb valor avui per sobre els 42 al Pla de Lleida, Ribera d'Ebre i al voltant dels 40 també en punts de l'interior. Per tant, tot i que baixa una mica aquesta calor, tenim tot el país en alerta. I com dèiem, demà i demà passat, afluixa, però diumenge amunt.
0: Aviam, una cosa, perdona, sí. Mònica, perquè ahir una persona de confiança em va dir que l'agost serà plujós. A vegades m'ensenya uns mapes.
3: Sí.
0: L'agost serà plujós, el setembre serà molt plujós, i a l'octubre serà molt, molt plujós.
3: Són les prediccions aquestes mensuals que tenim, que de moment, mira, el mes de juliol s'està complint el que deia, és un mes més aviat sec i molt càlid, mes d'agost hi ha pinta plujós a bona part de Catalunya.
0: Abans has dit que a la segona quinzena de juliol baixarien temperatures, no?
3: Sí, té pinta que sí, que ja no tindrem... Però és que pensa que estem tan amunt, aquests dies estem tenint uns 10 graus, uns 10 per sobre del que tocaria,
0: 10.
3: I després, a la setmana que ve, podríem tenir fins i tot valors entre 10 i 15 graus per sobre de la mitjana, segons com s'acabi situant tot plegat. Aleshores, després, pinta que la segona quinzena de juliol no serà tan càlida, tot i això ens situem encara per sobre de la mitjana, i llavors sembla que l'agost podria ser plujós a tot el país, de fet, tota la façana del Mediterrani. Després, el mes de setembre seria plujós, sobretot en trams de la costa i del prelitoral, i l'octubre seria molt plujós a tota la península, però amb pics, sobretot a tocar del Mediterrani. Això lliga molt amb la situació de calor extrema. Només que arribi una mica d'aire fred, després de l'acumulació d'aquesta calor tan intensa durant l'estiu i el mar, que el tenim molt calent, doncs pot produir aquesta situació.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Ahir vaig estar... Aquesta persona està mirant els esbars d'aigües i ahir estaven gairebé el 91%. O sigui, amb aquesta calor tan extrema dius, penses, això de l'aigua anirem... Doncs no, però sortosament l'única notícia positiva és que els embassaments continuen no plens, no, planíssims, cosa que és una bona notícia, sí, pel tema de l'aigua. De la crònica internacional, atenció al cop de volant nou de Donald Trump. Després de deixar Espanya com un drap brut aquesta matinada, ha decidit llançar floretes al govern d'Espanya.
4: Sí, ahir al matí Trump va carregar contra Espanya, us ho vam explicar aquí al Món RAC1, a qui va titllar de mala gent i causa perduda per la seva negativa a assumir un increment en la despesa en defensa. Però aquesta matinada, com deia, se n'ha retractat i ha elogiat el govern de Pedro Sánchez. De fet, hores després d'amenaçar la Moncloa amb un embargament comercial, Trump diu ara que Espanya s'ha redimit completament. Això sí, ha explicat que ho ha fet després de comprometre's a un pagament important, tot i que no n'ha donat més detalls.
6: Vaig tenir problemes amb Espanya i encara els tinc, però han remuntat d'una forma espectacular. Avui Espanya ha estat molt generosa. Els vaig dir que deixaria de comercialitzar amb ells, però ara han accedit a pagar molts diners. Si no ho haguessin fet, ni tan sols haguessin parlat, però van ser molt dolents. Es van portar malament, en la meva opinió.
4: Recordem que el govern espanyol s'ha negat a destinar el 5% del PIB en matèria de defensa, però Trump no ha concretat de què tracta aquest pagament a què es refereix.
0: I la cimera de l'OTAN també ha servit per confirmar que la guerra ha tornat a l'Orient Mitjà.
4: Sí, Trump va anunciar la fi de la treva i aquesta matinada, tot i que s'han reprès els atacs, no han estat ni de bon tros tan contundents com els d'ahir. El president dels Estats Units ha titllat els ayatolars d'escòria i també ha apuntat que el volen assassinar.
7: And you know what? I may be gone.
6: Sabeu què? Potser jo també desapareixeré, perquè sóc el seu objectiu número 1. Això ho sap tothom. Sóc el seu objectiu principal perquè són escòria. Actuen així i han actuat així durant 47 anys. Però faig el que és correcte pel país. De fet, faig el que és correcte pel món. Se'ls ha d'aturar. What's right for the world, they
4: have to be stopped. La decisió de Trump de trencar aquest alto al foc ja ha passat factura econòmica. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha enfilat més d'un 7%.
0: I atenció a l'alerta que ens arriba avui des d'UNICEF. L'ús de les pantalles entre els menors s'hauria de tractar ja com un problema de salut pública.
4: I és que un de cada 5 adolescents passa més de 5 hores al dia mirant les xarxes socials. UNICEF proposa que, més enllà de les restriccions per evitar el seu ús, els pares creïn vincles amb els fills perquè el mòbil no sigui la seva única manera de passar l'estona. Per exemple, fer àpats sense pantalles, tardes de jocs a taula o bé a l'aire lliure i també passejades en família.
0: I precisament avui a partir de les 10 parlarem amb la Carla, que és una noia menor d'edat que està ingressada en un centre per superar l'addicció a les xarxes. Tindrem una conversa amb ella, amb son pare i amb la psicòloga que la tracta. Serà un tema molt interessant,
4: sí,
0: avui.
4: I molt colpidor també escoltar la Carla.
0: És que hi ha tothom... Ara quan vas a un dinar, al marge, o sopar, quan, al marge de la calor, el que tothom parla és del mòbil. Sí, hi ha molta gent que ja comença a parlar de... Escolta, què fas amb el mòbil ara? I sé que deixa el mòbil i...
4: Sí.
0: Però és que no les criatures, i nosaltres.
4: Hi ha molta gent que ja té estratègies, no? Com poso el mòbil en un calaix durant els àpats familiars, l'apago, deixo que només soni si em truca X persona...
0: Tu fas això?
4: Jo sí. Els àpats familiars sí.
0: Tu no el fas? Cosa? Jo no.
4: Jo sí.
0: I tu, Mònica?
3: Depèn, també depèn d'amb qui estigui, perquè a vegades si
0: estàs
3: no estàs amb
0: filla,
3: la nena,
0: per exemple,
3: penses, si em truquen i hi ha alguna emergència, doncs m'ho deixo al costat. Depèn de l'escenari en el que estigui, també intento apartar una mica el mòbil, o m'avisa ella, Em diu, deixa el mòbil.
4: És que el punt d'inflexió jo crec que és aquest, quan els teus fills et diuen, estàs tot el dia pendent del telèfon.
3: Sí.
0: Que és traumàtic, et dic,
3: això. Sí.
0: I tu...
8: Jo,
9: no tinc criatures.
0: A tu no t'espera ningú.
9: No.
0: Si tu vas amb el mòbil tot el dia.
9: No.
0: Digues el que et passa, home.
9: Ai, sí, vas estar amb el mòbil, sí que a vegades doncs, la parella o els pares et diuen, escolta, deixa el mòbil. Però de moment les criatures encara no.
0: És molt trist que algú et digui deixa el mòbil.
3: Ja.
0: És molt trist, i cada vegada ens ho diuen més.
4: Sí.
0: Bueno, clar, tu vas al futbol amb el mòbil.
9: Sí.
0: Sí,
9: però
0: sí.
9: Per feina, diguéssim.
0: Ja, per feina. Bueno, i per comentar amb els amics, perquè a vegades estàs sol en un partit de futbol, també és veritat, diguem les coses com són. Estàs sol a casa veient el partit de futbol i tens tota la colla, o el grup de WhatsApp, o no sé quantes, com vas comentar el partit.
9: Sí, això és veritat, també, sí.
0: Doncs pues avui hi ha molt per comentar. És tard,
9: sí.
0: Tard, a les 10 de la nit, tard. A França... Marroc.
9: Sí, a més és un partidàs en l'àmbit esportiu i un duel carregat d'atenció, sobretot als carrers de París, i és que totes dues seleccions van enfrontar-se a les semifinals del Mundial del 22, aquella vegada va haver-hi aldarulls i prop de 200 detinguts a la capital francesa. Per evitar que això es repeteixi, el govern municipal ha reforçat la seguretat amb controls policials. També ha tancat les estacions de metro més properes a l'Avinguda dels Camps Elisis per evitar grans concentracions, ha prohibit la instal·lació de cap zona d'animació, així com també els focs artificials i qualsevol material pirotècnic. Pel que fa als bars i a les terrasses, tindran permís d'obertura fins a les 2 de la matinada.
0: Per cert, aquesta nit, Pedri, el tu diràs de RAC1, a qui vol a la final? A l'Argentina.
8: Sí, yo tuve la suerte de poder disfrutarlo en el día a día y de poder jugar con él, y la verdad que para mí es el mejor de la historia, es una locura lo que hace, con la edad que tiene lo sigue haciendo, así que bueno, nada que decirle, creo que es el mejor de la historia y ojalá pues bueno, una bonita final sería contra ellos, pero porque significa que estamos en la final.
0: Lamine Yamal ha dit exactament el mateix a Mundo Deportivo, que avui hi ha una entrevista amb ell precisament, amb Lamine Yamal. El Mundial d'aquest any també està farcit de derivades extraesportives. L'exemple més actual és aquest merder que hi ha entre Kylian Mbappé i aquesta sotacarro de senadora del Paraguai, que està agafant una embranzida mundial a partir de dir barbaritats. Aviam qui la diu, si la diu encara més grossa.
9: Sí.
0: És aquella que va dirigir insults racistes a Mbappé.
9: Sí, s'hi va referir com a camerunès colonitzat i també va assetjar-lo a les xarxes socials amb altres insults. Es diu Celeste Amarilla i ha deixat com un drap brut ara novament Kylian Mbappé per negar la salutació al porter del Paraguai, Orlando Gil. La senadora no s'ha mossegat la llengua, però ve l'orella.
10: Que quan Orlando Gil, un niño, y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca.
9: Kylian Mbappé no li ha contestat.
0: Aviam, deixa'm dir una cosa, perdona, sí. un petit comentari molt breu. Hem de seguir aquesta dona?
4: Sí, sí, total.
0: Hem de seguir aquesta dona perquè, per aviam, s'hi va superant. No amb Mbappé, amb tothom. Aquesta dona que té nom de tarotista, Celeste Amarilla, que és senadora del Paraguai i que hi ha arribat al límit. És a dir, més barbaritats amb una frase no es poden dir, com ha dit avui aquesta senyora. O sigui, ja l'ha insultat directament. O sigui, és molt gros, és que és molt gros, és molt gros. Bueno, va, a banda del Mundial, a Barcelona, els veïns desallotjats per l'Esboranga al barri del Putxet no podran tornar a casa seva, almenys fins dissabte.
4: El motiu és que els tècnics necessiten 3 dies de control de moviment del terreny. El forat de 8 metres de diàmetre per 4 de profunditat va aparèixer dimecres arran de les obres de l'L9 del metro i va obligar a desallotjar 8 finques amb un total de 93 habitatges. Fins que no s'acabi l'avaluació del subsol i també la inspecció dels blocs i dels locals comercials afectats, es mantindrà el desallotjament per precaució.
0: I a tot això, a Madrid, Juan Carlos Peinado matisa les seves declaracions sobre els escortes de Begoña Gómez i diu que no va voler posar en dubte la feina dels policies.
4: Sí, ha fet marxa enrere després que dubtés que els agents seguissin la llei i evitessin que la dona de Pedro Sánchez fugís a l'estranger. Ara, però, rebaixa el to i fa servir un nou argument per justificar la retirada del passaport a Begoña Gómez. El president de l'exprimer ministre italià, Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia quan la justícia l'investigava per corrupció. Peinado, però, obvia que Craxi ja havia deixat el càrrec de primer ministre quan va marxar d'Itàlia.
0: I el PP ha matisat les declaracions de Núñez Feijóo, que va comparar l'absentisme laboral amb el càncer.
4: Sí, el partit admet que Feijóo no va ser capaç d'explicar ben bé què volia dir. Diu que es va referir a les baixes irregulars i que el que volia dir en realitat era el frau que es comet amb l'absentisme laboral. Els sindicats acusen el líder popular de fer demagògia i de mentir, i el govern espanyol directament diu que Feijóo, de la mà de l'extrema dreta, només entén de retallades.
0: I parlem de que a Barcelona els Mossos continuen investigant el tiroteig d'ahir al barri del Putxet.
4: Ara bé, els investigadors han topat amb un entrebanc important perquè la víctima, l'home que era l'objectiu dels trets, es nega a col·laborar amb ells. Segons fonts policials, l'home no ha presentat cap denúncia i tampoc ha volgut explicar res de res als investigadors. Avui La Vanguardia explica com va anar tot plegat. La víctima era dins d'un cotxe i el pistoler, que conduïa una moto, se li va apropar. Va disparar almenys 4 trets sense tocar-lo i va fugir. La policia no ha localitzat encara cap bala i tampoc sospita que va fer servir un revòlver. Ho sospita, però vull dir que no té proves.
0: He de tornar a casa nostra avui al Festival Cruïlla i tenim un dels grans plats forts d'aquest any, els Pixies. Amb el gran reclam de la jornada d'avui, juntament amb uns altres clàssics, Sweat. O Sidoní. O Mishima. Bon cartell del Cruïlla en cinema. Ja sabem quines són les sèries més nominades als Emmy d'enguany. Molt bé. Són de Pit d'HBO. Són de Pit d'HBO Max amb 25 nominacions i Hacks, la comèdia, també d'HBO, amb 24. Sabrem els guanyadors el 14 de setembre. Pel que fa a la resta dels esports, avui el Tourmalet, eh?
9: Sí, és la primera gran etapa de muntanya de la ronda francesa. A banda del Tourmalet de categoria especial, l'etapa també tindrà un port de primera categoria i dos de segona. El líder continua sent el noruec Thorsten Train, tot i que avui és un dia propici perquè els grans favorits Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard puguin marcar diferències. En futbol, el Barça negocia amb el Borussia Dortmund per endur-se Karim Adeyemi. L'operació l'ha avançat el Gerard Romero. Adeyemi és un extrem, però també podria jugar de davanter centre en cas de no poder fitxar Julián Álvarez. I, per cert, Marc Casador explica avui en una entrevista a La Vanguardia que ja ha parlat amb Hansi Flick. L'entrenador li ha dit que valori la possibilitat de buscar una sortida per acumular minuts. De moment, però, Casador vol fer la pretemporada abans de prendre una decisió. Mentrestant, l'Espanyol ha tancat el tercer fitxatge de l'estiu. Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista de 20 anys que arriba cedit del PSG. El futbolista brasiler s'afegeix a les incorporacions d'Àlex Calatrava i de Hartman. I segons ha pogut saber RAC1, el Barça de bàsquet treballa per incorporar Alexander Sekulic com el seu nou entrenador. El tècnic eslové ve del Dubai, on precisament entrenarà Xavi Pascual a partir de la temporada que ve.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: El trànsit.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, vinga, que ens espera allà el Ferran Aràndiga, com cada matí. Bon dia, Ferran.
11: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident actiu a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona a hores d'ara talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot destacant el nus de la Trinitat, per exemple, per la C58, que ja rep retencions des de Sant Quirze del Vallès, també al tram de la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat ens deixa afectacions de retruc també en sentit sud a la ronda Tadal fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta. Al Llobregat també tenim cues cap a la capital catalana per la A2 i la B23, en aquest cas des de Pallejà i Molins de Rei durant més de 5 quilòmetres. Per últim, al Vallès també tenim congestió habitual en direcció Tarragona, en aquest cas a la AP7 a l'altura de Montmeló i també de Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
0: 7:22.
1: RAC 1.
13: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
14: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
16: Aquest estiu, canvia de plans. O millor, vine, sisplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
17: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
18: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
19: Destinació la teva feina. En parada a deixar els nens al col·le, entrarà a la via... Ah, no, espera, que va amb retard com cada matí.
20: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
5: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
21: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
5: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
21: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
5: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
21: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
22: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
23: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
24: Ara que hem acabat l'escola
25: i tenim més temps lliure,
26: ara que volem fer el que volem,
27: volarem els pares amb la pistola d'aigua
28: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
29: I escoltarem els contes de RAC1.
30: A la piscina!
31: Al cotxe!
32: O a l'hora de la migdiada!
33: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
34: I, oh!
35: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento.
36: I són divertidíssims!
37: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
38: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
39: RAC1 Podcast.
40: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
41: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
42: Escolta, navega, descarrega, informa't.
41: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 3 minuts i 2 quarts de 8.
41: Cada dia, una idea.
0: La del Xavi Puig.
43: L'última troballa d'Eudald Carbonell, un poble a Catalunya on no s'organitza cap festival de música.
44: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: La proposta d'avui del Pep Prieto.
45: Costa de creure, però avui Tom Hanks fa 70 anys. Ha fet papers icònics que li han donat molts premis, però també té pel·lícules que han passat injustament desapercebudes. Un amic extraordinari segueix un periodista que rep l'encàrrec d'entrevistar Fred Rogers, una veterana estrella de la televisió infantil. Al principi s'ho pren gairebé com un càstig, però l'empatia i la humanitat de Rogers l'acaben desarmant. Té tots els ingredients per ser ensucrada i manipuladora, però sap tocar de peus a terra i fer un emotiu discurs sobre la importància de les bones persones. I fa molt la gran feina de Hanks i Matthew Rhys, i també un guió que sap captivar-te quan menys t'ho esperes. Trobareu Un amic extraordinari a Movistar.
46: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: I el Santifai, Santi Balmes, bon dia.
47: Molt bon dia, catalanes i catalans. Hi ha persones incapaces de visualitzar una cara, una poma o el mar si tanquen els ulls. Es diu a fantàsia. Quan els dius imagina't això, no s'imaginen absolutament res. Com a mínim, tenen garantit que mai no comptaran ovelles per adormir-se. El Santify d'avui és Paisatges diferents d'en Joan Rafal.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que per primer cop en gairebé una setmana no hi ha cap incendi actiu a Catalunya. Aquesta nit els bombers n'han estabilitzat 5, el de Guimerà, el de Navarcles, el de Pla de Manlleu, el de Gavà i el de Sant Manat.
3: Donald Trump ha anunciat per sorpresa que el govern espanyol ha accedit a pagar-li una morterada a l'OTAN. Per això ara el president dels Estats Units ha elogiat Espanya, tot i que poques hores abans li havia dit el nom del porc.
2: L'UNICEF alerta que l'ús dels mòbils entre els adolescents s'hauria de tractar com un problema de salut pública. Un estudi alerta que, quan no van a l'escola, un de cada 5 adolescents passa més de 5 hores al dia mirant les xarxes socials.
4: En futbol, avui comencen els quarts de final del Mundial amb un França-Marroc a les 10 de la nit. La policia de París dona per fet que hi haurà aldarulls i ha reforçat el dispositiu de seguretat a la capital francesa.
3: A Barcelona, la 80ena de desallotjats per l'esvoranc del Putxet no podran tornar a casa, almenys fins dissabte. Ja han tapat el forat amb formigó, però ara s'han d'analitzar si hi ha afectacions.
2: Un nou estudi publicat a la revista BMJ qüestiona que l'Ozempic o el Mounjaro no redueixen el risc de tenir un infart o problemes de ronyó. Ara bé, sí que confirma que són medicaments que van molt bé per perdre pes.
4: I avui el Tour de França arriba al Tourmalet. A banda, l'etapa també tindrà un port de primera categoria i dos de segona. El líder de la general continua sent el noruec Thorsten Train, tot i que avui Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard poden marcar diferències.
0: I el temps. La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia de calor intensa, tot i que les temperatures no pujaran més que ahir, però tot i això tindrem valors al voltant dels 42-43 graus en punts del Pla de Lleida, interior de la Ribera d'Ebre, entre els 37 i els 40 a la resta de les comarques interiors, i es mantenen els avisos a tot Catalunya, tret de la Cerdanya i també la Vall d'Aran, amb el perill més alt cap a la Noguera, l'Alt Empordà, el Segrià i també al Pla d'Urgell. Per tant, calor molt intensa, ara al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu i també del sud més reforçat durant la tarda a la Catalunya central, al Pla de Lleida i també la Costa Brava. I tenim temperatures elevades a aquesta hora, entre els 25 i els 29 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Lleida, 16 a Girona, 31 a Portbou i 14 a Puigcerdà.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
7: Perfecte. Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs continua la qualitat desfavorable i irregular amb semàfors vermells i grocs a moltes comarques a causa d'aquest estancament de l'aire.
9: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
10: Senyora rentadora.
11: Din, din, din.
10: Què fa?
11: Jo res.
10: Se'n riu de mi?
11: Mai.
12: Crec que està fent servir el mode eco.
11: Clar, així estalvia un 33%.
9: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
14: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Apunta cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident de la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca encara circulació intensa durant un quilòmetre. Pel que fa a les retencions habituals, cues al voltant de Barcelona, sobretot el vessant Besòs, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda a dalt encara s'hi sumen més afectacions per aquestes cues que arriben des dels túnels de Vallvidrera, sobretot en el seu últim tram. Al Llobregat també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. I per últim, el Vallès, retencions sobretot a la AP7 en sentit sud, al punt de Montmeló, també Mollet, i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
16: És un vehicle híbrid.
14: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
16: Més eficient, és menys consum.
14: Més potent, és més cavalls.
16: Tot a Romauto.
14: Barcelona.
16: Molins de Rei.
14: Mataró.
16: Blanes.
14: I Santa Coloma de Farners.
16: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
14: RomautoNissan.com.
16: Romauto.
9: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:34 minuts obrim el diari del món a RAC 1.
1: I comencem, com sempre, la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
17: Bon dia.
1: Marina Arbós, bon dia.
18: Bon dia.
1: Martí Esteban, bon dia.
19: Bon dia.
1: Aquest matí els diaris estan farts ja dels girs constants i inesperats de Donald Trump. Això, tot i que encara, avui els diaris no poden recollir, per aquesta de matinada, l'enèsima reculada del president dels Estats Units elogiant ara Espanya. A Catalunya i a Madrid, els mitjans de comunicació carreguen de valent contra Trump després de l'esbroncada a la cimera de l'OTAN i també posen deures a Europa.
20: Sí, el País titula Trump sembra el caos amb insults i floretes. El diari critica les seves ofenses gratuïtes i les contradiccions confuses habituals i fa la següent crida als governs europeus. Diu, no us heu de limitar les adulacions ni a la paràlisi. Cal blindar-se davant del caos trumpista i accelerar l'esforç per aconseguir una autonomia real respecte de Washington.
18: En aquesta línia el Mundo escriu a l'editorial, Trump és i seguirà sent un factor d'incertesa constant. Per això Europa està obligada a avançar amb fermesa cap a la unitat i l'autonomia. I també carrega contra Pedro Sánchez. Diu, amb la seva negativa a complir amb el rearmament, no posa el dit a l'ull a Trump, sinó que és deslleial amb els socis i menysprea l'amenaça de Putin.
21: L'ABC exclama, Trump ja cansa. Lamenta que el seu personatge ha deixat de ser sorprenent per ser simplement ofensiu i pesat. I mirant cap a Madrid, analitza, és inqüestionable que el PSOE ha trobat en ell la brama internacional que necessita. Ara bé, Espanya no és Sánchez i les paraules de Trump semblen no tenir això en compte.
20: A Catalunya, a La Vanguardia, Màrius Carol creu que ahir Trump es va voler acarnissar amb Espanya perquè li dol que les seves paraules no atemoreixin a Pedro Sánchez. I a l'editorial el diari conclou que l'objectiu de l'OTAN d'evitar les sortides de to de Trump seran anant a Norris.
18: I al periòdico titulen Trump incendia la cimera de l'OTAN i Matías Vallès creu que el líder republicà inclòs Espanya el famós eix del mal i que maltracta Pedro Sánchez perquè li té enveja. Això sí, creu que tot aquest teatre és només per fer-se el gallet i li diu les rebequeries verbals són l'últim recurs de la supervivència.
1: La imatge de Donald Trump també surt molt malparada a la premsa internacional que ja està tipa de les seves contradiccions.
21: Sí, als Estats Units el New York Times diu que a Turquia Trump ha demostrat el seu moment més volàtil, passant del menyspreu a l'elogi dels països europeus, inclosos alguns als quals se'ls està esgotant la paciència amb ell.
20: A Alemanya el Frankfurter Allgemeine titula primer Donald Trump rugeix i després és tan manso com un gatet. En la mateixa línia, el Der Spiegel destaca que després d'amenaçar danesos i de criticar els espanyols, a porta tancada l'actitud del president nord-americà va ser radicalment diferent i afegeix que, malgrat els esforços per demostrar unitat, el mal humor de Trump va dominar la cimera.
18: A França, Le Figaro veu els aliats de l'OTAN desestabilitzats justament per la postura esquizofrènica, diuen, de Donald Trump.
21: I a Itàlia, la República escriu que Trump va passar de les crítiques a l'amor i sosté que els països aliats van estar segrestats com a hostatges durant el show de dos dies que ha fet Donald Trump a Turquia.
1: Donald Trump, a banda, avui tots els diaris continuen molt preocupats per l'onada d'incendis que està cremant Catalunya.
20: Sí, a La Vanguardia escriuen la cadena d'incendis a Catalunya arriba a l'àrea metropolitana i deixen clar que els focs no estan donant ni un sol minut de respir al cos de bombers. Descriu el conjunt d'incendis que estan afectant a tot el país com la plaga de l'estiu i qualifica la tasca dels bombers de batalla implacable contra el foc.
18: Ara llegim els incendis simultanis tornen a tensionar els bombers, creuen que Catalunya viu un guió tràgic que, malauradament, s'està repetint dia rere dia. Mentre els efectius treballen tota la nit contra els focs encesos, al migdia se'n declaren de nous.
21: I al Punt Avui titulen Focs i calorada, un altre dia a l'infern. Òscar Palau lamenta que el país s'estigui cremant d'aquesta manera i exclama quin mal. A més, no vaticina un futur gaire millor. Diu, les prediccions apunten que les temperatures romandran disparades i la vegetació resseca continuarà sent un polvorí.
1: Són les 7 i 38 minuts.
22: Relació qualitat-preu excel·lent. Feina impecable. I en tota una comunitat. Bon ambient, bona música i sobretot també bona experiència. Noies. Amb la Sara va ser molt
23: ambient
22: bona.
23: Top i ho pots fer a peu.
24: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
25: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
26: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
27: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com una escombra Dyson V15 Detect Fluffy amb tecnologia làser per 579 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
28: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
29: Cariño, ya bichos a la cuina.
2: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
3: De veritat?
2: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
4: Zoom!
6: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
17: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
19: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
23: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
19: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
23: Truca al 900 903 743.
29: Verisure. Què et passa?
30: Que no em tanca la maleta.
29: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
30: Bé, si trec uns quants banyadors...
29: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
31: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
29: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 19 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
20: Aquest matí els dissenyadors de les xarxes socials s'hi llegeixen l'article que Rosa Bravo escriu avui al Punt Avui. Precisament el títol és Xarxes menys socials. I es queixa que uns espais que van néixer per retrobar-se amb gent i conèixer noves persones s'han convertit en xarxes on cada cop és més difícil veure publicacions d'amistats. En canvi, diu que estan enterrades en una allau de publicacions generades per l'algoritme. I critica que si un dia segueixes algú perquè t'agraden, per exemple, les seves receptes de cuina et veus aclaparada per un munt de perfils similars.
1: Carles Fernández, bon dia.
33: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
33: Que Lamine Yamal portava un collaret amb una creu cristiana durant el partit del Mundial contra Portugal. La notícia s'ha difós per les xarxes i ha encès la polèmica pels dubtes que genera sobre quina és la seva religió, però és fals. El collaret que realment duia Lamine era una representació del seu famós gest 304, en referència al barri de Rocafonda. Ho llegim a RTV Verifica.
1: En canvi, quin penjoll sí que li ha regalat Lamine Yamal a la seva parella?
18: Un regal que pot semblar una mica narcisista. Es tracta d'un collaret daurat amb les inicials del jugador LY que Inés García ha lluït a les xarxes socials. Fins aquí pot semblar prou habitual entre parelles, però resulta que, a més, la joia té gravats els números de tots els dorsals que Lamine ha dut des del seu debut. Ho llegim al 20 minutos.
1: Penjoll. Bona cosa, bon dia.
5: Bon dia.
1: Les aigües del Regne Unit viuen una onada de calor extrema.
5: Sí, la temperatura del mar s'ha disparat a causa de la calor històrica de les últimes setmanes i aquests dies el país viu la tercera onada de calor de la temporada amb temperatures que rondaran els 30 graus durant 10 dies consecutius. Això fa que el mar no tingui temps per refredar-se i de rebot provoca que algunes espècies marines tinguin un risc de mortalitat massiva.
1: Marc Margarit, bon dia.
34: Bon dia.
1: Qui triomfarà ara a les llistes d'èxits, a més de triomfar ja al futbol?
34: Erling Haaland. Quan només tenia 15 anyets, Haaland i els seus amics van publicar una cançó de rap que sonava així. Sí, aquest és Haaland rapejant i 10 anys després la cançó acumula més de 20 milions de visualitzacions a YouTube i el popular productor noruec Kygo va comprometre's a fer un remix de la cançó si el davanter marcava contra el Brasil. Després del doblet de Haaland per classificar Noruega a quarts de final, dit i fet. La nova versió incorpora referències a la campanya de Noruega al Mundial, com narracions dels gols o la ja icònica celebració on els aficionats imiten el remés d'un vaixell viking.
1: I qui semblava el Tom Cruise de Top Gun a la cimera de l'OTAN?
33: Emmanuel Macron, el president de França, es va presentar a la trobada amb unes ulleres de sol molt curioses i es va aixecar molts dubtes sobre els motius d'aquest estilisme. El cas és que té una ruptura d'un vas sanguini que fa que l'ull s'envermelleixi molt i volia evitar que es veiés. Ho llegim a diversos mitjans.
1: La majoria dels espanyols vol més tecnologia europea.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
3: Concretament, el 86% dels enquestats reclamen a la Unió Europea que desenvolupi les seves pròpies tecnologies per competir en un entorn global cada cop més competitiu. Ho diu un estudi de la Fundació de Telefònica, que també demostra que 8 de cada 10 espanyols creu que Europa depèn massa de les tecnologies d'altres països. Ho llegim al 5 dies.
1: I...
4: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
10: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
11: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I anem a les xarxes.
12: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
1: Guillem Terrés, bon dia.
13: Bon dia. No passa cada any, però quan coincideixen el Tour de França, Wimbledon i el Mundial, tinc la sensació que l'estiu és encara més estiu. No cal ni mirar-los gaire. De fet, en molts casos la gràcia és justament aquesta. Simplement saber que hi són. El Tour de fons mentre fas la migdiada, Wimbledon a la tele d'un bar, o un partit del Mundial que no tenies previst mirar i que acabes veient simplement perquè te'l trobes. Això fa estiu, i ens allunya de les xarxes. És un anar fent, un deixar passar, que ens distancia de l'atenció constant que demanen les plataformes, que volen que reaccionis, que comentis i que comparteixis. Aquests esdeveniments, en canvi, demanen una altra cosa. No cal mirar-los sencer, i només saber que hi són, que van passant mentre tu fas la teva vida, ja fa que formin part del nostre estiu.
12: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
1: I els esports, Albert Pedrol, bon dia.
14: Bon dia.
15: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.

0: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
1: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català, la més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
0: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
2: 50è aniversari de Ford Covesa.
3: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
2: Ford Puma Híbrid per només 17.995 euros.
3: I molt més pel 50è aniversari Ford Covesa.
2: Etiquetes Eco i Zero i el millor finançament a
3: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
2: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
3: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
4: Pisa Free.
5: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
6: Jordi Saumell, bon dia.
7: Bon dia, un artista de Nova York, Justin Signac, està convertint en negoci les deixalles dels convidats al casament de Taylor Swift. Divendres passat va anar recollint llaunes, aixafades, borilles de cigarrets, canyetes, un AirPod esquerre, taps d'ampolles d'aigua, restes de piruleta, cinta adhesiva policial o peces de coberts dels voltants del Madison Square Garden, deixalles que va empaquetar i va posar a la venda. Van sortir una cinquantena de paquets que va posar a la venda per 22 euros. Doncs bé, en 24 hores els va vendre tots.
6: On ja Salmó aquest matí?
7: A TMZ, on llegim que l'actor Patrick Dempsey, protagonista fa anys de la sèrie Anatomia de Grey, s'ha estat plantejant prendre el relleu de Graham Platner per liderar el Partit Demòcrata als Estats Units. Platner ha decidit apartar-se després d'unes acusacions d'abusos sexuals i ha deixat els demòcrates sense el principal candidat a liderar el partit per a les pròximes eleccions de mig mandat. Patrick Dempsey va valorar seriosament presentar candidatura al Senat, però finalment s'ho ha repensat.
6: I avui que Santa Anatòlia és l'aniversari de...
7: L'il·lusionista Antonio Díaz, que fa 40
6: anys.
7: Epa,
6: el Mago Pop, 40 anys. 40 anys, el Mago Pop.
7: Sí, només.
6: Només 40 anys.
7: No res, això.
6: Escolta, feliciteu-lo, que fa 40 anys.
7: 40 anys i no sé quants teatres.
6: Sí, sí. Mare meva. Què més?
7: L'actor Tom Hanks, Forrest Gump, Nàufrag, 70 anys.
6: Ja ho ha dit avui el Pep Prieto i m'he quedat de pasta amoniato. 70 anys Tom Hanks. Sí, sí. Jesús.
7: Sí, sí. I l'escriptor Josep Vallverdú, Rovelló, Sabrut i Cuabert, fa 103 anys.
6: Per molts anys.
8: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
9: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
6: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Marc?
10: Amb la de l'Expansión, que alerta de la preocupació de les empreses de vols privats per falta de combustible aquest estiu. Temen que si hi ha problemes de subministrament, els aeroports prioritzin les grans aerolínies. De fet, aquesta setmana, l'aeroport de Niça ja va tenir dificultats per abastir tots els avions privats, i és que els jets d'ús executiu han experimentat un fort creixement a mesura que s'ha democratitzat l'accés als viatges en avió.
11: Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
13: Ho veieu?
14: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
6: 8 minuts i mig i les 8.
15: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
16: Funcionan siempre like a Bosch.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Per ser de Muevego, en cada proveïment, regal segur a l'app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consulta'n les condicions a Mueve.es.
3: Mueve. Croquetes de pernil torrades amb fuet, formatge...
4: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
5: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això.

0: Movistar Prosegura Alarmes.
1: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
2: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
1: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
2: Si busques el millor, recorda.
1: Només Daikin és Daikin.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Ara que hem acabat l'escola
12: i tenim més temps lliure,
13: ara que podem fer el que volem,
14: volarem els pares amb la pistola d'aigua
15: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
16: I escoltarem els contes de RECO.
17: A la piscina!
18: Al cotxe!
19: O a l'hora de la migdiada!
20: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
21: Els contes de RECO són dels vivim del cuento.
22: És en divertidíssim!
23: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
24: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
25: RAC1 Podcast.
26: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
27: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
28: Rebobina el moment.
27: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
28: Més immediat que mai.
27: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
29: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
30: 4 minuts i les 8. Aquesta hora, la notícia de la qual no es parlarà prou, amb el Marc Artigau. Avui, Barcelona és bona.
31: Un aficionat anglès de 65 anys va desaparèixer durant 10 dies mentre viatjava als Estats Units per seguir el Mundial de Futbol. I ara, finalment, ha estat localitzat sa i estalvi en un bar de Barcelona. Va perdre el telèfon, no va poder accedir als bitllets del vol i va quedar-se a Barcelona sense contactar amb la família. Els seus familiars van denunciar la desaparició i van mobilitzar la policia espanyola, la Interpol i les autoritats britàniques. Finalment, un policia anglès de vacances el va reconèixer gràcies a la samarreta que portava del Leeds United. L'estiu i la seva onada de turistes, la inauguració de la Sagrada Família, el Tour de França i ara també els anglesos perduts que van cap al Mundial. Barcelona, posa't guapa, que si segueixes així, acabaràs sent el centre d'objectes perduts del món.
30: Hi ha 3 minuts per clavar les 8 del matí.
32: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
30: Amb la Isabel Vinaixa.
33: Punt 1, una de les cançons més famoses. Punt 2, de la seva carrera en solitari. Punt 3, va ser el primer senzill de l'àlbum Graceland. Punt 4, en el videoclip hi surt l'actor Chevy Chase. Punt final, al costat de Paul Simon. Avui fa 40 anys la rítmica i ballable You Can Call Me All. Truqueu sempre que vulgueu.

0: Ja teníem ganes de parlar de tomàquets. Jaume, parlem de tomàquets?
1: I tant! Amb Maller Origen en tenim de totes les varietats. I malgrat les diferències, tenen una cosa en comú. El gust. Gust de tomàquet. De branca, cor de bou, Montserrat, pera, morat... Cada ocasió i elaboració té el seu propi tomàquet. I a les nostres botigues els trobaràs tots. Amb molt de gust.
2: Temporada de tomàquets a Maller Origen. El gust és nostre.
3: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Abans, fa uns anys, parlàvem del temps per trencar el gel als ascensors. Avui en parlem per trencar rècords. I no és una manera de parlar. Barcelona va viure ahir el dia més calorós des que hi ha registres. En 112 anys, 40,9 graus a l'Observatori Fabra. 40,9. El rècord anterior, tampoc fa gaire lluny, fa només dos estius, però és que ja ha quedat trinxat. El problema dels rècords climàtics és que han deixat de ser ja excepcionals. Abans eren xifres per meteoròlegs, ara duren el que dura un estiu. Els batem, els celebrem com si fossin una curiosa estadística i al cap de poc en cau una altra. Vinebre, Ascó, Sant Pere de Ribes, Nulles, Vilafranca... El mapa de Catalunya sembla una competició per veure qui arriba abans dels 40. I el més inquietant és que ja ni tan sol ens sorprèn. Obrim la porta de casa i pensem, oh, quin infern. Mirem el mòbil... Bueno, alerta per calor extrema. Ens diuen que no sortim al carrer a les hores centrals, que beguem aigua, que vigilem la gent més gran, que si compta amb les criatures i els que treballen a l'aire lliure, i continuem. Com si aquest fos el nou ordre natural de les coses, però no ho és. Que Barcelona hagi arribat als 40,9 graus no és una anècdota meteorològica ni una conya del temps. És un avís. És la demostració que el clima que havien conegut els nostres avis ja no existeix. I que el que coneixerà la nostra canalla encara pot ser molt més dur si continuem convertint cada rècord en una simple curiositat d'estiu. Hi ha una frase de moda també ara als ascensors. És que no havia fet mai tanta calor. Doncs avui és literal. Mai. En més d'un segle. I potser el que més espanta és pensar que si no canviem res, algun dia mirarem aquest 8 de juliol del 2026, el dia d'ahir, amb una certa nostàlgia. Com avui mirem els 40 graus del 2024, un rècord que només ha durat dos anys. Potser el veritable rècord no és el de la temperatura. Potser el rècord és la velocitat amb què ens estem acostumant a allò que hauria de semblar-nos absolutament extraordinari. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, Peu a Terra, que és dijous 9 de juliol del 2026.
2: I avui tornarà a ser un dia de calor molt extrema, tot i que les temperatures no pujaran tant com ho van fer ahir. Ara al matí amb sol i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim a hores d'ara actives dues incidències. La primera, des de mitjanit, parlem d'aquest accident a la AP2, a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i tot plegat doncs ens deixa encara un quilòmetre de circulació intensa. En segon terme, tenim un vehicle avariat a la AP7, a l'altura de Subirats, que en direcció a Tarragona, en sentit sud, doncs també talla un carril i provoca un quilòmetre i mig de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui torna a ser un dijous molt crític pels bombers. El mapa de risc dels agents rurals tenyeix Catalunya de color vermell. Perquè us en feu una idea, a Catalunya tenim 947 municipis. D'aquests 947, 659 estan en perill molt alt o extrem d'incendis. Qualsevol descuit pot desencadenar un foc devastador, com els quatre que ahir a la tarda van fer anar els bombers de la Generalitat de Corcoll. Se'n van declarar quatre en molt poques hores, o fins i tot en minuts de diferència. Un a Guimerà, a l'Urgell, un altre a Navarcles, al Bages, un amb molt potencial destructor al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i finalment un darrer a Gavà, al Baix Llobregat. Aquests quatre incendis se sumaven als dos que encara cremaven des de dilluns, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el de l'Anoia. Un dia més es feia realitat el pitjor malson dels bombers, la temuda simultaneïtat dels focs. Per fer-hi front, van desplegar més de 600 efectius i desenes de mitjans aeris, inclosos diversos hidroavions. El resultat d'una tarda i d'un vespre de feina intensíssima és espectacular. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que hi tornaven a amenaçar Catalunya. Les condicions jugaven en contra dels equips d'extinció que s'enfrontaven a un escenari letal d'humitats de rècord baixíssimes i de calor extrema, però van ser capaços de sobreposar-s'hi i frenar l'avenç de les flames en tots els fronts. Els 14.500 veïns repartits arreu de Catalunya que ahir van estar confinats per precaució un moment o un altre, avui ja poden sortir de casa sense por. L'últim incendi que els bombers s'han estabilitzat ja d'aquesta matinada és el de Guimerà, que va començar a cremar cap a les 9 del vespre en una zona de conreus a l'Urgell. Avui revisaran el perímetre per saber quantes hectàrees ha arrasat, però calculen que han estat més aviat poques. Una estona abans ja havien posat el peu al coll el foc que assetjava Navarcles, Sallent i Artés, al Bages. Era el més espectacular de la tarda perquè les flames havien engolit una planta de reciclatge de residus i havien aixecat una gran columna de fum negre. Com que era núvol tòxic, Protecció Civil va demanar als 7.000 veïns que viuen a Sallent i Artés que es tanquessin a casa seva mentre contenien l'avenç del foc que va acabar devorant una trentena d'hectàrees. L'altre incendi, que ahir també preocupava molt els bombers, era el que cremava a l'Alt Camp, al Pla de Manlleu, pràcticament al límit amb el Penedès, va acabar calcinant unes 80 hectàrees, però tenia molt més camp per recórrer. Per precaució, Protecció Civil va decretar també un confinament, concretament el de les 1.600 persones repartides entre diversos pobles de Pontons, les Pinedes de Montmell, Vall d'Ossera i alguna casa aïllada d'Aiguamúrcia. Ara ja l'ha aixecat perquè els bombers han estabilitzat el perímetre d'aquest foc. Gairebé a la mateixa hora que les flames començaven a cremar a l'Alt Camp, es declarava el primer incendi important de l'estiu a la rodalia de Barcelona. De fet, entre les 4 i les 6 de la tarda, la columna de fum blanc era visible des de bona part de la capital. L'aixecaven les flames que avançaven a la falda del massís del Garraf dins el terme municipal de Gavà. El foc va obligar a confinar més de 6.000 veïns del nord d'aquesta ciutat i de dos municipis més, Sant Climent de Llobregat i Viladecans. Van estar tancats a casa durant més de 4 hores, fins que els bombers van poder contenir el perímetre de l'incendi, que va acabar arrasant només, entre cometes, 7 hectàrees. Els 600 efectius dels bombers catalans que hi van suar la cansalada arreu de Catalunya combatien aquests 4 focs nous i els dos que cremaven des de dilluns, els de Sentmenat, el Vallès Occidental, que també va quedar estabilitzat ahir a la tarda, i el de l'Anoia, que ben aviat podrien donar per controlat. Per acabar-ho de redonir, també mantenen 7 dotacions de bombers a les Gavarres per remullar la més de 2.000 hectàrees que van quedar cremades durant el cap de setmana. Se'ls ha girat tanta feina que aquests dies, per arribar a tot arreu, els bombers estan doblant torns. Treballen 24 hores seguides, descansen un dia i l'endemà tornen. És un ritme frenètic i esgotador que es veuran obligats a mantenir mentre la calor extrema continuï convertint Catalunya en un autèntic polvori. Mònica Usar, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: Ahir les temperatures van batre rècords absoluts en alguns punts del país, com per exemple la pròpia ciutat de Barcelona.
2: Exacte, l'Observatori Fabra, amb dades des de l'any 1914, es van arribar a aquests 40,9 graus de temperatura màxima. És un rècord absolut de calor a la ciutat de Barcelona, però no només va ser a la ciutat barcelonina, sinó també a Vinebre, 44,1 graus de temperatura màxima. Escó, 42,3. A Sant Pere de Ribes, 40,4. O Vilafranca del Penedès, per exemple, 39,9. Són temperatures de rècord que encara es podrien superar més de cara a la setmana que ve, ara ho comentem. I no només temperatures diurnes, sinó també nocturnes. Per exemple, ahir, en el cas de Portbou, vam tenir una temperatura mínima, de 32,5 graus. És a dir, la temperatura més baixa del dia va ser de 32,5 graus. Això és una autèntica barbaritat. Són temperatures molt elevades i, de fet, aquesta nit també ha sigut complicada en moltes comarques. Sí, per exemple, en el cas de Portbou no ha baixat dels 31 graus de mínima. A la ciutat de Barcelona hem tingut una nit que ha sigut tòrrida. Ara mateix amb temperatures de 26 a 29 graus. Tenim 25 graus a Tarragona, a Espolla, a l'Alt Empordà, 28 graus ara mateix, com també a Montserrat o a Font-rubí, 30 graus a aquesta hora. Per tant, temperatures molt altes.
0: La bona notícia és que a partir de demà, no? Bueno,
2: sí, avui demà. També, no? Avui... A veure, avui baixa una mica la temperatura, però sensiblement no ho notarem, i encara podem tenir valors de 42 graus cap al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, entre els 37 i 40 a bona part de les comarques interiors, i a línia de costa també temperatures molt altes, i a més amb vent del sud més reforçat a la tarda, sobretot en punts del Pla de Lleida, Catalunya Central i també Costa Brava. Demà i dissabte sí que baixa sensiblement més la temperatura, uns 5 graus poden baixar aquests termòmetres i podrem respirar una mica millor. Dissabte, per exemple, amb màximes a l'interior d'entre 34 i 38 graus. Estan uns 5 graus per sobre de la mitjana, però tot i això, com venim de tan amunt, doncs sembla que respirarem millor i no serà una calor tan sufocant. Però a partir de diumenge torna a pujar la temperatura i de moment veiem que a mitjans de la setmana que ve les temperatures seran més altes del que ho van ser ahir.
0: Per tant, això mitjans vol dir, la setmana que ve.
2: Sí, això vol dir que podríem tenir nous rècords de temperatura la setmana que ve i veurem si es bat el rècord absolut de temperatura màxima a Catalunya, que data ara mateix de l'any 2023, que es van arribar als 45,1 a la zona del pantà de Darnius i també a Navata.
0: Si mirem més endavant, ja ho sé que encara, si mires més lluny, menys fiabilitat tenen els mapes, evidentment. però sembla que podrien baixar les temperatures més endavant, oi?
2: A partir del 17-18 de juliol sí que es veu una baixada més evident de les temperatures, tot i això encara estarien per sobre de la mitjana, però no tindríem aquesta situació tan extrema. Penseu que ahir i avui estem tenint temperatures uns 10 graus per sobre del que seria 10, habitual. La setmana que ve podríem parlar de temperatures encara més altes i després serien temperatures a la segona meitat de juliol que estarien uns 3-4 graus per sobre del que tocaria. Amb més incertesa, òbviament, com més enllà anem, i fins i tot podríem tenir més pluja a finals de mes, ja ho anirem seguint, però de moment el que tenim assegurat és la calor a curt termini.
0: David Borrell és l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat. Inspector, bon dia, moltes gràcies.
4: Molt bon dia.
0: Com deu estar, esgotat, no? Perquè deuen haver dormit molt poc, poquíssim aquests dies, no?
4: Sí, no hem dormit gaire, però sobretot el que estem és molt contents de la feina que vam poder aconseguir ahir, que no era gens fàcil, i jo crec que ens pot més això, aquesta satisfacció d'haver aconseguit tota l'estabilització dels incendis que teníem ahir actius, que no pas el cansament, que sí que és veritat que portem doncs, molt cansament acumulat, però també molta satisfacció.
0: Quants focs simultàniament van haver-hi ahir a Catalunya?
4: Ahir, sobretot, el que tenim és que, a part del que teníem engegat, que comentava vostè, no, el de Carme i el de Sentmenat, clar, vam tenir tota a la tarda el de Gavà, el de Pla de Manlleu i el de Navarcles, que ens va portar molt de corcoll. El de Guimarà va ser més tard, però vam tenir aquests tres que us dèiem durant la tarda. A més, clar, és que també vam tenir altres incendis, no? Vam tenir doncs, incendis amb alguna afectació a alguna indústria, alguna afectació a algun foc de vivenda. Anem tenint també pel que fa a focs d'indústria, focs d'habitatge, també anem tenint més activitat del normal, segurament associat a aquesta baixa humitat relativa i aquesta temperatura tan alta que fa que no només el bosc, sinó que diguéssim que fer un foc és més fàcil en aquestes condicions que amb qualsevol altra, i per tant això també ens està generant doncs, aquest augment d'activitat i per tant doncs, aquest estrès operatiu. Sobretot ahir a la tarda va ser molt difícil, va ser una de les tardes realment complicades amb aquesta simultaneïtat d'incendis.
0: Estan controlats, no?, per entendre'ns ara?
4: Ara estan estabilitzats.
0: Estabilitzats, d'acord.
4: Sí, el que diem és que un incendi pot estar actiu, estabilitzat, controlat i, o extingit.
0: S'ha tallat la comunicació amb l'inspector en cap, amb el David Borrell, ara el recuperarem. Li volia preguntar també perquè aquest cap de setmana estàvem parlant del foc de les Gavarres i sembla com si ara el tinguéssim abandonat. I li hem de preguntar també per aquest com està, i òbviament també per aquestes calors, perquè evidentment sembla que aquest cap de setmana, si baixem 5 o 6 graus de temperatura, puguin haver-hi menys focs, però la realitat és que amb 5 o 6 graus menys tampoc fa res de l'altre món.
2: No, sí que és veritat que, com comentava el David Borrell, doncs la situació d'ahir va ser molt extrema també per les humitats tan baixes, en alguns casos de rècord fins i tot, però tot i això doncs, hem de mantenir l'alerta i sobretot a principis de la setmana que ve.
0: Et comentava, Mònica, abans, a les 6 i a les 7, que els mapes que són marquen, només marquen una mica, pintaria que el mes d'agost, el mes de setembre i el mes de l'octubre serien l'agost plujós, el setembre molt plujós i l'octubre molt, molt plujós.
2: Sí, són aquests mapes que sempre hem d'agafar una mica amb pinces, però que et marquen una tendència del que podria venir, que lligaria bastant amb la calor que estem tenint, perquè si tenim tanta calor, tanta energia acumulada, quan arribi una mica d'aire fred i amb el mar tan calent, podria ser que passés això. Agost plujós a tot Catalunya, setembre sobretot a la costa i al prelitoral, i octubre pinta molt plujós aquí a casa nostra. Ho haurem d'anar seguint i anar veient què passa i si canvien aquests mapes, però de moment sembla que seria així.
0: Bé, recuperem més tard aquesta conversa amb l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, però avui els agents rurals mantenen tancats a pany i forrellat 7 espais naturals, precisament per minimitzar aquest risc d'incendi. Estem parlant del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre el Bages, el Baix Llobregat i l'Anoia, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialp, a la Noguera, la Ribera Salada, el Solsonès, el Massís de les Gavarres, el Baix Empordà, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, que queda a mig camí del Vallès Occidental, el Moianès i el Bages. Les restriccions també han obligat a cancel·lar la part més vistosa del Festival Internacional de Globus, que ja es fa a Igualada. En un comunicat que va fer públic ahir, la direcció explica que han suprimit tots els vols per seguretat, per dos motius. Primer, perquè els globus fan servir cremadors de flama per enlairar-se, i segon, que aterren en camps i espais amb vegetació que es poden encendre amb molta facilitat. El que sí que es mantenen són la resta d'activitats del festival, com els concerts. L'onada d'incendis també reescalfa l'atmosfera política, i el Parlament, govern i oposició se les van tenir de valent. Salvador Illa s'espolsa les puces de sobre, nega que la Generalitat cometés cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres. El foc l'hauria provocat un operari de manteniment de carretera subcontractat per la Conselleria de Territori, però el president assegura que l'empresa encarregada de la feina era conscient que no podia fer servir segons quins materials, com ara una radial, precisament pel risc que hi havia de provocar incendi. De fet, Salvador Illa va revelar que el govern li havia recordat hores abans del foc amb un missatge a Laia Colomer.
5: Si el govern s'espolsa qualsevol responsabilitat en la causa de l'incendi de les Gavarres, Salvador Illa nega desídia.
6: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació A o F3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació A o F3 hi ha un seguit de condicions que s'han de complir.
5: Junts, el PP i la CUP reburxen amb que l'empresa estigués contractada pel Departament de Territori. Mònica Sales, Eva Garcia i Dani Cornellà insisteixen que el govern també n'és responsable.
7: I, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques, perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
8: Costa d'entendre que mentre els agents rurals deien màxim risc, una subcontrata de la Generalitat actués com si fos un dia qualsevol.
9: Davant 2.300 hectàrees cremades, cases i veïns i veïnes cremades, calen responsabilitats i el departament té la responsabilitat política.
5: Fons del govern expliquen que les autoritzacions com les que tenia l'empresa estan condicionades sempre al mapa diari de risc d'incendi, que si el risc és alt, les autoritzacions se suspenen automàticament. A més, els hi recorden amb un SMS tan bon punt s'activa el Pla Alfa.
0: Els incendis també continuen assetjant la Catalunya al nord. El més gros, el més gruixut, és el de Trevillac, que crema des de dissabte i ja ha arrasat, atenció, més de 5.000 hectàrees. Els bombers de les franceses encara no l'han pogut estabilitzar i mantenen més de 10.000 veïns evacuats. Més enllà, són les 8 i 17 minuts. Tornem a recuperar la conversa amb David Borrell, que és aquí amb nosaltres. Inspector, parlem molt de la importància de la col·laboració ciutadana, però en les últimes hores hem sabut, per exemple, que el foc de Gavà l'hauria provocat un grup de gent que llançava pirotècnia. Què li diria a aquesta gent que fins i tot ara demostren tanta inconsciència?
10: Bé, més que aquesta gent que ha mostrat, diguéssim, aquesta responsabilitat, que la gent entengui que estem en unes condicions de temperatura i d'humitat que molt poc són aquelles condicions i aquells dies que molt poc es genera un incendi. És a dir, allò que moltes vegades la gent diu, home, però a veure, una burilla es pot encendre el bosc, avui sí. Avui són d'aquests dies que això pot passar. I, per tant, un especial sensibilitat o això, o per passar amb una guspira d'un vehicle pot encendre un herbassar, avui sí. Per tant, són aquells dies que hem d'estar especialment atents amb que en condicions normals doncs això seria molt improbable, avui és molt probable. I, per tant, màxima consciència a tothom. Mm.
0: Parlant dels incendis, el de les Gavarres en parlem ara menys, però el de les Gavarres en quina situació està ara?
10: El de les Gavarres ara hi tenim encara 40 bombers treballant, però ja sí que aquest ja el tenim per controlat, per això ja no us el comentava. Aquest ja estem, diguéssim, en una altra fase.
0: I, clar, l'estiu acaba de començar, però ara parlàvem amb la Mònica Usar de les temperatures. És a dir, que cap de setmana baixen 5, 6, 4 graus, que potser es notarem una mica, però clar, amb el tema dels incendis continua sent un cap de setmana d'altíssim risc, i a més les previsions, suposo, segur que les teniu, que la setmana que ve, mitja setmana, podem tenir temperatures més altes que les d'ahir.
10: Sí, sí, escoltava la Mònica, i la situació realment que tenim per davant és de molta duresa. Anem dia a dia, nosaltres, perquè ara mateix el que també ens preocupa molt és el dia d'avui, que és molt semblant al d'ahir, I el problema que estem tenint és que aquesta simultaneïtat d'incendis, com comentàvem abans, se'ns està donant a la tarda molt d'hora. És a dir, al migdia comencem a tenir activitat, al migdia a tarda, a les dues, per exemple, al migdia estem tenint... És un patró que se'ns està repetint aquests últims dies.
0: I per què?
10: No? De tenir... Bé, el dematí es manté tranquil. Això ja és habitual, de que el matí sigui més tranquil, doncs perquè la situació, diguéssim, d'insolació no ha rebut tanta insolació durant tanta estona. La tarda ja porta, doncs, rebem més insolació la vegetació. També el vent de marinada al matí està calmat i és al migdia que comença, diguéssim, a bufar, i per tant es nota una mica més de vent i més insolació, i per tant això ja ens passa. Però el que ens està passant és que, a més, és de forma simultània. I llavors tenim els efectius que tenim en incendis que ja venen, diguéssim, actius o que no estan controlats de dies anteriors, més els nous que se'ns van afegint, i a més, amb aquesta simultaneïtat. Ens va passar, doncs, amb Carme i Sant Manat, doncs, que també ens ha passat amb el cas del Gavà, Pla de Manlleu i Navarcles, que va ser exactament el mateix fenomen, no? I llavors, quan encara et trobes a les 4 de la tarda, doncs amb tres incendis actius amb molt potencial. Llavors, una situació extremadament complicada la que estem patint aquests dies.
0: Déu-n'hi-do. Que tingueu sort. Moltes gràcies per tot,
10: Moltes gràcies a vostès, i per això estem els bombers, per donar servei al país, i així continuarem.
0: Perquè la gent se'n recordi, que és molt important, que només ens recordem de Santa Bàrbara quan trona. Que vagi bé, inspector. Fins aviat.
10: Fins aviat.
0: 8:21. Continuem els apunts aquí al Món RAC1, més enllà dels incendis, en plan internacional. El protagonista del dia torna a ser Tachin Tachan, Donald Trump. No diré mai, oi? El president nord-americà continua marcant el pas a mig món amb les seves estracanades i els seus inesgotables girs de guió. Ahir va fer saltar pels aires la cimera de l'OTAN a Ankara, Turquia, amb dos titulars que després va matisar. En una reunió amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, Trump va carregar primer amb una duresa inusitada contra Espanya per no invertir prou en defensa. Setmanes enrere, recordeu que havia picat el crostó a la Moncloa, però ahir el to era tan beligerant que fins i tot va arribar a qualificar el govern d'Espanya d'hostil. Poc després, encara amb Mark Rutte al costat amb cara de circumstàncies, Trump va disparar el segon titular. Va donar per mort l'alto el foc a l'Orient Mitjà i va comparar el règim de l'Iran amb un càncer que cal extirpar d'arrel. Però aquestes declaracions grandiloquents i pomposes van quedar igualides amb el pas de les hores. Resulta que el president nord-americà es va tancar a la gran sala de reunions d'Ankara amb els seus aliats de l'OTAN, i quan en va sortir semblava una altra. L'ensabonada que li havia preparat Mark Rutte va donar fruits i l'humor de Trump va capgirar-se radicalment. Després de la cimera, el to havia passat d'agressiu a indulgent. En una roda de premsa multitudinària abans de tornar-se'n cap als Estats Units, Trump va evitar disparar més darts contra Espanya i, ens al contrari, va prometre que, a més, que el conflicte amb l'Iran es resoldria ràpidament sense que calgués reprendre els comprats a gran escala. A les hores posteriors encara anem més enllà. Ja a bord del seu avió, de l'Air Force One, en l'avió de tornada, el president nord-americà ha fumat la pipa de la pau amb la Moncloa. Trump assegura que Espanya s'ha redimit, ha dit literalment, perquè ha accedit a pagar una gran quantitat de diners a l'OTAN. Ara bé, com de costum, ha evitat donar cap detall que ajudi a entendre què punyetes ha acordat amb Pedro Sánchez.
11: Vaig tenir problemes amb Espanya, i encara els tinc, però han remuntat d'una forma espectacular. Avui Espanya està molt generosa. Els vaig dir que deixaria de comercialitzar amb ells, però ara han accedit a pagar molts diners. Si no ho haguessin fet, ni tan sols haguessin parlat, però van ser molt dolents. Es van portar malament, en la meva opinió.
0: Les declaracions d'aquesta matinada contrasten de dalt a baix amb les que us explicàvem abans, les del matí, prèvies a aquesta cimera. Llavors Donald Trump havia tret tota l'artilleria verbal contra Espanya. Escolteu.
11: No participen en res, no paguen, no vull res amb ells. Talleu tot el comerç amb ells, sisplau, incloses les visites. No volem res amb aquesta gent. Ja tornaran, ja veureu. Tornaran molt ràpid, però ara no hi ha res a fer. Són mala gent, no ajuden i són hostils.
0: Ara el dubte és què va prometre Pedro Sánchez a Donald Trump quan estaven reunits a porta tancada. El president espanyol sempre s'ha negat a invertir el 5% del PIB en defensa, tal com reclama els Estats Units, però alguna concessió deu haver ofert a la Casa Blanca per esmorteir aquesta amb el geni de Trump. Ahir, quan els periodistes van preguntar a Pedro Sánchez de què havien parlat a la cimera, ell es va limitar a explicar que la trobada havia estat molt cordial i que s'havien limitat a comentar els últims resultats del Mundial de Futbol.
12: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos, y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
0: O sigui, després de dir-los el nom del porc, després parlen del Mundial de Futbol, i després a la nit, després de la reunió de la cimera, després d'aquesta cimera de líders mundials, resulta que és líders internacionals, resulta que surt Donald Trump i diu tot el contrari del que havia dit unes hores abans. Com que ningú dona detalls del que l'un i l'altre van pactar o van acordar, ens hem d'agafar les pistes que han donat altres líders mundials que hi també eren aquesta reunió de l'OTAN. Per exemple, el canceller alemany, Friedrich Merz, va explicar que Pedro Sánchez havia defensat la seva posició, la de no augmentar la despesa en defensa. És a dir, no hauria donat el seu braç a torça, però en canvi hauria estat prou persuasiu per convèncer Donald Trump que Espanya continuaria plenament implicada a l'OTAN. Anem cap a Ankara, cap a Turquia. Allà hi tenim l'enviat especial de RAC1, Lluís Tovar.
13: L'opinió de Donald Trump sobre Espanya i el que ha passat dins i fora la cimera resumeix molt bé el modus operandi del president nord-americà. Muntar el circ davant les càmeres, marcar territori, mostrar-se enfadat i amb certa ira per després rebaixar el to. Diverses fonts de dins la cimera ens expliquen que dins la sala Trump no va tenir cap mala paraula contra Pedro Sánchez ni Espanya i que en el moment informal de la foto de família, el moment distès de cada cimera, van parlar de futbol, se li diu diplomàcia. Per tot plegat, Pedro Sánchez minimitzava el xoc entre Washington i Madrid.
12: España es un país que quiere tener las mejores relaciones con todos los países del mundo, singularmente con aquellos países que son aliados, como es el caso de Estados Unidos. Sean cuales sean las administraciones que estén, porque creo que son más las cosas que nos unen de las que nos separan. También digo que nosotros tenemos una facultad que es la de, digamos, la defensa de nuestros intereses generales y, lógicamente, también las decisiones soberanas que como país tomamos.
13: De fet, el to de Pedro Sánchez i la poca contundència de Trump dins la sala es deuen a que el Trump té un marge de maniobra molt limitat. No pot trencar relacions comercials amb un país europeu. Aquesta competència està sota el paraigua de Brussel·les, que negocia com a bloc. A més, tampoc pot expulsar Espanya ni cap aliat de l'OTAN perquè els tractats li ho impedeixen.
0: De fet, els canvis d'opinió i d'actitud de Donald Trump han marcat tota la cimera de l'OTAN. Abans de la reunió semblava que la relació entre els Estats Units i la resta d'aliats anava pel pedregar, però és que ara tothom assegura que la trobada va anar com una seda i que tots són violins, flors i violes, Lluís.
13: Sí, mateix modus operandi de Trump amb l'OTAN que amb Espanya, estripades i males cares pel matí davant les càmeres, i en canvi elogis i tot és meravellós a l'acabar el dia. Trump va passar de rebentar l'agenda de la cimera amb l'anunci de la fi de la pau a Iran i amenaçar Groenlàndia a dir que la cimera ha estat un èxit brutal i que dins la sala s'ha vist una unitat sense precedents. I veient com va començar el dia, els aliats europeus es poden donar per satisfets. L'OTAN va aconseguir firmar una declaració conjunta que reafirma el compromís de l'aliança, també dels Estats Units, amb l'article 5. És a dir, si Rússia o algú altre ataca un país de l'OTAN, la resta, també els Estats Units, sortiran en defensa d'ell. Més dubtes deixa, en canvi, l'estratègia de Marc Rutte, el seu vassallatge constant i havent vestit l'OTAN i l'augment de la despesa militar a mida de les exigències de la Casa Blanca, no ha servit per aturar el caos que Trump ha instal·lat aquests dos últims dies a Turquia.
0: Malgrat tot, el llepacrestes oficial de Donald Trump, Marc Rutte, el secretari general de l'OTAN, ara intenta treure pit. Les seves ensabonades donen fruits. Ara bé, i els periodistes el van posar entre l'espai i la paret i li van preguntar com podia permetre que Trump carregués a tor i a dret contra un fotimer de països d'Europa. Però Rutte va tornar a llançar floretes al president nord-americà.
14: And you know what? I may be gone. Sabeu què? Potser jo també desapareixeré, perquè sóc el seu objectiu número 1. Això ho sap tothom. Sóc el seu objectiu principal perquè són escòria. Actuen així i han actuat així durant 47 anys. Però faig el que és correcte pel país. De fet, faig el que és correcte pel món. Se'ls ha d'aturar.
0: Aquí parlava de Donald Trump, era Donald Trump parlant de l'Iran, més que Marc Rutte parlant de les floretes contra els Estats Units. Però, en fi, de tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Toni García Ramon.
15: Ja vam explicar aquí un dia el significat de l'acrònim TACO. Trump always chickens out. Trump sempre s'acollona. Aquests dies veurem un altre exemple del president d'Estats Units demostrant que no sap com funcionen els acords internacionals signats a la Unió Europea. I, al mateix temps, també veurem...
0: S'ha tallat. No passa res. Nos recuperarem aquest comentari que hi posa ara sí el periodista Toni García Ramon.
15: Ja vam explicar aquí un dia el significat de l'acrònim TACO. Trump always chickens out. Trump sempre s'acollona. Aquests dies veurem un altre exemple del president d'Estats Units demostrant que no sap com funcionen els acords internacionals signats a la Unió Europea. I, al mateix temps, també veurem una gran part de les seves amenaces morint als tribunals del seu propi país o acaben sent paper mullat. Ahir al matí Trump deia que Espanya era un aliat horrible i que pensava tallar qualsevol relació comercial amb el país. El problema és que els Estats Units tracten amb un organisme anomenat Unió Aduanera, que regula el comerç entre nord-americans i europeus des de 1993, i no amb Espanya, com a entitat individual. Així, qualsevol intent de Trump de torpedejar el sector es veuria immediatament replicat per la imposició de sancions des de la Unió Europea. A partir d'aquí, amb les midterms a tocar, la seva imatge enfonsada a les enquestes, i amb Meloni i Macron, que ja no el suporten, la idea de que Trump pugui portar a la pràctica el que diu sembla, de moment, risible.
0: Gràcies, Toni. Però abans ho deia, Donald Trump no només va aprofitar la cimera de l'OTAN per marcar paquet amb els europeus, també va anunciar la fi de la teva l'Orient Mitjà i va presumir dels seus últims atacs a l'Iran. Aquesta matinada ha reprès l'ofensiva, tot i que no està ni de bon tros tan contundents com els de la matinada d'ahir. Aquesta nit, Trump ha assegurat que no fluixaran i que si la República Islàmica vol mantenir un intercanvi de cops, que ell ha encantat.
14: Els hem clavat un cop molt fort. Cada vegada que ens en donen un, nosaltres els hi clavem 20. Ho vam fer a la nit i avui també hem fet alguna cosa. Tenim moltes maneres de guanyar, però militarment ja hem guanyat. Em van trucar no fa gaire i el que volen és arribar a un acord desesperadament. Que per què? Perquè són una mica bojos.
0: Abans de les portes de la cimera, Trump va titllar els aiatolars d'escòria i va apuntar que el volien assassinar, que és el tall que sentíem abans, escolteu.
16: And you know what? I may be gone.
14: Sabeu què? Potser jo també desapareixeré, perquè sóc el seu objectiu número 1. Això ho sap tothom. Sóc el seu objectiu principal perquè són escòria. Actuen així i han actuat així durant 47 anys. Però faig el que és correcte pel país. De fet, faig el que és correcte pel món. Se'ls ha d'aturar.
16: What's right for the world, they have to be stopped.
0: I els nous atacs de l'Orient Mitjà han passat factura a les borses. Ahir els principals mercats europeus tancaven tots en vermell. La més forta va ser la de l'IBEX 35, amb una caiguda propera al 3%. A més, París, Londres i Milà també van caure al voltant del 2%, i el preu del barril de Brent, el de referència europeu, s'ha enfilat més d'un 7%, tornant-se a apropar als 80 dòlars. 8 i 32 minuts, més enllà dels incendis i de la cimera de l'OTAN, ara que han arribat les vacances per a molts joves i adolescents, augmenten els problemes d'addicció a les pantalles. De fet, és un dels principals maldecaps dels pares de moltes criatures i no n'hi ha per menys perquè les dades fan posar el crit al cel. Un de cada 5 menors passa més de 5 hores al dia mirant les xarxes socials, durant el cap de setmana i també ara que no van a classe. L'alerta l'ha llançat UNICEF, que demana que l'ús del mòbil que fan els menors es tracti ja com un problema de salut pública. No en va, molts joves i adolescents, ara que tenen més temps lliure, troben a les pantalles un refugi per passar l'avorriment i no sentir-se sols. De fet, l'UNICEF confirma una tendència que des de fa anys és imparable. La infància i l'adolescència viuen més connectades que mai a les pantalles. I això té conseqüències greus. Per exemple, l'ús problemàtic de la xarxa social s'associa a una pitjor qualitat de vida i s'hi veuen afectades totes les dimensions, però especialment la salut mental. La taxa de depressions, ansietats, somatitzacions i riscos suïcides pot ser 3 o 4 vegades més alta en criatures que construeixen la seva identitat a través de les pantalles. Una altra dada molt alarmant i que preocupa sobretot, òbviament, a les famílies, és l'edat mitjana del primer consum de pornografia. En més d'un de cada 3 casos, un de cada 3, es produeix de manera fortuïta als 11 anys. 11. Per tot plegat, l'UNICEF alerta que l'ús excessiu de les pantalles té conseqüències en el benestar emocional. Per capgirar-ho, l'UNICEF proposa que, més enllà de les restriccions per evitar el seu ús, els pares creïn vincles amb els fills perquè el mòbil no sigui la seva única manera de passar l'estona. Per exemple, fer àpats sense pantalles, tardes de jocs o passejades en família. Precisament avui, a partir de les 10 tocades, coneixerem el cas de la Carla, una noia menor d'edat ingressada en un centre per superar l'addicció a les xarxes socials. S'hi afegirà la conversa al seu pare i també la psicòloga que l'atén. 8 i 33 minuts. El futbol avui és un dia gran al Mundial perquè comencen els quarts de final. A més, arrenquen amb un partidàs a les 10 de la nit França-Marroc, en un duel carregat de tensió tant al terreny de joc com, sobretot, als carrers francesos.
1: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC 1.
0: Les dues seleccions es van enfrontar a les semifinals del Mundial del 2022 i la cosa no va acabar bé. Les aficions de tots dos equips van citar-se als carrers de París, van provocar aldarulls fins ben entrada la matinada i la policia va detenir 167 persones. Per evitar que això es repeteixi, el govern francès ha reforçat la seguretat amb un cabàs de controls de la policia. També ha tancat les estacions de metro més properes als Camps Elisis i a Trocadero per evitar grans concentracions. Ha prohibit la instal·lació de zones d'animació, així com l'ús de pirotècnia i qualsevol material d'aquest tipus. Pel que fa als bars i a les terrasses, tindran permís d'obertura fins a les 2 de la matinada. Fins i tot en ciutats com Tolosa o Clermont-Ferrand, la policia ha decretat un toc de queda pels menors de 16 anys des de les 10 de la nit fins a les 5 de la matinada. El motiu és que el perfil dels agitadors principals és cada cop més jove i les autoritats franceses volen evitar que surtin. Ara bé, aquest partit entre França i el Marroc també suposa, en el terreny esportiu, l'eliminatòria estrella dels quarts de final. Són dues grandíssimes seleccions. Sobre el paper, l'equip francès parteix com a gran favorit, però el Marroc té talent per donar i per vendre. A més, ha millorat molt respecte al Mundial de Qatar, on va perdre precisament contra els francesos a les semifinals. Com dèiem, serà a les 10 de la nit. Per la seva banda, demà a les 9 serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra Bèlgica a Los Angeles. L'equip de Luis de la Fuente és el gran favorit per anar a patar les semifinals, per bé que Bèlgica ve de fer el seu millor partit del Mundial contra els Estats Units. Això sí, per guanyar, Espanya necessita la versió més òptima de Pedri, que de moment encara no ha trobat el seu millor nivell en aquest Mundial de Futbol. Enviat especial de RAC1 a Los Angeles, Damià López.
17: Sí, Pedri és conscient que contra Portugal als vuitens de final del Mundial no va tenir el dia i que es va mostrar lluny del seu millor nivell. En un exercici de sinceritat, Pedri confessa a RAC1 des de Los Ángeles que l'altre dia no li va sortir res.
18: Creo que el último partido pues bueno, fue uno de los peores en lo personal. Hay que ser autocrítico y saber que no fue uno de los mejores partidos. En lo personal me siento bien físicamente, creo que va a ir a mejor, así que, bueno, un día malo lo tiene cualquiera y creo que puedo mejorar lo que estoy haciendo.
17: En l'entrevista concedida a RAC1 abans de disputar els quarts de final del Mundial contra Bèlgica, Pedri diu que escolliria Julián Álvarez o Oyarzabal com a fitxatges pel Barça de cara a la pròxima temporada. Espanya i Bèlgica faran avui els seus últims entrenaments i escoltarem els seleccionadors Luis de la Fuente i Rudi García abans del partit que es disputarà demà a les 9 de la nit al SoFi Stadium de Los Angeles.
0: En aquesta entrevista al Tudiràs de RAC1, Pedri també confessa que li agradaria jugar a la final del Mundial contra l'Argentina de Messi, igual que Lamine Yamal, que diu exactament el mateix en una entrevista que avui surt publicada a Mundo Deportivo. Escoltem Pedri i Lamine Yamal.
18: Tuve la suerte de poder disfrutarlo en el día a día y de poder jugar con él, y la verdad que para mí es el mejor de la historia. Es una locura lo que hace. Una bonita final sería contra ellos.
19: Increíble. O sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. No sé, llego a la final que le quiero ganar.
0: A l'Argentina de Messi s'enfronta a Suïssa la matinada de dissabte a diumenge a les 3 hora catalana. Abans, a les 11, Anglaterra se les veurà contra la Noruega d'Erling Haaland. I mentre els aficionats del futbol esperen que arrenquin els quarts de final com més aviat millor, el Mundial d'aquest any també està farcit de derivades extraesportives surrealistes. L'exemple més inversemblant és l'embolic entre Kylian Mbappé i aquesta senadora sota carro del Paraguai, Celeste Amarilla. Ella va començar la pugna insultant Mbappé i ara continua fotent-li pel broc gros. Escolteu la bestiesa i l'última que ha dit.
20: Que cuando Orlando Gil, un niño, y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca.
0: Kylian Mbappé de moment no li ha contestat. També hi ha una altra polèmica que continua aixecant polsegueres, l'arbitratge de l'Egipte-Argentina dels vuitens de final. L'equip africà es queixa d'un greuge majúscul i assegura que van robar-li el partit. De fet, a les últimes hores els ha donat la raó i suport l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani. El polític demòcrata és un gran aficionat al futbol i ahir va aprofitar una conferència de premsa destinada a anunciar millores en el transport públic de la ciutat per dir-li la seva.
21: Amb els meus 6 minuts extres segurament veuria les repeticions del robatori que va patir Egipte l'altre dia. Un cop i un altre, només cal activar el VAR.
0: Però això no és tot. Encara hi ha més derivades extraesportives que estan agafant protagonisme. Un exemple claríssim és l'indult de la FIFA al davanter nord-americà Folarin Balogun, que, com era d'esperar, no ha caigut gens mentre pràcticament ningú. Tot i que els nord-americans ja estan fora del Mundial, la polèmica ha fet el salt al Parlament Europeu, on una trentena de membres han enviat una carta amb l'objectiu d'instar el Comitè d'Ètica de la FIFA a examinar si el president de la FIFA, Gianni Infantino, va violar les regles de neutralitat política i de governança per la trucada amb Donald Trump. Per cert, que la classificació de l'Argentina a quarts de final, després de remuntar a Egipte, ha quedat tacada per la mort violenta d'un aficionat argentí la matinada d'ahir en un municipi de les afores de Buenos Aires. La víctima és un home de 45 anys que mor després que un altre home li hagi llançat una pedra al cap. A la ciutat de Buenos Aires, per cert, la policia també va detenir una vintena de persones per robatoris i baralles. I més enllà de la controvèrsia i de les notícies tràgiques derivades del Mundial, la Copa del Món també és sinònim de música. Queden 10 dies clavats per la gran final que jugarà a Nova Jersey i ja ha sortit el cartell complet del show musical que es farà a la mitja part. A banda de Madonna, BTS i Shakira, que ja estaven confirmats, també hi actuarà Justin Bieber. També Burna Boy, que juntament amb Shakira és l'autor de l'himne del Mundial Dai Dai, però al concert també hi haurà espai per la música clàssica de la mà del director d'orquestra veneçolà Gustavo Dudamel. Dudamel, que per cert tenia previst un concert per abans d'ahir a l'Auditori de Barcelona, però que el va haver de cancel·lar arran del tremol de Venezuela. I per acabar, a la final del Mundial també hi actuarà una coral infantil d'una escola pública de Nova York molt coneguda als Estats Units i que de fet vam entrevistar fa uns anys aquí al Món RAC1. Però que és una... De debò, mireu-lo per YouTube, perquè és una coral bestial d'una escola. És al·lucinant. Es diuen PS22 Chorus. És bestial, aquest cor, és bestial. El vam entrevistar precisament a la seva escola fa uns anys al Món RAC1. Tot plegat sota la batuta de Chris Martin, el cantant de Coldplay, que fa més d'un any que treballa en la direcció artística d'aquest show que aspira a competir amb l'espectacle de la totpoderosa Super Bowl. Diuen, la FIFA diu que durarà tot això 11 minuts, però que el muntatge i el desmuntatge faran que la mitja part s'allargui més del quart d'hora reglamentari. Tot i que la FIFA no ha dit exactament quanta estona hi haurà entre la primera i la segona part, ja assumeix que per primer cop la final del Mundial tindrà una mitja part més llarga del que és habitual. L'espectacle també servirà per recaptar fons pel FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa benèfica que vol garantir educació de qualitat per criatures d'arreu del món.
3: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fòrum.es. Xarxa Fòrum de Catalunya.
0: 18 minuts i les 9, continuem els apunts. Aquí al Món RAC1 hem de parlar de Barcelona, dels veïns desallotjats per l'esvoranc al Putxet. No podran tornar a casa seva com a mínim fins demà passat. Ara els tècnics han de comprovar si els moviments de terres ha afectat la zona més propera a l'esvoranc, que haurien provocat les obres de la línia 9 del metro. El forat va aparèixer dimarts i va obligar a desallotjar 8 blocs amb un total de 93 habitatges a Eudald Martínez.
4: Durant aquests 3 dies es revisarà la seguretat de la zona des de dos àmbits. Per una banda, es comprovarà com han quedat les estructures de les 8 finques desallotjades. En alguns casos hi han aparegut esquerdes importants. I també es revisarà que el sòl està estable després de la introducció del formigó. El director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, Ramon Ramírez, explica que es fa un seguiment constant dels moviments que s'hi puguin registrar.
22: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició.
4: I sobre els avisos que haurien fet alguns veïns dies abans sobre l'aparició d'esquerdes, la directora de projectes del govern, Begoña Castiblanque, defensa que s'han atès com tocava.
23: Qualsevol petició que ens arriba en relació amb aparició de fissures, qualsevol problemàtica que algun veí creu que pot estar associada a alguna de les nostres obres, tenim un protocol establert, totes les peticions que ens arriben són ateses.
4: L'Ajuntament de Barcelona insisteix també que donarà allotjament als veïns que no tinguin alternativa per passar aquestes 3 nits.
0: Parlàvem abans de les declaracions de Donald Trump, però és que déu-n'hi-do amb l'escàndol polític que ha desencadenat les d'Alberto Núñez Feijóo sobre l'absentisme laboral. Segur que les recordeu, però per si hi ha algun despistat, les escoltem ara. Abans d'ahir, Núñez Feijóo va fer aquesta comparació que ha obert la caixa dels trons.
24: Que 1.000.000, casi 200.000 persones no acuden a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
0: Es pot entendre el que vol dir, però la manera com ho diu és que queda que tothom que agafa una baixa mèdica fi, és absentisme. Aquest comentari ha anat un terrabastall a Madrid. El PP s'ha vist obligat a sortir correcuita per matisar el seu líder, fins i tot admetre que Feijó va ser incapaç d'explicar què volia dir. La patronal marca distàncies, tot i que admet que l'absentisme laboral i el frau exigeixen una solució fruit del diàleg i el consens. Els sindicats acusen Feijó de fer demagogia i de mentir, i el govern espanyol directament diu que el popular, de la mà de l'extrema dreta, només entén de retallades. Madrid, Roger Perciba.
2: Mentre uns com Elías Bendodo elogien la valentia de Feijó per obrir el debat de l'absentisme laboral...
6: Feijó l'ha puesto el cajabel al gato.
2: Altres, com el vicesecretari d'Hisenda del partit Juan Bravo, fan gira d'entrevistes per matisar no una, sinó diverses vegades les paraules de Feijó. A la Sexta, Bravo diu que Feijó no es va explicar bé.
7: A lo mejor, no sé, a lo mejor no hemos sido capaz de explicárnoslo muy bien, pero yo creo que es algo bastante sensato.
2: I nega que es vulgui tocar el sou de les persones de baixa i fer-ho tot amb consens social o sense, si arriben a la Moncloa. Sánchez aprofita que al carrer Gènova fan equilibris per reconduir la crisi. Feijó diu Sánchez sí es va explicar bé i parlava de retallades.
8: He leído algo así como que quizá no se habían comunicado muy bien o explicado muy bien. Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijó.
2: La patronal admet que es tracta d'un assumpte complex que no es pot resoldre amb unes declaracions, i els sindicats acusen Feijó de voler confondre, barrejant les baixes laborals motivades, que són el 80% dels casos, amb el frau i l'absentisme laboral injustificat.
0: Segur, per aquesta polèmica avui serà molt interessant escoltar què n'opina una de les veus del PP més adequades per parlar d'aquesta temàtica. Ens referim al seu portaveu, Borja Sémper. Borja Sémper fa 11 mesos anunciava això.
9: Hace unos días, en el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento pues exigente, como tantos cientos de miles de españoles lo hacen al año. Lo que me ha demostrado también mis compañeros y especialmente el presidente Feijó a lo largo de estos últimos días es la inmensa talla humana de la gente con la que trabajo.
0: Aquest matí, cap a quarts de 10, rebrem a Borja Sémper aquí al Món a RAC1 i li demanarem què en pensa d'aquest comentari de Núñez Feijóo si segueix confiant en la seva immensa talla humana després de comparar l'absentisme laboral amb el càncer. I és aquestes comparacions, també l'ha fet a Donald Trump, parlant dels iranians i parlant del càncer. És a dir, si ja no està fart d'aquestes comparacions, quan ha superat, i aquesta és la gran notícia, la molt bona notícia, Borja Sémper ha superat un càncer de pàncreas. I sobre aquesta polèmica escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Joan Julibert.
25: Una vegada més, Alberto Núñez Feijóo ha perdut l'oportunitat de callar. El líder popular té la peculiaritat de ser el principal avalador de Pedro Sánchez. De fet, va ser ell qui va dir que si no havia arribat a president és perquè no volia, i cada vegada que obre la boca ja es nota que no vol ser president. Les últimes hores, el líder conservador s'ha ficat en un jardí quan ha qualificat de càncer, sí, de càncer, l'absentisme laboral, alhora que proposava que es reduís el salari dels treballadors que s'agafin la baixa. Caldria recordar-li a Feijó que, malauradament, molts dels que s'agafen aquesta baixa és precisament per un tractament de càncer. Però més enllà de la inoportunitat del terme, Feijó, amb aquestes paraules que posen en qüestió drets laborals de la gran majoria de ciutadans, escora el seu partit fora dels marges en què hauria de col·locar-se per convèncer les classes mitjanes.

0: Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Kuga Híbrid per només 22.995 euros.
1: I molt més pel 50è aniversari Ford Covesa.
0: Etiquetes Eco i Zero i el millor finançament a
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur?
3: Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut.
2: Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora. Viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca.
3: La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: 1788, Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real, a les seves mans.
5: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
5: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Cariño, hi ha bitxos a la cuina.
8: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
7: De veritat?
8: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
9: Fa 20 minuts que mires destinacions i 0 minuts que treballes. Recorre Itàlia, França, descobrir la Selva Negra o fer un creuer fluvial per Europa. Atrapa-lo, tens viatges per Europa fins a un 35% de descompte. L'estiu comença quan el reserves. Atrapa-lo.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743.
10: Verisure.
11: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
12: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
13: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
14: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
15: 9 minuts i les 9 del matí. De la crònica judicial, el jutge Juan Carlos Peinado insisteix en les seves tesis sobre el suposat risc de fuga de Begoña Gómez, la dona del president del govern d'Espanya, amb ajuda dels seus escortes. Ara el magistrat ha enviat un escrit a l'Audiència de Madrid per defensar la seva decisió de retirar-li el passaport. Però en el text assegura que no vol ofendre, menysprear la tasca dels escortes, però replica que hi pot haver elements individuals que no compleixen adequadament amb les seves obligacions. I assegura que no seria la primera ocasió en què es dona una situació com aquesta. I posa l'exemple del primer ministre italià Bettino Craxi. Anem cap a Madrid, a Adrià de las Heras.
16: Juan Carlos Peinado rebaixa el to de les seves declaracions sobre els escortes de Begoña Gómez. El jutge diu que no volia posar en dubte la feina dels agents. Tot i això, manté que el risc de fugida existeix perquè hi ha hagut policies condemnats per no fer bé la feina. També afegeix un altre argument per justificar la retirada del passaport. Recorda el cas de l'exprimer ministre italià Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia quan la justícia l'investigava per corrupció. Però el jutge obvia que Craxi ja havia deixat el càrrec de primer ministre quan va marxar d'Itàlia. Ara l'Audiència de Madrid decidirà si manté la retirada del passaport a Begoña Gómez i, en paral·lel, el Consell General del Poder Judicial estudia si les declaracions de Peinado sobre els escortes mereixen una sanció.
15: En plana de salut, un estudi aporta esperança en la lluita contra una malaltia molt invisibilitzada, que és l'endometriosi. Ara es podria diagnosticar amb una simple analítica. Seria un pas endavant clau per detectar una malaltia que afecta moltes dones, però que ara pot trigar fins a 10 anys a diagnosticar-se perquè els seus símptomes es confonen sovint amb el dolor que provoca la menstruació. Encara en salut, atenció a aquesta dada, més de la meitat de les persones amb VIH a Catalunya ha patit discriminació. Ho alerta un informe de l'Associació Comitè Primer de Desembre, que també denuncia que la majoria de casos no s'arriben a denunciar mai. Alba Carnicer.
17: Els àmbits on s'han vist més atacats són el familiar, el de la salut i el sexual. Tot i la xifra elevada de discriminacions,

0: Moltes persones decideixen no denunciar-ho perquè creuen que no serveix de res i, de fet, qui fa el pas descriu que s'ha sentit incomprès. La membre del comitè, Maria Luisa García, explica que aquestes vivències fa que moltes persones facin marxa enrere.
1: Hay procesos que a lo mejor no me satisfacen los resultados, que no te han dado la razón o porque pienses que lo que ha pasado no corresponde con lo que tú esperabas que pudiera ser, pero de alguna manera también en qué medida estos procesos son en sí mismos reparados o no, que se necesitaría, ¿no?, para que realmente el proceso de denuncia fuera reparado. Son procesos complicados y muchas veces conllevan bastante sufrimiento.
0: L'informe a més posa en evidència que gran part dels enquestats són víctimes d'exclusió social.
2: I atenció a aquesta notícia. Primer obrim pàgina econòmica perquè Catalunya vol posicionar-se en la primera línia internacional del sector aeroespacial. De fet, la indústria catalana del sector s'ha consolidat com una de les més potents del sud d'Europa i ara Barcelona farà un pas més i es postularà per acollir l'International Astronautical Congress el 2029, el congrés més important de l'indústria aeroespacial. Júlia Manero.
3: El govern considera que les tecnologies de l'espai poden donar resposta a reptes com la gestió del medi ambient i dels recursos naturals, així com impulsar noves formes de mobilitat, investigació i fins i tot defensa. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat que la indústria aeroespacial representa un sector estratègic clau pel desenvolupament de l'economia catalana.
4: Considerem que és un sector molt estratègic a Catalunya. És la suma del talent que tenim de grans enginyers en molts sectors, no només l'aeroespacial, també l'industrial i d'altres, i també doncs, de moltes start-ups que s'han generat en molt poc temps, que han tingut una capacitat de creixement molt important i que nosaltres, per tant, hem d'estar al seu costat.
3: A Catalunya hi ha una vuitantena d'empreses d'aquest sector. Són tres vegades més de les que hi havia el 2019. Aquestes companyies donen feina a més de 1.800 persones i generen més de 230 milions d'euros anuals. Pel que fa al Congrés, Barcelona competeix amb Houston i Ginebra per ser-ne la seu el 2029. El veredicte se sabrà al Congrés d'aquest any, que es farà a Turquia a l'octubre.
2: Encara en plana econòmica, el sector porcí ha entrat a números vermells per culpa de, evidentment, la crisi generada per la peste porcina. Unió de Pagesos denuncia que ara, només per mantenir els porcs vius, els ramaders ja perden calés. Des de Lleida, Rubén Carbonell.
5: El sindicat calcula que l'impacte econòmic de la peste porcina africana voreja els 100 milions d'euros durant el primer semestre. La pèrdua de mercats d'exportació ha fet baixar el preu del porc viu fins als 1,18 euros el quilo, per sota dels costos de producció, deixant unes pèrdues de gairebé 20 euros per animal. Davant d'aquest escenari, Unió de Pagesos considera prioritari mantenir tots els recursos destinats al control de la malaltia. En parla Rosent Saltiveri, responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos.
6: Que la valoració és que s'està treballant, que estem insistint tots plegats, però que, evidentment, no hem de baixar la guàrdia, i menys en aquests moments. I, evidentment, ara doncs, se'ls ha girat altra feina, que és tot el tema dels focs. I, per tant, ara creiem que també és un moment crucial que no hauríem de baixar la guàrdia.
5: Des del sindicat avisen que la coincidència amb la campanya d'incendis no pot reduir els efectius dedicats a la vigilància de la pesta porcina africana, perquè consideren que ara és un moment clau per evitar l'expansió del brot.
2: El Parlament posa fil a l'agulla per prohibir la compra especulativa d'habitatge. El ple ha aprovat tramitar la proposta dels comuns per la via ràpida, ho va fer amb el suport del PSC, Esquerra i la CUP. El camí cap a la votació definitiva, però, no serà de roses. D'entrada, les esquerres discrepen sobre com formular el text final. Un cop l'hagin esmenat, toparan amb un altre escull. Junts i el PP ja han dit que ho enviaran al Consell de Garanties Estatutàries, que ho endarrerirà tot plegat, com a mínim fins a la tardor, s'ha Giró.
7: Tramitació que avança per un camí ple de revolts, tot i tancar files inicialment els comuns, el PSC, Esquerra i la CUP no acaben d'acordar com aplicar la prohibició. Susana Segovia, Eva Candela, Marbeses i Laura Vega no amagaven els dubtes.
8: És una proposta que és sòlida jurídicament, que està argumentada i té viabilitat.
9: Ens obliga a actuar quan el mercat per si sol deixa de garantir aquest dret a l'habitatge.
10: La ciutadania no necessita més titulars, necessita mesures valentes, sí, però també sòlides.
11: Aquesta llei encara no és suficient quan es poden comprar aquests blocs i pujar el preu.
7: Mentre Junts i el PP volen fer entrebancar la norma al Consell de Garanties Estatutàries, Judit Toronjo i Maria Àngels Esteller consideren que és inconstitucional.
12: Vulnera en primer lloc el dret de propietat, posant en risc fins i tot el dret a poder heretar un habitatge familiar.
13: L'esquerra populista i radical ens demostra que està massa preocupat per anar i lluitar contra la propietat privada i els principis del lliure mercat que de resoldre el problema de l'habitatge.
7: Aquest moviment fa gairebé impossible que la norma s'aprovi abans de les vacances.
2: Parlant d'habitatge, atenció a aquesta notícia perquè n'hi ha per llogar-hi cadires. A Madrid hi ha fons d'inversió immobiliàries que paguen fins a 50.000 euros de comissió als porters dels blocs de pisos de luxe, si els avisen de seguida que mor un veí. Ho heu sentit bé? Segons llegim avui, el País passa sobretot a barris com el de Salamanca, on el preu de l'habitatge està pels núvols i els pisos a la venda van molt cotitzats. Per això els inversors que volen lucrar-se amb la compra-venda de pisos se les han empescat per convertir els porters en comercials. I com s'ho han fet? Doncs cada vegada que mor un veí o veïna d'edat avançada, el porter informa l'agent immobiliari de confiança i el recomanen com a possible comprador als nous propietaris del pis. Després, si l'inversor aconsegueix comprar el pis per un preu raonable i revendre'l per molt més diners, li pot arribar a pagar una comissió de fins al 5% al porter de torn que li ha aconseguit aquesta ganga. I tractant-se de pisos que en alguns casos poden costar més d'un milió d'euros, els porters hi han vist una oportunitat d'or per fer un enorme sobresou. I a pràcticament les 9, amb música avui a terra al Cruïlla de Barcelona, un dels plats forts d'aquesta edició. Pixies. Els nord-americans són els artífexs de desenes d'himnes del rock de la dècada dels 80, com aquest Geyser, que sentim de fons. Avui compartiran protagonisme amb uns altres clàssics, els britànics Sweat. O amb aquests magnífics, que són els Garbage. O bandes de casa nostra, que veuen d'aquest mateix univers, com Sidoní. O també els Stan Steel. O també els Mishima. Deixeu que sigui jo, qui més estima. Deixeu que sigui jo. El festival obrirà portes a les 6 amb la ressaca de la jornada inaugural, que va tenir dues grans protagonistes, la calorada i la cantant nord-americana Halsey, l'encarregada de tancar la nit. Va reivindicar com una de les grans estrelles del pop rock actual amb un espectacle tan explosiu com emotiu en què va encadenar èxit rere èxit com aquest Closer que sentim de fons. Ho va seguir l'Adrià García.
14: Sí, Halsey va demostrar que, tot i el gir estilístic, continua connectant amb la generació que ha crescut al seu costat. Poc queda del pop mainstream que la va catapultar a la fama i ahir ho va deixar ben clar, com una deessa va aparèixer sobre un altar envoltada de flames i guitarres distorsionades i va adaptar els seus hits al rock dur, fins i tot colant-hi cants guturals. Però el moment més emotiu va ser quan va admetre que se sent barcelonina. Diu que aquí té part de la seva família.
15: És el meu lloc preferit del món per visitar. M'encanta aquesta ciutat i la seva gent. Em vaig prometre aquí, he passat Cap d'Any i Nadal aquí, i tinc amics aquí, estimo molt. No us puc ni explicar quant significa per mi aquesta ciutat.
14: Més enllà de Halsey, la seva compatriota René Rapp va confirmar que és tot un fenomen adolescent. Desenes de fans van fer guàrdia durant hores davant l'escenari, malgrat la calor, per veure-la de ben a prop. I dos noms més, Greta, el talent més pop de la família Farello, i el gallec Senra, que cantant no va tenir la seva millor nit.
2: I encara més novetats musicals, perquè els Stones han fet un nou avançament del disc que estrenen demà.

Això que sentiu és Ringing Hollow, que van interpretar en directe en la presentació a Londres del disc Foreign Tongues. Mick Jagger i Ronnie Wood van tocar aquesta cançó acústica davant d'un reduïdíssim públic selecte i després van veure una projecció de drons que van formar la famosa llengua dels Stones al cel anglès. I Gracie Abrams també ha tret un petit tast d'una de les cançons del seu nou treball. Titula Good Reason, i en el vídeo, Abrams, que ha publicat Abrams a les xarxes socials, es pot veure com l'escolta en el seu telèfon mòbil. El nou disc es titula Daughter from Hell i arribarà el pròxim dia 17. En pantalla ja sabem les sèries més nominades als premis Emmy d'aquest any. No hi ha hagut sorpreses. El drama The Pitt, 25 nominacions, i la comèdia Hacks, amb 24. L'anunci es va fer ahir, tot i que els premis no es lliuren fins al 14 de setembre al Peacock Theater de Los Angeles. En aquesta edició, l'Acadèmia de la Televisió Nord-Americana també ha farcit de nominacions la comèdia de terror La Maldición de Widow's Bay, d'Apple TV, amb 19, el drama de ciència-ficció Pluribas, també d'Apple TV, n'ha aconseguit 18, i la miniserie de Netflix Beef, amb 16. Avui que Netflix precisament estrena l'adaptació de la mítica Jesús, La Casa de la Pradera.

La sèrie estarà dirigida per Rebecca Sonnenschein. Aquesta reedició de La Caça de la Pradera es basa en els llibres de Laura Ingalls, però és una versió més crua i realista de l'oest americà. Són 8 capítols, una readaptació on haurem de veure si també mantenen la històrica sintonia d'inici que ara sentim de fons, o la cançó que tancava cada episodi, que també desbloquejarà molts records als boomers de la casa.

0: També Netflix ha anunciat a les últimes hores que aquest any estrenarà Más allá de la sociedad, un documental creat pel J. Bayona que reunirà per primera vegada els supervivents de l'accident dels Andes. La dirigirà Carlos Torres, comptarà amb la participació dels escriptors Pierre Paul Rett, autor de Viven, i Pablo Bierzi, que és qui va publicar La sociedad de la nieve. I en cinema, la Filmoteca inaugura avui l'exposició Feminismes fílmics, per repassar la influència de la dona a la indústria del cinema català. Demà l'equip del Vostè Primer de RAC1 amb el Marc Giró descobrirà la mostra a fons amb un programa especial des d'allà. Informa Guillem Medina.
1: L'exposició inclou fragments de pel·lícules, peces de videoart i reportatges sobre els temes que es van tractar en aquelles jornades. Ho ha explicat a RAC1 el director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo Laparra.
2: El que fa aquesta exposició és prendre com a punt de partida aquesta fita feminista, en concret els 9 temes, i a partir dels temes que es van discutir aleshores, proposem 9 itineraris possibles a través de la col·lecció fílmica de la Filmoteca de Catalunya.
1: També hi haurà sessions i projeccions de pel·lícules com Calladit, Estàs més guapa, de Delfín Seric, o L'amiga de mi amiga, de Zaida Carmona. L'exposició es podrà visitar fins al 29 de novembre a la Filmoteca i l'entrada és gratuïta.
0: Avui que hem de donar l'enhorabona a la periodista de Ràdio i Televisió Espanyola, Anna Bosch, que fa poques setmanes es jubilava i que ara ha guanyat el Premi Ofici de Periodista 2026, el màxim reconeixement que atorga el Col·legi de Periodistes. El jurat ha valorat la seva trajectòria professional excepcional que l'ha convertit en un referent del periodisme català. Anna Bosch es va jubilar fa pocs dies després de més de 4 dècades a Televisió Espanyola com a corresponsal a Moscou, a Londres, a Washington. El premi es lliurarà aquesta pròxima tardor. Pel que fa a la resta dels esports, hi ha vida més enllà del Mundial de Futbol. Avui el Tour de França arriba al Tourmalet.
3: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: És la primera gran etapa de muntanya de la ronda francesa a banda del Tourmalet, de categoria especial. L'etapa també tindrà un port de primera categoria i dos de segona. El líder continua sent el noruec Thorsten Train, tot i que avui és un dia propici perquè els grans favorits, Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard, puguin marcar diferències. En futbol, el Barça negocia amb el Borussia Dortmund per fitxar Karim Adeyemi. L'operació l'ha avançat al Gerard Romero, el futbolista de 24 anys juga d'extrem, però també podria ocupar la posició de davanter centre en cas de no poder fitxar Julián Álvarez. En paral·lel, el Barça també treballa en sortides i en aquesta carpeta agafa força el nom de Marc Casado. Avui el migcampista explica a La Vanguardia que ha parlat amb Hansi Flick. Segons el futbolista, Flick li ha dit que valori la possibilitat de buscar una sortida per acumular minuts. De moment, però, Marc Casado diu que prefereix fer la pretemporada amb el Barça abans de prendre cap decisió. L'Espanyol també ha tancat el tercer fitxatge de l'estiu. Es tracta de Gabriel Moscardó, un migcampista de 20 anys que arriba cedit del PSG. El futbolista brasiler s'afegeix a les incorporacions d'Àlex Calatrava i de Harman. I Alexia Putellas ja és de totes jugadora del London City d'Anglaterra. El club britànic va presentar-la ahir als Estats Units i uns minuts més tard, en una entrevista a la BBC, Alexia ha volgut deixar clar que el motiu de marxar del Barça no han estat els diners.
4: Per mi va ser la decisió perfecta. Sé que moltes persones diuen que és per diners, però no és així. Jo necessito desafiar-me a mi mateixa cada temporada i necessitava alguna cosa completament diferent del que vaig viure al Barça. Aquí no hi ha un club masculí darrere del femení. La propietària és una dona i estic en la lliga més competitiva, cosa que vol dir que puc desafiar-me a arribar als meus límits.
5: To my limits...
0: En bàsquet, segons ha pogut saber RAC1, el Barça treballa per incorporar Alexander Sekulić com a relleu de Xavi Pascual a la banqueta. L'eslové s'ha convertit en la principal alternativa a Paolo Sgalbiati, que és l'entrenador del Baskonia i el principal objectiu del Barça, però que s'ha refredat els últims dies. Dani Aguilar.
6: Sí, el Barça fa ja dies que ha contactat amb l'eslové de 48 anys, que ha estat l'entrenador del Dubai Basketball al tram final d'aquest darrer curs, amb el qual ha guanyat la Lliga Adriàtica, precisament la banqueta que ocuparà Xavi Pascual. Sekulić és també seleccionador eslové des del 2020. Ara mateix és l'opció principal després que el club hagi modificat el seu full de ruta per la posició inamovible del Baskonia respecte a Paolo Galbiati, l'entrenador que era el pla prioritari fins fa tan sols uns dies. El Barça era conscient que calia activar una altra via i Sekulić és l'elegit a hores d'ara amb conversa ja en marxa.
0: En tenis, està definides les semifinals de Wimbledon, que jugaran demà. El partit estrella, Jannik Sinner i Novak Djokovic, tot i que a Londres es freguen els ulls amb el tenista local, Arthur Ferry. És el número 114 del món i no entrava cap travessa, òbviament. Però ves per on s'ha plantat a les semifinals de Wimbledon després d'eliminar en 3 sets Flavio Cobolli. El seu pròxim rival serà l'alemany Alexander Zverev.
7: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
0: I el trànsit.
8: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A pel RAC a Compte Cotxe. Ferran Aràndiga, bon dia tingui.
9: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous amb l'accident de la AP2 des d'aquesta mitjanit a la Bisbal del Penedès, on un camió, en aquest cas accidentat en direcció a Barcelona, continua tallant un carril de circulació. També tenim un segon accident, en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet, a la B20, que deixa els vehicles al voral en direcció a Barcelona. També tenim un vehicle avariat en aquest mateix vessant, al Besòs, on es talla un carril de circulació a la C33, a l'altura de Barcelona, justament d'entrada cap al nus de la Trinitat, i que provoca retencions de fins 4 quilòmetres des de Montcada i Reixac. Pel que fa a les retencions, tenim tot el nus de la Trinitat, doncs, força col·lapsat, encara que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Llobregat també tenim precisament retencions en direcció a Barcelona per l'A2 i la B23 des de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès també tenim retencions destacades a la AP7 en direcció a Tarragona, al punt de Montornès i de Mollet, però també en el tram en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
11: Sona bé.
10: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
11: Sona el nou Micra.
10: I el 0% TAE.
11: Sona que estreno Nissan.
10: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: I ho acabem de saber, una quarantena de veïns del carrer Aprestadora de l'Hospitalet de Llobregat han estat desallotjats per un incendi en un edifici en construcció. A l'interior hi havia piles de material i de brossa. El SEM ha atès una desena de persones lleus, totes, tot i que cinc han estat traslladades a diferents CAPs. I acabem aquests apunts aquí al Món RQ parlant de la cançó de l'estiu, perquè avui a partir de les 11 us descobrirem la cançó que ens acompanyarà a RQ tot aquest estiu. És el 9è any d'aquesta tradició que a RQ vam començar l'any 2018. Portem 9 anys ja, eh? Amb aquesta cançó dels Buhos. L'estiu és llibertat i vull cremar-lo al teu costat. Aquesta va ser la cançó de l'estiu de RAC1, que la vau sentir durant tot el mitjans de juliol i tot l'agost. L'any següent van ser els ja desapareguts Gertrudis els que ens van alegrar l'estiu. Bon dia.

L'any 2020, Miqui Núñez ens va il·luminar un estiu marcat per la pandèmia del coronavirus amb la seva cançó Un estiu que no s'acaba. L'any 2021, l'alegria estiuenca ens la va encomanar Álvaro Soler, que va adaptar per RAC1 la seva cançó Màgia.

0: L'any 2023, tots uns reis de la cançó de l'estiu com els tiets ens van refrescar amb el seu Let Me Alive.
1: És estiuet, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
0: Fa dos anys, el Ginestà ens van acompanyar tot l'estiu amb La meva vida.

0: general, preguntes qui prendrà aquest any el relleu a Mamadou Chakri, se sumarà a la llista de cançons estiuenques de RAC1. Quina tornada se'ns enganxarà i ens alegrarà aquest estiu? Doncs cap a les 11 del matí, avui al Món a RAC1, ho sabrem.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament un quart de deu.
3: Salut!
4: Però brindes amb aigua?
3: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
5: Salut! Salut! Salut!
3: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
6: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
7: Avui, amb l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes David Fernández i Pere Mas. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
0: Hola, Ángeles, bon dia.
8: Bon dia.
0: Hola, David Fernández.
9: Bon dia. I molta aigua.
0: I molta aigua, efectivament. No en tenim, eh? O sigui, els embassaments, l'aigua en tenim més del 90%. El pas que ens podria caure sobre una miqueta, aquesta aigua. Hola, què tal, Pere Mas?
10: Bon dia, amb alegria. Clar, però no ens podem passar el dia sota l'aixeta o sota la dutxa. No. O sigui, tenim l'aigua, però clar, tanta calor... Però bueno, amb alegria i amb
0: emoció, eh? Bueno, escolta'm, l'Àngeles pot parlar que ve de Terres de Ponent...
10: No, ve de Lleida, ve del forn, ella.
8: Horrorós, i per tota la gent que diu, és que esteu acostumats. No, estem resignats.
0: Efectivament, acostumats no t'acostumes mai.
8: No t'acostumes mai.
10: Hola, l'aire i la calor...
0: Hola, Rosa, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui, saps què passarà avui d'aquí una estona, aquest programa?
11: Què passarà?
0: No. Que jo és que crec molt en l'humanisme i crec molt en l'humanitat i crec molt en... Diguem
8: el Happy Flower,
0: No, o diguem innocent. Sí, no. És a dir, l'altre dia va dir una frase, ara permeteu-me que digui aquesta frase, que no és molt políticament correcta, però l'altre Josep Martí Blanc va dir una cosa que, veient l'enfrontament que hi havia dialèctic al Parlament espanyol, va dir, és que acabarem a hòsties. I perquè ja... Després parlant amb el Melero un altre dia, fora d'antena, que també el Melero se l'ha d'escoltar, deia, és que això no es pot arreglar perquè s'odien. Llavors, estem arribant a un tema a la política i a tot arreu. A la política que estem parlant de la humanitat. Cadascú pot tenir les seves idees. Avui seurà una persona en aquest estudi que està a l'altra punta de les idees, el David Fernández, per posar un exemple. Però hi ha una cosa que vaig quedar molt parat quan vaig sentir lo que ho deia l'altre dia. No he donat moltes entrevistes parlant d'aquest tema i avui en farà una aquí al Món a RAC1, i perquè volia parlar precisament amb ell d'això. Avui vindrà Borja Semper, el portaveu del PP espanyol. Borja Semper ha patit un càncer de pàncreas. Ja sabeu que és segurament el càncer més bèstia que hi ha, més dur i més perillós. I l'ha superat. De moment l'ha superat. El que més em va sorprendre a tot el que va dir moltes coses, és que va comprovar la humanitat de la política. Perquè diu que va rebre missatges de pràcticament tots els partits polítics i de molts diputats i diputades que no hauria pensat mai. Clar, jo penso, hòstia, potser sí que encara això es pot reconduir, no? Això encara es pot reconduir d'alguna manera, que no acabem a bufetades, com deia el Josep Martí Blanc, o amb aquest odi que a vegades hi ha en el món de la política. Tu vas viure l'odi, David Fernández, o no? Odi, ja estic parlant?
9: En l'actual dimensió, segurament no. Als inicis, sí. Però t'haig de dir que... molt minoritari, és a dir, d'algun perfil, no cal dir noms, i en canvi d'altres no. Vull dir, jo tenia molt bona relació, no ho sé, amb el Jordi Canyes, per exemple. Sí. I parlàvem molt, no?, fora de... Però no, no, al nivell que hem viscut. I he viscut aquesta, no?, aquesta cosa que es veu poc, no?, i que s'hauria de veure més, perquè moltes vegades és en privat, no?, i tant de bo fos a la inversa, no? Bueno, a la inversa no, però, no?, que en públic, però... No, i vaig veure també moltes mostres de... en determinades situacions d'algun altre diputat, no?, que hi havia molta empatia humana, no?, i la proximitat no es perdia. I els bons desitjos, especialment en casos de salut, no?, i de salut greu, eren més que evident. I he rebut i he donat, vull dir que no és de preocupació, o quan hi ha una pèrdua d'un familiar, o no, sobtada, en aquest cas tràgic, no? Doncs sí que existia.
0: En el cas de l'Àngeles Ribes... també va viure l'odi a la...
8: Sí. Sí, sí, sí. També t'has de dir que vius l'odi de molta gent que s'empara amb l'anonimat, en xarxes socials, sí, coses d'aquestes, i amb les multituds. Vull dir, després a la cara, quan confrontes i tal, normalment fan un pas enrere. Però sí que l'he viscut, i de fet encara ho he vist de tant en tant. O sigui... Però també t'he de dir el mateix que diu el David, que en el dia a dia de l'Ajuntament o de la Diputació on jo hi era, de la política, home, tens molt de confrontament verbal, d'argumentació, etc, cosa que és normal i que jo, a més, reivindico, perquè crec que ha de ser així, però en el tracte personal, la veritat és que normalment la gent era bastant sensata i molt, molt cordial. De fet, nosaltres fèiem a l'Ajuntament coses que potser a la gent li sobtaria, en feien cassolades de tots els grups municipals, coses d'aquestes, i estaven molt a gust i molt bé, o sigui que...
9: Sí, portes endins, no, portes enfora, sí, clar.
8: De portes enfora és terrible.
9: En psicologia de masses...
10: Sí, cassolades de menjar, no de protesta, eh?
8: No, cassolades
10: de menjar. No de protestar contra la guerra.
8: La cassola de tros és un plat molt típic, sí, sí, de Lleida. Aleshores, n'hi havia un concurs que feia una associació de veïns d'un barri i participàvem els relleros.
0: Ens hauríem de preguntar per què hem arribat a aquest punt d'aquesta sensació de... d'aquesta sensació de que pot acabar això com el Parlament d'Argentina, o que pot acabar com el Parlament de bufetades, o que pot acabar això... Laura?
5: Bueno, és que el discurs majoritari és... té una violència intrínseca, no?, en els discursos que fan la majoria de representants polítics al Congrés dels Diputats, ja no només en les intervencions que fan en rodes de premsa o canotassos, o en entrevistes, sinó al Congrés dels Diputats, que després aquesta violència verbal es trasllada i s'està traslladant ja al carrer. No és casual que en la celebració de l'ascens del Sabadell a segona divisió el porter fes aquell crit que va fer, ni que aquell mosso d'esquadra l'altre dia en una formació fes també caporal. Aquell crit que va fer, aquell caporal. És a dir, tot el que passa al Congrés per part d'aquests representants polítics que tenen una responsabilitat i que tenen un gran altaveu, té una repercussió i es trasllada després a la ciutadania i al carrer. Per tant, jo crec que tota la classe política hauria de fer una reflexió, que no està fent i dubto molt que faci, sobre la responsabilitat en les formes i en el contingut dels missatges que estan llançant dia rere dia.
0: Això és el que més m'agradaria parlar avui. O sigui, la part política, com encara queda molt de temps per davant, en parlarem, també, de la part política. No m'ha posat cap impediment, al contrari, vol venir. Però crec que des de la part d'una persona que ha passat... que en principi ha superat, tot i que diu que, clar, que ha de fer-se els controls, però que, esclar, mentalment com es pot... I després tornar a la política, aquesta és una altra. Per què tornes a la política després d'una situació tan bèstia com aquesta? Pere Mas, tu què dius?
10: Ara et contesto això de la polarització, perquè jo crec que la paraula clau aquí és la polarització, però abans, en la reflexió que feies, ara m'ha vingut al cap, crec que va haver-hi un cas recentment també al Parlament de Catalunya, d'un diputat que va tornar després d'una llarga baixa, i crec que també era un càncer, em disculpo per no recordar el nom del diputat, i també va ser aplaudit àmpliament per tot l'hemicicle.
0: Crec que va ser el PP, un diputat del PP.
10: Era alguna cosa que crec recordar que tenia un càncer potser de la cara, alguna cosa...
0: Facial. Sí, home, el germà de la Conxi Barai.
10: Ah, doncs mira, doncs ja som al cap del carrer. Doncs penses, mira, encara queda aquest punt d'humanitat. El que passa és que tens la sensació que és una treva que es produeix només durant el moment aquest àlgid de la malaltia, i que al cap de mig any o d'un any ja ningú se'n recordarà d'aquesta capacitat d'oblidar les sigles i de ser carinyós amb tothom, independentment d'aquestes sigles, i ja torna a haver-hi la brega del dia a dia habitual, com es demostra això. Per això també pot passar fins i tot en l'àmbit familiar. Pot passar que en una família es vegi sotregada per un càncer, i que totes les discussions familiars que hi havia en aquella casa o en aquell entorn de tot el bloc familiar, no parlo de la unitat petita, de tota una família, i al cap d'un any o d'un any i mig ja càncer curat, ja ningú se n'en recorda, i tornen a haver-hi, amb perdó, les porqueries de sempre. Llavors, sobre la pregunta que feies més de fons, jo crec que estem en un món que està vivint un accés a una excitació i una polarització brutal, que la podríem estar debatent aquí amb sociòlegs, politòlegs, que és allò d'alinear-te o estàs amb mi o contra mi, i de la que tothom se n'aprofita, eh? Comença, o sigui, no li donarem només la culpa a l'ultradreta d'aquesta polarització. Quan en Pedro Sánchez diguéssim, s'aprofita dels embats de l'amic Trump per alinear justament la seva gent...
8: Retroalimenta.
10: Doncs, hi ha una retroalimentació, efectivament, hi ha una retroalimentació. Podríem discutir qui comença, qui és l'agressor, qui no és l'agredit, i, evidentment, hi té molt a veure l'estratègia de l'ultradreta en tot això a nivell planetari. Vull dir que no és una cosa d'aquí, de que els espanyols són molt dolents al Congrés dels Diputats, és una cosa que ve molt de fora, però és un molt mal moment en què o ets blanc o ets negre, i que els matisos són diferents.
0: Perdona, hi ha un altre nom també que en diu ara Liu Forn, que hem de recordar que ha estat tertulià al món a RAC1, una persona encantadora, que és el Rafa López.
10: I tant.
0: Efectivament, el Rafa López.
10: Sí, que ha una batalla molt dura contra el càncer.
12: Escoltant en Pere,
9: crec que quan parlem de degradació democràtica i de devaluació democràtica, precisament la onada aquesta d'extrema dreta és... o de la polarització, no? És precisament rebentar els espais de debat, de diàleg o de trobada i la mateixa possibilitat de que existeixi. Mm. És a dir, allò que és, no?, el dret a dir i també el deure d'escoltar. I al mateix temps, la possibilitat d'humanitat sempre és la que ens ha tret dels forats més negres de la història, no? Quan apareix i reapareix, i podríem explicar mil històries. Mm. El Miguel Núñez, que és el pres que ha estat més anys sota dictadura franquista, brutalment torturat a Via Laietana als anys 50, no? Va haver-hi un moment que portava 30 dies i un policia li va dir: digue'm a qui aviso perquè això s'acabi. I ell va haver de confiar de si ho feia o si era una trampa. Mm. I efectivament li va dir a qui havia d'avisar i efectivament es va acabar la... No? I quan a les seves memòries entre el deseo i la revolució no ho explica, diu: i vaig confiar perquè vas veure, no?, la humanitat en la mirada. I després també a vegades doncs hi ha un excés de sucre i d'hipocresia i de cinisme. Jo, que era un neòfit al Parlament, quan vaig entrar la primera vegada a l'hemicicle, al debat d'investidura, just 5 minuts abans havia estat parlant amb el meu antagonista superbé, molt educadament, tal, no sé què, i quan vam entrar i tot, em va dir de tot a la primera intervenció, i quan va sortir em va dir: no preocupis, això és així.
8: Vull dir, forma part de l'espectacle.
9: És el circ. I li vaig dir: això serà així per tu. A mi em tractes com a fora fa una hora o com a dins fa 10 minuts, i dilluns m'expliques què vols, i jo accepto les regles del joc, com a dins o com a fora, i va ser com a fora.
0: Però això és una mica hipocresia, no?
9: No, però escolta, ni ens vam discutir. Una cosa és Bertolt Brecht deia que l'amabilitat és revolucionària, però això no implica que siguis dur en els continguts, que discrepis radicalment de la postura de l'altre.
8: La polarització no és un problema, la polarització...
9: No, el debat perdu que sigui...
8: I clar, implica debat, implica confrontació d'idees, el problema és la radicalització i portar als extrems aquesta polarització.
13: El problema és l'atac a la persona en lloc de la idea o l'argument. Aquest és el problema. I ara mateix això dona molts rèdits, perquè a més és molt fàcil de viralitzar-lo a les xarxes.
10: Bueno, és que la xarxa hi té abans, molt a veure amb tot això.
13: Clar, abans, un debat d'investidura o un debat de pressupostos era una cosa que no se la veia ningú més que els molts cafeteros. Ara tothom està: fulano ha dit això, venga, no ha dit això.
8: Però és més fàcil també perquè implica preparar-t'ho menys. Perquè tu, per fer un debat amb idees i amb argumentació, t'has de preparar el tema, l'has de conèixer, has de tenir arguments, si et limites a insultar...
13: El nivell de la classe política en general, no només als llocs que són més vistosos com els parlaments, sinó als ajuntaments, etc., és terrible, horrorós.
0: Dit això, tindrà alguna cosa a veure els sous?
13: Aquesta és altra qüestió que jo he reivindicat durant molts anys. Perquè... Aquí, a Espanya, la política està molt malament pagada. Molt, molt. Sobretot als petits municipis, als petits ajuntaments, etc. On hi ha regidors que no guanyen res i se deixen la vida.
0: 9 i 28 minuts. Un segon que ara col·loquem per parlar de tot això a Borja Semper, aquí al Món a RAC1. 2:15. Però abans, anem al continent. Hola, Noemi, bon dia.
14: Molt bon dia, molt com bé. Estem?
0: Fatal, com sempre.
14: Ja són aquí les segones rebaixes del Corte Inglés. Només fins al 29 de juliol. Amb un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. En vols saber més? En moda de dona hi trobaràs una gran selecció de marques com Now Lover, amb tota la col·lecció primavera-estiu rebaixada. Vestits, faldilles, bruses, pantalons, tot.
15: Per home, tens una selecció de marques com Mirto, Timberland o Lacoste. Polos, texans, camises i motxilles. A jove, gaudeix d'un 20% de descompte addicional en Guess. I pels més petits, moda infantil també se suma a les segones rebaixes amb marques com Gap, Boss, Levi's i Lacoste. Descobreix una increïble selecció de calçat de dona de marques com Michael Kors, Skechers, Giuseppe, Guess o Ángel Alarcón. En calçat d'home, Guess, Pepe Jeans, Callahan o Fluxos. I pels nens, Pepe Jeans, per anar més còmodes, frescos i amb més estil que mai. En llançaria el millor per ella amb marques com Playtex, Dim, Chantel i Simon Perel. I per ell, la qualitat i l'estil de Boss i Mirto. I en accessoris troba tot el que necessites per completar el teu look. Bosses, carteres, folars, captans i molt més. Perdona, marques com Guess, Now Lover i Pepe Jeans. I per home, firmes com Guess, Levi's, Reigns, Mirto i Escota. 20% de descompte addicional a les segones rebaixes del Corte Inglés. No les deixis escapar. Fins al 29 de juliol a la botiga, al web i a l'app. I atenció, torna Clàssica a la platja. Avui a les 21 hores, concert gratuït de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. No t'ho perdis, amb el suport del Corte Inglés. Doncs res més, per avui és tot. Fins la propera. Adeu.
16: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
17: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
18: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
19: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
20: La gent està amb ganes de mar, relax.
19: Segueixen les costes rebaixes?
20: Sí, però cal afanyar-se.
19: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
21: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
22: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dona-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
23: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
24: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
23: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
24: Si busques el millor, recorda.
23: Només Daikin és Daikin.
25: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
26: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
29: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
30: Però si aquesta hora la platja està buida.
29: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
30: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
29: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
31: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
30: Val més que en busquem un altre.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
34: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
35: Verisure.
0: el perquè de tot plegat.
1: Borja Semper, bon dia.
2: Bon dia, buenos días.
1: ¿Qué tal?
2: Pues muy contento de estar en tu programa, Jordi.
1: Gracias. Antes de nada, ¿cómo te encuentras?
2: Pues la verdad es que en lo personal, razonablemente bien. Para la alternativa que podía haber sido, estoy muy bien, muy sereno y en términos de salud muy, muy bien.
1: Claro. Quería hablar hoy, le he dicho a Borja Semper que, bueno, que de aquí unas semanas o meses hablamos de un día de política largo y tendido porque tenemos muchas cosas que hablar, pero es verdad que estábamos hablando porque esta semana, estos últimos 15 días, tanto un analista como Josep Martí Blanc o un abogado como Javier Melero y también analista en este programa hablaban de, uno hablaba, vamos a acabar a hostias, y el otro dijo, es que es imposible pactar nada con este odio. Borja siempre ha pasado por un problema que ahora hablaremos de salud gravísimo, y en cambio ha encontrado un punto de humanidad en la política.
2: Sí, bueno, yo de hecho nunca lo he perdido, nunca he dejado de verlo, porque mis relaciones personales trascienden las ideológicas. O sea, mi entorno personal, mi entorno de amistades, por supuesto mi entorno familiar, no responde a un perímetro ideológico. E incluso en mi actividad política siempre he hecho esfuerzos por hablar mucho y por tener mucha relación con gente que está fuera de mí, que pertenece a otros partidos políticos. Pero por un interés personal, si cabe, ¿eh? Porque cuanto más escuche, más entenderé por qué piensa lo que piensan mis adversarios. Y más me va a ayudar a mí a fijar una posición razonable. Y porque además también la experiencia política me demuestra que rara vez desde la tribuna unos y otros decimos todo aquello que pensamos. Y que conviene tener espacios de entendimiento o de conversación que nos permitan entendernos mejor y que suelen estar alejados del foco informativo, ¿no? Pero bueno, estos meses fuera de la política, 10 meses de tratamiento de cáncer, casi un largo año en el que he cogido mucha perspectiva y en el que me he dedicado fundamentalmente a intentar curarme, he vuelto a recuperar la sorpresa y la vergüenza también por muchas cosas que he visto, ¿no?, desde la distancia.
1: ¿La vergüenza?
2: Sí, la vergüenza, porque yo creo que la política actual no interpela a los ciudadanos en términos generales, a un debate ideológico, un debate sobre las medidas que unos y otros proponemos para solucionar los problemas, sino que la política básicamente es una dialéctica de políticos para políticos. Al final, esto de la política, en términos generales, ¿no?, reduciéndolo mucho, es un invento para que quienes pensamos diferente podamos convivir en el espacio público y transitar juntos hacia un futuro, ¿no? Unos interpretamos la realidad de una manera, otros la interpretan de otra, unos ven unas fallas o detectan que el mundo funciona de una manera u otra y aplicamos medidas diferentes para resolver esos problemas. Y esto nos convoca a un debate, a un choque, a veces muy encendido, y esto es lo razonable, en las democracias los choques tienen que ser encendidos, pero también al entendimiento y al acuerdo. Y ahora no hablamos. Yo creo que parte del problema, Jordi, es que no hablamos de política. No hablamos de contenidos políticos, no hablamos de el fondo de la cuestión. Y esto es imposible ponerse de acuerdo sobre otras cuestiones, ¿no? Bueno, más operante, pero es que...
1: No, es así, es así, es así. Es así. Cáncer de páncreas. Cuando le dicen a Borja Semper el médico, ¿qué síntomas tuvo?
2: Ninguno. Ninguno. El cáncer de páncreas es un cáncer tan mortal, o con un porcentaje de mortalidad tan alta, o de supervivencia tan bajo, porque cuando llaman los médicos, cuando da la cara, se suele detectar un estadio muy avanzado. Lo difícil de determinados cánceres, sobre todo los más agresivos, es detectarlos de una manera precoz o a tiempo. Yo tuve la inmensa suerte de que, de una manera pues absolutamente aleatoria, mi mujer se empeñó en que me hiciera una prueba porque fumaba, y el cáncer de pulmón es un cáncer muy conocido en mi familia, se ha llevado por delante a mi suegro y a mi suegra. Pues mi mujer, muy concienciada con el cáncer de pulmón, me dijo, vete a hacerte una prueba para ver si tienes algo en el pulmón. Yo lo hice y rápidamente quería los resultados para volver a casa y decirle, mira, déjame tranquilo, por lo menos un año más, te lo paso por los morros y sigo con mi vida. Afortunadamente esa prueba no detectó nada en el pulmón, pero sí detectó un cáncer en estadio inicial en el páncreas. Y eso es lo que permitió... Esto yo lo digo porque creo que es muy importante concienciar a la gente de que se cuide, de que no somos inmortales y de que por muy bien
1: aunque nos lo pensemos,
2: pero también tengo mi prevención porque, claro, de darle a tu mujer la razón de tal manera es algo que me va a pesar y que me va a perseguir el resto de mi vida, Jordi.
1: Su mujer, por cierto, que la mujer de Borja Semper es la actriz Bárbara Goenaga, una magnífica actriz, por cierto, y que te dijo, fuiste tú. Cuando te dicen cáncer y páncreas, ¿se acuerda Borja Semper o no?
2: Bueno, honestamente, yo durante varias semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, yo tenía la sensación de que no hablábamos de mí, de que los médicos no hablaban de mí, que el diagnóstico no era sobre mí, que las preguntas que yo hacía a los médicos no eran sobre lo que me pasaba a mí, que cuando la gente me paraba por la calle una vez que lo conté y me deseaba ánimo, me daba ánimos y me deseaba suerte, no hablábamos de mí. Es decir, era como una especie de...
3: disociación.
2: Estás flotando. Claro, enfrentas... Oye, todos sabemos lo que es el cáncer, es una enfermedad extraordinariamente, lamentablemente, muy extendida, afecta a 300.000 personas en España todos los años. Es raro que no conozcamos a alguien de nuestro entorno. Hay mucha gente que nos está escuchando, que está ahora mismo en un tratamiento contra el cáncer, o son familiares de gente que está en un tratamiento contra el cáncer. El cáncer es algo que está muy presente, aunque sea una enfermedad plagada de eufemismos, ¿no?, cuando nos referimos a ella. Pero yo, claro, cuando te toca a ti, y cuando... la muerte es una hipótesis factible, ¿no? Claro, la realidad te cae como un peso brutal, ¿no?
1: ¿Te acuerdas del día?
2: Soy muy malo para las fechas en general, pero eso sobre estas fechas.
1: Sobre estas fechas. Hace un año.
2: Un año.
1: Creo que diste una rueda de prensa, ¿no?
2: Sí, ya sé.
1: ¿Te acuerdas?
2: Vagamente. No me acuerdo de lo que dije anteriormente. O sea, quiero decir, en una rueda de prensa convencional, yo tengo que dar la rueda de prensa de los lunes, en una rueda de prensa es la que haces un diagnóstico de lo que ha pasado esta semana, por supuesto dices que quema el gobierno, por supuesto dices que quiere la oposición, lo que tiene que hacer la oposición, pero al final de la rueda de prensa estaba establecido que yo había pensado en contarlo, pues, no tengo otra, es mi obligación. Fíjate, el cáncer es algo muy íntimo, una enfermedad es algo muy íntimo, pertenece a la esfera más íntima del ser humano. Pero cuando te dedicas a la política, entre otras cosas, obviamente, entre otros peajes, tienes que contar cosas que te van a hacer irte de la política un tiempo, o que tu aspecto va a evolucionar, se va a transformar. Yo tenía que contarlo. Estaba previsto que lo contara al final de este relato de qué mal es el gobierno y qué bien lo vamos a hacer nosotros. No me acuerdo de las críticas, lo entenderáis. Me importaba además muy poco, lo confieso. O sea, era como un robot contando, hablando de la actualidad. Yo quería llegar al final, quitármelo de en medio. Los asesores, los de prensa, te pasan, oye, pues alguno con el que tienes mucha cercanía, alguno que me ha acompañado, te pasan, pues oye, yo contaría esto, yo contaría lo otro. No. Preferí dejarme llevar y contarlo con la mayor honestidad posible, sobre todo porque me tomaba muy en serio contar algo que yo quería que se entendiera, como se debía entender, ¿no? Yo soy una persona que se dedica a la política, de manera circunstancial está contando algo que afecta a mucha gente.
1: Porque el día que el médico te da, los médicos te dan el resultado, ¿estás solo?
2: Sí, mi mujer no me pudo acompañar en ese momento, el primer diagnóstico sí. El primer diagnóstico sí, luego ya a partir de ahí estoy muy acompañado. Porque claro, el diagnóstico también se va concretando.
1: ¿Qué haces? ¿Llamas a tu mujer?
2: No debo decir que le engaño, pero se lo dulcifico porque el primer diagnóstico es un poco vago. Hay una mancha que se tiene que concretar días después, una semana después, con una biopsia que confirme que es un tumor cancerígeno. Y posteriormente, una vez que se confirma que es un tumor, hay unas subsiguientes pruebas que son las que detectan o confirman si está extendido o no. Es un vía crucis de varias semanas en el que, claro... pues no sabes la dimensión de la enfermedad, el alcance de la enfermedad y por tanto su tratamiento, ¿no? Y de ese alcance pues depende pues que el tratamiento pues, tenga más porcentaje de éxito o no. Pero bueno, al principio solo y luego por supuesto acompañado por mi mujer.
1: ¿Y los hijos?
2: Los niños, nosotros tenemos cuatro, yo aporto uno, mi mujer aporta otro, 20 y 15 y juntos tenemos dos de 10 y de 7 años. Los mayores los gestionaron... Sí, somos como una sitcom americana, una cosa, ¿sabes? Tenemos todos los problemas, ¿no? Desde los adolescentes de 20 años...
4: Me gusta mucho la palabra aporto.
2: ¿Eh? Aporto aportamos al viejo.
4: Hay gracia que está parado.
2: Aportamos. Y los mayores lo gestionaron bien, al menos eso nos pareció. Y los pequeños, como el cáncer era una palabra ya muy, como te decía antes, interiorizada en la familia, tuvimos que decirle que este cáncer no iba a matar a papá, sino que, a diferencia de lo que había pasado con sus abuelos. Y fue un proceso en el que ellos participaron. Por ejemplo... Si la quimioterapia iba a hacerme perder el pelo previsiblemente en la cuarta sesión, pues en la tercera pues yo me rapaba con ellos. Iban participando en el proceso para hacérselo más llevadero también. Y luego, por supuesto, hablándoles no como idiotas, sino como niños. Los niños no son idiotas, los niños son niños. Entonces entienden perfectamente las cosas si se las cuentas en su lenguaje, si ven que hay honestidad y también transparencia, y si entienden las cosas con sinceridad, ¿no?
1: ¿Cuántas quimios, radios y operaciones pasó Borja Semper?
2: Fueron 4 o 5 meses de radioterapia, de quimioterapia, que fueron, creo que son 13 sesiones, que fueron un vía crucis. A nadie le sienta bien la quimioterapia. Los que nos están escuchando, que estén pasando por la quimioterapia, saben que a nadie le sienta bien. Pero a mí me sentó especialmente mal. De hecho, yo le decía al oncólogo, oye, yo no soy de Bilbao. Sí, el humor negro lo utilicé bastante durante el tratamiento. Soy de San Sebastián, dame algo más suave. Lo que pasa es que como iba funcionando, pues me seguían dando leña, ¿no? Me ingresaron 4 veces para estabilizarme y luego... Y siguieron. Eso fueron, ya te digo, 4 o 5 ciclos, 12 sesiones o 13. Luego un breve descanso de 10 sesiones de radioterapia, que fue un paseo militar. O sea, la radioterapia después de la quimioterapia a mí me parecía ya. Y luego en enero la operación, la cirugía, que me quitaron el tumor en el páncreas y parte del páncreas y el bazo. El bazo suele ser un órgano que va añadido, asociado al páncreas muchas veces, que por precaución te lo quitan. Esto pasó a finales de enero. Y en principio todo salió bien. Todo salió como tenía que haber salido. El tratamiento funcionó como tenía que haber funcionado, ¿no? Y hoy, pues...
1: ¿Cuándo pasas?
2: Cada 3 meses. Durante los próximos 2 años. El riesgo de este cáncer, igual que otros, es que tiene un riesgo de recaída alto, ¿no? Una vez me acuerdo que le pregunté al oncólogo, oye, Antonio, ¿qué riesgo? ¿Qué porcentaje? ¿No? Uf. Preguntas que luego dice, ¿para qué he preguntado esto? Pero, ¿qué porcentaje de recaída tiene? Me dice un 50%. Y digo, joder, no me puedes engañar un poco, coño. Dime que... tiene un riesgo alto, pero estás muy monitorizado.
1: O sea, cada 3 meses debe ser como el examen de selectividad, ¿no?
2: Sí. Pues solo he pasado 1 y medio, porque tuve unos problemas que me hicieron pruebas para tal. Hasta septiembre no voy a hacer el siguiente. Y sí, yo, otra gente que pasa por este proceso me cuenta que, claro, que cada vez que vas, pues vas con el alma encogida, ¿no? Con el corazón en un puño, podemos, bueno, con cualquier metáfora que se te ponga.
1: Sí.
2: O con los huevos de corbata.
1: Ya.
2: Pero vas asustado. Pero es verdad que, afortunadamente, si volviera, pues estás monitorizado.
1: Claro. Yo me imagino que cuando te hacen el diagnóstico y te dicen que tienes un cáncer de páncreas, tú te has visto, perdón por la expresión, ¿eh? Te has visto muerto.
2: Sí, sí, es una hipótesis muy real, claro. Fíjate, yo pensaba que tenía miedo a la muerte. Ante toda mi vida siempre he sido... O sea, me he llevado mal lo del paso de los años, lo de envejecer... Yo soy como Woody Allen, esto de cuando la muerte llegue espero no estar allí, ¿no? Es decir, siempre he sido un cagón con estas cosas de la muerte. Pero lo que me he dado cuenta en este proceso es que lo que realmente tenía es una pena infinita por dejar de vivir. Y eso me ha generado, más que miedo, tristeza en todo el proceso. Da una pena muy profunda. He sentido pena más que miedo. Inicialmente sientes miedo, el shock te provoca, pues, te asusta, lógicamente.
1: Sí.
2: Pero lo que básicamente he tenido es mucha pena. Mucha pena.
1: ¿Por ti o por tus hijos, por ejemplo, o tu mujer?
2: Yo pensaba, joder, qué faena les hago. Fíjate, acabamos de comprar, habíamos abierto la última caja de una mudanza, de una casa que nos acabamos de comprar, y yo pensaba, joder, la hipoteca que tenemos, pobre Bárbara, los niños, el aspecto material aparece también, dices, oye, qué futuro. Luego, afortunadamente, la experiencia nos dice que la gente sale adelante, ¿no? Pero te vienen muchas cosas, muchos sentimientos a la cabeza a la vez, ¿no? La parte material, qué condiciones dejas a los tuyos. Yo había dejado la empresa privada, tenía unas condiciones extraordinarias, también unos seguros extraordinarios. Decía, ¿quién me manda a mí meterme, volver a la política, seré gilipollas? Bueno, todo esto aparece otra vez, se vuelve a poner sobre la mesa, y luego la parte, obviamente, más humana, ¿no? De perderte, bueno, pues todos los tópicos son ciertos.
1: Para no pensar, durante todo este tiempo, para no pensar en la política, o para no pensar en la enfermedad, en el futuro, en la familia, para no pensar en todo esto, la política era una parte importante de la vida, la anulaste, mirabas series, escuchabas música...
2: No, no me aportaba nada. Dejé de ver política. Sobre todo porque, o sea, la política me seguía interesando, obviamente,
1: sí, bueno.
2: Me seguía interesando mi país, me seguía interesando la política como elemento transformador de la realidad, pero me asomaba y veía la casquería de la política, entonces no me interesaba y lo dejé de lado. Y fundamentalmente me volqué en la lectura, esos libros pendientes que siempre tienes, que dices, bueno, cuando tenga tiempo lo leeré. Bueno, pues aproveché sobre todo las primeras fases en las que podía leer, y luego mucho cine, y porque la nostalgia también me llevó al cine.
1: ¿Ah, sí?
2: Sí, mi padre es muy cinéfilo.

0: què de tot plegat.
1: A partir de les 11 presentarem, aviam qui serà, la nova cançó de l'estiu de RAC1. Però abans... Ja podes volver a tus aposentos, Ángeles, ja pots tornar a la teva... No, t'han dit que no.
2: Que m'han desnonat una altra vegada.
1: No, ha canviat. Ara parlarem del tema, però res, en 3 minuts, per poder fer entrar aquí els protagonistes del següent tema, que és, clar, Borja Semper pensa que Laura... Borja Semper, és a dir, jo no sé si a Madrid se l'estimen molt...
0: Jo dedueixo que no.
1: Molt ben preparat i maquinat.
0: Jo dedueixo que no se l'estimen molt i que el seu recorregut anirà poc més enllà d'on ha anat ja dins del partit, perquè xoca molt i costa molt d'entendre que un personatge com Borja Semper, amb tot el discurs que li acabem d'escoltar, tant en la part més personal com en la part més política, pugui conviure en un mateix espai polític amb personatges com Isabel Díaz Ayuso. És que costa molt. I que reivindiqui una política tranquil·la, no? Ha dit Feijó, vindrà a calmar la política, vindrà a ser un gestor. M'ha fet pensar en Salvador Illa una mica.
3: Sí, he pensat també en això.
0: Però com pot fer això quan tens tota una ala del Partit Popular que t'està portant cap a l'altre extrem, que constantment a la que et desvies i ets una mica gris, una mica, no? Vols calmar una mica, posar una mica de dalsi a la política, et surt un José María Aznar amb el fuet, no? Clavant una mica el discurs més dur. Llavors, tant de bo hi hagués més polítics, més veus a dins del Partit Popular en aquesta línia de Borja Semper, tot i que ha surfejat alguns temes com ha volgut, no hi ha entrat però vaja, ni de lluny, el tema Jorge Fernández Díaz, en el tema de la llengua, en el tema del procés, ha tirat d'argumentari i bueno, s'hi ha tocat una mica les castanyoles.
2: És normal que ho fes. És molt normal. A veure, jo ja ho he dit, a mi em sembla que ha torejat molt bé, però jo crec que el Partit Popular té un problema de comunicació molt greu, no és el cas del Borja Semper.
3: No, aquest senyor comunica molt bé, això sí que
2: aquest senyor
3: dir,
2: sí, però el Partit Popular no.
3: Bueno, no.
2: Però comunica fatal, i a més és especialista en... el Partit Popular en sacar temes que li fan mal quan no fa ninguna falta.
3: Sí.
2: O sigui, amb això tenen un gran problema i crec que també tenen un gran problema de concreció. És a dir, jo el discurs este de és que pactareu amb Vox, governareu amb Vox, sí, i què? I ja està, si és que no n'hi ha més, si no, no podran governar. El que han de fer és embridar.
3: Parlant de Vox,
2: no,
3: hi ha hagut un moment que em sembla que se li ha mig escapat la paraula imposicions, que no es imponen,
2: sí, ho ha dit,
3: i després
2: ho ha corregit. Però és que és normal, és que també li passa al Pedro Sánchez.
3: Sí, sí.
2: A ell l'imposen.
3: Els malíssims
2: per part
3: catalanes.
2: De Junts, per part de Bildu, per part d'Esquerra, per part del PNV, etc. Per part de Sumar, cada vegada menys, però bueno. Però aquí tenen un problema molt greu.
3: Jo coincideixo bastant amb el que han dit les dues sobre el tema aquest de parlar i comunicar bé. O sigui, és molt important en política i, efectivament, ell ho ha fet molt bé. Ara, quan toques els temes identitaris, quan fregues Puigdemont, la qüestió del català, avui hem quedat que era un dia de tenir un dia tranquil amb el convidat perquè ens ha explicat tota la seva experiència vital. Però si parléssim del País Valencià, parléssim de les Illes, de què passa amb la unitat de la llengua, 30.000 temes, ara l'escoltes i, efectivament, com li he dit, no sembla un senyor del Partit Popular. Se m'ha quedat mirant així, però és un senyor que ha fet una defensa de la sanitat pública que ja els agradaria a molts tios del PSOE fer-la tan clarament, o de l'educació pública, o de la igualtat d'oportunitats, o d'un seguit de coses. També la posició amb el tema de les xarxes socials està parlant de perseguir els tecnoligarques, que és el que diu el Pedro Sánchez. I llavors, o sigui, hi ha moltes coses... Bueno, i fins i tot un senyor que anava amb un collaret, anava amb un tatuatge, no sé si t'has fixat que portava un tatuatge aquí, o sigui, menys que sigui del Madrid, que això sí que és molt propi de segons com ser del PP, vull dir, ho dic per l'Aznar i tota aquesta colla de la llotja del Madrid, que se m'entengui bé. Per la resta, és un tio que m'ha vingut ganes de votar-lo. Però no serà
2: possible. No t'ho creus ni tu.
3: Sí, home. No, però és... O sigui, que en caldrien molts més com ell. Suposo que l'experiència vital també influeix molt en la manera de les coses i de com prendre't les coses i de ser com molt més empàtic i...
2: També
3: ara, quan vas al moll de l'os, el dia que aquests senyors hagin de governar, serà de la mà de Vox i... Home, també el tema de la prioritat nacional l'ha defensat molt bé, que si la targeta de bus...
0: Ja, però no és això, la prioritat nacional.
3: No, ja ho sabem que no és això.
2: La prioritat nacional és això.
3: El tema és qui fotràs de ministre el govern espanyol, en eventual, o de vicepresident, en eventual govern, en Vox.
1: Clar, i que si has de governar amb Vox, sigui vicepresident del govern d'Espanya.
3: No, i ella ha dit, és que nadie más quiere estar con nosotros. Oh, cony, és que us heu anat aïllant, anant fent governs diversos per diferents comunitats autònomes, amb Vox, i heu anat tancant totes les portes possibles. I quan algú obre una mica la porta a fer una geometria variable, que és el que fa el Feijó quan ve a Barcelona i parla de Junts, patapam, surt a l'Àncer, que ja se'n podria anar a viure a Noruega, i deixar tranquil la gent de l'EP a fotre de líder fàctic a l'ombra, de Darth Vader, que és el que fa l'Àncer.
2: La geometria variable amb Junts i amb Junts, se'l menja Vox.
1: Vale, David, vols dir alguna cosa del que hem viscut en aquest estudi?
4: Tu també t'amics que m'hagués quedat, com allò del Rubianes, no, estaria molt bé, però dic, per pur aprofundiment democràtic, parlant 8 hores, perquè hi havia molts temes. Vull dir que dintre de les contradiccions m'hagués aprofundit en la pregunta de Laura. És a dir, com un liberal, com Jorge Semper, entén que Carles Puigdemont, que està a l'exili ben bé, fa 10 anys, i està lliure a Europa, i en canvi, si creu a la frontera, se'n va a la presó, també són, i més coses, eh? I ja que parlem d'absentisme laboral, que és el tema, la setmana passada de puntetes va passar per sobre a l'informe d'Hisenda dels grans morosos, grans noms, no parlem de persones pobres ni empreses en fallida, que poden fer fallida i estan en concurs de creditors, 15.368 milions d'euros, dels quals, segons els tècnics d'Hisenda, es recupera a l'1,4%.
1: Imagina.
4: I l'última que he dit, que estava molt bé quan deia la comunitat política, no? Marca regles de convivència, però quan ha parlat d'alcohol, drogues i conducció en l'àmbit de la joventut, pues ja us vull dir jo que l'entrada del tabaquisme i l'entrada de l'alcoholisme està ara, no?, en els 13, 14, 15. Vull dir que no funciona tampoc la...
1: Bueno, la pornografia, els 11 avui han sabut.
4: Moltes coses, moltes. Indirectament. Podríem parlar-ho tot.
1: Per cert, vaig a la publicitat i ara sí que entrarem en el tema que de les xarxes. Perdoneu, Què ha passat? Avui quin dia és? 9 de què?
0: De juliol.
3: Sant Fermín.
1: Bueno. Però l'Ajuntament de Barcelona ja treballa per tenir a punt el Barcelona Llums de Nadal.
0: Hosti, no!
3: Ai, com t'agrada això, Basté?
1: El Festival de Llum, Dissenys i Ciutat de Nadal. De fet, el consistori ja ha licitat els concursos per la instal·lació de Llums de Nadal per un import de 4,6 milions d'euros. En concret, Barcelona Llums de Nadal consolida l'aposta per la il·luminació amb personalitat de la ciutat, ahir.
3: Ja comença.
1: Amb una sèrie de propostes pròpies i de la mà de la creativitat dels dissenys d'autor a través d'un concurs amb l'Associació de Disseny Industrial. Escolta'm, estels.
3: I Nadal, arbre de Nadal, estels.
1: Nadal, arbres de Nadal.
3: I potència lumínica, Basté.
1: No calen xiulets, ni ulleres de burro, que no, que és una altra cosa, que és tradició. Que és tradició.
3: I potència lumínica.
1: I què?
3: I potència lumínica.
1: Una miqueta de llum, però és igual, però és disseny. No estem parlant de potència, estem parlant de disseny. Unes capses de regals.
0: Sí, exacte, ja està.
1: Unes capses de regals. No cal anar, no cal, perquè després vas per uns carrers que veus unes coses que en deien, com en deien abans?
3: Ai, van dir una frase que era...
1: Llums inclusives.
3: Sí.
1: Llums inclusives, no? Millors llums inclusives són les que ens clouen el que és el Nadal. Són boles, són abets, són... coses d'aquestes.
3: Havien de fer regidor de festes de Nadal.
1: No cal de festes, no, i això és com... No, però que és veritat que en carrers que vas per allà dius, bueno, això és Nadal o és festa major? Sí, o què punyetes és? Un segon, si

0: Millor cinema, sèries, bàsquet i tot el futbol.
1: Si ets client d'Endesa i contractes Orange, tindràs 6 euros de descompte al mes a les factures de llum i gas. Informa-te'n a endesa.com, al 800-700-700 o als punts Endesa.
2: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
3: Sona bé.
2: 4,3 litres de consum al 100.
3: Sona Qashqai e-Power.
2: I el 0% TAE.
3: Sona que estreno Nissan.
2: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
5: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
6: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMark. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMark.
7: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
7: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
10: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli. Entrades ja a la venda a balanyanviu.com.
11: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
12: RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
13: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
12: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
14: river... Va, Joel, anem tirant.
15: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
12: Amb el suport del Comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
16: RAC 1.
12: Tots som un milió. Us hi esperem. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
17: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
12: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada Android Auto i a Apple CarPlay.
17: Tots els podcasts de RAC1.
12: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
17: Noves funcionalitats premium.
12: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
17: Fàcil, intuïtiva i renovada.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
18: El perquè de tot plegat.
19: 7 minuts i les 11 avui el món ha recomès plegat una notícia que no ens ha sorprès, però que no deixa de ser terrible. L'UNICEF ha confirmat una tendència que des de fa anys és imparable. La infància i l'adolescència viuen més connectades que mai a pantalles. Això té conseqüències greu. Per exemple, segons l'UNICEF, l'ús problemàtic s'associa a una pitjor qualitat de vida. A més, la taxa de depressions, ansietats i riscos suïcides pot ser 3 o 4 vegades més alta en criatures que construeixen la seva identitat a través de les pantalles. Per mi, aquest és el cas més dels casos. Evidentment, tenim l'habitatge, que és un problema gravíssim, el tema de la construcció del futur amb la immigració que arriba, segon, i el tercer, per mi, és aquest. I, però no per ordre, cadascú que li posi l'ordre que vulgui. Els tres són igual de greus. Però en el cas de les criatures, no sabem. Hi ha hagut una generació que han estat els autèntics conillets d'Índies de gent que portaven a les seves criatures escoles nord-americanes

aquesta cançó de l'any passat amb Mamaduixa. Si vols un bon estiu, vine a RAC1. Però avui presentem la cançó de l'estiu 2026 de RAC1 i l'ha fet un grup importantíssim. Silenci. Que aquest any diu adeu als escenaris.

0: Mònica Hernández, bon dia.
1: Podeu seure, sisplau?
0: Mònica, per què no fas tu l'entrevista? Perquè estàs ja...
2: No podria, perquè ara sóc una grupi més que una periodista. O sigui, de debò, se m'ha posat la pell de gallina escoltant aquesta versió del Ja dormiré. En sèrio?
0: Hola, Artur, bon dia.
3: Bon dia, família. Quin gust vindre així sempre en tot l'equip, que sou meravellosos.
0: T'havies fet alguna vegada alguna cosa així?
3: Mai de la vida. Són aquestes coses que dius de... Ja, això ja s'acaba, bla, i de sobte, pam, la cançó de l'estiu de RAC1, eh?
0: I per què el Ja dormiré?
3: A veure, jo crec que la cançó que més... que més parla d'eixe vibe d'estiu era això. I jo crec que tots els equips que se queden fent ràdio tot l'estiu, el que crec que també necessiten és tindre eixa energia constant perquè ens acompanyen tot l'estiu i això no és senzill, eh?
0: Ja.
3: És millor estar de vacances, diria.
0: Bueno, a tot queda poc, no?
3: Jo, és veritat que quan arriba l'estiu és la temporada alta.
0: No.
3: Però després d'octubre és jubilació, pensionista.
0: Esteu convençuts no, ni a volta enrere, eh?
3: Quan puig a cap a 6 estic superconvençut, però m'ho han preguntat 6 o 7 vegades i hauria de replantejar-me. No,
2: ha dit una cosa, Jordi, aquí fora, ha dit, home, potser d'aquí una dècada. Jo li he dit, a veure, si t'esperes una dècada, vinc amb tac-a-tac als concerts, vull dir. però no ha tancat la porta 100%.
3: Jo no ho he descartat mai, però no és una retirada instrumental per a vindre després de 3, 4, 5 anys i cotitzar-se més, que és una cosa que cada un és lliure de fer el que vulga, però no és el nostre estil. Era un pla organitzat, no abandonar ningú les nostres vides, les nostres feines, i tornar a casa on tot estava, i tornar molt bé. Però sí que hi ha una cosa que dius, jo què sé si d'ací 10 anys que la nostra vida haurà canviat al 100%, per què no fer 2-3 concerts? Tornar a girar, tornar a fer això, això sí que ho tenim completament descartat, per una qüestió de que ho hem viscut tot i ho hem viscut intensament precisament per estar saciats. Uh-huh. Però fer alguna cosa de, què sé, un concert a Barcelona, un concert a València i un concert al poble, 3, d'ací 10 anys, no tac-a-tac, tu estaràs perfecta. I jo... A unes revolucions un poc més baixes que ara, res serà igual, però tampoc anirem sentats.
0: Si hem de veure com estarem d'aquí 10 anys, millor que deixem córrer, però aviam... Tinc la sensació que, per exemple, amb el tema de la ràdio, vosaltres us sentiu molt còmodes. Tu quan vens aquí, és que és una alegria per tots quan ve la fumiga en aquest estudi. Hi ha grups que el tema d'entrevistes no cal posar ni noms, però que no s'hi troben tan còmodes, saps o no?
3: A dir no cal posar ni noms, has mirat a Guille, no crec que sigui a Guille.
0: No,
4: però és cert que és directament una extensió de la seva manera de fer. Vull dir, perquè te'l trobes un dia de concert i és més o menys igual, te'l trobes aquí aquí fotent un cafè, el lloc aquest d'aquí davant, que és un cafè meravellós, i és el mateix, no? Vull dir que és real. És,
3: he de dir
4: és
3: que a mi...
4: Com la vida mateixa.
3: M'alegra molt. Totes les paraules que ens dedica Guille, per a mi sempre me les guarde perquè és com tot allò que a mi m'agradaria escoltar que digueren. O sigui, la coherència constant en la vida i tal és, em sembla algo importantíssim i crec que ell és el mateix exemple d'això. Però vindre a la ràdio, i més a una ràdio així, en este estudi nou, que jo no havia estat... Sí. Ostres, em sembla de les experiències més xules.
2: Mira aquí el mar, eh?
0: Ja veig. Escolta, ara ho deies, 4 o 5 vegades aquí fora, clar, evidentment no puc comptar quantes vegades us han dit, bueno, va... Quan tornareu? Quantes vegades t'ho han preguntat en aquests últims?
3: En totes les entrevistes que es parla del final es fa aquesta pregunta, que és normal, no? I jo, a mi el que m'agrada és ser superhonest. Vull dir, penseu que este final nosaltres el tenim decidit des de 2022 i no ha variat el mes... I el pla ha eixit a la perfecció. Nosaltres érem els amics i volíem que això sempre tinguera un final feliç. Si això s'estropeava, tot el que havia passat fins ara no haurà tingut cap sentit, perquè s'acabaria i en qui tornem? En qui dine jo el dissabte? En qui faig una birra, però si som una family.
4: Que sembla mentida, estava pensant que s'hagi d'explicitar també que realment és un comiat tal i com el volíem i planificat, i no és un d'aquells altres comiats que sembla que... Bueno, dic que il·lustra bé els temps que vivim, que no tot és el que sembla que és, malgrat que algú, diguem-ne, ho estigui explicitant d'una manera molt clara, no? Llavors has de fer encara un esforç triple per dir aquesta sí que és de les de debò i no com algunes altres que de tant
3: que,
4: en tant...
3: Que no pretenc jo demonitzar a qui fa això, que bueno, ha d'alguna seva estratègia, sí, però nosaltres però no hem funcionat mai des d'una estratègia com mercantilista. serà una història de vida d'uns amics i de més, que a més van saber que no volien, per la por absoluta, dedicar-se exclusivament a la música i volien viure al màxim. Però evidentment això tenia un final, perquè pront o tard el cos es pot desgastar. Som 12 persones, ja dic, que treballen de dilluns a diumenge des d'abril a desembre, i això sempre és insostenible i ho sabíem. Així que vam decidir tocar moltíssim, perquè som addictes a fer directes i crec que se'ns veu, però que tinguera un final i tornar a casa i a una vida normal. La música, Guille, és de les coses més boniques que hi ha, però jo, a mi també m'agrada posar en valor les vides normals, quotidianes, i perquè sembla que si no fas algo com grandiloquent és que la teva vida no té un sentit. Uf, jo quan me'n vaig a dinar amb els amics i les amigues i fem una sobretaula, la felicitat està molt similar a un concert de 20.000 persones, i ho dic molt en sèrio, eh?
4: El meu tiet, que en Pau Descansi, deia, i sempre m'ho deia, diu, és el més difícil que hi ha, aquest equilibri entre la vida tranquil·la i la bohèmia. No? I aquest equilibri, segurament amb gent que li agrada escriure, que li agrada pintar, que li agrada la música, en aquest equilibri està aquesta clau meravellosa, però és tan complicat, hi ha tan poca gent que aconsegueix estar en aquest fil, però vaja.
3: Però és normal també, no? O sigui, és que la nostra feina és una botxeria, és difícil d'assimilar. Tot el que fas en casa després passa davant de milers i milers de persones que canten les teves cançons. Jo també entenc que hi ha gent que es torne loco i que acaba passant fent coses que jo no entenc, però no és el nostre estil, no, són persones molt normals. Jo sempre he parlat de si això ha sigut un èxit, perquè això és molt relatiu, és l'absolut èxit de gent normal, i està guai ser gent normal i que passen coses guais, que sembla que no ens pot passar. Jo sóc molt poc bohemio, eh?
4: Depèn del dia, també, però...
2: Com, jo crec que és poc bohemi, parles de gent normal, i tu ets un exemple molt clar d'una persona normal que li ha anat bé la música. Estàs trist, ara que plegues?
3: No,
2: jo ho estic molt, ara que no, plegueu.
3: O sea, crec que és una dualitat que has de saber entendre. Estic molt feliç per tot el que està passant, perquè tal i com ho havíem imaginat està passant, nosaltres volíem fer una gira de comiat com de proximitat, no? D'anar a comarques que ens han vist créixer, pues farem un concert en Terres de Lleida davant de 1.000 persones i em fa una il·lusió especial. És com, ixe comiat està servint-nos per a donar-les gràcies, sobretot, per a emocionar-nos, però no et vaig a negar que estic trist, clar que estic trist. És que abandones un... Nosaltres cantem això de s'acabar quan encara volíem ballar i quan encara ens agrada. I clar que sí, però a la vida moltes vegades has de prendre una decisió. El que sí que seria ficar-me molt trist és que això no acabarà bé. Saber ja, perquè jo quasi ja ho puc dir, que acabarà meravellosament bé, jo acabaré l'últim concert i agafar els meus amics que porten tocant amb mi des dels 11 anys en la xaranga, sí. I saber que ens anem a fer un abraç i anem a estar plorant, com estem plorant tots els concerts, és una sensació trista, però a la vegada és feliç.
2: I marxeu amb els deures fets, perquè jo recordo una entrevista que un dia vas dir, nosaltres vam arribar a això de la música per trencar amb l'estigma que la música valenciana era només per perroflautes. Ho heu aconseguit?
3: De vegades dic unes coses que, clar, després me pillen uns titulars.
2: No, però fa molt per tu, eh?
4: A veure si seran de nou els titulars.
2: Jo t'he entès i abans ho parlàvem aquí fora. Abans la música valenciana aquí a Catalunya era molt difícil, hi havia obrint pas, però que era per un sector molt concret, un tipus de població, i ara vosaltres heu globalitzat, vosaltres, Zoo, altres grups. Tanqueu una etapa i no sé si hi ha un relleu garantit.
3: Relleu sempre hi ha, perquè quan marxa obrim pas, almenys en la nostra vivència, és com, no hi ha relleu, però ve la gossa. No, se'n va i ve espencat, demà i ve so, se'n va i anem nosaltres. Doncs pues mira, saps què te diria? Que n'hi haurà un relleu, i si puc llançar un desig, damunt com a un grup format per 12 xics, jo crec que és l'hora de que el relleu mainstream de País Valencià estiga liderat per una xica. Crec que la nostra música també ho necessita, i crec que... jo no sóc de fer estos discursos així com molt d'això, però crec que els que hem ocupat els escenaris com nosaltres, assumint la posició de privilegi de ser un grup de tios, i crec que les coses han de canviar, crec que la necessitat absoluta que té el País Valencià és que el pròxim projecte que arribi així a Catalunya i es faça enorme, que estiga liderat per una xica.
4: Una mica Artur president, eh?
0: Sí.
4: Una mica?
0: Sí.
3: No vull semblar un demagog, ho penso de veritat,
4: no, sí,
3: eh?
4: Sí.
3: És més.
0: 10 minuts i les 12, durant aquests anys de carrera espectacular, la Fumiga ha fet més de 600 concerts. Ha acumulat 210 milions.

0: dos discos d'or, que no són dos. Són tres.
1: Tres discos d'or.
0: Són tres discos d'or, sí. Perquè ara fem l'entrega del tercer disc d'or de la teva carrera musical.
2: I
0: la vostra carrera...
2: Que hòstia, està a l'alcalde! I de moment me l'entrega esta persona, de la
0: bellesa. Ai, no! Ai. Ja en teniu tres, tu!
2: Bueno, mireu, jo, mira, me sorprenen els números perquè jo no entenc aquestes coses, però no sé quina cosa té això. Els meus són gent molt... Els meus amics, la Fúmiga, és gent molt plana, no? Però sí. Quan ens van donar el disc d'or, que... Pues es va fer una il·lusió especial. Home, era com...
0: De petits,
2: és cosa que...
0: De petit tothom tenia discos d'or i tu deies, hòstia, té el disc d'or aquest i l'altre, i ara, hòstia, tercer ja, no? Hòstia, quina passada. Se l'està mirant.
2: És que és molt fort. Entengueu-nos. Nosaltres no teníem este somni. Quan passen unes coses així, sense haver-ho tan sols ni projectat, és molt bonic. Jo no dono mal consells, però jo li dic a la gent que no somie molt fort, que faça el que més li motive i de més, però... Ostres, jo no tinc un estudi a casa, però si tinguera un lloc, jo tinc tres quadros i unes fotos que són els records de la meva vida. Mm. No vull emocionar-me, no?
0: No, ja ho estàs fent, però no preocupis, no passa res, perquè és el tercer disc d'or en aquest cas pel Ja dormiré.
3: Estic fent tot per mi, però vull fer-ho amb tu. Que soni tot.
0: Què posa exactament?
2: Disc d'or atorgat a la Fúmiga Fit Figaflauas, Ja dormiré, que no he pogut pensar, però esta cançó compartida amb uns amics. Abans estaves posant les cançons de l'estiu de RAC1 i sona Tietz, són superamics, sona Ginestà, són superamics, sona Mamadoixa, són superamics, i de vegades és que jo me quedo amb aquestes coses. Jo sé perfectament que nosaltres marxem d'ací, que n'hi ha molta gent que ens trobarà a faltar i nosaltres a ells, però haver fet amics en la música, quan la música sembla que de vegades és com una jungla, em sembla molt bonic. Compartir això amb Figaflauas em sembla preciós. És una cançó que, a més, toquen ells i toquem nosaltres. És... Sempre he sentit que la música és compartida. I ahí està Guille. Vull dir, jo a Guille l'admire des de que sóc molt enano. No vull dir que siga molt més major que jo, que no és molt més major que jo. Però al final, Guille, que estiga en una frase en l'última cançó nostra, que és La gent de la Mediterrània, i que aparega la seva veu ahí, a mi me dius això fa 10 anys, quan escoltava els primers discos de La Casa Azul, i te diria que estàs boig.
0: Aquí està emocionat, tots. El Guille també està emocionat, sí. La Mònica està emocionada, sí. Quina de Vox, no es ploreres, tots, que escolta...
4: No, perquè de Vox... És habitual, no sé si és habitual o no, però jo crec que no és massa habitual fer... Jo he tingut algun moment amb ell...
2: Si t'emociones tu, vaig a caure jo, eh?
4: Que realment és una persona que sí que es dona als altres a debò. I que si tu necessites ajuda, com em va passar a mi en un moment, tens a aquesta persona a l'instant i abraçant-te, donant-te el millor consell que pot donar, tu saps també, saps, en algun moment, i això sí que realment queda. Perquè realment és una mica selva, tot plegat, aquí fora. I malgrat que ara està dient, els amics i la bona gent i tot això... Hi ha de tot, també, tot arreu.
0: Oh,
4: és una cosa molt agressiva, en general, i vaja...
0: Bueno, escolta'm, aquest moment d'alegria i d'una certa melangia, que li pugi els fums al cap amb aquest, amb aquest noi de la Fúmiga, que no li pugi perquè la promesa hi és, i ja està... Oh! La promesa hi és.
2: Ah, ja sé per on vas.
0: Oh, no, sí, ja saps per on vas, aviam, si es compleix això.
2: Jo sóc de complir, o sigui...
0: El
2: dubte que estàs plantejant m'està ja ofenent.
0: No, és de la Mònica. El dubte era de la Mònica, que va dir... No crec que l'Artur digui que vull fer...
2: Mònica, no, tu no.
5: Jo no, i el Basté ho sap.
0: Sí, sí.
5: Jo seré al País Valencià, on tu em diguis,
0: sí,
5: amb el Basté i altres membres, sí, sí, de l'equip, bueno, per fer una paella promesa...
0: Bueno, hi ha una cosa que sàpigues, que Montse Girona porta l'autocar i, saps el que fa de copilota? La Marga Ortuño.
5: Perfecte. Jo vaig darrere escoltant la Fúmiga i cantant.
0: Nosaltres anem darrere.
5: Va, vinga, anem fantàstic. Darrere. Això li hem de posar data.
2: A mi? No, em faria...
0: A l'octubre, no, ben dir.
5: Sí, però hem de trobar el dia, el lloc... Sí,
2: bueno, moltíssima il·lusió.
0: Bueno, ja
2: sí, està. De veritat.
0: Baixem al País Valencià a fer una paella, ja ho vam quedar. Per tant, aquí no hi ha punyetes. És a dir, estem fent la promesa davant dels oients de RAC1.
2: Seguís dient això, eh? Si jo al final això passa, sé que això és molt complicat i que la logística de baixar al País Valencià...
0: No,
2: si al final això passa, heu d'estar segurs que estareu...
0: Coses molt pitjors.

a les nostres vides que baixar en cotxe al País Valencià. Mare meva, les barbaritats que hem arribat a fer. Per cert, que sapigueu, per si algú no ho sap, que al marge d'aquest tercer disc d'or per la Fúmiga, la Fúmiga ha fet la cançó de l'estiu de RAC1 i que sona d'aquesta manera. Estic

0: He de dir que ara una estimada amiga com és la Gemma Recoder em diu...
1: Oh, la Gemma, em va fer plorar molt l'altre dia.
0: Aquest Canet Rock, la Fumiga van ser els encarregats de fer sortir el sol. Diu, en les 12 edicions que portem del Canet Rock, el seu concert ha estat el més multitudinari de tots, ni tan sols en Xarango, que es va quedar tanta gent fins al final. Diu, són increïbles, diu, la gent plorant. Oh, esclar, és que, nois, el comiat d'aquestes coses.
1: I ella també, ella va ser la primera persona que jo em vaig trobar sortint de l'escenari, em va fer un abraç d'eixos que fa Gemma, sí. I vaig caure. O sigui, això que parlàvem abans de la tristesa, o sigui, jo sóc conscient que mai més tocaré el Canet Rock, i jo ahir he tastat picos de felicitat importants. Em sap mal per Xarango, perquè sóc el màxim fan de Xarango, però bueno, no està... La veritat és que el dato m'agrada.
0: Hola, Polls, què tal?
2: Hola, què tal?
0: Bé, què?
2: Doncs mira, que aquest estiu a La Sirena hi trobaràs els hits més buscats. Hi ha cons i bombons que et trobaran al cor, polos i sorbets que fan que l'estiu sigui encara millor. I és que a La Sirena trobaràs més de 200 gelats, els vertaders hits de l'estiu, bombons, terrines, cons, sorbets, etc. Fins al 15 de juliol tens tots els cons de marca Sirena amb oferta Sirena. Segona unitat al 30%.
0: I el salmó.
2: Així que doncs, també hi serà, però ara parlem dels gelats. Així que aprofita, un dels preferits, el de caramel salat.
0: Caramel salat.
2: Sí, caramel salat.
0: I el
2: Berixur? El Berixur ja l'hem fet abans.
0: 3 minuts i les... Hola, què tal, Popeye?
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Joan?
3: Mira, parlant de salmó,
0: sí.
3: Tenim un oient, el Miquel Àngel, que ens ha xivat un tall dels taloners, concretament del Guillem Estadella, que és molt jove, sap menys francès que un semàfor i el mateix de ciències marines que un cactus.
4: Vinga, va, els Jacques Cousteau del Mediterrani.
5: Jo diria que és Jacques Cousteau.
4: El Jacques...
5: Ah. Els Jacques són àrabs, però bueno.
4: Perdona.
5: És l'il·luminat que va a la platja de Barcelona.
4: No, un moment. Parem-ho tot, a veure, és que clar, jo...
6: Què creu això?
4: He llegit el Jacques...
5: Jacques Cousteau, has llegit tu?
4: Què passa?
5: No, bueno...
6: Vale, saps què passa? Que el Marc Llibre mos escriu unes entradetes i l'Estadella li dona pas, així,
5: sí,
6: com a presentador.
5: Les hauré de fer en català,
6: sí. I sí que t'he de dir que jo he llegit, quan ha dit Jacques Cousteau, he pensat, guaita, que bé, parla francès, tu.
4: Els Jacques Cousteau del Mediterrani.
3: El dia que entrevistis l'Anna Torroja, que em sembla que no queda gaire...
0: Demà ve l'Anna Torroja.
3: Va.
0: Anna Torroja ve demà.
3: Fes el favor.
1: Vaya downgrade, també, eh? Sí. La Fumiga... Downgrade, no, upgrade, volia dir. Perdó. Hòstia, vaya flipao. Vaya flipao.
7: Ja tenim el del mes. Que bona gent, eh?
1: Vaig a callar.
0: Que bona gent.
3: Demà no et preparis l'entrevista com has fet avui amb la Wikipedia, perquè mira què els ha passat a l'equip Catalunya.
8: Tú tienes lo que se conoce como oído absoluto. Eso significa que reconoces una nota solo con escucharla. Y eso es algo... No, ¿eh?
9: O sea,
8: tiene Mozart, Michael Jackson, Freddie Mercury.
9: No, cada vez que me lo dicen, le digo a los señores que añaden los datos a la Wikipedia. Que
8: mal, ¿eh?
9: Vale.
8: Pues me lo habían puesto en el guión y esto
9: no,
8: está mal.
9: No, lo sé, porque ya no es la primera vez.
8: Es recurrente.
9: Porque está en Wikipedia y yo cada vez que me lo dicen digo, no, o sea, tengo muy buen oído, pero no tengo oído absoluto.
0: Mujer contra mujer. ¿Qué?
3: No. Si vols recollir, vols anunciar que demà tindrem l'Anna Torroja, aquestes coses que fas al final del programa.
0: Bueno, i de dos casos que ens han vingut del contenidor en paral·lel, que tenen el mateix leitmotiv, que són uns bitxos fastigosos, lamentables, i que estan condicionant dues cases, i no són paneroles.
8: Aquestes les tenim aquí.
0: Artur, ens veiem aviat, i moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies, sou meravellosos aquí, gràcies.
0: Vinga, fins demà a les 6 en punt del matí, anava a dir amb la fresca, però no. Gràcies, bon dia i bona hora.
10: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
11: Bon dia, són les 12. Els bombers treballant per controlar els incendis que a aquesta hora continuen cremant arreu del país. Al llarg de la nit els han pogut donar per estabilitzats tots, tant el de Guimerà com el de Navarcles, Pla de Manlleu, Gavà i Sentmenat. Tot i així encara hi ha revifades. Protecció Civil, de fet, ha ordenat el confinament dels veïns del Pla de Manlleu a l'Alt Camp durant una estona aquest matí a causa de la fumera que ha fet una d'aquestes revifades. Els bombers avisen que avui pot tornar a ser un dia complicat, crític fins i tot, perquè repeteixen les condicions d'ahir amb temperatures disparades moderadíssimes, una humitat molt baixa i el vent de marinada que s'hi posarà d'aquí unes hores. El pitjor moment és a la tarda, tal com explicava el Monarracú al cap dels bombers, David Borrell.
12: El problema que estem tenint és que aquesta simultaneïtat d'incendis que ens està donant a la tarda molt d'hora. El que ens està passant és que, a més, és de forma simultània. I llavors et trobes a les 4 de la tarda doncs amb 3 incendis actius amb molt potencial. Llavors, és una situació extremadament complicada la que estem patint aquests dies.
11: Avui el risc d'incendi es manté disparat amb 659 municipis en perill molt alt o extrem. Això és en part a causa de la calor que continua intensa, amb temperatures que a aquesta hora ja superen els 37 graus en alguns punts del país, Mònica Usart.
13: Sí, els termòmetres marquen ja 39 graus a Cabanes, 38 a Navata i també a Espolla i 37 graus i mig a la ciutat de Girona. Són temperatures que seran semblants a les d'aigua una mica més baixes, però encara amb valors que poden superar, per exemple, els 42 graus al Pla de Lleida i també la Ribera d'Ebre. De fet, es manté l'avís per calor intensa a tot arreu, amb el perill més alt cap a l'Alt Empordà. Amb sol, alguns ruixats de tarda al Pirineu i aquest vent del sud-sud-oest que bufarà durant la tarda.
11: Justament aquest matí s'ha publicat un estudi que constata que no tothom pot protegir-se contra aquesta calorada. Només 4 de cada 10 llars de rendes baixes tenen aire condicionat. En canvi, en el cas de les rendes altes, en tenen 7 de cada 10, gairebé el doble. Més detalls des de Barcelona, del Martínez.
14: L'estudi l'ha fet l'Institut de Recerca Urbana, que també identifica les 39 poblacions més vulnerables a la calor a la demarcació de Barcelona. Entre elles hi ha grans ciutats com Mataró, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat o Manresa. Una de les investigadores de l'Hidra, Eva Vilaseca, diu que aquestes dades demostren que les administracions han de posar-se les piles.
15: Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de calor, de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar i tenir unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
14: Entre les propostes que fan hi ha donar ajudes per millorar la refrigeració als sectors més vulnerables o també rebaixar l'IVA de l'electricitat quan hi hagi episodis de calor extrema.
11: Aliança Catalana fa el sorpasso a Junts i es disputaria la segona plaça amb Esquerra Republicana, segons el Centre d'Estudis d'Opinió. El nou baròmetre, que manté el PSC com a primera força, multiplica per 12 la representació de Sílvia Orriols. La líder d'extrema dreta passaria dels 2 escons actuals a tenir entre 24 i 25 diputats. Des de la seu del CEO a Barcelona, Sergi Giró.
16: Sí, Salvador Illa es mantindria al capdavant del rànquing, que minta 36 i 38 diputats. Pateix lleugerament, sense un gran efecte, les presumptes corrupteles que afecten els socialistes. Esquerra consolida la crescuda dels 20 diputats actuals als 24-26, amb Aliança Catalana trepitjant-li els talons. Orriols cada vegada amplia més la distància amb Junts, que patiria una forta patacada i cauria a la quarta posició amb entre 16 i 18 representants. El PP i Vox igualarien forces amb entre 12 i 13 escons cada partit, i a la cua també s'igualaria la representació entre els comuns i la CUP, rondant els 4-5 escons, una forquilla dels comuns que permetria, per la part alta, mantenir la majoria d'esquerres que ara mateix apuntala al govern de Salvador Illa. Més enllà de la projecció d'escons, en cas que es fes eleccions, l'accés a l'habitatge es manté com a principal preocupació dels ciutadans, seguit de la immigració i la inseguretat ciutadana, aquests dos amb tendència a l'alça.
11: I encara en clau política, Borja Semper creu que Alberto Núñez Feijóo va ficar de peus a la galleda quan va definir l'absentisme laboral com un càncer. En una entrevista al Monarracú, el portaveu del PP assegura que cal anar amb compte a l'hora de fer certes comparacions.
17: Sí, es una palabra que se utiliza para describir cosas terribles, ¿no? Y ahí pues hay un paralelismo obvio. Bueno, hay gente que le molesta mucho yo como enfermo en cáncer. No, también creo que tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones, pues que hay gente a la que le molesta y convendría, yo creo, que seamos todos, bueno, pues que tengamos cierta cautela a l'hora d'utilitzar aquestes comparacions.
11: Sempre ha tingut un càncer de pàncreas i ha estat 10 mesos apartat de la política mentre recuperava. El portaveu del PP també ha assenyalat que agafar-se una baixa laboral no és cap caprici. I ha mort Bonnie Tyler. Tenia 75 anys, ha mort a Faro, a Portugal, on s'instal·lava quan no estava de gira. La cantant anglesa, amb una trajectòria de mig segle trepitjant els escenaris, deixa èxits per la posteritat com Total Eclipse of the Heart i It's a Heartache, amb la veu esquerdada marca de la casa. Més música, la Fúmiga canta la cançó de l'estiu de RAC1.

0: És una versió de Ja dormiré, un dels últims èxits del grup valencià, que aquest any s'acomiada dels escenaris. Artur Martínez ha explicat al Món a RAC1 que és una cançó perfecta per l'estiu a la ràdio.
1: Jo crec que la cançó que més parla d'aquest vibe d'estiu era això. I jo crec que tots els equips que se queden fent ràdio tot l'estiu, el que crec que també necessiten és tindre aquesta energia constant perquè ens acompanyen tot l'estiu i això no és senzill, eh?
2: Ja. Yeah.
1: És millor estar de vacances, diria.
0: Durant l'entrevista, Artur Martínez ha rebut el tercer disc d'or de La Fúmiga precisament per aquest Ja dormiré. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
3: Fons del Barça donen per fet l'interès de la direcció esportiva per Karim Adeyemi. Ara bé, el club puntualitza que no hi ha res tancat amb l'extrem del Borussia Dortmund i que, per tant, tampoc serà imminent. A la Lliga Femenina, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha firmat fa una estona la seva renovació fins al 2028. Ho ha fet a les oficines del Camp Nou, on s'ha referit a Alexia Putellas. Anem cap allà, Roger Saperes.
4: I en aquesta roda de premsa de renovació, Pere Romeu ha contestat les paraules d'ahir d'Alexia Putellas, deixant entreveure que la manca de competitivitat de la Lliga F ha estat un dels detonants del seu adeu.
5: Cada temporada trobo que la Lliga és més complexa, cada temporada trobo que hi ha millors equips a la Lliga, hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països.
4: Romeu ha confirmat que després de Mapi, Alexia i Salma Parayuelo no hi haurà més sortides, diu que espera reforços a la defensa i a l'atac i ha donat per fetes les renovacions de Caroline Graham Hansen i també la de Marta Torrejón.
3: I en menys de mitja hora arrenca la primera gran etapa de muntanya del Tour de França, la de l'emblemàtic Tourmalet de categoria especial. El líder de la general continua sent el noruec Thorsten Train.
6: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
7: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
8: És l'espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
0: Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
9: Minut a minut de RAC1.
10: Més fàcil.
9: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
10: Actualitzada.
9: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
10: Renovada.
9: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
10: Escolta.
11: Ciutadans de Catalunya.
9: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
12: Gràcies, moltíssimes gràcies. Molt amables, moltes gràcies. Visca. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
13: Sant Pol!
14: Sí!
13: Montpelleres!
14: Sí!
13: Terrassa!
14: Sí!
13: Sabadell!
14: Sí!
13: Nou Barris!
14: Sí!
13: Horta!
14: Sí!
13: L'Hospitalet!
14: Sí!
13: Abrera!
14: Sí!
13: Maquinensa!
14: Sí!
13: El Guinardó!
14: Sí!
13: La Prospe!
14: Sí!
13: Vilanova i la Geltrú!
14: Sí!
13: I Girona!
14: Sí!
15: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
12: Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
16: Bon dia, Òscar Dalmau.
12: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
16: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
12: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
16: Heu de saber, segurament ho sabeu, Catalunya ha batut rècords de temperatura ahir a la capital, a Barcelona, rècord absolut de temperatura des que tenim dades.
12: Mare de Déu, senyor, és que surts al carrer?
16: Sí, és un forn. És un forn, sí.
12: És un forn,
16: I segons, si no tens aire condicionat a casa, també és un forn.
12: És un forn engegat.
16: Sí, clar, si fos un forn apagat...
12: Clar, un forn... Sí. Si només dius és un forn, jo em quedo igual.
16: Però entenc que quan dius...
12: No, un forn encès.
16: És un forn encès,
12: sí. És un forn...
16: Surts al carrer i és un forn encès.
12: A 250 graus,
16: A 250 graus, sí.
12: Aquell forn que, mentre estàs fent pizza, obres per veure si ja està feta i, bueno, tot puja una farada d'escalfor que t'escalda la cara i t'esborra les celles.
16: Bueno, sí,
12: doncs... Se li ha passat la Consolín, no rigueu, eh?
16: Sí, això està passant.
12: Ara té celles, però si t'hi fixes, ves perquè se les pinta.
16: Bueno,
12: amb un rotulador d'aquests Edding, que és permanent.
16: Home, ja ara fan tatuatges de celles.
12: Sí, ara vindrà un home a explicar-me, que tatuen les celles.
16: No, no només celles, fan
12: fa 25 el... anys que se les va tatuar.
16: Sí, sí, no, no, però no només les celles, Manel, fan també el...
2: Lo del cap, també.
16: Sí. Lo del cap, sí. Que això, van dir, hòstia, ens hi posem per les celles, però si ampliem, no posarem els ous tots en una
2: et
16: mateixa
2: et pots tatuar una mena de cuir cabellut.
16: Sí, sí. Sí. Cuir cabellut, diguem...
2: Com... Molt, poc, molt poc cabellut.
12: Les, una tècnica que les que no tenim gaire cella ja sí. La fem... Ser, fa 25 anys que ho fem, ara sí. Els homes ho han descobert. Però... Ara resulta que tot pivota al voltant dels homes.
16: Home, però si fas el tatuatge...
12: És màgia, passa sempre, totes però, les converses.
16: Que si et fas el tatuatge has d'anar molt en compte quina expressió et fan, perquè, clar, imagina que tens una cella més aixecada que l'altra i sembla que vagis per la vida una mica com posant en dubte les coses.
17: Com el Joker.
12: Sí. Bueno, això és que el Joker aquest no ho diuen a la panícula, però es punxa botox.
16: El Joker es punxa botox.
12: Té una cara de punxar-se botox, sí.
17: D'això se'n diu micropigmentació capilar. O sigui, és gent que fa... que domina molt el rotring, sí? Però no fins al punt de fer un tatu guapo
12: i aleshores... Sí, no fa punt. Fa...
16: Potser és el primer...
12: Està primer de tatuatge,
16: és primer de tatuatge, exacte.
17: Ah, però si veu que sí, ho neixes, hi ha gent tan que té... Que ho neixes i surt Mickey Mouse en 3D.
12: Home, es poden unir els punts, sí, tant.
17: I com vulguis, eh? I com vulguis.
16: Bueno, parlem dels termòmetres, a banda de la micropigmentació...
12: No parleu només dels termòmetres, eh?
16: Ah, bueno, doncs no...
12: Parleu dels baròmetres.
16: Ara dels baròmetres.
12: Que són els grans oblidats.
16: Ah, sí?
12: Per no parlar dels pluviòmetres.
16: Bueno,
12: I els anemòmetres.
16: Els anemòmetres,
12: que mesuren la velocitat del vent.
16: Ho sabem, sí.
12: O dels higròmetres.
16: Higròmetres.
12: Que mesuren la humitat ambiental.
16: Sí, senyor.
12: Però centrem-nos en els baròmetres, avui.
16: Bueno, i per què ens hem de centrar ara en els baròmetres?
12: Perquè tu parles de termòmetres, però avui la predicció bona la marca el baròmetre. El baròmetre del CEO.
16: Ah,
12: el Centre d'Estudis Opinió.
16: Sí.
12: Que és on jo treballo fent enquestes a la població. Avui ha sortit el baròmetre del CEO.
16: Sí, és cert que just fa una hora el CEO ha publicat el baròmetre polític.
12: I què diu? Què diu el baròmetre del CEO? Què diu aquesta enquesta d'intenció de vot? Explico, perquè el CEO és l'única institució catalana que sempre dona bones notícies.
17: Ja li dic jo el que diu l'enquesta aquesta. El que diu el baròmetre del CEO és que som un país ocupat, sí o no?
12: No, escolteu, no. Les enquestes és que no es poden polititzar.
16: Bueno, doncs no es poden polititzar.
12: Digui-li al CEO.
16: Sí, clar, bueno, farem una cosa.
12: No.
16: El baròmetre diu que Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions.
12: Ho veieu, com no s'ha de polititzar?
16: Home, aviam una cosa, que no s'ha de polititzar. És una enquesta sobre els partits polítics, i cada partit polític...
12: No res, la gent, quan li preguntes... Però vostè, de debò, ara, contesti'm amb la mal cor, perquè així és com faig jo les enquestes.
16: Ah, vostè truca a la gent
12: o pel carrer,
16: va a les cases...
12: Sí,
16: o...
12: perquè, clar, les enquestes, el baròmetre del CEO és a partir d'enquestes fetes a la població.
16: A la població,
12: llavors,
16: sí, però
12: vaig clar. I li dic, escolti'm, però ara, escolti'm, perquè la primera pregunta, vostè a qui votarà les pròximes eleccions? No? I et diuen, doncs, a Junts.
16: Sí.
12: I dius, bueno, vostè ara no s'esperava aquesta pregunta que jo li he fet.
16: Què diu?
12: Vull dir, no ho apuntaré, això, perquè el que vull és que vostè em respongui amb el cor a la mà.
16: O
12: sigui, no el primer que li passi pel cap,
16: pensi
12: perquè això
16: bé.
12: Passa a vegades,
16: pensi
12: no?
16: Bé, no?
12: Pensi-s'ho bé,
16: sí.
12: Jo li diu, no, a Junts.
16: Mm-hmm.
12: O sigui, bueno, pues, estarem aquí fins demà, eh?
16: Si no,
12: és que, clar, fins que no doni la resposta correcta...
16: Home, és que no és un concurs, és una enquesta.
12: Qui fa les enquestes, tu o jo?
16: Sí, home,
12: jo sóc enquestador i treballo al Centre d'Estudis d'Opinió.
16: Sí, però després no vas a correcció i dir, mira, un 4,8.
12: Vosaltres no ho enteneu.
16: Aviam.
12: Però la persona que jo aturo pel carrer, al final ho acaba entenent.
16: No, home.
12: Al final et diu, miri, saps què?
16: Sí, jo...
12: Posi PSC.
16: I aleshores el deixa anar.
12: I llavors marxa, ja el
16: però
12: deixo.
16: Estem...
12: Gràcies, moltes gràcies, adéu.
16: Però estem parlant d'un segrest, pràcticament.
12: No, segresta una
16: persona... Fins que no diu la paraula, diguem, clau, que és PSC, no pot tornar a casa seva.
12: No, res.
16: A més, amb la calor que fa avui dia, vull dir, atures algú pel carrer i al cap de 5 minuts et diu el que vulguis, et dona la targeta de crèdit, els 3 números del darrere i la seva filla.
12: Sí, bueno, això perquè no segueixo preguntant, però podria fer-ho.
17: I s'enterra ell en calç viva, la calor que fa, m'entens?
12: Vull dir, escolta'm, però, vull dir, per tant...
16: Sí.
12: Escolta, sense haver de cuinar cap enquesta, perquè després diuen, no, el baròmetre del CEO,
16: no
12: les enquestes es poden cuinar...
16: Tot en cru. No. Vostè és el sushi de les enquestes. Tot en cru.
12: A mi, escolta'm, casualitats de la vida.
16: Però
12: jo he encastat 1.323 persones en la vora un mes... d'enquesta? 1.323 persones.
16: Sí, 23, perdoni, sí, 1.323.
12: Compte, eh? Els números són importants en estadística, eh?
16: Sí, home, clar, hi ha la vida.
12: Les enquestes també, encara millor. De 1.323 persones, una. No sabe, no contesta.
16: castellà, a més.
18: Era anglès.
16: Era anglès.
18: No sabia de què hi parlava.
19: No sabia on era.
18: I 1.322 votaran PSC.
16: Hòstia, però... O sigui, els formatgets són tots de color vermell.
18: Sí, vull dir que no m'estranya que hagi guanyat el PSC aquestes eleccions.
16: Bueno...
18: Això no són eleccions, és
16: una enquesta. No, no, no, clar.
18: Bueno, ja m'enteneu.
20: Faltan dos anys, teòricament, per les properes eleccions.
16: Sí, aquesta enquesta, de fet, és la primera que es fa aquest any i diu això que diu vostè, que el PSC guanyaria...
18: Sí, ja ho sabia, ja ho sabia.
16: Però...
18: Faig jo les enquestes.
16: Sí, però... Però això no ho ha dit vostè i ho diem nosaltres. Segons aquesta enquesta, guanya el PSC, però perdria alguns diputats.
18: Escolta, sí. Però això és mínim. Sempre et vas a fixar, a posar el dit a la nafra. Què passa? Que et sap greu que guanya el PSC?
16: No, home, no. No, però baixa dels 30 diputats.
18: No, no, no, no, escolta, mireu.
16: Sí.
18: A mi, ja sabeu que... Sí. Bueno, jo treballo al seu, ja us ho he dit.
16: Sí.
18: Una bona enquesta, ja sabeu que està, per mi, està al nivell d'una bona maqueta de trens,
16: però ara...
18: amb els seus túnels, amb muntanyes, amb passos a nivell.
16: Sí.
18: Però l'enquesta bona, la de debò, seran les eleccions que guanyarà el PSC.
16: Ara que... Val, sí. Molt bé, s'ha avançat, eh?
20: En tot cas, sí que passen de 42 diputats a uns 36-38.
16: Sí, no sé, el titular més destacat, de tota manera, és que per primer cop Aliança Catalana supera Junts en intenció de vot i seria la tercera força al Parlament, només per darrere del PSC i d'Esquerra Republicana.
20: Sí, bueno, Esquerra Republicana, hòstia, que millora resultats.
16: Bueno, els partits que han remat per inflar el partit de l'alcaldessa de Ripoll estaran contents, eh? Un partit que diu fora els moros, però bueno, tampoc teniu... O sigui, des de Catalunya tu no pots fer fora ningú.
20: No. No,
16: això ho porta a Madrid, no?
20: Sí.
16: Lo dels diners també ho porta a Madrid.
18: Sí.
16: Lo de les lleis ho porta a Madrid.
18: Sí.
16: Lo de l'exèrcit ho porta a Madrid.
18: Sí. Sí.
16: Lo de les seleccions, qui ho porta?
18: A Madrid.
16: Madrid. Madrid. Bueno.
18: A mi, no s'adormi, home, si ara estava al punt àlgid de conversa... I...
16: Perdoni, perdoni.
20: Però en tot cas sí que Aliança Catalana passaria a ser la tercera força i en aquest cas sí que li passaria per davant de Junts per Catalunya. A l'última enquesta estaven, del novembre estaven frec a frec.
16: Aquesta és una altra. Les que han intentat copiar-la, doncs ja poden començar a sospitar que la gent prefereix l'original a la còpia. És com dir...
18: Des de luego. Això ha sigut sempre... Nenes, això ha sigut sempre així. Millor l'original que la còpia.
16: Sí, però...
18: Jo, per exemple, ara... Doncs, bueno, t'ho posaré un exemple.
16: Sí.
18: Jo, per exemple, sempre compro el Caixa 7 i llevataques.
16: Sí,
18: el blau!
20: Què té a veure?
18: El blau! No el rosa!
16: El blau,
18: perquè
16: és el de la roba...
18: El blau és el de greixos.
2: Quan has preguntat el blau és el de roba, és perquè tu fas servir el mateix per tot?
18: No!
16: No ho puc, no es pot
18: fer.
16: No ho puc dir per entendre.
18: Va de retro, Satanàs. No, home, no, que et faràs malbé la roba.
16: Hi ha els de la roba i els del greix de la vitroceràmica.
18: El Caixa 7 és el llevataques.
2: No t'acaba sortint.
18: El Caixa 7 té blau, que és el que va bé per les taques d'oli.
16: Sí, CAC 7, sí.
18: Pues aquest és el que gasto jo sempre. I vaig comprar llevataques del Mercadona, que em va dir la Consolín, diu, compra tal, que ja veuràs que...
16: Entenc que no li acaba de convèncer. No,
18: tinc unes taques a la meva brusa preferida que no se me'n van.
16: Bueno,
20: i mira que hi ha molt Caixa 7 o CAC 7, diguéssim, perquè això és una cosa d'una empresa catalana, per tant suposo que és CAC 7, però n'hi ha molts, hi ha més gustos que Calipos, eh?
18: Sí, sí, és veritat, és veritat, són com els polos, però bueno. I per netejar les taques de vi negre?
16: Què? Ara què té a veure? O sigui, estàvem parlant del seu.
18: Estàvem parlant de les taques.
16: No, estava parlant...
18: Això és un problema diari de la gent.
16: Sí, bueno, però la gent...
18: Fixa't aquesta gent que ha vingut avui de públic. Ara s'aixecarà un per un,
16: sí.
18: Ja veuràs com pràcticament no hi ha ningú que no vagi tacat.
16: Home, no, però és imbècil, però no és veritat.
18: Mira aquest senyor que aplaudeix.
2: Per tapar la taca.
18: Sap la seva senyora, li recorda cada dia, però on vas amb aquest polo, per la mort de Déu? Que no t'has vist que tens dos llànties aquí?
16: Sí.
18: Vés a canviar-te, vinga. És que des de l'ú els has de tractar com si fossin nens petits.
16: No, home, no.
18: És que, mare de Déu, senyor, sembles la seva mare tot el dia darrere d'ell.
16: Només paraules d'agraïment per la gent que ve, que continua venint en massa al programa i que, a més, tant en tant, ja saps que...
18: Que
16: ja
18: no ve tacada. De tant en tant renten la roba.
16: Com aquesta gent de Mequinensa que ens ha portat unes llonganisses. Sí. És correcte, això?
18: Cagón des que ha vingut de Mequinensa.
20: Aquí
18: darrere. Que no són de Mequinensa, que no veus quina cara fan. Són de Saidí.
20: A veure, cal que passem el micròfon, que serà més fàcil.
16: Viuen a Mequinensa.
18: Home, per l'amor de Déu, són molt diferents, la gent de Saidí.
16: Sí, home, sí.
18: És com los que confonen los chinos en los japonesos. Home, per l'amor de Déu, no té res a veure un de Saidí en un de Mequinensa.
21: Bon dia. He de dir que jo sic de Saidí, però ells no. Ells són de Mequinensa.
16: Ahà, val. Bueno,
18: i com ho porteu, això, a casa? Perquè això de Barça...
16: Aquesta barreja d'ADN, no? Això
18: de Barça espanyol, eh?
16: No, home, què dius, ara? Barça espanyol.
21: No seguim el futbol.
16: No seguim el futbol, però ja està.
18: Des, hòstia, Mequinensa, mai fotut jo.
16: A casa Pau, eh? Una altra família del PSC.
18: m'he fotut jo uns farts de pescar siluros.
20: Sí,
18: allà a Miquerença.
20: Al pantano.
18: Sí. Ah, on és? I què mos heu portat? De Saidí o de Miquerença?
21: No, no, de Miquerença.
18: De Miquerença mos heu portat
21: llonganisse. Llonganisse sé que és de Calamoteta.
18: Home, Calamoteta! Home, un aplauso per Calamoteta.
20: Moltes gràcies.
18: Molt record.
20: Molts records a tots plegats. Hem de continuar parlant...
18: De cada qui sou, Valtres. Home, que no els hi hem preguntat. Això és d'educació. Quan mos trobem los de la franja, mos ho preguntem. Sí. Però de cada qui ets tu?
21: Sí. Jo sic de Catalet.
18: De Catalet?
21: Sí, sic la petita de Catalet. I
18: bueno. La menuda. És que tu has dit antes d'entrar, dic, me pareix la menuda.
17: De 16 germans, eh?
18: I lo maromo...
21: Són d'una altra casa.
18: D'una altra casa,
20: Bueno, és que si fos la mateixa...
1: De Ca Justo Montull.
18: De
1: Ca Justo Montull.
18: De Ca Justo Montull. Bueno, sí. Collons, en nom i cognom, eh? Apellido. Sí. Sí. De Casa Bona. Sí. Es toque, toque guita.
20: Has fet bé de dir que la teva parella és una altra casa, perquè si no seria consanguinitat i totes les mogudes.
1: Ja passa a vegades, eh?
20: No, però... ja pot passar.
17: Bueno, ja pot
18: bueno
17: passar.
18: Moltes gràcies.
17: Si te digués jo... Si te digués jo...
18: Okay.
17: Quatre coses... d'aquestes famílies que al final són tots una mica d'aquí, d'allà, no sé què... Bueno, els Borbons, per exemple.
18: Ja ho has dit, no?
2: Són molt, molt... Aquest no, en realitat no s'han barjat tant, els Borbons.
20: A veure, estàvem...
18: Escolta, m'estàvem parlant de taques, no, de vinegre.
20: Estàvem parlant del baròmetre del seu. No, sé
18: no, no el baròmetre del seu, no. Estàvem parlant de llevar taques de vinegre.
20: Què li passa amb les
18: taques de vinegre? Per netejar les taques de vinegre, nenes. Què? Això no sé si ho sabeu, però... Per netejar les taques de vinegre a casa sempre s'ha dit...
20: Què?
18: El que va millor és un rajolí de vi blanc.
20: Home, sí, que...
18: El vi blanc fa de llevar taques del vi negre.
20: Que surt rosat.
1: Pues, sí, això, no, però això diuen, és una... això. No sé si és veritat o no, però...
20: Això ho ha comprovat, però no diguem aquestes coses per la ràdio.
18: Com sí. Que si ho ha comprovat? Diumenge mateix.
20: Ah, sí?
18: Diumenge a Cala Conchitín.
20: Ah.
18: Que em va convidar a fer una paella
20: sí.
18: I resulta que va ser literal. Perquè la paella la vaig haver de fer jo.
20: Home.
18: Escolta, et convido a fer una paella.
20: Sí, i va arribar i va trobar els ingredients,
18: vaig trobar tots els ingredients allà parats a la cuina i dius, que no la sé fer.
20: Convidada.
18: Tu te creus una dona que no sàpiga cuinar? Doncs pues aquesta és.
20: Ja, bueno, em pot passar, aquesta. Hi ha molts homes.
1: I què va passar amb el vi? No entenc res de...
18: Pues res, bueno, la Conchitina es va tacar amb vi negre
20: sí.
18: I com que no tenia vi blanc al moble bar,
20: sí.
18: Dic, bueno, doncs pues escolta, vaig veure una ampolla d'orujo.
20: Ja, però no és vi blanc.
18: Orujo blanc.
20: Sí, bueno, clar.
18: Que també
20: blanc.
18: És blanc.
20: És transparent.
18: Li vam tirar sencera per sobre.
20: Sí. Com que sencera? Una ampolla d'orujo?
18: Home, la taca era molt gran, de vinegre.
20: Ja, però no pots ruixar una persona d'orujo de dalt. Bueno, sí,
18: sí
20: que pots,
18: puc, sí.
20: Depèn del context. Però, no, val,
18: total,
20: val.
18: Que el marit de la Conchitín, que fuma purets d'aquests amb gust de cafè, que foten una pudor... Sí. Mare de Déu, senyor, no sé com els hi pot agradar, això.
20: Cafè puret, creme.
18: Cafè creme.
20: Cafè creme,
18: sí que creme, sí.
20: Sí, doncs
18: sí, pues, escolta'm...
20: A veure, un moment. Teníem la Conchitín ruixada...
2: Impossible recapitular.
20: Ruixada amb orujo...
18: Amb orujo blanc.
20: Amb orujo blanc.
18: Per treure-li les taques del vi negre.
20: Sí. I el marit, que estava al costat, fumant...
18: El marit fumant, casualitat de la vida, li va caure una mica de cendra sobre la Conchitín...
20: Sí.
18: I escolta'm...
20: Què?
18: Com t'ho diria?
20: Home, com t'ho diria?
18: Mira, va fer... Va fer... Un soroll... Semblant això, eh?
20: No, ja m'ho imagino. Sí, m'ho imagino. Clar, li cauen les cendres encara incandescents.
18: Bueno. Saps la pel·lícula aquella, com es diu? La Colossa en llames?
20: El Colossa.
18: Pues res a veure, aquesta pel·lícula no.
20: No, ah.
18: Saps aquella de l'antorxa humana?
20: La torxa humana.
18: Pues la Conchitín era l'antorxa humana.
20: Sí, ja.
18: Va ser, però, entre tràgic i bonic.
20: Home, no. No, calar-li foc a una senyora...
18: El foc, segons com?
20: No, sí, però...
18: Te'l quedes mirant.
20: És hipnòtic, eh?
18: És hipnòtic. Va ser bonic, també.
20: Sí,
18: no, no sé si... No me l'entenguis, eh? Però, escolta'm, va ser bonic, com els focs artificials de Blanes, que són preciosos.
20: Sí, molt maco.
18: Però són preciosos. Fixa't si va ser bonic, que la Conchitín allà cremant...
20: No,
18: i nosaltres, escolta'm, tots, sense dir-nos, ho vam començar a aplaudir una bona estona.
20: No!
18: Sí, sí, vam començar a aplaudir una bona estona, però que, escolta'm...
20: Que un senyor li havia calat foc
18: no,
20: sense voler.
18: Ja ho vam apagar, 5 minuts després ja vam... 5
20: minuts...
18: Ja vam córrer a buscar l'extintor, que clar, a casa no tens extintor. Vam sortir al replada, es veu que el replà, sí que ara la llei t'obliga a tenir extintors.
20: I que, funcionava l'extintor?
18: Bueno, estava revisat l'any 2021.
20: Sí.
18: I bueno, va sortir d'allà... Jo crec que era com polvos de talco.
20: Molt.
18: No la vam apagar amb ella, però va anar bé per treure la taca de vinegre. Els polvos polvos de talco xuclen.
16: Perfecte.
18: Eh? Això, polvos de talco, per la taca d'oli, també.
16: Sí, sí, però, molt, bueno. Bé. Molt bé. Moltes gràcies per aquesta anècdota.
18: Bueno, molt interessant.
16: Sí, molt interessant. Molt interessant. Passem a la política internacional. Mentre en Donald Trump, ahir arribava la reunió de l'OTAN a Turquia, desbarrant contra el Regne d'Espanya, i em va sortir de la mateixa cimera dient que Espanya, escolta, que molt bé, eh?
2: O sigui, sí, ja aquest seria el resum. Amb aquest to, eh?
16: Hi ha un cert canvi
20: sobtat. No, tal qual, tal qual.
16: Passa igual que a l'Iran. A l'Iran hi ha una setmana que està signant la pau i després els estàs dient que són uns malalts i un càncer, tot alhora.
2: En fi, pues escolta'm, no us sento felicitar Donald Trump.
16: Home, no ho sé, felicitar-lo.
2: Ja no esteu d'acord amb que és molt sa canviar d'opinió?
16: Sí, home, sí, està, és molt... És de
2: perquè sa, fa dos anys tots éreu del Girona.
16: Eh?
2: Tots éreu del Girona, Futbol Club.
16: Ara que té a veure
2: no, això. És que el Mitchell és el millor entrenador del món. Sí. L'hauria de fitxar el Barça, el Mitchell aquest, i jugar...
16: Mitchell.
2: Jugar amb un 3-4-8.
16: Mm.
2: Però la que el Girona va començar a perdre...
16: Eh?
2: Vau recordar que el que us agrada realment és guanyar.
16: Home...
2: Sabeu qui va guanyar la Lliga durant 40 anys? Exacte, tu has dit Franco.
16: Què diu?
2: Franco! El millor extrem dret de la història del futbol.
16: Bueno, en fi, en tot cas, el que sembla és que Donald Trump està content perquè Pedro Sánchez s'hauria compromès a augmentar la despesa militar.
2: Sí, però no parlem de coses que queden tan lluny. Recordem que Salvador Illa continuarà sent president fins que Lamine Yamal pugui ser conseller d'esports.
16: Bueno.
2: Recordeu això de tant en tant,
16: sí,
2: eh?
16: Sí,
2: que avui ha sortit el baròmetre del CEO,
16: s'ha sí,
2: d'anar recordant.
16: Exacte.
2: Perquè la gent, no tothom comença a escoltar aquest programa a les 12:07.
16: Sí, però que el recuperin. Perquè...
2: Potser algú ha començat a escoltar-ho ara, de les 12:26 ens està sentint des de casa i diu, què ha passat avui?
16: Sí.
2: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
16: Sí. No, però no començarem el programa.
2: Heu de saber que el PSC guanyarà les eleccions.
16: No.
2: Que no ho dic jo.
16: Sí.
2: Ho diuen les enquestes que he fet jo,
16: sí,
2: entre altres. Són molts els enquestadors.
16: Sí, el que no diu és que perdrà uns quants diputats pel camí, segons aquesta...
2: Són detallets.
16: Bueno, continuem parlant de robatoris. En aquest cas, robatoris d'obres d'art.
2: Què ha passat?
16: Ha passat una altra cosa.
2: Altra vegada al Museu del Lúgubre, nenes.
16: No.
2: Han de canviar l'alarma, s'han de posar Prosegur, que ara es mira i surt.
16: No, però...
20: Són tres marques diferents.
16: Aquesta és una altra tacatà.
2: Tu t'imagines que...
16: Sí, jo m'imagino qualsevol cosa.
2: Tu t'imagines ara que repassen les imatges del Museu del Lúgubre, de quan van robar aquelles corones de joies, de coses que van robar.
16: Sí,
2: i de cop i volta les imatges sona... Taca-taca-taca!
16: Sí,
2: però... I veus els lladres fugint.
16: No.
2: És que si haguessin tingut aquesta alarma...
16: Sí, perdoni.
2: No hagués robat ningú.
20: Fugint o ballant, eh? I de cop comencen a fer una cosa de TikTok.
17: A la casita de Bad Bunny.
2: Sí que és una mica de Bad Bunny.
17: A mi me sona això i me poso a ballar i després me cago a... Sabeu que hi ha una tradició entre els lladres que és fer-se les necessitats dins de la casa on han entrat a robar?
2: Una cosa en sentit, sí.
20: Sí, com per deixar una cosa impactant, que la gent no reaccioni tan ràpid.
2: Això, des que fan crims, ja no ho fan.
16: Què vol dir?
2: Perquè de la merda es pot extreure el DNI.
16: O
2: sigui, per vostè les proves...
16: No, és l'ADN.
2: Bueno, l'ADN, el DNI, més o menys, no?
16: I l'ADN l'ha inventat
2: Carles Porta, eh? Abans de crims no existia.
16: No.
2: A partir de veure que la policia científica té tants mètodes a l'abast...
16: Crims
2: ha servit perquè els delinqüents sàpiguen que la policia no és tonta.
16: Ah, efectivament. I per això es fan aquestes coses. Bueno, en fi...
2: Bueno, no em diguis, però han robat obres d'art a Barcelona.
16: Sí, parlem d'un robatori a dues galeries d'art de Barcelona, concretament.
2: No em diguis que han robat a dues botigues de lladró. Per la mort de Déu, eh?
16: No, he dit art, sí. No,
2: com que he dit art?
16: He dit art.
2: Perdona! No, perdona! Però lladró, i aquí estarem tots d'acord, i el que no estigui d'acord ja pot fotre el camp, lladró és art.
16: Bueno, lladró és art.
2: Tu no has vist les escultures petitetes que tenen?
16: Eh?
2: Que jo tinc al rebedor de casa una Verge Maria de lladró.
16: Sí, bueno.
2: Una Verge Maria. De porcellana.
16: Sí.
2: En brillo.
16: En brillo.
2: Les fan de mate, també.
16: Sí, però vostè...
2: La meva és brillant.
16: No tenia prou
2: que és més valuosa.
16: Que fos la Mare de Déu que volia més a més que brillés.
2: No? Exactament. La Mare de Déu de lladró.
16: Sí.
2: Que això m'ho podria vendre jo i retirar-me, pràcticament.
16: Ah, sí?
2: Fixa't si és una obra d'art, que em va costar 900 euros. Eh?
16: 900 euros?
2: 900 euros ho podeu buscar a la web de lladró.
16: Retirar-se?
2: Però ara me la podria vendre de segona mà, doncs igual a poc.
16: Sí?
2: Me'n donarien 150.
16: Bueno, és inversió, és inversió.
2: És inversió.
16: Quin negoci. El tema és que la Guàrdia Urbana ha detingut dos homes a Barcelona.
2: Veus, això sí que no. Dos homes han de poder passejar per Barcelona sense que els
16: detinguin. No.
2: No podem permetre-ho. No, hem de ser tolerants.
16: Sí, hem de ser tolerants.
2: No cal que es facin petons. Això, cadascú, casa seva. Però n'hi ha per enviar la Guàrdia Urbana?
18: per veure dos homes al carrer. Ja sabeu que els homes que s'estimen se'ls ha de respectar. Vull dir, sí, això és així.
16: Però que no els han detingut per ser dos homes que passejaven junts i s'estimaven.
18: És que no sé si ho sabeu, però ara hi ha homes que, bueno, en fi...
16: Bueno,
18: que s'entenen. Saps què t'ho vull dir? Van pel carrer que... Que, bueno...
16: Sí, afortunadament, perquè no sempre ha sigut així. I encara ara...
18: Agafant-se de la mà. Tapeu-li les... Poseu-li les mans a les orelles a aquest nen, per la mort de Déu, que això és llenguatge explícit, eh?
16: Un moment, no, al contrari. La Guàrdia Urbana, dèiem, de Barcelona ha detingut dos homes que havien robat escultures en dues galeries d'art de la capital.
18: Veus? Si han robat en galeries d'art, segur que eren d'aquests que us deia, perquè els homosexuals són molt sensibles i els agrada molt l'art, i com que no tenen fills, doncs tenen més diners per gastar.
16: No té res a veure, aquesta deriva. No deia que vostè que se'ls ha de respectar. No estaré
18: jo el respecto.
16: Sí,
18: dir, bueno. Intento
20: explicar la notícia perquè no té res a veure amb el que diu l'Àngel Inés. Dilluns els lladres van entrar a una galeria del Passeig de Gràcia i mentre un d'ells distreia la galerista, l'altre es va endur una obra dels escultors Coderc i Malavia, valorada en 10.500 euros.
17: Fuà, bro, molta aura, no? Com es nota que són professionals. Aquesta és una tàctica habitual entre els lladres, literal, no?
18: Pots parlar normal, sisplau?
17: Clar que sí, literal. A mi...
18: No, literal. Cada tres paraules literal, no.
17: A mi un cop me va venir a parlar una noia per distreure'm, sí, mentre el seu còmplice me robava la cartera, però no ens va funcionar.
18: Ah, no? I com és?
17: Perquè la noia se va avorrir de parlar amb mi i va marxar i no se va fer efectiu el robatori ni el furt.
18: Doncs ser avorrit t'ha anat bé, eh?
17: Sí, bueno, i perquè duc la cartera amb una cadena enganxada en un trau també dels pantalons.
18: Llavors, si s'enduen la cartera, s'enduen els pantalons també.
17: Sí, va passar un dia i no em vaig atrevir a córrer en calçotets i me vaig quedar parat a la part de dalt.
18: Doncs escolta, els lladres sí que els va funcionar, eh? Sí.
17: Hi havia un aniversari de McDonald's. Jo vaig als McDonald's per si hi ha algun aniversari i m'assec en una cadira.
18: Amb nens.
20: Com aquella gent que es cola als hotels i de cop fa veure que és un convidat d'un casament i aprofita per arrambar una mica del bufet, eh?
17: Això també ho he fet. Si me pregunten de part de qui vens, jo dic del noi.
18: Del noi?
17: Sí. I normalment si intento que siguin casaments de dues persones de la mateixa tendència, com es digui ara.
18: Com?
17: Perquè si dius el nòvio, del nòvio, doncs vas de part dels dos.
20: Del navio.
17: Del navio.
18: Sí, a tu has de dir, vinc de part del navio.
17: Total, que estic molt a tope de menjar filet Wellington.
18: Molt bé.
20: A veure, tornant a això, aquests lladres el dilluns es van dur aquesta obra que valorada en 10.500 euros, i com que els va funcionar, l'endemà van utilitzar la mateixa tàctica, en aquest cas en una altra galeria, per endur-se una altra escultura, aquest cop d'Eduardo Chillida, valorada en 225.000 euros.
18: Hòstia, ojo, eh?
20: Sí.
18: Va pujant, això, eh?
20: Sí, bueno, cada cop una mica més.
18: Perdona, fer-ho una vegada, robar una vegada és de genis.
20: Sí. Ah, sí?
18: Robar dos cops en dos dies seguits és de llegendes.
16: No, hi ha gent que s'hi dedica, eh? Vull dir,
18: perdona,
16: que...
18: no s'havia vist un atraco més ben fet des de que Anthony Gordon va enganyar el Barça perquè el fitxessin per 80 milions d'euros, eh?
20: Ara que té vostè contra aquest jugador que, a banda, és molt ràpid...
18: No, res, no, res. El Barça li ha tocat el Gordon, no?
20: Sí.
18: Un Gordon de 80 milions, fixa't tu. El que no entenc és com la policia ha enxampat els lladres, perquè, escolta'm, són dos atracos perfectes.
20: No, bueno, perfectes no del tot. La Guàrdia Urbana va difondre les imatges i no van trigar a trobar les escultures. Una, l'havien amagat a l'habitació de l'hotel...
18: Bueno, allà deus fotre sota el matalàs i deus veure un bulto.
20: Un bulto molt gros, i l'altra la van deixar al descobert en un jardí de Barcelona. Vull dir que com a crim perfect, no.
18: Eh? Bueno, escolta'm, jo sabeu que a mi no m'agraden els escultors mediocres com aquest, l'Eduardo Chirria. Jo sóc més artistes emergents, com el jugador de l'Espanyol, Raúl de Tomàs.
20: Què
18: diu ara? Sí, home, aquest pintava quadros.
20: Però els pintava...
18: En perspectiva,
20: No en perspectiva. Els pintava amb un regle i amb un ròtring.
18: Rotuladors carioca.
20: Això va ser a l'època de la Covid, que, clar, esteu parlant d'un jugador que és Raúl de Tomàs.
18: RDT. Firmava RDT.
20: Raúl de Tomàs, que és un tio que tenia, bueno, la necessitat d'expressar-se també a través de l'art, no només a través del futbol. Però, de fet, s'expressava millor a través de l'art que a través del futbol, segons com.
18: Pues és molt dir si veus els quadros que podia.
20: Va marxar l'Espanyol a triomfar i...
18: Bueno, escolta, ara no us agrada l'art de Raúl de Tomàs. Pues us posaré un altre artista de referència. La Mona Chita.
16: La Mona Chita es refereix a...
18: La Mona de Tarzan.
16: La Mona, sí, que sortia a les pel·lícules aquelles de Tarzan.
18: Sí, senyor, la Mona de Chita pintava quadros amb dacs.
16: Sí.
18: Que riu tant tu del Pablo Picacho, eh?
20: Bueno, la Mona Chita era, com es diu, artista multidisciplinar, perquè també tocava el piano.
18: Fixa't, el tocava. Una altra cosa que fes música. No, però tocar-lo el tocava.
20: I fumava, també. Sí.
18: Escolta'm, deixeu-me recrear com deu haver anat la investigació per enganxar aquests lladres d'obres d'art. Deixeu-me transformar-me per un moment en Yevlop Holmes.
20: Hop.
18: Una música d'investigació. Investigació divertida.
20: Sí.
18: El nostre detectiu, Yevlop Holmes, s'asseu com sempre al despatx, amb les sabates sobre de l'escriptori. Els peus no. Els peus els té a terra.
16: Volia preguntar, perquè
18: però les sabates són a sobre de l'escriptori.
16: És molt excèntric.
18: És excèntric.
16: No? Se sol fer al revés, eh? Però...
18: Yevlop Holmes, sí, vull dir, és com és.
2: Per si vol guardar bolis a dintre.
18: Efectivament, per exemple.
16: Que no hagis de marxar corrents, no? De dir, bueno, ja he de buidar les sabates de bolis.
18: Bueno, escolta'm, calleu. Home, està investigant.
16: Està investigant.
18: Vale.
16: Bueno.
18: Yevlop Holmes està fumant pipa al seu escritori,
16: sí,
18: i mirant reels d'Instagram com fan els detectius, amb una lupa de la mida d'una raqueta de tennis.
16: Tant fer scroll ha perdut una mica de visió.
18: Són hipermètrops, no? No hi veuen bé de prop, no? Llavors pues, van amb unes lupes que caga't el lorito.
16: Molt bé.
18: Bueno, és un dia de poca feina, el despatx de Yevlop Holmes. Com cada dia, des del 1840, perquè tothom sap que l'ofici de detectiu, vull dir, és un invent de les pel·lícules de l'Agatha Christie. Vull dir, no... A veure, no hi ha un FP de detectiu.
16: No, home, hi ha un...
18: Mama, jo és que de gran vull ser detectiu. Mira, tu el que t'han detectat és dèficit d'atenció.
16: Vagi al grau. Home, hi ha un grau de criminologia.
18: Escolta, mira, sí, arquitecte no podrà ser, doncs pues, fota't a detectiu. Jo sí sé. Mira el de Método 3.
16: Sí.
18: Quan de sobte, Yevlop Holmes rep una trucada que li canviarà la vida. Aquí hauria de sonar un telèfon.
16: Sí.
18: Ring.
16: Sí. Telèfon antic, també, del segle XIX.
20: Un moment que l'Àlex s'està fent un tatuatge a les celles i ara...
18: Guaita. Espera, torno a dalt.
16: No!
18: De sobte, Yevlop Holmes rep una trucada que li canviarà la vida.
16: Sí.
18: Hola?
16: No, un moment. És millor despenjar.
18: Encara no havia despenjat.
16: És que si diu hola i no despenja, no funciona així, eh?
18: A veure, un moment. Torno.
16: No,
2: és important, aquest moment és important.
18: És molt important, aquest moment.
16: Tota la història depèn de...
18: D'aquest moment?
16: Sí.
18: Tota la investigació, sí, ja
2: depèn
18: veureu...
2: Depèn de despenjar quan deixi de sonar el telèfon.
18: Efectivament.
2: Si fem pivota, això, tot l'altre anirà bé.
18: Claro, perquè, escolta'm, el truquen per telèfon. Pot ser una trucada important.
2: Sí.
18: Si ell comença a parlar que encara no ha despenjat,
2: malament,
18: dir, des de l'altra banda no el sentiran.
2: Clar.
16: A mi, ara, cada cop que em truquen, posa possible spam. I són totes...
18: No, spam. Spar és un supermercat.
16: Ah,
18: possible spar...
2: Possible llamada no deseada, em posa millor, penso, sí, com totes.
16: Exacte. Perquè em truques.
2: Ah, sobretot.
16: Per acabar-ho de reblar, posa Ciudad Real. Sí. Bueno, sí, evidentment.
18: No truquen des d'un spar de Ciudad Real.
16: Ciudad Real. Alguna cosa voldran.
20: Ah, podríem reprendre.
18: Bueno,
20: estem
18: escolta'm,
20: intentant descobrir...
18: Hi ha un tio que està trucant aquí, el Yevlop Holmes, i el Yevlop Holmes està aquí de xàxera.
16: Va,
18: per favor.
20: Reprengui on posa... Quan de sobte,
18: Yevlop Holmes rep una trucada que li canviarà la vida. Hola, le llamo de Jastel con una oferta de rebaja para su internet.
16: Aquesta és la trucada que li canviarà la vida?
18: Sí, perquè Yevlop Holmes, cansat de les trucades de números desconeguts, agafa el telèfon de disco... El desconnecta i afarda tot el telèfon,
16: sí,
18: i tira el telèfon per la finestra.
16: Sí.
18: Però antes de tocar terra, l'orellera del telèfon pica el cap d'un home que està carregant una escultura de granit un dimarts de juliol a 40 graus pel passeig de Gràcia de Barcelona.
16: Oh, sí, que aquest era un dels lladres.
18: Ah-ha-ha!
16: Part del telèfon
18: una
16: cau...
18: mica sospitós, pensa, sí, Yevlop Holmes. Mm-hmm. Suposo que aquesta gent del CrossFit cada dia fa coses més estranyes. Yevlop Holmes, una mica desorientat per les extravagàncies del món modern, decideix anar a passejar el seu gos per airejar-se. I el passeja, com sempre, per un jardí del centre de la ciutat.
16: En un jardí?
18: En un jardí.
16: Quedeu-vos amb aquest detall, perquè més endavant serà important.
18: Sí, senyor, això ho diria en Carles Porta, sí, serà important.
16: Efectivament.
18: Yevlop Holmes passeja el seu fiel amigo, un Doberman,
5: Un Doberman.
19: Que es diu Negrito.
5: Això no serà important.
19: Aquest sí que és important. Sí. Aquesta dada és molt important.
5: Serà important.
19: El seu Doberman es diu Negrito. I és el desè de 10 cadells que es deien tots igual. Los 10 Negritos. Quan de sobte, de repenete, li entra una pixera incontrolable.
5: Pobre gos.
19: No, la pixera li entra el Jeb Love Holmes.
5: Ah, també...
19: I Jeb Love Holmes diu, hòstia, mira, se'n va pixar darrere d'una palmera.
5: Això no pot ser, si
19: ja... I pixant, sí. Sent... Ai, però què? És que resulta que està pixant a sobre d'un home... Sí. Que estava darrere de la palmera falcant una escultura de 2 metres.
5: Sí, l'escultura, no.
19: I és llavors quan Jeb Love Holmes lliga caps. Mm. Diu, hòstia, si antes hi havia un home carregant granit i ara aquest està falcant una escultura de 2 metres, uneixes els punts,
5: sí.
19: I això és només pot ser... que estan gravant una nova temporada de l'home més fort del món a Barcelona.
5: No,
19: sí.
5: Home, aquesta no era...

0: conclusió bona.
1: Era l'única opció, no?
2: I satisfet, sí, se'n torna a la seva oficina per escriure aquesta bonica peripècia al seu diari personal, no sense abans creuar-se amb un agent de la Guàrdia Urbana que li pregunta si ha vist alguna cosa sospitosa.
1: Sí.
2: Jeblob Holmes contesta... Bueno, algun incívic ha tirat un telèfon de disco per la finestra d'un tercer pis. Però la resta, senyora gente, tot en ordre.
1: Tot en ordre, Barcelona.
2: Un nou cas resolt gràcies a... Jeblob Holmes!
0: Aplausos!
1: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit, després de publicitat, la repassem.
3: No cal moure el carrer per escoltar... La competència.
4: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
5: No ho comparteixo.
4: El que he dit?
5: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
4: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
7: Sí, digui'm.
6: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
7: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
8: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
9: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: quin festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
5: Sona bé.
4: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno Nissan.
4: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
11: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
12: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
13: Nosaltres som la competència.
14: Un gran programa, eh?
15: De dilluns a divendres.
16: Amb els Oscars.
17: Ja tornem a ser aquí, això és la competència. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
18: Hola, bon dia. Mira, Berisur, han començat una nova etapa, sí, després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa? Doncs el 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Berisur.
19: Si vas en moto, no?, com el Marc Márquez, que es posi el candauet, i el, si li roben, doncs el Berisur.
20: Bueno, imagina que et roben la moto just abans de començar la cursa.
19: Claro, i sona l'alarma, sí, molt bé.
21: Casc, no pot circular amb el casc.
18: No, i Berisur t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i les ocupacions, ja que la seva alarma, amb el pany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Així que truqueu al 900-903-744.
22: Molt bé, moltes gràcies.
21: Un pany intel·ligent. Cada cop estem més a prop de veure un pany passar les proves d'accés a la universitat, eh?
22: Sí, sí, home.
21: Vostè de part d'aquí ve, doncs jo de Berisur.
22: Sí.
17: Bueno, molt bé, interessantíssim. Continua fent molta calor a tot arreu, aquest seria el titular.
19: Sí.
17: Bueno, molta calor. Jo, si m'ho permeteu, jo ja no puc més.
19: Ja, avi, vostè s'ha d'hidratar.
17: Jo estic fins als collons hidratant, me'n passo tot el dia hidratant.
19: Bueno, però és que vostè el que ha de beure és aigua.
17: No. Una cerveseta. Eh?
19: No cerveseta, és que sempre està amb la cerveseta.
23: Porta molta aigua.
17: Porta molta aigua, sí. Aigua i civada, és que porta fins i tot verdures. És que al final...
19: Sí, verdures,
17: aigua fresca i verdures.
19: La civada tècnicament és cereal.
17: Bueno, això, cereal, pel que mengen les ovelles, cereal.
19: Sí.
17: Jo l'únic que sé és que la següent onada de calor jo ja no la veuré.
20: Diuen que ja, de fet, ja enganxem una amb l'altra. Això és una mica com les crisis econòmiques, que ja no hi ha una època de bonança.
17: No, tot és merda, sí. Per culpa del capitalisme. I és que hi portem unes setmanes que realment infernals.
19: Sí.
17: I les notícies sempre diuen, no, demà ve l'onada de calor.
19: Sí.
17: I jo penso, i això d'ara què és, cabron? Sí, això ara què és?
19: Sense insultar,
17: jo soc molt d'insultar a la tele i a la ràdio.
19: Vostè insulta els meteoròlegs que surten per la tele o els que...
23: Sí, a la cara, aquí també, a la ràdio.
19: Aquí sí, també.
17: Sí, no, aquí he arribat a agafar el nen aquest de 7 anys que teniu, el que va amb pantalons curts.
23: Aquest
17: l'he agafat jo per la petxera.
19: Escolti, respecti els companys.
17: Bueno, que en respectin ell a mi primer. Sempre m'està demanant que si tinc paper.
0: Aquesta setmana s'han batut rècords en 10 observatoris catalans i ahir es va registrar la temperatura mínima més càlida de la història del país. Atenció, 32 graus i mig a la nit a Portbou.
21: La mínima, eh? O sigui, la mínima.
0: Això de mínima, sí.
21: I a Portbou, que Portbou, doncs ja sabeu que no és al sud.
1: Escolta'm,
21: no.
1: A mi me sap greu jo ser qui us ho digui.
20: Vostè calla, perquè...
1: Però només hi ha un consell útil per quan hi ha una onada de calor.
20: Uh-huh.
1: I us el diré jo.
20: Molt bé.
1: I us el diré jo.
20: Aviam.
1: I ara no... Us el dirà el Jep.
20: Sí.
1: Jep Cabestany. Ara no és Jep Lop Holmes, del hi-hi-ha-ha. No. Ara no s'ha disfressat.
0: Ara és amb nom i
1: per dir-nos les coses. Ara no fa una veueta.
20: Ja. No, no.
1: Per dir-nos les coses sèries.
0: Tècnicament sí, però...
1: No, no, no, no. Ara és en Jep Cabestany que us ho diu.
20: Sí, què diu?
1: Seran dues paraules.
20: Dues paraules per solucionar l'onada de calor. En dues paraules...
1: Aire...
20: Mm?
1: Condicionat.
20: Mm-hmm. Molt bé, doncs ja pot tornar a casa. Moltes gràcies. I
1: no, és que molta gent em para pel carrer, m'agafa del braç i me diuen, Jep, és que jo tinc aire, però el poso 30 graus perquè si no se desfà en el Polo Norte el gel i hi ha un pingüino que s'està ofegant. I escolta'm, que no saben nedar els pingüinos? És que... És que ojo el que ens estan venent, eh?
20: Sobretot diria
1: que ens les estan colant, però vamos.
20: I sobretot diria que al Pol Nord no hi ha pingüins, però no passa res.
1: Bueno, pues a l'altre és igual.
21: Van marxar tots, van marxar... No, no, no.
1: El de baix.
21: Això és veritat, van
1: marxar... Van caure tots els de baix.
21: No, van anar tots a l'aquàrium de Barcelona, que s'està més fresc, que estan allà amb les tortugues.
1: Doncs escolta'm, jo com a mínim penso morir, si morim, jo moriré fresquet, eh?
20: Oh, i tant, perfecte, felicitats. Aquests dies, dèiem, la majoria de mitjans publicant consells i trucs per intentar dormir bé quan fa molta calor.
1: Trucs per dormir bé quan fa molta calor? Voleu que us digui el meu?
20: No!
1: Són dues paraules.
20: Sí, però...
0: Per exemple, els experts, a banda de Cabestany, recomanen mantenir l'habitació a 21 graus, dutxar-se abans d'anar a dormir i evitar sopars pesats.
1: Bueno, nenes, ja ho veieu, eh? Dos homes, eh?
20: Què?
1: Dos homes aquí comentant com es fa per dormir bé quan fa calor.
20: Doncs, home, bueno, clar, perquè ho estan publicant tots els diaris.
1: Va, home, va. Si ara... vosaltres heu arribat a dormir amb la sisí de la roba estesa dintre de la vostra habitació.
20: Això és
1: per la mort de Déu, que no teniu ni la decència...
20: Va ser una època de la meva vida.
1: Ni la decència de treure la roba, plegar-la i guardar-la a l'armari, home.
20: No, bueno, però és que... Això
1: mare altre... de Déu, senyor.
20: Això és un altre preu. Bueno, en fi...
1: No us ha passat, nenes, que aneu a casa d'un pretendent i penseu... Mare de Déu, senyor. Quan us obre la porta de casa... Això fa mesos que no es ventila. Mare de Déu, els homes, per què no ventileu els homes?
20: Bueno, és una tradició que no... Bueno, no sé, ara ho estic prenent jo com si m'interpel·lés, però sí que és veritat que...
1: Vas a casa d'un home...

0: que...
1: Camina sola!
0: És que... El lloc diu que s'ha...
1: Hi ha aplaudiments perquè se senten interpel·lades moltes dones d'aquí, sí, que patim això en silenci.
0: Sí,
1: i no us ho diem a la cara perquè volem follar, però...
0: Bueno, no.
1: És així. Dius, mira...
0: Li han donat la raó...
2: Francesc Castilla.
0: Sí. Li han donat la raó abans i li han donat la raó després, Perquè realment... Bueno, en fi, què volia fer?
1: Que sou uns guarros.
0: Sí, un cop ja ho hem acceptat, això, què volia vostè?
1: Un cuqui consell.
0: Un cuqui consell.
1: Només un.
0: Va, què?
1: El cuqui consell número 1.
0: Sí.
1: Si teniu una nit tòrrida...
0: Sí.
1: O una nit roent.
0: Roent, sí.
1: Una nit d'aquestes que fan molta calor.
0: Sí.
1: I, a més, dormiu acompanyades.
0: Uh-huh.
1: Lo primer, lo més important... és enviar el maromo al sofà.
0: Home, no, però... Enviar, sí.
1: Això és vital. Estem parlant de parelles ja que porten uns anys.
0: Ahà, que hi ha confiança.
1: Si és una primera nit de ligue, doncs, bueno, el que hem dit.
0: Sí.
1: Escolta, Àngels Castilla, tu, sí. tira. Ahà. És igual. Sí. Després ja l'apartareu i ja caurà a terra.
0: Sí.
1: Però, vamos, si... Bueno, quan hagueu acabat de fer les marranades de rigor i veieu que hi ha cert carinyo,
0: sí,
1: que aquest maromo que acabeu de conèixer i que heu entrat, sí, a casa d'ell i heu estat allà fent, doncs, les vostres coses, veieu que us vol agafar per darrere i fer la cullereta?
0: Sí, o sigui, estem parlant d'un carinyo postcoital, no?
1: Sí, però un carinyo postcoital en plena onada de calor.
0: Sí, ja, clar.
1: En una nit roent,
0: sí,
1: fer la cullereta... dieu no.
0: No, va.
1: Perquè totes sabem que això també ho patim en silenci, sí, que un home és una estufa.
0: Bueno, depèn de l'edat.
1: Hi ha homes que són estufes.
0: A mesura que ens fem grans anem perdent temperatura.
1: Hi ha algun que són braseros i tot.
0: La segona
1: que cremen,
0: de...
1: que cremen, bullen.
0: Bullen.
1: No, per l'amor de Déu.
0: Sí. Bueno, doncs fem una cosa. Anirem a publicitat amb aquest consell, prendreu una nota i tornem de seguida. La competència. Sí.
1: Vinga, va. Bravo.
3: RAC 1. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Què tenen en comú les mines de Cercs, el monestir de Sant Llorenç, la Baells, la Via Verda de Pedret i la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou?
5: Tots formen part del Festival Cíclic, el Berguedà, un recorregut que enllaça paisatge, ciclisme i cultura en 18 parades repartides pel territori.
4: Per conèixer la cultura, la història i el paisatge berguedà. I pots participar fins al 31 d'agost.
5: Tota la informació a albergadà.cat.
6: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
7: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fòrum.es. Xarxa Fòrum de Catalunya.
8: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
9: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
12: RAC 1. Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
13: Sí,
12: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també a tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
14: Van ser 4.
15: Bueno, 4!
12: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla,
14: no? Cisanyisme. Que m'agrada puntualitzar...
12: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
14: Sí, exacte.
12: Hem d'anar acabant.
16: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una...

0: dues i poc amb Marc Giró. RAC 1. Tots som un milió. Ràdio en directe.
1: Contingut a la carta.
0: Podcast.
1: El que vols, quan ho vols.
0: A l'aplicació de RAC 1.
2: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
3: Ara Lidl tria el bacó fumat a 1,59 i estalvia't un 20%. I tria les escalopines de salmó a 5,99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
4: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
8: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
7: O una nevera, la rentadora, el forn...
8: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
7: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
8: Consulta els models i marques que hi participen.
9: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
10: No ho comparteixo.
9: El que he dit?
10: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
9: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
13: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
13: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900-903-743.
14: Verisure.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: Sí.
15: I després a cala meva mare, Olot.
16: Uh-huh.
15: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: Arribarem a tot?
16: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
19: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
20: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
19: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
21: Doncs fins aquí la competència. Ho deixem aquí, però tornem demà. Feu bon dos.
22: No ens va arribar.
21: I tot seguit, amb Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una. Núria Travessa, bon dia.
23: Hola, bon dia.
21: I Albert Bassas, bon dia.
24: Bon dia.
23: Els bombers avisen que estem entrant ara en les hores decisives per l'evolució dels incendis que continuen cremant a Catalunya, tot i que estabilitzats són els de Navarcles, Sentmenat, l'Anoia, Gavà, el Pla de Manlleu i Guimarà. L'inspector del cos, Oriol Corbella, avisa que els fan por les revifades.
25: El que estem fent és dedicar molt d'esforç i molts recursos en aquests incendis, tant en mitjans aeris com personal de terra, per intentar passar a controlat cadascun d'ells. Som prudents també, perquè en el moment en què aquestes reemissions poden ser possibles és en el moment en què hi ha doncs, aquestes baixes humitats relatives i aquesta alta temperatura, sobretot al migdia, en el moment en què també entra la marinada.
23: I és que a aquesta hora, Mònica Usar, la humitat ja és baixa sí. I es freguen els 40 graus a l'Alt Empordà.
0: Sí, tenim una humitat d'entre el 15 i el 25% a bona part del país i els termòmetres ja marquen 39 graus i mitja a Cabanes, 39,4 a Espolla, 39,2 a Benissanet o 39 graus a la ciutat de Girona, unes temperatures que aquesta tarda seran semblants a les d'ahir, un pèl més baixes, amb valors que encara poden superar els 40-42 graus en punts del Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. De fet, es manté l'avís per calor intensa tot arreu, amb el mal perill més alt, sobretot cap a l'Alt Empordà.
23: Ja hi ha 9 espais naturals tancats per aquest risc d'incendi. S'hi ha afegit la Serra de Montsant. El risc és extrem, de fet, a 190 municipis i molt alt a 469 poblacions més. Coincidint amb aquesta onada de calor que s'allargarà, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha fet públic un informe que avisa que només 4 de cada 10 llars de rendes baixes tenen aire condicionat. En canvi, en tenen 7 de cada 10 llars de rendes altes. L'informe també identifica les 39 poblacions més vulnerables a la calor de la demarcació. Repassarem aquest informe i també l'enquesta del CEU, que situa Aliança Catalana frec a frec amb Esquerra per la segona plaça per darrere del PSC, els de Sílvia Oriol. Per tant, ja han fet el sorpasso a Junts. També sentirem les declaracions que ha fet aquest matí el Monarracú, el portaveu del PP, Borja Semper, que creu que Alberto Núñez Feijóo no va estar gens encertat quan va qualificar de càncer l'absentisme laboral. Tampoc no li ha agradat la proposta que va fer de baixar el sou als treballadors que s'hagin d'agafar una baixa. I també tenim novetats avui del cas Leire Díez, perquè la UCO hi implica l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, que també va ser president de Correus. L'implica concretament en la contractació de la coneguda com la lampista del PSOE.
1: I els esports, avui comencen els quarts de final del Mundial a Montfrança-Marroc a partir de les 10 de la nit, mentre aquí a Barcelona Hansi Flick ja treballa a la ciutat esportiva després de gaudir de les vacances per començar a preparar l'inici de la pretemporada que arrencarà dilluns que ve. Això el dia en què ens hem llevat amb el nom de Karim Adeyemi damunt la taula com a possible reforç de l'equip blaugrana. Fons del Barça donen per fet l'interès, però puntualitzen que no hi ha res tancat amb l'extrem del Borussia Dortmund i, per tant, no es preveu que l'acord sigui imminent. Adeyemi, de 24 anys, també podria ocupar la posició... El Barça sí, ha fet l'acte de renovació de l'entrenador de l'equip femení, Pere Romeu, fins al 2028. Després el sentirem, així com el director de l'esportiu de l'Espanyol, Monchi, fent valoració del que portem de mercat. I fora del futbol, avui tenim la primera gran etapa de muntanya, el Tour, amb l'emblemàtic Tourmalet de categoria especial.
2: La Tourmalet aquesta sí que és famosa, eh?
1: Sí, és una muntanya molt grossa. Sí, doncs avui pugen
3: el
1: Tourmalet. S'acaba l'etapa, el Tourmalet.
3: És la millor etapa per dormir.
2: Per dormir.
1: No!
3: Home, el Tourmalet. T'agafa aquella cosa, et comença a entrar...
2: El càmping el mireu, el Tourmalet? La cosa aquesta, les ciclistes?
3: No, perquè no tinc tele, però recordo ben mirat. Ciclisme...
2: Tu ets de les campies, això és un tema també.
3: No tinc tele.
2: Jo a casa meva, que havíem anat de càmping, el meu pare, quan veia a les coses aquestes, als càmpings, algú amb tele, deia barraquisme. Això és barraquisme, això és càmping.
3: No tenim tele. Només hi ha una tele i comencen a... El temps! Llavors, quan TV3 dona el temps, tothom va cap allà, a veure quin temps... Ah, no, ja està muntant, vale. Vinga, i seguim.
2: Nosaltres a casa meva ens estem fent uns estics, una col·lecció d'estics, amb les fotos, a vídeos que ens envia la Laura fa missatges críptics la majoria de vegades des del càmping, i llavors congelem una foto i ens fem un estic.
3: Ja me'ls han enviat des de casa teva, aquests estics.
2: Sí, sí, així ho fem. Alfredo, ponte un poco més alt, perquè estàs molt...
3: L'han baixat. Joel, puja.
2: L'Alfredo, avui tenim un paparazzi que fes la propaganda, Alfredo.
3: Jo crec que és el millor
2: paparazzi. Primer, que és tan atractiu que ens pot deixar embarassades a qualsevol de nosaltres. Esto te lo digo, hombre. Te lo digo, porque eres el hombre definitivo.
3: Argentí, a més, amb aquella cosa que tenen.
2: Con el objetivo siempre como a punto.
3: Feminista d'esquerres, és un oasi.
2: Es deixarà embarassada.
3: Totalment, totalment.
2: Que vagin amb compte, perquè avui d'algú d'aquí sortirà embarassada.
3: Ja seria un miracle, jo amb la menopausa sortiria amb aquí, directament.
2: No, perquè ell fa miracles, ell fa miracles. L'hauríem de contractar, la deixeu.
3: El millor paparazzi d'aquest país i del país veí.
2: Sí, ara.
3: Amb una d'històries que no ens les acabem. Increïbles.
2: Ha conegut aquí. Ha fet fotos de què?
3: De Clàudia Schiffer, totes les models dels 90, Cases Reials, totes les Cases Reials, totes les actrius Concha Velasco.
2: Amic de les Infantes, Pesada Sadia de Camalà, genial.
22: Carolina de Mónaco.
2: Carolina de Mónaco.
24: És l'única que m'interessa.
3: Ha estat molt, també. A Mónaco, quasi tot.
2: I, bueno, tu ets argentí, el Messi i tal, t'ha semblat increïble. Penso futbolero, perquè
5: bueno, muy futbolero.
2: Hombre, oh. Es que no deixarà
6: parar. Ho té tot, sí.
2: I què? Bueno, quina emoció, no? Retratar-nos una mica.
5: Demasiado sufrimiento para jugar con Egipto, pero bien. Ya. Vamos bien.
2: Ja vamos bien, vamos bien, eh? Mare de Déu.
3: Ens explicarà cosetes molt cookies.
2: Molt cookies.
3: Molt cookies, moltes històries.
2: Ella ens va fer, perquè la va ser tan simpàtica fer una entrevista per Lectures, ell va fer les fotos que van ser tan bones que van decidir fer de portada, perquè això és increïble, jo no era un personatge de portada de Lectures, però gràcies a les fotos d'Alfredo. Bravo!
3: Bravo, bravo, bravo.
5: Però jo crec que era... Más que las fotos era la entrevista y lo que dices tú.
3: He sido yo, es verdad, digamos a mí. Va a ser yo.
2: Vale, vas a acabar ya. Sí, ¿qué tienes?
3: Que no, tío, que estás eras embarazada. Tienes gelos para Alfredo. Ell no es embarazada, ya no.
2: Només me faltaría un altre creativo, una altra criatura.
3: Si estàs quicita, a mi això no em pot deixar embarassada.
2: No, que l'altre dia jo estava al... Et vaig passar i dic, hòstia, l'Albert Bassa, tens un bon esquena, un bon culet, et vaig veure per...
6: A veure, se'm vas mirar amb uns altres ulls, eh?
2: No es pot crucificar...
3: Serà el culet perquè l'esquena és esquifidíssima.
2: No, que no, que està, que té, que és d'aquest...
3: Laura.
2: Aquest deu saber...
6: Enganyo.
2: I després, a tu que tens aquesta cara, que tens aquesta cara com de dibujo animal, de simpàtic, com de gos simpàtic, de Muppet, se t'està posant cara d'home.
3: De Fraggle Rock una mica fas.
6: Home, amb 43 anys ja em tocaria, potser.
2: No, perquè hi ha homes que es fan homes que no els hi... Sí, t'ho dic. Bueno, el temps ja l'heu fet o no? Perquè calor, que t'hi cagues, collons.
3: Sí, ja l'hem fet.
2: Estàs atent a les teves companyes. També. Nenes, veniu aquí, que hi ha l'Alfredo, que si voleu quedar-vos embarassades, es rifa un embaràs.
7: Doncs mira, ara les dues.
2: Sí,
7: sí
2: que sí. Hòstia, Núria, tu només ens faltaria ara, només ens faltaria a nosaltres ara. Bueno, però a part de tu, t'encargues de todo, les pensiones al dia, supongo, perquè és feminista, no? Todo.
5: Como tiene que ser.
2: És un gentleman,
3: Sí, sí, se'l rifaran, de veritat. Vull dir que...
2: Nenes, moltíssimes gràcies. Ens retrobem a 14:15, a Mònica Usar, la Núria Travessa, l'Albert Bassa, el bon ideal, que s'està fent home davant dels nostres propis ulls, i serà genial.
3: Ai,
2: que bé. Mira,
3: el pobret.
2: Mira, pobret, ole, vinga.
3: Passa.
2: Mira, si fa cos.
3: Però sí, està.
2: No, perquè fa de... Té aquests cossos d'aquests que corren.
7: Jo això amb pilotes no ho veig.
2: Que sí. Tampoc estàs, Laura, et dic una cosa, tampoc estem nosaltres com per filar molt primer.
7: També és veritat, ara que ho dius. Sí, perquè jo amb pilotes també...
2: Nosaltres aquí filem molt primer amb la cosa feixista, però els tios...
3: Sí, la veritat. Sí, bueno, que ens hem menjat cada merda, que també.
2: Sí. I les que ens seguirem menjant, filla.
3: Ai, nosaltres quin desastre. Ui, hi ha un tècnic nou!
2: Sí.
3: Ai, hola, què tal?
2: Víctor Valero, que ara et posarà la sintonia, mira. Encantat. Ja veuràs.
8: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, i amb el Joel Fortuna, el Víctor de la realització, estic rumoroso, què tal estàs? Fantàstic. Tenim avui l'Oriol Puigtauler, crític de teatre al País, al Lugo.
22: Bon dia.
2: Un
22: dels
2: millors crítics de teatre que acabes de... Explica-ho tu mateix. Neix Bitàcules.
22: Bitàcules. Una col·lecció nova de llibres sobre creacions artístiques escèniques.
2: Hòstia, vaya rotllo. Escolta una cosa.
22: No, nen. Mira quin llibre més sexy.
3: Silvia Soler.
22: Escolta,
3: quina bona pinta.
22: La Silvia Soler l'està fullejant. Primeres impressions, Silvia.
3: No, molt ben editat, home, meravellós, molt cuidat.
2: El disseny és del Pau Masaló.
22: Exacte, disseny, Pau Masaló, gran dissenyador, gran creador, millor persona.
2: No, avui deia el Forés, es diu Forés, no?
22: El Jaume Forés Juliana n'ha parlat de Núvol avui,
2: Núvol,
22: sí.
2: Però diu que és aquesta col·lecció una raresa, per què?
22: Perquè, aviam, hi ha raresa per la d'arts escèniques. I és raresa parlar de dansa.
2: Perquè arts escèniques, perdona, era el teatre o què en diuen de les escèniques?
22: Tot allò que podem veure en
2: sobre
22: un escenari.
2: Teatre, o sota, dansa, perquè no cal un escenari per fer teatre.
22: Carrer,
2: no?
22: En un soterrani o on sigui. Sí. Em sentiu bé vosaltres? Jo em sento molt robòtic.
2: Sent robòtic.
22: Em sento com robot.
3: Arregla-li.
22: I llavors, això és una col·lecció nova de l'Institut del Teatre, que el Marc Rusi, que el cap de publicacions, em va dir, volem fer un llibre sexy. Digue'm, Sílvia Soler,
3: sexy. Ho és. Sí, no, de veritat.
22: Carai,
2: que difícil.
22: Perquè és un llibre de davant les visites, hi ha molta fotos meravelloses de l'estiu.
3: I es pot aconseguir on?
22: A les vostres llibreries de confiança. Dimarts que ve el presentem a la Finestra, està a la llibreria de la Diputació, que està aquí al costat diagonal amb la Catalunya, i si no, el demaneu.
3: El podria comprar Maria Pombo per fer bonic, no?
22: També, exacte. Mira.
2: Que el compri algú que el llegeix, sisplau.
22: També.
2: Bueno, parlant de llegir i llibre, amb totes vostès, Silvia Soler.
3: Bravo.
24: Mireu, com que avui tenim molta feina i molta teca, i hem de parlar de paparazzis, hem de parlar de teatre i tot això, jo aniré molt de presseta. Però vull dir dues coses abans de començar, abans de recomanar el llibre que porto avui. Una cosa que vull dir Ai, no, és que vull fer un reconeixement explícit als bombers del país.
2: Home.
3: Ah, bravo.
24: Perquè et poses a mirar la
3: tele... Molt a favor del cos de bombers.
2: Molt a favor, fa molts anys.
24: Sempre vas a lo que vas.
2: I tant que anem a sempre, i tant.
24: Són uns herois, i ho estan fent superbé.
22: Perdó, parlant de bombers, en el llibre que podria presentar, hi ha una foto meravellosa dels bombers de Venècia entrant a inspeccionar l'escenari abans que fessin l'estrena de La mort i la primavera a Venècia.
2: I per què havien d'entrar?
22: Perquè els bombers, que en italià són i vigili de fuoco, els vigilants del foc, que allà a Venècia, a la Fenice se'ls va cremar, per exemple. I aquí és el Teatre Malibran, doncs això, hi ha aquesta foto que és els bombers inspeccionant l'escenari.
24: Doncs un aplaudiment pels bombers, de veritat. Tot el nostre suport. Espero que puguin dormir algun dia, perquè es van empalmant o cosa amb l'altra. L'altra cosa que vull dir és que avui és el meu últim dia de la temporada, perquè dijous que ve no hi seré.
2: Per què?
24: Perquè me'n vaig a vacances.
2: Però això, cada vegada que hi ha vacances, aquesta senyora se'n va abans que no hi ha vacances. És per rastregar-nos-ho.
3: Hi ha diferents classes.
24: No, ja ho sabeu. I llavors us vull agrair aquest curs que ha estat meravellós a tot l'equip i a tots els oients.
2: Et retrobarem l'any vinent, espero i desitjo.
24: Jo també espero i desitjo.
3: Que bé la gent que ens confirma ja el juliol que tornem.
2: Home, i com ho heu de fer, si no?
3: Ah, però és que...
2: Jo ho tinc tot confirmat, llavors no sé si ho fotrem, perquè també he d'incorporar alguna personal nou, però més tots els que estàvem. O sigui, que tot això...
3: Tenim un liu?
24: Tenim un liu?
3: Tenim un liu?
2: No, bueno, un o dos. Però, o tres, no sé.
3: Tenim un liu?
2: Una persona pel carrer li vaig dir, mira, tu podries ser una col·laboradora del vostè primer de la pera. Vinga, pa dentro. Tal. Llavors hauríem d'entrar ara a la direcció de RAC1 a que ens donin més diners.
3: Més diners per tenir més col·laboradors.
2: Que no sé si és el millor moment ara mateix.
3: Ha d'haver-hi diners, som la ràdio líder i funciona.
2: Ara, és que jo, som un milió, doncs un milioner.
3: Un milió, doncs ha de tenir pasta, no?
2: Carroli,
24: Money. Un llibre de contes, us recordareu, molt especial per mi. Sí. I llavors he pensat...
2: Te'n recordes de com era el llibre de contes, Laura?
3: Sí, el de la seva mare, si el tinc aquí, que me l'acaben de donar per anar. El llit és avalí.
24: No, i anava a dir que he pensat que vull aprofitar l'ocasió per reivindicar el gènere del conte, que els editors i els llibreters diuen, i segurament es basen en dades reals, que els lectors no volen comprar contes.
2: Una senyora ja s'ha quedat embarassada del paparazzi. Senyora, felicitats. Aixequis,
3: bravo,
2: senyora. Senyora? Ai, per favor, com ho ha notat? Com ho ha notat? Està contenta o no? Com es diu vostè, senyora? No s'ho esperava, això, eh?
3: No.
2: Ara, realment, no, a la seva edat, quedar-se embarassada d'un paparazzi. Miracle! És que el paparazzi que no saps com... És que és increïble. I ves a la distància, eh? Com es diu, vostè?
4: Lali.
2: Us ho ha passat bé?
4: Molt bé.
2: Fatal. Alfredo.
3: Ben, Alfredo.
2: Bravo.
3: Molt bé,
2: bravo,
3: molt bé.
5: Contacto visual, Solo contacto visual.
2: No, solo contacto visual. Imagini's, senyora.
22: Com l'esperit sant.
2: És espectacular. Senyora, com una robo, no? Com un tal dimara, de s'ha quedat embarassada i el paparazzi. Molt bé.
24: Vaig al gra, perquè ja veig que avui no serà fàcil.
2: Avui només.
24: No, exacte. Un llibre de contes, reivindico el conte com a gènere. Som un país de grans contistes i per tant, hauríem de tenir lectors i lectores que ens aficionem al conte. És una autora italiana que es diu Verònica Raimo, romana, per ser exactes, i que ha fet un recull de contes que es titula La vida és breve, etc.
2: Carai, no, i tant. Vita brevis.
24: Exacte, sí. L'ha publicat Libros de l'Asteroide, en castellà, amb traducció de Carlos Gumpert, i aquesta autora, que és nascuda de l'any 78, no sé calcular quina edat...
3: Com nosaltres, quasi.
2: Quasi.
3: 48.
24: És autora de...
2: Tu tens del 48.
22: Jo del 80.
2: Ah, del 80.
24: Mira, doncs així és de la teva quinta. És autora de novel·la, de poesia i de contes, ha fet guions pel cinema, i ha traduït Scott Fitzgerald i Ray Bradbury, entre d'altres. Per tant, és una dona amb un gran currículum. I ara aquí ens porta un recull de contes que jo he trobat francament divertits. O sigui que per l'estiu... Bueno, també l'hivern també et pots divertir.
3: No, però...
24: Però he pensat que per un moment de relax, a més els contes que ara n'agafes un, el deixes, al cap d'una estona n'agafes un altre, etc. Doncs que estaria molt bé. Té una mirada molt àcida sobre la vida quotidiana. És a dir, ell agafa una situació que pot ser absolutament real i que et pot passar a tu. Per exemple, una noia que lloga un pis... Se n'hi va viure sola, és la primera vegada a la vida que viu sola en un pis. Està molt contenta aquella nit. L'endemà es lleva, obre la porta i davant de la porta hi ha un cogombre amb un condó posat.
3: Per favor.
2: M'encanta.
24: Tu què faries?
2: Jo, investigar immediatament.
24: No, tu no, li estava preguntant a la Laura.
3: Jo em faria angúnia, no? O què?
24: Ella el que fa és una cosa que també m'ha agradat molt, que és...
3: Intentar endevinar
24: quin dels seus veïns, els quals no coneix més que de vista... pot haver i què significa aquest, aquest regal que li deixen el primer dia. Després n'hi ha una altra que...
2: Què és? Com acaba?
24: No, és no, home, no us ho explicaré, això, per favor.
3: Jo ho pregunto a ChatGPT sempre quan em deixen la intriga.
2: Segur que es fan amics.
24: Amb qui?
3: Amb el cogombre.
24: No ho diré, no ho diré, no ho diré. Després hi ha un altre moment, que és una noia que se'n vol anar, bueno, que ha d'anar a fer un curs, un congrés a Nova York. I llavors una amiga, que es diu Sara, li diu, escolta, jo tinc família a Nova York. Els escric i t'instal·les a casa seva. I ella diu, ah, doncs està molt bé. Llavors ella arriba a Nova York, la van a buscar... a l'aeroport, o sí, a l'aeroport, la van a buscar i la saluden a grans crits de Sara, Sara, per fi ens retrobem després de tants anys. O sigui, com? Hi ha un malentès i la família es pensa que aquella noia que hi arriba això. És una neboda llunyana. No. I llavors ella no gosa dir-ho en el primer moment, no, esclar, que això esclar, passa, eh?
2: Passa.
24: I després ja, quan ja fa dies que viu a casa seva, ja no gosa dir-ho. Sí, sí. Llavors hi ha l'atemptat de les Torres Bessones. Mentre tot això. I llavors...
3: I mor algú d'allà.
24: No, no, arriba un moment que ella se sent... com segrestada.
2: A les Torres Bessones hi van morir diverses.
3: No, però dic algun familiar.
2: Ah, de la casa aquesta senyora no ho sé.
24: Sí, sí, de...
2: No, persones, si va morir algú a les Torres Bessones.
3: Algú de la família va morir a les Torres?
24: Ah, no,
2: sí,
24: no.
2: No, no, no.
24: És un taló de fons, diguéssim.
3: Ah,
24: un escenari.
3: Val,
24: un escenari. El darrer conte a mi m'ha xiflat i a qualsevol persona que, com jo, per desgràcia, hagi anat a una escola de monges molts anys, serà un regal impressionant. Es diu El Premio Generosidad, que és un... que les meves monges no ho feien, però podien haver-ho fet. Saps què vull dir? O sigui, al final de cada mes decidien donar el Premi Generositat a l'alumne que s'havia portat millor, que havia regalat...
2: T'havies tocat a tu, te l'havies donat?
24: No, jo no, jo sóc malaje, però malaje. No, és un retrat...
3: A mi sí, a mi m'hagués tocat.
24: És un retrat de l'escola catòlica d'una determinada època que de veritat que és hilarant. Per tant, us el recomano moltíssim, La vida és breve, etc. Verónica Raimo, Libros de l'asteroide.
2: Molt bé,
3: m'agrada molt.
2: Aquests que van rebre aquesta senyora, Sara, es pensen que és la seva neboda i tal, això m'ha passat a mi. Veus? Jo a casa meva es pensa que sóc el seu fill, perquè un dia van dir, hola, van sortir a l'escola, unes senyors em van agafar, van dir, ai, mira aquest nen, què tal, que em dic, però jo em dic que m'adeu. Però el... ai, el nen, Marc, vinga, puja, tal, i vaig dir, bueno, em van semblar simpàtics.
3: Ja em quedo, no?
2: I fins al dia d'avui, vull dir, però jo els meus pares des d'aquí no sé qui són.
3: Bueno, és que la santa...
2: Els ho he oblidat, perquè era fer segon de parvulari, i jo... I em van agafar aquests senyors, i bueno, jo estic aquí, m'entens? Vull dir, no. Niño robado, soc un niño robado,
3: La sang tampoc...
2: Però la porta del col·legio,
3: Però devies de ser de Finlàndia, amb aquest ros i
2: no,
3: tot això.
2: No, i vaig dir, vinga, endavant. Marc, aquí, Marc allà, vaig dir, pues, bueno, mira...
3: Però la sang no és important, perquè igual que...
2: No, que ha de ser important, la sang.
3: Clar, perquè mira, tu els gossos te'ls estimes i no tenen,
2: I
3: la, teva,
2: persones.
3: No tenen la teva sang.
2: No,
3: vull
2: no, no. Saps? No, no, t'imagines? Sí, sí. Bueno, escolta una cosa, ara això ha estat una mica també de conte críptic,
4: Distòpic.
2: Distòpic, distòpic. Nen, escolta...
3: Perquè jo sóc un artista.
2: No, Oriol, de veritat, estic patint. T'has de posar crema 50 graus a la cara.
4: Perquè he vingut en bicicleta i encara és el vermell de la bici.
3: O és rosàcia, tens rosàcia.
4: No, no, és de la bici.
9: Perdona, que estem a 40 graus a fora,
4: Sí, em poso crema.
9: Aquí perquè estem a
3: 40 graus. No et poses.
4: No et crema, clar, perquè 30.
3: Que no, 30 no... Però,
2: per favor, Toni, per començar el 30.
4: Ja me'n posaré de 50.
2: De 50, ara faré unes de cara, que te les has de posar moltíssim. I les orelles també hi ha el clatell. I,
3: i
2: gorro.
3: Perquè tens bigoti, perquè si no et deixen el bigoti negre al sol.
2: Sí, sí, no, no. T'has de posar a tots vostès, Laura fa.
3: Vinga. Condis t'ofereix aquesta secció. Vale, pues avui porto un amic, ara la música, porto un amic que és l'Alfredo Garofano.
2: Bravo!
3: Bravo! Que és... fotògraf de la revista Lectures, us explico, ell era un dels millors paparazzis de l'època on, us en recordeu, que es pagaven milionades per reportatges fotogràfics, o sigui, es pagaven molts diners.
2: La veritat, Alfredo, has cobrat.
3: Es pagaven molts diners.
10: Es pagava mucho más que ahora.
3: Clar. I la revista Lectures, no sé si m'equivoco, va dir la revista Lectures, pago tant pels reportatges que faré una cosa, em quedaré el paparazzi i que treballi, no?
10: Más o menos, sí, sí, sí. El senyor Bou, que era el editor del director d'aquella època, hace 32 años. Yo monté una agencia aquí en Barcelona. Vine de Madrid, monté una agencia cara al 92, porque no había Prensa del Corazón en Barcelona.
2: Claro, es que hemos sido siempre muy discretos.
3: Eso pasaba a mí, yo volía a FECOR.
10: No, era, aquí era la prensa como muy seria, era todo como... Esto era como
3: aburrido,
10: muy frívolo.
3: Sí.
2: Sí.
3: Sí,
2: hombre.
10: Y entonces, en el 90 vine, me fue muy bien, y le vendía yo directamente al señor Bou.
2: Sí. Caray.
3: Y el señor Bou dijo,
10: dijo,
3: para no
10: dijo,
3: clavarme... Sí,
10: eso es.
3: Sí, sí, i se'l va quedar. I té una cosa bona a l'Alfredo com a paparazzi.
10: I alguna més.
3: Que és bon fotògraf.
2: A més a més, sí, que això també...
24: No, però no està de més.
3: No, però no passen tots els paparazzis. No direm noms, però no tots fan bones fotos.
2: A veure, un paparazzi que no...
10: No, bueno, históricamente... los paparazzis sí que hacían buenas fotos, porque hacemos fotos muy rápidas a una distancia muy lejana, sin poder medir muy bien las cosas y tal, y funcionan, ¿no? Lo que pasa que luego, en una época en este país, en la época de que la Presley vivía con Miguel Boyer, por
2: sí.
10: ejemplo, en la calle Arga, al lado del Bernabéu, y por cuatro fotos de ellos saliendo de la puerta de la casa se pagaba un dineral.
2: ¿Por ejemplo?
10: Por ejemplo, ellos yendo a cenar con el matrimonio Solchaga, eso costaba mucho dinero.
3: ¿Con cuán?
2: ¿Con cuán?
10: 2 millones de pesetas.
2: ¿Qué?
10: Hablo de pesetas, no sé la traducción, pero entonces se hacían los pools, que es juntar todo el material, las cuatro agencias, para venderlo en exclusiva y tal. Entonces, esto no eran fotos muy complicadas y mucha gente se acercó a la profesión sin ser fotógrafos.
9: Para traer dinero rápido.
10: Eso es. Y esa gente duró poco la profesión.
2: ¿Qué les hicisteis?
10: Pero bueno, poco son 10 años.
2: ¿Qué? Oma, de unido. ¿Qué les hicisteis?
10: A esa gente nada. Se fue decantando, porque luego también el mercado fue generando que si no eran buenas las fotos, pues no se pagaba. Entonces...
3: És veritat que en el món del paparazzisme es va, i ho explica l'Alfreda, ens ho explicarà, però hi ha com una etapa molt marcada, que és quan va morir la Lady Di, que ells abans eren com molt guais, i quan va morir Lady Di es converteixen en el dimoni, no?
10: Por ejemplo, yo... He trabajado 20 y tantos años en Mallorca, los veranos, julio-agosto, y siempre en todas las fiestas era como muy guay tener un paparazzi invitado, ¿no? Que íbamos sin cámaras y partíamos por ahí y siempre nos terminaban preguntando anécdotas y tal.
2: Claro, claro,
10: en
2: esas fiestas muy entretenidos.
10: En esa fiesta te enterabas de todo lo que iba a pasar al día siguiente, quién va a navegar con quién, en qué barco van a salir y tal, y al día siguiente te ponías a trabajar muy seriamente sin que te vean, claro, para que no digan, mira el tarao este. Pero... era muy divertido tener un paparazzi en una fiesta hasta que se murió Lady Di. Lady Di se muere en un accidente de coche.
2: Lo recordamos.
10: Los fotógrafos iban detrás.
2: Lloramos.
10: Y un programa de un domingo a la noche, un programa especial en España, abrió diciendo...
3: Antena 3.
10: Lady Di murió culpa de los paparazzis.
2: Maravilla.
10: Y ese día fue la crucifixión, no solo en España, sino en todo el planeta, porque los chicos que habían hecho las fotos... del accidente en París tuvieron muchísimos problemas con la justícia, claro.
2: Clar.
3: Ha tingut molt bona relació amb tants personatges que no m'acabaria de citar, no? Amb Concha Velasco.
10: Concha Velasco, para mí, la mejor actriz que hubo en España. Era genial trabajar con ella y era genial como actriz. Lo que pasa que yo también tengo síndrome de Estocolmo, ¿eh? Yo hago un reportaje con alguien, me enamoro, me encanta y lo voy a defender.
2: Te ha pasado conmigo, ¿no? Bien, obviamente.
3: No, pero Concha Velasco era molt generosa en la
2: premsa. Concha,
3: ¿eh?
2: Cuenta de Concha, porque Concha... jo em sembla que et va trucar a les 4 de la matinada per saber quan les teves criades.
10: Sí,
2: cuenta
10: sí,
2: perquè quan... Perquè la cosa anava més enllà de la qüestió professional, diguéssim.
10: No, con Concha empezamos a trabajar hace un montón de años en... Creo que un verano en Mallorca, ella iba de vacaciones al Hotel Formentor.
2: Sí.
10: Que es un sitio maravilloso. Suerte. Que incluso... un día estaba ahí y me dice, mira, ahí está Pepe Bono, que era el ministro de Defensa que acababa de asumir y acababa de sacar las tropas de Irak.
2: Sí.
10: Entonces le dije, ah, estaría muy bueno hacer unas fotos con él y su mujer y tal. Me dice, ven, te lo presento. Me presentó al ministro Bono, estuvimos todo el día charlando y le convencí, no era difícil de convencer.
2: No, no es difícil. Sí.
10: De hacer unas fotos al día siguiente con su mujer y con una niña pequeña que tenía, una hija chica. Me dijo, bueno, vale, vente mañana, tal hora, no sé qué, pero la niña mucho que no quiere. Entonces, vamos a estar dando un paseo, nos haces las fotos y después posamos nosotros.
2: Vale.
10: Perfecto. Y, bueno, pues eso me lo presentó Concha Velasco. Concha Velasco me presentó mucha gente, me presentó...
2: ¿Has heredado, ahora que parles de la filla, de una de las fillas de José Bono y de la señora en aquel moment, ¿has heredado niños? O sea,
10: no.
2: Tú le feies el reportatge al José Bono y de repente la hija te llama...
3: Amelia Bono.
2: A la Amelia Bono te llama y dice, pum.
10: Bueno, pues igual
3: seguro
10: sí.
3: Que
10: igual
3: sí.
10: Igual
3: sí.
24: Es influencer.
3: Pero
24: no,
3: explica José
2: sí,
3: Bono.
2: Igual, o algo.
10: José Bono fue espectacular.
3: Que expliqui el José Bono com va acabar aquell reportatge.
10: Que hicimos la foto, estuvo muy bien, y ya llevamos 2 horas haciendo fotos y el ministro tenía que ir a comer por ahí. Y me dijo, bueno, falta el escrito. Él hablaba así. Digo, sí, falta la entrevista. El ministro me dice, dame un fax que yo te lo mando esta tarde. Y le di el fax de mi hotel. Iba a la tarde, me mandó una entrevista, pregunta-respuesta, entrecomillado, por ejemplo, el ministro se ríe, ja, ja, ja, ja, espectacular, o sea, como si fuera un guión escrito por él. Y así fue, así fue.
2: Y así fue, o sea, que práctico, sí, sí. José Bono.
10: Sin decir que la entrevista se
2: a
10: la
2: mí,
10: había
2: José Bono, una vegada que yo hice un programa que el dirigía la Rosa Olucha y el presentaba Mame Mendizábal, que era una tal, posàvem una taula amb persones que havia estat parlant.
3: Ah, sí, el sopar
2: que
3: hi ha quatre persones.
2: I hi havia José Bono. I José Bono, hi va haver una època que ara ja fa dies que no m'escriu, però que si por favor podia ir a... Què és? Castella León, no? Era ell o Castella La Mancha?
10: Toledo.
2: Toledo, a Toledo, sí. Que tengo un archivo y te lo enseño.
11: Yo deia, ¿el archivo?
2: Però què quiero decir que te enseño el archivo? Ui, què?
3: Pues igual sí. Se t'estava insinuant.
2: Ah, pues escolta, ara mateix, pues mira, ara mateix sortint d'aquí me'n vaig cap a Toledo, perquè dic que estic molt necessitada i tinc moltíssima calor.
3: Tot és possible.
2: Escolta una cosa.
24: Ha fet molts reportatges. A Toledo s'hi estarà fresquet.
2: Sí. Fresquet.
24: Tu
2: vés-hi. És igual.
3: Un dels punts forts de l'Alfredo és el tracte amb la família reial.
2: Ara,
3: no li preguntem.
2: No li preguntarem.
3: Només ho diem, però és un dels fotògrafs
2: no
3: que va fer el rei Joan Carles en pilotes,
2: muy bien,
3: en un vaixell.
2: A Itàlia,
3: estava...
2: no? Ah, no era aquí, però el va entrar a Itàlia.
3: Saps què passa? Que els paparazzis, hi ha alguns que són fantasmes.
2: Però bueno, el rei d'Espanya, Joan Carles, l'ha vist en pilotes la meitat de la població, a la que t'has cuidat, diguéssim, hi ha moltíssima gent que l'ha vist en pilotes.
3: Sí, però...
2: Vas preguntar-li, que si no l'has vist la pilotatge del rei Joan Carles, no és ningú a Espanya.
3: Però mira el caràcter, com hi ha paparazzis...
2: Jo no vull parlar per mi, però vamos, que la pilotatge del Joan Carles, quan dijimos, pues por supuesto, caballero.
3: Però mira la diferència que hi ha paparazzis que s'han passejat per la tele, jo estava allà.
2: No.
3: Tinc coses més interessants que fer un senyor amb pilotes, no?
2: Home.
10: Es que fue una cosa que pasó hace mucho y que ya se habló y que...
2: Ja. ¿Tienes miedo de la justicia?
10: No, de la justicia no.
2: ¿De las injusticias?
10: De la injusticia sí.
2: De la injusticia sí, ¿eh?
10: Sí, de la persecución, eso sí, eso es feo.
2: Ah, has tingut, perdona, però això és un tema molt interessant. Tu per alguna foto de les que has tingut, per exemple, relacionada amb polítics o amb la Casa Reial, has tingut tan extorsionat? Extorsionat?
3: Extorsionat?
2: Jo extorsionieixo, tu extorsionieja, l'Alfredo extorsionieja. Bueno, esto.
10: No, así, pero sí que es verdad que cuando estás trabajando con gente que tiene cuerpos de seguridad, básicamente del Estado, intentan, de alguna manera, mantenerte lejos o que no puedas fotografiar. Pero... con mucho cuidado, nunca faltan a la ley, digamos. Nunca se pasan un pelín. Los cuerpos de seguridad privados... Sí.
11: No como en Cataluña, diguéssim.
2: No como
3: Valencia, que hay que van puchar, ¿no? Diguéssim,
2: Pues has tenido suerte.
10: No, pero, por ejemplo, una vez haciendo fotos a Mario Conde, en la época, en el Zenit de Mario Conde, que estaba con un empresario italiano, no sé si era Giovanni Agnelli o no sé qué, hice cuatro o cinco fotos que llegaban en un velero estupendo a Puerto Portals y vino el jefe de seguridad de Mario Conde y me dice, te voy a tirar al agua. Y yo dije, pues mejor que no. Y dice, se armó un poco de lío, salió Mario Conde y dijo, no, dejarlo, y me fui a un teléfono público, todavía había
2: claro, teléfono cabinas,
10: público,
2: claro.
10: Y llamé a compañeros de prensa porque estaba yo solo ante el peligro y todo el mundo estaba buscando a Mario Conde y aparecieron todos los demás y digamos que no me pasó nada.
3: Claro.
10: El jefe de seguridad de Mario Conde era un ex agente del Mossad que era bastante peligroso.
2: O sea, es que es como de Mortadelo y Filemón, esto que me estás contando.
10: Sin embargo, Mario Conde era un tío muy listo y a la semana siguiente, a los que tuvimos el percance, nos invitó a tomar café en su café, en el Capricho de Puerto Portals, y nos hicimos fotos con él y salió en la prensa local, tipo que Mario Conde
2: era está,
10: un
2: majísimo,
10: tío majísimo con la prensa.
2: Claro. ¿Alguna foto que hayas tingut por? ¿O algún personaje que le hayas tenido miedo?
10: Bueno, sí, cuando ves armas, ¿no? Yo que sé, en Egipto yo estaba siguiendo a la infanta Cristina y me paró la policía y me pusieron una escopeta así por el cristal. Pero claro, yo que sé, la policía egipcia, ¿cómo reacciona? Yo iba con el pasaporte en la mano y no pasó nada, pero el susto te lo llevas. Y luego en Perú también alguna vez, pero...
3: La infanta Cristina tens bona relació, vull dir que és...
10: Tuve una relació estupenda.
3: Una de les seves fotografies
9: torna,
3: la va
9: no?
3: fer servir la infanta...
10: Sí, creo que sí.
3: Va fer la infanta de Cristina, una de les seves fotos la va fer servir per, com a Nadala, per enviar.
2: Ah, sí? Explica una mica la relació amb la Casa Reial. Per exemple, tu quan fas la fotografia que està la que no vols parlar, del Joan Carles, en tot su esplendor, et truquen, et diuen algo?
10: No, para nada. Esas cosas funcionan por otro lado. Digamos, nosotros estamos sobre el terreno... Nos peleamos o discutimos o intentamos despistar a los escoltas.
2: Pero son los editores los que han de tragar.
10: Luego los editores con la gente de prensa, si es tal o...
2: Pero tú no te arribas mai a això.
10: No.
2: Explica la relación... Sí, dime.
10: No, que igual de repente si alguno te dice, joder, ¿os habéis pasado con esto y tal?
2: Bueno, decir, vale,
10: cada uno tiene su trabajo. El suyo es vigilar que no les pase nada, el mío es hacer fotos y el de ellos es trabajar en no sé qué.
2: Claro, sí. Las infantes tú ya has tingut bona relació, perquè, per exemple, la infanta Cristina ja has tingut...
3: Proximitat, diguéssim, no? Sí.
10: Bueno, la infanta Cristina...
2: Pero ¿cómo se puede tener? Siendo paparazzi, ¿cómo se puede tener una relación buena con el paparazzichado?
3: Porque
2: al final... Bueno, tú eres muy atractivo y al final...
3: Claro,
10: no creo que pase por ahí.
2: Para un...
10: El tema es que ella vino a vivir a Barcelona.
2: Bueno, ¿estás de acuerdo que? Perdona, perdona.
10: Yo ya estaba aquí.
2: No, Alfredo, perdona. Estás de acuerdo, no es lo mismo que te haga fotos tú que un señor, pues, más del montón, por decirlo.
10: En general, hacemos las fotos desde bastante lejos y ellos saben que hay un fotógrafo y les molesta.
9: Però tu t'ha ajudat, però tu, la teva imatge t'ha ajudat.
3: No, però té una làbia, l'Alfredo.
2: I la simpàtic, Alfredo, joder, que sí.
9: Sí o no?
10: Pues igual en la distancia corta sí, pero en realidad nuestro trabajo básicamente es el de lejos.
2: Camolo, tío. Ves que al final... Una altra que s'ha quedat embarassada, Alfredo, eh?
24: M'encanta
2: que sigui tan modest,
24: m'encanta.
2: Bueno, Alfredo, con las infantas.
10: Lo que sí, que tú preguntabas por Carolina de Mónaco, en una época era un recurso muy bueno.
24: ¿Sí?
10: Porque, y claro, estabas en Barcelona, llegabas cuando era freelance, ¿no? Llegabas al día 15 de mes, no habías hecho nada. Y dices, bueno, me voy a San Remí, que es a 400 kilómetros,
24: claro,
10: 3 horas de coche, te ibas ahí, te
24: quan s'havia quedat viuda, vivia a San Remí, no?
2: Sí. Bueno, jo estava fent l'època
24: tan tràgica.
10: Però vivia con Vincent Lind, no? Sí, tampoc sí, vivia tan bé. Mal.
24: No, ja, no. Bueno, però dava pena, que tenia 3 nens petits.
10: Sí, bueno, però... Que tenia recursos. No?
2: És que esto lo recomiendo muchísimo. Si us heu quedat
24: viuda... És tan bonic, San Remí, vaig anar només per la Carolina.
2: Vincent Lind, no?
10: I és pequeño como Francesc.
3: Però era generosa la Carolina.
10: No, esa sí que no te podía ver, porque si no te ponía una demanda.
2: Tú te ibas a San Remí a...
10: Y en 4 días la veías, tal, no sé qué. Sabías, claro, que el niño iba a clase de violín, que la niña iba a equitación y tal. Y en 4 días hacías 10 fotos y te arreglabas el mes.
2: Y se vendía todo. La vida está... Sí, perdona.
9: Jo, ara, el paparazzi ara no viu tan bé com abans, no?
10: No,
9: ha baixat molt, no?
10: Sí, y luego Carolina es la inventora de una cosa que es el tema del acoso. Entonces, si la gente de seguridad de Carolina iba siguiendo a ti a ver si te pillaba y si te podían demostrar que en 30 días, 25, habías estado detrás de ella, te ponían una demanda por acoso y te crujían.
2: Claro, claro.
10: Entonces, había que ir con mucho cuidado y luego aquí se empezó a tomar esa costumbre también del tema del acoso y tal, que también lo entiendo lógico. Por eso no te tienen que ver.
2: Clar. Perquè no és el mateix.
3: Per això no ha fet tele. Clar. Amb la de pasta que hagués guanyat a la tele.
24: Anava a preguntar-li això.
3: Clar, tots els bons paparazzis
2: no
3: han fet tele.
10: I luego, a mi no me interesa tener una relación muy cercana con los personajes, porque luego a mí me molesta trabajar con ellos. Yo, en un principio... Claro, trabajé con Francisco Rivera Ordóñez, sí, el torero. Yo no sabía ni lo que eran los toros ni nada, pero trabajé con él por circunstancias de la vida. Lo llevé a torear a Nîmes, él debutó en Nîmes, que lo llevé yo, dormí con él esa noche, me comí toda la chapa de que me dio...
2: ¿Te lo comiste toda la chapa?
10: Del tema del toro y tal, sí, no tenía ni idea. Y luego, cuando él fue un personaje más grande, yo ya sabía tal, a mí no me gusta trabajar con él.
2: ¿Por qué?
10: Y porque no me gusta decirle, mira, ayer te hice fotos con otra señorita que lo
2: había visto. Ah, ya, claro. Vale.
10: Porque al final, ¿qué? Siendo amigo, se lo diré.
2: Claro. Tú te puedes hacer amigo de mí, te puedes hacer amigo, me puedes decir todo, ¿eh?
10: Sí.
2: Te lo digo. Una cosa.
3: Escolta, me dice Lorena que es muy importante.
2: Me puedes pillar con lo que sea, yo acepto todo. Como si me pillas. Yo sí, a mí me la, o sea, me la pela total.
3: Te hemos pillado, este verano lo persigue.
2: Te hemos pillado follando en un tugurio con dos señoritos.
3: Li vaig dir que si va a Formentera.
2: Ojalá.
3: Yo le he dicho que si va a Formentera li faran fotos aquest estiu.
2: A mí.
3: A que sí, Alfredo.
2: Bueno, pues mira, yo tengo.
3: Ah, mira que he dicho que no.
2: Ah,
3: pero para Marica lo millor costa.
2: De vendre.
10: Bueno, y también
2: como me hagan a mí unas
10: fotos,
2: ahora,
10: les hago un monólogo, cuando termine el Mundial, los futbolistas lo van a petar.
2: No, però un moment, la infanta Cristina de Infanta Elena, tu has tingut una bona relació amb elles,
10: sí,
2: perquè clar, al final, per la fuerza Orkan. Com va començar la relació? Com són, qui són, tot això.
10: Bueno, la
9: infanta.
2: Eres argentino, seguro que esto lo sabes.
10: La infanta Cristina vino a vivir aquí, yo ya vivía aquí. Entonces, las primeras fotos de la mudanza y tal,
2: que
10: las
2: son tuyas, ¿sabes? Claro.
10: Sí. Pero claro, eso era, yo qué sé, en qué año. No
9: 90. Y... Pero era un chollo para tú, ¿no? Que la infanta Cristina vingués aquí.
10: Sí, claro. Y entonces empecé a dedicarme mucho a ella. Yo en alguna vez en Madrid había estado en la facultad, en la Complutense, donde ella estudiaba y tal, había podido hacer algunas fotos, pero era muy complicado. Claro, la vida privada de la familia real en aquella época interesaba mucho. Eran tres personas jóvenes, o sea, tres chicos, iba a decir, pues bueno, estaba el príncipe, que ahora es el rey, y las dos infantas, y tenían una vida de gente joven. Salían con amigos, algunos trabajaban o estudiaban, y bueno, pues más o menos te morías.
2: Claro.
10: Cristina vino aquí, empezó a moverse con un grupo de gente con el que yo empecé a estar cerca, digamos, iba mucho al Up and Down.
2: Up and Down.
10: Claro, empezó a salir con Álvaro Bultó.
3: Quina sorpresa,
10: claro,
3: no?
10: Claro, sí,
9: Álvaro Bultó. Jo havia anat a l'Up and Down.
2: Sí, totes. No,
9: era un lloc de...
3: La història amb l'Álvaro Bultó és molt... Vull dir, l'infanta Cristina per les revistes havia de ser...
10: Bueno, gracias a la història con Álvaro Bultó, también fue que entré yo en lecturas. O sea, yo conseguí con Álvaro que Lecturas patrocinara un poco más de lo que le faltaba para hacer su primer París-Dakar en moto.
2: Fíjate.
10: Y yo hablé con Sergio Bou, yo no estaba en Lecturas, le conseguí el dinero que faltaba, él se fue.
2: Álvaro.
9: ¿A cambio de qué?
10: A cambio de una entrevista en su casa, cómo se preparaba el gran amigo de la infanta para ir al París-Dakar.
2: Lo autorizó un poquito.
10: La última, estaba autorizado, por supuesto, entiendo yo, que por la infanta y por su entorno.
2: ¿Seguro?
10: Sí, seguro, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y luego la única premisa era no puedes preguntar por la infanta. Y la última pregunta fue, háblame de tu relación con la infanta Cristina, evidentemente. Y entonces me dijo que eran gran amigos y no sé qué, y que era una persona estupenda.
2: Ya te digo yo que Álvaro Bultó le decías a todo que sí, porque todos estos bultos
9: era
2: son tan monos.
10: Era majísimo, era un tío estupendo,
2: Era un tío estupendo. Va a venir el 2013, que ho he buscat. I al... Quina pena. I al... Però tots els bultors són molt simpàtics. Són molt guapos, també, t'he de dir.
10: Sí.
2: Sí. Hay uno concretamente...
9: abans d'atendrem aquí, eh?
2: Sí. Hay uno concretamente que yo lo conocí en Marruecos, que si me quieres llamar, estoy a tu entera disposición, ¿eh? En el caso de que te divorciaras, que esto a mí me dolió muchísimo... Estoy a tu entera disposición.
12: Estoy a tu entera disposición.
2: Bueno, entonces...
10: entonces la infanta, claro, la infanta Elena...
2: Sí, con la infanta Cristina, entonces, heu parlat fins i tot, eh?
10: Sí, porque yo he hecho muchísimas fotos de la infanta Cristina.
9: Vaqueira, claro. Vaqueira,
10: que es un lugar al que...
2: Pero bueno, yo la pregunta es, tú eres a un tío que te está haciendo fotos con el bulto, con la otra, Transurtín, no sé qué, no sé cuánto, luego supongo que con Iñaki Urdangarín también le metiste fotos y tal. Todo el rato fotografiándolos. ¿En qué momento la infanta Cristina le caes bien? Porque, claro, yo digo, este señor... ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿dónde está la magia?
10: Por ejemplo, yo me llevaba...
9: ¿El roce hace el cariño?
10: No, y me llevaba muy bien con su entorno, porque su entorno sí que me veía permanentemente. Quiero decir, sus escoltas, su jefe de escolta, su secretaria personal...
2: Claro. Entonces, hay que cambiarse primero a todos los escoltas.
9: Sí, claro.
10: Más que cambiarse, tener un... O bueno, sea, no ser un cretino. Vale, no hay que ser un cretino para trabajar en esto. Porque
9: que,
10: si
9: hay
10: no,
9: mucho, que hay mucho cretino en el paparachismo.
10: Y entonces, por ejemplo, una vez... Yo iba a todos los actos oficiales de la infanta.
2: Y al final te ven.
10: Y eran absurdos. Claro.
2: ¿En qué sentido?
10: Y por ejemplo, le entregaron en Barcelona la medalla al mérito de no sé quién a un tipo que era Juan Gatti, que es un genio.
2: Al grafista, al artista, sí.
10: Que cuando yo era niño pequeño en Buenos Aires, él había estado en mi casa. Entonces me acerqué, hablé con él, tal. La otra me iba hablando con él y se acerca, ¿qué pasa? Tal, bueno, pues esas cosas.
2: Claro, claro, van haciendo... esto no es un tarao.
10: Un día en Santander le daban la llave de honor de no sé qué lugar. Y yo fui. Incluso ella me dijo, ¿qué haces aquí?
2: Claro.
9: Yo qué sé. ¿Alguna foto que te hayas guardado de ella? Que no la hayas publicado.
2: Ah, sí, moltes,
10: mil. No? Muchas. Mil. Muchas. Cuando sale horrible, no. Claro, un gesto, no sé qué. No,
2: tú respetas, por ejemplo, ¿eh?
10: En Santander, ese día, vino uno y me dijo, mañana va tu compatriota a la casa de la infanta de Barcelona. Y yo me quedé así. Y a la mañana siguiente me puse desde por la mañana en la puerta de la infanta a ver qué pasaba.
2: Messi.
10: Y vino Máxima de Holanda.
2: Ah,
10: mi compatriota.
2: Tu compatriota, que es tu reina.
10: Y estuvieron 4 días en Barcelona y la hice yo solo, con otro chico que un día me dijeron, oye, parece una exclusiva que te hemos dado. Pues vamos a llamar a otro para que seamos dos.
2: Ya, claro.
10: Estas cosas pasaban. Pero claro, yo la trataba muy bien a la infanta, pero claro, yo tenía que hacer toda la foto de la...
2: Y supongo que cuando se la infanta, el cap saps que es inevitable y es millor tenir-vos de cara y tener una relació professional que no da.
9: I quan la infanta Elena... Però jo quan vaig començar, que vaig començar més tard, que vaig arribar a Corpa, jo el mirava i pensava... Jo que estava aprenent la professió i pensava, joder, perquè veies aquella proximitat, o sigui, clar, veies aquella proximitat.
2: Bueno, tu no, també no has sigut una edat arau, pel que et conec, i tu ets culta, diguéssim, que això és una cosa que és fonamental, bueno, diguéssim,
10: que
2: respectes els drets... Sí, perquè això, la veritat, que és fonamental ser culta, haver llegit, respectar els drets humans, tot aquest tipus de coses...
9: I el teu proper reportatge, clar, quin serà? Ja el tens pensat?
10: No.
9: Es que ahora está...
10: No,
9: es que
10: no, pero además vamos con la actualidad. De repente, yo qué sé, esta tarde pasa algo y me organizan en la revista, tienes que irte a tal sitio, tal, y ahí que vamos.
9: Marila Lorena, que te agradará saber que el seu millor amic es Rodrigo Fresán.
2: Hombre. Y luego Ariel Ró también, yo creo que son colegas.
10: También.
2: Mare de Déu. Escolta una cosa, amb la infanta Elena, ¿no? También tenés
9: una
2: relación.
9: Era més difícil, perquè, ¿no?
10: No mala. Cuando la infanta Elena se casó, se fue a vivir a París, era mi segunda residencia a París, digamos, que iba muy a menudo, que es muy divertido ir a París.
2: Claro. ¿Esto quién lo paga? Lo paga el editor, claro, ¿no? Has de tenir una bastreta.
10: Claro.
2: Claro.
10: Ahora sí, antes lo pagaba
2: yo. No, lo digo porque ahora aquí pides una bastreta.
10: No,
9: ¿y a Lady Di, las fotografías?
10: Sí, sí, sí, en Mallorca.
2: Mira, oye, una cosa, vas a tener que volver, ¿eh? Perquè aquest senyor...
9: Clar, perquè les fotos...
2: No, és que no tinc temps, me n'he d'anar a la publicitat, ¿eh?
9: No, fotos que no es fan perquè tenen consciència els paparazzis, a vegades. Ells
2: sí, ells sí.
9: Consciència de no fer fotos.
2: Escolta'm, Alfredo...
9: Ai, quina il·lusió m'ha fet.
2: Garofano, tens que venir más, ¿eh? Porque no sabes que diu muy bien, yo he embarazado muy bien. No te vayas. Ara fet la publicitat, parlem amb l'Oriol Puigdeuler. Bravo total.
13: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
14: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
2: Melons Brutal!
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Mary Short.
7: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
8: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
7: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
9: river... Va, Joel, anem tirant.
10: Si marxem ja, va, que aquest final de temporada està sent...
7: Amb el suport del Comissionat per la Celebració dels 50 anys d'Espanya en Llibertat.
11: RAC 1.
7: Tots som un milió. Us hi esperem.
12: Bueno, a veure, diverses coses. Acabo d'escoltar, nosaltres demà farem el programa des de la Filmoteca i estan tots convidats.
9: Ah, que bé.
12: I després, la promoció aquesta que vam fer, la promo que vam fer, jo he de dir que estic molt bé, ho he fet molt bé, molt pujat de to i tal, estrioniquet i tal, com ha de ser.
9: Vale,
12: ara, vosaltres dos, Esther i Joel, o sigui, era dilluns, és l'última vegada que gravem una promo el dilluns, perquè esteu baixos de to,
9: total,
12: no s'entén res que dieu,
13: home,
12: mal interpretat.
13: Del Canet Rock,
9: i això que està editat, que
12: és, no, que va, era abans. Està super editat, imagina't. És que us haguéssim hagut de posar... Mare de Déu, dic, us sento, i com vingui algú demà a la Filmoteca, serà un miracle, perquè si és per vosaltres, la gent diria, mare, que vaya rotllo patatero. Llavors Fortuny està desesperat perquè va posar ahir una dessuadora de color vermell amb la roba blanca, està de ser idiota.
13: T'ha quedat tot rosa.
12: Tot rosa, tot rosa, el mètode rosa.
13: Que l'amor s'hi posa. Ell, que tot ho porta camel, perquè és aquest rotllo pijo.
12: Tots els calçotets rosa.
13: Té un aire pijo madrileny, saps?
12: Un aire pombo, un aire pombo.
13: Una mica pombo,
12: sí, sí, té...
13: Bombeja,
12: i ve que bombejarà ara aquests... No, Joel, que tens un cap de setmana. Home, creiem que sí, no ho sabem, perquè ell és molt críptic.
13: Amb qui?
12: No ho podem dir. És una persona coneguda, més o menys.
13: Ah, sí?
12: Sí, amb tots vostès, Oriol Puigtauler. Bueno, escolta, Oriol Puigtauler és l'autor del primer llibre de la nova col·lecció que edita a l'Institut del Teatre, que aquesta col·lecció es diu Bitàcules.
14: Bitàcules, sí.
12: Bitàcules, però no era bitàcula? Això bitàcules què collons vol dir?
14: És el quadern de bitàcules d'un barco.
12: Ah, es diu bitàcula
14: barco,
12: en català.
14: D'un barco, d'un vaixell.
12: Això era de bitàcula.
14: És com un diari de bord.
13: Per... Sí, és de bitàcula.
12: Exacte. Bitàcula, molt bé.
14: I llavors és com un... una plasmació en llibre d'un espectacle, de la creació d'un espectacle. Des de la sala d'assaig, des dels figurins, des dels plans de llums, des de l'escenografia, i en aquest cas comencem amb un luxe total, que és La mort i la primavera, l'espectacle que va fer el Marcos Morau, que va inaugurar la temporada del Teatre Nacional, que va estar a la Bienal de Venècia i que ara està girant pel món.
12: Pel món. Llavors, a tu t'ho encarreguen a tu, que això, clar, és evident que està molt bé. Fotografia de la Sílvia Poch.
14: Sílvia Poch, gran fotògrafa.
12: Per tant, tu has estat a la creació d'aquest espectacle?
14: Sí.
12: O sigui, tu ja sabies que havies de fer el llibre quan estàvem fent... Clar, sí, no?
14: Sí, sí, esclar. Jo coordino la col·lecció i llavors cada...
12: A més, coordines la col·lecció.
14: Sí, sí.
12: Per tant, cobres per dues coses, per aquest llibre i per la coordinació.
14: Ja ho he cobrat, això.
12: No,
14: sí, ja ho he cobrat.
12: Perquè a vegades et foten...
14: No, ja ho he cobrat. Vaig cobrar pel projecte, sí, sí, i he cobrat per aquest volum.
12: Val,
14: llavors,
12: val.
14: Perquè la filosofia d'aquesta col·lecció és que cada llibre té un editor diferent i una fotògrafa, un fotògraf diferent.
12: Molt bé.
14: Aquest, la Sílvia Poch, el següent volum que s'està fent ja, que és sobre l'obra de Terrals, té una altra autora i un altre fotògraf, i això, llavors jo vaig estar als assajos, que van ser al Teatre Nacional el juny-juliol de l'any passat, allà al taller de pintura, vaig tenir la sort de poder anar a Venècia, a la Bienal de Dansa, que van estar allà tancant la Bienal, i llavors va inaugurar la temporada aquesta passada del Nacional de Catalunya.
12: Això era el Marc Morau, que... Marcos Morau, que el dirigeix la Baronal.
14: Sí.
12: T'escullen ells o tu esculls a la... O sigui, proposeu vosaltres...
14: Nosaltres vam escollir quin artista... El Marcos Morau ara mateix és la Champions, no, lo següent, vull dir, està estrenant i dirigint a París, a Berlín, a Londres, farà una cosa ara a Tòquio aquest estiu a l'agost.
13: Caramba.
14: És Premi Nacional de Catalunya, Premi Nacional d'Espanya, Cavaller de les Arts de França, i llavors la Veronal, la seva companyia, ell...
12: Sempre amb la Veronal dirigeix...
14: Ell fa tant coses amb la Veronal com quan el conviden pel món, és això, cobrar resident a Berlín, invitat a la Trenal de Milà, invitat al Netherlands Dance Theatre, vull dir que és top. I a part d'això, també m'agrada perquè és visibilitzar tot el seu equip. És a dir, ell treballa amb gent de molt nivell, com la Sílvia Delanyó, que fa els vestuaris, el Bernat Gensà, que fa les llums, i llavors aquest llibre també, ara estic ensenyant a la Sílvia Soler, una cosa, aviam si saps què és això, Sílvia.
0: No sé perquè no porto ullera.
14: És una partitura de moviments.
13: És a dir... La Veronal és dansa.
14: La Veronal és dansa, però és molt més que dansa. Dansa,
0: els teatre. Malalts de teatre, que en aquest país n'hi ha molts, gràcies a Déu, fliparan amb aquest llibre.
14: A la llibreria Jàssera, que va venir aquí al Ferran Utzet, també
12: farem
14: especialitzada en arts escèniques.
12: Que està al carrer, no sé què...
14: Per al
13: Raval. No, a prop del
14: Born.
13: No.
14: Prop de
0: l'Isabet.
14: Carrer de les Sitges.
12: De les
14: Carrer
12: Sitges.
14: De les Sitges, prop de...
12: Està al costat de la Vaca Negra, o com era allò que anàvem dir?
14: L'Ovella Negra.
13: L'Ovella Negra. La de tardes que passava
14: allò
13: allà.
14: La del
12: Raval. Sí, sí, al costat. Sí.
0: És que, clar, vas a veure un muntatge teatral i t'agrada molt, i llavors poder accedir als documents privats que només han fet servir la gent que treballa.
14: I el Marcos Morau i la Veronal ja van molt més enllà de la dansa, perquè més el Morau ve d'estudiar fotografia, cine, és un coreògraf que no és ballarí.
12: És increïble.
14: Està treballant en aquest espectacle, música original del Maria Arnal.
13: Però és molt generós, també, aquest llibre, per part de l'artista. No? Perquè comparteix tot el seu saber.
12: Els trucs, no?
14: Total. I llavors jo també hi ha una sèrie d'articles meus, crònica del primer dia d'assaig, crònica de l'estrena a Venècia, entrevista amb el Marcos, entrevista...
12: Fareu el llibre del Mago Pop?
14: No, el Mago Pop no el farem, l'Antonio.
13: Jo en sé tots els trucs.
14: Per què? Jo en sé alguns, també.
13: Els detecto en seguida.
14: Però no es poden dir, però
12: per què?
14: Això
12: no té gràcia.
13: Jo detecto en seguida, llavors...
12: Però tu has d'anar amb l'actitud de la màgia.
13: Però no, no, jo crec que des de que he madurat, ja no me la colen amb res.
12: No, ni els tios, ni els mags.
9: Tu vas explicar que el teu pare parava els vídeos del Màgic Andreu per trobar el truc.
0: Del Mago Pop.
9: No, el seu pare del Màgic Andreu.
14: Jo no soc de Mago Pop, soc del col·lectiu Amaga, que el dilluns que vist feien a la brossa, que els veu tenir aquí.
13: El meu pare va a classes de màgia. Amb 78 anys se'n va a un centre cívic a prendre màgia.
12: Ah, sí? Que vagi a veure això de l'Amaga.
14: Amaga,
12: amaga. Bé, llavors, escolta una cosa. Això, primera, que tenim aquest volumen entre mans, que és el de la Baronal.
14: Sí. La Mort a la Primavera. La Mort a la Primavera. En un espectacle de dansa, sense paraules.
12: Clar, això també deies, mare de Déu, eh?
0: La Rodoreda, que li va dir el seu editor, escriuré una novel·la que no entendrà ningú.
14: Exacte.
12: Era la Mort a la Primavera.
0: I efectivament.
12: Ja sí que s'encanta la Mort a la Primavera.
0: Home, però és que és meravellosa.
14: És forta,
0: eh? Però hi ha moltes coses que no s'entenen.
14: Sí, és fortíssima, que quan et mors t'omple la boca de ciment.
2: Vale, marxa a entrenar, Lola, estic en directe, vale?
12: Estic en directe, Lola. Parla-li, el...
13: No,
12: que fa dies
13: que
12: la veiem.
13: Digues hola, Lola.
2: Hola.
12: Hola, Lola, què tal? Ui, filla, que adolescent et veig, aquest hola. Escolta, sóc el Marc Giró, què tal estàs?
2: Hola.
12: Hola, ara. Què t'anava a dir? Escolta, ara fa dies que no coincidíem.
2: Ja.
12: Ja. En quin plan estàs ara? O sigui, de què vas a fer?
2: Entrenar.
12: Què t'agrada dir? Ja ens ho explica la teva mare, perquè li vam preguntar que veu triomfar moltíssim a Benidorm,
13: sí,
12: amb la colla del kickboxing aquell que feu de dansa, no sé què collons és allò.
2: Sí, vam quedar primers.
12: Conena, un aplaudiment, per favor.
13: El
12: Fit Kit. El Fit Kit, eh? Així t'ho dic. I què tal el càmping?
2: Bé.
13: Lola, et pots explayar més. El càmping és guai, fa molt bon temps,
2: bueno,
13: no?
2: Sí.
12: Sí.
2: S'està bé.
12: Ara quina edat tens? Perdona, que no s'ha preguntat això, però...
2: 14.
12: I que el tema dels nòvios i tal, què?
2: Normal.
9: Ara t'ho explicarà aquí, clar.

0: atendre'ns.
1: Adéu, Lola.
2: Adéu, amor, ara es truco després. Adéu.
0: Que té noviet, té noviet.
2: Ai, no vull saber-ho.
3: Parece això, que sí.
2: Parece que sí.
0: Els 14 que estàvem fent nosaltres? A veure,
4: jo tenia... Quasi jugant a nines.
5: Primer de bupes, no?
2: És que no té noviets. És que va...
6: Segon, era molt innocent, era molt innocent.
2: Va pindulant bastant, o sigui, va canviant bastant, que això sí. Me'n deixa una mica més...
0: Jo primer de bup crec que va ser... Vaig començar a entrar... Ara perquè el de la Gaia Eixample ja és molt Gaia Eixample i ja està tot molt il·luminat. Però jo crec que va ser la meva estrena a la nit de Barcelona, amb 14 anys.
2: A mi el primer cop que em van tocar una teta era amb 14 anys. Sí, recordo perfectament. Vaig dir, ui, on va?
0: I van fer... com aquell. Escolta una cosa.
2: El
0: Balaguer, que fort.
2: El Balaguer.
0: Oriol,
6: digui'm.
0: Aquesta col·lecció d'itàcules, tenim primer la baronal del Marc Cosmoró.
6: Morau.
0: Morau, número 1.
6: Moró, com la Marlene Morro.
0: Després...
5: El segon volum, quin serà?
0: Sara, ja ho ha dit, l'obra de Tres Rals de la Marta Pazos.
6: De Pazos, que ha inaugurat el grec, que ara inaugurarà la temporada lliure al setembre.
0: A mi m'agrada molt aquesta obra, i hi ha gent que diu, bueno...
6: Ens vam veure l'estrena, amb la gran Marta Bernal.
0: Marta Bernal, que això és una cosa increïble.
6: I la Ramírez Mucles.
0: Demà estarà, demà serà amb nosaltres a les millors carreteres.
6: Ja ho sé.
0: I després, qui més? Bob Pop, ai, Bob Pop.
6: No, Bob Pop no, i Mago Pop tampoc. El següent encara no el podem dir, perquè...
0: Però una pista.
6: Bueno, gent que fa arts escèniques a Catalunya...
2: Perquè,
6: clar, has de saber... Una merda de pista, no? Bueno, no es pot dir que...
0: Has de saber també l'obra, no? Ja s'està preparant, això, o no?
6: Bueno, no, perquè en aquest país els espectacles s'assagen en 6 setmanes, 8 setmanes anant bé, i llavors tu fas una revisió.
0: I a fora quan?
6: A fora, si tenen diners, poden estar un any, assajant. La de l'Ofèlia, aquelles...
0: Però vaig a dir una cosa, bastant bé ens està sortint.
6: Sí, ens surt molt bé.
0: Bueno, a veure, dues coses. Jo ara que tinc aquí... Vaig anar a veure ahir, Esther, tu, ho recomano tu, i també tu, les que tenim persones adolescents a casa. Juan Diego Boto, Una noche sin luna. Està al Tívoli.
2: És que
0: tothom ho diu. Hi ha gent que ha anat a veure quatre vegades i quatre vegades ploren.
6: Em sembla que no queden entrades, Marc.
0: Bueno, però intenteu. Coleu-vos, que té les entrades que t'han ordenat, hòstia. Pues robeu-la, jo què sé.
2: Una mica d'anarquia, no?
0: Una mica d'anarquia, joder. Juan Diego Boto, increïble, perquè fa tots els papers.
2: O sigui, és una cosa increïble.
0: Doncs encara t'agradarà més, compte, eh?
2: I no tornarà?
0: Sí, sí. És que això és una cosa...
6: Anirà girant, anirà girant.
5: Hem de marxar a publicitat.
0: I després vaig anar a veure del Pau Aran, La matèria... com collons es diu això? La mateixa diferència, és que no porto les ulleres, La mateixa diferència, que és més raret l'espectacle, però també val la pena, t'ho dic. Això, vés-hi amb els teus fills. No, home, roba una entrada.
5: No hi ha entrades, però les robem.
0: No, però robeu-les.
6: I jo us vull recomanar El retrat de Dorian Gray amb el Gunyalons, que està estupenda.
2: Ah, sí,
6: tothom
2: ho diu, també tothom ho diu.
0: Amb música,
2: saps qui fa la música?
6: El Cornudella.
2: El Cornudella.
0: Per favor, que aquest ens encanta.
6: La música preciosa i l'Àngel està estupenda.
0: Estem fora de pen, Joel, carinyo. Estem fora de temps. Mare, que estrany. Bueno, què t'anava a dir? Posar una meva publicitat, que és una cosa que interessa molt del capitalisme. El que més interessa és aquesta publicitat que escoltareu ara vosaltres. Amunt.
7: RAC 1. Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més... vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
8: El millor cinema asiàtic arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood més exuberant i l'anime més esperat, amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nits de Cinema Oriental.
9: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
10: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
1: fins a 575 km

0: d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
4: Bon dia, són les dues.
3: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
5: Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
3: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
6: RAC 1, tots som un milió.
7: Amb l'aplicació de RAC1 tens tot a cop de clic.
8: Descarrega.
7: Podcasts exclusius.
8: Streaming.
7: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
8: Contingut a la carta.
7: I escolta el que vols quan ho vols.
8: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
9: Escolta, ja ens hem passat, però has de dir una cosa importantíssima.
10: Us imagineu nedar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani?
9: Increïble. Sí. Hi ha una senyora al públic que ho ha fet. I què tal?
11: No, no ho he fet.
9: Ah,
11: hi
9: vas?
11: La setmana que ve.
9: Ai, però abans la setmana que ve explicar-nos-ho. On vas?
11: Com no sé a l'Ametlla.
9: A l'Ametlla.
10: A la Tunatura, a l'Ametlla de Mar, una experiència única que podeu viure fent snorkel diving o fins i tot el primer bateig de mar. Reserveu ja a tunatur.com.
9: Tu has repassat...
12: He reservat, sí.
10: I l'Oriol Puigdeuler també.
12: Amb la família. 9 persones som.
9: 9 persones! Hi haurà més persones de la teva família que
10: tonyines.
11: Planasso.
9: La Veronal té...
13: La mort i la primavera, la podreu veure pròximament a l'Artesà del Prat, al Teatre Auditori Sant Cugat, Emma Vilarassau, o si voleu, a Bilbao, a la Riaga, al Teatre de Línia de Nàpols, a València.
9: Bon estiu a tothom!
14: Bon estiu! Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
16: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
17: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
18: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
17: Desbloqueja el Titan que portes dins.
18: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
19: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
20: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
21: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
22: Medishore.
4: Bon dia, passa un minut de les dues. Aliança Catalana ja es disputa el segon lloc al Parlament amb Esquerra Republicana. Segons l'últim CEO, els de Sílvia Oriol farien el sorpasso a Junts, que es quedaria amb la meitat de diputats. Les eleccions les tornaria a guanyar el PSC, tot i anar també clarament a la baixa. Perdria entre 4 i 6 escons.
3: Catorze-quinze. Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
4: De seguida repassem aquest últim CEO que dispara Aliança en intenció de vot. Podria passar de 2 a 25 diputats. El portaveu del PP, Borja Sémper, creu que Alberto Núñez Feijóo la va espifiar en parlar de l'absentisme laboral com un càncer. Ho ha dit aquest matí al Món RAC1.
0: Tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones, pues que hay gente a la que le molesta y convendría, yo creo, que seamos todos, bueno, pues que tengamos cierta cautela a l'hora d'utilitzar aquestes comparacions.
4: Sempre contradiu el líder del PP, no creu que s'hagi de baixar el sou als treballadors que s'han d'agafar la baixa per malaltia, en canvi Isabel Díaz Ayuso creu que Feijóo té més raó que un sant. L'UCO implica també l'expresident de Correus, Juanma Serrano, en el cas Leire Díez. Serrano va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez fins que va arribar a Moncloa. I, evidentment, continuem molt pendents de l'evolució dels incendis que continuen cremant a Catalunya, tot i que estabilitzats. Són el de Navarc, la Setmanat, l'Anoia, Gavà, el Pla de Manlleu i Guimarà. Els bombers avisen que estem entrant en les hores més crítiques amb una humitat baixa i unes temperatures que continuen disparades. Ara en parlarem amb la Mònica Usar. Hi ha uns 650 municipis en risc extrem o molt alt d'incendi i 9 espais naturals tancats. I ha mort Bonnie Tyler, la cantant d'himnes, com tot l'Eclipse of the Heart que va triomfar als 80. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
1: Bon dia.
4: Hansi Flick ja treballa a la Ciutat Esportiva del Barça.
1: Després de gaudir de les seves vacances, el tècnic blaugrana ja ha començat a preparar l'inici de la pretemporada que arrencarà dilluns que ve, el dia que ens hem llevat amb el nom de Karim Adeyemi damunt la taula com a possible proper reforç de l'equip blaugrana. Fons del Barça donen per fet l'interès, però puntualitzen que no hi ha res tancat amb l'extrem del Borussia Dortmund i, per tant, no es preveu que l'acord sigui imminent. Un matí en què el Barça ha fet l'acte de renovació de l'entrenador de l'equip femení Pere Romeu fins al 2028. Després el sentirem. Tot plegat el dia que comencen els quarts de final del Mundial amb un França-Marroc a partir de les 10 de la nit. Fora del futbol, en bàsquet tenim en marxa les negociacions avançades de RAC1 del Barça amb Nikola Kalinic perquè es converteixi en el nou tècnic de la secció, i al Tour de França ja també tenim en marxa la primera gran etapa de muntanya en aquesta edició, avui amb l'ascens al mític Tourmalet.
4: Doncs ens hi posem, passen 3 minuts i mig de les dues.
22: 14-15.
4: Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona plaça amb Esquerra si avui es fessin eleccions. És el pronòstic que fa el Centre d'Estudis d'Opinió. El nou baròmetre manté el PSC com a primera força, patint mínimament els efectes de les corrupteles socialistes, i multiplica per 12 la representació de Sílvia Orriols. La líder d'extrema dreta passaria dels 2 escons actuals als gairebé 25. Els de Carles Puigdemont perdrien Bous i Esquelles i es quedarien amb menys de la meitat dels seus diputats. Salvador Illa, de fet, mantindria el lideratge amb entre 36 i 38 diputats. Esquerra consolidaria la crescuda dels 20 escons actuals a l'entorn dels 25. Aliança, però, li trepitjaria els talons, ara ho dèiem, gràcies a la davallada de Junts, que es quedaria amb entre 14 i 18 diputats, més enllà de veure de Puigdemont el director del seu Joan Rodríguez. També ha atribuït el creixement d'Orriols a un traspàs directe de Vox. A la part baixa, el PP i Vox igualarien forces al voltant dels 12-13 escons. També empatarien a la cua els comuns i la CUP amb 4 o 5 diputats, forquilla dels comuns que permetria mantenir la majoria d'esquerres que ara apuntala al govern de Salvador Illa. Els votants d'Aliança no es consideren, però, d'extrema dreta, tot i això compren les receptes del partit en matèria d'immigració i inseguretat, que es van consolidant com les principals preocupacions dels catalans per darrere de l'habitatge. Detalls, Segiro.
23: Sí, són preocupacions que van a l'alça. En canvi, la gent és cada vegada més optimista pel que fa a la situació econòmica a Catalunya. L'estudi també pregunta per la corrupció. 8 de cada 10 catalans creu que s'està àmpliament estesa dintre la classe política, i repassa també el suport de la independència. El no es manté per sobre el 50%, però sí li retalla 6 punts, fins al 45%. Finalment, també es repassen els principals lideratges internacionals. Donald Trump suspèn estrepitosament i el més ben valorat és el papalló 14. Tot i això, a la majoria de catalans el genera força indiferència les seves opinions.
4: Gràcies, Cesc. I Plataforma per la Llengua denuncia que el català continua en situació d'emergència. Un exemple és que només 2 de cada 10 catalans s'adrecen en aquesta llengua a les persones que creuen que són de fora, i la gran majoria canvien de llengua si reben una resposta en castellà. Són dades que s'inclouen, en aquest cas, a l'informe CAT d'aquest any. Ara bé, segons Plataforma per la Llengua, no és una situació irreversible. Per això demanen a les administracions que es posin les piles d'una vegada per totes i prenguin decisions per millorar l'estat de la llengua al país. Bàrbara Padilla.
2: No tot són xifres negatives. Segons l'informe CAT, la meitat dels espectadors de teatre trien obres en català, davant el 30% que prefereixen el castellà. I les visualitzacions de continguts en català a les xarxes socials han crescut més d'un 70%. Ho diu el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
5: Hi ha més oferta, el problema és que no és comparable amb l'augment d'oferta que hi ha en castellà i en anglès. Potser paral·lel al castellà i a l'anglès no ho pot ser mai, per les característiques de les llengües, però necessitem molt més contingut, moltes més pel·lícules, moltes més sèries, més videojocs, perquè estem molt lluny. No és que falti una miqueta, falta molt.
2: Escudé considera que som a temps de canviar aquesta situació d'emergència. Per això reclama canvis a la legislació i polítiques que impulsin l'ús del català. Per cert, que actualment només un 8% de les persones immigrants parlen habitualment en català. Ara bé, segons l'informe, està demostrat que les persones nouvingudes que saben parlar i escriure en català cobren de mitjana un 18% més.
4: Les 2:07, el govern espanyol ja no sap com prendre's els cops de volant de Donald Trump. Ahir, durant la cimera de l'OTAN, el president nord-americà es va referir a Espanya i en qüestió d'hores va passar de dir-ne penjaments a desfer-se en elogis. Trump va argumentar aquest gir de 180 graus perquè, segons va dir, Espanya s'havia compromès a pagar una morterada a l'Aliança Atlàntica. El govern espanyol, però, no té ni la més remota idea de què parla. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en parlava fa poca estona, al 24 Hores.
6: No sé exactamente a qué se refiere, es solo él podría explicarlo a lo que se ha referido. España lo que es un aliado fiable, sólido e indispensable para la seguridad euroatlántica, que cumple aquello que es necesario para la seguridad euroatlántica y cumple lo que promete. Ojalá todos los aliados pudieran decir con la cabeza bien alta lo que España puede decir.
4: Álvarez ha insistit que Espanya manté una bona relació amb els Estats Units. I l'hem sentit en començar. Borja Semper creu que Alberto Núñez Feijóo no va estar gens encertat quan va qualificar de càncer l'absentisme laboral. De fet, no li ha agradat ni la comparació. Recordem que Semper s'ha recuperat d'un càncer de pàncreas, ni tampoc la proposta que va fer el líder del seu partit, la reducció de sou als treballadors que s'hagin d'agafar una baixa. És una idea que divideix, però, el PP. Anem a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
22: Bon dia. El Partit Popular continua ni per segon dia consecutiu amb les justificacions i els matisos a les paraules de Feijóo sobre l'absentisme i les seves propostes, com ara retallades del salari als treballadors que estan de baixa. Semper, que sí fa distinció entre absentisme i baixes justificades, no ho veu bé.
0: Una baja por enfermedad no es un capricho. No podemos añadir al problema y al drama de tener que coger una baja por una enfermedad añadir encima que se minore tu salario.
22: Semper matisa i demana cautela. La presidenta madrileña Díaz Ayuso fa costat Feijóo sense fissures.
24: El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas.
22: Des del govern espanyol, Yolanda Díaz acusa les dretes de culpar els treballadors.
25: Basta ya de criminalizar a la gente trabajadora de nuestro país.
22: I Bustinduy diu que Feijóo i el PP només fan que apuntar les intencions reals. Retallar els drets dels treballadors.
4: Feijóo va fer aquestes polèmiques declaracions arran de l'informe sobre absentisme laboral del Col·legi de Graduats Socials que avui ha renyat els polítics per treure de context algunes dades, Roger.
22: Sí, el Consell de Graduats Socials lamenta que el seu estudi sobre l'absentisme laboral hagi donat peu a un debat polític que consideren no només inoportú, sinó contraproduent. El president del Consell, Joaquim Marchant, critica tothom, govern, sindicats, partits, líders polítics, per crear, diu, un incendi on hi hauria d'haver diàleg i consens.
26: Debemos ser todos muy, muy cuidadosos. Las relaciones laborales de un país no se deben bañar del debate político porque son fácilmente inflamables.
22: Marchant reclama un pacte d'estat per fer front a una realitat que no fa més que créixer i que avui afecta 1.400.000 persones i que només l'any passat va suposar que es perdessin el 5,20% de totes les hores de treball. Atenció a una població de treballadors cada vegada més envellida i a la salut mental dels joves.
4: Continuem a Madrid perquè un nou informe de la Guàrdia Civil esquitxa més persones de l'entorn de Pedro Sánchez en el cas Leire Díez. Ara la policia apunta a l'excap de gabinet del president espanyol i expresident de Correus, Juan Manuel Serrano. Creu que va moure fils per col·locar la lampista del PSOE a l'empresa pública amb una plaça feta a mida. Els detalls els té ara l'Adrià de las Heras. Bon dia, Adrià.
27: Bon dia. Segons la UCO, Serrano i l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, van maniobrar perquè Leire Díez entrés a treballar a Correus. L'informe assegura que mesos abans que es posés en marxa el procés de selecció, Fernández ja va dir a Santos Cerdán i a la mateixa Díez que aquella feina seria seva. Tant és així que l'exmilitant socialista va poder retocar el perfil i requisits de la plaça per adequar-los al seu currículum. Per als investigadors, tot plegat responia a una estratègia, que és situar persones de confiança en llocs clau de l'administració, i l'objectiu objectiu era que aquestes persones a qui havien col·locat manipulessin contractes per beneficiar la resta d'implicats a la trama. La policia estira el fil i va més enllà d'això. També diu que l'antiga mà dreta de Sánchez va boicotejar les investigacions judicials que afectaven el PSOE i el govern espanyol. Tot això forma part de la investigació de la UCO. De moment, però, Serrano no està imputat al cas Leire.
4: Gràcies, Adrià. Encara en plana judicial, la Fiscalia demana absoldre Begoña Gómez en un escrit defensa que no hi ha cap prova que demostri que la dona del president espanyol hagués comès delictes. També demana l'absolució pels altres dos investigats de la causa, l'empresari Juan Carlos Barrabés i l'assessora Cristina Álvarez. La Fiscalia també critica el jutge Peinado per haver ordenat la retirada del passaport de Gómez. Assegura que el jutge especula i confabula quan diu que els escortes de Moncloa podrien ajudar Gómez a fugir. I acabem de saber que l'Audiència Nacional envia a judici al BBVA el seu expresident Francisco González i 14 persones més pel cas Villarejo. El jutge els acusa d'haver contractat il·legalment l'excomissari perquè espies empresaris, polítics i policies entre el 2004 i el 2016. L'objectiu de la trama, segons la investigació, era en aquest cas aconseguir informació privada que beneficiés al banc. I la Fiscalia bloqueja les investigacions per l'espionatge en Pegasus a desenes de persones del món independentista. Ho denuncia l'últim informe d'Amnistia Internacional. Benet Iñigo.
7: L'organització creu que la Fiscalia hauria d'impulsar una investigació d'un cas de possible vulneració de drets humans i, en canvi, des de fa 6 anys fa tot el contrari. En el millor dels casos és passiva i en el pitjor posa traves. També exigeixen a les autoritats espanyoles una reforma de la llei de secrets oficials i de la normativa del CNI perquè deixin de ser un obstacle en el procés judicial. Així ho ha explicat Virginia Alba, autora de l'estudi.
8: És urgente que haya una investigación judicial efectiva de todos estos hechos porque las víctimas del espionaje con Pegasus tienen derecho a esa investigación pronta, exhaustiva y completa y con recursos suficientes, adoptando también cuando proceda medidas contra las personas responsables.
7: 6 anys després que es destapés l'espionatge, totes les causes encara estan en instrucció i, segons Amnistia, s'està revictimitzant a les víctimes de l'espionatge.
4: Les 2:13.
9: RAC 1. 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
10: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
11: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
12: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
11: Amb gent pionera.
12: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
11: I que vol canviar el món.
13: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
9: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta a l'app i al web de RAC 1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
14: Change the world, or the world will change you.
9: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC 1. Tots som 1.
4: Quart de 3, els bombers respiren més tranquils després de donar per estabilitzats els incendis que es van declarar ahir a la tarda. Són el de Navarcles, el Bages, el de Gavà al Baix Llobregat, el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. També està estabilitzat ja el de Sentmenat al Vallès Occidental, que cremava des de dilluns i que ha afectat 180 hectàrees. Tot i que els bombers es mostren satisfets de la feina feta, insisteixen que Catalunya viu en un moment d'excepcionalitat pel que fa als incendis forestals, sobretot per la climatologia, que no és gens favorable, i fa que qualsevol foc, per petit que sigui, pugui acabar descontrolant-se. Per això, l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, demana molta precaució per evitar que pugui tornar a començar cap nou episodi que posi el límit al cos. N'ha parlat amb un RAC1.
28: Estem en unes condicions de temperatura i d'humitat que molt poca genera un incendi. La gent diu, home, però a veure, una burilla amb una bolilla es pot encendre el bosc? Avui sí. Avui són d'aquests dies que això pot passar. O per passar amb una guspira d'un vehicle pot encendre un herbassar? Avui sí. Són aquells dies que hem d'estar especialment atents a màxima consciència a tothom.
4: És per això que els bombers mantenen avui molts efectius als incendis ja estabilitzats per assegurar que cap de les revifades torna a complicar la situació. Aquest matí, de fet, ja hi ha hagut algun ensurt. Més detalls des del complex central dels bombers, a Cerdanyola del Vallès. Eudald Puig, bon dia.
1: Sí, bon dia. Avui és un dia excepcionalment complex, fins i tot més que ahir, pel que fa al nivell d'incendis. Els bombers encara no poden donar per tancat l'episodi de simultaneïtat, per això mantenen efectius a tots els incendis per evitar possibles revifades. És el cas de l'incendi de Pla de Manlleu, on una represa aquest matí ha obligat a confinar un altre cop a la població durant una hora i mitja. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, destaca que serà un estiu molt complicat. Per això treballen amb l'objectiu de no col·lapsar la capacitat operativa dels bombers per poder fer front als incendis que puguin declarar-se.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina, de veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap focus secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
1: A l'incendi d'ahir de Gavà, el SEM va haver d'atendre dues persones en estaller, una d'elles traslladades a l'Hospital de Viladecans. A nivell operatiu, els bombers es mostren satisfets d'haver estabilitzat els incendis, però tot i això, no abaixen la guàrdia pel que pugui passar en els propers dies.
4: Gràcies, Eudald. Avui hi ha 190 municipis del país en risc extrem d'incendi. Segons el Pla Alfa dels agents rurals, també n'hi ha 469 més en perill molt alt. Hi ha 9 espais naturals tancats, són Montserrat, la Serra de Montsant, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Massís de les Gavarres i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. I és que el risc d'incendi es manté pels núvols, igual que les temperatures. De fet, aquesta hora, Mònica Usar, en alguns casos ja estan al voltant dels 40.
15: Exactament. Ara mateix a Espolla, 40,4 graus, a Cabanes 40,2, 39,9 a Vinebre i també a Fornells de la Selva, o 39,8 graus a la ciutat de Girona. Són unes temperatures que durant la tarda encara podrien superar els 42 graus en punts del Pla de Lleida i també la Ribera d'Ebre, i de fet es mantenen els avisos per calor intensa a tot el país, amb el perill més alt avui cap a l'Alt Empordà. I ara mateix amb humitats baixes, que es mouen entre els 15 i el 25%, i només alguns racons de la costa superen el 50%. I aquesta tarda repetiran els ruixats al Pirineu i a la resta es manté el sol i aquest vent del sud més reforçat a Ponent, Catalunya Central i Costa Brava.
4: Aquesta calorada té efecte en la salut. Protecció Civil ha explicat que el Departament de Salut ha hagut d'atendre 230 persones per problemes derivats de la calor. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insisteix a protegir-se bé.
16: No demanem unes restriccions per normativa, però sí que el que estem fent és recomanar d'aquesta situació de vigilar la calor, de vigilar les hores d'insolació, no estar sota el sol, no fer esforços amb hores de molta calor, i sobretot tenir en compte això, que estem passant una temporada llarga de calor persistent, i tot això doncs cap al nostre cos ens fa anar malament.
4: Doncs justament un nou estudi constata l'important bretxa social que encara hi ha per protegir-se d'aquesta calor. Només 4 de cada 10 llars de rendes baixes tenen aire condicionat. En canvi, en el cas de les rendes altes, en tenen 7 de cada 10, gairebé el doble. Per tant, l'informe l'ha fet l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, l'IDRA, que també identifica les 39 poblacions més vulnerables a la calor a la demarcació. Eudald Martínez.
17: Per calcular-ho han tingut en compte tres factors: que siguin zones amb alta exposició a la calor, que tinguin un parc deficient d'habitatge i on hi hagi un percentatge baix d'aparells d'aire condicionat. A la llista hi ha grans ciutats com Mataró, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat o Manresa, però també localitats més petites com Artés, Gironella, Monistrol de Montserrat o Roda de Ter. L'IDRA creu que les administracions s'han de remengar per resoldre aquestes deficiències. Proposen donar ajudes per instal·lar sistemes de refrigeració o rebaixar l'IVA de l'electricitat quan hi hagi episodis de calor extrema. A llarg termini, però, també obren la porta a posar certes restriccions als aires condicionats. En parlava una de les seves investigadores, Eva Vilaseca.
18: Cal garantir la refrigeració als usos essencials, com les escoles, els centres de salut, les residències, les llars vulnerables. I si cal posar límits, que caldrà, cal fer-ho en activitats i sectors socialment, diguem, menys necessaris, com poden ser a centres comercials o infraestructures turístiques.
17: L'IDRA recorda que tot plegat acaba tenint efectes en la salut. La majoria de persones que moren per calor són persones grans, sobretot dones, de renda baixa i que viuen soles.
4: I justament avui el Parlament ha reclamat al govern un paquet de mesures per adaptar Catalunya a les temperatures extremes. Per exemple, exigeix climatitzar escoles i obrir piscines municipals a la nit. També prohibir que els autobusos i trens circulin sense aire condicionat durant les onades de calor. Parlament, Alba Carnicer, bon dia.
0: Bon dia. La proposta presentada per la CUP vol fixar una temperatura límit a les aules, evitar que els patis de les escoles siguin de ciment i posar-hi més verd. També donar subvencions perquè s'ampliï l'horari de les piscines i impedir que el transport públic circuli amb l'aire espatllat en plena onada de calor. Han defensat la proposta el copaire Dani Cornellà, Montse Vergés d'Esquerra, Jordi Monell de Junts i Lluís Mijoler dels Comuns.
2: Cada dia superem el rècord de temperatura del dia anterior. Per tant, ja no comença a ser una excepcionalitat, sinó una normalitat.
5: Tenim l'obligació de prendre decisions per defensar i garantir aquests drets de les persones davant les conseqüències del canvi climàtic. Per tant, posem tota la determinació.
6: No fer res ens sotmet en el jou de l'estat espanyol.
19: Davant d'un risc que ja no és excepcional, no podem continuar funcionant amb respostes excepcionals.
0: En canvi, s'ha rebutjat sancionar les empreses que incompleixin els protocols per la calor.
4: Gràcies, Alba. I en plena onada de calor, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui les novetats de la il·luminació de Nadal. Aquest any, que la ciutat és capital europea d'aquestes festes, els llums arribaran a tots els districtes amb propostes noves de disseny. Xavi Pardó.
20: En total s'il·luminaran 130 quilòmetres, 4 més que el Nadal passat. La regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil, destaca, per exemple, que hi haurà il·luminació d'autor a dos carrers més.
21: Incorporem com a llums de Nadal d'autor la Rambla Prim i el Passeig Maragall, amb aquesta idea d'anar extenent doncs, aquesta excel·lència i aquest disseny al màxim nombre de parts de la ciutat. Tenim propostes de Hey Studios, que farà el districte de Sant Martí, i Jordi Canudas i Ingrid Picanyol, a Maragall, que està a la confluència d'Horta-Guinardó i Sant Andreu.
20: A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'instal·larà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. En total, l'Ajuntament destinarà a la il·luminació de nadalenca 4,6 milions d'euros. El 65% es finançarà a través de la taxa turística. 14-15.
4: Les 2:23, els Mossos han detingut un sense sostre per matar un jove a Cubelles al Garraf aquest matí.
20: Ha passat cap a les 11. L'arrestat és un home que viu al bosc en una tenda de campanya a prop del centre d'atenció primària del municipi. De moment no se sap què ha desencadenat l'homicidi.
4: A Sabadell, nou tiroteig aquesta nit sense ferits. La policia investiga qui hi ha al darrere.
20: Cap a la mitjanit, diversos veïns del barri de la Creu Alta han avisat que han sentit trets. El diari de Sabadell ha avançat que la policia ha trobat l'arma abandonada i les veïnes de tres projectils que havien impactat a la façana i una persiana d'un edifici. Investiguen quin és l'autor.
4: Les xarxes es mengen el temps de lleure. Un de cada cinc menors hi passa més de 5 hores al dia els caps de setmana i els dies de festa. És una de les conclusions de l'últim informe d'UNICEF i la Universitat de Santiago de Compostela, que també reafirma que l'ús abusiu de les pantalles està relacionat amb una pitjor qualitat de vida. Violeta Martos.
23: Si tenen mòbil, 9 de cada 10 menors que cursen l'ESO, per tant entre 11 i 16 anys, i també 4 de cada 10 dels que estan a educació primària. Gairebé el 80% dels adolescents tenen perfils a 3 plataformes o més, i la que més triomfa és YouTube, seguida de WhatsApp i TikTok. És l'estudi més ampli sobre l'impacte de la tecnologia als infants i adolescents i ha comptat amb més de 100.000 criatures i avisa que el consum cada vegada és més gran. Un 9% dedica més de 5 hores al dia a les xarxes entre setmana, una xifra que arriba al 21%. Si parlem dels dies que tenen festa. L'estudi també posa dades a una realitat que podíem intuir. L'ús abusiu de les xarxes provoca una pitjor qualitat de vida. Els joves que hi passen més hores presenten més malestar emocional, és a dir, majoritàriament mostren nivells més elevats d'ansietat, somatització i depressió. I també afecta la manera en com es relacionen amb els altres. Les manifestacions de violència de fills cap a pares es multipliquen per 3.
4: En els casos més greus hi ha adolescents que necessiten ingressar centres per posar remei a l'addicció. És el cas de la Carla, que aquest matí ha passat pels micròfons del Món RQ amb el seu pare per explicar la seva experiència.
24: Yo tampoco no lo veía como un problema como tal, o sea, sí que sabía que utilizaba mucho las redes sociales, pero bueno, en general el móvil, pero me lo dijeron, me lo iban diciendo mis padres.
29: Habían muchas maneras de saltarse, pues introduciéndose en las redes sociales a través del teléfono de una amiga o a través de una cuenta de correo electrónico. Tengo el control parental en base al dispositivo que tiene ella, pero no el dispositivo que tiene su amiga.
4: després de passar per un centre entès que el cafè era molt nociu per la seva salut mental. Una simple punxada al dit podria substituir les extraccions de sang habituals fins ara per fer analítiques. Ho han començat a provar dos centres d'atenció primària catalans en el marc d'un estudi europeu. L'objectiu és reduir les molèsties dels pacients i evitar desplaçaments innecessaris.
20: Els dispositius permeten obtenir una petita mostra de sang que els mateixos pacients es poden treure a casa. La tècnica està pensada sobretot per persones que necessiten analítiques freqüents o persones amb problemes de mobilitat. El responsable de recerca i innovació del Servei de Bioquímica de l'Hospital Vall d'Hebron, Simó Suars, ha explicat a RAC1 que redueix el dolor i les molèsties.
7: Aquests dispositius el que permeten és treure sang capil·lar, és a dir, per contacte directe amb la pell. Són dispositius que tenen unes agulletes molt petitetes, que per tant perforen la pell, però d'una manera que és molt, molt poc dolorosa. Pràcticament no es noten.
20: L'estudi ha de comprovar que els usuaris en queden satisfets i també que la mostra recollida i el sistema per portar-la als hospitals funcionen correctament. Les conclusions les tindran a finals de l'any que ve.
8: 14-15.
4: La Fúmiga canta la cançó d'aquest estiu a RAC1.

0: és una versió de Ja dormiré, un dels últims èxits del grup valencià que aquest any s'acomiada dels escenaris. El cantant Artur Martínez ha explicat al món de RAC1 que és una cançó perfecta per l'estiu a la ràdio.
1: Jo crec que la cançó que més parla d'aquest vibe d'estiu era això. I jo crec que tots els equips que se queden fent ràdio tot l'estiu, el que crec que també necessiten és tindre eixa energia constant perquè ens acompanyen tot l'estiu i això no és senzill, eh?
2: Ja.
1: És millor estar de vacances, diria.
0: I avui al Festival Cruïlla de Barcelona hi arriba un dels caps de cartell d'aquesta edició, els Pixies. Els nord-americans compartiran protagonisme amb uns altres clàssics, els britànics Sweat. Però també Garbage. O bandes de casa nostra que veuen d'aquest mateix univers com Sidoní. O a Stand Still. I també actua en Mishima. El Festival Obrera Portes a les 6 amb la ressaca de la jornada inaugural d'ahir que va tenir un nom propi, el de la cantant nord-americana Halsey, més enllà. I més enllà de la música, la calor va ser l'altre gran protagonista de la jornada, sobretot a primera hora de la tarda. Ho va seguir l'Adrià García.
3: Sí, Halsey va deixar clar que el canvi de rumb musical no li ha fet perdre el vincle amb el públic. D'aquella estrella del pop més comercial en queda ben poc. Ho va significar des del primer minut, apareixent sobre un altar en flames i envoltada de guitarres esmolades. Va transformar els seus èxits en temes de rock dur, fins i tot afegint-hi algun crit gutural. Però el moment més íntim va arribar quan va revelar que se sent molt lligada a Barcelona.
4: És el meu lloc preferit del món per visitar. M'encanta aquesta ciutat i la seva gent. Em vaig prometre aquí, he passat Cap d'Any i Nadal aquí, i tinc amics aquí, estimo molt. No us puc ni explicar quant significa per mi aquesta ciutat.
3: Més enllà de Halsey, René Rapp també va tornar a demostrar el magnetisme que desperta entre els més joves. Desenes de fans van suportar hores d'espera sota la calor davant l'escenari on va actuar. També van passar pel Cruïlla Greta, la representant més pop de la família Farello, i un sense-enra que aquesta vegada no va acabar de convèncer el públic.
0: I ha mort Bonnie Tyler. Tenia 75 anys, ha mort a Faro, a Portugal, on residia. La van operar d'urgència fa un mes per un dolor abdominal i des d'aleshores estava ingressada a l'hospital en estat greu. La cantant galesa, amb la seva peculiar veu ronca, deixa èxits per la posteritat, com tot l'eclipse de Zahar que sentim de fons i que s'ha reproduït més de 1.000 milions de vegades a Spotify. I ara el temps.
5: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Es mantenen els avisos per calor intensa a tot el país, Mònica.
6: Sí, tenim tot el país amb aquest avís de perill per calor extrema, amb el perill més alt sobretot cap a l'Alt Empordà i amb temperatures que encara poden superar els 42 graus fins i tot en punts del Pla de Lleida i també cap a la Ribera d'Ebre. Calor intensa tot el país i a més amb aquesta humitat relativa baixa que empitjora la situació, l'escenari de cara als incendis. Amb vent del sud reforçat sobretot en punts de la Catalunya central, Pla de Lleida i també cap a la Costa Brava i amb alguns ruixats que s'escaparan bàsicament en punts del Pirineu.
7: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
8: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
0: Passa un minut de 2:15 i els esports, Albert. Avui comencen els quarts de final del Mundial.
9: Amb un França-Marroc a partir de les 10 de la nit. Tot això mentre aquí a Barcelona Hansi Flick ja treballa a la ciutat esportiva després de gaudir de les seves vacances per començar a preparar l'inici de la pretemporada que arrencarà dilluns que ve, un dia en què també ens hem llevat amb el nom de Karim Adeyemi damunt la taula com a possible pròxim reforç de l'equip blaurana. Ara en parlem i també sentim Pere Romeu, renovat com a entrenador del femení fins al 2028. Però abans, també tenim en marxa la primera gran etapa de muntanya en aquesta edició del Tour amb ascens al mític Tourmalet. Pau Bombardó, com ho tenim això? Bon dia.
2: Bon dia, doncs ara mateix a 103 quilòmetres de meta, un pilot que comença a fragmentar-se de moment amb un sol escapat, O'Connor a 32 segons de la primera part del pilot amb el líder i els principals favorits d'aquesta etapa, Pogacar i Vingegaard, i una mica més enrere, ja a 2 minuts i mig tenim uns altres 22 ciclistes que completen l'altra part del pilot. Encara queden, això sí, el Col d'Aspen i el Tourmalet.
9: I tot això sense oblidar el bàsquet, perquè ja han arrencat les negociacions avançades per RAC1 del Barça amb Aleksandar Sekulić perquè es converteixi en el nou tècnic de la secció.
8: A RAC1, 14-15.
9: I 32, comencem avui parlant del Barça, de seguida parlem d'un altre nom que interessa al club, però abans hem de destacar el retorn a la feina del míster, de Hansi Flick, que avui ha tornat a treballar a la ciutat esportiva. Roger Saperes, bon dia.
10: Bon dia, Albert. Així és, primer dia de feina del tècnic alemany que ha començat a preparar el retorn dels primers futbolistes a partir del 13 de juliol. Ho ha fet acompanyat del seu segon, Marcus Sorg, i ha coincidit ja amb alguns futbolistes, com Gerard Martín i Héctor Ford, que ha tornat de la sessió a l'Elx, i de Fermín, que continua treballant per recuperar-se el més aviat possible de la fractura d'un dit del peu que es va fer el passat mes de maig en el partit contra el Betis.
9: I més enllà d'això, del retorn de Hansi Flick, ahir Gigantes va avançar l'interès del Barça en l'extrem del Borussia Dortmund Karim Demeyi. Ara ho comentàvem, a RAC1 hem pogut confirmar, sàpiga, que efectivament és així, i de fet podem aportar algun detallet més al respecte.
10: Sí, efectivament, el Barça s'ha mogut amb sigil i pel que sabem de fonts properes a la negociació té ben encaminada la incorporació d'aquest extrem alemany de 24 anys actualment a les files del Borussia Dortmund. El club blaugrana té un acord tancat amb el jugador i ja negocia amb el Borussia amb el factor a favor que a Adeyemi li queda un any de contracte, s'ha negat fins ara a renovar i ja ha expressat al conjunt alemany el seu desig de fitxar pel Barça. Per aquest motiu es considera una oportunitat de mercat amb un preu que pot ser raonable. Veurem en les properes hores com evolucionen les negociacions, tot i que pel que ens diuen el desenllaç no apunta a ser imminent, però hi ha optimisme malgrat quedin detalls per polir. A més, s'hauria de tancar una sortida que tot apunta serà Roni Bargi. Adeyemi és un jugador del gust de Flick, el va dirigir a la selecció alemanya i també de Deco. En cas d'arribar, a més, faria realitat el desig d'ambdós de tenir posicions doblades a l'atac. A l'esquerra hi serien Rafinha i Gordon, a la posició de nou Julián, si acaba arribant, evidentment, i Ferran, i a la dreta Lamine i Adeyemi, tenint en compte també que el de Rocafonda començarà a jugar en algun moment, més aviat que tard, com a fals davanter centre.
9: Doncs apuntem aquest nom, el de Karim Adeyemi. A tot això, el Barça ha fet oficial, Roger, també avui, la renovació de Pere Romeu, l'entrenador del primer equip femení, fins al 2028.
10: Sí, un Pere Romeu agraït amb el club, diu que mai ha tingut dubtes sobre la renovació i que es veu capacitat per seguir donant guerra, segons ha dit literalment. Tot això malgrat les baixes que tindrà l'equip aquesta temporada, baixes importants com Mapi León, Alexia Putellas o Salma Parayuelo. Romeu creu que és el moment de donar protagonisme a les jugadores més joves i que aquestes demostrin que poden assumir la responsabilitat.
11: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadores segurament amb més experiència i més edat, i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves, que ja hem vist que estan totalment preparades per jugar grans partits d'Europa, però que ara mateix s'hauran d'assentar per donar aquest lideratge i aquesta continuïtat en aquest equip.
10: Dit això, també ha posat el dia al mercat del Barça.
11: Confio cegament en que no hi haurà més sortides de l'equip, i això és el que tots desitgem. I respecte a incorporacions, doncs una mica el que ha marxat, les posicions que marxen, com reincorporar-les, no? Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva.
10: Segurament la més sonada d'aquestes sortides va ser l'Alexia Putellas, que hi va ser presentada com a nova jugadora del London City fins al 2029. La migcampista va explicar així alguns dels motius que l'han portat a prendre aquesta decisió de marxar a la Premier.
12: El primer que vaig pensar després de 14 anys en el Barça va ser que vull continuar guanyant. Per mi va ser una decisió fàcil, perquè vull competir cada setmana. Em mudo a Anglaterra perquè estic molt emocionada de jugar en aquesta lliga, i no només jugar, sinó guanyar. Clar que hi ha un procés per això i sé en quina posició està el club, així que vull aportar la meva mentalitat guanyadora.
13: To win everything, of course.
10: Sobre aquestes paraules, Romeu considera que la Lliga F continua sent competitiva.
11: És una realitat que nosaltres tenim major competitivitat quan anem a la competició europea que quan anem a la Lliga, però la Lliga ens exigeix moltes coses, i si no estàs atent, si no estàs alerta, a la Lliga també se't poden menjar, sigui la Lliga que sigui. Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països.
10: Al marge d'Alexia Putellas, Romeu també ha donat per fetes les renovacions de Caroline Graham Hansen i la de Marta Torrejón.
9: I encara relacionat amb el Barça, però ja en clau mundial, protagonisme en aquestes últimes hores a l'antena de RAC1 per Pedri, entrevistat ahir a la nit, el Tu diràs, en la prèvia del duel de quarts de final que els espanyols jugaran demà contra Bèlgica. Marxem, per tant, cap a Los Angeles, on hi tenim el nostre enviat especial, Damià López. Bon dia.
14: Bon dia, ja respira ambient de quarts de final a Los Angeles. Demà es tanca el Mundial en la que ha estat una de les seus importants del torneig. Últim partit al SoFi Stadium, el quart de final entre Espanya i Bèlgica. Els dos equips faran avui els seus últims entrenaments i podrem escoltar els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Rudi García. Qui guanyi sap que viatjarà cap a Dallas per jugar la primera semifinal dimarts que ve contra el vencedor del França-Marroc. Dins de la selecció espanyola s'assumeix el favoritisme contra els belgues, però també saben que hi ha molt marge de millora. Pedri, sempre autocrític quan toca ser-ho, ha parlat les últimes hores en una entrevista concedida a RAC1 des de Los Angeles. El migcampista del Barça i de la selecció espanyola confessa que contra Portugal als vuitens de final va estar lluny de mostrar la seva millor versió.
15: Creo que el último partido pues bueno, fue uno de los peores en lo personal. Hay que ser autocrítico y saber que no fue uno de los mejores partidos. En lo personal me siento bien físicamente, creo que va a ir a mejor, así que, bueno, un día malo lo tiene cualquiera y creo que puedo mejorar lo que estoy haciendo.
14: Pedri diu que li encantaría poder enfrentarse a Messi a la final del Mundial.
15: Sí, yo tuve la suerte de poder disfrutarlo en el día a día y de poder jugar con él y la verdad que para mí es el mejor de la historia, es una locura lo que hace, con la edad que tiene lo sigue haciendo, así que, bueno, nada que decirle, creo que es el mejor de la historia y ojalá pues bueno, una bonita final sería contra ellos, pero porque significa que estamos en la final.
14: I preguntat per quin jugador del Mundial escolliria per fitxar pel Barça, Pedri ho té clar.
16: A quin jugador del Mundial t'emportaries al Barça?
15: Julián.
14: De la selecció espanyola, Pedri va escollir Mikel Oyarzabal com a futurible pel Barça. Un Pedri que formarà l'11 titular demà al costat de Rodri i Dani Olmo al mig del camp. Olmo, que ahir va parlar en sala de premsa i va analitzar la posició en la que està actuant en aquest Mundial, a la mitja punta, combinant amb Rodri i Pedri i enllaçant amb els extrems i amb Oyarzabal.
17: M'agrada primer de tot doncs, combinar amb els meus companys i després doncs, moure'm amb sentit. Saps? No perquè la pilota vagi a un cantó doncs jo moure'm allà, sinó estudiar l'espai, mirar on puc rebre, mirar on puc provocar l'espai perquè rebin els companys i allà pues, a mi m'és igual, quan hi hagi un, dos, tres, quatre jugadors al voltant, jo em sento bé, jo sé que jugo amb companys que me la poden donar en qualsevol moment i ells saben que me la poden donar perquè jo em sento còmode en aquests espais.
14: Olmo va dir que situa l'Espanya-Bèlgica en el top 3 de partits disputats a la seva carrera fins ara en importància. Com et deia avui tota la prèvia, aquí a Los Angeles, pendents de Luis de la Fuente i de Rudi García, el seleccionador belga, que en la victòria a vuitens de final contra els Estats Units va deixar fora de l'equip inicial a 3 de les seves estrelles, De Bruyne, Doku i Lukaku. S'espera que demà els 3 continuïn sent suplents.
9: Gràcies, Damià. I a banda de Pedri i d'Olmo, que ara sentíem, i afegim encara alguna veu més en clau blaugrana sape, com la de Lamine Yamal, entrevistat a Mundo Deportivo, també des del Mundial.
10: Sí, una entrevista on parla del nivell que pot acabar exhibint en aquest Mundial. Lamine creu que ara, que arriba l'hora de la veritat, mostrarà la seva millor versió.
18: Sí, yo creo que sí. Siempre cuando más se acercan los partidos importantes, la final, las semifinales, cuando mejor nivel saco. Sí que es verdad que nunca he sido un jugador que en fase de grupos... O sea, es el mejor de la fase de grupos y estoy tranquilo con eso. Sé que tengo oportunidades para demostrarlo y contra Bélgica espero que sea un gran partido de todo el equipo y mío.
10: Y va a explicar también quién es el nivel que se imposa a él mateix.
18: Bueno, yo creo que puedo ser de los jugadores que más se exigen a ellos mismos. No me sirve con lo que hago. Nunca me ha servido, nunca he dicho, vale, es suficiente. Entonces, obviamente, pues ahora tampoco. O sea, ni cuando estoy en el Barça nunca he llegado a mi objetivo. I pues ara tampoc.
10: Lamine també va dir que si hagués de demanar una samarreta durant el Mundial seria la de Messi i com Pedri a RAC1 que si pogués triar escolliria enfrontar-se a l'Argentina en una hipotètica final de torneig.
9: Seria la que demanaries tu també, no?
10: Home,
9: sap,
10: evident.
9: Sense cap mena de dubte.
10: Més faltaria.
9: Fins ara.
10: Adéu.
9: Tres 3 i mig i seran 3 quarts de 3. Ara sí, ens centrem en aquest inici dels quarts de final de la cita mundialista, amb aquest primer partidàs entre França i el Marroc a Boston a partir de les 10 de la nit hora catalana, i que no cal dir-ho, seguirem també a RAC1 durant el Tu diràs d'aquesta nit. Busquem, Pau, primer l'última hora de l'equip francès.
2: Doncs França arriba a aquest partit després d'una patida classificació als vuitens de final contra Paraguai. Un partit que se'ls va travessar però que van acabar guanyant amb un solitari gol de Mbappé des del punt de penal. Fins ara ha estat l'únic partit on la selecció francesa ha aixecat dubtes després d'un Mundial ple de victòries solvents i on mai havia baixat dels 3 gols per partit. Al davant tindrà un Marroc en línia ascendent i sobre el qual n'ha parlat el seleccionador Didier Deschamps a la roda de premsa prèvia al partit.
19: El Marroc és un equip que ja ens vam trobar fa 4 anys a les semifinals i han jugat una final de Copa d'Àfrica. Per tant, són dels millors equips i tenen molt bons jugadors. No són aquí per atzar.
20: Són per atzar.
2: Deschamps també ha confirmat que es manté la groga a Olís i, per tant, haurà de vigilar de no veure'n cap al partit d'avui si no vol perdre's unes hipotètiques semifinals. Un partit que també està marcat per la tensió, una tensió que ja s'ha notat a la roda de premsa, on Deschamps s'ha arribat a discutir amb alguns periodistes marroquins a qui no havien donat el torn de paraula.
9: Vaja. I a l'altre costat, Bernat Balboa, bon dia.
21: Bon dia, Bassas.
9: Però passa també l'última hora del Marroc.
21: Doncs sobretot per la baixa confirmada d'Ismael Saibari, el nascut a Terrassa, va lesionar-se en la victòria per 0-3 davant del Canadà als vuitens de final, i el seleccionador Mohamed Wahbi ha confirmat que no estarà disponible per jugar contra França. Una pèrdua sensible perquè Saibari acumulava 3 gols en aquest Mundial, sent així una peça clau pel Marroc i signant grans actuacions que van servir-li per fitxar fa uns dies pel Bayern de Múnich. Qui sí que hi serà segur és Brahim Díaz, referència de la selecció marroquina amb 4 assistències durant l'estiu. En aquest partit a Cara o Creu contra els francesos, el jugador del Madrid confia plenament en el seu equip.
22: Evidentemente mañana jugamos con una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Mañana queremos ganar, queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros, y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así, y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y en mí también, en poder hacerlo lo mejor posible para el partido mañana.
21: Xiularà l'argentí Facundo Tello en la que serà la primera vegada en la història dels Mundials que tot el cos arbitral estarà format per argentins, incloent-hi el quart àrbitre i el reserva. Un partit, el França-Marroc, que el seguiran més de 60.000 persones des de l'estadi Moulay Abdellah a la ciutat de Rabat.
9: I que estarà rodejat, sense cap mena de dubte, per un fort dispositiu de seguretat, sobretot a París, on ja hi va haver molts incidents fa 4 anys després de la semifinal, que totes dues seleccions ja van jugar, ja van protagonitzar el Mundial de Qatar. Albert Pedrol, bon dia.
23: Hola, Albert, bon dia. La victòria va ser pels francesos, però tot i així la cosa no va acabar gens bé a París. Les aficions de tots dos equips van citar-se als carrers de la capital francesa, van provocar aldarulls fins ben entrada la matinada i la policia va detenir 167 persones. Per evitar que els incidents es repeteixin, el govern francès ha reforçat la seguretat amb un cabàs de controls policials. També ha tancat les estacions de metro més properes als Camps Elisis i a Trocadero per evitar grans concentracions. Ha prohibit la instal·lació de zones d'animació i també l'ús de focs artificials i qualsevol material pirotècnic. Pel que fa als bars i les terrasses, tindran permís d'obertura fins a les 2 de la matinada. Fins i tot en ciutats com Tolosa o Clermont-Ferrand, la policia ha decretat un toc de queda per als menors de 16 anys, des de les 10 de la nit fins a les 5 de la matinada. El motiu és que el perfil dels agitadors és cada vegada més jove i les autoritats volen evitar que surtin al carrer.
9: Gràcies, Pedrol. I per tancar aquest bloc mundial, tenim un missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient, vol dir que és menys consum. Si és més potent, vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara, amb Nissan, el teu Qashqai té fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto. Més futbol, parlem ara de l'Espanyol, on anem a presentació per dia. Avui ha estat el torn per Gabriel Moscardo, presentat fa només una estona. Xavi Morlans, bon dia.
24: Bon dia, Albert. Doncs sí, el pivot brasiler arriba, com ja vam explicar ahir, en forma de cessió d'una sola temporada i sense opció de compra procedent del PSG. En la seva presentació, Gabriel ha destacat que arriba a l'Espanyol més madur que mai, després de dues sessions en les dues últimes temporades, que assegura li han permès aprendre molt. A banda d'això, i amb tan sols un entrenament, diu que la competència en el seu lloc és de gran nivell, però que donarà el 100% cada dia perquè té un objectiu molt i molt clar: convertir-se en un indiscutible per Manolo.
1: Fue un entrenamiento, pero ya se nota la calidad entre los jugadores, principalmente Urco. Creo que la disputa va a ser muy buena, va a ser, en Brasil decimos disputa sadía, va a ser una disputa muy buena por la posición. Entonces voy a hacer de todo para ser titular. No sé al lado de quién, de Urco, de Paul, pero quiero ser titular siempre.
24: Ha afirmat també que en aquestes dues darreres temporades s'ha tornat un jugador molt més polivalent, fent que no tan sols pugui jugar de pivot, sinó també més avançat i trepitjant àrea. I ha reconegut que li agrada molt l'estil de futbol espanyol i que creu que pot ser l'ideal per ell.
9: Un matí, per cert, en què Monchi, el director esportiu, també ha aprofitat per fer balanç del que portem de mercat.
24: Doncs sí, amb tres fitxatges ja tancats, Monchi ha fet una valoració tant del que es porta de mercat com del que poden esperar en els pròxims dies els aficionats. Començant per futures incorporacions, ha deixat clar que la posició de central encara no està tancada i que no es descarten més moviments si es produeix alguna baixa més. I davant de la pregunta de si considera que aquesta, la seva primera plantilla com a director esportiu blanquiblau, és millor que la de l'any passat, ha deixat clar que això ho determina tan sols un factor.
3: Quien juzga si la plantilla es mejor o no en la clasificación. De nada, pues si sigue mejor, peor, ¿qué mata? Si el año que viene terminamos por encima del 11, será que la plantilla era mejor que la que ha terminado, porque al final es el único juez que yo conozco el resultado.
24: Tot en un espanyol que ha viscut avui el seu primer entrenament d'aquesta pretemporada.
9: També a segona tenim novetats, per exemple, al Girona, perquè el club ha fet oficial a primera hora del matí el seu tercer reforç per aquesta temporada. Es tracta del migcampista Ivan Morante.
2: Sí, arriba lliure, procedent del Burgos, i ha signat per 3 temporades amb els gironins. Aquest és el tercer fitxatge, després dels Dizan i Pixur. Morante arriba a Montilivi després d'una bona temporada al Burgos, on va ser peça clau de l'equip i va disputar fins a 40 partits de titular. Ara s'uneix al projecte del Girona, un projecte del qual diu li han parlat molt bé.
4: Bueno, al final creo que es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad, y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
2: De fet, també ha dit que no va tenir cap dubte quan va saber que tenia una oferta del Girona sobre la taula.
4: Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamó el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
2: Doncs ja ha començat, almenys els entrenaments, perquè avui ja s'ha incorporat a la disciplina de l'equip en el segon dia de tornada a la feina, el primer a la gespa després de passar-hi les corresponents revisions mèdiques.
9: I qui també s'entrena, Bernat, ja és el Sabadell, tot i que amb molts pocs efectius.
21: Sí, l'equip de Ferran Costa va arrencar ahir amb una primera sessió al Parc Catalunya de Sabadell, però sense els jugadors que van acabar la temporada disputant el play-off d'ascens. Ells es reincorporaran a partir de la setmana vinent, mentre que avui alguns membres del primer equip i d'altres de la base continuen preparant-se amb un segon entrenament de pretemporada. Tot plegat amb una bona notícia pel club arlequinat, ja que el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció del tancament parcial de la nova Creu Alta, mentre resol el recurs presentat pel Sabadell. Recordem, una sanció que va arribar per la invasió de camp en el partit de tornada contra el Zamora al play-off d'ascens a segona, però de moment la sanció queda suspesa a l'espera de la resolució del recurs arlequinat.
9: Per cert, no sé si ho sabeu, però hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omoda nou superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia d'última generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe, i ara el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco Automoción, a Barcelona, Mataró i Girona.
5: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable ens ajudi a anar endavant.
20: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
5: Si de tu jo...
9: Doncs això és el que fem ara, 9 minuts per les 3, parlar del Tour de França i situar novament com tenim l'etapa d'avui, ho dèiem abans, la primera gran etapa de muntanya d'aquesta edició de la Ronda Francesa, i ho fa amb l'ascens a alguns ports mítics, emblemàtics, com són el Col d'Espen o el Tourmalet.
2: Avui ja podria entreveure's quins ciclistes estan més ben posicionats per aconseguir el mallot groc al final del Tour. Etapa de 100...

0: a 87 quilòmetres per l'arribada. De moment encara tenim a O'Connor com a cap de cursa, a 1 minut 6 segons del pilot que concentra la gran majoria dels ciclistes, entre els quals es troben el líder, i després ja a més distància els 14 ciclistes que tanquen aquest pilot.
1: En Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
2: I ara parlem de bàsquet, efectivament, perquè en bàsquet tenim una altra de les grans notícies del dia, i és que el Barça ja ha triat l'opció per ser l'alternativa a Paolo Galbiati a la banqueta. Dani Aguilar, hola, molt bon dia.
3: Hola, Bassas, bon dia.
2: Una notícia que avançàvem ahir al Tuiràs de RAC1 és l'eslové Aleksandar Sekulić, amb qui, Dani, ja hi ha hagut reunions a Barcelona en aquestes últimes hores.
3: Sí, després d'uns dies de valoració i fins i tot d'algun entrenador que s'ha deixat estimar en clau blaugrana, l'opció real ha arribat en l'entrenador eslové que ha dirigit el tram final de curs al Dubai Basketball. Després de deixar de banda, si no hi havia gir de guió, el pla Galbiati, la secció necessitava una alternativa, un pla B de manera efectiva, i s'ha apostat per un Sekulić amb qui ja fa dies que es van iniciar els contactes i amb qui, com dius, a les últimes hores ja hi ha hagut reunió presencial a Barcelona amb la cúpula executiva de la secció, una trobada que va servir perquè Sekulić fins i tot conegués el president Joan Laporta. Per tant, s'estan intensificant les negociacions, ja es van començar a dibuixar les línies mestre del nou projecte blaugrana, i veurem si tot arriba a bon port i s'acaba concretant aquesta opció que, insisteixo, ha estat la primera després que el Barça es retirés de la partida d'escacs que ha mantingut les últimes setmanes amb el Baskonia per Paolo Galbiati.
2: Doncs veurem com evoluciona tot plegat en les pròximes hores. En tot cas, Dani, per qui no el conegui massa, què en podem dir? Qui és Aleksandar Sekulić?
3: Entrenador eslové, 48 anys, a l'abril es va fer càrrec del Dubai quan restava només un partit per al final de la fase regular de l'Eurolliga, no el va poder classificar per play-in, però va acabar aixecant la Lliga Adriàtica després de superar el Partizan de Joan Peñarroy a la final. Abans havia entrenat a la Lliga del seu país i a Rússia, al Lokomotiv Kuban i al Zenit de Sant Petersburg, i sobretot des del 2020 dirigeix la selecció d'Eslovènia amb Luka Doncic ja al capdavant, amb el quart lloc als Jocs de Tòquio com el resultat més destacat, quedant-se fora dels de París en el darrer preolímpic. El Barça, per tant, ha posat fil a l'agulla, i és que la poca concreció que hi havia a la decisió de l'entrenador també podia afectar la planificació de la plantilla. Un dels que avui hem sabut que marxa segur és una de les promeses més importants que ha tingut el planter blaugrana darrerament. El serbi Nikola Kusturica s'ha acomiadat, marxa a canviar el bàsquet universitari nord-americà amb una oferta absolutament astronòmica.
2: Gràcies, Dani. Acabem amb tennis. A Wimbledon, Bernat, avui es disputen les semis del quadre femení. Tenim, de fet, el primer partit en joc.
4: Des de 2:45 de la tarda, entre la xeca Carolina Mukova i la nord-americana Coco Gauff, el primer set guanya la xeca per 3-1, i a partir de les 4 de la tarda, la ucraïnesa Marta Kostyuk se les veurà amb una altra xeca, Linda Noskova. Per tant, avui ja sabrem quines dues tenistes disputaran la final de dissabte, mentre que el quadre masculí, ahir Alexander Zverev va imposar-se per la via ràpida en 3 sets al número 7 del món Taylor Fritz, i aquest alemany Zverev s'enfrontarà a Arthur Ferri, que va guanyar l'italià Flavio Cobolli també ahir per 3-0. Per tant, avui Zverev i Ferri tenen jornada de descans, com també els tenistes de l'altra semifinal, Jannik Sinner i Novak Djokovic. Demà es decidirà quins dos dels quatre passen a la gran final de diumenge.
2: I encara un darrer recordatori abans d'actualitzar-nos, perquè demà divendres comença el nou festival Camins de Manresa, el festival de les nits d'estiu del Cor de Catalunya. Luz Casal n'oferirà el concert inaugural aquest primer cap de setmana, i també hi serà Joan Dausà amb un sold out de Manual, i diumenge God Save the Queen. Dijous 16 de juliol Sergio Dalma presentarà el seu nou disc. Sopa de Cabra, que ja ha exhaurit entrades, celebrarà el seu 40è aniversari, i Rosario el dissabte 18 de juliol clourà aquesta primera edició. A més, hi haurà zona gastronòmica, concerts de posta de sol, DJs i còctels. Trobareu tota la informació a festivalcamins.cat.
5: Relació, qualitat, preu excel·lent. Feina impecable. I ha anat a una punta. Bon ambient, bona música i sobretot bona experiència amb la Sara. Va ser molt
6: ambient
5: bona.
6: Top, i ho pots fer a pèl. Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
5: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
7: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
8: Tiri, tiri, tiri.
9: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
10: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies...

0: directament.
1: Bona fórmula, eh?
2: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
3: En la malaltia pulmonar obstructiva crònica, cada crisi respiratòria compta. Pot acabar a urgències, ingrés hospitalari i pèrdua de qualitat de vida. La innovació obre noves possibilitats que beneficien la qualitat de vida dels pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
4: Què voldran?
5: Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
6: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
4: Això ho hauries d'haver demanat abans.
6: Abans de l'ensaladilla?
4: Abans de l'estiu.
7: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
8: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
2: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
8: Directament.
2: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
9: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
10: La gent està amb ganes de mar, relax...
9: Segueixen les costes rebaixes?
10: Sí, però cal afanyar-se!
9: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
11: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
12: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
12: O una nevera, la rentadora, el forn...
13: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
14: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
15: 100% asegurado.
14: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
17: Ràdio en directe.
18: Actualitzada al minut.
19: Alertes d'última hora.
18: RAC més 1.
17: Notícies.
19: Podcast.
18: Contingut exclusiu.
17: Escolta.
19: Navega.
17: Descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
17: Fàcil, còmoda.
19: Intuïtiva.
17: I renovada.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
21: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
22: Verisure.
23: Les 3, actualitzem la informació. Aliança Catalana ja es disputa el segon lloc al Parlament amb Esquerra Republicana, segons l'últim CEO. Els de Sílvia Oriol passarien de 2 a 25 diputats i farien el sorpasso a Junts, que es quedaria amb la meitat d'escons. Les eleccions les tornaria a guanyar el PSC, tot i anar també a la baixa, perdria entre 4 i 6 escons. El portaveu del PP, Borja Sémper, creu que Alberto Núñez Feijóo la va espifiar en parlar de l'absentisme laboral com un càncer. Ho ha dit aquest matí al Monarracú.
24: Tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones, pues que hay gente a la que le molesta y convendría, yo creo, que seamos todos, bueno, pues que tengamos cierta cautela a la hora de utilizar estas comparaciones.
23: Sempre contradiu així. El líder del PP no creu que s'hagi de baixar el sou als treballadors que s'han d'agafar la baixa per malaltia. En canvi, Isabel Díaz Ayuso creu que Feijóo té més raó que un sant. L'UCO implica també l'expresident de Correus, Juan Mas Serrano, en el cas Leire Díez. Serrano va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez fins que va arribar a Moncloa. Evidentment, també continuem molt pendents de l'evolució dels incendis que continuen cremant a Catalunya, tot i que estabilitzats. Són els de Navarcles, Sentmenat, l'Anoia, Gavà, el Pla de Manlleu i Guimarà. Hi ha 190 municipis del país en risc extrem d'incendi, segons el Pla Alfa dels Bombers, i també n'hi ha 469 més en perill molt alt. Hi ha 9 espais naturals tancats, tot per la calor que entra demà i dissabte a Fluixa, Mònica.
0: Aquest parell de dies baixaran les temperatures entre 4 i 5 graus, però demà encara es manté l'avís per calor en punts del Pla de Lleida i després, de cara a la setmana que ve, tornen a disparar-se les temperatures i fins i tot a mitjans de la setmana que ve amb valors més alts dels que estem tenint aquests últims dies. I de moment aquesta tarda també calor intensa a tot Catalunya, temperatures d'entre 37 i 40 graus a les comarques interiors i fins i tot en punts de ponent superant els 42 graus. Per tant, molta precaució amb aquesta calor tan intensa. Amb alguns ruixats al Pirineu i en canvi a la resta amb més sol i amb vent del sud més reforçat en punts de la Catalunya central, Pla de Lleida i també a la Costa Brava.
23: I també us hem explicat que mor Bonnie Tyler, la cantant gal·lesa de la veu trencada que va interpretar himnes com tot l'Eclipse of the Heart i va triomfar als 80. Pel que fa als esports, Hansi Flick ja treballa a la ciutat esportiva del Barça, Albert.
1: Després de gaudir de les seves vacances, el tècnic blaurana ja ha començat a preparar l'inici de la pretemporada que arrencarà dilluns que ve, el dia que ens hem llevat amb el nom de Karim Adeyemi damunt la taula com a possible pròxim reforç de l'equip blaurana. Fons del Barça donen per fet l'interès, però puntualitzen que no hi ha res tancat amb l'extrem del Borussia Dortmund i, per tant, no es preveu que l'acord sigui imminent. Un matí en què el Barça ha fet l'acte de renovació també de l'entrenador de l'equip femení Pere Romeu fins al 2028. Tot plegat, avui que comencen els quarts de final del Mundial amb un França-Marroc a partir de les 10 de la nit. Fora del futbol, en bàsquet tenim en marxa les negociacions avançades per RAC1 del Barça amb Alexander Sekulic perquè es converteixi en nou tècnic de la secció i el Tour de França pendents de la primera gran etapa de muntanya avui amb l'ascens al mític Tourmalet.
23: Passant 3 minuts i mig de les 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb en Víctor Valero al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins al 9-7 Mireia Garolera.
1: I aquesta nit el tu diràs amb Xavi Rocamora.
3: Ara sí! Travasses, bona tarda, com esteu? Bona bé o bona no teniu aire a casa?
5: No, bé, bé.
3: Ah, tu bé, com es nota que és de Girona, sí, eh? Que té calés.
5: Sí. No, no, que cau foc allà, aquí cau foc, no? Doncs allà també.
22: Allà més. Allà més.
3: Sempre Girona més. Girona més.
5: No, però en aquest cas fa molta calda tot arreu i a Girona tu? Més.
22: Bueno, en aquest estudi no, perquè pel meu gust, en aquest estudi es passa fred.
23: Sí, fa fresqueta.
22: Estic a punt de vindre amb mitjons,
3: jo. A mitjons? Només mitjons, eh?
22: Només mitjons.
3: I tot a l'aire?
22: No, mitjons i forro polar. Perquè és molt greu que a l'estiu haguem de passar fred. Entre poc i massa, acabarem malalts.
3: Tu, és que mai estàs contenta, eh? No. Oye, però jo tinc calor, eh?
22: Bueno, doncs potser que vinguis amb pantalons més curts. Potser has de vindre tu amb tot a l'aire.
3: Ah, però llavors aniria molt a...
22: Llavors hauríem d'ampliar les portes perquè passes tot plegat.
3: Déu meu
22: senyor. Bueno, què?
3: No, res, jo tinc curiositat per saber si vius a un pis o una casa a Girona, Albert.
5: Pis.
3: Ah, pis.
22: Però què vius a Girona i vens cada dia?
5: Sí.
22: Ah, bueno, perquè teniu l'AVE, que ve molt sovint. Perquè interessa connectar aquestes dues ciutats. Perquè Girona és la preferida.
5: Però a vegades no va bé.
22: Per què no va bé?
5: Ah, perquè...
22: Ningú té collons a vindre a viure allà.
5: No va bé res.
22: Com sou?
3: Vull cuidar.
5: Però perquè no és... La línia està més que amortitzada.
3: Jo crec que...
5: Com que hi ha molts usuaris i és una necessitat vital...
3: Vale,
5: ens van posar un tren per venir ràpid a Barcelona.
22: És curiós que hagueu de sortir de Girona perquè les coses no són tan guais. Quedeu-vos a Girona. Poseu un mur.
3: Alba.
5: Si RAC1 fotessin delegació allà a RAC1 no vindria pas, no?
22: Sí, ja m'ho penso prou.
3: Jo vaig boig perquè facin una delegació a Cunit, que només treballa...
22: Tu també et passes de frenada. És com si jo demano delegació a la Foliola.
3: Però estaria molt bé,
22: escolta.
3: Escolta, avui els taloners, heu parlat de moltes notícies, que ara no me'n recordo, però que són boníssimes, segur.
22: Increïbles.
3: Però hi ha una notícia que explicarem en aquest programa i que detallarem molt fortament perquè avui en aquest programa s'explicarà tots els detalls de la ruptura del grup Nueva Línia.

0: besito nada más.
1: Que recordem que el grup Nueva Línia són un grup de noies de les Illes Canàries que versionaven clàssics, en plan orquestra de poble.
2: Sí, l'orquestra meravella d'allà.
1: Exacte, però tot de noies joves, vale? Amb unes coreografies. Molt bon delivery, molt ben pensat. Tothom se sap de memòria aquesta cançó, perquè s'enganxa com un xiclet. Sí. Tothom menys Marta Cailà.
2: Ui, això és molt fort,
1: perquè recordem el que va passar un dia, ara fa uns mesos, que van posar aquesta cançó al programa. Mireu que va entendre que deia Marta Cailà aquesta cançó.

0: Marta Cailà es pensava quiero que me des un beso en el ano, tal qual...
1: Boi, que a vegades projectes el que vols tu, també.
0: Què creus, que Marta Cailà vol un...
1: I, home, i qui no?
0: Ah, no, està venint, està venint. Merda, merda. Canviem de tema.
1: No et dic res, no, parlem.
2: Heu dit que jo... He sentit aquesta frase en una cançó i que en el fons és el que desitjo?
0: No, això ho ha dit el Bala.
3: Va fan culo, Marc.
1: No.
2: I jo ho he sentit de lluny. Això no significa que sigui una projecció. O sigui, significa que sento malament.
4: Chilla más, que no te oigo.
2: Tot el matí cantant quiero que me des un besito, un besito en el ano.
5: I, no sé, una carícia al pitú.
6: Yo quiero que me dejes darte un beso.
0: Increïble, Marta Cailà, des d'aquí una abraçada. I des d'aquí, doncs, li enviem... li farem un bizum perquè vagi al otorrinolaringólogo.
7: I un besito en el ano, també.
0: També un besito en el ano. Parlarem d'això amb l'Alejandra Castelló. Albert, Núria, moltes gràcies. Anem arrencant i anem fent lo nostre, vale?
8: Molt bé, que vagi.
0: Vinga, va. Adéu, cuquis. Adéu, adéu.
7: Des de Girona.
8: Ara.
9: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
7: Taloners.
9: En Guillem Estadella.
10: Jo era un ginetge total.
9: I Alba Segarra.
11: Que no tengo miedo a la verdad.
12: Pues vinga, anem.
0: A tothom, passen 8 minuts a les 3.
7: Som els d'abans del claper, som els taloners!
0: Alba Segarra, molt bona tarda i molt bon programa 428.
7: Bona tarda, Guillem Estadella.
0: Avui tenim molta teca, eh?
7: Sí,
0: et sembla si anem obrint l'altra versió del dia, anem per feina, que ja...
7: Endavant.
0: Endavant, vinga, va, fot-lo.
13: Socorro, socorro!
0: Socorro, perquè fa molta calor, però avui obrim l'altra versió del dia, com sempre, però abans saludarem la nostra estimadíssima Alba Castellví. Bona tarda, Alba.
14: Bona tarda.
0: I comencem parlant del que hem descobert avui, que és el poble més bonic del món, que resulta que, atenció, és un poble català.
7: La Fuliola.
0: No. Hòstia, que pesada amb la Fuliola.
7: És la Fuliola, no?
0: Prou amb la Fuliola, Alba. Prou ja. O sigui, potser serà el poble més ric amb l'Euromillones que va tocar fa poc. Però el poble més bonic és Rupit i Pruit.
14: Això oh, i tant si existeix.
0: Ai, Déu meu.
14: Això ho ha determinat l'Organització Mundial del Turisme a través del programa, atenció, Best Tourism Villages.
7: Oh, my God!
14: El qual premia municipis que aposten per un model turístic sostenible i respectuós amb el patrimoni. El jurat destaca, atenció, de Rupit i Pruit, destaca la combinació entre els atractius històrics i arquitectònics amb els paisatges naturals,
0: ara,
14: amb boscos frondosos i camins rurals ideals per un cap de setmana de desconnexió.
0: Ah, doncs molt bé, escolta.
7: Escolta, Rupit i Pruit és un poble medieval d'Osona que es troba a mig camí entre Vic i Olot, al vell mig del Collsacabra.
0: Home, el Collsacabra, boníssim.
7: No, preciós, ho he vist pel Google avui, jo. I avui calia posar-nos la gabardina de guardons i trucar-hi per saber com han rebut la notícia els seus habitants i també saber l'opinió. Creuen que són realment el poble més bonic? Mireu, nois, aquí comença un reportatge d'investigació a peu de... Oh, que maco!
0: Ai. Sí que és veritat que possiblement és el poble més maco de Catalunya, però potser no té el nom més maco. Rupit i Pruit?
7: No, i per una persona amb una dislèxia no diagnosticada com jo, vull que sàpigui l'audiència que avui he dit aquest nom al vàter 30 vegades. En plan, avui has de dir Rupit i Pruit.
0: T'has tancat al vàter?
7: Sí, maco!
0: T'has tancat al vàter? Imagino que si hi ha algú a l'altre lavabo fent les seves necessitats, t'haurà escoltat dient Rupit i Pruit.
7: Rupit i Pruit, t'ho has dit. No, no ho sé, perquè hi ha l'emissora tan forta al vàter que no sent res més. Escolteu, he trucat a Rupit i Pruit i el primer lloc on he trucat és el restaurant del poble.
0: Ah, només n'hi ha un?
7: Bueno, n'hi ha varis, però jo he triat un, a l'atzar. I crec que he triat el millor restaurant perquè hi ha la persona més experta sobre el poble.
15: Hola,
7: bon dia. Miri, truco perquè hem llegit avui la bona nova de que resulta que us han donat el premi al poble més bonic del món.
15: Això és una cosa que es diu The Best Village Tourism Award. Deu fer 3, 4 anys, una cosa així. Que l'Organització Mundial del Turisme va voler fer els pobles més macos del món. I ara cada país podia presentar 3 pobles. Vale, i aquí el ser el poble més maco del món, què va passar? Que a l'hora de fer les presentacions, algú devia ser el primer i algú devia ser el 34.
7: Clar.
15: I Rupit va ser el primer que va sortir, saps allò que diuen amb les boles calientes? Doncs va sortir Rupit, el poble més maco, el primer de l'ordre, i és que les pàgines web turístiques de tot el món van agafar el poble... el més maco del món.
7: Per tant, no és el més guapo, és del montón dels més guapos.
15: Bueno, escolta'm, d'on ets originari? D'on ets originària, tu?
7: Jo de la Fuliola.
15: De la Fuliola, vaya merda de poble, la Fuliola.
0: Home, home, no, no, no, no! Estic tan d'acord amb aquest home...
3: Hijo de puta.
14: Però, tu has pagat aquest senyor, per què digui això?
0: No, t'he dit que jo mai he anat ni a Rupit ni a Pruit, ni a cap dels dos.
7: Però són el mateix, és el mateix, és Rupit i Pruit.
0: És tipi-zap, això, eh?
7: Tipi-zap,
0: és com figaflauas, no?
7: Jo demanaria a l'audiència que no fes l'exercici de buscar Google
0: però
7: Rupit i Pruit i la Fuliola.
0: Mira, m'agradaria saber si hi ha algun oient de Rupit i Pruit que ens escrigui al nostre Instagram, @estornets-rq, per saber, perquè ben bé, jo no hi he anat mai a Rupit i Pruit.
7: Jo tampoc. Jo fins avui al matí no sabia que existia.
14: Hòstia. Jo tampoc no en tenia ni idea.
7: Jo ho he ficat a Google.
0: A Google?
7: I mira que Google, normalment, la foto de poble és foto lletja.
0: Sí.
7: És molt guapo.
0: Si hi ha fotos és guapo, imagina't en persona.
7: És que en persona deu ser perquè et caiguin les calces.
0: Ves que no sigui això com el Tinder, que poses la foto xula de fa 10 anys, arribes i estàs gordo i calvo.
7: No,
14: t'esperaves. Escolta, a vegades és tan important ser guapo com ser atractiu, eh?
7: Ah, en parlarem d'això. El que està clar és que aquí hi ha hagut una mala interpretació dels resultats, perquè això m'ha explicat el Joan Ramon, que és el meu nou millor amic, que és el propietari d'aquest restaurant,
0: sí,
7: que resulta que van triar 34 pobles de tot el món com els millors. El que passa que a l'hora de donar-los el guardó, el primer que van cridar va ser a Rupit i Pruit. I llavors el que va passar va ser que tots els titulars de tot el món el van catalogar com el millor poble del món.
0: O sigui,
7: però
0: tot és una
7: trampa!
0: No, home, no!
7: Per això jo li he dit, sou dos 34 del montón, i llavors ell...
0: Ell ha anat a fer mal, ha anat a fer mal,
7: eh? Ha tocat el botet, però hem seguit parlant. Jo li he dit, escolta, ara que sou els més guapos del món, us noteu això, en plan, que lligueu més... No? Que
14: el guapo pujat.
7: El guapo pujat, que esteu més sabrosons. I mireu que m'ha contestat el Joan Ramon.
15: No, això no, per què? No, home, no. Això, perdona, som de Rupit, som els més xulos, ja no, home, no. s'ha notat que ve més gent, perquè a Rupit sempre ha vingut la gent molt respectuosa i molt bé. I la gent del poble estem contents que passi això.
7: Ben bé, que aneu a contracorrent, perquè quan estem tots turis go home, vosaltres és turis, come on, tu Rupit.
15: Però primer tot s'ha dit, tenim el turisme que és educat, com t'he dit, que ho respecta tot i que tot va bé.
7: Clar, jo sóc una noia molt educada i molt respectuosa. Tu creus que puc vindre, Rupit?
15: Digue'm. Però si vens, tant plan, vine, que estàs trucant al restaurant Cal Estreguers, vine a dinar aquí, tant per tant, així de fàcil.
7: I jo avui et dono la meva paraula, que el dia que menys t'ho esperis, trucaré a la porta del teu restaurant i vindré.
0: Ara.
15: Escolta'm, el dia que vinguis jo et donaré una sorpresa amb tu, vale? Si ets de la Fuliola, et donaré una sorpresa que fliparàs.
7: Hòstia, no podré dormir ara fins que arribi aquest dia.
15: Escolta, com menys tardis a venir, més ràpid ho sabràs.
0: Oi, per favor. Aquest home...
7: Estic molt nerviosa.
0: El Joan Ramon volia donar-te de menjar i no el seu restaurant.
7: Però és que té un restaurant que es diu Cal Estreguers i diu que m'ha preparat un plat especial.
0: Tambores et donaran a tu.
7: Mireu, nois, després de trucar amb el Joan Ramon he dit, anem a trucar a un altre comerç.
0: Sí, anem a baixar una mica les pulsacions, no, també?
7: Jo us he dit que he hagut d'anar a beure aigua, perquè jo ara... Jo quan acaba aquest programa, m'agafo la baixa,
0: me'n
7: vaig directe cap a Rupit i Pruit, m'és igual el programa, a la meva sorpresa. Puc esperar ni un minut més sense que el Joan Ramon em doni la meva sorpresa. Mereixo aquesta sorpresa.
0: Jo no sé si vull veure la sorpresa
7: pensa
0: del Joan Ramon,
7: que sóc la segona de Teresa, jo no he tingut mai sorpreses.
0: Ja.
7: Ara la mínima jo li dic papa amb algú. Escolta, llavors he trucat a la botiga Cal Ample i m'ha respost la persona que més justícia li fa el seu nom, perquè es diu Estrella.
8: Sí, digui'm.
7: Escolta, truco per felicitar-vos perquè resulta que sou el poble més bonic del món.
8: Sí, i tant, que
7: nene.
8: Sí.
7: Nene!
8: I tant. És la veritat, és un dels pobles més bonics del món.
7: M'agradaria que tu mos diguessis què és el més bonic d'aquest poble.
8: Les construccions totes són com antigament eren, saps? Les finestres, tot, no s'ha deixat engrandir.
0: Ole.
8: I això ha ajudat que ho fos un poble tan bonic i tan preciós.
7: Però això també és una putada, perquè llavors estàs condicionat.
8: Condicionat de què? Per què?
7: Vols arreglar casa teua, has de fotre una inversió allà de la pedra...
8: De dins pots fer el que vulguis, però de fora has de mantenir la fatxada, hi ha unes normes i s'han de seguir, i punto. Perdona, que tinc gent, m'entens?
7: Sí,
8: tinc uns russos.
7: Només uns russos? Sí. I amb què els hi parles, tu, Estrella?
8: Com puc, els hi parlo com puc. Com unes paraules, sé amb rus i tot. Vale? Adéu, maca.
7: Diguis adéu amb rus.
8: És passiva.
7: És passiva?
8: És passiva, és gràcies. I pecar és adéu.
0: Bravo! Home, et dic una cosa, aquesta dona no és Estrella, és superestrella,
7: És una superestrella!
0: Oh, boníssim, boníssim.
7: Quina meravella. I llavors, sabeu què he pensat? Jo tinc molta empatia.
0: Sí.
7: Vigileu amb les persones que diuen això, sobretot.
0: Sí, sí, sí.
7: Tinc molta empatia i he pensat, joder, Rupit i Pruit és el poble més bonic.
0: Sí.
7: Però què passa amb el poble del costat?
0: Oh, no? Molt ben vist, Alba.
7: Perquè jo he set l'amiga simpàtica. Hi ha l'amiga guapa i a la simpàtica. Mm. Jo he volgut trucar a la simpàtica. No? Jo m'he informat i he trucat a Cantoni Gros, que és el poble del costat. I lo gros de Cantoni Gros és que els he hagut d'informar...
0: Cantoni Gros forma part de l'Esquirol, eh? O sigui que el municipi és l'Esquirol.
7: Si mos posem quisquillosos, apaguem el programa, perquè pensa fins fa 2 hores no sabia que existia tota aquesta gent. Anem a poc a poc perquè anem lluny.
0: Bé, bé, bé.
7: Ja ho he vist que està molt a prop al Maps de l'Esquirol.
0: Sí, clar, forma part de l'Esquirol, sí.
7: He trucat a un mas, jo.
0: A un mas, molt bé.
7: A un mas que no saben on van.
12: Antoni, digue'm.
7: Hola, bon dia, mira, sóc Alba Segarra, truco de RAC1. Re, truco per veure com esteu, perquè avui hem descobert que es veu que Rupit és el poble més bonic del món i vosaltres, com que sou al costat i no sou el poble més bonic del món, doncs volíem saber, re, com estàveu i com ho portàveu.
12: Tot el món o Espanya?
7: Tot el món es veu que és el poble més bonic de tot el món.
12: Què dius? Ostres, doncs mira, estem al costat i no ho sabíem.
7: Goita, no ho sabíem.
12: No, de que és un poble més bonic d'aquí d'Espanya, sí, però del món no.
7: Ai, em sap greu haver-te donat aquesta notícia. I tu creus que es mereix aquest títol? Sigui sincera.
12: Jo crec que sí. És supermaco. Perdona, és que em tires ara treballant i hi ha massa temps, estic amb tu.
7: No, abans de penjar, si vols enviar una felicitació, ara que te n'has enterat de que Rupit és el poble més maco del món...
12: És que moltes felicitats.
7: Bueno.
12: A tots, tot gent de Rupit i a nosaltres una mica també, que som veïns, som a costat.
7: Pues aquest aplaudiment va per tu, per Can Toni Gros.
0: Ole!
12: Molt bé,
0: bravo, bravo, bravo! Molt bé, Alba, molt
7: ella
0: bé.
7: Ella s'ha volgut emportar una part del guardó,
0: sí.
7: Per Rupit i Punit, aquest molt bé, però també per naltres.
0: Rupit i Punit, no?
7: Això, que
14: escolta, i tu volies marro i no l'has aconseguit, eh?
7: No.
0: Hi ha bones persones al món, encara queden bones persones,
7: no,
0: eh?
7: No, saps què passa? Jo ho he pensat, per què no els critique? Per què tu sempre vols criticar la guapa? Això és així, no passa res, ho hem d'assimilar. Llavors, què passa? Que com que no hi deuen cabre tots els turistes a Rupit i Pruit, aquesta, que té un restaurant, se'n deu quedar també. I ella se queda al rostoll. Exacte, nois, la conclusió d'avui és que la bellesa està a l'interior.
0: Bravo! Vinga, va, i seguim parlant de turisme i ara anem cap al Segrià, cap a Aitona, perquè han llançat una proposta turística que consisteix, atenció, en collir fruita de pinyol.
14: Exacte, ho hem llegit al diari Segre, i és que un grup de 50 turistes procedents de diferents punts de Catalunya va participar aquest cap de setmana a Aitona a una jornada de recollida de préssecs, nectarines i paraguaians.
0: Home, els han eliminat del Mundial, potser els poden recollir ara, no, els paraguaians?
7: Bueno, sí, que recullin aquella consellera que tenen, que també va fotent comentaris, la diputada aquella de l'Mbappé, que és gros. Com d'avorrides d'estar.
0: Sí que té un bon pinyol, eh?
7: Sí. Pinyol entre si. Bueno, aquesta iniciativa ha calat fort i des dels teloners hem tingut accés al primer anunci que prepara un grup de pagesos i ramaders per fer d'aquesta iniciativa un negoci.
0: Home!
7: Ben atents a aquest document exclusiu.
0: Home!
16: Exclusiva. Hello, tourists! Are you cansading de fer to be the same que els altres tourists? La Sagrada Família, Paella i que et robin l'iPhone? Doncs no em preocupin, perquè we have the solution! Oh! Et proposem que descobreixis l'autèntic estiu a Catalunya, The Recolecta!
17: Oh my, m'ha canviat la life. Des que faig aquest tipus de vacances, no penjo cap foto d'Instagram. Tampoc puc perquè les tinc rebentades de collir préssecs.
16: Dels creadors de Tourist Go Home, arriba Tourist Go Work!
18: Això que vinguen els turistes a treballar, tu és un xollo. He deixat de pagar la Seguretat Social perquè ells me paguen per treballar. L'única cosa és que he de vigilar, tu, perquè la que em despisto fot en balcònic d'un pomer.
16: You know, tourists, ja ho saps. Si vols viure una real experience única, visita el nostre catàleg i escull la teva aventura. Podràs fer la recollida de la poma i la pera, el préssec i la nectarina i, òbviament, fer la verema. I si amb això no tens prou i vols una experiència extrema, posa a prova les teves artèries amb un esmorzar de pagès. Pagant tu, evidentment.
17: No se m'ha sentat gaire bé aquest últim Shapiro.
16: Ja ho saps! Tourist Go Work!
18: Pom! Nosaltres de la pomera, cago en Déu, que no tinc assegurat, hòstia puta!
0: Què Crec que m'apuntaré en aquest casal d'estiu per turistes.
7: Jo penso la de diners que hem perdut a casa, tu.
0: Totalment, total. Mira, i acabem parlant en l'altra versió del dia, parlant d'una iniciativa que pretén canviar les senyals d'estop per senyals on posi pareu, eh? I tot això per promoure l'ús del català a les senyals de trànsit. Ja n'hi ha 14 municipis on s'ha fet aquest canvi i, de fet, l'últim en fer-ho és Vilassar de Mar, al Maresme.
14: La gran majoria d'aquests 14 municipis els trobem al Maresme. A més de Vilassar de Mar, s'hi ha afegit Premià de Mar, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt i Argentona. La proposta també ha arribat als dos Vallesos i a Badalona. L'objectiu de la campanya és estimular el Servei Català de Trànsit a moure fitxa per catalanitzar els senyals de trànsit. Aquesta campanya l'han dut a terme diferents col·lectius vinculats tant al Consell per la República com a l'Assemblea Nacional Catalana, que ho han engegat fa uns dies, segons hem llegit a Ràdio Vilassar de Mar.
7: Estadella.
0: Què passa?
7: Estadella, això fa una oloreta d'helicòpter.
0: Però no, però l'Òscar deu estar de vacances o algú segur.
7: Estadella, vinga. Cap a Vilassar, Cuca.
0: Sí?
7: Home, on és la notícia?
0: Però us deixo vosaltres dues soles, eh?
14: Oi tant.
0: Déu meu senyor.
7: No et necessitem.
0: Vinga, va, Òscar, vinga, va.
7: Adéu, adéu,
0: adéu,
7: adéu,
0: adéu.
19: Adéu, adéu, adéu. Publicitat. Molt bé.
0: Molt bé.
20: Relació qualitat-preu excel·lent. Feina impecable. I ha anat a una punta. Bon ambient, bona música i sobretot bona experiència amb la Sara va ser molt ambient bona. Top i ho pots fer a pèl.
21: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
20: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
22: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
23: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
22: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
23: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
22: Lletera Campllong, la llet de casa.
24: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
27: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
26: A més, té un 98% de carn.
27: És natural que es noti, oi?
26: Doncs sí, natural.
28: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
29: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
30: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli. Entrada ja a la venda a balanyanviu.com.
31: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
32: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fòrum.es. Xarxa Fòrum de Catalunya.
33: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
34: Molt bé.
33: Arribarem a tot?
34: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
35: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
36: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
37: Verisure.
0: Som els taloners, els d'abans del clapés.
7: Ah, el clapés!
1: fet?
2: Què? Molts anys que està.
0: Si vols enviar-li una abraçada o algo virtual o què?
2: Sí, una abraçada pel claper. Ja és gran, no? Gran.
3: És un boomer.
0: Què dius? Vostè com a jubilada també potser podem enviar un missatge perquè el claper es jubili ja, no?
2: Sí, jo crec que sí que es té que jubilar, ja és gran, eh?
0: Quants temps creus que té el claper?
2: El claper deu tindre, a veure, un 79-80.
4: Quan em faci vell, yeah.
5: Els teloners del versió RAC 1. I aprendre pels sagles migdiades.
0: Ai, quan senti això, Clement?
2: Talla, escolta, ja he parlat bastant, no?
0: Vinga, va, que falten 4 minuts perquè siguin 3:45 de la tarda. Acabem d'aterrar ara mateix a Vilassar de Mar. Albas, ja som per aquí.
7: Hola!
0: I hem aterrat a Vilassar de Mar perquè, com hem dit, és un dels municipis del Maresme que s'ha incorporat en aquesta campanya impulsada per diferents col·lectius independentistes per catalanitzar les senyals de trànsit, no? I han fet aquest canvi de l'estop per pareu. I ja us he de dir

0: que tindrem una mica de sorpresa ara.
1: Què dius?
2: A sí, més de sí. Vilassar de Mar, s'hi ha afegit Premià de Mar, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt i Argentona. La proposta també ha arribat als dos Vallesos i a Badalona. L'objectiu de la campanya és estimular el Servei Català de Trànsit a moure fitxa per catalanitzar els senyals de trànsit.
0: Voleu que li foti canya o què? Perquè...
1: Escolta, Estadella, no. Sí, però fem-ho bé. Fem-ho com sempre. O sigui, sembla si et presento jo com cal.
0: Vale.
1: Sí?
0: Foli, va.
1: Doncs mireu, des de Vilassar de Mar, Guillem Estadella, bona tarda.
0: Mireu com esteu amb alegria i amb il·lusió. Hola, guapo! Tens raó que és millor arrencar així, amb força i energia. No?
1: Home, clar, que tu volies fer...
0: Ai,
1: et saluden?
0: No, senyor, un camió m'ha saludat. Adéu, adéu.
1: Que és maca la gent d'aquí.
0: Sí, escolta, com l'han comentat abans, hi ha un petit tema que crec que hem de comentar.
1: Sí.
0: Alujas, tira cintotensió.
1: Ui.
0: Sí, sí, aquesta és bona. Tira cintotensió perquè he arribat amb l'helicòpter en aquest punt, com dèiem abans, és a la carretera de Cabrils amb la Nacional 2, aquí sí. A Vilassar de Mar, on sí. Havien posat, diguéssim, aquest últim senyal d'estop, no?
1: Que en català.
0: Stop, pareu, efectivament, com hem anat comentant abans. Mm. Doncs a aquesta hora de la tarda podem confirmar als taloners que aquesta senyal ha desaparegut.
1: Què m'estàs dient? No, està d'ella. No. Què?
0: Vull dir, ja no posa pareu, torna a posar stop.
1: Què?
0: I es veu com l'han... Sí, es veu com l'han arrencat.
1: Mos han tornat a guanyar.
0: Mira. Se m'enganxa les dites encara, vull dir, això encara té la cola aquí enganxada. Vull dir, ja no posa pareu, sinó que posa stop.
1: No. Si algú ha arrencat l'enganxina de pareu
0: sí.
1: I ha tornat a deixar sí. La d'estop, la colonial.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo
1: me
0: crec que hem de tornar... Jo crec que això fot un gir de 180 graus, la investigació.
1: Totalment.
0: La connexió, i hem d'investigar què collons ha passat aquí, saps?
1: I qui ha sigut?
0: I qui ha sigut? Clar, aquí hi ha una mica de teca. Mira, aquí hi ha un senyor que està fent-se un pitillo. Ah, mira, Vilassar Ràdio. Ah, mira. Perdona un moment. Hola! Què tal? Tot bé?
3: Que som companys.
0: Ah, som companys, no?
3: Vilassar Ràdio, sí.
0: Ah, perquè ara he vist que això és Vilassar Ràdio.
3: Sí, senyor.
0: Nosaltres som RAC1.
3: Sí, home, ho veig per aquí pel micro.
0: Què tal, tot bé o què?
3: Sí, m'ha recordat quan nosaltres fem la festa major i sortim fora amb el Quantum, també.
0: Ah, molt bé, quan és la festa major de Vilassar?
3: Nosaltres ja la fem per Sant Joan de Vilassar de Mar, ja l'hem feta.
0: Ah, molt bé, llavors bé, no?
3: Les primeres de Catalunya.
0: Ah, I tu què fas aquí a Vilassar Ràdio?
3: Porto els informatius.
0: Ah, tu ets el senyor dels informatius?
3: Sí, senyor.
0: Potser saps alguna cosa, és que hem vingut pel tema de la senyal que posava pareu.
3: El pareu, no?
0: Sí, i què ha passat ara?
3: Doncs l'Ajuntament ha decidit complir escrupolosament amb el que marca la llei de seguretat viària.
0: Que sí, que es nota que és el d'informatiu, eh?
3: Que
0: sí.
3: Oficialment no pots modificar qualsevol senyal de trànsit. Són multes que van de 3.000 a 20.000 euros.
0: Ostres, però què m'estàs... Hòstia, m'agrada molt perquè hem tingut la informació. Vull dir, per mi ja s'ha acabat la connexió.
1: Sí, ja podem penjar.
3: Sí, sí. Es va alçar molta polèmica. De fet, ha estat una de les notícies més seguides a les nostres xarxes perquè, vam fer la fotografia avui a l'informatiu en el Crònica. Traurem, també la fotografia del canvi del pareu a l'estop.
0: No, perquè això quan ha passat? Vull dir, quan ha desaparegut això?
3: Ahir.
0: Ahir. És que nosaltres, de fet, hem llegit la notícia a Vilassar Ràdio, us hem llegit a vosaltres,
1: sí.
0: I ostres, anem allà a investigar, a veure què tal la gent, i veig que la notícia ens l'esteu donant ara en primícia, també, eh?
3: Sí, també, sí, notícia molt curiosa i molt seguida. La gent, li va cridar molt l'atenció.
0: Com et dius tu? M'encanta, perquè és que tens veu de periodista d'informació absoluta, eh?
3: No, tu igual, jo, Joan Escofet.
0: Joan Escofet, és que tens nom de presentar el 14-15 o el 14-15 de Vilassar Ràdio, no?
3: Sí, a la una, al Crònica, a l'informatiu.
0: Ah, molt bé, de que a aquesta hora tu ja estàs tranquil·líssim, no?
3: Ja tranquil, ja he fet la feina d'avui.
0: Sí. Home, bé,
1: feina
0: no?
1: Feina feta, sí, diu que no fa d'estorb.
0: Amb quina notícia és oberta avui?
3: Doncs amb el rècord de calor.
0: Es parla poc de la calor, eh?
1: Sí.
3: Oh, sí. Vilassar de Mar ahir dimecres va fer 38.3, rècord absolut de la història de Vilassar de Mar des de que tenim dades a l'any 82.
0: Escolta un moment, tu creus que podem entrar aquí a Vilassar Ràdio i parlar en directe?
3: Home, directe ho intentarem, però entreu.
0: Sí? Ho intentem o no, Albas?
1: Vinga, Estadella, clar que sí.
0: Vinga, anem cap allà. Ara mateix ens estem trobant a Vilassar Ràdio, eh? Molt bé, hola.
1: Porta't bé,
0: A mi m'encanta això. Molt bé. I tu, què tal la vida bé de periodista aquí?
3: Sí, home, molt content amb la informació local, molt content.
0: Molt bé. Presento... A qui em presentes? Ah, vale, espera, m'està presentant... Som ara mateix a la redacció de Vilassar Ràdio. Hola, què passa?
3: Fresquet estàs,
0: Hòstia, esteu molt fresquets aquí, eh?
3: Jaume Cabot, el director d'aquesta casa.
0: Ah, home, senyor Jaume Cabot, què tal? Director de la... De què tal? Tot bé, senyor de Vilassar Ràdio? Tot bé. Veig que aquí aneu amb pantaló curt, amb calça curta, bé, eh?
4: Una mica com tu, també.
0: Però és que els nostres directors van ben vestits, eh? Van allò, trajeaus, a tope, eh?
4: No te'n fiïs mai dels trajeaus.
1: Ara!
0: Sí, des d'aquí un missatge, no?, a la direcció de RAC1, que no...
4: No, missatge dels trajeaus.
0: Ah, vale,
1: en general.
0: Vale. Escolta, li deia al teu senyor d'informatiu,
4: sí.
0: El senyor Escofet, tu creus que podem parlar una mica en directe ara per Vilassar
1: Ràdio?
0: Sí.
1: Oh, i tant.
0: Sí? Tu creus que podem engegar els micros i dir alguna cosa o què?
4: Sempre podem engegar els micros.
0: Ah, sí?
4: Si som una ràdio...
0: Podem... Ah, doncs fem-ho, fem-ho, no?
1: Vinga, va, està d'ella.
0: Sí, home, fem-ho. Sí. Va, fem-ho. Vale, vinga, va. Pues...
1: Però què diràs? Allà, què diràs?
0: No, no ho sé, jo improvisaré, eh? Pues ara anem a parlar. Ui, quins estudis més nous, que cuqui! Ara som al mateix, a l'estudi de Vilassar Ràdio.
1: Vale.
0: Això és boníssim. Vale, ara què fem? Ah, mira, està xerrant, a veure...
5: Doncs, companys, interrompim la emissió per saludar ara mateix en directe els companys de RAC1 que ens han vingut a fer una visita als estudis de Vilassar Ràdio. Estem molt contents
0: sí.
5: de saludar el nostre company, que ara mateix té dos carxofes
0: sí.
5: a les mans, la de Vilassar Ràdio i la de RAC1.
0: Efectivament, ara mateix. Hola, què tal, gent de Vilassar? Tot bé o què? Com esteu, màquines? Que veníem aquí a investigar, som els taloners, i escolta, ens hem parat aquí a Vilassar Ràdio i dic, escolta, anem a xerrar amb aquesta gent, no? Alba,
1: hola,
0: no
1: sé Estadella!
0: Si vols enviar alguna salutació o alguna o a la gent de Vilassar, alguna cosa?
1: Home, jo només voldria dir Vilassar, que és molt millor Vilassar de dalt.
0: Que diu, bueno, això no ho direm, diu l'Alba que és millor Vilassar de dalt.
4: Ja pico. Alba, que vingui, que em parla. Alba, vine cap aquí, que em parla. O vinc jo, directament, i en parlem, cap problema.
1: M'encanta generar això.
0: Sí, sí, però escolta una cosa, jo crec que anirem marxant, perquè m'he
1: sí,
0: interromput ara mateix la connexió. Sí. O sigui, ara mateix la programació... Aquesta gent també comença les vacances d'hora, Bueno, adéu, Vilassar, que vagi bé,
1: Adéu!
0: Ara mateix hem entrat en directe a Vilassar. Moltes gràcies,
4: Ara, a vosaltres.
0: Escolta, que vagi bé,
4: Un plaer.
0: Que
1: macos. Molt
0: bé. Vaig a seguir investigant una miqueta això del pareu, perquè si no... Bueno, senyor director de Vilassar Ràdio.
4: Bueno, ei.
0: Que vagi bé,
4: Calonés, que vagi bé,
0: Moltes gràcies. Adéu, Cuqui,
4: A vosaltres.
0: Apa, adéu, que vagi bé,
1: Adéu.
0: Adéu, gràcies, màquina.
1: Ja t'enviarem el currículum.
0: Ui. Bueno, però escolta...
1: Escolta, Estadella, molt bé. Has fet una investigació que has resolt i, a més, ens has aconseguit una possible feina.
0: No, no, això és meravellós, perquè de cop i volta, si algun dia ens volen fer fora des de RAC1, ja sabem que Vilassar Ràdio,
1: clar.
0: Ara mateix hem interromput la seva programació per saludar una miqueta. Això ja està bé.
1: Això
0: ja
1: està perfecte, bé. Nen, això està perfecte. Sí. Quin ambient hi ha per aquí fora?
0: Hola, què passa? Tot bé o què? Esteu aquí amb alegria.
6: Escoltem sempre.
0: Ah, sí, escoltem RAC1?
6: Sempre, sempre.
0: Ah, molt bé, nosaltres som els taloners, abans del clapés.
6: Ah, sí?
0: Sí.
6: Ah, molt bé.
0: Ai, Cuqui. Ah, tot bé, com va? Dos petons. Hola, què tal?
6: Encantada.
0: Com va la vida?
6: Molt bé.
0: Esteu aquí amb el cafelillo a mitja tarda o què?
6: Bueno, no, amb l'Aquarius fresquito, perquè amb la calor que fa...
0: Ja.
6: Cafè,
0: no. Sou de Vilassar, vosaltres dues, o què?
6: Ella sí, jo del Masnou.
0: Ah, del Masnou. Doncs vaig amb la Vilassar perquè vinc per un tema de Vilassar.
6: Vinga, doncs parla.
0: A veure, com et dius tu? Què tal? Tot bé o què?
6: Sí, molt bé, bon dia.
0: Bon dia. Escolta, que hem vist que entré la senyal que posava pareu i ara posa stop un altre cop. Què ha passat aquí? Que ho van treure ahir a la nit, diuen.
7: No hi puta idea, la veritat.
1: Com?
7: Vaig veure la notícia, vaig flipar i no sabia que ho havien canviat. Però bueno, la guerra de tota la vida, no? Nunca estaremos de acuerdo.
0: Està molt bé amb el nipote,
1: no,
0: m'agrada molt,
1: Pregunta-li si ella ha vist alguna cosa.
0: Vosaltres heu vist algun moviment estrany de cara que era algú traient això, o què?
7: No.
0: Ni puta idea, no?
7: Exacte. No surto per les nits a investigar, la veritat. De moment dormo.
0: Molt bé, molt bé. Però escolta, que vagi bé aquí a l'Aquarius,
6: Ens sentarem i trucarem a RAC1 per dir-vos.
0: Ara m'agrada moltíssim. Sou enviades especial ara mateix,
6: Genial, ja tenim missió.
0: Molt bé, que vagi bé. Adéu, cuquis. Fins ara. Hola,
1: adéu.
0: Hola. Mira, hola, què tal? Ui, que fuig un senyor. Què tal? Tot bé o què, senyor, vostè? Com va la vida?
8: La vida no pot anar més meravellosament.
0: Ah, que bé, no?
8: De veritat, si un s'aixeca a l'hora que vol, se'n va a la platja, fa el vermutet, va a dinar, li tenen tot preparat, i a la tarda tens una nòvia que t'espera, què més vols?
0: Hòstia, tot això ho tens tu?
8: Tot.
0: Hòstia.
8: I a les 10 vaig a cantar i faig horari tinc horari flexible fins a les 2, les 4.
0: Però què cantes? Es pot saber què canta vostè?
8: Jo sóc habanero.
0: Habanero? Home, ens pot cantar alguna cosa ara mateix?
8: No, jo sense guitarra no canto.
0: Bueno, li fotem la guitarra com a so?
8: Sí, sí. Si tu em portes la guitarra jo faig un aquí mitja dotzena de cançons.
0: No, només en vull una.
1: Sí.
8: Bueno, una va. Mira qui hi ha.
0: Ah, hola, qui és aquest?
8: Aquest és un de... És de Lanzarote.
0: De Lanzarote?
1: Ah,
8: sí, de Arrecife.
0: De Arrecife?
8: I venen aquí de vacances.
0: Ah, molt bé, molt bé. Vostè és aquí de Vilassar de Mar?
8: De tota la vida.
0: Molt bé. És que hem vingut perquè es veu que aquella senyal on posava stop, abans posava pareu i ho han tornat a treure perquè posi stop.
8: Ah, bueno, bé, bé. I vostè viu d'aquest rotllo que fa ara o què?
0: Jo... Sí, per sort, tot i que no ho sembli, vist de fer aquesta merda.
1: Uau, Estadella, quina falta de respecte.
8: En Cesc és el meu amic de Lanzarote. I ara anem a fer... Ja m'han fet 5, Ara va la que fa 6. Jo tinc prohibit... Sí, tinc prohibit més de 6, no,
0: 6 què?
1: Què?
8: Cerveseta.
0: Ah, porta... A aquesta hora ja portes 5 cervesetes.
8: Sí, aquí, 6.
0: En aquest bar, Vull dir, estàs aquí afincat,
8: Sí, sí. Cada dia,
0: Cada dia?
1: Cada dia.
0: Hòstia, home, però jo crec que m'has de cantar una habanera.
1: Home, clar, que he de cantar.
0: Acabem la connexió amb una habanera.
8: El meu avi va anar a Cuba A bordo del català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar.
4: Ole! Wow! Escolta, mira, veig que li arriba... Ah, mira, aquí li arriba l'altra cervesa, no?
8: Perdona, és la que fa set.
1: Collon!
0: El què?
9: Que no se n'ha fotut set, de portar tres.
8: Aquest senyor d'aquí es diu Víctor, que és el jefe.
1: Sí.
8: Pregunta-li, oye, ¿cuántos palitos tengo en mi lista?
1: Ai, ai, ai, ai.
4: Molt bé, molt bé. Escolta, us deixo aquí que esteu molt bé aixecant copes, si m'agrada, eh?
8: No, no, vés a fer la volta allà dintre, a veure si trobes alguns tontes com nosaltres.
4: Molt bé, molt bé. Bueno, senyors, que vagi bé, bona tarda, eh?
1: Adéu, guapos.
4: Adéu. Molt bé, molt bé. Escolta,
1: bueno, jo crec que queda bona vida.
4: Que, sí, crec que a Vilassar de Mar, crec que queda molt clar que cadascú va el seu rotllo, que està molt tranquil i tal. Escolta, creus que el que podíem fer potser per acomiadar la connexió abans de que vingui l'Alejandra, per què no anem a Vilassar de Ràdio? A Vilassar Ràdio.
1: Molt bé.
4: I que ens acomiadin ells la connexió,
1: em
4: no?
1: Em sembla molt bé. Demana-li, el director feia una veu molt radiofònica, nen.
4: Sí, sí, home, abans de que vingui l'Alejandra Castelló, perquè com hem anunciat al principi del programa, hem de parlar de la ruptura de la qual tothom en parla, que és que Nueva Línia s'ha separat. Ara l'Alejandra porta tots els detalls.
1: Això és molt gros.
4: Aquí, a Vilassar Ràdio, espera, eh?
1: Ja entres com si fos casa teva, tu, eh?
4: Sí, com si fos RAC1, mira.
1: Vinga.
4: Hola, mira, ja ve el director.
1: Ara.
4: Hola, què tal, senyor director de la ràdio?
10: Què tal?
4: Que podries acomiadar la connexió.
10: Home, i tant.
4: Tu hauries de dir, taloners a publicitat, i ja anem a publicitat i a lo loco, vale? Vinga, va, quan vulguis, 3, 2, 1, fot-li, va!
10: Taloners a publicitat!
11: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades. RAC1.
12: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
13: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
15: Què tenen en comú les mines de Cercs, el monestir de Sant Llorenç, la Baells, la Via Verda de Pedret i la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou?
16: Tots formen part del Festival Cíclic, el Berguedà, un recorregut que enllaça paisatge, ciclisme i cultura en 18 parades repartides pel territori.
15: Per conèixer la cultura, la història i el paisatge berguedà. I pots participar fins al 31 d'agost.
16: Tota la informació a elberguedà.cat.
17: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
18: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
17: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
18: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
17: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
18: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
19: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
20: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
21: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
22: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius.
23: Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
24: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
25: Més immediat que mai.
24: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
26: RAC1. Tots som 1.
27: Hola, tornem la publicitat amb els taloners.
28: Oh, yeah!
1: Mira! Oi, ja el veia, el veig! Estadella!
2: És aquell puntet?
1: Sí, estadella!
2: Estadella, quina idea!
1: Vermellet, oh, que hola. Estàs?
4: Home, és que fotia una calor, fotia una calor a Vilassar.
1: Ai, cegos.
4: Déu meu, senyor, i el senyor que hi anava una mica borratxet, eh? Què passa?
2: Has vist a la Muixca?
4: A la Muixca?
2: Que són d'allà, no?
4: Ah, són d'allà?
2: I el Farelo?
4: No, els he vist, no els he vist. Potser, sí que he vist moltes cases molt xules i molt bones.
1: Hi ha Panoja.
4: Hi ha Panoja al Maresme,
1: eh? Hi ha Panoja, eh? Al Maresme, lliure i tropical, s'arremenen els diners. Sí, escolta, jo que t'he de parlar d'una cosa, perquè tant que parleu d'helicòpters, però hi ha un altre tema a parlar, també.
4: Ai.
1: Us he d'explicar una cosa que val molt la pena.
4: Ai.
1: L'assegurança de moto de línia directa.
4: Home, per favor, jo la tinc, jo la tinc.
1: Perquè tu tens moto. És una de les més valorades d'Espanya. Sí, sí, de tot Espanya. Sí, a més...
4: M'agrada.
2: Uau.
4: Molt bé.
1: A més, si et canvies de línia directa, et milloren el preu de la teva assegurança de moto. Directament, sí, per la cara.
4: Sí, sí, de tot Espanya.
1: Pren-ne nota des de casa. Al 917-700-700 o a liniadirecta.com. T'ho recordo. 917-700-700 o liniadirecta.com. El valor de ser directe.
2: Bravo.
4: Crec que sóc fan de l'Alba Segarra fent mencions, eh? Crec que és el nou format de ràdio que necessitàvem. Però ara anem a un altre format, que és el del xotxoneo. Quan queden 17 minuts, arriba la nostra reina del xotxoneo, que és l'Alejandra Castelló. Bona tarda!
1: Bona tarda! A veure, necessito els 17 minuts, eh? Ni un menys.
4: 17 minuts. Bueno, haurem de parlar amb el Clapés, perquè el Clapés haurà d'entrar quan faltin 4... No, no, el Clapés... Avui ens diu la Mònica Folquet que el Clapés podem anar tranquils, eh? Pot apurar el
1: Clapés. Molt bé, m'agrada, gràcies. Avui té festa, Clapés,
4: avui té festa. Escolta, és que hem de parlar, ja ho dèiem al principi del programa i tornant amb l'helicòpter. Sí. Hi ha un tema que ens té... Bueno, tensos,
1: sorpresos,
4: perquè és el tema de la separació de Nueva Línia al grup que tenia un temacle com aquest.

0: l'ano. Un beso en el ano.
1: Lo del beso de l'ano ho hem de començar a deixar, eh?
0: Oh.
1: Pobre. Bueno, que cadascú faci el que vulgui, eh? Que cadascú faci el que vulgui. Però bueno, Alejandra Castelló, tu portes tota la informació que necessitem per entendre què nassos ha passat, eh?
2: Clar, què ha passat? O sigui, recordem que Nueva Línia, que normalment hem vist quatre noies,
1: sí,
2: no són quatre noies, és una orquestra, això,
1: clar,
2: saps? Llavors també hi ha tres homes.
3: Ah!
2: Que no nois,
1: ai,
2: homes.
1: Ai,
2: això
1: homes.
2: És important. Hem de, perquè la gent que potser, com el meu pare potser, que estarà escoltant, dirà, vale, sí, que una cançó molt xula, però perquè entenguem l'èxit d'aquestes noies, es van fer super mega virals a TikTok, a les xarxes, amb la cançó, tant és així que van firmar amb la discogràfica Universal i van fer una cançó amb Quevedo. O sigui, aquest és el nivell. Sí. Si no ho sabies?
1: No. Mira quina maca.
0: Són elles?
2: No, digues que no ho sabies. Well,
1: allò, aquest és el Quevedo.
2: No, aquest és el Quevedo. No és una d'elles de Reina.
0: Sí que els he canviat la veu.
1: Sí, i a banda, crec que és una de les cançons que més ha funcionat del nou disc de Quevedo, que es diu El Golpito, que té també la col·laboració amb el Elvis Crespo.
2: Sí, exacte.
1: El
2: sí.
1: Suavemente.
3: Bésame.
1: Però sí que és veritat que aquest és un autèntic tamacle i és de les que més està funcionant, eh?
2: Clar, què passa? Èxit brutal, cançó amb Quevedo i quan ve aquí el drama i ve el xochoneo màxim.
1: Ara.
2: Quan fa uns dies fan un comunicat que, atenció al que diu, queremos informar a nuestro público que debido a diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo, Nueva Línea inicia una nueva etapa, atenció, con un cambio en su formación vocal. El resto de la formación continúa unido y plenamente comprometido en este proyecto.
3: Que n'hi ha una que marxi.
2: No, no, en principi marxen totes.
1: Però és que aquí hi ha una mica...
2: No sabem encara qui marxa i qui es queda, però en principi sembla ser que marxen totes i que es queden els senyors.
3: I què faran?
2: No, què faran? Estaran buscant altres cares de noies que ara seran les noves Nueva Línia.
1: Això és una mica com Macedònia, estil orquestra, eh?
2: Exacte.
3: I Oreja de Van Gogh també em sona.
1: I Oreja de Van Gogh.
3: I també em sona bastant Oreja de Van Gogh. Un però... senyor remenant el cotarro.
2: Andy Lucas també, eh? O
1: sigui... Andy Lucas. Hòstia, tots són homes...
2: Sonia i Selena.
1: Sonia i Selena. No,
2: Sonia i Selena.
1: Clar. Què? Però és fort perquè aquesta gent ho estava patant ara.
2: Clar, perquè entenguem què estava passant. Per exemple, fa unes setmanes, les noies de Nueva Línia, no l'orquestra, les noies... Que
1: les vocalistes.
2: Les vocalistes, que s'ha de diferenciar, es van a fer... Se'n van a un lloc de tatuatges i es tatuen El Golpito per l'èxit d'aquesta cançó. Doncs la tatuadora, entre altres coses, ha explicat que li va trucar al director de Nueva Línia dient que esborressin el vídeo.
1: Com?
3: El vídeo d'elles fent-se el tatuatge.
2: Clar, perquè elles, en principi, estan utilitzant, segons Nueva Línia, la imatge de Nueva Línia com l'orquestra. Entenem això?
1: Sí, és a dir, que Nueva Línia...
2: És més que elles, és una imatge sencera.
3: El problema és que com que els homes no tenen talent, s'agafen a la marca.
1: Clar, però també hi ha un tema que, clar, que Nueva Línia deu portar com 20 anys i que deuen ser... Imagino que ells no s'esperaven que de cap i volta...
3: Ah, rotllo, la Selvatana, que ha anat passant gent.
1: Exacte, clar.
3: Que ha anat passant gent.
2: El que passa és que és veritat que Nueva Línia, jo crec que no ha tingut com a orquestra potser tants bolos a la seva vida.
1: Totalment.
2: Perquè ara la gent jove també estan anant a l'orquestra, o sigui...
1: I hauran posat el catxet.
2: Clar, hauran posat el catxet segurament, però elles no ho han vist.
3: Ah,
2: que això és una de les coses que en principi diuen, elles queixaven de que, clar, feien molts bolos, havien pujat molt doncs, la recaudació, el que fessin, però elles no cobraven més. Per exemple.
1: M'atreviria a dir que, de fet, aquesta gent, Nueva Línia, no havia actuat abans mai a la península, perquè són de les Canàries, recordem-ho, i que ja n'han fet uns quants bolos per aquí, per
2: home,
1: la península.
2: I amb un èxit brutal.
0: És que ho fan molt bé.
3: Quan ho van petar xarxes, recordem que jo tinc una enviada especial a les Canàries, que bàsicament és la meva cosina, que viu allà, i jo li vam ensenyar el vídeo i em va dir, Albert, fa anys que existeix això. És com si de cop s'hagués fet molt famós a les Canàries, doncs això, la Selvatana.
1: Clar.
3: No?
1: Clar.
3: Ella diu, fa anys que existeix aquesta orquestra.
1: O Miquel del Roig.
3: Exacte.
1: Miquel del Roig cantant la farola a Gran Canària.
3: A Tenerife.
2: Clar, el que passa és que la manera que han tingut de gestionar, per exemple, allò del tatuatge, una altra cosa, no podien fer entrevistes soles elles.
1: Com?
2: Havien d'esperar a que estiguessin tot el grup per fer una entrevista. Clar, això tampoc... O sigui, a la gent no li interessava el senyor
1: clar.
2: de la guitarra amb tot el del carinyo. Li interessava la noia que està cantant amb el Quevedo,
3: clar,
2: per exemple.
1: Clar, però entenc que aquí hi ha diferents versions,
2: clar,
1: també, no?
2: Elles diuen això del tatuatge, per exemple, que ho han explicat, que no podien fer entrevistes soles, lo del caché. I ells tenen una altra versió, que això ha sigut cosa d'elles i no cosa del director. És a dir, ells diuen com... No, és que elles fan coses rares.
0: Home, clar.
2: I que no els interessava la imatge que estaven donant de Nueva Línia i que per això aquesta separació. Entenem? És a dir,
1: ells diuen...
2: Clar, no, estan fent vídeos i coses com a Nueva Línia, però és que elles no són Nueva Línia. Nueva Línia som un grup.
1: Uf,
2: clar.
1: Això pinta de malament.
0: Té molt mala pinta. Sí,
2: què passa? També és interessant una cosa. Elles, les vocalistes... que ara, en principi, ja no estan a Nova Línia, òbviament, s'han canviat totes la foto de perfil d'Instagram amb uns números tots en fons negre que sembla que faran un grup nou.
3: Què m'estàs dient?
1: Sí. Pot ser que hi ha...
2: Antigua Línia.
1: Antigua, no. És que no sé si és veritat, però vaig veure que circulava ahir un comunicat que parlava d'un nou grup que es deia Línia Recta, pot
2: ser? Sí, però era tipus el Mundo Today, això,
1: eh? Era fake,
2: eh?
1: Vull dir, a mi Línia Recta m'hagués encantat, eh? Vale, era fake, eh? Per tant, estem esperant que s'expliquin i que veiem cap on va aquest tema.
2: Sí, és veritat que diuen que judicialment els hi han recomanat no parlar a elles, ara mateix.
0: De fet, han sortit vídeos com molt incòmodes que reporters els hi posen al micro i elles diuen com no, és que no puc parlar.
2: No puc parlar rebutgen. Perquè una de les clàusules era no pots parlar si no està tot el grup sencer. Perquè, perquè tu no ets Nueva Línia. Tu ets una vocalista del Nueva Línia, però no ets Nueva Línia.
0: Fatal.
2: Però clar, és que tela, eh?
1: Puc arribar a entendre... Arriba a entendre que diguis, hòstia, Nueva Línia no sou vosaltres quatre, som un grup. Però crec que aquestes noies els hi deus molt. Vull dir,
2: per què no aprofites?
3: Desubicat.
1: Totalment.
3: Però ets un desubicat, de veure que les ties aquestes t'estan posicionant el mapa on no eres, bebé.
2: Clar, on no
3: i
2: eres.
3: Que no agafis la onada i t'hi sumis.
2: I t'aprofitis i
3: fes el que vulgueu. No deixis l'espai perquè clar. Volin. Quevedo és canari.
1: Sí. Clar.
3: Anda que no deia saber que era Nueva Línia.
2: I tant.
3: Quan li interessa? Quan hi ha aquestes paes. Per
1: totalment.
3: Tant, la marca no dona res, aquesta
1: totalment,
3: marca.
2: Us he de dir que quan es van començar a separar les vocalistes de Nueva Línia, enfadades, van crear com a resposta un vídeo viral que era «Quiero que me des un polla...»
1: No, home, no. Más. Vale.
0: Carai.
3: Qui ho va fer, això?
1: Elles. Una polla.
2: Això va així. I que em sembla superbé, tio, que l'èxit és d'elles. Ja
3: totalment.
2: Bueno, que potser és Nueva Línia, sí, és veritat, però les cares són elles, doncs aprofita el moment, o sigui, aprofita i dona gràcies.
3: El que t'atrapa és aquells vídeos de veure quatre noies joves
2: sí.
3: Fent un ball de línia.
1: Totalment, totalment.
3: Que enten unes cançons d'orquestra. Aquesta unió de dos mons és el que
2: sí,
3: feia
2: sí,
3: riure.
2: Totalment.
3: La línia, línia, viajar.
1: Tinc la sensació que durarà molt del que parla
2: sí,
1: aquesta,
2: sí, sí, sí.
1: Aquesta
2: sí.
1: Embrollo que diríem, no? I sobretot que ens queda només una setmana de secció, la setmana vinent, que ja acabem temporada.
2: Ai, no
1: tant de bo tot passi aquest cap de
2: sí,
1: setmana.
2: Sí, per favor.
1: Perquè...
2: Ai, sí.
1: Vull, jo no vull passar-me l'estiu sense l'Alejandra Castelló
2: no.
1: Per poder
2: truco,
1: tenir el xup-xup.
3: No, perquè aquesta investigació que m'has fet avui, t'ho juro que la necessitava.
1: Totalment.
3: Eh? Anava perduda com una mala
1: totalment.
3: Cosa.
1: Fora aplaudim per l'Alejandra Castelló.
2: Gràcies,
1: i del culebrot de Nueva Línia passem. És que aquest també em té enganxat
2: no.
1: Com una mala cosa.
2: Uf,
1: hem de parlar d'un altre culebrot, del qual ja vam parlar fa temps aquí al programa. Segurament us sona el cas d'Àlex Tou, aquest influencer amb la mina.

0: Home, pot ser que la, pot ser que la base estigui una mica alta?
1: Però nada. Jo sí, sí. És que entre que és aquest tipus de música i en castellà no entenc res.
0: No, no. Sí. No, sort que ens has traduït les frases.
1: És la manera de que ha tingut la Mireia de contestar i ficant-se també amb el que més li agrada a l'Àlex, que és la música, no? I el single, que en principi doncs, no ha funcionat tant com potser, bueno, segons ella, perquè mira, tampoc qui ho diu que és l'èxit, no?
0: Això, o sigui, aquesta discussió l'acabarem convertint com si fos High School Musical. Ai, tothom responent-se cantant, no?
1: Per favor, per favor.
0: What time is it? Yeah. Summertime.
2: En quin moment els famosos han començat a tirar-se merda a través de cançons?
1: Amb Shakira. Allò, Shakira va ser el hype.
3: Bueno, però és que has de ser famós i tindre recursos. Sí. Però si jo vull respondre un ex amb una cançó, què faig? Entro aquí en un estudi i em canto amb
1: home,
3: el Salva.
1: Doncs ja tens recursos, eh? Ja tinc, si tens un estudi.
3: Clar, però si tinc un estudi aquí, però clar, no van però recursos a RAC1, cosa que no faria mai.
0: Des de que hi ha autotune, vull dir, ja tothom ho pot fer, això.
1: Sí, és veritat,
0: bueno,
1: és veritat.
0: També això jo crec que portarà cua, aquest tema.
3: Sí, sí, sí. Ara ens respondrà amb un vídeo de 8 hores bueno, i mitja, gravant-se desenfocat.
2: No, no, dic una cosa, tant de bo.
3: No, però perquè llavors tindrem vídeo.
0: A veure si hi ha de treure una altra cançó i tindrem un àlbum d'una ruptura. Vull dir, tindrem la cara bé i la cara A. Vull dir, vigila.
1: I us imagineu que tornen o alguna cosa així?
0: Home,
1: i si tornen? No, no tornaran.
2: No, home,
1: no. No tornaran perquè l'Àlex diu que ho ha passat molt malament, eh?
3: Bueno, diguis mai d'aquesta aigua no em veuré.
1: També és bé.
3: Serà la pimpinela del segle nostre.
0: Ah, totalment, totalment.
3: Quien és? Puxupum, puxupum.
0: Déu meu. Escolta, també hem de parlar d'un tema una mica seriós i que afecta una de les artistes catalanes més internacionals, tot i que el català de vegades el té una mica oblidat, que és Aitana.
1: Sí.
0: Que,
1: Aitana... És que Aitana té un drama ara mateix, eh?
0: Aitana té un drama...
3: No és l'única.
0: No és l'única.
1: Tu també tens un drama?
3: No.
1: Ah?
3: No. No, expliqueu la notícia i jo afegiré informació. No.
0: Posem en context, posem clar, en context. Aitana, la cantant, justament demà té un concert...
1: Clar, a Saragossa...
0: I què passa demà?
1: I què passa demà? Que hi ha un partit, Espanya-Bèlgica, no en principi que, juguen...
0: Juga a les 9, a Espanya-Bèlgica, sí, quarts de final, i el
1: això
0: dos quarts de 10...
1: Quarts, quarts i semifinal, això no domino.
0: Queden 8, ara.
1: Ah, doncs queden 8, és molt important.
0: Quarts de final... A les 9 sí, juga Espanya-Bèlgica i a les 9.30 i tant actua a Saragossa.
1: Clar, llavors ella es va plantejar, sí, poso el concert abans, el poso després, i al seu pare que li diu que, doncs, que cada vegada que marca Espanya, si és que marca Espanya, doncs que pari el concert.
4: Si retrasamos para empezar más tarde en Zaragoza por el partido, aparte de que no sabemos si se puede venir a prórroga o penaltis, es que no llegamos para Cabildo, o sea, parece una tontería, pero claro, justo termina el concierto en el viernes, ya nos vamos para Cádiz. Entonces, nada, yo no sé qué hacer, porque claro, me decía gente del equipo, bueno, mi padre me dice, bueno, si no, cada vez que marque España, paramos el concierto y lo decimos. Y yo feliz, pero creo que no tiene mucho sentido cuando estés a tu concierto de repente. Claro, yo sé que va a haber gente dividida, va a haber gente que le va a dar igual, pero es que hay mucha gente, joder, que no entramos en cuartos de final desde hace 16 años en España, que a mí me hace mucha ilusión. Y eso, es que no sé, o sea, la cosa pinta chungui.
1: Chungui.
0: Chungui.
3: Mira, jo tinc dues coses a dir. Només una és que jo vaig a fer una generalització, de tant en tant me les permeto. No crec que el públic de l'Aitana sigui un públic que li agradi molt la selecció espanyola.
0: Bueno.
1: No, però és que van amb els papis. Aquest és el problema.
3: Claro.
1: És que van amb els papis.
3: Però a mi em sap molt greu per l'Aitana, més pel Cosme, perquè me l'aprecio molt, no el conec, però algun dia el coneixeré, pare de l'Aitana. Però a mi hi ha una persona que és una víctima també d'aquesta selecció espanyola. Aquest és sí, Guillem Estadella.
0: Efectivament.
3: Perquè demà, divendres, a les 9 de la nit,
1: sí,
3: quan selecció espanyola decideix jugar contra Bèlgica,
0: no decideix, li han posat... Vull dir,
1: no, no ho ha decidit, no?
0: Pues el punt que vulguin ells.
3: Ere, mira que hi ha dies i hores per ara, jugar. I ara han triat el dia i l'hora que Guillem Estadella té l'honor, el privilegi, i que s'ha guanyat a pols de fer el pregó de Festa Major de Cunit.
0: Ara!
3: Han contraprogramat la selecció espanyola. Ah, contraprogramat a Guillem Estadella.
1: Però la gent de Cunit és molt de la selecció espanyola, o és més de l'Estadella, sí?
0: No visc a Sant Miquel de Balanyà, vull dir, la gent dirà amb Espanya.
1: Sí, sí. Vale.
0: Sí, sí. Oh, vale. Vull dir, bueno, estic fent crida perquè vingui gent d'altres municipis, si vol sí, donar-me suport a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, a la plaça de l'Ajuntament.
3: És moníssima aquella plaça.
0: Sí, no, has estat?
3: Bé, m'has portat tu, em vas presentar l'alcalde, la regidora...
0: És veritat,
2: Guillem.
0: No me'n recordo, és que és veritat...

0: El dia que justament vam fer la calçotada dels Taronis Acunits.
1: Vaig conèixer tot el poble.
0: I que va venir, Josep Rull.
1: Sí.
0: Venia de visita, de cop i volta, una de cotxes, una de Mossos, i dic, ostres, Déu meu senyor, i l'Alba Segarra estava per allà, vull dir que va ser
1: vaig conèixer totes les institucions, sí, de Cunis. I des d'aquí, doncs, jo estic una mica més enfadada amb la selecció espanyola. Si ara, ja no em representava, ara no em representa
2: gens. Alerta boomer!
3: Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
4: Què passa?
0: Bona tarda, Toni Clapés, què tal?
4: Okay, ja, és que, clar, arribo i em comences a fer, comences a fer senyals. Ara que,
0: ah, no.
4: Quin és el tema?
0: No, perquè m'has mirat i reies i ja està.
4: No, perquè veig que a mesura que van passant els dies et vas fent l'amo del tros, eh?
0: Ah, bueno, estem aquí.
4: Sí, ja t'has posicionat. El que passa que és curiós, perquè abans compartiu el mateix segment de taula el Bala
0: sí,
4: i tu.
0: Sí, però perquè ara som més gent, clar. Tenim l'Alba Castellví i l'Alejandra.
4: Sí, no, però bueno, el que està al mig ja, saps? El que ha quedat ja sol a l'extrem de la taula, no, Alba?
1: Sí.
4: T'hi has posat o no?
1: Jo li he dit, me puc apropar una
4: mica.
1: I què t'ha dit? M'ha dit, ni pensaments.
0: Però com pot ser tan falsa? Mira, la Mònica Folquet, us he dit que t'enganxessis al meu costat.
1: Jo li he dit, és que em fa una mica de por enganxar amb l'estat.
4: Hauríeu d'estar més juntets.
0: Mònica Folquet i Alba Castellví estan de testimoni, que li he dit.
5: Té raó, el Guillem.
1: Jo et diré, bueno...
0: Ara no t'agrada!
1: No! Jo el vull veure
6: fàcil. Que no tengo miedo, la verdad!
0: Digues, a veure què anaves a dir.
1: Que jo el vull... així el veig més bé.
4: Ah, de costat no.
1: De costat no el veig.
0: Sí. Que, si que estem...
4: Bueno, això, ara, aquest plantejament ens porta a un tema que és la gent que seu dinant un al costat de l'altre.
1: Això no ho entendré mai.
5: Jo tampoc ho entenc.
1: Hi ha restaurants que t'obliguen.
0: Com?
5: Què?
1: Jo vaig anar.
4: A mi no m'han obligat mai a cap restaurant a seure...
1: Serà japonès.
4: O sigui, a seure'm al costat d'un altre.
0: No té cap sentit?
4: No, perquè aleshores acabes amb tortícolis.
5: No, i sí que té un sentit.
0: Quin?
5: Les manetes, les cametes...
1: No vaig aprofitar, no ho entenc.
4: Perdona, això és com si ara jo vaig a dinar amb la directora Eulàlia Carbonell.
5: No.
4: I em posen al seu costat per fer manetes. A veure,
5: jo parlo d'una parella.
4: Ah, bueno, perquè em dius que hi ha restaurants que obliguen, a veure...
0: Però tu faries manetes, Eulàlia.
1: No, a veure.
4: Jo estic dient que això que està dient ella no té ni cap ni peu, és que un restaurant obliga, no? El restaurant no pot obligar.
5: Obliga, ho he dit jo.
1: Jo vaig anar a un restaurant que
4: no poden obligar.
1: Hi havia un sofà i una taula.
4: Tu seus un al davant de l'altre.
0: No, no hi havia cadires.
1: Un sofà i una taula. I jo aquell dia...
4: Quin jardí?
0: No.
4: És que el que estic intentant demostrar és que no té cap ni veus. Digues, a veure, quin restaurant era aquest?
1: No diré el nom, perquè es coneix.
4: Love?
1: No.
0: Això vindrà del Corbacho.
1: Era un restaurant de gent seriosa.
4: Però quin
1: restaurant? De gent seriosa. A mi m'ho van regalar.
0: Quin és?
1: Ho diguem pas.
0: Sí que és conegut.
1: No ho diré. Aquesta boqueta no sortirà res.
4: No t'he pillat, si no ja l'hagués dit.
1: Ja, per això no t'ho he ensenyat. Llavors, hi havia un sofà i una taula, i vam assentar-nos al costat amb la meva parella. Jo no ho vaig aprofitar. Ara vaig menjar i vaig estar tesa com en la meva vida.
4: Jo torno a repetir. A mi no el conec. Me l'estàs ensenyant. Jo no sé quin restaurant és.
0: Ah, no?
5: Jo tampoc.
4: No hi he estat mai.
1: Ni jo tampoc. Pues us el recomano molt.
0: Sí que hi hem estat, eh? Sí que hi hem estat, eh?
1: Ah,
4: és que pel nom...
5: Ai, que ja ho té!
6: Cuida!
4: Ah, és que jo pels noms sóc un desastre.
0: Prou.
4: Sí, mira, prou, perquè són les 4 i 1.
0: Sí, anem marxant.
4: Avui ens salva el temps.
0: Sí, perquè has entrat fort, eh?
1: Sí, has entrat com un toro de Sant Fermín.
0: Estàs bé? Has dinat bé o què?
4: És que estic acabant la temporada molt bé.
0: Sí?
5: Se't nota.
0: Ens n'alegrem, perquè últimament...
4: Ja et diré més. Estic amb la... També que jo allargaria...
0: No. Pues comences a les 3.
4: Jo allargaria fins a l'agost.
0: No, comences a les 3. No. Comences a les 3 tu, aquí amb el Marcelí...
4: Esteu fosos o què us passa?
1: No, però tenim uns bitllets d'avió.
0: Exacte, hi ha uns bitllets d'avió per mig que no...
1: Que no... I quin pelo com és guapo que portes avui, eh? Avui jugues al Moderno.
5: Diràs tu el que me passa per la flor.
0: De cop i volta tenen el peluc.
4: Sí, sempre quan vol despistar... saps? La bomba de fum sempre és el rellotge.
0: És una autèntica ratota, eh?
1: Sí.
0: Demà ens veiem. Vinga, va, adéu.
4: En principi,
7: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant. Podem
2: estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
8: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ernst.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
2: Melons Brutal!
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900-903-743.
5: Verisure.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Jo molt li
12: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
13: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
14: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
13: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
15: Un river...
16: Va, Joel, anem tirant.
17: Si marxem ja, va, que aquest final de temporada està sent...
13: Amb el suport del Comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
18: RAC 1.
13: Tots som un milió. Us hi esperem.
19: It's showtime.

0: Barceloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Judit Esposa i Noel Guarnido. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que té rituals abans de començar el programa, però no tants com Miqui Núñez abans d'un concert.
1: Soc una persona que té algun toc, tipus quan vaig a dutxar-me i em trec els calçotets, els he de llançar amb el peu dret a un requadre exacte. Si no, me'ls torno a posar i els torno a llançar. No tinc gaires més tocs, eh? Bueno, sí, he de fer caca abans dels concerts.
2: Tu en un concert, per exemple, no ha vingut la caca abans del concert i t'ha vingut durant el concert?
1: Sí, sí, ha passat. El que passa és que jo tinc sempre uns taps de suro posats al costat de... No.
0: Toni Clapés!
3: Bona tarda tingueu, sigueu benvinguts. No us preguntaré si abans del programa aneu al vàter o no, perquè crec que tampoc aporta massa cosa. Per tant, el que faré és anar i formular d'altres preguntes, no com la pregunta que en aquest cas posava sobre la taula la Viviana Baibé. Montse Llussà, què tal? Bona tarda. T'ho preguntat mai, això?
4: No, afortunadament
3: si
4: no.
3: Si abans de fer el versió passes pel lavabo?
4: No.
3: No t'ho han preguntat mai?
4: No.
3: Doncs mira, la Viviana Baibé sí que ho pregunta, sí. Amb respostes com la que acabem d'escoltar, que no deixen indiferent.
4: No, jo volia dir una altra cosa,
3: sí,
4: que és que avui he tingut una gran
3: punt
4: notícia.
3: Més interessant.
5: Què t'ha passat?
4: Vulguis que no. L'altre dia sí. L'idea, a vostè, precisament...
5: A mi, a més,
4: sí, jo diria que no era en antena, que li vaig dir com m'agradaven els galets que es posaven per Nadal a la ciutat de Barcelona.
5: Sí, com ho vas dir.
4: Se'n recorda?
5: Sí,
4: doncs recorda avui han confirmat que els galets tornen.
3: Home!
4: He estat tan contenta.
3: Quin millor moment que en plena canícula, quan ens derritim pel carrer, presentar avui l'Ajuntament de Barcelona la campanya de Nadal.
4: Sí,
3: és el millor moment.
6: Bravo.
3: Per ja mentalitzar-te que Nadal el tenim a tocar. Bravo!
4: Bravo! Bravo. Jo et juro que l'altre dia deia que macos eren els galets,
3: sí, sí.
4: I mira, estic feliç
3: mira,
4: que torni.
3: I no te n'adonaràs,
4: ja
3: i aviat els estaràs... Te'ls estàs menjant. Senyor Virgili, he vist que avui ha publicat a la xarxa X que avui és Santa Anatòlia.
6: Santa Anatòlia, que va bé contra les picades de bèsties.
3: Ah?
6: Si piquen alguna bèstia,
3: sí.
6: Doncs allò...
4: Mosquits.
6: Mosquits, cuques,
3: sí.
6: Allò de la processionària
3: sí.
6: Del pi.
3: Mamuts, hipopòtam, sí.
6: Aranya, tot.
3: Sí.
6: Santa Anatòlia te protegeix. O sigui,
3: sí. De quina manera?
6: Amb fe. Que és una cosa
3: doncs,
6: que no tens.
3: Aleshores et continuarà picant igual.
6: No.
3: Perquè si
6: no,
3: has perquè... d'invocar i has de mentalitzar-te amb Santa Anatòlia...
6: Tu abans de sortir de casa,
3: sí.
6: Te poses una medalla o un
3: no,
6: escapulari.
3: No, si ja surto de casa picat.
4: En tens dins de casa?
3: Clar. O sigui, no
6: us d'orugues, no, tens orugues
3: no,
6: a dins
3: orugues
6: de casa.
3: No, però insectes, perdoneu, no teniu mosquits a casa? No
6: però et poses allò, no et poses aquell trasto
3: és igual,
6: elèctric.
3: Estan totalment desbordats, els zooms i tot això. Estan
6: sí.
3: Desbordant, no donen abast a matar insectes.
6: Ah, doncs
3: no us
6: entrar.
3: Passa a vosaltres?
6: No,
4: no,
6: no
4: massa dins de casa, mosquits.
6: Ara jo tinc una cosa...
3: Mosquits, paparres...
4: Paparres!
3: De tot, llangardaixos, ja, de tot.
6: Llangardaixos?
3: Vivim en una autèntica
6: selva. Però si llangardaix se menja el mosquit.
3: No, doncs en aquest cas el mosquit ha arribat a un punt que els mosquits són tan bèl·lics que
6: sí.
3: El mosquit es menja el llangardaix.
6: Què diu?
3: Jo he vist barbacoes de mosquits menjant-se el llangardaix i anar-lo girant com si estigués amb una barbacoa.
6: Verdíssima.
3: Amb un xuarma.
6: Llangardaix a l'as.
3: Ho ha vist mai, vostè?
6: No, no ho he vist mai.
3: Bueno, doncs...
4: Donant voltes, com
3: sí,
4: el xuarma.
3: Sí. Donen voltes i els mosquits s'estan...
6: Van tallant.
3: Van tallant el llangardaix. No ho ha vist?
6: No ho he vist mai.
3: Allà a la Costa Brava però... es dona molt.
6: Ah, però a Costa Brava sí. O aquí...
3: Aquí hi ha la Costa Brava, sí.
6: A tot arreu.
3: Es dona. A tot això, atenció, perquè avui
6: sí,
3: tenim un dels plats forts del tour, perquè... A Avui el Tour arriba allò que en dèiem a la ronda francesa, el plat fort, que és el Tourmalet. De fet, està previst, bueno, que no sé, que hi arribin d'aquí unes quantes hores, perquè encara falten 43,8 minuts, però ja estan al Tourmalet, i d'això ens en dona fe José María García.
5: Saludos cordiales, muy buenas tardes, oyentes y oyentas de RACO 1. Efectivamente, la serpiente multicolor que se acerca al Tourmalet. Y ahí estamos, de momento, 5 kilómetros para coronar este puerto mítico de la Ronda Gala. Hay grupos desperdigados por el pelotón. De momento, los favoritos son cabeza de carrera, el maillot amarillo, que hace la goma y se abre de piernas a punto de entregar la cuchara. Wow. Tenemos otro grupo con el maillot de puntos a 2 minutos 50 segundos. Y ojo, porque el último grupo a 10 minutos entregando totalmente el cascabel del gato. El final de esta etapa en el puerto de segunda categoría, en la Gaber de la Ajedrez. Y ojo, porque conectamos ya con los enviados especiales en la Moto 2, siguiendo sí, los escapados, Albert Ferrán.
3: Sí, José María. Em sap greu dir-t'ho, però RAC1 no lo tenemos.
5: Imagino que estará en el helicóptero Albert Fernández de los Aries franceses. Sí, situamos la carrera a esta hora de la tarde.
3: José María, no tenim cobertura del que és el
5: de esta Santa Casa es un despropósito constante día tras día. Lo de tener emisoras en los coches de equipo, imagino que lo mismo que nieve hoy en Barcelona. Nada de nada.
3: Nada, pues... la veritat és aquesta, nada de nada. No tenim cobertura del Tour de França. No,
5: pues tendremos que conectar con el técnico de sonido de este programa, don Xavi Alujas, el único que sabe de ciclismo en esta radio. ¿Cómo nos las tenemos que ver? No me había pasado en la vida tener que conectar con el pinchadiscos.
3: Bueno, pinchadiscos tampoc, ¿eh?
5: El hombre que...
3: No, es el muntador musical del programa. Es el que posa la banda sonora al programa, no el pinchadiscos.
7: I el que li pot tancar el micròfon, si vol.
2: Exacte.
5: Ahí está.
7: Ara li tanco el micròfon, no tinc ganes d'escoltar. Fora, ja està. Ja està.
2: Sí, però crida tant que es cola per l'altre.
7: Es cola per tot arreu, aquest senyor. Mare de Déu, com crida. No sé què vol que li explique, Butanito. Porque,
5: ha fet
7: el resum vostè.
5: Pero situamos cómo están los líderes.
7: Mira, ara mateix...
5: ¿Qué cara tiene Pogacar?
7: Mira, ara mateix acaba de marxar Pogacar a 4 quilòmetres i mig de coronar el Tourmalet.
5: ¡Ojo! ¡Ojo que atacan!
7: I si no, vaig que la vista no em falla amb el seu company d'equip, Isaac del Toro. Això
5: és... El mexicano que ganó en Barcelona...
7: I Vingegaard, que es queda darrere a
5: 4 segons,
7: sí, amb el Pol Seixas.
5: Què més?
7: I ha més per darrere.
5: El maillot amarillo sí, abriéndose de piernas.
7: A 2 minuts i mig.
5: Nos confirman que ha perdido hasta los apellidos.
7: Sí, sí, i el maillot de punts també està molt, molt, molt per darrere.
5: A 3 minuts, 12 segons. Ahí está Vingegaard intentando reenganchar con la cabeza de carrera.
7: Arribant ara a la...
5: ¡Vamos allá!
7: Impresionant, Pogacar deixa anar darrere també.
5: Déjame a mí, porque no le pones ritmo al asunto. Ahí está Pogacar, que decide irse en solitario.
7: Ojo, que el Tour pot estar aquí mateix,
5: Está abriendo la caja de los truenos para desatar las hostilidades y marcharse a tumba abierta. Xavier Alujas.
7: Espectacular.
5: Tenemos los tiempos.
7: Ara mateix.
5: Ojo, que del Toro se vuelve a caer.
3: Sí, no sé.
5: Se vuelve a caer de la cabeza de carrera.
2: Xavi, perdona. Montse
5: Yuca, que no ha hecho deporte en su vida. Escolta, también quiere opinar en ciclismo.
2: No opinis tú, porque no ho saps. Volia dir si el Moyen corre en guany, també.
7: Moyen corre sempre.
5: Montse Yuca, ¿quién?
3: Moyen.
2: ¿En
5: el car naranja?
3: Va, José María, un quart de 5 de la tarda, el Tour que el tenim al Tourmalet, i el Tourmalet també l'estan portant els diferents bombers a tota Catalunya. Míriam Díaz, avui, pel que sembla, tenim una jornada una mica més tranquil·la pel que fa als incendis a Catalunya.
8: Una mica més, després recordem d'aquesta setmana amb aquests incendis importants i sobretot la simultaneïtat dels últims dies. Ara tenim 6 destabilitzats que estan intentant tenir-los controlats del tot en unes hores. Recordem, novament, amb temperatures altíssimes, poca humitat i l'entrada del vent. L'únic espant que s'ha viscut aquest matí ha estat el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, per perquè hi ha hagut una revifada i s'ha obligat a confinar durant una hora i mitja els veïns d'Aiguamúrcia. Es mantenen, però, dotacions arreu, 18 n'hi ha a Navarcles, 29 al Pla de Manlleu, 19 a Guimerà. També en tenim 43 a Sant Manat, 5 al Foc de la Noia i 7 al de Gavà, que recordem que tot apunta que va començar pel llançament de petards per part d'uns joves i que hauria deixat dos ferits. Tot i mostrar-se satisfets de la feina feta, els bombers demanen molta precaució, doncs, per evitar que pugui tornar a començar cap nou episodi que posi encara al límit el cos de bombers. L'inspector Oriol Corbella destaca que serà un estiu molt complicat per aquest efecte acumulatiu.
9: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina, de veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap focus secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
8: I atenció a la dada, Fins avui els incendis forestals han cremat en un mes un 75% de les hectàrees cremades tot l'estiu passat.
10: Fixa't, 75%.
11: Bueno, també fa molta més calor aquest estiu del que portem a l'estiu que l'estiu passat. Martí Oliveres, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: A veure, tercer dia consecutiu amb màximes per sobre dels 40 graus, però avui no tenim rècords, diríem, històrics?
12: Hem d'esperar, perquè potser sí que durant la tarda ens arribaran aquests rècords en algunes estacions, segurament, de l'interior, no pas de la costa, i deixàvem enrere aquest rècord absolut de calor a Barcelona, pràcticament 41 graus, 40,9 a l'Observatori Fabra, amb dades des del 1914, però és que ara, mirant el mapa, tornem a tenir molts valors per sobre dels 40 graus. És veritat que no tantes zones com ahir, però sí que ens acostem als 42 al Segrià, al cas del Carràs, i també a Cabanes, a l'interior de l'Alt Empordà. Per tant, als dos extrems de Catalunya, Terres de l'Ebre, Pla de Lleida i Empordà és on està apretant més aquesta calorada de nou, però també cap a la Conca de Tremp s'arriba als 40 graus. És una zona molt calorosa.
10: I Vinebre.
12: I Vinebre, mira, de moment es queda amb gairebé 41 graus. Ahir arribava als 44, avui potser seran 42 més aviat. O sigui que sí que és veritat que està baixant la temperatura respecte a ahir, Però clar, passar de 44 a 42, 41, ja em diràs tu.
11: Ahir, per cert, superava a Barcelona, tal com ens vas apuntar a l'Observatori Fabra, aquesta dada, un rècord de 112 anys, els 40,9 graus. Avui, quina temperatura tenim a Barcelona?
12: Doncs mira, està al voltant dels 33-34, segons la zona. És a dir, ha baixat aquesta temperatura, però ara mateix, a l'Observatori Fabra, ja hi ha 3-4 graus menys que ahir. Estan a 37. Fixa't. És veritat que al centre de la capital estem al voltant dels 34-35, però a l'Observatori Fabra, 37. Molta calor.
10: També hi toca el sol tot el dia, a l'Observatori Fabra, això no ho esteu dient.
12: I a la ràdio també
10: tot el dia toca el sol,
12: I aquí Francesc Macià també hi toca el sol.
10: Sí, però no és el mateix, No és el mateix.
11: No és el mateix.
12: Per què? Per l'urbanisme?
11: Quina diferència hi ha entre que toqui el sol a l'Observatori Fabra o toqui el sol a aquest edifici, a la Torre Barcelona,
10: per exemple,
11: de la plaça Francesc? Quina diferència hi ha?
10: Que al costat no tenen el Winterthur, que vulguis que no, tapa els pisos més baixos.
11: Però quin Winterthur? Ja no hi ha cap Winterthur. Quin Winterthur?
8: Quina època viu vostè?
11: De quin Winterthur parla si ja no hi ha ni Winterthur?
10: Aquí on hi ha l'Oc,
11: no hi ha.
10: Sí, home,
11: a veure si ens actualitzem. Primer, a l'edifici va ser privatitzat i són vivendes privades. Aquestes de la... que són com...
10: Sí, com unes viseres.
11: Són unes viseres, aquest edifici.
10: Les finestres.
11: Ja no és ni de l'assegurança Winterthur, i crec que asseguradora, com a Winterthur, busca-la també. Perquè va quedar absorbida, això ho podia buscar la Lluçà, per una... crec que ja no existeix. Per tant,
10: en suïssos.
11: Bueno, però van ser, no sé, es van associar o van quedar allò que van quedar inclosos amb una altra. Vull dir, actualitzis una miqueta, perquè ni... I és més, torno a repetir, què hi té a veure? Sí, és més, aquest edifici és molt més alt que la Winterthur.
10: Sí, però els pisos més baixos, la Winterthur tapa.
11: Però que estem parlant de la temperatura de l'edifici, no d'aquí a la planta. Clar, si ens posem aquí dins, la temperatura aquí dins és de 23-24.
10: I dale. Saps? Té tot el recorrido del sol.
12: Sí. Escolti'm una cosa.
10: Tot el recorrido d'ençà que surt fins que es
12: pon. Escolti'm, a la seva època, quan vostè era jove, ja teníem...
10: Aquí no hi havia res, quan jo era jove. Aquí eren tot camps.
12: Sí, no hi havia res. Camps, ja el fotran. Escolti'm.
10: I el Futbol Club Barcelona...
13: Escolta, no siguis llengut, Martí.
10: A veure.
13: Que últimament estàs molt...
11: Amb això sí que dono la raó al senyor Virgili.
10: Eren camps.
11: Perquè si veiessis el programa del Bundó, que és un excel·lent programa de la 2, del 2CAT, mira, recomanable per tots aquells incrèduls com tu, tu, ara, sí, te n'adones que als anys 60 i 50 aquí hi havia quatre cases i la resta era un descampat.
10: Home, i aquí, aquí jugava, home, Barcelona va jugar aquí el primer sí, partit, sí, del Futbol Club Barcelona va jugar aquí, home, on ara hi ha el Pau Casals.
11: Que, aquest... que a veure si...
12: No, però jo només volia apuntar, sí, que...
11: És la ignorància dels joves.
10: Acaben de sortir, sí, de l'ou, sí, i es pensen que ho saben tot.
11: És com alguns que es pensen que les rondes ja hi eren a l'època de Cridrió, de Porcioles. No, les rondes no hi eren a l'època de Porcioles.
12: No, però el que no ha canviat és la manera, sí, de fer el registre de la temperatura.
10: Hi havia termòmetre de mercuri.
12: Sí, ara sí que s'ha avançat amb això.
10: Era més bo de mercuri que el d'ara.
11: I tant, amb tota la... Miri, marca molt millor el termòmetre de mercuri,
10: si ara
11: la febre,
10: exacte,
11: que no aquests electrònics.
10: Això no val res.
11: Això no val res.
10: El segon dia està espatllat.
11: Això no val res.
10: El segon dia espatllat.
11: Aquí, quan la Marta m'ha sigut sobre amb la pistola a l'època de la pandèmia, que anava a prendre la temperatura...
6: Terminava la temperatura.
11: La gent havia mort.
10: Aquí
11: havia mort d'insolació, 50 i 70 graus.
4: Mira, el 31 de desembre de l'any 2006, el grup AXA va comprar Winterthur.
11: Mira, veu? Ja no
4: asseguradora líder de Suïssa, que posseïa una significativa presència als mercats d'Europa Occidental, sí, Europa Central...
10: Què en dius, ara?
4: Sí, de l'Est i Àsia.
10: Quin any?
4: 2006.
12: Sí.
4: AXA, 20 anys. Sap què és AXA? L'asseguradora AXA, sí.
10: AXA? Aquests encara hi són.
4: Sí, sí, home, sí, AXA existeix.
11: Sí. Veig que vostè no sap ni del que parlem.
10: Però allò del 2009.
11: No, allò és AXE. Allò és AXE. Bueno, anem amb més coses.
10: No
11: ho expliquem bé, al contrari. Ho expliquem tot realment rebessat. Bé, dit això, clar, hi ha gent que està passant moltíssima calor. I entre d'altres, els que estan a altes temperatures són els cuiners. Home, Marc Serra, bona tarda.
14: Bona tarda, què tal, com esteu?
11: Una aplaudi.
14: Avui se m'ha dit la frase, si teniu la temptació de queixar-vos, penseu en els cuiners.
11: Sí.
14: Que és veritat.
11: Jo penso en els bombers, que des d'aquí reclamo, sí, un aplaudiment a les 8.
4: Sisplau.
11: I tal.
4: Sisplau.
11: I tal com apuntava un oient, en aquest cas a la meva xarxa de tuit, el que és el meu canal, apuntava, sí, que fins i tot se'ls hauria de lliurar la Creu de Sant Jordi. Però també hi ha un altre col·lectiu que sempre està sota altes temperatures.
14: Perquè tu estàs tranquil·lament dinant o sopant el que sigui amb l'aire condicionat, sí, i ells estan a la cuina fregint-se.
11: Home!
14: Estem parlant d'espais que tenen risc d'estrès tèrmic amb temperatures que no haurien de superar els 25 graus, perquè si no hi és un problema, però en realitat, ara ho escoltareu, algunes poden fregar els 40 graus.
10: Jesús, Maria,
14: dins d'una cuina, eh? Avui hem sabut, per exemple, que els treballadors dels Obradors 365, suposo que teniu present aquest tipus de...
6: Sí, tant de compra. Sí. Una, per un euro te donen 4 o 5 croissants, una bossa plena, que m'encanta, eh?
11: Sí, jo he arribat a anar a comprar croissants petits aquí al 365, i he anat amb un remolc i amb una pala de la de sucre que et regalen.
10: Són generosos, eh?
6: I a més, jo tinc una aplicació que se diu Too Good To Go, que quan a l'última hora...
11: Realment és molt il·lusionant.
6: A l'última hora del dia, si estàs apuntat per l'aplicació,
11: li donen un sac.
6: Per 2 euros te donen hasta la cambra frigorífica.
14: Fixa't com estan les coses, que els obradors treballadors dels Obradors 365 han denunciat l'empresa per l'estrès tèrmic que pateixen en una quarantena de locals amb temperatures que han arribat als 42 graus.
11: I què, els hi faran cas o deixaran que es fonguin davant el
14: fong? L'empresa ha explicat al 3CAT que són situacions puntuals,
11: sí, per tant, no els hi faran
14: i que ja s'està resolent.
11: Que no acabi algun treballador en forma de croissant.
14: Però l'incompliment de mesures contra l'estrès tèrmic pot comportar multes que freguen el milió d'euros, que són un risc contra la salut dels treballadors.
11: El 365, això no és res.
14: Bueno, avui hem volgut saber com es passa l'onada de calor en una cuina. Nosaltres ja ho sabem, ho hem explicat del dret i del revés, ara el Martí ens explicava de quin mal hem de morir, però les cuines com ho porten? Atenció, el primer testimoni, Pino Prestanizzi.
11: Ui.
14: Pino Prestanizzi.
6: El pizzero, sí.
14: Pizzer i propietari de la Bricciola de Sants.
11: Col·laborador, perdona, puntual dels taloners. Col·laborador puntual dels taloners.
14: En aquesta trucada que...
11: És aquest document, entre d'altres, posa l'habitual salutació que poses...
6: Bafanculo.
15: Bafanculo, Marc.
11: Aquest, que t'ho va dedicar tu.
15: Bafanculo, Marc.
14: Doncs fixeu-vos com estan les coses. Recordeu, pizzer, forn, tot això. Que he decidit deixar la trucada sencera, perquè realment jo crec que està fregant l'aviso de socorro, perquè està a les últimes. Socarrimat, mai més ben dit. Pino.
16: Hola, Marc, com va tot?
14: Jo bé, i tu?
16: Jo malament, tio, aquí. Ofa. Què te vull explicar, tio?
14: Hòstia, et sento perjudicat, eh?
16: Sí, sí, molt, sí.
14: A quina temperatura esteu?
16: Aquí passa los 40, 45, depèn. Más faena, més calor, perquè, claro, obre tant calor, no? El fuego encendido. Quan fa calor, fa calor.
14: Està a les últimes, ho veieu,
16: sí, senyor, és que costa la mica. Mira, l'altre dia el cuiner s'ha desmallat el calor.
14: Sí.
16: S'ha desmallat el terra, tio, hem tirat un cubo d'aigua freda.
14: Com a l'oest,
16: Bé, està 5 minuts, 10 minuts, hem donat una mica d'aigua, una Coca-Cola per l'açúcar, està levantat, però... És que, claro, a part que ja no eres joven, l'edat també influye, m'entiendes? Quan era joven, aguantaves tot, tio, ara... Jo tinc 63 anys, tio, és que costa una mica,
14: Com tu fas? Quin és el truc? O sigui, vas fent descansos o com, no sé...
16: És que no puc fer descanso. Quan arriba la gent, clar, quan ven al restaurant la gent, tiene hambre, quiere comer, rápido. Poi tenim el patio, vamo lì, no lavamo la cara, con agua fredda, e vas... sí, tienes que fer així, tío, se no te mueres, tío. No podem fer res, tío.
14: Hosti, noi, Déu.
16: Però cada any... A ver, Marc, cada any fa calor, eh?
14: Sí.
16: Però... cada any anem pitjor,
14: I quan arribes a casa, com estàs?
16: Quan arribo a casa, mira, m'agafo, me fico de la ducha, m'agafo una cadira de plástico, m'assiento en la ducha con l'agua fredda, e intento fumar un cigarro, però me cago, con l'agua se apaga. Tío.
11: Realment, el Pino Pestranizzi està fos.
14: Està a les últimes.
11: Com el formatge d'una pizza.
14: A més a més, és que me l'he imaginat, pobre, arribant a casa amb tota la calorada, fumant sota la dutxa i ni el cigarrer.
11: Ha obert un meló, però, que hauríem d'investigar, perquè diu que un company seu fent una pizza va caure desmaiat, i el que li va donar, perquè ell va considerar que li havia baixat el sucre, és una Coca-Cola.
14: Primer una gallera d'aigua.
11: Una gallera d'aigua freda, per espavilar-lo, i després una Coca-Cola. No sé jo si és el millor quan tens una insolació o un cop de calor o una Coca-Cola.
14: Ja preguntarem, com que s'ha de preguntar. Especials d'aquests de la calor.
4: Clar, és que però són... està tot el dia davant del forn.
14: Tot el dia. Home, clar, i dintre d'aquell moment, 42 graus.
4: Imagina't,
10: ha de ser horrorós.
14: No, sí, ja ho ha dit.
10: Però imagineu-vos-ho, eh?
4: Davant
11: del forn. Està, darrerament, li vaig dir una cosa. Aquest final de temporada està enganxós com el terra de Barcelona.
14: Ho acabem d'explicar, ho ha sentit de la seva pròpia.
10: Imagina't el que vulguis trobar.
14: Bueno, aquest és el Pino, ho està passant francament malament.
11: Per tant, un aplaudiment a tots els que estan davant una foto.
14: Pitzeros, per favor, molts ànims. La Ritxola de Sants. I atenció al segon testimoni, Francesc Fortí, cuiner i propietari del Racó d'en Vino a Argentona, amb molta experiència a diverses cuines.
11: Home, per favor, una trajectòria immaculada en el seu dia, amb dues estrelles Michelin, que al final, quan els hi van retirar una, van decidir que la que els hi quedava se la podien fotre
14: pel cul.
11: Sí, exacte. Bueno, ho vareu dir.
14: Sí, així.
11: Vareu així, ho vareu dir directe. Exacte, vareu ser allò, ho vareu tenir claríssim.
17: És això.
11: I avui hem parlat de, clar, un home que ha estat, a més, no només ha estat al seu restaurant, sinó que ha estat a tants...
17: Mira, escolta-ho de l'estrella.
18: I llavors no sé què va passar, que se'n van treure una. I el Francesc diu, sabeu què? Diu, l'altre que hi ha, ja us la podeu fotre pel cul.
11: Vinga.
18: Així mateix.
11: Doncs això és el que va passar.
14: Això és el que va passar.
11: Clar, aquí el Francesc Fortí ha viscut a cuines de diferents
14: restaurants. Per això l'he volgut trucar, perquè...
11: I totes amb foc, vull dir, amb fogons amb foc. Sí.
14: Fixeu-vos...
4: Marc, perdona, que és que hi ha una cosa superimportant, que és que hi ha el Manel Sales, que avui ha dinat al Racó d'en
14: Vino. Home, per tant, i què?
4: Una experiència única.
14: Sí, clar, pobre.
4: Hem menjat el menú degustació fantàstic, i sé que avui parleu amb ell, i que, bueno, salutacions.
14: Bravo! Porta Pino.
11: No, Pino, no, que ha anat el...
4: Vino, el Vino.
14: Pino. Pensa que és el Pino.
10: Vino.
11: Noi, portes dos auriculars? No,
14: però com que estàvem parlant del Pino, dic encara...
11: No, ha dit Vino.
4: Vino.
15: Va fan culo,
10: Marc. Després dius de mi, però en tens aquí un que està...
4: És la calor, és la calor.
11: Si està fins ara, imagini's quan tinc la seva edat.
14: No, a veure com estaré el dia 17 de juliol. No sé ni... La qüestió és, del Pino anem al Fortí propietari del Racó d'en Vino Argentona, que, com dèiem, ha passat per moltes cuines, i la salutació, jo crec que també és d'home cremat, com el Pino, és així. Senyor Fortí.
17: Hola, què tal?
14: Què tal, com estem?
17: Mort de fred, sí. Sí, sí.
14: Que, quina temperatura teniu per aquí?
17: Em sembla que estem a 35 o 36.
14: Mora meva, no, no, estem igual, eh?
17: Sí. Ens han de matar d'una manera o altra, doncs mira, serà així. Quedarem tots cuits.
3: Jo, mira, acabo de donar...
11: Una vegada més, ja només amb el que acabem d'escoltar, ja em trec el barret davant, una vegada més, al Francesc Fortí. Perquè és que té tota la raó.
3: Això són els governs?
11: Pots tornar-ho a posar?
14: Oi tant, per favor, veu. Mora meva, no, no, estem igual, eh?
17: Ens han de matar d'una manera o altra, doncs mira, serà així. Quedarem tots cuits.
3: Tots cuits. Tots cuits.
11: És que estic totalment d'acord amb ell, eh?
3: Completament.
14: Posats a morir d'una manera o altra... Doncs...
11: Perquè tots no hi cabem, i arriba un moment que l'espècie humana ha de desaparèixer.
14: Falta espai, falta espai.
11: Morirem com les granotes.
3: Tots aquests que es reuneixen ja pensen les maneres de matar tant gent.
14: El Club Bilderberg. Bueno, com deies tu, ha passat per tantes cuines que les ha vist de tots colors. Ara, diguem-ne que està en una cuina, podríem dir, confortable, però és que ve del Vietnam de les cuines.
11: Home...
17: Jo, quan vaig anar a prendre, era a l'Hotel Colón de Barcelona.
14: Mm. Sí.
17: I l'Hotel Colón de Barcelona, la cuina, era el sòtano i de carbó.
14: Hosti.
17: Val? Doncs ja està tot dit, eh?
14: Però de quina temperatura estem parlant? Què devia haver-hi allà?
17: No ho sé, no ho sé, perquè a Barcelona entra sempre l'aixafogó que fa. I, a més, això, doncs, era un infern, allò. Era un infern, aquella cuina. I, mentre jo hi era, un parell de cuiners es va morir.
3: Jesús. Jesús, Jesús.
11: Per qui?
3: Mentre ell hi va ser, dos cuiners.
14: En el primer cas, hem escoltat...
11: A mi no em fa cap gràcia, eh?
3: A mi tampoc. Qui ha rigut, jo?
11: Si se li està escapant el riure. És que ha sigut tristíssim.
17: I, a més, això, doncs, era un infern, allò. Era un infern, aquella cuina. Mentre jo hi era, un parell de cuiners es va morir.
11: Ara què li passa, que no parla? No té esma de comentar res.
14: He agafat un cop de calor.
3: Estic tan colpit...
14: Sí, sí, sí.
3: Que
14: sí,
3: no
14: ja
3: se'l
14: veu colpit. Vale. Hem passat
4: no, de... No ha dit de què es van morir, tampoc.
14: De la calor.
3: De què penses que van morir? De cirrosis. Van morir de cirrosis. És que també tu...
11: El xef...
3: Si t'ho explica per això...
11: Torna-ho a posar, perquè li quedi clar la Lluçà. Perquè és el que no...
17: Quan vaig aprendre era a l'Hotel Colón de Barcelona.
14: Sí.
17: I l'Hotel Colón de Barcelona, la cuina, era el sòtano i de carbó.
11: Ah, és que hosti, clar.
3: Imagina't.
17: Val? Doncs ja està tot dit.
11: Ja està tot dit.
14: Però de quina temperatura estem parlant? Què devia haver-hi allà?
17: No ho sé, no ho sé, perquè a Barcelona entra sempre l'aixafogó que fa. Mm. I a més, això, doncs, era un infern, allò. Era un infern, aquella cuina. Mentre jo hi era, un parell de cuiners es va morir.
14: Hem passat d'un desmaiat...
3: D'allò, un patinet que passava, no el van atropellar.
4: Ja, però home, vol dir que de la calor, en sèrio?
14: Home, clar, sí, home.
3: No.
11: Serà de... Què et diré jo? D'una aranya que va baixar del sostre i...
14: És molt gros, és molt gros. Però dic que, clar, el que ens ha explicat el Pino en aquest cas es queda en res, perquè va ser un desmai i una Coca-Cola. Aquí estem parlant de dues víctimes mortals. Però, escolta'm, és... Bueno, per això l'estem trucant, perquè d'alguna manera ens expliqui com es vivien a les cuines aquí a Barcelona.
3: És així.
14: I ara les cuines d'estiu, com les tenim? A veure, la diferència amb la cuina d'ara, com s'ho fan a casa seva? Com porten?
17: No, ara la cuina d'ara és que tu engegues els focs, tot el que sigui, però quan plegues, ho tanques tot. I es refreda. En canvi, abans, la cuina de carbó havia de mantenir sempre calenta.
3: Esclar.
14: Però, per exemple,
17: van
14: amb un vestuari diferent ara a l'estiu, per exemple, per evitar...
17: No. El problema d'ara és que, per exemple, ara hi ha, a la cuina d'estiu hi ha molts plats freds. Llavors això s'ha de fer dintre la càmera. Llavors estàs suat de la cuina i et posa dintre la càmera. Però t'has d'abrigar. Perquè si no, llavors els encostipats és una darrere l'altra. Entén?
14: També té les seves pegues, perquè clar, has d'anar del fred al calor, de calor fred, i llavors t'agafen refredats.
4: I amb jaqueta, t'has de posar la jaqueta.
14: Amunt i avall, i canviant de vestuari. Home, no, per això estem fent aquest homenatge a la gent que està a les cuines aquests dies. I els plats, l'hora de cuinar els plats en aquestes cuines calentes, també té la seva importància.
17: Doncs ara hi ha dues o tres crees sopes fredes, una sopa de carbassó i tomàquet amb ametlles tendres, llavors una sopa de cloixes i llagostins freda, i llavors, feia gaspatxo, però gaspatxo l'he substituït per aquesta sopa que li he dit primer. de carbassó, perquè el gazpacho, com que porta cogombre, repeteix. M'entén?
14: Eh? Bueno, i el salmorejo?
17: Sí, bueno, sí, també. Però jo no faig el salmorejo, jo no.
14: No en fa?
17: Salmorejo. Això que ho fa, jo faig el que no fa ningú. Això de fer el que fa tothom, sempre som a temps.
4: Mira, pues sí,
3: doble aplaudiment. Bravo. Pel Francesc Fortí, perquè és veritat, vas al seu restaurant, que jo el recomano.
14: Tu hi has anat.
3: Home, jo hi he anat. No sé què hi espereu, anar-hi. I
14: és que ja ho hem vist, ha fet un programa cuina especial des d'allà.
3: No, és que... Mira, jo, això que ara la temporada que ve, si hi som...
14: Sí, no se sap mai.
3: Què vols dir? Perquè, bueno, ojo! No sé per què. Vale. M'ha entrat aquí...
4: No sap mai.
3: Estem en tierras movedizas. Bueno. Però vull dir, si la temporada vinent hi som, si jo vol hi som...
14: Sí, sí. Per favor.
3: Jo crec que hem d'anar a fer un programa. I atenció, perquè és el que deia.
14: Tu
3: ell,
14: que
3: fa,
14: vols...
3: ell fa un menú sí que no el fa ningú.
14: Exacte.
3: Els plats que ell fa... No ho fa ningú, no ho fa... Quedaré...
4: No he anat mai, no he anat mai.
3: És un espectacle.
10: Tu vols anar i part-te.
3: No, no, home, no. Jo vull anar... Però farem una entrevista novament amb el Fortí, que a més col·labora, recordem,
14: amb el Giró.
4: Serra, una cosa. L'Òscar Calabres diu que ell és fonador de bronze, fa escultures de bronze. Diu, bona tarda, penso que no n'hi ha per tant. Ho dic perquè hi ha una mica polèmica també. Diu, fa calor, però és qüestió d'acostumar-s'hi. Nosaltres fonem escultures a 1.000 graus. Una abraçada.
14: Bueno, a veure, si jo ho entenc...
10: Ha d'esperar el juliol a fondre l'escultura?
14: Però vull dir que avui ens...
10: Que la faci el desembre,
14: avui ens dediquem al món de la cuina.
10: I són ganes d'anar a tocar l'arquet.
14: Un altre dia farem una altra especialitat.
10: No, els forners...
4: És sobirà i pot dir el que vulgui. Ara fem el món restauració.
3: Perdoni, però clar, 1.000 graus també...
14: Té mèrit.
3: Ara suposo que les instal·lacions i tot estan més acondicionat a treballar amb 1.000 graus...
4: I més tancat, no?
3: Que el que passa a moltes cuines, que estan a llocs tancats... Focs, petits, altes temperatures...
14: I perdoneu, la cuina no pots parar, eh?
3: No,
14: és vinga, un darrere l'altre. Bueno, en tot cas, jo li he dit, m'he equivocat, és evident, que a veure si l'estiu, que és més dur, no agafa gent nova per donar-li un cop de mà. Vaja cosa li he dit.
17: I ara el problema és que la gent no vol feina, m'entén? Perquè els plats freds era quan abans els cuiners es lluïen, perquè hi ha molta presentació.
14: Sí.
17: Hi ha molta gelatina, m'entén?
14: Sí.
17: I tot això s'ha de fer dintre la càmera.
14: I ara els cuiners no volen... I porta massa feina i els cuiners no volen fer.
17: Bueno, i o no en saben fer. Perquè és que ara aquests que hi ha ara d'això... D'això res, eh?
14: Aquests que hi ha ara, aquestes coses
10: ja
14: que fa ell...
10: Ja
14: vés-los a buscar, eh? Ja no ho toquen, això, eh? Ja no ho toquen. I a més, com que ell està sol a la cuina, vol gaudir d'aquesta soledat. Bueno, ara, a l'estiu, clar, el problema és trobar personal, no? Perquè hi ha molta gent, hi ha molts restaurants i tot això que no troben gent. La gent no vol treballar.
17: Ah, bueno, això és el seu problema. Jo, com que estic sol, això no em porta... Jo a la cuina estic sol.
14: I li molestaria encara, potser, si no, si hi hagués gent?
17: Sí, i tant, no vull que em facin nosa. Sí. És que, a l'hora de començar, tots venen tard. I a l'hora de plegar, tots marxen corrents, eh?
10: Això té raó. Amb això té raó. Passa a la cuina, passa a la ràdio, passa tot arreu.
3: No, a la ràdio no passa. Aquí, almenys a RAC1, no passa. La gent arriba puntual i la gent... alguns sí que marxen puntual.
4: El Xavier Llenes diu pitjor que els pitzeros han d'estar els dels pollastres a l'as, pobres, que els
14: menys se n'acosten. Home, també tens raó.
3: És que mira, demà pots fer una nova ronda que pot ser, la segona part pot ser aquest escultor que treballa amb bronze a 1.000 graus i també pots trucar.
14: Si n'hi ha un que fa bronze i pollastres...
3: Però quines, pollastres a l'as...
4: Pollastres a la costa, al cap de setmana.
14: Pollastres
3: no,
14: i bronze.
3: Perdona, jo recordo una rostisseria que hi ha a Palafrugell, que fan els pollastres amb llenya... Perdó, amb llenya, pollastre de llenya, donant voltes...
10: Que són més bons.
3: Que són més bons, que allò és... Allò era... O sigui, ara m'imagino allò, aquestes dates... No.
14: Dins del local, eh? Dins del local.
3: Dins del local, dins.
14: Jo he vist, hi ha gent que ho fa fora.
3: No, dins. Allò és... Allò és... Parlant de xefs, Carlos Arguiñano.
19: Nada, oye, perdonad, pero esto que han explicado estos rodineros es porque no salen en la tele.
20: De un chistoso.
19: Claro, porque la solución para no pasar calor es cocinar en un plato de televisión y no dentro de una cocina. Fijaos, cuando yo cocino nunca salgo sucio, ni sudado.
4: Pero ¿por qué te ríes tanto?
19: Es la alegría de vivir, Montserrat. Mira, Mira, yo en el plató nunca salgo sucio, ni sudado.
3: Mai, és veritat, mai t'hem vist suar. No,
19: claro,
3: cuinant no, a la tele.
19: Ya habéis visto que llevo el delantal y no llevo nada debajo y no pasa nada, porque se está a la mar de fresquito con el aire acondicionado. Además, no hace falta ni que se caliente el vitro ni el horro para cocinar, porque son instantáneos.
3: Clar, fas allò, claro. L'acció de que vas a cuinar, sí, sí, sí. Pares...
19: Chasquido de dedos, ya el pollo crudo y la toma siguiente ya lo tengo la mar de hecho, antes de que pueda contar, claro, ni un chistecillo. Mira, ya tengo listo el pollo a la cerveza. Ni me acordaba. Sí, sí. Mira si es fácil cocinar en verano. Ni siquiera he tenido que cortar yo las verduritas.
3: Sí que te demanaría un acudir rápido.
19: Dice que son dos borrachos en el zoo delante de la jaula de los leones y uno de los leones pega ahí un aullido que casi los deja sordos y dice un borracho, yo me voy. Y dice el otro, pues yo me quedo a la película.
3: Vale, siempre fa compañía. Fa companyia.
4: Marc, una altra proposta. Carai, de l'Helena Gibernau, tinc perquè t'ho apuntis per demà, sí, tot això. Sí. Diu, i la gent que treballa al camp han d'acollir a ple sol cada dia.
3: Home, i tant. Molt bé, també. Mira, demà és una altra...
14: Bueno, avui hem començat amb restaurants, demà fem un especial gent calenta.
4: Perdona, i els treballadors d'aquí baix, perdona, que quan vens cap aquí, els que estan treballant a les obres d'aquí, que fa 300 anys que treballen, també estan treballant a ple sol.
3: Jo pensava que segons quina temperatura les obres s'aturaven. Jo creia que estava estipulat.
14: Això està estipulat.
10: Que els que collen fruita amb segons quins llocs de Lleida.
14: En teoria han d'anar cap a casa.
10: Exacte, va. Forn de pa.
14: Sí, sí, apuntat
10: i
14: també.
10: I un altre ofici.
14: No, o sigui, feu vosaltres demà, no, això, escolta, que cadascú té una proposta.
10: Ah, aquells que bufen, que fan vidre.
3: Vidre, sí, apunto. Però aquests costa de trobar, els que bufen vidre.
10: En conec un que en fa.
3: Abans hi havia un artes...
10: En conec un que en fa.
3: Bueno, doncs deu ser l'últim.
14: Vostè mateix el coneix?
10: Sí, home, és molt bona persona.
3: Deu ser l'últim. Bueno, per l'edat ja és coetani, perquè això...
10: No, és molt jove, aquest noi. Va anar a prendre Alemanya.
3: A Alemanya, clar.
4: Sí,
3: perquè aquí hi havia un... Com es diu això? Un
10: bufador, vidre... No,
3: un taller, un taller al poble espanyol. Però crec que
10: van
3: ja no...
10: Van tancar.
3: No,
10: també que sí, que van tancar.
3: Fa molts anys que no hi vaig al poble espanyol.
10: No millor, sé ni... mira, per una cosa que estic d'acord amb tu que no vagis.
3: Bueno,
4: la Cristina diu que fins l'any passat treballava en una rostisseria ella i quan entrava la gent li deia, oh, quina calor, que tal, que no sé què. Diu, en canvi jo quan sortia al carrer deia, oh, quina fresqueta. Imagina't com estava la cosa. I una altra persona, la Filo, diu, veniu al mercat de Roses, que flipareu, diu, perquè estem allà dins, tancats, sense cap mena d'aire condicionat, ni renovadors d'aire.
14: Dic que me'n queda un, que és l'Ada Parellada, que m'ha fet il·lusió trucar a la propietària santoniana.
10: Jo és independentista i això també està molt bé.
14: Bueno, ella està contenta, per dir-ho així, perquè està veient la llum al final del túnel, perquè a l'agost agafa vacances.
4: Ah,
14: i vulguis que no, diu, bueno, doncs em queden 4 dies i amb això aguanto. Ara, viu en una sauna.
20: Tu tanca't a la cuina de casa teva, que segurament serà petita també, encén el forn i queda't allà. Doncs, evidentment, al final és una sauneta. És una sauna, però, una sauna que cobres. O sigui, no pagues, cobres. O sigui que també hi ha avantatges.
3: Bueno, està bé.
14: És la manera de mirar-s'ho. És la manera de mirar-s'ho. I estàs allà, ho passes malament, però et paguen per estar allà. Això sí, tenen un aire condicionat, però no serveix de res. Però...
3: No xupa, l'aire condicionat no xupa.
14: Es veu que l'han comparat poc potent, però fa una funció, també.
20: T'haig de confessar per això que fa potser 5 o 6 anys que hem instal·lat un petit aire condicionat, un aire condicionat a la cuina, Que abans estàvem sense aire condicionat, sí. Però va haver-hi un any que també va fer una calorada impressionant, potser fa 6 o 7 anys, no ho sé, no ho recordo exactament, però que va ser molt intens, i llavors vam dir, o posem un aire condicionat, o caurem, saps com els pobres que estan allà davant del Buckingham Palace i els hi cau aquells pobres soldats dels canvis de guàrdies que van caient. Caurem com
3: si cauen rebatuts per terra. Sí,
20: clar. I era una qüestió bastant urgent i vam instal·lar un aire condicionat, però la pura veritat és que l'aire condicionat aquest és bastant petit i però saps que també ens funciona una mica com un placebo, quan tu veus que hem posat l'aire condicionat psicològicament, doncs sembla que ja comença a actuar
3: i que
20: ja
3: passa.
20: Regula la temperatura.
14: O sigui, el podíeu tenir tancat, no? Fins i tot, però només amb la il·lusió de saber que hi és...
20: Potser si perquè el pobre no pot amb tota aquesta intensitat calorífica, saps?
14: Estan fresquets, estalvien, sí, sí, i és el poder de la imaginació, de mira, tenim l'aire i, ja i estem bé, estem a la mar de bé. Dius,
4: mira, jo tinc un amic que és cuiner i porta uns cascos, com uns cascos com aquests nostres, sí, posats aquí, diguéssim, al cor, i li fa aire.
11: És com un ventilador,
4: funciona,
11: això?
4: I se li dona com un ventilador. Ell diu que mira que més o menys està bé.
14: Invent dels xinos,
4: que li envia
14: també,
4: com aire xino, al coll i a la cara.
14: Hi ha aquells ventiladors de mà, aquells de xinos, sí, i tal, i aquests del coll també.
11: Va molt bé.
14: Bueno, i una altra cosa us explicaré que m'ha deixat esgarrifat. El vestuari. No només la calor del forn i el menjar,
11: clar, has d'anar protegit pel foc.
14: Aquest és el tema.
20: A cuina no podem canviar el vestuari perquè hem d'anar protegits. I una manera d'anar protegits és portant màniga llarga.
11: Esclar.
14: No, no pot ser. Màniga llarga.
11: Clar.
20: Màniga llarga, o sigui, sí, sí, ja no et dic anar amb banyador, com tu proposes.
14: Sí, home.
20: Que seria... Llavors tothom voldria anar a la cuina perquè tenim uns cossos esculturals. Sinó que és que hem d'anar amb màniga llarga perquè les esquitxaves, saps? Pots esquitxar molt i roent, i per tant anem amb màniga llarga. Hem d'anar amb pantaló llarg, per descomptat, i també per higiene. Espera, espera. Evidentment, amb un davantal, per descomptat, i amb sabata reforçada, també sabata tancada. Res d'això que tu vas amb xancletes, corser i amb crocs. Nosaltres hem d'anar amb sabata tancada i reforçada, de punta reforçada. O sigui que, de debò, que jo no sé com no ens donen la medalla en tot l'ofici, eh? La medalla de la Legió d'Honor, saps? Perquè és que som legionaris, i podem anar a la guerra, perquè estem preparats per les situacions extremes.
14: Sí, legionaris de la cuina, bravo! L'exèrcit català a les cuines.
11: Mentre no es converteixi en legionarios de Cristo...
14: No, és una altra cosa.
11: La veritat, crec que... Bueno, ens quedem amb el document més impactant d'aquesta tarda, que és aquest.
1: Jo, quan vaig anar a prendre, era a l'Hotel Colón de Barcelona.
14: Sí.
1: I l'Hotel Colón de Barcelona, la cuina, era el sòtano i de carbó.
14: Hosti...
1: Val? Ja està tot dit. Eh?
14: Però de quina temperatura estem parlant? Què devia haver-hi allà?
1: No ho sé, no ho sé, perquè a Barcelona entra sempre l'aixafogó que fa. I a més, això, doncs, ben, era un infern allò. Era un infern aquella cuina. I, mentre jo hi era, un parell de cuiners que es va morir.
11: Bé, jo crec que...
14: Està tot dit.
11: Està tot dit. Tanquem el capítol del món dels chefs. Gràcies, gràcies, Carlos Arguiñano.
14: Gràcies.
11: I anem amb el que ha estat... el souvenir més sorprenent d'una cimera de l'OTAN que s'ha viscut. Tot seguit, Míriam Díaz, us en fa 5 cèntims.
21: Pues mira, només parlem de, atenció, una història de revòlvers. Perquè el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, doncs ha regalat a cada líder de la cimera un revòlver personalitzat.
11: Molt bé.
21: Amb bales de veritat, senyor Marcelí.
11: Si no, quina gràcia tindria?
21: Es veu que és un revòlver que es diu Sarsilmas SR-38, és de fabricació turca. Es veu que és el proveïdor privat d'armes del país més important. És un revòlver semiautomàtic amb capacitat per 6 cartutxos i una distància de tret de 80 metres.
11: 80 metres?
21: 80 metres.
11: El necessito.
21: També... I anava acompanyat d'una carta d'Erdogan que aixecava el que són els controls d'exportació d'armes perquè així els líders se'ls poguessin endur als seus països. Exacte. I cada revòlver amb el nom gravat de cada president o primer ministre assistent a la cimera. Òbviament aquest detall s'ha tornat una mica un regal enverinat, podríem dir, perquè, clar, alguns líders no sabien què fer-ne d'aquest revòlver. Mira, en té més detalls.
11: Que ens donguin.
21: Aquí que ha fet un treball d'investigació el nostre...
11: Silenci.
21: El nostre eurocorresponsal de RAC1, en Lluís Tovar. Lluís, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
21: Això que dèiem, no? Un regal enverinat en alguns casos, no?
22: Sí, de fet, avui és un dia en què totes les delegacions estan veient què fan amb aquest regal, perquè és una cosa molt poc habitual a les cimeres. És un regal que es dona normalment al final d'una cimera, en aquest cas de l'OTAN, que en algunes vegades el que es fa és donar, es dona directament als equips de protocol de les delegacions i a vegades els primers ministres no són ni conscients, no, del regal que tenen. Ahir va començar a circular el rumor però clar, al principi ens pensàvem que era fake news, no? Perquè ens deien, escolteu, que creiem que el president turc els ha regalat un revòlver banyat en or a cada primer ministre. Dius, home, no pot ser. I aquest matí han començat a circular fotografies i també, clar, les hem hagut de verificar fins a dues o tres vegades, perquè ara amb la intel·ligència artificial eren fotos que podrien... que les podria haver generat la intel·ligència artificial. Però no, el president de Lituània, per exemple, ha fet pública la seva. El president de Lituània es diu Gitanas Nauseda, tenia el nom gravat a dalt del revòlver i es veia la caixa, aquestes sis bales que dèieu que ha adjuntat, i també un paperet i un petit llibret, que és aquesta llicència perquè, evidentment, no tinguessin problemes al sortir de Turquia a l'hora d'exportar una arma. Per tant, una història pràcticament surrealista.
21: Clar, i què han fet els líders? No sé si tots han anat a la una o cadascú ha decidit doncs alguns fer-se l'orni i endur-se l'arma, un altre... No sé,
10: bueno, Pedro Sánchez deu tenir una.
11: Home, clar perquè també, el que no sabem és què n'ha fet.
21: I Donald Trump, clar.
10: Yeah. Bueno, Donald Trump, no li ve d'aquí el Trump. No,
21: Què n'han fet, Lluís?
22: En el cas de Pedro Sánchez és curiós, perquè amb tot això de les joies de Zapatero, de què es fa amb el regal, si s'accepten o no, aquí hi havia un dilema. El que han fet els líders, una mica... El cas més curiós potser és el del primer ministre belga, que se n'ha donat a l'aeroport, és a dir, és el que us deia, com que això a vegades aquests regals es passen entre delegacions, quan han aterrat a l'aeroport de Brussel·les, algú li ha donat per obrir el regal que era i s'han donat compte, el primer ministre ha dit, aviam què és, i s'ha donat compte que era un revòlver, no? I han dit, ostres, què fem? I l'han deixat a les aduanes, que els custodies la policia belga fins a veure què es podia fer. El primer ministre britànic, o per exemple, dels Països Baixos i de Suècia, el que han fet és directament deixar-lo a l'ambaixada a la capital de Turquia, perquè, per exemple, el Regne Unit té unes lleis molt estrictes i encara que siguis primer ministre, tu no pots entrar una arma al país. I després hi ha el cas dels líders de les institucions europees que també han participat en alguna trobada bilateral a la cimera de l'OTAN. I, per exemple, la presidenta de la Comissió Europea ha dit que el donarà a un museu militar, i el president del Consell Europeu, Antonio Costa, de moment se'l quedaran a la seu.

0: sabem què ha fet d'aquest revòlver?
1: Sí, clar, evidentment, quan ens hem començat a enterar que això era cert, hem preguntat, no?, en seguida, si Pedro Sánchez, evidentment, és un líder de l'OTAN, també tenia aquest revòlver, i el que ens han dit és que, de moment, el regal ha viatjat a Madrid, no s'ha quedat a l'ambaixat, no s'ha quedat a Turquia, i que l'està custodiant el Ministeri de l'Interior, que el que haurà de fer és fer un inventari, veure què és el que val, i llavors decidir què és el que fan, no? Però de moment està custodiada sota custòdia del Ministeri de l'Interior.
2: Molt bé, Lluís, moltíssimes gràcies. Que tinguis una molt bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, bona tarda.
3: Ens
2: demana pas Eduardo Inda perquè diu que sap què se n'ha fet del revòlver de Pedro Sánchez.
4: Buenas tardes, soy Eduardo Inda. Sí, sí. Y atención porque tenemos una nueva exclusiva en OK Diario. Parece ser que la unidad balística de los mozos de la escuadra ya han confirmado que las balas encontradas en el tiroteo del barrio del Puchet de Barcelona coinciden con el revólver personalizado del señor Pedro Sánchez.
5: Así es.
4: Y además también se habrían encontrado huellas dactilares en la escena del crimen del propio señor Sánchez.
5: Así es.
0: No, pero escolti'm, el tiroteig va ser ahir de matinada.
4: ¿Cómo?
0: Que el tiroteig va ser ahir de matinada i Erdogan li va regalar el revòlver a la tarda. O sigui, és impossible. Que...
4: ¿Cómo? Bien, eso es lo que les quieren hacer creer, pero nosotros tenemos las pruebas y es más, según apuntan nuestras fuentes, el señor Pedro Sánchez está en posesión de este revólver desde hace muchísimo tiempo, sí, y podría haber sido, ojo, el asesino real de Kennedy y de John Lennon. Y por si fuese poco, también se dice que pasa su tiempo libre asomado a la ventana de su despacho en Moncloa, pues mire usted, disparando a gatitos indefensos.
0: Oh, mamá,
3: a mí me lo han dicho.
4: Tenemos el audio.
5: Fíjense. Miren.
4: ¡Ay! ¡Ay! Yo se oye clarísimamente cómo es el señor Sánchez diciendo
0: no, aquest muntatge és lamentable.
4: En fin, es preguntante, parece que estaríamos delante
2: de un tío, tico... se ve perfectamente a Pedro Sánchez,
3: no lo hemos visto en ningún sitio.
4: Se ve a Pedro Sánchez. Ay.
2: Va, prou.
5: Pobret.
2: Va, a tot... Gràcies, gràcies. No sé ni per què gràcies, però bé, en tot cas, Eduardo Inda, informació, com sempre, rigorosa i exhaustiva. Gràcies. A tot això m'apunta el doctor Pedrós,
0: que li enviem
2: una forta abraçada, que hi ha un dels indrets del país on es bufa vidre, que és a Vimbodí.
3: A Vimbodí
2: es bufa vidre. Per tant, miri, aquí encara...
0: Mira,
2: Serra. Apunta tot per trucar
3: Vimbodí.
2: A Vimbodí. Bé, i acabarem amb la cançó de l'estiu, Míriam, que home, ja la tenim, la cançó de l'estiu, de RAC1.
0: De RAC1. A veure, la voleu sentir sencera, suposo.
2: La volem sentir, doncs mira, a tallar de la Juliana.
0: No, perquè t'explico. La cançó ja existeix perquè és una cançó de la Fúmiga, però han fet una versió per incloure un fragment que parla de RAC1.
2: Perdona, ja, però Míriam, és que estàs descobrint la sopa d'aig. És el que es fa cada any els grups que fan la cançó de l'estiu. Agafen un dels seus temes i li foten RAC1 amb calçador i ja veig que fa baixada. Això que estàs descobrint ara.
0: No, perquè això et volia dir, si volies només escoltar el fragment canviat o tota la cançó sencera...
2: Bueno, doncs no sé, posa el que tinguis.
6: No tinguis aquest mal humor, hosti, tu, que estem aquí presentant una cosa.
2: No, és que, bueno, el gran d'això, bueno, si treuen tres estrofes i posa-lo de RAC1 i ja està.
6: Això fa la calor. Aquí estem bé, imagini si aquí fes calor.
2: Va, posa la sencera.
0: Èxit
2: posa la sencera,
0: de la Fúmiga.
2: Sí. Vinga, posa. Endavant. Aquí, va, anem la sopa d'all. A casa...

Quan arribi el moment de RAC1, avisa'm, eh? No m'ho vull perdre.

0: Quina puta merda, tio!
1: Què
2: dius? Què passa?
3: És un èxit de la fúmiga.
4: Josep Montero, a veure què dius.
0: Josep Montero, tio.
4: No saps ni de què parles.
3: És un èxit de la fúmiga. Avui els han donat el tercer disc d'or per aquest tema.
0: Aplaudiment. Que saben què feia aquests de la fúmiga, tio!
4: Aplaudiment per la fúmiga, que molt amablement es converteixen en la cançó de l'estiu. Haver-ho fet vosaltres.
0: No, que ja no saben què fotre per cridar l'atenció, tio.
4: Eh?
0: Jo us dic una altra cosa, us fico una altra
4: cançó. Però escolta, tant que critiques... Haver-la fet vosaltres...
0: Sí, la faig amb la gana, tio!
4: Eh?
0: Que la faig amb la gana, tio!
4: Això t'entén.
0: Jo sé que estàs tio, vés de vacances i fumiga aneu de putes vacances, tio. Bye, bye, tio, bye, bye.
5: I say hi, you say bye, bye, I say... You say na, na, I say hi, you say bye, bye,
6: aquests són els mateixos davant.
2: No.
6: Aquests són els mateixos.
4: No, aquests són el que és gràcies.
0: Jo sé que és música, tio!
4: Tots són igual. Aquests són els de la... El que deia la Míriam, els de la fúmiga.
0: I a més, la fúmiga, tio, porten 2 anys que diuen que pleguen i no pleguen mai, tio.
3: No, de fet, ja pleguen.
0: Pleguen, tio.
4: Però vosaltres també porteu el rotllo d'aquest que plegueu. Tampoc acabeu de plegar mai.
0: Hem dit que farem un concert i llavors ja el plegarem, tio. A sobre es diuen la fúmiga, tio. Això de fumigar... Això ho fan per matar les formigues, tio. Un tio que no estima els animals no té el meu respecte, eh? Us agraden els animals o no?
1: Quins crits?
0: Us agraden els animals com les oques o què, tio?
1: Quins crits?
0: Els engeguem una rata o una merda amb aquests de la fúmiga o què, tio? Engeguem-los a la merda!
7: Ho engeguem a la merda un rato tot o què, com ho veieu? Ho engeguem a la merda un rato tot o què?
0: Sí!
7: Doncs vinga!
5: Com està el pet?
0: Doncs vinga!
4: Però, perdona, aquesta invocació ja... A la merda un rato?
0: On... Vés-te'n a la merda!
4: No, i perdona, no entenc aquesta convocatòria al públic de engeguem a la merda un rato.
6: La gent contesta
4: sí,
6: que sí,
4: no, la gent... Vinga, tireu-vos en tobogan a la gent, li dius, per les costes del Garraf?
6: Sí!
0: Ja, que vagin a València a cremar-se amb les putes falles.
2: Bueno, escolta.
0: Era broma, Teo.
4: Bueno, escolta, Míriam, que estem molt contents que tenim a la fúmiga com a cançó de l'estiu. I ja la podeu... Bueno, ja la podreu anar escoltant aquí a RAC1 i suposo que també estarà...
0: És tot el mateix, això.
4: També es podrà escoltar, no sé, a la xarxa o a la web o a algun lloc, no?, de RAC1.
3: Suposem.
1: I els concerts la faran o no?
4: Aquesta és la informació que disposem a hores d'ara. Esperem tenir més informació al respecte.
6: Suposem.
4: Suposem, eh? És una mica la nova manera de treballar a RAC1. Suposem.
1: Els concerts la tocaran?
4: Que és la manera, bueno, que no t'equivoques. Suposem.
6: Exacte, suposem.
2: Presumptament.
4: No, suposem. M'agrada més suposem.
6: Suposem-ho presumptament.
0: Al final és tot el mateix, això, tio.
4: Eh?
0: Que és tot el mateix, això. Deixa'm ficar el timpat tot el...
8: És que tots fem el mateix, t'has fixat o no? Nosaltres som com catarres, com bus, fem el mateix tots.
9: Sí, o sigui, la música en català és una còpia, ara. Tothom es còpia una amb l'altra, no?
8: Ara tenim la nova, la de Jennifer, que és flipant.
9: És molt bona. Amb Jennifer, creus que serà un punt d'inflexió en la carrera Toques Grasses o no?
8: Farem així, segur.
0: Sí. Saps aquella de volcans que tenim, clapers?
4: Mira, amb això et dono la raó. Estem en un moment que moltes coses semblen...
0: T'agrada la de Jennifer nostra?
4: No sé quina és.
0: I la de volcans, tio?
4: La Volcans, però això no és...
3: No és vostra, ni una ni l'altra.
4: Això no és de bus.
0: I la del rock, t'agrada què, la del rock?
4: Mira, el que m'agrada és expocasió.cat. Això sí que m'agrada.
0: Estic vacil·lant, estic vacil·lant.
2: Doncs que sapigueu que podeu trobar tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc, que dius, no, he d'anar rodant cap aquí, cap allà, que no sé què, que vinga. Expocasió, perdó, expocasió.cat. Seminous, quilòmetre zero, vehicles seleccionats dels principals concessionaris de Catalunya. El Serra, que fa anys que diu que se l'ha de canviar.
6: On dieu que he d'anar ara?
2: Ni escoltaves,
6: sí.
2: No?
6: Expocasió.cat.
4: No, està apuntant on t'ha de trucar.
6: Bimbudí?
2: No, això és pel vidre.
4: Sí. I saps com acabaràs tu i el teu cotxe? Provocant un incendi al país. No. Saps com acabaràs?
1: Si tener todo de
4: capa... Seràs el típic paio que a meitat de l'autopista de l'AP7 se li cremarà el cotxe del cotxe que tens.
6: Prendran no aquells 4 fins que hi ha i començaran...
4: Ja veuràs, ja.
6: Està tan ben mantingut que és impossible.
1: Bueno, te vaig arreglar el tubo d'escape, que le vaig enganxar con una brida.
2: Li va arreglar vostè.
1: Si li vaig posar una brida.
6: És veritat, és veritat.
2: Són revisats i garantits, sense intermediaris. Home, clar, nen, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
4: Prendo un interès.
6: Expocasió.cat.
2: Ara.
6: Home.
4: Podré. Noi.
1: Esteu molt enfadats, ja, tots.
10: RAC1. Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
11: Jo? Cada dia?
10: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
11: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines. Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
12: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
13: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
14: Nou eVitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova-lo al teu concessionari oficial Suzuki. eVitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
15: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
16: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM. Ajuntament de Barcelona.
17: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
18: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Són les 5 de la tarda, 6 minuts. Saludem a aquesta hora el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
19: Bona tarda.
4: Amb els esports, el Bernat Balboa. Bernat, bona tarda.
19: Bona tarda.
4: Continua l'alerta màxima per risc d'incendi encara en plena onada de calor.
19: Sí, que van amb peus de plom durant aquestes hores del dia amb els termòmetres disparats i que voregen els 40 graus a molts llocs del país. Situació de nou de calorada, poca humitat i vent que anirà entrant a mesura que avanci la tarda, que és la combinació perfecta perquè apareguin nous incendis. De moment, però, avui podem respirar tranquils perquè no se n'ha decretat cap de nou. Això vol dir que per ara els bombers poden treballar còmodament per mirar de controlar els 6 incendis que tenen estabilitzats. Són els de Sant Manat, el Pla de Manlleu, Guimarà, Navarcles, l'Anoia i Gavà, tot i que no s'ha de baixar la guàrdia perquè fa unes hores els agents rurals han actualitzat el mapa de risc d'incendi del Pla Alfa. El mapa continua gairebé tot pintat de vermell i ara hi ha més municipis on el perill és extrem. Són 223. A més, també hi ha 9 espais naturals tancats. I així continuarem uns dies més perquè l'onada de calor va per llarg. Aquestes temperatures tan extremes ens acompanyaran com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. Martí Oliveres.
20: Sí, un dia més parlem de temperatures molt i molt altes, sobretot a l'interior de Catalunya. Avui no tant a la línia de la costa, però continua fent molta més calor del que és habitual molts dies d'estiu. Ara mateix les temperatures més altes freguen els 42 graus a l'interior de l'Alt Empordà, a Cabanes, però també cap al Pla de Lleida. La mateixa ciutat de Lleida frega els 42 graus a aquesta hora. Moltíssima calor també cap a la Conca de Tremp, pràcticament 41 graus a Sant Romà de Vella. Per tant, molta calor, va per llarg, tot i que demà i dissabte fluixa transitòriament aquesta onada de calor. Atenció a partir de diumenge i dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve, perquè podríem estar parlant altre cop de temperatures tan altes com ahir, de fins a 43 o 44 graus. Per tant, precaució, tot i que després sí que ja es comença a insinuar un possible final més contundent a partir de divendres i dissabte de la setmana que ve.
19: Avui que hem conegut el nou CEO sobre la intenció de vot a Catalunya, que manté el lideratge socialista, però dispara la representació d'Aliança Catalana al Parlament. Salvador Illa ha sortit en defensa del progressisme. El president de la Generalitat avisa que un govern contrari a això no faria cap bé a les famílies i als treballadors.
7: Hem d'explicar tantes vegades com calgui que allà on governen les forces més conservadores i extremistes, els treballadors i les treballadores i les seves famílies viuen pitjor. Els governs de Catalunya i d'Espanya tenim molt clar quin és el nostre model de prosperitat compartida amb dos principis. Millorar els serveis públics per cohesionar socialment i territorialment el país. I el segon, la millora dels salaris.
19: El nou baròmetre manté el PSC com a primera força, que perdria molt poc, tot i el soroll per la corrupció del PSOE. En segon lloc, hi hauria Esquerra, que faria un pas endavant, i qui sortiria més reforçada és l'extrema dreta de Sílvia Orriols, que multiplicaria per 12 els seus últims resultats i faria el sorpasso a Junts, que es quedaria amb menys de la meitat dels diputats que té ara. I la consellera d'Economia, Alicia Romero, no s'atreveix a dir quants anys queden perquè Catalunya assumeixi la gestió de l'IRPF durant el balanç de com ha anat la campanya de la renda d'aquest any, admet que encara hi ha moltíssima feina per fer.
21: Crec que hem de ser seriosos amb un tema tan delicat que afecta tantíssima gent que dir una data. És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renda a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renda? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
19: Romero ha tornat a fer una crida al PP i a Junts perquè es posin de cara després de l'estiu amb el nou model de finançament, tot plegat després d'una campanya de la renda en què han atès més de 58.000 persones, un 25% més que l'any passat. Romero ha assegurat que ara la Hisenda Catalana ja estaria preparada per començar a assumir alguna part de la gestió de l'IRPF.
22: I els esports, Tadej Pogačar és a 2 quilòmetres de guanyar la 6a etapa del Tour de França i recuperar el mallot groc de líder en una nova exhibició de l'eslovè que ha coronat el Tourmalet amb 29 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Pogačar acabarà en solitari la primera gran etapa de muntanya d'aquest Tour en un coll de segona categoria a Gavarnie-Gedre, per davant del danès amb ara mateix més de 2 minuts de diferència. Fora del ciclisme, el Barça treballa per incorporar l'extrem alemany Karim Adeyemi. El club blaugrana té un acord tancat amb el jugador del Borussia Dortmund, a qui només li queda un any de contracte. El futbolista ja li ha comunicat al seu club que vol signar pel Barça i complir així el desig de Hansi Flick amb un fitxatge que es tancaria en una forquilla d'entre 20 i 40 milions d'euros. Tot plegat el dia que torna el Mundial de Futbol després d'una jornada de descans. Avui arrenquen els quarts de final amb el França-Marroc a partir de les 10 de la nit. I en futbol sala, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Sujeil Mujudin. El tanca francès signa com a blaugrana fins al 30 de juny del 2028, amb una temporada més d'opcional.
23: Versió RAC 1.
24: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
25: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
26: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
27: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
26: A més, té un 98% de carn.
27: És natural que es noti, oi?
26: Doncs sí, natural.
28: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
29: Ho sento. Necessito més espai.
0: Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
5: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
4: Un minut, arribarem a un quart de sis de la tarda. Si hi ha un conflicte que certament li hem perdut el fil, és aquest conflicte bèl·lic, aquesta guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran. Estats Units ha complert la seva amenaça, l'amenaça de Donald Trump, amb bombardejos contundents contra l'Iran aquesta mateixa matinada. L'exèrcit nord-americà ha atacat 90 objectius per debilitar la capacitat iraniana per atacar vaixells mercants a l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària ha respost contra dues bases nord-americanes a Kuwait i dues més a Bahrein. Teheran assegura que l'onada de bombardejos nord-americans han afectat infraestructures civils com ponts, aeroports, ports i que han deixat uns 14 morts i un centenar de ferits. Parlem de què és el que està passant en aquest conflicte, perquè quan creiem, i és més, Donald Trump no havia mostrat cap interès en reprendre el conflicte bèl·lic, de cop i volta, el dibuix ha canviat, tot i que Donald Trump canvia pràcticament a cada hora. Ho podem veure o queda reflectit amb el que va dir d'Espanya i el seu paper amb la OTAN i el que ha dit aquesta mateixa matinada a l'avió on tot eren flors i violes. Bé, per començar saludem a aquesta hora el professor honorari de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és en Rafael Grassa. Professor Grassa, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Toni. Què tal, com anem?
4: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos. D'aquí uns moments també parlarem amb la Catalina Gómez des de Teheran per veure com què és el que s'està vivint en aquest cas aquest país, a la capital i al país, a Iran, i també amb Gustavo Alegret. Però abans de tot, preguntar-li al Rafael Grassa, bueno, aquesta escalada de bombardejos que hem viscut, la pregunta és si això és un nou posicionament dels Estats Units pel que fa a la negociació d'una futura pau.
6: A veure, recordem, estem en un memoràndum d'enteniment, no hi ha un acord de pau, el més important és un alto el foc i una sèrie de requisits per discutir fins al 17 d'agost, que és quan acaben els 60 dies de l'alto el foc previstos amb aquest memoràndum, l'acord final on han d'entrar els temes de què fer amb els aliats, què fer amb la proliferació nuclear, per tant, amb l'urani enriquit i tot aquest tipus de qüestions. Mentrestant, hi han punts que no havien estat prou clars. El propi Trump ja havia dit coses diferents a les que deia l'escrit, el que estava escrit, que ja era prou ambigu, però el Trump ja havia dit coses diferents, com la renúncia total a les armes nuclears, que sempre ha estat, està des del memoràndum firmat en el 2015 per Obama, i per tant jo això ho interpreto com un exercici de força de posició perquè les discussions entre les dues parts tècniques per signar el que sí que seria l'acord i que té com a termini, si no es prorroga, fins al 17 d'agost, no estan funcionant suficientment i les dues parts fan atacs. Els atacs nord-americans han estat una mica més potents i cap a coses més complicades com sistemes contramíssils iranians, però la resposta iraniana d'avui ha estat, malgrat anar contra Qatar, Bahrain, és a dir, zones on hi ha interessos nord-americans, prou continguda. Per tant, és un joc del el gat i la rata en aquest sentit entre les dues parts, però ara no crec que estigui en perill això i les expressions irades, com són uns canalles, no vull saber res més d'ells, amb ells no faré tractes, cal tenir-los en compte amb la verborrea impossible de frenar de Trump, que si no està davant d'un micròfon dient coses, es pensa que no viu i que no respira.
4: Trump ha qualificat, com diu, el règim dels ayatolars d'escòria i mala gent. Per tant, això és retòrica, podríem dir, habitual de Donald Trump? Entra dins ja de la cançó habitual, com hem viscut
6: això
4: també en aquesta cimera
6: d'encara? De la cançó habitual del que ell creu, recordem que és una persona amb idees molt simples, molt preconcebudes, amb certes coses, que sempre vol fer elements transaccionals. Recordeu, ell no parla mai de negociació, ell parla de deal, de tracte, de fer acords on hi ha transacció immediata. Tu em dones, jo et dono, i els dos guanyem immediatament. També hem vist les, com vosaltres mateixos acabeu de dir, hem vist les insults, diguem-ne, els temes respecte a Espanya, per a dir que després acaba d'haver-hi un acord. A la reunió d'encara no va haver-hi cap acord concret. El que va haver-hi és acords per compra de material, una part del material del qual, del que han decidit els europeus comprar, i també l'estat espanyol, segurament es comprarà a Estats Units, perquè és el que més capacitats pot oferir. Però Espanya no ha pagat res diferent en aquesta reunió, etc. Per tant, forma part d'aquesta enorme facilitat de parlar i de la incapacitat del seu equip de que ningú li digui freni, digui una altra cosa. Recordem que això amb les xarxes socials està passant amb altra gent. En una situació difícil tenim el Gustavo Petro, que és el president sortint i que haurà d'entregar a la presidència de Colòmbia el líder d'extrema dreta, un advocat de l'Espiella, el 7 d'agost, també és una persona que no pot parar quieta. En aquest cas no són declaracions, sinó que són twitters, missatges escrits. Però Trump té aquesta qüestió. Per tant, jo no li donaria més importància del compte. Continua havent-hi negociacions. Pakistan, Aràbia Saudí, continuen entesos en aquest sentit. I recordem-ho, tot i que no està plenament pacificat, Israel està molt més tranquil l'última setmana al Líban del que estava abans de firmar aquest memoràndum d'enteniment el 17 de juny, que diu que han de cessar totalment els atacs d'Israel al Líban.
4: Amb el permís del senyor Grassa, el que farem ara és saludar a la corresponsal de La Vanguardia i de RAC1 a l'Iran, que és la Catalina Gómez. Catalina, bona tarda.
8: Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se han vivido en Teherán los bombardeos de esta madrugada? ¿Si se han dejado notar o han sido en lugares y en posiciones que no afectan a la capital?
8: Bueno, no lo han sido. Yo tengo que contarles, no estoy en Teherán, estoy en Mashhad, que es la segunda ciudad de Irán, donde en este momento se está enterrando a Ali Jamenei, el líder supremo de la revolución. Aquí es donde acaban estos funerales. Llegué durante la noche y realmente en el interior de Irán no se han sentido esos ataques, a no ser de que sea en la provincia de Golestán. Esto queda un poco, pongamos el mar Caspio, hacia el este, el suroeste del mar Caspio, en esta provincia de Golestán. Ahí atacaron una red ferroviaria que va camino hacia Rusia y también China en un mensaje para atacar las vías logísticas de Irán. Sin embargo, pues si bien hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas sobre cómo puede avanzar este nuevo cruce de fuego, no se siente mucho al interior del país, más que en el Golfo Pérsico, donde sí es bastante duro.
4: ¿Cómo está el país a día de hoy? ¿Ha habido una tregua? ¿El país está como, que ahora entraremos en las exequias de la ayatolá Jamenei? A día de hoy, si tuvieras que hacer un diagnóstico de cómo está el país, en qué posición está, ¿podríamos decir que el régimen se ha reforzado después de la guerra que en este caso inició tanto Estados Unidos como Israel?
8: Sin duda ha salido reforzado a nivel pues internacional, a nivel interno, en un sector de la población que lo apoya, que es por lo que hemos visto siempre en elecciones presidenciales, no son la mayoría del país, pero sí es un sector muy, muy, muy importante, sigue siendo muy grande. Este es un país de 90 millones de habitantes y muy leal y muy fiel. Incluso hemos visto que mucha gente que se había ido como distanciando de la República Islámica durante estos años, con estos ataques y con esta agresión de Estados Unidos, ha vuelto realmente a unirse y a estar en las calles. Y es interesante verlos cómo se apoyan ya no en un elemento ideológico del Islam, sino en un elemento más ideológico del nacionalismo, de la defensa de Irán, de la supervivencia. Entonces ahí también muchos de ellos empiezan a ver cómo el líder supremo, ellos lo veían como un líder protector, que supo defender a Irán durante estos años. Entonces, en ese sentido sale fortalecido y también a nivel internacional. Lo que pasa es que tiene una cantidad de retos a nivel interno, económicos, de cohesión, de unidad política, de ver qué va a pasar con Mujtaba Jamenei, que no aparece, cómo van a lograr mantener esta pasión que vemos en las calles en este momento. Así que pues será muy interesante analizar en los próximos meses.
4: ¿Dónde ha quedado esa revuelta que vimos a través de la red social de muchísimas personas, tanto mujeres como hombres, que querían un cambio, que querían... ¿Dónde ha quedado todo esto?
8: Esa revuelta existe y esa población existe y esa población en teoría y en números, por lo que vemos y por lo que cuento, pueden ser la gran mayoría del país. Lo que pasa es que hoy en día es una mayoría silenciosa por muchos motivos, por miedo a la represión de la que fueron testigos en enero, donde estas miles de personas fueron asesinadas, quienes están, el poder tiene las armas, tiene toda la capacidad, tiene la justicia de su lado. Entonces, realmente, y tampoco hay una oposición, no hay una alternativa evidente a la República Islámica. Para muchos que creían en Reza Shah Pahlavi en su momento, pues hoy en día toda esa imagen se destruyó. Hay gente que sigue creyendo en él, pero realmente esa ilusión que causó en algún sector de la población o otras alternativas de oposición, porque él no es la única, no se ven fiables. Entonces, y la gente, mucha de estas personas también, si bien están en contra de la República Islámica, muchos se fueron concientizando de que realmente Trump no buscaba ni ayudarlos a ellos, ni pensaba en el bien de la sociedad iraní, sino que tenía unos intereses particulares, y hoy en día se sienten realmente abandonados. También tienen un gran sentido de amor a su patria, y de que tienen mucho miedo de una división y de una guerra interna. Entonces, así que esta sociedad está en sus casas mirando de reojo estos funerales, sintiéndose sin ilusión, sin esperanzas, muy preocupados porque la situación económica es desastrosa y bueno, a la espera de lo que vaya a venir en el futuro.
4: Hemos hablado contigo en diferentes ocasiones esperando saber o conocer o ver a quién es el nuevo líder supremo, que es Mujtaba Jamenei. ¿Ha aparecido ya en público? ¿Se han visto imágenes? ¿Se ha escuchado su voz en algún momento en todo este proceso de las exequias del ayatolá Jamenei?
8: En absoluto, ni siquiera ha salido un comunicado de lo que se lee en la prensa. Obviamente estamos en un momento crítico, o sea, con los nuevos ataques y con las declaraciones de Donald Trump de que el cese al fuego, pues obviamente su vida, las amenazas son incluso aún mayores de esto que podía pasar antes. Ya había, pues desde Israel siempre se asegura que es un objetivo. Así que uno, cuando habla con la gente, quienes siguen a la República Islámica, quienes están ahí, uno les dice, pero ustedes no necesitan verlo, no necesitan saber que hay realmente un líder. Aquí, para el chiismo existe una figura que es el Imam Zaman, que es el doceavo imán que quedó desaparecido. Y ellos, de hecho, la figura del Velayate, al Fakir, la que representa el líder supremo de la revolución, es tener el control religioso y político mientras que aparece el Imam Zaman. Entonces, ellos han jugado con esa figura del imán desaparecido, del imán que no se le ve la cara, para también justificar que Mustafa Jamenei no aparece por el momento, pero bueno, ¿cuánto tiempo puede durar? Hay una posibilidad de que dentro del Haram, donde se encuentra actualmente, porque ellos están, el Haram, el mausoleo del Imam Reza es enormemente grande, con unos grandes patios y con unos grandes lugares comunes, pero la parte interior del Haram, donde se encuentra realmente la tumba del Imam Reza, todo ese lugar de oración está cerrado en este momento al público, aquí no pueden entrar, y de pronto dicen quienes conocen que podría haber la posibilidad de que eventualmente aparezca una foto desde ahí de Mustafa encerrado con su padre, pero bueno, son todas especulaciones de esto. Otra gente dice que él no sabrá, no saldrá hasta que no se acabe la guerra, pero la pregunta es ¿cuándo se va a acabar la guerra? Porque ahora ya no hay ni posibilidades de un acuerdo mayor si este memorando de entendimiento está básicamente destruido.
4: Déjame hacerte una última pregunta. ¿Quién negocia con Estados Unidos? ¿Quién está negociando con Estados Unidos? ¿Quién manda actualmente en Irán?
8: Bueno, son muchos aspectos de quién manda. El país está en control de la Guardia Revolucionaria. Es claro que la defensa y en un momento de crisis, en este momento la Guardia Revolucionaria tiene extremado poder. Pero ¿quién es realmente el que manda dentro de la Guardia Revolucionaria? Porque tenemos al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Bahiri, que ha aparecido eventualmente durante estos días, pero quienes conocen saben que eso es simplemente una figura pública, pero debajo de la rueda de la Guardia Revolucionaria hay mucha gente que nosotros no conocemos que realmente también tienen poder. Ellos también hacen parte del Consejo Superior de Seguridad Nacional, donde se toman en conjunto todas las medidas de lo que se puede negociar, de lo que se puede ceder Irán, y ellos le llevan esas propuestas en teoría al líder supremo de la revolución, y él es el que les consulta si deben hacerlo o no, o en este caso cuando negociaron el memorando de entendimiento dice que él les dijo que votaran y que lo que ellos decidieran y él les dio el lineamiento y solamente una persona votó en contra. Entonces realmente es muy difícil, pero sí hay unas decisiones que se toman en conjunto dentro de Irán, siempre con unos lineamientos obviamente impuestos por la seguridad nacional de la Guardia Revolucionaria y también de lo que pueda decir el líder supremo, que además es muy vago, siempre es muy confuso, como lo hacía su padre. Es muy difícil realmente identificar si quiere un acuerdo, no quiere un acuerdo, quiere negociar con Estados Unidos, no quiere, siempre deja esa ambivalencia para no tomar una decisión y que luego lo acusen a él de haber tomado la decisión incorrecta, porque la mayoría de la gente que está en la calle y que apoya a la República Islámica y que ha estado en la calle desde el 28 de febrero, esa gente no quiere negociar con Estados Unidos, porque el eslogan que hemos oído con insistencia es revancha y muerte a Trump. Ellos no quieren negociar en un momento, ellos quieren que las tropas norteamericanas, como lo han dicho desde siempre, se retiren de esta región.
4: Catalina Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos toda esta información a esta hora de la tarde. Un saludo.
8: A ustedes.
4: Gracias,
8: adiós.
4: Buenas tardes. És la corresponsal de La Vanguardia i RAC1. I parlant de corresponsals, viatgem ara fins a Washington, on hi tenim el periodista internacional i analista polític, Gustavo Alegret. Gustavo, bona tarda.
9: Hola, Toni, molt bona tarda.
4: Anem a l'altre epicentre d'aquesta represa de les accions bèl·liques. La pregunta és com s'ha rebut als Estats Units aquest trencament de l'alto al foc, aquest enèsim gir de posició de Donald Trump, i quina lectura se'n fa, si és el que deia que ara reprendrem la conversa amb el professor Grassa, si és forma part de la negociació, o quina lectura se'n fa?
9: Mira, doncs anem una mica amb els ulls clucs, perquè cada pas el marca el president Trump amb els seus anuncis, no? El que està dient la premsa nord-americana és que això era el final d'una treva anunciada, hi ha una certa preocupació en l'anàlisi que fan els principals mitjans de comunicació aquí sobre una possible escalada, i sobretot la preocupació es fonamenta en l'impacte econòmic en tres grans àrees: el petroli, si puja el barril de petroli, el transport marítim, per particularment amb l'estret d'Hormuz, que és una via fonamental, i la inflació que es pot derivar d'aquestes dues coses, que pot tenir un impacte també en el preu de la cistella de la compra i dels carburants. Des del punt de vista polític, els republicans, l'Iran és el responsable del que això està passant, nosaltres donem suport al president Donald Trump i no hi ha massa fissures. I els demòcrates el que veuen i diuen és que estan preocupats perquè això pugui derivar en una guerra més àmplia, que estan qüestionant que s'estigui esgotant o que no hi hagi una via diplomàtica, i sobretot recorden el cost humà i econòmic d'altres conflictes a l'Orient Mitjà. La societat en general, Toni, el que veuen és que Donald Trump es va fotre en una guerra amb els peus a la galleda i no sap com sortir-se'n. La gent, la majoria, desaprova, segons la mitjana d'enquestes que he consultat abans de començar la conversa amb vosaltres, amb un 58,5, uns 6 de cada 10 nord-americans diuen que desaproven la gestió de Donald Trump amb el tema del conflicte amb l'Iran, i només l'aprova un 38%. Volen evitar una nova guerra, volen protegir les tropes, volen estabilitat i determinar si la pressió militar i la diplomàcia és la millor manera d'evitar una escalada, no? Perquè aquí hi ha sempre el record de les guerres eternes, que és el que es vol evitar, Toni.
4: Donava la sensació, Gustau, que Donald Trump tenia molta pressa a tancar aquesta guerra perquè té en un futur, podríem dir, llunyà, però podríem tocar, que és les eleccions del mig mandat, i li corre pressa tancar aquest capítol, tot i que dona la sensació que no hi ha manera de tancar-lo, no? No sé això, de quina manera pot afectar aquestes eleccions en un futur immediat?
9: Bueno, abans et donava la xifra de com el president està gestionant el tema del conflicte amb l'Iran. En general, com es valora, perquè aquesta és la gran pregunta amb la qual fem les comparatives sobre com ho estan fent els presidents, no? I el que estem veient és que el nivell de desaprovació de la feina que fa el president, de job approval, que diuen en anglès, el nivell de desaprovació és de més del 55%, 56, gairebé 57% dels ciutadans nord-americans desaproven Donald Trump, i només l'aproven 4 de cada 10. Aquesta és una xifra que és molt baixa, el nivell d'aprovació és molt baix, i està entre els més baixos de la primera i de la segona presidència, i va tocar fons en moltes ocasions durant la primera presidència, però Donald Trump no està aixecant el vol, i sembla que no li importa. Recentment li van preguntar a un periodista, li va dir, escolti'm, no li preocupa la inflació, l'economia? I la seva resposta va sorprendre fins i tot els propis, no? Va dir, no em preocupa la inflació, vull acabar amb el conflicte. Com vulguem dir, no em preocupa que els ciutadans estiguin pagant més cara la benzina, no em preocupa que paguin més cara la cistella de la compra. Clar, aquesta preocupació s'haurà de veure si després es trasllada a les eleccions de mitjà termini amb un o no anar a votar pels republicans o directament votar pels demòcrates. I aquesta és la clau. Donald Trump té un instint que ha demostrat en moltes ocasions que és més fidel al que està passant que no al que diem els periodistes i al que diuen les enquestes de la qual els periodistes ens nodrim. I jo el que detecto és que la base de Trump és molt sòlida. No sé fins a quin punt, perquè hem de recordar que Donald Trump va guanyar les eleccions per un punt i mig. És a dir, va ser la victòria més ajustada de la història contemporània dels Estats Units d'un president respecte de l'altre. I quan mirem els estats clau, que són 7 aproximadament, les distàncies de victòria van ser per la mínima, però el sistema electoral nord-americà li dona als delegats de cada estat a qui treu la meitat més un dels vots. Tant se val si són 100 vots o 150.000. Guanya els delegats qui guanya la meitat més un. Llavors, què està veient Donald Trump per tenir tanta confiança en que aquest és un problema que no li afectarà les eleccions de mitjà termini? Això no ho sé. El que sí sé és que quan ell no li dona importància, alguna cosa, per experiència de no haver-li donat l'atenció que requeria en el passat com a periodista, ara li hem de donar. I jo no les tinc totes de que això li vagi tan malament com alguns mitjans diuen.
4: Una última pregunta, Gustau. Les decisions de Trump i aquest augment multimilionari del seu patrimoni des que està en el seu mandat, té alguna relació, algun vincle? És a dir, fa unes declaracions, es produeix unes baixades a les borses, per exemple, amb del que estem parlant ara, no? La represa de la guerra contra l'Iran, ahir doncs, va pujar el petroli, les borses van baixar. Avui hem entrat en aquest impàs, de cop i volta Trump ha entrat en un impàs i avui les borses s'han calmat, el preu del petroli ha tornat a regular-se. No sé si això té un efecte, i si se'n parla als Estats Units, dels ingressos i dels beneficis que estan generant Trump i els que podríem dir els seus amics.
9: Se'n parla i se'n parla molt sobre la possibilitat, i hi ha molta crítica, sobre els possibles conflictes d'interès. Mira, recentment Donald Trump va anunciar que va guanyar més de 1.000 milions de dòlars només l'any passat amb la gestió de la seva criptomoneda. I clar, es dona la casualitat que aquesta administració està afavorint i liberalitzant l'ús de les criptomonedes. Clar, la seva empresa té una criptomoneda, però ell diu, jo legislo per tots els ciutadans nord-americans i tal com m'he beneficiat jo, se'n beneficien molts. Aquí hi ha un tema, i és que una cosa és la legalitat i l'altra l'ètica. Clar, des del punt de vista legal no hi ha una aparent, fins ara que se sàpiga, violació de la llei. El que passa és que històricament molts presidents nord-americans han intentat evitar fins i tot aquesta aparença d'un conflicte d'interès, desvinculant-se dels seus negocis i col·locant-los en el que s'anomena un fideïcomís independent. Els crítics de Trump diuen que s'ha apartat d'aquesta pràctica de crear fideïcomisos, que ell continua al capdavant i que s'està enriquint d'una manera exagerada siguent president dels Estats Units. Clar, el que ell diu va a missa, i, per tant, això afecta a tots els seus negocis que té en marxa. Mira, t'explicaré una anècdota per acabar. Ahir un amic em explicava que un company d'aquesta persona, que és un molt bon amic, acaba de sortir a borsa a Nova York i deia, aquesta persona que ha tret aquesta empresa a borsa, per arribar a aquest punt i trobar inversors i trobar gent que li posi diners per tirar endavant el seu projecte empresarial, s'ha passejat per Mar-a-Lago diverses vegades. I el que veu a Mar-a-Lago és una mena de plutocràcia de gent que transita per allà, que s'asseu amb el fill de Trump, que saluda el que és fill del secretari de Comerç, que diu que li posarà això. I clar, quan un surt a bolsa o quan es fa un anunci, qui no ens diu a nosaltres que Trump no li ha dit al seu fill i el seu fill li comunica a alguns empresaris que s'asseuen a Mar-a-Lago i entre tots van fent bullir l'olla de la borsa i acaben enriquint-se tots. Clar, això és ús d'informació confidencial. Com es demostra que tenen aquesta informació confidencial? Aquest és el punt que és molt difícil, però és evident que hi ha un conjunt de persones al voltant de la presidència i els negocis de Donald Trump que s'estan enriquint d'una manera, que els hi estan anant molt bé, per dir-ho així, i que quan ell respon, ai, no, jo és que abans també guanyava diners, la crítica que se li fa és, sí, vostè era empresari i guanyava diners, però és que els que està guanyant ara no els havia guanyat en cap any anterior de tota la seva història com a empresari. I aquest és el punt on et deia abans, legalitat versus ètica.
4: Gustavo Alegret, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada, que tinguis bon dia.
9: Gràcies a vosaltres,
4: gràcies,
9: Toni. Una abraçada.
4: Bona tarda. Reprenem el fil amb qui hem començat, que és el professor honorari de Relacions Internacionals de la UAB, el Rafael Grassa. Li pregunto per si aquest conflicte bèl·lic, a banda del que es pot explicar, per Donald Trump és un negoci.
10: A veure, tot és un negoci per Donald Trump perquè ell aprofita els seus contactes, els seus mecanismes, la pujada i baixada. A ell només hi ha una cosa que li preocupa, que és una baixada continuada de la borsa. Ho vam veure amb el tema dels aranzels, que ara ja sembla història, aquell gran moment de la pissarra i dient que tothom patiria i després canvis i canvis i canvis constantment des d'aquesta perspectiva. Per tant, sí, és un negoci perquè, òbviament, aquestes pujades i baixades ho poden significar. Però recordem, les coses no són tan senzilles, a diferència del que pensava, del que deia el Gustau, jo crec que valdria la pena recordar que les eleccions de mig termini són eleccions a les dues cambres. No es tracta de triar delegats per triar president. Això es farà quan acabi el mandat de Donald Trump. Ara el que es tracta és de renovar el Congrés i el Senat, i en aquest sentit el que li pot donar certa seguretat és que ha intentat fer alguns canvis amb la manera en què es repartiran els escons, però ara per ara les enquestes no li donen bon resultat. És veritat que falta temps, jo crec que veurem moltes coses d'aquestes damunt i darrere canvis abans del 17 d'agost. Hi haurà negociacions, hi haurà canvis, hi haurà mecanismes amb el petroli, inflexió, però, insisteixo, l'important és, bàsicament, aquest dia a dia i continuar amb alguns dels discursos. Veiem, per exemple, el que ha passat amb Groenlàndia. Va arribar a Ankara i va tornar a parlar de Groenlàndia quan aquest no és un tema clau i central. Jo començo a tenir la perspectiva de que no només hi ha, en el cas de Trump, un intent de fer negoci o de parlar dels temes, sinó que simplement alguns temes li serveixen per despistar, com la negativa de dir que no li havia dit a Corina Machado que no hi anés cap a Venezuela. Hi ha informació molt fiable dels grans mitjans nord-americans dient que sí que va haver no una trucada directa a Donald Trump, però probablement de Marco Rubio o d'una persona molt propera, dient-li no, ara no és el moment d'anar cap a Venezuela. Per tant, jo crec que hem d'aprendre tots a no escoltar tant el que diu i potser, si em permets, hauríem de recordar, ja que hem parlat de Venezuela, aquella sortida de to del nostre rei emèrit, del Juan Carlos, amb una cimera iberoamericana, dient-li, i se li va sentir, i tothom ho va sentir, a veure si te calles, diguem-ne, al anterior o al primer president
4: Hugo Chávez,
10: diguem-ne, revolucionari de Venezuela, que va girar per tot arreu. Evidentment, això no és diplomàtic, però potser hem d'aprendre tots a escoltar menys a Donald Trump i a mirar més el que fa realment. L'important no és el que diu la primera vegada, sinó el que diu la tercera i quins canvis hi ha amb l'administració. Per tant, continuarà havent-hi atacs d'uns i altres, perquè el tema més complicat no està resolt, com s'obrirà l'estrat d'Hormuz, i probablement el que hi ha darrere d'això és una estira i arronsa per veure si l'estret d'Hormuz s'obre el pas definitivament per la part del nord, per la part més iraniana, o per la part d'Oman. I si al final s'obre per la part d'Oman, amb la mesura que està intentant proposar Iran, que és que sigui un domini compartit, un condomini entre Oman i Iran, i cobrant un cert peatge, no com a peatge, això és il·legal i no es podria fer amb dret internacional i amb el pas pel mar, però sí per dir-ho així, per als serveis d'assegurar que podran passar. Per tant, el tema del negoci és important, però el més clau és anar passant temps, perquè recordem-ho, en aquest moment a Trump el legislatiu li ha censurat, li ha dit que aquesta guerra no podia continuar i ara per ara no té permís per tornar-la a fer. És una manera també d'anar posant les coses complicades per si realment decideix fer una operació important. Insisteixo, acostumem-nos que d'aquí fins al 17 d'agost veurem això una i una altra vegada.
4: Perquè la situació per l'estret d'Hormuz abans de l'atac militar d'Estats Units i d'Israel, quina era? O sigui, quan passaves per l'estret d'Hormuz...
10: Era una situació de pas habitual pels dos cantons, sobretot pel cantó iranià, però també pel cantó d'Oman, sense cap tipus de problema, sense peatge i sense dificultats. El problema està és que ara encara, tot i que en teoria poden anar passant vaixells, hi han uns 6.000 mariners retinguts en diverses zones que no poden acabar de passar, i el que ha generat aquest atac nord-americà i la resposta iraniana, que és l'atac suposadament d'Iran, que no l'ha reivindicat, però és molt probable que sigui seu, a un parell de vaixells de bandera qatarí que estaven passant per l'estret d'Hormuz. Per tant, la situació continua sent una situació amb menys tràfic del que hi havia abans de la intervenció nord-americana i israeliana, i amb un preu del barril de petroli que havia arribat a baixar els nivells abans d'aquest moment, però que ahir efectivament va tornar a pujar al voltant dels 78 dòlars al barril de Brent, que és el que utilitzem com a referència als europeus quan els nord-americans utilitzen un altre. Per tant, aquests estires i arronses continuaran havent-hi, sap greu dir-ho, però és un mecanisme que les dues parts utilitzen per intentar reforçar la seva situació amb la taula de negociacions. Què és el que pot passar? El que estan dient alguns analistes nord-americans, que efectivament de tant de jugar això, algun dia l'escalada sigui seriosa, o que Netanyahu, que recordem, té unes eleccions com a més tard a finals d'octubre, encara que no tenen data, se li vagi de nou la pinça i decideixi fer algun tipus d'atac, perquè tampoc a Netanyahu les enquestes en aquest moment li són satisfactòries. I aviat, abans del nostre mes d'agost, en principi, haurà d'anunciar quan seran les eleccions, perquè sí que és segur és que, en principi, d'acord amb el mecanisme electoral israelià, abans de finals d'octubre ha d'haver hagut eleccions i en aquest moment, insisteixo, ni amb ell ni al seu coalició de govern en aquest moment, les coses li són molt favorables.
4: Professor, gràcies, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer, com sempre.
10: Gràcies a vosaltres, com
4: gràcies.
10: Sempre.
4: Gràcies. Professor honorari de Relacions Internacionals de la UAB, Rafael Grassa. Fem una pausa i hem dibuixat el que està passant en aquest marc, en aquest conflicte nord-americà, iranià, israelià. Fem una pausa, com dèiem, i tot seguit ja ens acompanya ja volta per l'estudi de RAC1 el Joan Torres i aquest triatge avui per quins camins ens portes?
11: Avui començarem pels incendis que pels incendis. Porten de reguitzell els bombers.
4: Doncs sí, ara en parlem. RAC1, res, 3 minuts.
12: RAC1.
13: No importa on siguis, amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
14: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
15: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
16: El millor cinema asiàtic arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood més exuberant i l'anime més esperat, amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nits de Cinema Oriental.
17: Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All-Grip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
18: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
23: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
23: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
29: Més de l'acceleració a Mazda Roma Coruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Coruma.
30: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
31: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
32: El que encara no has escoltat
33: i segur que t'agradarà.
34: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
35: Per triar i remenar.
36: Amb tot el contingut dels programes.
37: I també els podcasts originals de RAC1.
38: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
39: I som tots.
40: Més fàcil.
41: Més directe.
42: Més intuïtiu.
43: Més RAC1. Tots som un milió.
44: RAC1. Tots som u.
45: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
4: Doncs vinga, a tocar de les 6 de la tarda. Joan Torres, bona tarda.
11: Molt bona tarda.
4: A veure, dius que vols començar aquest retrovisor amb incendis forestals.
11: Sí.
4: Bueno, aquí a Catalunya podríem explicar-ne, en fi, centenars d'incendis forestals.
11: Avui estem tranquil·lets, ara mateix només n'hi ha una a Montmaneu.
4: No cal, com diu el senyor Virgili, tornar amb el xupinazo,
11: no,
4: eh?
11: No,
4: quan
11: no
4: més se'n parla...
0: No digueu res.
4: Es genera l'efecte protagonista.
11: Sí, sí,
4: l'efecte
11: xupinazo.
4: Ara, bueno, ara, millor, el que diu el senyor Virgili.
11: Estabilitat, no parlar-ne. Bueno, el que hem vist sí que és que el problema dels bombers és aquesta simultaneïtat, que hi hagi tants incendis de cop i volta. Però jo, després del que hem vist els últims dies, m'agradaria agafar-ho pel cantó positiu, si és que hi ha manera d'agafar-ho així, perquè l'any 1994 la cosa era fins i tot pitjor, molt pitjor, m'atreviria a dir-ho, perquè, i ara ho sentirem a través de Jaume Barberà, en un TN a nit...
1: Home, aquest hauria de tornar, això és un periodista!
11: Segur que molts ho recordeu perquè...
4: Crec, perdoni, que es va jubilar, crec que...
1: Fa un

0: Han obligat el Departament de Governació de la Generalitat a activar el pla d'emergència d'incendis forestals en el nivell 2 de gravetat d'una escala de 3. A causa de l'incendi que ha afectat Collbató, Monistrol i la muntanya de Montserrat, han mort 3 excursionistes de Terrassa. 7 més han resultat ferits, com també un guàrdia civil. Per evitar les flames, els excursionistes s'havien refugiat en aquesta cova del Salnitre, on hi ha hagut una esllavissada. És la imatge del dia, un dia temut i reiteradament anunciat. En aquesta allau d'incendis hi treballen tots els efectius humans possibles entre bombers. S'han mobilitzat fins i tot els que estaven fora de servei. Guàrdia Civil, policia, Mossos d'Esquadra, companyies de l'exèrcit, policia local, personal de seguretat i obres de les diputacions, agents forestals i voluntaris, 10.000 homes en total. I col·laboren també hidroavions vinguts de França. Altres incendis amb fronts molt extensos són els que afecten els termes municipals de Sant Mateu, del Bages i Fonollosa, Vigues i Riells, l'Ametlla del Vallès, el Figaró, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja, Sant Quirze del Vallès, Arià, Gironella i Berga. Entre tots els incendis s'han cremat avui més de 8.000 hectàrees.
1: 8.000! 8.000 hectàrees en un dia.
2: Per cert, això que acaben de dir... Fixa't que t'han explicat que van morir 3 persones allà a Collbató, que és precisament el lloc on... Es van anar a relliscar.
3: Sí.
2: Sí,
3: també és coincidència.
2: Va ser fet relliscar.
4: Per què sempre troba similituds i sempre busca relacions quan es parla de Montserrat?
2: Agafant
5: el fil d'aquest document que ens ha portat el Joan Torres del 94, que van morir 3 persones i que ara...
2: Es van amagar la cova.
5: A veure si al final... A veure si al final Montserrat serà un lloc maleït.
3: Home, no.
6: No?
4: Perdoneu, però si hi ha accidents amb altres muntanyes...
6: Maleït és el vostre programa, no Montserrat.
3: A més, la quota...
5: És una muntanya...
2: No és la muntanya. És aquell punt de la muntanya. És aquella zona de Collbató.
3: Vol dir que
2: les coves... Les coves que s'amaguen per allà, bueno, entren i surten bèsties estranyes.
7: És un punt dels extraterrestres.
2: Efectivament.
4: Sí, també,
3: Però hi passen moltes coses a Montserrat.
5: Un dels extraterrestres que ningú ha vist.
4: El dia 11 de cada mes, no? Però hi van encara?
7: Queden 2 dies.
3: Doncs això era el 94, i per tant...
5: Ara, ja estava cremant el país,
2: A tope.
3: Cremava, 8.000 hectàrees en un sol dia.
5: Comparativament, estem de sort.
3: Més de 60.000, aquell
2: dia. I això és veritat, Aquest dia sorties al carrer i senties pudor de fum per tot arreu,
6: Jaume Barberà fa un programa al canal de la xarxa,
4: Es diu en primera persona.
5: Em sembla fantàstic, però dic que de TV3...
6: No,
5: crec TV3 que
6: sí,
5: jubilar,
6: sí, això sí.
3: Un gran informador, Jaume Barberà. En fi, veiem amb aquests incendis, n'hi havia moltíssims, que no van tenir massa
2: 60,
3: efecte...
2: 60!
3: No van tenir massa efecte les campanyes de conscienciació d'aquells anys, no?
2: 60!
3: Hi ha algunes campanyes, això sí, molt populars aquella època, una de les quals fins i tot va participar-hi Joan Manuel Serrat. Es deia... Todos contra el fuego.
8: Un bosque verde es vital. ¿Por qué lo dejas quemar? Hoy está en tu mano un mejor futuro legal. Un mundo verde y humano.

0: Que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar.
1: Tú lo puedes evitar.
2: Ja ho veieu, eh? Joan Manuel Serrat amb aquesta campanya.
3: Sí. El cantant electrocutat.
2: Serrat.
3: El cantant electrocutat.
4: A mi
3: d'allà de 30.000 volts...
4: Per què no s'hi posa, perdoni, per què no s'hi posa amb els seus?
3: Quins meus?
4: No, perquè vostè sempre, el Serrat, tal, els Nyordos, tal... Bueno, també, a l'hora de criticar, també pot criticar grups catalans...
3: Qui vols criticar?
4: Qui vols criticar? No sé, és que sempre es posa amb els mateixos, que si una
3: és veritat que s'ha
4: electrocutat, doncs posis amb el Raimon, no sé, posis amb el
3: Raimon no m'agrada! No m'agrada el Raimon, tampoc!
4: Bueno, doncs posis amb el Llac, miri, el Llac que tant li agrada...
3: El Llac que no canta!
2: No té tan vibrat.
4: Cantava, ara, perdoni, el Serrat...
3: Todos contra el fuego!
4: El Serrat... Sembla que faci gàrgares.
5: Sí, va com unes gàrgares restranyes.
4: La veritat que és igual.
2: Molt bé, aquest vibrator. Doncs escolta, Serrat, que té
4: Serrat,
2: aquest vibrator...
4: Perdoni, vostè diu que no canta el Serrat. Quan acabi de fer l'idiota...
3: No, però si és ell, si és ell. No.
5: És com un pou.
3: M'ha posseït.
2: No.
4: És que hauria de, ni que sigui, un respecte sobre el Serrat.
3: Carne!

0: Fuego no sí. va tenir massa èxit.
1: Va durar 3 o 4 anys aquesta campanya i a l'última hi va participar Serrat. Serrat, que precisament és el compositor d'una cançó que es va fer servir en una altra campanya, en aquest cas per conscienciar sobre el canvi climàtic. No sé si us en recordeu.
2: No.
1: Un anunci que es va fer el 2007 del govern i que sonava així. No.

0: Bé, aquesta cançó de Pare, de Serrat, que... Bé, que es va fer servir en aquest cas...
1: Bueno, buenas tardes, joder, soy José Antonio Camacho. Hasta ya con el cambio climático otra vez. ¿Qué cambio ni qué cambio? Si ya tengo suelto, no hace falta cambio climático, el suelto climático. Si hace calor, pues te aguantas y sudas con dos cojones, como has hecho siempre, y ya está. La ola de calor está...
2: Cojones que no faltin.
1: No es nada, joder.
0: Sí, suau fent tots, vull dir que...
1: Claro, joder, es que en el Mundial de Corea hacía mucho más calor y yo estaba allí sudando como un pollo y aguantando con dos cojones. Que se me quedaban los cojones pegados con los muros.
2: No olvide los cojones, porque salen cada tres palabras.
0: Es que la Montse també sue y no tiene cojones.
2: Bueno, no, es que no su, ¿saps?
0: ¿No sues?
1: No suda. No,
3: pues
1: no
3: suda, que pell de gos.
0: Llavors potser estàs donant...
4: Estàs aixecada,
1: com la meva mama. Hay que sudar, y ya está. Y, oye, y no pasa nada. No, no, yo no me quejaba, y tenían los cojones ahí colgando. Bueno, venga, va, escuchaba el clon-clon cuando se movía.
3: Oye, Camacho, es que desde que...
1: Aguantando como un toro.
3: Sí, pero desde que se está jugando al Mundial siempre estás con lo mismo. Los testículos, el toro...
1: Claro, porque se suda y ya está.
0: Va, cambia.
1: Hasta pausa de hidratación. ¿Qué es eso? Pausa
0: de hidratación. Camacho, canviant de tema, canviant de tema, perquè vostè també ha de passar pàgina d'aquests arguments que ha donat, lamentable. Aviam, un dels altres temes de la setmana ha sigut l'inici del Tour de France.
3: Home,
0: a Catalunya.
3: Sí,
0: eh?
3: Sí.
0: Tot i la calor, hem vist als carrers de Barcelona, de Tarragona i tants altres pobles, sí, a rebentar de gent. Sí, sí. Eh?
3: A la gent li agrada el Tour. Sí,
0: li agrada molt. Ara bé, no a tothom li agraden les bicis.
3: No.
0: Això és un altre tema.
3: No. Bueno, depèn de quines bicis i qui porta la bici. Que el món de la bici té moltes arestes.
0: Mm. Té moltes arestes i una d'aquestes arestes l'ha tocat el Pep Bala, que és un camioner. És un camioner que es va trobar el típic grup de ciclistes que t'apareixen en una carretera secundària,
3: sí,
0: quan vas en cotxe,
3: sí,
0: i que en lloc de posar-se en fila índia, per facilitar que els avancis, es posen de costat.
5: Aquest és el problema. Aquest és el problema. I ja està bé que ho denuncio.
0: I xerren. Oh, sí, sí, mireu què diu el Pep Bala.
6: Epa, bon dia. Vita aquí que tenim, tu. 11 satèl·lits més. Els hi diuen al grup Punta de Gas. Vita quin ritme. De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, i cap problema. Si hem d'ocupar el carril esquerre, també l'ocuparem, eh? Fem veure que estem a Londres i ja està, tu. Aquí el més jove té 55 anys més IVA. Té quina marxeta, pim-pam, pim-pam. Ah, bon Déu, ara dieu-me de tot, que si deixo el mòbil, que estigui pendent de mi, a tomar pel cul.
0: Aviam, el Pep Bala...
3: M'ha agradat això de l'edat, sí,
0: més IVA.
3: No ho havia sentit, sí, sí, sí, mai, però m'ha agradat.
0: El Pep Bala té tendència a queixar-se, d'això que us ho digui, no, perquè no només això... es queixa de les bicis...
3: Però perdona, em vaig dir una cosa, el Pep Bala...
5: En aquest sentit...
0: Té sentit de l'humor.
3: M'agrada perquè ho explica d'una manera que és com un franquesa, però parlant en aquest cas... Tu
0: ho visualitzes.
3: Clar, ho sents del franquesa i mira, et fa gràcia que va fer franquesa. Aquí el Pep Bala li posa aquest
5: punt. Ells els troba al davant, els té allà al davant i dius... Bueno, mira,
0: i ho fan tots els seus vídeos, eh? És un camioner... I, per exemple, quan es troba cotxes, què passa quan es troba cotxes d'aquests que van lents, també, en carreteres d'aquest tipus, que no pots avançar-los? Doncs això.
6: Bon dia, ja hi tornem a ser, tu. Capítol 250 de 3.200.000, oita. Aviam, aquí la velocitat permesa és de 70, la màxima, vale? Aquest tio, tia, dona, home, va a 30. Vull dir, arribarem al mateix lloc? Sí. Ho sé, però per què tots els paràsits me'ls trobo jo? Paràsits, satèl·lits, digue'ls-hi el que vulguis. Poder estar fent la verema, poder estar trepitjant raïm i no ho sé. Hòstia, ja diuen que perquè et passin coses has de voltar. Jo ja ho sé, volto molt, però per què m'ho haig de menjar tot jo? Em direu, ah, poder té por circular. Aneu a tomar pel... El dia que
2: vegi un igual.
6: Dacia que no dona pel cul...
0: Un Dacia, eh?
6: Aquest dia el perseguiré, el faré parar i l'abraçaré. Perquè és que hi ha un 102% de la gent que té un Dacia que no van bé. Perdoneu, per la gent que en teniu de Dacia, però és que és el que hi ha.
4: Però què dius? Si un Dacia és un Renault,
0: escolta,
4: però
0: és un Renault barat.
3: Vaig dir una cosa. Aquest home, com es diu?
0: Té una trucada, Pep Bala.
3: Jo crec, jo crec que l'hem de seguir amb els seus comentaris i les seves rutes per Catalunya, perquè...
0: Té molts altres vídeos, eh?
3: Veig que els Dacia, els que porten un Dacia...
4: Però això és un Renault, però en barato.
5: Un 102%, sí,
3: però no.
0: Un 102% del que tenen Dacia, eh? Vull dir, atenció a la dada.
2: Els números em fan gràcia d'aquest home.
3: Sí,
0: 102.
3: I a tomar qual...
0: I ho talla.
3: I ho talla.
0: Bueno, deixeu-me tornar al tema de les bicis, perquè això de no poder-les avançar no és només un problema que tingui el Pep Bala, s'hi troba molta altra gent. De fet, alguns fins i tot n'han fet paròdia a les xarxes. En aquest cas, el Cesc Sarri, que amb uns amics s'ha vestit amb un mallot per retratar així el col·lectiu ciclista.
7: A col·lapsar carreteres secundàries.
3: Vinga, som-hi.
7: Fica't tan ample com puguis que anem a tocar els pebrots,
3: sí, sí,
7: a tot Déu.
3: A l'ample, a l'ample.
7: Quedeu-vos a casa, retrasat!
3: Retrasat, tu, però això no és...
0: Això és el que li crida des del cotxe.
7: Que puc entrar dins del cotxe i tot!
0: Està parlant.
7: Espavila, Glovero. Que vas amb elèctrica, tio.
3: Això són el que els diuen els dels cotxes?
0: Ells fan una recreació, es vesteixen, fan la paròdia que són ciclistes i que els insulten des dels cotxes.
3: No, no, això és així. Això és així perquè... És que no m'estranya.
8: És que això del ciclisme és una lacra.
3: I menys amb gent com vostè, clar.
8: Jo quan me'ls trobo aquests energúmens a la carretera, a mi és igual si són bicicletes o Dacia. Escolta, el que més m'agrada és avançar-los amb el meu Mercedes, que és de l'any 85 encara aguanta, eh?
0: Es pot avançar si segueix la distància de seguretat d'un metre i mig.
8: Bueno, jo els avanço. I fot un fum negre, un núvol de fum negre que els deixo intoxicats, que es fotin. Sí, home, el meu cotxe és un milió de quilòmetres, Mercedes.
2: Sí.
8: Ara crema oli, no sé què passa amb el motor, que crema oli, fot un fum negre.
3: Que, clar, i el cotxe potser que se'l vagi canviant.
8: No,
3: molt ecològic, molt ecològic no seria.
8: Em fot un far de riure quan els veig allà intoxicats.
0: Quin divertiment que té, vostè, senyora Casens. En fi, el tour que va passar per molts pobles de l'interior de Catalunya, Ripoll, Vic, i també força a prop d'on viu el jove d'origen català d'origen marroquí que vam entrevistar fa unes setmanes
3: Naïm,
0: aquí. El Naïm Smiley,
3: sí.
0: L'autor de versions de cançons tradicionals catalanes com aquesta.
9: Sí.
0: Us en recordeu, eh?
9: Sí.
0: Doncs sapigueu, demà, per cert, en traurà de noves.
3: Ah,
0: m'ha informat el Guillem Estrella que demà en traurà de noves. I aquesta s'enganxa molt perquè la Folquet porta fotent-me bronca de que la vaig cantant tot el dia. Doncs sapigueu que arran dels vídeos d'aquest noi, l'algoritme del meu mòbil no para de mostrar-me altres joves catalans d'origen marroquí amb un català excel·lent que critiquen el racisme que pateixen. Una d'elles, la Yamina Yamal.
10: Bàsicament parlo català tan fluid que normalment la gent es sorprèn. Em diu, com és que parles tan bé el català? I els dic, home, és que he nascut en un poble. A part d'això, normalment em pregunten, què vols que et parlem, en castellano o en català? I els dic, home, parlem en català, perquè jo sóc catalana. Automàticament em miren amb una cara, d'en plan, tu seràs catalana, marroquina amb el hijab, sisplau. Que has de ser tu catalana. La qüestió és que jo normalment fins i tot corregeixo les meves amigues perquè a mi m'encanta l'idioma del català. Però, no passa res. Perquè a cada porc li arriba el seu Sant Martí.
0: Fixi's, senyor Marcelí, quines expressions. A cada porc li arriba el seu Sant Martí. Un exemple per molta gent, això d'aprendre dites...
5: Noia, on vol anar a parar?
0: No, que ella és més catalana que ningú i que ningú li ha de dir...
5: No li dic per
0: si
5: res.
0: És no catalana. No, vostè no ha dit per res, però bé, normalment fa comentaris que...
8: Això, mira, no és catalana.
0: Jo... Sí que és catalana.
8: No,
5: és catalana.
8: Volen enganyar, parlar d'idioma, però no són catalans. Per mi no, eh?
2: No l'ha sentit.
0: Perdoni, parla més fluid el català que vostè.
8: Menja fuet, que és el català... Van a la matança del porc, menja botifarra...
2: La matança, perdoni, sóc catalana.
8: Un pernilet, els hi fots un plat de pernil i deia, botifarra catalana, botifarra blanca, botifarra negra, bull...
0: I en el lloc diu que s'hagi de menjar fuet.
8: Però si això no és català, perquè la tradició catalana és menjar tot això.
2: Ja veu en què es basa vostè per ser català.
8: Mira, escolta, la taula d'embotits, què mengen de la taula d'embotits?
5: Exacte.
8: Doncs mira, ja pots anar, escolta.
2: El respecte per les persones...
8: Vés-te'n a la Jaime, si tant t'agrada.
0: No li vull seguir el joc, senyor
5: Casens.
3: Saps canta, extraordinari.
5: Però allò en poden menjar o no?
3: Si ets musulmà. No, home, no, evidentment.
5: No, però és cabalí, però és cabalí.
3: No, home, no, però és porc, home.
0: Va, mira, ara que parlem del menjar...
3: Silenci.
0: No, ara que parlem del menjar i no li vull seguir el fil, que no sigui un precedent, senyor Recasens, però la mateixa Yamina reconeix que li genera problemes existencials això de ser marroquina i catalana per la qüestió del menjar. Però escolti, abans de parlar... Vol deixar escoltar el fragment? Endavant.
10: Sembla molt fàcil ser marroquina i catalana, però no, perquè jo un divendres no sé si triar entre cuscús o un bon fideuà o canelons, perquè ara està plovent i hi ha calentets, oh, com entra.
0: Clar, però els canelons suposo que sí.
8: Sóc el pare de la minya mare.
3: Hola, què tal?
11: Munir. Escolta, noi. Parla'm en català, Toni Clopet. Parla'm en català, Marrec, noi. Calla, parla'm en català.
12: Parlo català perquè he anat a l'escola. Des de P3, que vols, que parli indi? Vinga, vinga, vinga. No, tio.
8: Si no val el català, dona igual, Però tot animar el meu fill igualment, Número 1 de mi, Vamos! Sí, Vica Catalunya independent i Espanya.
5: I
8: todo,
5: independent i Espanya?
8: Sóc català independent,
13: Viva Espanya i viva Marruec. Si vols, parlem català. I la majoria de gent no entendrà res. Ah, mira aquest noi! parlant en català. Pues sí, sóc català i independent.
0: Què vol dir català independent?
3: Perdona, però independent. Portes una empanada català independent. Visca Marruecos. I després dius que s'ha de recolzar Espanya a la Mundial.
4: Tot el món com va la camiseta a la Mina, eh?
3: Portes una història... Va, que són les 6 i 10 i tinc el Gorina, que m'està...
0: Sí, sí, sí. Que està demanant... Està nerviós aquí, eh?
3: Sí, està demanant pista com aquests que venen a jugar a pàdel.
0: Diu que no està nerviós.
3: Què et passa?
9: Que hi ha coses que s'han de comentar, eh?
4: De què, el Serrat?
9: El cuscús que se'n mengen a París se'l mengen amb unes salxitxes que es diuen merguers, que piquen moltíssim, i ja m'agradarà a mi saber exactament d'on surt això. Punt número 2. A la cova de Collbató va aparèixer la Mare de Déu Montserrat?
0: No.
9: No?
4: A la Santa Cova?
0: No, està a Santa Cova.
9: Cremada està.
4: A la Santa Cova?
0: No.
9: Cremada està.
0: Va aparèixer en una cova, però...
4: A la Santa Cova.
2: Però ells parlaven de les del Salnitre, no?
9: No, però jo crec que té a veure.
0: Però què insinues? No, què insinues?
9: No surt tothom cremat d'aquesta cova.
14: I no s'ho senyor que estigarà...
2: I has anat a tallar els cabells.
3: Sí, sí, escolta.
2: Has pelat.
3: Fins l'any vinent no tallaran el cabell.
9: I els francesos, això de la bicicleta, sí, molt important. Però tot això del futbol era una merda per ells. I a l'època que vivia a França no hi havia cap entusiasme ni interès ni equips de futbol ni res. Rugby, bicicleta i curses de cavalls. El futbol se'ls hi enfotia.
3: Bueno, el futbol va venir imposat per Nicolas Sarkozy. Bueno, la injecció econòmica. Ah, algun sí. Dia s'ha d'explicar el canvi del Paris Saint-Germain, que va ser un canvi en el seu moment amb el Paris Saint-Germain, amb Qatar, i abans amb altres lligams, entre d'altres, Líbia. I Gaddafi. Vull dir que, bé, de tot això en parlarem o no.
2: Apa, que ve calentet el Gorina, eh?
3: Sí, bé, que...
4: Segur que li agrada el Serrat, també.
3: Vinga, ve més escalfat que un incendi. Ara tornem.
15: Versió RAC1. Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
16: Sona bé.
15: 4,3 litres de consum al 100.
16: Sona Qashqai e-Power.
15: I el 0% TAE.
16: Sona que estreno Nissan.
15: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Quina calor. Vens a l'aigua?
20: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
19: Ja, això passa.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
24: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
25: Verisure.
3: Anem a repassar com està la tarda amb Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
26: Bona tarda.
3: La calor no afluixa i l'alerta per risc d'incendi continua.
26: Sí, amb termòmetres que encara es mantenen disparats per aquesta onada de calor persistent i que durarà fins a mitjans de la setmana que ve. Ara mateix encara hi ha molts llocs del país amb valors que freguen o superen els 40 graus. Una calorada i unes condicions que també posen en alerta el país pel que fa al risc d'incendi. Avui, després d'una setmana molt dura per la coincidència de diversos focs, la tarda és tranquil·la, els bombers creuen els dits perquè no apareguin focus nous i així puguin acabar de controlar els fins a 6 incendis que tenen encara només estabilitzats. L'únic front nou l'han comunicat ara fa uns minuts, però ja l'han pogut estabilitzar. Es tracta d'un incendi que s'ha decretat aquesta tarda a Montmaneu, a l'Anoia. El foc ha començat en una zona de conreus a tocar del cementiri. Els bombers hi seguiran treballant amb una quinzena de dotacions. A banda, també els bombers també s'han hagut d'activar en un altre incendi de vegetació al marge de la C50. 38 a Badia del Vallès i són ara amb 4 dotacions. Avui, recordem-ho, hi ha 223 municipis amb perill d'incendi extrem i gairebé tot el país amb risc alt o molt alt. A més, també hi ha 9 espais naturals tancats. Més coses. Gabriel Rufián posa deures al seu propi partit i lamenta l'auge de l'extrema dreta, que reflecteix el nou baròmetre del CEO que s'ha fet públic aquest matí. Tot i que, segons l'enquesta, Esquerra en sortiria reforçada i milloraria els resultats respecte al 2024, el líder dels republicans a Madrid no està gens content amb com quedaria el Parlament. Rufián diu literalment que seria una vergonya nacional que Aliança fos la segona força al Parlament, una possibilitat contemplada en aquests resultats del CEO. Fa autocrítica i defensa que davant d'aquest escenari no hi ha res a celebrar, sinó molt per fer. Per això, Rufián demana als partits que diu són normals, i comença pel seu, Esquerra, que es posin a treballar per contrarrestar el discurs de l'ultradreta. El baròmetre, recordem-ho, manté una victòria del PSC, tot i que perdria algun escó, però dona ales al partit de Sílvia Orriols, que multiplicaria per 12 la representació que té ara a l'hemicicle. I tenim en marxa al Parc del Fòrum la segona jornada del Festival Cruïlla, malgrat la calorada. Avui el Festival en 7 a la tarda amb l'energia dels Stand Still. Anem cap allà, Adrià García.
1: Sí, el Cruïlla avui arrenca amb força. La banda liderada per Enric Montefusco celebra els 20 anys de Viva la Guerra, un disc que va marcar un abans i un després en l'escena indie. Però no seran els únics representants de casa nostra que passaran avui pels escenaris del Cruïlla. Al llarg de la tarda i al vespre hi actuaran Mishima, Sidoní, Mazzoni o Alosa. Ara bé, els dos grans noms de la jornada d'avui són els britànics Sweat i els nord-americans Pixies, que seran els encarregats de tancar la nit. Una novetat més d'avui és que s'estrena el Cruïlla Comèdia, l'espai dedicat als monòlegs. Durant els pròxims dies hi actuaran humoristes d'aquesta casa, com l'Alda Segarra dels Teloners o el Manel Vidal de la Competència. Per cert que, un cop més, avui l'organització del festival ha repartit barrets per intentar pal·liar els efectes del bat de sol.
26: I per últim, fem un cop d'ull al temps, sapiguem com evolucionarà aquesta data. Insistim en temperatures disparades, Martí Oliveres.
6: Sí, aquesta onada de calor que, tot i que afluixa lleugerament els propers dies, a partir de diumenge es torna a intensificar, i atenció a la setmana que ve, perquè entre dilluns, dimarts i dimecres podria fer tanta calor com ahir i abans d'ahir. Avui, tot i això, s'han fregat els 42 graus, per exemple, a la ciutat de Lleida, i també moltes poblacions han superat la barrera de nou dels 40 graus. Tot i així, afluixa una mica aquesta temperatura, per molt que afluixi, evidentment continuem parlant de temperatures molt més altes del que caldria esperar, i per tant es mantenen vigents els avisos per part del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Doncs ja podem saludar aquesta hora a banda del Gorina, que ja corre per aquí, l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Amb el que ha estat la sorpresa del dia, aquesta, com que segons tal, depèn com ho diguis, tocaran el crostó, perquè no ho dius correctament, podríem dir aquest eufemisme d'aquesta petició d'uns diners per fer unes compres.
7: El concepte seria ampliar la tresoreria. És a dir, que el Barça...
3: No, sí. El que s'ha dit tradicionalment, antigament i sempre, un crèdit, com que el Barça...
4: És molt diferent.
3: No, clar, per això...
4: És molt diferent. Aviam si fem servir el lèxic adequat.
3: Per això, com que és el món de l'eufemisme, direm que...
5: No és ben dic.
4: Captació econòmica puntual.
3: Exacte. Ho acaba de clavar.
4: Captació econòmica puntual.
7: En aquest cas, el Barça diu que ve de... Serà més uns bons...
3: Sí, el que està dient Vicenç Martí.
4: Una captació econòmica puntual.
7: Exactament. Doncs el que farem serà... Estem parlant, per qui no ho sàpiga, avui l'agència financera Morningstar, a més, un informe on... Entre altres, l'agència financera, tampoc podem estar aquí, on qualifica, de moment encara com a estable, com a positiu, la qualificació creditícia del Barça, però afegeix aquesta emissió de bons per valor de 210 milions d'euros, que serien 105 ara, al juliol, i 105 passat l'estiu.
4: On s'ha de firmar?
7: I ens hem preguntat això d'on sortia, perquè això era nou, i per tant, a l'hora del temps afegit, ens posarem en mans d'un expert, d'un professor en ciències econòmiques, perquè ens expliqui...
10: A qui trucareu?
7: No, vostè no. El professor Josep Lladós Mas Llorenç.
5: Vostè és periquito.
10: Quan... Bueno, però soy economista. Pues igual, i sé perfectament
3: amb això té raó Gonzalo Bernardo, si és economista.
10: Sempre
3: tant se val si és periquito o no és periquito.
10: Quan val de mi la mal?
7: No barregem.
9: Mira, se l'han de vendre sí, si aquest... s'hi falta quart... si no. falten quartos.
7: No, clar, no sabem... És a dir, no sabem...
3: Després no tindràs temps per la teva secció.
7: Va. Jo el que diria, no, bueno. No sabem per què es demana això, sí que posen el... Que el
3: home, es demana això perquè demostra que no tens tesoreria per comprar.
7: Hi ha alguna teoria que potser apunta que, com que l'estiu que ve tindràs un pressupost diferent perquè hauràs de deixar el Camp Nou, que s'està avançant feina de cara a l'estiu que ve, però bé, tot això, insistim, són aquests 210 milions d'euros que l'agència apunta que aniran a destinar al mercat, que posem en mans de l'expert a veure de què es tracta. Tot això, explicarem qui és Karim Adeyemi, que ha generat molta qui? Il·lusió.
3: Bueno, és...
7: Karim Adeyemi.
3: És un dels actors de l'11-8-88, més conegut com Pelocho. Aquest sí, el és el cabell, jugador el que pot incorporar al Barça.
7: 24 anyets, extrem del Borussia Dortmund.
3: De moment arriben coses molt rares d'aquest home, eh?
4: Karina
3: Adeyemi. Molt friquis, eh?
7: Sí.
3: Que si tenia...
7: Té una nòvia rapera.
3: Té una nòvia rapera que si a casa seva tenia un puny, va anar a la policia i...
7: Un puny americà i un tàsser.
3: Un puny americà i un tàsser. Ja comencem malament.
0: Comprats... Però és bon jugador o no és bon jugador?
3: Això que té a veure.
0: Perdona?
3: Home, perdona, a tu et sembla normal tenir a casa...
0: Això és el més important per Barça, que jugui bé al camp.
3: Però a veure, Caila...
0: Un puny americà a casa seva, a mi... Jo vull que jugui bé al camp.
3: Però ho trobes normal, que tingui a casa un puny americà i un tàsser?
5: Però tu trobes normal que Pedro Sánchez tingui una pistola a casa?
3: No la té, no la té.
5: Bueno, no ho saps, això. Els mites ho han de demostrar, però en el cas del Barça, no. Els fabriquem a priori.
3: Però tu no tens un puny americà ni un tàsser? Jo ho he trobat...
7: Intrigant
3: que el fitxatge del Barça tingui un puny americà...
5: Normal,
3: molt normal, no ho he trobat. És més, ha estat multat per la policia alemanya.
7: Sí,
3: a veure, no és que el tio tingui permís per tàsser...
7: Pertinença il·legal d'armes.
3: Vale, doncs per això dic que aquest és el fitxatge...
0: Però repeteixo, juga bé o no?
3: Sí, home,
7: sí, sí, sí, però per rematar el tema aquest...
3: És un excel·lent... Ni roba ni mata.
7: Ell el que és...
3: Un excel·lent persona.
7: Sí, és bo. És bo, però també és subjectiu.
3: Veure,
7: és subjectiu.
3: Para aquí un moment.
7: És subjectiu. Ja
3: és bo. Porto tot el matí discutint-me. El primer, el David Solans. Bueno, m'ha fet...
5: Solans.
3: M'ha fet un... Com si l'hagués seguit tota la vida, aquest jugador, que no l'ha vist en sa punyetera vida jugar. I aquest igual.
7: No, però
3: boníssim, boníssim. No sé què. Quants partits heu vist?
7: Mira, contra el Barça ha jugat...
3: Si no, no sabies ni qui era.
7: Sí que sabia qui era. Sí, jo t'he explicat
3: sou,
7: que...
3: Sou uns rotlleros...
7: Però això és mentida. Això és mentida.
3: Va. Sí, avui us... Aquí,
5: ell i el Solans van alimentant l'un a l'altre.
3: Mira, farsant,
7: el Solans i jo...
3: Diuen que ho han vist tot.
7: No, el Solans i jo...
3: El Pelotxo no l'havíeu vist mai.
7: Tenim molts defectes, el Solans i jo. Però si una cosa fem és mirar futbol. I t'asseguro que...
5: Mirar futbol i gastar vaselina.
7: Una cosa, això sí que ho fem. I Adeyemi sí que el tenim vist. Sí
5: el I tenim Fornos.
3: On el tens vist?
7: El Borussia Dortmund.
3: El Borussia Dortmund.
7: Tan vist que jo la primera cosa que he dit aquest matí quan he vist és dir, compte que porta 2 anys dolents. És el primer que he dit.
3: Va, compte. Bueno, doncs ja m'estàs dient, entre la pistola Tasser,
0: però
3: el puny americano i que porta 2 anys dolents, doncs el millor fitxatge...
7: I una nòvia... Rapera.
5: Que guapo.
7: Bueno, a veure, sí, rematem-ho. I amb una pregunta del dia, que sembla el menys important, però que avui és molt sucosa,
3: sí,
7: perquè hi ha diversos jugadors del Barça, com Cubarsí, Pedri i Lamine, que han dit, han verbalitzat que volen una final del Mundial contra l'Argentina de Messi. Clar. Per tant, avui us preguntem, qui us fa més il·lusió que guanyi el Mundial? Lamine Yamal o Leo Messi?
3: A veure, Caila, de moment, a hores d'ara, què diu el públic? El públic
0: pràcticament
3: sobirà.
0: Pràcticament un empat, eh?
3: Ah?
0: Va ajustadíssim, això, eh?
3: Doncs mira, això vol dir que no hi ha tanta corrent messiana aquí, almenys
0: home,
3: a Barcelona.
0: Home, n'hi ha.
9: Jo ho vaig dir fa setmanes, eh?
3: Què vas dir?
9: Que Espanya perdrà el Mundial i els jugadors del Barça perquè farà l'últim gol el Leo Messi.
7: Això ho vas dir?
9: Sí, ho vaig dir.
3: I perdrà la selecció espanyola...
9: Que pràcticament és el Barça.
3: Amb el darrer gol de Leo Messi. Això seria, escolta, això seria digne de pel·lícula. Atenció que tenim com canta la rapera... Que és la nòvia del...
7: Loredana.
3: Del Pelotxo. Cantant italià.
9: Però no és rap, això.
5: Bueno, ni lluç.
3: No. Això és peix de roca.
7: Però està bé, està bé.
3: Peix de roca...
0: A mi m'agrada.
5: Això és el múscul que no
7: sabe. A veure.
5: Saps aquests músculs?
0: Calleu.
3: La gent genera. La crema, escolta. La Cailà balla la música d'un tio vivo.
10: La Sirenita. Vale, que le estoy dando un ataque o algo.
0: Vale. Bueno, escolteu,
3: vale, va.
0: un 51% vota per la Lamine Yamal i un 49% per Messi.
3: Està molt igualat, això.
10: Quina tradició, la Hispània.
3: Seguim votant.
10: Mare meva.
3: Vinga, entrem en matèria amb algorina.
10: Ah, sí?
3: Sí, home, i tant. Comencem sense perdre ni un segon. Això sí, deixa'm obrir una bossa de Fred Ràbic.
2: Top Corn de Fred Ràbic us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de cinema i crispetes, clar.
3: Doncs, i tant de clar. A veure, avui per començar ens volies parlar de la història del lleó que l'altre dia vas apuntar, de la Metro Golden Mayer.
10: Hi havia molts dubtes, no teníeu les idees clares, no. Va ser un moment de confusió.
3: No teníem ni tenies.
10: No, perdona, no és això. No, veu fer tres passos endavant... I ja estava parlant de 24 coses més. Jo, clar, vull dir...
3: No, perquè vas dir que si no era un lleó, que si era no sé
8: què... 3 o 4 lleons.
10: Van ser 7 lleons. 7 lleons. Els tenen tots momificats al Museu del Barça, no, al Museu de la Metro. 7 lleons.
3: Perdona un moment, que és que anaven morint o els mataven?
10: Les bèsties es moren, esperen un segle.
3: No, pregunto, perquè no fos en aquella època per maltractament animal.
10: Bueno, tampoc treballaven tant, eh? Vull dir, els filmaven una vegada.
3: Posa ja el león.
8: Preciós.
3: Però una pregunta, per què necessites... Un moment, pot callar vostè? Li he de preguntar una cosa. Per què necessites 7 lleons si la imatge sempre era la mateixa? El mateix lleó fent la... Això, torna a posar el...
10: Doncs ara us ho explico. Per començar, això, que sentireu, no és un lleó, no és el rugit d'un lleó.
0: Ah, no?
10: No els semblava prou amenaçador i van barrejar el rugit d'un lleó i d'un tigre.
0: Ah,
10: simultàniament.
8: Molt bé.
10: Tigre creixent. Poca conya.
3: Bueno, però a veure, és molt difícil de dilucidar d'aquest lleó tigre...
10: Portes
3: és...
10: molt pocs lleons vistos a la teva vida i rugits menys encara.
3: Sí, mira, quan vas als dos, van tots dormint sempre.
8: Tu veies el lleó i deies... Aquesta pel·lícula estarà...
10: Mira, t'agrada John Barry, nacida libre, born free... Na-na-na-na-na... La llauna Elsa, clar...
8: És que sí. No està bé. No?
10: John Barry. Bueno, i van haver set. I es deien Slats, Jackie, Tally, Coffee, Tanner, George i Leo.
8: I estan amb taxidèrmia total.
10: Tots estan en taxidèrmia perquè ara actualment...
8: A Pamplona.
10: L'últim lleu de la metro, que pràcticament ja no el fan servir perquè la metro pràcticament ja no existeix. Sí,
3: però està viu.
10: No, l'últim és, evidentment, fet per computadora. És ad vitam eterna.
3: Doncs molt malament.
10: A banda d'Ars Gràcia.
3: Torna a posar l'original, sí. Àlex.
10: Sí,
3: però
10: sí, original. Creieu? Oh. Patam.
3: I aquí estava la frase a casa meva clàssica de mon pare.
0: Què deia?
3: Aquesta és bona, eh?
8: Aquesta és bona.
3: No, la pel·lícula del lleó sempre hi deia aquesta és bona. Vull dir, porta un segell de qualitat.
10: Hi havia un mite que no és veritat de que si el lleó rugia tres vegades és que la pel·lícula era extraordinària. Si dos, és que era molt bona. I si un... però no és veritat. No és veritat. En tot cas, hi va haver dos que són els més importants.
8: A Pamplona tenen un museu que hi ha un grapat de toros amb taxidèrmia, posats allí, i et pots fer fotos com si estiguessis corrent davant del toro.
0: Que hi ha anat, vostè?
8: No, ho vaig veure a la tele.
3: Ah, molt bé. I què aporta això amb el lleó?
8: Que és molt normal tenir bèsties dissecades per les cases.
3: Bueno, pues a veure si algun dia el dissequen a vostè i el posen aquí a la porta.
10: Ara us porto...
3: Com a mascota de RAC1.
10: Ara us porto un lleó dissecat.
3: Quedaria molt bé. Això que diguem al Museu de Cera, al Museu de la Ciència, quan vas,
8: sí.
3: Tu quan entres al Museu de la Ciència, al cor de Cosmocaixa, està Einstein i Darwin, a l'entrada. Allà dissecats. Sí, són ells, eh? Que Darwin, són ells, Darwin i Einstein. Doncs sí. Pues aquí hauríem de fer el mateix amb vostè.
8: Darwin abans va fer la fàbrica de Nis del Món, no? I
3: sí,
8: després van anar cap allà.
3: Bueno, per tant, a veure...
10: Sí, ja està.
3: No, ja està.
10: Ja us he explicat que eren 7 lleons, coi, us he dit el nom. Després hi va haver un per blanc i negre, un altre per blanc i negre. Sí. Després va venir el color i van necessitar un lleó per posar color. Com que el color era deficient, van posar un altre per un color una mica millor. I quan va arribar allò que el vent s'endugué, van posar ja l'esplendor total.
8: Tecnicolor.
10: I llavors aquest va durar molts anys. Fins que va arribar un que va fracassar i només va durar 2 anys. I després va venir un...
9: que el van fer rapero, amb la maleta més curta i més tirada cap amunt, i no va agradar. I després d'aquest ja van venir els fets, diguem, a laboratori, per entendre'ns, no? Però, en fi, aquesta és la història. Ara us porto una altra mòmia dissecada.
3: A veure, quina?
9: La mòmia dissecada de Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci.
0: Què? La...
9: Eh? El papa més antic del que es conserva la veu. Ave Maria, gràcia plena,
3: Domine tecum, benedicta tu, immoliaribus, et benedictus, fructus ventris, tu i Jesus. Ventris, tu i Jesus.
9: És molt important, eh?
4: Però,
9: molt important
4: però perquè... cantava o li tremolava la veu ja de vent?
9: Home, latinejaven i feien una mica de recitat, per entendre'ns.
3: Una mica de cantarella.
9: Lleó 13. Lleó 13, que és l'Arrerum Novarum, que és el que ha inspirat el Lleó 14 a posar-se el nom de Lleó 14.
3: Aquest papa... Va, endavant.
5: Sí. Ara no
9: aquest papa té l'altre mèrit. I és que aquest va ser... Això sí que no us ho puc posar perquè
3: el 13, era... El 13,
9: eh? Lleó 13 va ser el primer papa que van filmar. De la història, per entendre'ns, eh? O sigui, això és molt important perquè hi ha realment un senyor operador de la Lumière que se'n va anar al Vaticà, el va fer sortir del carruatge acompanyat de la Guàrdia Suïssa, el van fer seure en un jardí i va beneir sense dir ni pio, no era pius res, senzillament.
5: Quina gràcia.
9: Oh,
5: sí. Has estat graciosíssim.
0: Sí. Aquest senyor veig que va viure entre el 1810 i el 1903.
9: Clar, i el cinema va començar el 1895. I, per tant, va ser el primer papa que va entendre que gravar la seva veu i gravar la seva imatge tindria una potestat i una influència, i això ho va fer un tio.
3: Ara, escoltant aquest papa...
9: Ho podeu trobar, a internet.
3: M'ha recordat aquell el Camarlengo, em sembla que es deia Camarlengo. Avenemos papa.
5: Camarlengo,
3: que va anunciar. Sí, sí. Però tenen la mateixa veu, vull dir que si fa no fa...
9: Bueno, és que...
0: Aguda, no?
9: La mateixa
5: confusió.
4: Avenemos papa.
9: Avenemos papa.
3: A veure, et torna a posar,
0: ara, Lleó.
4: Avenemos papa.
9: A més, va ser la persona més antiga mai filmada.
3: El 13.
9: Perquè, clar, aquest senyor havia nascut que en Napoleó...
0: Home, encara, el 1810.
9: No. I clar, d'aquest queden imatges, no? De Napoleó no en conserves ni una, ni de Lluís XVI. No hi havia cinema, no?
3: Ara, hi ha una versió una mica més llarga, que és Queridísimo Fratello
4: Sore. Anuncio vobis.
3: Aquesta ens encanta.
4: Gaudium magnum. Habemus papa.
3: Ara que rieu, perdoneu, no trobo la gràcia, eh?
5: Que riu.
9: És una alegria,
5: perquè et fa gràcia,
9: una alegria, una cosa
5: que fas espectacular. Que fas mofa de l'església.
3: Ah, te n'estàs enrient del Camarlengo aquí.
0: Ric de la veu i de com ho diu. Home. Perdoneu, és bastant còmic.
5: Okay.
0: Sí, però tot vosaltres la... no rieu, no sé per què.
10: A mi no em fa gràcia, Jo soc de l'Opus,
0: Sí. Escolti, què vol que li digui?
3: A nosaltres no ens ha fet gràcia.
0: Torna a posar-ho, com no es pot fer gràcia? Com
3: a mi no m'ha fet gràcia, a mi m'ha generat, o sigui, un respecte...
0: Absolut.
3: I fins i tot silenci. Torna
10: tu no vas anar a un col·legi.
4: Anuncio vobis, gaudium magnum. Habemus papa.
9: A veure, el públic, quan van projectar la pel·lícula de Lluís XIII, i els hi van dir, ara, clar, no,
0: ara
9: podia, no havien vist mai el papa
0: al lloc,
9: no, és i tal... s'agenollaven als cinemes
5: molt
9: i
5: bé,
9: es persignaven.
5: Exacte, per, lògicament.
9: Saps com quan toquen un himne que tothom es posa dret?
5: Lògic,
9: i tot allò?
5: Lògic.
9: Doncs aquells s'agenollaven.
5: Lògic,
9: no?
5: Lògic.
9: La trobareu a internet, és digne de mirar, i de sentir. Les coses com siguin,
5: És lògic.
9: Val? De molt bé.
5: És lògic.
9: És una màquina
0: escolti,
9: automàtica.
0: Escolti, pot avançar una miqueta amb el discurs? No? Va, va. Canviem de tema.
3: Què més ens portes, avui?
9: A veure, què podem portar? Ah, sí, escolta, dues pel·lícules que us vull recomanar.
3: Vinga.
9: No comentarem molt, però...
3: Ja pots comentar, perquè el pa més ja no torna, vull dir, que pots comentar el que vulguis.
9: Bueno, igual, bueno...
3: Si vols fer-les totes, avui, no hi ha problema.
9: No hi ha problema.
3: Saps? Ja està.
9: Bueno, doncs... Talvez no hi ha problema,
3: avui
9: la pel·lícula...
3: Avui tens bufet lliure, el que et doni la gana t'està...
9: Posa el tràiler de Talvez, sisplau.
11: No me llamo Natalia. Jamás nací. ¿Eh? O si nací fue muerta.
12: Es que no le ponga la mano...
13: ¡Puta calla! ¡Ah!
9: La gràcia superlativa és que la directora d'aquesta pel·lícula es diu Arima León, o sigui que he passat de Lleó a Lleó i ara Arima León, directora de Talvez, que és la història... Vosaltres heu sentit parlar d'una trapecista espanyola que es deia Pinito de l'Oro.
3: I tant. El senyor Virgili.
8: I tant, l'havíem anat a veure i tot.
9: Havia pujat a Price, vostè?
8: Sí, tant, l'havíem vist. Bueno, sí. Ho feia tot, ole.
3: Sí, què recorda de Pinito de l'Oro?
8: Que pujava dalt amb aquell aro, era com un aro.
3: No. Jo dalt amb un aro.
8: Hi havia un aro i es
3: trapeciu. Vostè porta un aro, però... trapeciu, era un trapeciu.
0: Sí, estic veient imatges i no veig cap aro aquí.
8: Havia fet aro, eh?
9: No.
0: Havia fet aro.
3: Bueno, Pinito de l'Oro, trapecista.
9: Feia equilibris, no? Però, doncs resulta que hi va haver una periodista que es deia Natàlia Sosa, que va escriure la seva biografia. Es van relacionar tant...
3: Ui.
9: Que van acabar absolutament relacionats.
3: Mira, ja
0: m'ho veia...
3: Es veia venir perquè has dit, es van relacionar tant...
9: Sí.
3: Clar, I ara s'ha fet una pel·lícula d'això.
9: S'ha fet una pel·lícula sobre la història.
3: Està molt bé, això.
9: La pel·lícula no està malament.
3: No, perquè t'explica una història real que fins ara no sabíem, perquè sí que sabíem de Pinito de l'Oro, però poca cosa més.
9: Home, a l'Espanya franquista, diguem, en aquella època, evidentment, això el mantenien top secret total i absolut, eh? I l'altra pel·lícula que us vull recomanar és una que m'encanta, que es diu La Còpia Perfecta.
13: ¿Cómo te llamas?
14: Jan Boyarsky.
13: Dicen que tienes talento. 5 años por falsificar documentos, 30 años por billetes. Nunca he visto uno tan logrado.
15: ¡No te mola!
9: Aquesta és una pel·lícula, és una història real.
8: Ja vist,
9: això va passar...
3: Sí, Lenci.
9: Després de la Segona Guerra Mundial. A callar, vostè.
3: Però si no veieu.
9: És la història d'un senyor que va existir de veritat i que va posar en jaque als bancs francesos perquè va fer una falsificació monumental de francs que tot el país va tremolar, van haver de fer mals i miracles, o mans i miracles, per aconseguir tirar endavant. La cosa és que no li feia ningú ni puto cas.
8: Fixa't.
9: I era el senyor que, per una banda, havia inventat els bolígrafs.
3: Aquest home
9: el
3: que va fer la falsificació dels
9: francs. Va inventar els bolígrafs, però no va aconseguir col·locar-los i després el van copiar. I amb l'invent del bolígraf, que és la boleta aquella impregnada en tinta que hi ha a la punta, va inventar, a continuació, el desodorant de bola, que és el mateix.
3: Errolón.
0: Perdona,
3: i és el mateix...
9: El mateix senyor.
3: I com es deia aquest senyor?
9: El senyor aquest es deia Jan Boyarsky.
3: Ah, va, busca...
0: És per investigar.
3: No, que investiguis...
9: No, però vas anar a veure la pel·lícula.
3: Clar, ja està investigat a la pel·lícula. Què vols investigar?
0: No, és per veure la pel·lícula.
3: Això que la Kayla ara vol investigar, però si hem fet una pel·lícula...
9: J.A.N. Boyarsky.
3: Ja està fet, ja l'han fet a la investigació.
9: No, només això. Va inventar els cafès... com es diu això?
3: Novell. M'encanta la Caglà com riu.
9: En càpsules.
3: Aquest home
9: va inventar els cafès en càpsules.
3: Si això és el George Clooney de
0: l'Espresso. Però quin crac, no?
9: Aquest tio el va inventar i ningú li va fotre ni puto cas. No va aconseguir registrar cap d'aquests invents i després van venir els altres.
3: Perdona, aquest tio era un geni.
9: Era un geni. I llavors va dir, doncs ara em dedicaré a falsificar monedes. I va aconseguir falsificar també els francesos, que va tremolar tot el país.
3: M'encanta aquest home.
0: Hem d'anar a veure la pel·lícula.
3: Entenc que hagin fet la pel·lícula, perquè ho trobo brutal.
9: Doncs jo crec que és de justícia.
0: I el que no entenc és com cap de nosaltres, perquè cap de nosaltres havia sentit a parlar d'aquest home.
9: Doncs, no. Clar, per això.
3: Clar, nosaltres coneixem el Vic i creiem que potser el senyor Vic...
16: I el desodorant, que aquest home era Tesla de los Sobaco.
3: Però no es diu ni Rolón ni Vic.
9: Bueno, Jan Boyarsky.
3: Doncs mira.
9: Poca conya, eh?
8: Veure, era polonès.
9: Era d'origen. D'origen. D'origen.
3: Bueno, hem de parlar de les bandes sonores,
9: sí.
3: Perquè ja tenim la votació tancada, Kailà. Com va acabar això?
9: Expliquem-ho. Sí. Vam fer una mena de... A partir del John Williams, vam decidir que un cop al mes farem un monogràfic dedicat a un compositor de cinema. I vam donar el nom de... Eren quatre?
0: Quatre grans compositors de bandes sonores.
9: Perquè votéssim qui volien que fos el següent.
0: Val? I les opcions eren John Barry.
9: Efectivament.
0: Ennio Morricone.
9: Efectivament.
0: Hans Zimmer.
9: Efectivament.
0: I Henry Mancini.
9: Voilà. I quin era el favorit del Toni Clapés?
3: Ara. Hans Zimmer.
9: No, senyor. Tens una... No. Tu menja cues de pansa, si no d'una altra cosa, sisplau. Cues de lleó has de menjar.
16: Toni. El Morricone.
9: O vas mentir, o tens menys memòria.
16: Genio Morricone.
9: No, tu vas dir Barry. John Barry.
3: Ah, això, John Barry.
9: Tu vas dir John Barry, no sabies ni de qui parlaves.
3: Sí, ara que recordo, John Barry.
9: Bueno, vam posar la música de Ennio Morricone, que és el que ha guanyat, oi?
0: Ara, Ennio Morricone és el més votat.
9: Ennio Morricone és el que ha tret més vots, eh?
16: Morricone.
3: Bueno, però a part de la molla aquesta, podries posar alguna cosa?
9: La Morte tenia un preu.
3: Em posa molt nerviós aquesta música.
9: Bueno, t'aguantes. És la que és la més votada, és la més votada i amb força raó.
0: Home, 42% dels vots, va tenir.
9: Sí, sí, sí. Per cert, que si busqueu bandes sones d'Ennio Morricone, tenia pseudònims.
3: En Morricone aniria amb una molla i li faria el mateix als duets.
9: Li encantava el pernil i la paella.
3: Ah.
9: I quan algú el volia entrevistar d'Espanya, la seva dona li anava i li deia... Va, dona-li l'entrevista. Si fa, dones l'entrevista, et faré una paella. Llavors donava l'entrevista.
3: Bueno.
9: Ei, poca conya. Jo faré Ennio Morricone quan tornem, eh? Mm. Tornarem?
3: Bueno.
0: Ah,
9: ah, oh.
3: Ah. Ojo. En principi, sí.
0: Bueno, no, però com? Què vols dir en principi?
3: Jo vaig molt al dia, en tot. A la meva vida, a la meva manera de
0: fer... Falta una setmana per acabar la temporada,
3: bueno, falta una setmana per acabar la temporada i pot passar que d'aquí al setembre... I ara, per exemple, imaginem que
8: una invasió extraterrestre.
3: Un terratrèmol.
8: Una invasió extraterrestre? Doncs
3: pues què? I et pilla... que et cau, o estàs aquí al Puiget. I resulta que estàs... Mira, estàs comprant un diari. I de cop fa un esboranc i desapareixes.
8: I el quiosc que vaig.
3: En la història del Puiget ja va haver-hi un esboranc fa molts anys.
0: Sí, senyor.
3: Explica-ho.
0: Sí, que hi va haver un esboranc, hi havia aigües subterrànies, va caure un senyor...
3: Un operari. I no va aparèixer mai més.
0: Se'l van passar, eh?
3: I si sóc jo... o algú o algú de vosaltres, no, i no ens tornem a trobar.
0: Però a veure, si no hi ha un desastre...
9: Escolta, a mi no em miris, ni em toquis, ni...
8: Algurina i tu aneu passant.
9: No et traspassis energies negatives.
3: Potser sí, treball. Només són possibilitats Puig que poden treball. Passar.
9: Bueno, jo em comunicaré amb tu per telèfon.
3: Val, mi, millor.
9: Posa'm la Mina cantant Se telefonando, sisplau.
8: Oh! La Mina, això sí que és
9: això. Això ho posaré, eh? Si fem l'homenatge a Ennio Morricone...
3: Bueno, però a la propera temporada, ara parlant seriosament, amb quina començaràs?
0: Amb aquesta.
9: Amb Ennio Morricone.
0: Clar, el més votat va ser Ennio Morricone amb un 42% dels vots. Segona posició va ser per Hans Zimmer.
9: Però espera't, no corris tant.
0: Ai, perdó.
9: Per l'amor de Déu, que destrueixes el guió, fas miques. Posaré aquesta cançó perquè Ennio Morricone també feia cançons per la Mina.

0: El mateix any que va fer El bueno, el feo y el malo, que per ser aquesta setmana ha fet 60 anys, aquesta pel·lícula, ¿vale? Aquesta serà la primera. Quina ha quedat la segona?
1: En segona posició, Hans Zimmer, amb el 32% dels vots.
0: Bueno, això és un rotllazo dels Pirates del Caribe, que ja en té fins als nassos.
1: Però la música, però
0: bueno,
1: està bé, eh?
0: Està molt bé, està molt bé. S'ha de reconèixer.
1: Molt,
0: la pena és que ja no se sap si la fa Hans Zimmer o no la fa Hans Zimmer, perquè Hans Zimmer és una indústria. I té 600 persones. Oh, ell diu, em poses un do, em poses un rei, em poses un mi i fabriques una banda sonora. I la majoria de les coses, els esclaus, a les galeres, a Ben-Hur, per entendre'ns, li foten la música, no? Per cert,
2: ai,
0: no tot són així, la vida de Hans Zimmer, perquè hi ha una banda sonora, que ara posaré aquí el company Àlex, que el tinc martiritzat. Et sona, això?
3: Sí que me sona.
4: Home, són els peruanos que toquen a Plaça Catalunya.
0: No.
4: Que per cert han desaparegut.
1: Sí, la
4: franquícia ha desaparegut. Estaven, el recordo haver-los trobat a Londres, sí. París, a les millors places, a Catalunya, a la Plaça del Sol.
2: I tocaven el Condor Passa.
4: I tant?
0: Sí,
4: i què
0: però...
4: és això?
0: No, no, això no és.
4: Home, i tant.
0: Això
4: és el Condor Passa.
0: Això és Rayman.
4: Mira, mira. I tant.
2: I tant, que és el Condor Passa.
0: Això és Rayman.
4: On està aquesta gent?
0: La pel·lícula de Barry Levinson que va guanyar l'Oscar, amb Dustin Hoffman... No, i en Tom Cruise
2: han quedat engullits pels ponxos. Sí. Cada cop aquells ponxos eren més grans.
4: Han desaparegut.
2: El ponxo era cada cop més gran.
4: Sí, sí.
2: I han quedat com a...
4: Bueno, és que quan acabaven se n'anaven volant.
0: Sí. Ja veurem si la posarem, perquè no, a mi la veritat és que aquesta pel·lícula és una bíblia.
4: Però això, perdona, és del Rayman?
0: Això és de Rayman, la pel·lícula del Dustin Hoffman i del Tom Cruise.
4: Te la pots estalviar.
0: Sí. Eh, que sí, perquè a més la pel·lícula és convencional, és previsible.
4: No l'he vist, aquesta.
1: No, no estava malament, aquesta pel·lícula.
0: És monòtona, no té cap
1: iniciativa. Que tenia un germà... dins de l'espectre autista.
0: Està sobreactuada. El Dustin Hoffman fa un paper absolutament sobreactuat. Sí!
4: Bueno, la que recordem que és Marta Cailà Salmó i sempre va en contra de la corrent.
0: Sí, a més explota la malaltia sense compassió i això és imperdonable.
1: L'hauria de tornar a veure, et soc sincera. Clar, la vas veure fa molts anys.
0: Te la pots estalviar. La tercera quina ha sigut?
1: La tercera classificada és Henry Mancini amb el 17% dels vots.
0: Ara us explicaré coses curioses. Henry Mancini, l'autor de Moon River i de les músiques de les pel·lícules de Blake Edwards, va començar com a pianista de Glenn Miller.
2: Fixa't.
0: De l'orquestra del
2: sí,
0: de
2: home,
0: Glenn Miller.
2: Això és una garantia total.
0: I quan van fer la biografia filmada de Glenn Miller, sí, que es deia Música i Làgrimes... Amb
2: que preciosa, Stewart, preciosa pel·lícula.
0: Una mica atòpica.
2: No,
0: un
2: preciosa.
0: Bioquímic,
2: preciosa, bueno, que va haver de vendre's el saxofon o no sé què era, que s'ho va haver de vendre i després va haver d'anar a recuperar.
4: Sí, que ho expliqui ell, sí.
0: Doncs al Mancini li van encarregar fes els rearranjaments i així va començar la seva carrera.
2: Sí,
0: com a músic. I llavors va tenir la seva orquestra i va fer una banda sonora que es deia Peter Gunn, d'una pel·lícula, de sèrie que es deia Peter Gunn, que sona un piano, ara el posarem.
4: Ah, mira que bé sona, això. Henry Mancini. Oh, m'encanta aquesta.
1: Ai, que bona.
4: Aquesta és de Henry Mancini.
0: Ah, és de Henry Mancini.
4: És boníssima.
0: Jazzístic al començament.
4: Sí, sí.
0: I el piano, qui toca el piano? John Williams.
4: Home. Oh.
0: Que no era encara compositor i era el pianista... de Henry Mancini, que el va llançar a fer comèdies.
2: Ah, tu, listo.
0: I poca conya. Va arribar una època que John Williams, quan començava, va fer aquesta altra música que tinc preparada de Com robar
2: un piano. On sona el piano?
4: Para un moment, que diu que el piano, que no sona el piano.
0: Sí, home, sí, està sonant tota l'estona.
3: No se sent.
1: Que això se sent.
4: Miri. És un saxofon.
1: Això és un piano, eh?
2: Això és un piano?
0: Sí. Sí, sí. Els dits. Àlex.
4: Si ho diu vosaltres...
0: Next One.
4: Què és això?
0: Això és John Williams, quan començava... fer una pel·lícula de lladres que es deia Com robar un milloní, amb Audrey Hepburn i Peter O'Toole, que es pensaven que seria un gran èxit, i ho va ser. I ho va ser. I la gràcia és que en aquella època feia... Mira, això sona una mica IT, ja, eh?
4: Sí? Sí que sé.
0: Lleuger, per entendre'ns, eh? Bueno, Bromes com mi mujer no, altres coses, etc. En fi, la gràcia és que ara parlàvem d'Audrey Hepburn, poca conya, mai perdonaré a Steven Spielberg que l'últim paper d'Audrey Hepburn al cinema, a Always, fos un àngel del cel amb un jersei de llana infecta, infecta, la persona més elegant del món. No hi ha dret. Últim, el teu, John Barry.
4: Home. Preciosa, aquesta.
0: Doncs aquesta setmana es va estrenar una pel·lícula que es deia La mort de Robin Hood, que ha anat fatal, perquè tots els herois avui dia han de ser sinistres, negres, han de tenir problemes psicològics, han de patir tortures de la infància que els acompanyen sempre.
2: Traumes!
0: I la gent està fins als collons,
2: noi,
0: de que els herois siguin tràgics. I ja no volem cap més. La Supergirl se l'ha hostiat. El Robin Hood... El que volem és a Kevin Costner, sí o no?
2: Sí.
0: Triomfant i tot això. La mort de Robin Hood ja la van fer Sean Connery i Audrey Hepburn en aquest final meravellós d'una pel·lícula de Richard Lester que es deia Robin i Marian.
3: Tengo las piernas frías.
5: Sí.
3: No lo siento.
5: Te dije que no sufrirías.
3: ¿Pero qué has hecho?
2: Es muy pesado.
3: ¡John!
2: Es muy pesado.
3: ¡Me ha envenenado!
2: Dios mío.
3: Ayúdame.
2: Dios mío.
5: Nadie puede ayudarte ya.
0: Es cruel, ¿eh?
3: Marian,
0: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué?
2: Te va el rato de película.
5: Te amo más que a todo. Más que a los niños.
0: Eso es precioso.
5: Más que a los campos que planté con mis manos.
0: Es precioso.
5: Más que a la plegaria de la mañana.
0: Es más que precioso.
5: O que a la paz. Más que a nuestros alimentos.
0: Te amo más. Qui va posar la música d'això?
5: O a l'alegria.
4: John Barry.
5: Te amo.
0: John Barry.
3: És que... Repetir este dia. Maria.
4: Però quines veus, eh? Escolteu quines veus, eh? Això eren veus.
0: Era una meravella de pel·lícula. Cinema Urgell, érem tres.
2: Veus?
1: S'ha acabat, acabat la música.
0: Érem tres. El Jaume Figueres, la Maruja Torres i jo.
4: Ja està. Més. I veu acabar
0: no,
4: ràpid.
0: No ningú més.
4: Bueno, per això, mira, ara hi ha un bon preu.
0: És una pena, és una pena.
4: Un grau 3, ara bueno. El cinema Urgell... Escolta, bueno. Ho deixem aquí avui, no?
0: Queden dos minuts.
4: No, són les instruccions que m'han
0: sí.
4: Bueno, donat que...
0: No, només dir dues coses.
4: Que havies de fer una bomba de fum i marxar.
0: Els Oscars honorífics... Toni Clapés.
4: Sí, però és el que se m'ha
0: dit. Per una vegada...
4: Munta una bomba de fum que l'orina desapareix.
0: Per una vegada...
4: Puf!
0: Per una vegada... que et demano, suplico,
4: sí,
0: de genolls.
4: Oi, ojo, però si estic patint per tu.
1: Ara es posa de genolls.
4: Però si estic patint per tu. Per això et dic.
6: Està de rodilla.
0: Àlex, posa la Glenn Close, sisplau, cantant With One Look. Calli. Donen l'Òscar honorífic aquest any, però no durant la cerimònia, sinó d'amagat, com sempre, darrerament, a Ridley Scott, que no el tenia i no el mereixia. L'hagués hagut de guanyar per Alien. Després ha fet moltes porqueries. I a Glenn Close, a qui jo li hagués donat l'Oscar per Les amistats perilloses. Jo crec que és claríssim.
4: Estem d'acord. Eh?
0: O per Sunset Boulevard, que no ha fet, perquè al final no han rodat la pel·lícula. Jo la vaig veure fent-la en teatre i no hi ha hagut ningú que hagi cantat a l'Andrew Lloyd Webber de Sunset Boulevard com ella. Perquè és increïble. Meryl Streep i Glenn Close no només són unes actrius extraordinàries, a més, és que, hòstia...
2: Noi.
0: Canten de meravella. Per tant, m'acomiado...
4: Sí, aquesta que estem escoltant és Glenn Close.
0: És Glenn Close, increïble.
4: Compte perquè Glenn Close té 79 anys, eh? Sí. Té 79 anys i ara és una de les protagonistes d'una sèrie, ha estat una de les protagonistes de la sèrie, una de les de sèries d'èxit, que és Teheran.
0: Però 79 anys és joveníssim, està, en fi, la flor de la vida, eh?
4: Bueno, ja, però
1: hi ha gent que a 79 no està a la flor de la vida.
2: No, està més allà la flor pensida. De la
1: ara.
4: Sí. Bueno, vostè, en canvi, escolti, van fer anys més de 79 i 89 sí. I està... A la flor de la vida.
0: Amigues i amics, la setmana que ve més, la temporada que ve farem més músics i us farem més discoses d'aquest estil, però m'acomiado i deixo
4: bueno,
0: que...
4: Bueno, però la setmana que ve que no vens o què passa?
2: Ha dit la setmana que ve.
0: L'únic que m'interessa en aquests moments és que pugui cantar Glenn Close en pau un minut sense que digueu
4: res. Sí, no, callem tots, home, i tant.
0: Per l'amor de
4: Déu. Silenci.
0: Sisplau, poca conya.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
0: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Hora de renovar la roba de la teva llar? No et pots perdre les rebaixes de la Mallorquina. Descomptes de fins un 40% en llençols, tovalloles, coixins, cortines... No ho dubtis, si vols una llar plena d'estil i a uns preus increïbles, gaudeix de les rebaixes de la Mallorquina fins a un 40% de descompte. T'esperem a les nostres botigues de Plaça Universitat i de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
4: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.

0: Visitis el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Kuruma.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
4: a RAC1.cat.
3: El portal de RAC1. Versió RAC1.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
6: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formats...
7: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
8: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
10: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
11: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
3: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
12: Silencio, se rueda. Toma uno.
13: Esperem que sigui... Què
12: espera,
13: passa?
12: Toma uno, però...
14: Hola, sí, hola.
12: Amb micro, sisplau.
14: Ara. Us vull parlar de Verisure, que ha començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
15: Qui?
14: El nou vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
16: Sí, jo estic preparat i casa meva la tinc protegida.
14: Oi? Clar, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, que és Verisure. Ofereixen una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions perquè tenen una alarma en un pany intel·ligent que detecta qualsevol intrus abans que entri. Truqueu ara al 900-903-744.
3: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
12: Doncs vinga, avui, aprofitant que el Gorina havia de fer una bomba de fum... Sí, ha acabat uns minuts abans d'hora. Saludem Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
17: Molt bona tarda.
12: Que aprofitarem perquè hi ha molta teca que explicar. Ui. En una jornada que semblava tranquil·la, doncs déu-n'hi-do com s'ha girat el dia.
17: Totalment, mitja Catalunya és de vacances, es nota al carrer, moltes zones per aparcar, etc. Però 9 de juliol hi ha moltíssima informació. D'entrada ja estem preparant, com dius tu, el decorat, el tenim gairebé tancat, i hem escoltat a molts futbolistes de la selecció espanyola parlar, entre altres Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal, i tots apunten, o tots tenen ganes de trobar-se i topar-se amb Messi a la final, perquè només pot ser a la final Espanya-Argentina. I per tant, avui us preguntem, ja ho hem anunciat a les històries d'Instagram i també ho fem extensiu als tertulians d'avui, Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal volen veure Messi, què us fa més il·lusió o qui us fa més il·lusió que guanyi el Mundial? Lamine Yamal o Leo Messi? Aquesta pregunta avui la traslladem de moment a l'Àlex Pintanel, company de Ràdio, com està l'Àlex Pintanel? Especialitzat en Mercato, que també, evidentment, avui obrirem moltíssimes de les carpetes perquè ha tornat a sortir Karim Adeyemi, un nou nom, però també hi ha Bisigo, etc. Com estàs, Àlex? Tot bé?
18: Sí, tot bé. Aquesta pregunta és fotuda, eh?
12: Bueno, és la gràcia de la pregunta.
18: Entra el pare o la mare. No, jo em quedaria amb Messi, però perquè crec que Lamine tindrà possibilitats de guanyar-lo més endavant.
17: La sensació que molta gent també...
18: I Messi possiblement sigui l'última.
17: Tot i que cada cop són més veus les que apunten a que Messi voldrà acabar l'última obra jugant al Mundial d'Espanya, Portugal i Marroc al Camp Nou.

0: amb la samarreta argentina, ja amb pràcticament 45 anys, però vaja, ja en parlarem.
1: Però que estarà amb crosses, xutarà amb la crossa, com si fes, com si jugués a gol.
2: 45 anys, perdona, clar. Trobo com molt per sortir a, aquest dia, a llançar els penals, perquè...
0: Home...
2: 40, a veure, 45 anys amb l'exigència esportiva que hi ha a dia avui, ja és un miracle per mi veure Messi a l'estat, o sigui, per mi ja és, després d'una lliga poc exigent com és la lliga americana i el Miami i tot això, veure Messi ja, en fi, et sorprèn en l'estat de forma que està.
3: Ell sempre ha tingut clar que mai s'arrossegaria i, de fet, quan li van preguntar per si jugaria al Mundial o no, recordeu que sempre va esperar al màxim perquè ell tenia clar, si estic per competir, competiré, si no diré adéu.
0: Doncs vaja, començaria amb 44, en compliria 45, perquè és del 24.
2: Per tant, l'Àlex Pintanel que... es decanta per Lamin.
0: No, es decanta
2: Messi,
0: per Messi.
2: Perdó, per Messi. Perquè perdó, sí, per Messi.
0: Anyets, ja tindrà temps de guanyar-lo. I avui debuta amb nosaltres el temps afegit en aquesta tercera temporada de periodista a agent de futbolista. És el Toni Joan Martí.
4: Què tal?
0: Com estàs, Toni?
4: Bé, bé.
0: Avui tenim duel de Tonis aquí a la taula de temps afegit. Crec que és la primera vegada que això ha passat, i si no, ara ho comprovarem. Toni Clapés i Toni Joan Martí. Passaves de l'esport, entre altres mitjans, també relevo, que vas coincidir amb l'Àlex Pintanel.
4: Bueno, vam fer el relleu.
3: Exacte.
0: Després ho abordarem, però ens pots donar un titular de passar de periodista a agent de futbolistes? Després ho ampliarem, eh?
4: D'estar tot el dia al telèfon, estar tot el dia al telèfon. Per tant, diguéssim que en termes de feina no canvia massa.
0: Espero que el pagui l'empresa. Dit això, estimat Toni Joan Martí, qui et fa més il·lusió que guanyi aquest Mundial? Lamine Yamal o Leo Messi?
4: Jo crec que Leo Messi. Primer, per retratar a tota aquella gent que l'havia donat per acabat, per finiquitat, deien que aniria al Mundial caminant. Bé, caminant, camina, però és que caminant és el millor jugador del Mundial, per tant, imagina si encara estigués en plenitud física. Per tant, per un costat Messi i per l'altre també Messi, però des d'un punt de vista viral, no? Perquè sempre m'ho passo bé veient històries de gent argentina completament embogida amb Argentina, trencant teles al carrer, vull dir, els argentins són fets d'una altra pasta, per tant, sempre amb ells.
0: Sabia, no sabem si s'ha decantat la balança, Marta, després d'un empat gairebé tècnic que hi havia al voltant de 6:45 de la tarda. Donem una miqueta de temps perquè, atenció, com totes les estrelles, ho fan alhora. Va entrar en poc a poc amb els seus pantalons blancs, joggers, amb la calor que fa. Atenció, amb samarreta del Brasil, ja eliminada del Mundial, apareix amb ulleres de sol al cap la reina Gemma Mallorca.
5: No tornaré a arribar tard mai més. Horrible. En fi.
2: No, és la calor, és la calor.
0: M'ha recordat...
5: La calor estic molt empipada, eh? Tallen carrils... No.
0: Digues.
5: No passa res. Estan tallant carrils per totes bandes.
2: Però com carrils?
5: I a més la gent...
4: El tour, ha tornat el tour.
5: I a més la gent no té vacances encara?
0: Sí, la gent està...
2: Bueno, escolta, doncs està fa un moment gaire. Edgar Fornós acaba de dir
0: sí,
2: que mitja Catalunya està de vacances
0: sí,
2: perquè home. Diu que hi ha molts llocs per aparcar.
0: A la zona del Turoparc
5: doncs
0: no hi ha ningú.
5: Ja en diràs on.
2: No, la zona del Turoparc, sí. Collons, allà, hòstia, si és la zona estan benestant de... Si està ple de...
6: Bueno, el meu barri sí que hi ha llocs plens.
2: El meu barri està
6: plens,
2: a lamentar, sí, però de gent dormint pel carrer. Lo del meu barri ja aviat ensopegaràs d'una persona amb l'altra.
5: Aquí al costat
2: realment,
5: de la...
2: l'Ajuntament ha de començar...
5: Aquí al costat està ple. Sí,
2: ha de començar... Bueno, no sé, que espera... ho dic, que oferir algun lloc per descansar, perquè sí. És que jo surto de casa i és un salt d'obstacles permanent. Si no he vist mai gent, o sigui, la quantitat de gent que a més dorm, o sigui, ja al mig de la vorera.
1: Com als Estats Units.
2: Però al mig, vull dir, no m'ho recordo, no, ja els has d'anar sortejant. Vull dir, ara, clar, tu, Turopar, doncs clar, aquí... Entre ucranians que han comprat pisos
0: russos
2: i gent d'alto standing, tots aquests estan als llocs...
0: No hi ha ningú.
2: Clar, no hi ha
0: com
2: ningú.
0: Com es diu aquell animal que quan fa tanta calor se senten...
2: Bueno,
0: que estan als arbres.
2: No, grill.
1: La cigarra.
0: Ostres, però una... Sí, com has dit?
1: La cigarra.
0: Sí, els grills.
2: Però tot el Turoparc, però no queda sí. Ningú. Han marxat tots, els que viuen per allà. Bueno, excepte Xavier Trias, que també hi viu.
0: No, sí, sempre m'ho diu. Sí. Això és un desastre.
2: No, crec que és l'últim català que viu al Turoparc. La resta ja...
7: Us bon vin a tots.
4: I Hansi Flick, que ja ha tornat.
2: Bueno, clar, els que tenen pasta... I després hi ha un sector social aquí al barri, perquè recosta aquí al barri, Catalunya Ràdio, que hi vaig treballar, també conec molt el barri, del Quiero y no Puedo. Molts que van ser, que tenien pasta, i han anat a menys, i no tenen caix. Hi ha uns...
7: Hi ha uns drames con eso de cos.
2: Van a comprar, saps, al Lidl perquè no tenen caix. No, tot i que viuen en pisos de 300 metres que semblen boleres. Però bé, en tot cas... Ho deixarem aquí.
0: Bé, faltava el pronòstic de Gemma Mallorca, que ha vingut emprenyada i això ha sortit
2: la qüestió. Home, clar, perquè ho tallen... Quins carrils tallen? Què passa?
5: Resulta, ara, la Diagonal d'entrada... Quan estàs ja a tocar aquí a Francesc Macià, sí, només hi ha un carril, sí. Però la, jo des de fa temps vaig per la dreta, per als carrils sí, de la dreta, sí, sí, que n'hi ha
2: sí,
5: dos.
2: Sí.
5: Doncs ja no.
2: Què dius?
5: També n'hi ha un.
2: Però per què n'han tallat un?
5: Això m'agradaria saber-ho.
2: Ah, potser fan obres o alguna cosa d'aquestes.
0: Segur. Doncs, no sé. A més, a la queixa directa aquí al Temps Afegit, Gemma Mallorca, t'has de mullar. Molts futbolistes, com Cobercí, Lamine Yamal, volen, i Pedri, a Messi a la final, volen trobar-se amb Messi. Tu, en aquest cas, qui et faria més il·lusió que guanyés aquest Mundial? Lamine Yamal o Lionel Messi?
5: Messi.
0: Messi va amb samarreta a Brasil, però vol anar amb Messi.
5: No, no, és que lo de Brasil no és perquè vagi amb la selecció.
6: És moda.
5: Una mica, sí. Si vols, li faig un homenatge a Ancelotti, però jo ja vaig pronosticar, abans que comencés el Mundial, que seria la, la selecció decepció. Jo vaig amb Argentina.
2: És curiós perquè un expert en la matèria futbolística com és Santi Segurola, ell va vaticinar que seria...
8: Tot el contrari.
2: Exacte, tot el contrari. Que seria la gran sorpresa al Mundial.
8: La revelació de ser el Mundial.
2: Que tu dius que vas pronosticar que seria un fiasco.
6: I que guanyaria.
2: I, exacte,
6: va dir que guanyaria el Mundial Brasil.
2: Sí, sí, sí.
8: Mira, escucha.
2: La podem escoltar?
8: Jordi.
9: La favorita para ganar el Mundial.
2: Hosti, aquesta no me l'esperava.
10: Yo tampoco.
9: Yo creo que Ancelotti es muy listo para ir adaptando el equipo, que empezó muy mal con Marruecos. Ahí ha ido ajustando piezas. Y me parece, yo no sé por qué, creo que este Brasil va a seguir adelante y va a seguir, yo creo que, hasta el final.
2: Pobre, te tomo la palabra.
0: Toma-li
2: la palabra i toma-li la matrícula.
3: I s'ha acabat
2: jugant malament. Sí, bueno, i també Segurola també ha estat malament aquí, perquè el vaticini... doncs no, potser no calia, saps?
4: Està al nivell d'un periodista de Madrid que va dir el 2017 que havia iniciat el declive de Messi. I s'ha fet virar ara un altre cop. No cal dir el nom, però...
0: Mira, s'ha d'amagar la cova i no sortir mai més.
2: Sí, sí.
0: Bé, hi ha hagut un hat-trick de Messis a la taula. Marta, abans sí. Hi havia un semiempat. No sé si la cosa s'ha equilibrat o no.
11: Abans hi havia un semiempat, però el guanyava Lamine, eh?
2: Ah, sí.
11: Per molt poc el guanyava Lamine. Però ara, s'ha capgirat l'enquesta. No, Munir, no. No guanya Lamine, s'ha capgirat l'enquesta. Està força empatat, però es decanta per Messi amb un 52% dels vots, mentre que un 48% ha votat Lamine i han participat prop de 1.200 persones.
2: Carai, vamos. Sí. Doncs moltes gràcies a tots els que heu votat.
1: Vamos. ¿Dónde vamos?
2: Li volem... No, vamos... doncs anem a saludar el míster Marcelo Bielsa.
6: Home.
2: El tenim en línia. Míster, bona tarda.
12: Buenas tardes.
2: Bueno, queríamos preguntarle sobre las posibilidades de...
12: ¡Dale de una vez!
2: Sí, de que si Messi pot guanyar el Mundial.
12: Bien, la pregunta que plantean sí. Contiene una dicotomía que encierra una trampa conceptual... porque parte de una premisa que simplifica un fenómeno extraordinariamente complejo, el fútbol no debería obligarnos a elegir entre dos futbolistas, sino invitarnos a comprender qué representa a cada uno dentro de un contexto
3: ya marchar,
12: histórico,
3: ¿no?
2: Sí, yo
12: cultural
2: creo que ya me acabo.
12: Y político.
0: Marcelo.
12: Comparar a Messi, Lamine...
11: Renteneu alguna cosa?
12: Una expresión futbolística fruto de la ansiedad del ser humano por establecer jerarquías.
8: Sí, yo no sé cómo...
2: Calla, l'altra.
8: Santi Segurola, me gustaría saludarte, querido Marcelo.
2: No sé, sube la voz, Marcelo. Santi, bueno, se te oye.
8: No se me escucha.
2: No, ¿qué quieres preguntar?
8: La verdad es que es una reflexión muy atinada, porque... En mi
12: correcto,
8: opinión,
12: porque el fútbol moderno no, transformó el talento en un ejercicio permanente de comparación y desde el punto de vista epistemológico ya no observamos un gol o un regate,
8: acuerdo,
12: lo confrontamos con el recuerdo que no es más.
2: ¿Qué quieres decir?
12: Banal, que nos aleja de disfrutar.
8: La verdad es que...
2: momento, porque no entendemos. ¿Qué?
8: No, quiero felicitar.
11: Però deixa'l no parlar.
2: No se'l sent.
11: És que el talles abans d'hora. A veure.
2: Què dice?
8: No, quiero felicitar a mi compañero Marcelo Bielsa. Ah, pues porque lo cuentas de forma muy clarificadora.
2: Muy clarificadora.
8: Sobre todo muy amena y muy distendida.
6: Muy distendida,
12: ¿eh? Esa necesidad de decidir quién merece ganar.
2: Bueno, sembla que
12: tallen
2: les dues línies. Tallem ja la línia amb Bielsa. Entenc que la selecció d'Uruguai surti sin corrents. Tallem ja.
0: Francament, és un dels pitjors fracassos de la història.
11: Per cert, Edgar, que ens diuen que Messi, el proper mundial, ara en té 39, per tant, no en tindrà 45.
12: Individual en una
2: intimidació. Talla, talla, ja, aquest home, per favor.
11: Sí, tindrà
0: 43 cap a 44.
11: Ara, 43.
0: És de l'any 87, del 24 de juny del 87.
11: Avui ens han escrit els oients que no sabem comptar, eh?
2: No, home,
0: de 43 a 44.
11: Que no ho hem calculat bé.
1: Serà bé, hòstia, serà bé.
0: Seria el futbolista més gran en disputar un mundial amb 44 anys. Bé, en qualsevol cas, ara posem-nos seriosos. De seguida toquem pilota, eh? Però abans, qüestions econòmiques que interessen i força al Barça i a veure com ho aconseguim desgranar. Perquè avui l'agència internacional Morningstar ha emès un informe on confirma la qualificació creditícia del Barça, reafirma la confiança en la fortalesa del projecte model de negoci i en l'estratègia financera del projecte Espai Barça. Com va explicar el Martí Molina...
4: I Pell!
0: Això passa... Martí Molina i Pell, això sí, passa la qualificació creditícia de positiva a estable. Perquè el club, com va explicar el Martí, i ho dirà també la setmana que ve, s'endeutarà encara més per poder finançar l'Espai Barça i aquest sobrecost que ha d'estar aprovat per assemblea. Però hi ha una altra cosa que ens ha cridat l'atenció, i aquí és el quid de la qüestió. Hi ha una altra novetat, que és la nova injecció de tresoreria via emissió de bons, amb l'objectiu d'afrontar el mercat de fitxatges amb garanties. Es tracta d'una emissió de bons a compte dels seus drets televisius de 210 milions d'euros, 105 aquest mateix juliol i els altres 105 al novembre. Des del club asseguren que encara no els han emès i, per tant, per entendre tot plegat, perquè no sabem ben bé si tenim múscul, no tenim múscul, si es pot fitxar o no es pot fitxar, si encara ens hem d'endeutar més, si el deute és bo, perquè sempre ens han dit que el deute és bo.
4: Mira, senyor Gonzalo, això és un tema molt interessant.
2: No, Gonzalo, disculpa, és que no parlarem amb vostè, ho parlem amb un altre economista.
0: Sí, de fet, Gonzalo, amb el seu permís, saludem a Josep Lladó Mas Llorenç, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i membre del Col·legi d'Economistes.
1: Silenci.
0: I a dos Mas Llorenç, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Hola, Josep. Gràcies per tornar a ser amb nosaltres. Perquè, francament, avui quan amb l'Arnau vèiem aquest comunicat del Barça, hem dit, ostres, sí, per una banda, d'acord, ha passat de positiva a estable, val, perfecte, el tema de l'Espai Barça, del finançament, però ara el Barça demana més crèdit. Sempre ens han dit, des del punt de vista econòmic, que qui té capacitat d'endeutar-se és positiu, però no sabem fins a quin punt. Què li sembla aquesta operació? Com la definiria?
10: Bueno, després de sentir a Bielsa intentarem mantenir... A veure... Tècnicament diríem que és una operació de tresoreria basada en finançament extern, és a dir, endeutament, però no que demanem un crèdit al banc, sinó que són un bons, un títol doncs, que ens compraran uns inversors. Expliquem una miqueta més clar. Totes les entitats, el Barça també, fan una previsió de calendari de cobraments i de pagaments al llarg de l'any. Què li ha passat al Barça? Doncs que ha arribat l'estiu i s'ha donat compte que aquesta previsió no ha anat com preveia. És a dir, ara ha d'atendre a curt termini uns pagaments i li falta diners a la caixa, li falta líquid. Per això fa aquesta operació de tresoreria. Ens podem preguntar per què. Segurament, doncs, hi ha dos motius. Segurament el primer és que, bueno, ja ho hem vist tot, possiblement les fases, si recordem, les fases de retorn al Nou Camp no han anat amb el calendari que es preveia, i l'obertura de les llotges VIP tampoc. Què ha passat, doncs, que ara necessita diners, perquè no ha tingut tants ingressos. Per què necessita els diners? I això és l'interessant, tal com ens reconeixen, és perquè estan diners que necessita per vincular-los a una operació d'inversió, és a dir, a un fitxatge, a una contractació de nous jugadors. Segurament per algun d'aquests dos motius. O bé perquè ha fitxat més del que preveia, o bé perquè és més car, o bé, sobretot, perquè haurà d'atendre unes condicions de pagament que no són tan favorables com es pensava. Per posar un exemple, per què necessitem una operació de tresoreria? Perquè és possible que li comprem un jugador al Atlètic de Madrid. Però en lloc de dir, paguem ara 30, paguem 30 en 4 anys, l'Atlètic de Madrid el vendrà, però dirà, sí, però vull el 120, trinco. Per tant, necessitem aquesta liquidesa, aquesta operació de tresoreria. Per això venen els bons.
0: Clar. Ha explicat per això que l'emissió de bons no té res a veure amb demanar un crèdit. Per tant, no és la mateixa forma de retornar aquests diners en el cas de ser un crèdit o emissió de bons, eh? Això que quedi clar.
10: Sí, sí, ho podem explicar. És endeutament, però no és un crèdit bancari. Són uns bons, un títol de deute, corporativa que es diu, perquè el Barça és un club privat, que fa el Barça amb uns inversors, amb uns tercers. Però no és una palanca, tampoc. Ni és un crèdit bancari, ni tampoc és una palanca que estem venent cap actiu. No, senzillament ens endeutem, però lloc del banc, amb uns inversors.
0: Aquí la Marta Ramon, recordem que aquí va explicar, i no sé si l'Àlex Pintanera ens pot ajudar en aquesta qüestió, la Marta va explicar que el Barça havia aconseguit arribar a la norma 1 del fair play financer, és a dir, que en aquest sentit anaven bé, que s'havia de vigilar molt si es fitxava algú perquè s'havia d'alliberar més fitxa, però que en canvi l'hora d'anar a fitxar fora, és a dir, a nivell de caix, de tresoreria, sí que hi havia diners per afrontar fins i tot el fitxatge de Julián Álvarez, havent ja fitxat a Gordon. Això és així, Àlex?
3: Sí, sí, això sí. Sí, sí. Que el Barça tenia... No sé si comptava ja el Barça amb aquesta operació, que això ho desconem perquè és una informació de la Marta, però sí que el Barça va explicar això, que tenia marge per poder fer aquest tipus de fitxatges, aquest tipus d'inversions.
4: És que el Barça ha fet equilibrismes per entrar en la regla de l'1-1, però entrar en la regla de l'1-1 no vol dir res. Tu pots estar en la regla de l'1-1, però sense cap tipus de límit, sense cap tipus de marge. Això vol dir que tu no pots fitxar ningú si no deixes sortir algú abans. Tu pots estar amb la regla de l'1-1, però sense cap euro de marge. O pots estar amb la regla de l'1-1, com ha estat el Madrid els darrers anys, amb molt de marge. Per tant, tu pots estar a l'1-1, però fins que no treguis el fair play, Ventas, Casadors, Ansu, Héctor Forç, Iñaki Peña, tu no pots registrar tots aquests jugadors. Per tant, tens caix, però la Lliga et diu sí, sí, però en termes de fair play, res.
13: Però, per tant, professor, si em queda clar, això va vinculat, segons diu el club, a drets de televisió a futur... Això el Barça, per tant, entenem que tampoc ho cobrarà? És a dir, està venent un actiu, un altre actiu del club que a futur ja no podrà recuperar?
10: No, jo crec que aquí hi ha dues, el que heu dit ara mateix, un parell de coses, no? Primer, clar, quan parlem del regle 1-1 i aquests equilibris financers que estàveu parlant, una cosa és comparar els ingressos amb les despeses. Fluxo d'ingressos, les despeses. I l'altra són els cobraments i els pagaments. És el diner, és a dir, el diner que tu tens en caixa, que tens els comptes bancaris. El que li passa ara no és que no tingui equilibri financer, perquè realment ha equilibrat els comptes i ha tornat. Després ens falta que ens ho confirmi la Lliga, però ha tornat a la situació 1-1. Però el que succeeix ara és que no pot esperar, perquè és molt necessària aquesta operació. Per què? Perquè ha de fer ara mateix un esforç inversor, precisament perquè ha tornat a l'equilibri de comptes i la regla 1-1, però sobretot perquè l'estiu vinent és quan es tornarà a calcular de nou i difícilment estarem en una situació 1-1. Per què? Perquè la situació no serà tan favorable, perquè què ens trobarem? Que hem de col·locar la coberta, tornarem a Montjuïc i durant uns mesos, doncs, tant l'aforament com els ingressos per llotges VIPs seran molt inferiors als d'ara. Per tant, els socis n'hem de ser molt conscients. Les grans inversions, els grans fitxatges s'han de fer ara. I segurament que estan negociant els fitxatges, les condicions de pagament que s'estan trobant no són com s'esperaven. I l'altra cosa és el que estaves comentant ara, no? Què és el bo? Doncs el bo, a més, aquesta operació de bons és una operació particular en el cas d'una entitat com el Barça. A veure, jo diria que té tres peculiaritats. Una que és comuna a tots els bons, no? És a dir, té un cost. Això, evidentment, no és gratis. Cal pagar uns interessos. Encara no sabem quin tipus d'interès. No ens han informat d'això. I aquests tipus d'interès sí que impactaran en aquest equilibri financer perquè són una despesa. Per tant, quan es torni a calcular l'1-1, és evident que aquest endeutament generarà més despesa. Segon, són uns bons, que hem dit abans, que és un títol que emetem perquè uns inversors de fora ens el comprin, però nosaltres no el podrem comprar. Normalment, no els pot subscriure tothom, sinó que normalment ja veureu que sortiran noms aquí, que qui compraran aquests 210 milions. Pues apareixen fons d'inversió, apareixen inversors institucionals i apareixen entitats financeres. I el tercer, just el que estaves comentant, són els bons d'aquests que es diuen sènior, i això vol dir que tenen prioritat de cobrament, i a més estan vinculats a un ingrés. Per tant, estan dient, per mirar de vèncer els inversors potencials de que el risc és molt baix, doncs el que fan és dir no patiu perquè teniu prioritat de cobrament i us vincularem a més uns ingressos de futur, els vincularem al pagament dels interessos i al retorn del deute.
0: Ara sí, crec que volies fer alguna...
13: Sí, no, jo volia afegir una cosa, que des de... No estem acostumats a veure que clubs com el Barça o clubs privats, en aquest cas, facin aquestes operacions. També volia saber la seva opinió com a expert en la matèria. Què li sembla? És a dir, si és una bona notícia, si és una mala notícia, o què en pensa vostè d'aquest moviment?
10: Jo crec que hem de fer la notícia de... Bé, és necessària, sobretot és necessària, i per què ho fan en via de bons? Suposo que és per l'urgència. però sobretot per un element que queda una mica ocult i que al començament l'heu apuntat, no? És a dir, fixeu-vos amb el rating que ha fet ara l'agència, bueno, els ratings són aquestes qualificacions de l'endeutament d'una entitat, que el que intenten dir és dir, escolta, li diuen als inversors, qui és això del Barça i què són aquests bons? I diu, escolta, és un nivell BBB, no és el màxim que és una A, però què vol dir BBB? Tothom entén que vol dir que és una inversió bastant segura i prudent, però que no està exempta de riscos. Per què? Perquè l'agència creditícia, fixeu-vos que diu, no millora el rating, no l'ha millorat en relació a l'any passat, perquè diu que augmentarà l'endeutament. I no només ens adverteix d'aquests 210 milions, ens adverteix d'una cosa que és imminent, que és l'assemblea de compromissaris, que ara mateix acaben de notificar qui són els nous compromissaris, perquè molt probablement allà s'aprovi una nova línia d'endeutament de 300 milions, aquest cop sí que serà de crèdit, per acabar les obres. Clar. Però en canvi, i com és que no empitjora el rating? Doncs tampoc l'empitjora, perquè diu que aquestes inversions que faran milloren actiu, perquè recordeu que els jugadors són part de l'actiu, part del patrimoni del club, i la resta és per un estadi que també és part del patrimoni del club. I diu, ara no, però a partir del 2008, quan tot estigui en funcionament, pujaran més d'un 20% els ingressos, i per tant creiem que tot aquest endeutament nou és fàcilment retornable. I passa... És el missatge que acaba de...
0: De fet, ens ho ha dit el professor, passa de positiva a estable, encara no estem en situació vermella, això veurem com ho aprova l'assemblea entre Martí Molina i també l'Àlex Pintele, que és soci compromissari. Doncs escolti, senyor Lladós Mas Llorenç, moltíssimes gràcies per aclarir-nos, crec que ha quedat força clar la situació econòmica del Barça. Positiu, però sempre amb compte. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
10: Exacte. A vosaltres.
2: Gràcies, bona tarda. Josep Lladós Mas Llorenç, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i membre del Col·legi d'Economistes, a qui li agraïm que hagi posat llum a tot això, a aquest món dels números, que realment és complicat de...
13: Necessari, però urgent.
3: Hi ha un tema important, que és veritat que ho ha apuntat ell. El Barça, podríem dir que està fitxant per dos finestres, perquè sí que és cert que el fet d'haver d'anar a Montjuïc hi haurà molts menys ingressos, i és possible que el Barça, l'estiu vinent, no estigui en la regla 1, i per tant potser hi ha moviments que no s'esperaven i que el Barça haurà de fer aquest estiu precisament per això.
0: Diners que es necessitaran, estimats amics i amigues del Temps Afegit, per fitxar. Ja ho ha explicat molt bé el professor. Veurem qui fitxem, perquè aquesta és la història. Julián Álvarez pot ser un nom, però també ha aparegut Karim Adeyemi, futbolista del Borussia de Dortmund, 24 anys.
14: Com?
0: Extrem
14: alemany. La Karina?
0: Karim Adeyemi. Karim Adeyemi, que ja ha explicat molt bé el Toni, que David Solans i Arnau Vila el tenen molt vist.
2: Pelocho, és un dels que va fer l'anunci de l'11 88, Pelocho, perquè porta uns cabells. Ara, quan s'ha de conèixer coses d'aquest jugador...
0: Sí, sí.
2: La nòvia tot. Que se li han posat una multa per tenir a casa un puny americà i una tassa.
0: Una tassa, tot, era lògic.
2: Bueno, el que té tothom a casa.
0: Pues claro. Comprat per TikTok. La Marta vol analitzar el futbol.
11: Clar, jo vull saber si juga bé.
2: Tot és igual, si té una Tasser o té un Kalashnikov, no?
11: És igual, vull dir... Vull que jugui bé al camp.
0: Mira, és un futbolista que acaba contracte el 30 de juny de l'any 27, és a dir, li queda un any de contracte. El Barça hauria ofert 20 milions d'euros, segons veiem a Twitter, el diari Marca ja publica que el Dortmund hauria refusat aquesta oferta inicial del Barça de 20 milions d'euros. En voldria, com a mínim, el doble. A veure, Àlex Pintanel, Gemma Mallorca i Toni Joan Martí, com està aquesta operació? I ens ho hem de creure, realment, que el Barça està interessat en aquest futbolista?
3: Sí, sí, sí. De fet, té un acord amb el jugador i el Barça creu que per menys de 40 acaba d'arribar un acord amb el Dortmund. És un futbolista que Flick va fer debutar el 2021 amb Alemanya, amb la selecció, quan ell estava jugant al Salzburg. I és un futbolista que encaixaria a l'estil de joc de Flick. És a dir, és un jugador ràpid, un jugador que va bé l'esquena dels defenses, i en aquest aspecte veurem si Flick, que és una cosa que ja ha fet en el passat, és capaç de treure la millor versió dels futbolistes, però en aquest aspecte és un futbolista que agrada a Flick, i crec que això és important.
15: És que el que passa amb Adeyemi és que ja va fer el boom, no? Segurament tots el recordem, fa 4 temporades més o menys, que fa el boom amb el Borussia, omple portades pràcticament, i ara és una operació que sorprèn, a mi com a mínim. És evident que jo crec que és més que res una oferta de mercat, perquè com diem, acaba el contracte amb el Borussia, ell no vol renovar amb el club alemany, i aquests diuen, escolta'm, per què no marxi lliure l'any vinent? Intentem que el fitxi algú, i el Barça sembla que és el millor postor, i a més Flick el coneix. També podríem obrir l'altra finestreta, que és el seu representant és Jorge Méndez.
0: No, ah, és, no és Toni Joan Martí, eh? No és Toni Joan Martí, és Jorge Mendes.
4: No encara.
0: Això suma, estimat Toni, que Laporta tingui tan bona relació amb Jorge Mendes que tot això es desencalli a favor del Barça?
4: Home, sempre suma i s'ha vist en els darrers anys, no? Amb Cancelo, Joao Félix, ja saps que les relacions íntimes de la presidenta, en aquest cas Mendes i Pini Zahavi, doncs han creat un cercle de confiança que han propiciat moltes operacions.
13: Però jo, pel que tinc entès, ell agafa Jorge Mendes...
2: Cercle de confiança o un cercle de negoci?
4: De confiança i negoci.
3: Les dues coses.
4: I de molts sopars, també.
13: Són sinònims a vegades. No, dic que jo el que tenia entès és que ell agafa Jorge Mendes per poder renovar l'alça. És a dir, per fer una renovació que amb ell li beneficiés.
4: Sí, en realitat el Barça no estava pensant en Adeyemi. El que passa que el Barça no té una situació tampoc com per dir vaig a gastar-me 150 milions d'euros en un extrem, i aquí el que passa és una mica com vols comprar-te un pis. Si el vols amb ascensor, amb jardí, amb parking, terrassa, amb pàrquing, amb piscina i amb zona top, doncs clar, te'ls has de rascar, t'has de rascar la butxaca. Què passa? Que el Barça, dins de tot el que valora, diu, vale, és un jugador, com comentava la Gemma, a la baixa, ens la juguem, creiem que el podem recuperar, creiem que és un jugador que encara que acabem pagant 30 fixes i variables, recuperem la seva millor
2: valor. Però amb això que dius, Toni, i també li pregunto a l'Àlex i la Gemma, pregunto, el Barça ha començat ja a variar els objectius, és a dir, ha començat a pensar ja en plans B i C perquè potser els primers objectius no han sortit? O no condiciona, per exemple, la idea de fitxar Julián Álvarez o la idea de fitxar fins i tot Harry Kane?
4: Jo crec que no condiciona la idea de fitxar Julián o Harry Kane. Uh-huh. El Barça el vol per jugar a la dreta, perquè creu que li falta 1 contra 1 quan no hi és la Lamine Yamal. Uh-huh. El que sí que crec, i això és una opinió només, que el Barça el fitxa anticipant-se al que pot passar, al que pugui passar a final d'estiu amb alguna sortida inesperada a la línia d'atac.
0: Com, per exemple?
4: Relacionada amb la samarreta de la Gemma.
0: Rafinha, sí. Ojo, obrim el meló, eh?
14: Ojo, que salta la notícia!
0: Sí, salta esta hora,
14: 7 i 26 de la tarde, perdona, ver, el chaval lo ha confirmado. La bomba informativa está ya. En versión racuno, tiempo añadido. Rafinha está fuera.
2: No. Portem ja, des de, abans del Mundial, ja parlàvem, ja especulàvem de si Rafinha acceptaria una oferta.
0: Però no marxa.
2: Home, si el, perdoneu, si el primer que ho va dir va ser, com es diu aquell jugador que va fer, que va fer de boca moll, que va dir que tenia problemes econòmics, sí, que tenia
13: familiars
2: i que volia fitxar.
4: Això ho va desmentir, la dona del jugador.
2: Sí, bueno, clar.
0: Ara, sí que és veritat que tot apunta cap als extrems. Gordon extrem, el Adeyemi extrem, si sona, que ara també...
2: Sí, però el Barça també hauria de reforçar pel que fa al lateral, que es confirma l'opció Cancelo, que genera molta il·lusió a Lluís Carreras, la millor notícia.
0: Lluís Carreras...
2: Com a fitxatge...
0: Ha dimitit.
2: I no sé si algú, es preveu alguna sortida més d'algun lateral. Es va especular que...
4: Jo crec que no.
2: L'opció, que hi havia una opció... És a dir, que el Barça no veuria amb mals ulls desprendre's de Koundé.
3: Koundé i Valde. No volen marxar.
4: Sí, de fet, el Barça...
3: És el gran problema.
2: Però Koundé tampoc vol marxar?
4: Ha engegat la maquinària fa temps, no? El Barça, intentant empènyer-los
3: sí, sí,
4: fora. Però cap
3: una mica
4: dels...
3: que va passar amb De Jong, te'n recordes? En De Jong, que el
4: cap
3: del United, que el va intentar...
4: Cap dels dos es mou, ni Valde ni Koundé.
16: Però se'ls fa fora.
13: Com? Ah, com?
16: Pues truca aquest del qui t'ocupes. Busca el telèfon.
0: Per què és tan complicat la sortida a Can Barça? Perquè no parlem d'aquest estiu, parlem de fa dos estius també. Per què? Perquè si viu molt bé aquí, perquè no hi ha equips que puguin pagar les fitxes que cobren...
3: La pasta.
0: Per les fitxes altes que tenen a Can Barça.
3: Ahir com es diu aquí, sí, sí.
4: Ah, Edgar, si tu estàs aquí a RAC1, amb un clima mediterrani, sí, bon menjar, cuinar...
0: Sí, sí. Bons companys.
2: Això m'ho va dir un dia, un dia Guardiola i és que es confirma dia a dia.
4: Clar, si no entressis en antena...
16: Parles amb aquell traïdor. Sí. Parles amb aquell traïdor?
2: Sí,
16: però ja pots marxar.
2: Puntualment, però sí. Sí, sí. I sempre diu coses molt interessants. Sí. I una d'elles és aquesta, que del Barça mai vol marxar ningú. Em va dir, és que ningú vol marxar ningú.
4: Si estessis a RAC1, a Newcastle, plovent cada dia, a la que no et fessin entrar en antena dos dies, trucaries al teu agent i diries, treu-me d'aquí. Però si tinguessis un contracte indefinit aquí, amb un sou correcte, amb un bon clima i una família, li diries al teu agent no em moguis d'aquí, encara que no entri mai al micròfon. Doncs és el que fan els jugadors del Barça.
15: El tema I no només Rafinha. Això, sinó que no hi ha tampoc gaire competència, perdó, amb els laterals. És a dir, Koundé tampoc creu que en un futur no sigui titular. Perquè és que no pots fitxar... Si no marxa ell, no pots fitxar un altre. Per tant, si tampoc veu competència, diu la vida és perfecta aquí.
3: Jo crec que al principi de temporada la defensa titular serà Cancelo, Gerard Martín, Covarsí i Eric.
13: És la mateixa.
3: Jo crec que hauria de començar a titular. Dit això, el tema de Rafinha, Flick volia una cosa i és doblar posicions. Volem que passa amb Rafinha, però tindria Rafinha Gordon, Lamine Adeyemi i a dalt Julián si acaba arribant i Ferran.
17: Bona tarda.
2: Hombre!
17: Soy François Gallardo.
11: François Gallardo.
2: Que recordem... És dels que està, juga la carta de que el gran impacte, el gran fitxatge serà Harry Kane.
17: Ya lo hemos dicho, ni Julián Álvarez, ni Álvarez Julián. Y estaba escuchando al señor Tony Juan Martí. Usted dice que agente de futbolista. ¿Qué futbolista lleva? ¿Tiene algún futbolista top? Porque yo te puedo ayudar a venderlo.
4: Necesito tu ayuda, François.
17: Pero solo si son top. Yo solo me muevo por futbolista de primer nivel como Harry Kane.
11: Kane.
17: Ya me metió en la operación de lleno para que fiche por el Barcelona y ya lo tenemos casi cerrado. Por cierto, tú no tendrás el teléfono del señor Deco.
0: No le facis cas.
2: Pero un segundo.
11: No le
2: privacidad
11: de datos.
17: ¿Y de Harry Kane?
4: Debería saber que la privacidad de datos es importante.
17: ¿Y de su agente?
2: Però perdona un moment.
17: Da igual.
2: Però, a veure, François, tu no dius que tens que el fitxatge el tens pràcticament...
17: Però hablo con un primo suyo.
2: Però a veure, o sigui, tu no dius que tens el fitxatge d'encà. Mira, si ens ho vas dir aquí al programa...
18: Has afirmat que això va ser la bomba de fa uns dies, que el gran fitxatge sorpresa del Barça seria Harry Kane.
19: Harry Kane. Ese es el fichaje... adecuado, no Julián Álvarez. Julián Álvarez es un jugador normalito que ha marcado 8 goles. Tú tienes que ir por uno, 31, 32 y que ha marcado más de 50 goles.
2: Bueno, pero em dius que está casi fet.
17: Llamé al 11888 y no me lo dan.
2: I dius que no tens el telèfon ni de Deco ni de Harry, ni de la gent de Harry Kane.
3: A ver si l'ha culpat amb un altre equip. A ver si l'ha equivocat d'aquí.
0: Però amb quines fonts parla?
2: Però con quién has hablado?
17: Bueno, yo llamé al hotel de concentración de Inglaterra.
13: ¿Es veritat?
17: Y le dejé un mensaje a Harry Kane.
13: Una nota, ¿no?
17: Una nota, diciéndole Fimbum.
4: Al lío.
17: Al lío.
19: Fimbum. Y si no,
17: desmiéntemelo. Por eso le pregunto a Tony Juan Martí, ¿tiene teléfono el señor Deco?
4: No, pero sí, el de un peluquero para que te cambie el cenicero, François, que llevas de peinado.
16: Pero si eres 24, él es peluquero.
13: Es verdad.
17: Fui peluquero antes que agente.
2: Sí, bueno,
4: en casa de Herrero.
2: En casa de Herrero, tijera de palo. Ara fem una petita pausa, després continuem amb Barça i Mercato, perquè és el que deien, sortides... confirmades, quines tenim?
0: De moment, la que és imminent és Ansu Fati, és confirmada.
2: Ansu Fati, Ter Stegen.
0: Ter Stegen és imminent, que Marc Casado imminent també, que és...
2: Ara en parlem.
13: Tot és imminent.
2: En Lebowski, va marxar.
0: Però dels que tenen contracte... i estan...
2: Perquè Marc Casado, quina gent té?
0: Marc Casado, Mendes. João Mendes. Jorge Mendes.
2: Ah, doncs, la pregunta Mendes. És, per què no s'incorpora ja Jorge Mendes com a director esportiu i Deco... que se'n vagi a casa.
17: Tenir telèfon de Mendes?
20: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
21: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
22: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
23: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
24: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-743. Verisure.
25: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
7: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
8: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
7: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
9: river... Va, Joel, anem tirant.
12: Si marxem ja, va, que aquest final de temporada està sent...
7: Amb el suport del Comissionat per la Celebració dels 50 anys d'Espanya en Llibertat.
25: RAC 1.
7: Tots som un milió. Us hi esperem.
25: RAC 1.
26: No importa on siguis, amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve. Cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
27: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
28: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
29: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
28: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
29: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
30: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
31: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
32: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Baisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
33: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
34: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
35: Sona bé.
34: 4,3 litres de consum al 100.
35: Sona Qashqai e-Power.
34: I el 0% TAE.
35: Sona que estreno un Nissan.
34: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
36: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
37: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
25: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
38: Intuïtiva i renovada.
39: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
25: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: Un dia més hem de posar l'atenció amb els incendis perquè en tenim un que s'ha reprès i un altre que el focalitzem a Cadaqués,
1: sí,
0: a Joan Torres.
1: El que preocupa més és el de Guimerà. Torna a estar de nou actiu a l'Urgell, a tocar de la Segarra. És una represa, com deies, del foc que havia cremat des d'ahir a la nit en una zona de conreus i que aquest matí havia quedat estabilitzat després de cremar 161 hectàrees. Doncs bé, des de quarts de set torna a cremar, afecta tant zona boscosa com camp de conreu per segar, i el que ha revifat és el flanc dret. Ara mateix els bombers hi treballen amb 20 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 5 hidroavions. El foc preocupa perquè ha agafat força i l'alçada i té capacitat per llançar focus secundaris, i de fet Protecció Civil ha demanat a través d'un és alert el confinament de Tàrrega, la ciutat de Tàrrega i diversos municipis més, que són els de Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, també del Mas de Bondia, que és una petita vila medieval a Montornès de Segarra. En total, 21.000 persones confinades. A tot això, els Mossos, que també han tallat la carretera comarcal LB-2110 entre Verdú i Montornès de Segarra. Com deies, també hi ha altres focs en aquests moments. Un d'ells a Cadaqués també crema des de quarts de set i treballen 10 dotacions dels bombers. Està cremant massa forestal, diversos contenidors i un vehicle. Crema la zona del far de Cap de Creus. En tenim també una altra a la part sud de la Garriga, al Vallès Oriental, que afecta camps de conreu, i finalment un que s'havia declarat en aquesta mateixa tarda a Montmanau, a l'Anoia, ja està estabilitzat. Però el que preocupa més és aquest de Guimerà, a l'Urgell, una represa del que hi va haver ahir a la nit.
0: Gràcies, Joan Torres. Marta, què ens has de recomanar?
2: Hem de parlar del Festival Camins.
0: Home!
3: Molt bona vida, Rosario.
2: Exacte, és que la Rosario hi actuarà, farà el concert final del festival. De fet, és el nou festival de les nits d'estiu de Manresa, i qui inaugura el festival és la Luz Casal. També hi actuarà en Joan Dausà, però per aquest, si us agrada i teniu ganes de veure'l, no hi queden entrades. Tampoc en queden per a Sopa de Cabra, que celebrarà el seu 40 aniversari. I sí que podeu veure Sergio Dalma, que presentarà nou disc. Podeu veure també God Save the Queen, que celebra els 50 anys de Bohemian Rhapsody. A més, també hi ha zona gastronòmica, hi ha concerts de quan es pon el sol, hi ha DJs, còctels, i si voleu tota la informació sobre aquest festival, la podeu consultar a festivalcamins.cat.
0: A veure, què ens queda, què tenim pendent en aquest temps afegit d'avui?
3: 20 minutets, que en seran 14, perquè sempre la cosa s'enganxa molt, i que els aprofitarem moltíssim, com si fossin els últims que farem. A veure, avui Flick ha tornat a la feina, ha avançat les seves vacances. Deia molt bé l'Àlex, la Gemma i el Toni que a The Yemi és una petició de Hansi Flick. Com deia molt bé l'Àlex, vol dos posicions doblades. Deia Rafinha per la banda amb Gordon, a The Yemi amb la Minyamal, Ferran i un interrogant. També ha sortit el nom de Jesse Bisigu. És un futbolista que és extrem, també, com ho és Gordon, com ho és Adeyemi, 18 anys del Bruges. És un nom que, si falla Adeyemi, és l'opció per reforçar aquesta posició esquerrana de la part dretana, per substituir la Minyamal? Us consta?
4: Jo crec que no. Jo crec que és complementària l'arribada de Bisigu, que crec que està ben encaminada,
3: sí,
4: amb la de Adeyemi.
3: O sigui, portar els dos?
4: Crec que sí.
3: Per tant, estem dient que el Barça l'any que ve juga amb fals nou. Tots són extrems, tot és a la banda, no hi ha nou, no hi ha ningú davant. No hi ha
5: que marxarà algú.
10: Això agafa força el que deia el Toni de Rafinha.
5: Sí. Si només estan fixant en extrems al mercat, és per alguna cosa.
4: I Bisigu és més un... no tant de curt termini. A Dejemi sí que és un jugador d'efecte immediat. Amb Bisigu sí que li veuen una projecció per potser en un parell d'anyets tenir més protagonisme. És a dir, seria el Ronnie Bargi d'aquest any, una mica Bisigu.
3: Si finalment no hi ha calés o no s'alinien els planetes perquè pugui arribar un nou, veieu un canvi de sistema en Flick i passar a jugar com el PSG de Luis Enrique amb un fals nou i que entrin tots per...
11: Vaya copia! Impossible. Ya soy como los chinos, que estoy haciendo copias.
5: A mi m'encantaria la Minya Mal de fals nou, però crec que encara no és la idea de Hansi Flick.
3: I no seria l'únic. Olmo també podria actuar aquí, Fermín no, també,
10: Gordon,
3: fins i tot.
10: Gordon
3: també.
5: Gordon també,
10: sí. Adeyemi.
3: Doncs ja ho veieu, és a dir, que podria ser, és una opció factible, eh? Que no vingués cap nou i que el Barça pugui mutar un pèl al sistema. Tot i que Flick és molt tossut, eh? Flick va amb el seu nou, Lewandowski no el vol allà...
10: Que és curiós perquè Julián no és nou-nou, és a dir, Julián, quan ha funcionat bé, és amb un... davant el davant. De fet, és curiós perquè, encara que vingui Julián, realment no jugaràs amb un nou com Lewandowski.
3: Pues veurem què és el que passa. Avui ja ha començat, però l'equip no comença fins al 13. Estan citats tots els que no havien jugat al Mundial i després, a poc a poc, s'aniran incorporant. És molt important aquest estiu, com sempre, la feina dels agents de futbolistes. Avui tenim el Toni, m'ha explicat que abordaríem una miqueta més la teva situació, perquè no és molt comuna d'acumular pràcticament, no 20, però gairebé 20 anys al periodisme esportiu, i fa 6 mesos, m'equivoco?
4: Una miqueta més,
3: entre 6 mesos.
4: No arriba l'any.
3: Que has passat a ser agent de futbolistes. És a dir, com et planteges aquest canvi i com va ser?
4: Sincerament, i t'ho dic res i curt, perquè jo crec que els periodistes de la generació del 90, que és el meu cas, vam, des de que va haver el cas Dis amb Neymar, els que seguim l'actualitat del Barça, hem enllaçat cada 3 dies un incendi. I això desgasta moltíssim. Primer el que va passar amb Vidal, després tot el que ha passat amb el Barça, les sancions, Negreira, la marxa de Messi, els burofacs, i això, per qui intenta seguir l'actualitat, que durant 10 anys continuadament hi hagi incendis cada 3 dies, seguir l'actualitat del Barça et desgasta molt, i en el meu cas doncs, em va cremar del tot.
3: T'ha cremat tant incendi. No sé si el fet d'acumular moltes fonts al llarg del periodisme això t'ha facilitat la feina de gent o t'ha perjudicat? Com et veuen ara?
4: Per un costat sí, perquè clar, tens accés a molts contactes, però per l'altre costat, abans, entre cometes, només demanaves informació, és una mica almoina, ara entren al joc segurament interessos econòmics, i per tant hi ha qui abans t'havia obert la porta, que ara te la tanca ben tancada. No sigui el cas, posessis el nas on no toca.
3: Abans ha explicat el Toni Joan Martí que abans estava enganxat al telèfon i ara continua enganxat al telèfon. Però què diries que és el millor i el pitjor d'aquest canvi de vida, de periodista a agent de futbolistes? El millor. Comencem pel millor, va.
4: El millor és que no hi ha res que no puguis parar 10 minuts. No? Quan jo estava seguint l'actualitat del Barça, si de sobte, de fet, em va passar. Quan el Barça va tancar el fitxatge de Lewandowski, jo estava amb la meva parella prenent una copa i vaig haver de sortir del local per intentar informar el diari, i quan vaig tornar, clar, la meva parella em va dir: escolta, marxem cap a casa, és un divendres a la 1 de la nit, ha sortit aquí per parlar per telèfon, ja se m'ha tallat el rotllo, marxem. Aleshores, clar, a nivell personal, si no ho dosifiques bé, doncs també et porta moltes conseqüències. Això és el millor. Com a gent, jo crec que no hi ha res que no puguis parar 20 minuts.
3: I el pitjor, diries que és una feina desagraïda? Abans em deies per telèfon, hi ha més taurons en aquest món que a l'oceà Pacífic.
4: Sí, el més desagraït és veure alguns tricks, que es diria en anglès, no? Per exemple, si tu li ofereixes un jugador en un director esportiu, i aquest director esportiu potser no et contesta, i al cap de pocs dies, casualment, un agent et diu que té molt bona relació amb aquest club i que si tu vols aquest jugador, ell t'ajuda a col·locar-lo.
6: Però com li ofereixes? Per WhatsApp? És a dir, tu agafes un director esportiu i li dius: escolta...
4: Sí, moltes vegades no tens opció de viatjar a Polònia. Aleshores, tu li ofereixes al jugador, el director esportiu no et contesta, però després et ve un agent: ei, tinc molt bona relació amb aquest club. Per tant, el pitjor és una mica tot, és molt fosc.
3: Entre gent sou amics? Hi ha bon rotllo? Hi ha relació cordial?
4: Com amb els periodistes. Amb alguns periodistes ets amic.
0: Rotllo excel·lent.
3: Ui, ara obrirem aquest valor, que, bueno, si voleu...
0: No, hi ha de tot. Hi ha tot, periodistes amb el que et portes excel·lentment bé i d'altres, doncs no tant.
4: I gent que et pensaves que era el teu amic i després te la clava, però a la vida també n'hi ha...
0: Home, això és un clàssic. A totes les professions i a tot arreu, i a les famílies i arreu. Vull dir que...
3: El que sí que no ha canviat és segueixen molt bona persona el Toni Joan Martí i segueix agafant el telèfon, que això no ho perdis mai. Dit això, hi ha agents de futbolistes i hi ha grans magnats, o no sé com li hem d'anomenar, Michel Kang. La Gemma Mallorca...
7: I traïdores!
3: Sí, no,
7: esperi. I traïdores!
3: Ara ja anem.
7: Ara suposo que parlarem el tema 24 hores més tard, que jo ja ahir ja vaig avisar
3: sí, ja
7: d'aquest tema.
3: Correcte.
7: Ja vaig fer l'alerta fa 24
3: sí,
7: hores,
3: Sí, senyor.
7: Periodisme de Vicentes i Deportes.
3: Sí, senyor.
7: I aquí esteu, doncs, mirant la pantalla aquesta, que resulta que està gravada. Jo pensava que era una finestra i és una pantalla, això d'aquí darrere.
0: Sí, és una
7: així
0: pantalla.
7: Esteu.
0: A bona hora ho sap, que és una pantalla. I era hora que s'ha
5: d'adonar. T'ha donat
7: ara? Sí.
0: A bona hora.
7: O sigui, que era una finestra. Sí.
5: Però escolti...
7: I vaig voler obrir, no trobava la maneta. Això és una pantalla.
3: El senyor Vicenç Martí acaba la temporada sempre força cremat i ja va explicar ahir que no li agradava gens que Alexia Putellas estigués presentant-se...
7: Però és que hi ha hagut més coses. Hi ha hagut més coses.
3: Mira, vols saber la raó principal perquè ha marxat Alexia?
7: No, no, no. El tema és que ja fa temps que està flirtejant. Això és el que heu d'explicar.
3: Però mira, de moment, ella es defensa. Com a mínim, explica la raó principal de la seva marxa.
8: El primer que vaig pensar després de 14 anys en el Barça va ser que vull continuar guanyant. Per mi va ser una decisió fàcil, perquè vull competir cada setmana. Em mudo a Anglaterra perquè estic molt emocionada de jugar en aquesta lliga, i no només jugar, sinó guanyar. Clar que hi ha un procés per això, i sé en quina posició està el club, així que vull aportar la meva mentalitat guanyadora.
9: To win everything, of course.
3: Va una lliga competitiva, molt més que l'Espanyol, evidentment, però va un equip que no juga ni tan sols la Lliga de Campions.
7: Imagina, però és igual, la qüestió és, escolta, fotre el Barça i parar la mà. Això és l'únic ètica que hi ha en aquest club, ja.
3: La pregunta que es fa Vicenç Martí és si realment ha marxat per diners. Vols saber si és això?
7: No, oh, clar, haurà marxat perquè,
0: home,
7: bueno, què per bisuteria.
3: No ho sé. A veure, què diu Àlex?
8: Per mi va ser la decisió perfecta. Sé que moltes persones diuen que és per diners, però no és així. No. Jo necessito desafiar-me a mi mateixa cada temporada i necessitava alguna cosa completament diferent del que vaig viure al Barça. Aquí no hi ha un club masculí darrere del femení. La propietària és una dona i estic en la lliga més competitiva, cosa que vol dir que puc desafiar-me a arribar als meus límits.
9: To my limits.
7: Sí, amb els meus límits també és un lloc que només plou i a l'estiu fot la mateixa que aquí i no ho faràs per diners.
3: A veure, a Mallorca, ara sense cap tipus de censura, pots explicar o buidar el pap de la forma que tu vulguis sobre Michel Kang i aquesta sortida d'Alexia Putellas.
5: A veure, primer de tot, encara que Vicenç Martí està molt empipat, comencem amb el tema Alexia. Alexia vol tancar el cercle amb el Barça de la millor manera i ho fa guanyant una Champions en el seu millor nivell, segurament que hem vist, i era el moment perfecte per marxar, tant per Alexia com per al club. El club li oferia un any i creuen que oferir-li més seria aturar la progressió de les joves. Més enllà d'això, Alexia pren la decisió de marxar juntament amb el Barça. Crec que és el moment perfecte per acabar. Ara, la decisió, doncs marxa, i ja se sabia feia mesos, encara que hi havia l'opció també de marxar a Estats Units amb la taula, de marxar a un club on la màxima propietària és Michel Kang, que això pot generar molta controvèrsia. Per què? Perquè és una dona que des del minut 1, des que ha invertit en el futbol femení, s'ha fixat en el model del Barça. Això és evident perquè el Barça possiblement o segur és el club que fa el gran salt, no?, amb l'aposta pel futbol femení. I llavors volia emmirallar-se una mica amb això, però no és que es volia emmirallar, sinó que ha anat robant peces que funcionaven al Barça. Zubizarreta, Jonathan Giralde, Araujo amb Alexia, Enguera en el seu moment, etc etc etc. Però clar, l'altra part, que és la que explica Alexia, és que marxa a un club on competirà cada setmana, això és així, perquè la Lliga Espanyola és un altre problema, perquè a dia d'avui dins del vestidor estan molt cremades amb el tema de no competir cada dia, I després marxa un club on tota la inversió és únicament per al futbol femení, no hi ha futbol masculí al darrere, i on evidentment guanyarà més diners. Això és un altre tema. O sigui, jo em crec que Alexia Putellas no hagi marxat per diners, però sí que és evident que té una proposta damunt la taula, i això jo crec que tothom ho pot entendre, on cobra millor, on competirà cada cap de setmana, quan ja s'ha cremat el que ha viscut aquí, i on ja ha donat el millor rendiment amb el Barça. És que a mi no em sembla una mala opció que...
7: Però a mi m'agradaria preguntar-te una cosa, senyora Formentera. Com és?
5: Mallorca.
7: Sí, Menorca. No, sí. Com és que no se'n va de la línia aquesta Premier d'allò? Per què no se'n va a l'Arsenal o al Chelsea? I se'n va a l'equip de la més rabiosa, de la Mourinho,
5: T'ho ha explicat ella perquè és l'únic club que no té un equip masculí darrere.
7: Bueno, i això què importa?
5: I una altra cosa, o sigui, això és evident, que li paguen molts diners a Alexia Putellas, però... Ella diu que no és el...
7: Va fotre el Barça, ja està.
5: Sí, clar, Alexia, que és el... Ha marxat del club de la millor manera, donant el seu millor rendiment. És que una cosa molt diferent seria...
7: Se'n va amb l'amiga!
5: Una cosa molt diferent seria si Alexia, amb 25 anys, 26, 27, marxa del Barça. I se'n va al club de la Michel Kang. Però és que marxa després d'haver donat tot. O sigui, el millor rendiment ja l'ha donat. I aquí, ja ho dic, un o dos anys després, si Alexis hagués quedat, hagués estat un problema per la progressió de les joves. És que era el millor que li podia passar, encara que a mi, personalment, em faci mal que Alexia Putellas hagi marxat, és el millor que podia passar pel Barça.
7: Lo mateix que dèieu amb el Leos Pepis, lo mateix que estic escoltant ara, i encara mira el Mundial el que està fent. Mira!
3: Ara, com diu el senyor Vicenç Martí, mi sorprèn que hagi un equip que no és un Champions, senyora, per exemple. És a dir, un bon repte seria poder, com va fer Messi en Paris Saint-Germain, intentar guanyar una Champions amb un altre equip.
5: D'aquí un any o dos, jo crec que... Sí? De fet, és l'aposta de Michel Kang, que aquest sigui el... És que vol que el London Lionesses es converteixi en el millor equip que hi ha a la Premier. Ara, hauran de fitxar bastant, perquè de moment, d'acord que fitxarà segurament amb Apileón, bé, de fet, segur, i Alexia Botellas, però encara li quedarà molt camí cap per recórrer, perquè la plantilla tampoc és...
3: I que haurà de fitxar molt, perquè hi han hagut moltes sortides i poden haver-n'hi més, és el Barça. Avui el seu entrenador ja havia confirmat, Pere Romeu, la seva renovació. Avui s'ha escenificat el despatx del president amb Laporta. D'entrada, resposta, Alexia.
12: Cada temporada trobo que la Lliga és més complexa, cada temporada trobo que hi ha millors equips a la Lliga, i si no estàs atent, si no estàs alerta, a la Lliga també se't poden menjar, sigui la Lliga que sigui. Hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països.
3: Malgrat la marxa nombrosa, com deia, de futbolistes, Pere Romeu, de moment, segueix sent optimista de cara a la temporada que ve.
12: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadores segurament amb més experiència i més edat, i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves, que ja hem vist que estan totalment preparades per jugar grans partits d'Europa, però que ara mateix s'hauran d'assentar per donar aquest lideratge i aquesta continuïtat en aquest equip.
3: Tinc l'esperança d'agafar-me les paraules de Pere Romeu, però estic un punt preocupat. No sé si la compartiu, aquesta preocupació, de cara a l'any vinent, perquè és Patrick Guijarro, si és que es queda, perquè Lázaro ja ens va explicar que igual pot sortir.
7: Un altre traïdor, el Guijarro.
3: Patí, evidentment. Serra Jordi, que puja amb força. Hi ha moltes jugadores que pugen, però per fer front a tot el que el Barça ha de fer front, no sé si, com diria aquell, no s'alcança.
5: No, ha de fitxar el Barça. És que és evident. El problema és que hi ha un tema econòmic al darrere, que és el que és, que el Barça no pot anar al mercat com va amb el futbol masculí. Amb el futbol femení no hi anirà d'aquesta manera. Ho fa a través de jugadores joves, hi haurà segurament una gran despesa amb algú a l'atac, però poca cosa més. Llavors, és evident que les jugadores joves han de fer una passa endavant. El que ens hauríem de replantejar és que hauria d'haver-hi un canvi perquè les jugadores volguessin tornar a venir aquí i no marxar a Anglaterra. Això és el que hauria de passar en un futur proper, perquè és que si no, o sigui, acabarà marxant tothom. I és així de trist.
3: Una bona armilla i un... A fer un curset al Barça de com blindar-se de la senyora Kang, perquè si cada any ve a picar la porta, no sé com podem frenar.
7: En roben les futbolistes i les infermeres.
3: Sí. Efectivament. Bé, ho hem de deixar aquí, però abans veureu, suposo, el França-Marroc, sí o no? O esteu tips al Mundial?
5: Sí.
4: No, i tant.
5: Partides
4: sí,
5: avui,
4: aquí veurem.
3: França l'arriba a la batre?
4: Total.
3: Sí. França, la gran favorita. Doncs bé, ens acomiadem a les 10, és aquest partit França-Marroc

0: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
1: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
2: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
5: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
8: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900-903-743.
10: Verisure.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
13: Tot allò que t'agrada,
12: molt més fàcil de trobar.
14: El que encara no has escoltat
15: i segur que t'agradarà.
16: Un nou aparador d'àudios i podcast.
17: Endreçats i a un sol clic.
18: Per triar i remenar.
19: Amb tot el contingut dels programes.
20: I també els podcasts originals de RAC1.
21: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
22: I som tots.
23: Més fàcil.
24: Més directe.
25: Més intuïtiu.
26: Més RAC1. Tots som un milió.
1: Bueno, aniríem recollint, sí. Perquè avui tenim, tal com deies, partit. T'afecta o no t'afecta?
27: Sí.
1: Ah, t'afecta.
27: Mira, pregunta del milió de dòlars. A veure qui ho sap, a quina hora s'acaba el 9-7-8.
1: És que, bueno...
28: A 3 quarts de 10.
1: Per això t'ho preguntava.
28: Sí?
27: Endavant.
29: Clar, un quart d'hora de prèvia.
27: T'ho han dit, t'ho han dit.
30: No, he fet... Jo és que sóc molt oient de la ràdio, i llavors calculo a vegades...
1: Però quan ho han dit?
30: No ho sé,
27: tu diràs, començarà a 3 quarts de 10.
30: Jo m'ho he imaginat, un quart d'hora de prèvia.
1: O sigui, però per intuïció, no perquè t'hagis informat o algú
30: per tradició,
1: ho hagi marcat a la graella de...
30: Perquè és un clàssic de les...
27: No hi ha Excel amb colors que marquen coses, no?
1: A mi fa temps que no m'arriba res.
31: Però tu, tete, con la edad que tiene, escucha esta radio que está de viejo y de muerto ya. Ponte los 40 dents, tete, loco. Que pones música buena en esta mierda.
30: Deixa'm escoltar el que vulgui.
1: Per tant, comença ja, perquè pots aprofitar un segon.
27: Sí.
1: I a més tenim incendis novament importants.
27: Ara expliquem quina és l'última hora. Vinga, va, a les 8. Bon vespre. Adéu.

0: Es reactiva l'incendi que crema des d'ahir a la nit a Guimerà, l'Urgell. Els bombers l'havien estabilitzat des de feia unes hores i ara fa una estona que ha tornat a revifar pel vent que bufa en aquesta zona. Per això, fa encara no una hora que s'ha demanat confinar unes 21.000 persones dels nuclis de població més propers, com Tàrrega, Verdú o Vilagrassa. I és que el risc d'incendi continua disparat a Catalunya, tot i que avui, en global, pel que fa als incendis, ha estat un dia més tranquil, perquè abans de dalt de Guimerà no n'han aparegut més de gran dimensió, a diferència del que va passar ahir i abans d'ahir. I és que avui la calor ha tornat a ser extrema, però la bona notícia és que la temperatura ha baixat una mica i els 40 graus no s'han superat a tantes zones com ahir, Martí Oliveres.
1: Sí, l'onada de calor està afluixant lleugerament i entre demà i dissabte es consolidarà aquest petit respir, però tot i això, de calor en continuarà fent molta i encara es podrien fregar o superar puntualment els 40 graus als punts més càlids de l'interior. A partir de diumenge es reforçarà de nou aquesta segona onada de calor de l'estiu i s'allargarà almenys fins dimecres o dijous que ve. Per tant, paciència i molta precaució perquè encara queden uns quants dies més complicats.
0: Calor i incendis, a banda, una altra de les grans notícies del dia és el mapa polític que presenta l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, però atenció, perquè Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts per Catalunya si avui hi haguessin eleccions. El partit de Sílvia Orriols fins i tot podria ser el segon partit més votat, escarrapant-li el lloc a Esquerra Republicana. El que projecta el baròmetre és que el panorama és gairebé ingovernable. Més estudis que han sortit avui, el de l'estat de salut del català, que ha presentat Plataforma per la Llengua. La conclusió és preocupant i en la línia dels últims anys el català continua en situació d'emergència, sobretot perquè la gran majoria de gent s'adreça en castellà a les persones que creuen que són de fora. Tot i així, l'entitat creu que la situació és reversible i els governs hi posen mà. I encara un estudi més rellevant que hem conegut avui sobre l'ús de les xarxes socials entre infants i adolescents destaca que les xarxes cada vegada es mengen més temps lliure dels joves i que un de cada 5 menors d'edat passa més de 5 hores al dia consumint-ne els caps de setmana. En clau cultural, avui ha mort Bonnie Tyler, una de les grans veus del pop britànic als 75 anys. La cantant galesa, amb la seva peculiar veu esquerdada, deixa èxits com It's a Heritage o Holding Out for a Hero. I també és un dels grans dies pel que fa amb la plana musical del Festival Cruïlla de Barcelona. El cartell d'avui l'encapçalen tres grans grups: Pixies, Sweat i Garbage. Ara mateix són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: L'incendi de l'Urgell i la Segarra revifa i torna a complicar les tasques dels bombers. L'incendi ja fa 24 hores que es va declarar i estava estabilitzat, però una represa important aquesta tarda fa que els bombers el tornin a considerar actiu. El foc obliga a confinar 21.000 persones a aquesta hora de poblacions com Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i la Vila de Mas. Bon dia, un nou mal de cap pel cos d'emergències en un moment molt delicat per les altes temperatures i els incendis simultanis.
2: El vent ha fet revifar un dels flancs de l'incendi de Guimerà, l'Urgell, que s'havia donat per controlat ahir la nit, però s'han encès alguns focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i alguns camps de conreu. Protecció Civil ha enviat un SOS a les poblacions afectades pel confinament i el foc també obliga a tallar a aquesta hora la carretera LV-2101. Ara mateix hi ha activades una cinquantena de dotacions i els bombers treballen en una àrea de 383 hectàrees.
0: Martí Oliveres, amb quines condicions meteorològiques treballen els bombers en aquesta zona?
1: Doncs mira, la temperatura es mou al voltant dels 33-34 graus, la humitat relativa al voltant del 25%, després d'una tarda en què la marinada, ho dèieu, aquest vent s'ha anat reforçant, com ha passat aquestes últimes tardes, amb ratxes de fins a 30, 35, 40 km per hora, fins i tot encara ara, al voltant d'aquests 15-20 km per hora. La bona notícia és que d'aquí una hora i mitja, aquesta marinada s'anirà apagant. Pujarà també la humitat relativa, tot i que li pot costar encara ben bé una hora i mitja, i la temperatura s'ha de mantenir almenys per sobre dels 30 graus fins les 10 de la nit, aproximadament. Per tant, calor intensa després d'haver arribat als 38 graus de màxima en aquesta zona sud de l'Urgell.
0: Aquesta precisament era una de les preocupacions dels bombers per avui, quan les condicions meteorològiques han estat fins i tot més que han estat més adverses que ahir. Les altes temperatures i la humitat baixa fa que qualsevol petit foc pugui suposar un problema. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, n'ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
3: Estem en unes condicions de temperatura i d'humitat que molt poc genera un incendi. La gent diu, però a veure, una burilla es pot encendre al bosc? Avui sí. Avui són d'aquests dies que això pot passar. O per passar una guspira d'un vehicle pot encendre un herbassar? Avui sí. Són aquells dies que hem d'estar especialment atents a màxima consciència a tothom.
0: Això sí, la majoria dels incendis que hi van fer anar de corcoll els bombers continuen estabilitzats i avui no n'ha començat cap d'important. Ho repassem amb la Violeta Martos.
4: Si només un dels sis ha passat d'estabilitzat actiu és el de Guimarà a l'Urgell. La resta, de moment, continuen estabilitzats. Entre ells, el de Navarcles, al Bages, un foc forestal que va començar ahir a la tarda i que va estendre's fins a afectar una indústria, una planta de tractament de residus. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees. I avui també han continuat les tasques per controlar l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental. Allà hi ha unes 180 hectàrees afectades i encara es continua treballant per reallotjar les persones que viuen a l'urbanització de la Guanta, a Caldes de Montbui. També evolucionen favorablement, ja estabilitzats, els focs a Gavà, al Baix Llobregat, el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i el de Carme, a l'Anoia. A la Bisbal d'Empordà, els bombers ja han controlat l'incendi de les Gavarres.
0: Gràcies, Violeta. I de cara a demà, la situació no millora. Fa uns minuts els agents rurals han publicat el mapa de risc d'incendi que situa 196 municipis en perill extrem. Això són 6 més que avui. A més, aquest migdia s'ha afegit un nou espai natural tancat amb la inclusió de la Serra de Montsant. Ara ja són 9: Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Massís de les Gavarres i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Tot plegat, recordem-ho, en aquesta segona onada de calor de l'estiu, que es pot convertir en una de les més llargues de les últimes dècades, perquè avui ja ha estat el cinquè dia consecutiu amb temperatures per sobre dels 40 graus. Tot i això, els propers dies la calorada afluixarà lleugerament abans no es torni a intensificar de valent la setmana que ve. Martí, avui no ha fet tanta calor com ahir, però continuem parlant de valors extrems.
1: Sí, ahir s'arribava als 44 graus a la Ribera d'Ebre, en el cas de Vinebre, també més de 42 graus, per exemple, al Dover o Ascó. Avui la temperatura ja baixa una mica i s'ha arribat als 42 graus pràcticament a la ciutat de Lleida i a Cabanes, a l'interior de l'Alt Empordà. I, en canvi, a Vinebre no s'ha arribat ni als 41 graus. És un descens de 3 graus, per tant, un descens significatiu a la Vall de l'Ebre, però encara parlem de temperatures descontrolades, sens dubte, a bona part del país. Tot i això, menys poblacions han arribat o superat aquests 40 graus.
0: I com ha d'evolucionar aquesta onada de calor i fins quan ha de durar?
1: Doncs mira, continuarem parlant d'aquesta situació almenys 7 o 8 dies més. Per tant, compte, paciència, fins dijous que ve seguirem molt per sobre del que tocaria. Aquests llindars extrems per part del Servei Meteorològic de Catalunya que ho consideren una situació d'onada de calor molt persistent, molt duradora en el temps i amb pics que podrien arribar entre dilluns i dimecres que ve, altre cop a situar-nos entre els 43 i els 44 graus. Sembla cap a dimarts, dimecres que ve. Estarem pendents. De moment, fins ara, la ciutat de Lleida ja ha arribat a 8 dies als 40 graus, com a mínim aquests 40 graus, avui recordem aquests 42 graus, 8 dies, que és el mateix nombre de dies que es va arribar aquests 40 graus o més l'any passat. Per tant, ja en una petita part de l'estiu d'aquest any ja hem superat, ja hem igualat doncs aquests 40 graus de l'estiu anterior. Déu-n'hi-do.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El govern demana mantenir la prudència els propers dies, malgrat que l'onada de calor rebaixi una mica la intensitat. Des de que va començar l'episodi, diumenge, el SEM ha hagut d'atendre 230 persones amb afectacions vinculades a les altes temperatures. 4 de cada 10 s'han pogut resoldre telefònicament, però a la resta els ha calgut una atenció presencial. Això a casa nostra, però a Alemanya, atenció a la dada, l'onada de calor de finals de juny ha provocat més de 5.000 morts al país. És el càlcul que n'han fet les autoritats avui. Són moltes més que les registrades en tot el 2025. Sigui com sigui, de tornada a casa nostra, com dèiem, tot i que demà i dissabte la calor fluixarà una mica, les temperatures encara seran més altes del que és habitual. La sotsdirectora general de Protecció Civil, Imma Soler, remarca que el cos no es recuperarà del tot de la calorada dels últims dies.
5: No demanem unes restriccions per normativa, però sí que el que estem fent és recomanar d'aquesta situació de vigilar la calor, de vigilar les hores d'insolació, no estar sota el sol, no fer esforços en hores de molta calor i sobretot tenir en compte això, que estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos ens fa anar malament.
0: Però no tothom té els mateixos recursos per protegir-se de la calor. Un estudi que publica avui l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona alerta que hi ha una gran bretxa en l'ús de l'aire condicionat. Mentre en tenen 7 de cada 10 llars de rendes altes, l'ús cau a gairebé la meitat, 4 de cada 10, en el cas de les rendes baixes, Eudald Martínez.
6: L'estudi també assenyala quins són els 39 municipis de la demarcació de Barcelona més vulnerables a la calor. Té en compte aspectes com el percentatge de zones verdes, l'estat del parc d'habitatge o el percentatge d'aparells de refrigeració. En aquesta llista negra hi apareixen municipis com Mataró, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Premià, Manlleu o Sallent. El director d'Urbanisme i Transició Ecològica de l'Hidra, Rubén Martínez, apunta més que els llogaters pateixen especialment aquesta precarietat climàtica.
7: Que la llar propietària ja més tendència a refrigerar tota la casa, i en el cas de llars llogateres hi ha una tendència a refrigerar estratègics de la casa depenent del tipus d'immoble que tinguin.
6: Per corregir-ho, l'Hidra proposa donar ajudes per instal·lar sistemes de refrigeració o rebaixar l'IVA de l'electricitat quan hi hagi episodis de calor extrema.
0: En aquest sentit, els treballadors de parcs i jardins a Barcelona han denunciat que ja han tingut dos casos de cops de calor. CGT assegura que les polseres per detectar-los que es van implementar fa un any no funcionen del tot bé. A més, apunten que no tenen uniformes adequats per suportar la calor i que la meitat dels cotxes que fan servir no tenen aire condicionat i arriben als 40 graus. La delegada de CGT a Parcs i Jardins de Barcelona, Estefania Portolés, ha explicat a RAC1 que el protocol actual no serveix.
8: Més de la meitat de vehicles que tenim a la flota de Parcs i Jardins estan sense aire condicionat i que hi ha moltes mesures en aquest protocol. El van canviant de tant. Bueno, van fent canvis, però bueno, això és una mica no, de cara a la galeria, perquè després no hi ha cap tipus de seguiment.
0: Per cert, que en aquest context de calor disparada, les biblioteques de Barcelona mantindran la vaga indefinida durant tot l'estiu. Són equipaments importants perquè es consideren refugis climàtics. Sigui com sigui, no se sap exactament quines biblioteques obriran les portes perquè la decisió depèn de la direcció de cada equipament. I enmig d'aquesta calorada, el Parlament exigeix al govern que apliqui mesures per combatre les altes temperatures. La proposta presentada per la CUP demana posar més arbres a les escoles, que les piscines municipals també obrin durant la nit i que el transport públic no circuli sense aire condicionat, Salva Carnicer.
9: El text reclama posar menys ciment als patis de les escoles i substituir-lo per gespa i arbres que facin ombra. També dona ajudes perquè les piscines públiques puguin obrir a la nit. A més, que els busos i els trens no circulin si tenen l'aire condicionat espatllat. Han defensat la proposta el CUPAIRE Dani Cornellà, Montse Vergés d'Esquerra, Jordi Monell de Junts i Lluís Mijola dels Comuns.
10: Cada dia superem el rècord de temperatura del dia anterior. Per tant, ja no comença a ser una excepcionalitat, sinó una normalitat.
11: Tenim l'obligació de prendre decisions per defensar i garantir aquests drets de les persones davant les conseqüències del canvi climàtic.
12: No fer res ens sotmet en el jou de l'estat espanyol.
13: Davant d'un risc que ja no és excepcional, no podem continuar funcionant amb respostes excepcionals.
9: No s'ha aprovat, però, sancionar les empreses que se saltin els protocols de la calor.
0: I encara que sembli increïble, davant de tot aquest panorama, avui 9 de juliol i en plena onada de calor, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat les novetats de la il·luminació de Nadal. Aquest any, que la ciutat és la capital europea d'aquestes festes, els llums arribaran a tots els districtes amb propostes noves de disseny.
2: En total s'il·luminaran 130 quilòmetres, 4 més que el Nadal passat. La regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil, destaca, per exemple, que hi haurà il·luminació d'autor a dos carrers més.
14: Incorporem com a llums de Nadal d'autor la Rambla Prim i el Passeig Maragall, amb aquesta idea d'anar extenent doncs, aquesta excel·lència i aquest disseny al màxim nombre de parts de la ciutat.
2: L'Ajuntament destinarà a la il·luminació nadalenca 4,6 milions d'euros. El 65% es finançarà a través de la taxa turística.
0: I encara a Barcelona, avui la calor torna a ser la protagonista. El Festival Cruïlla és la segona jornada de música al Parc del Fòrum i, com ja va passar ahir, les altes temperatures han marcat les primeres hores de la tarda. Molts assistents se les han empescat per refugiar-se del sol. De fet, durant els primers concerts, trobar un racó d'ombra lliure no ha estat gens fàcil. Anem en directe. Adrià García, bon vespre.
15: Sí, bon vespre. La pista dels concerts és un mar de barrets de palla. Com ahir, l'organització els ha repartit per intentar pal·liar els efectes del bat de sol. Tot i això, l'ombra continua anant d'allò més cotitzada i és que són pocs els que s'atreveixen a sortir-ne, sigui qui sigui, qui actua a l'escenari. També cues a les fonts d'aigua, sobretot entre concert i concert. Davant la calorada, de fet, alguns efectius del servei d'emergències privat que ha contractat el festival passegen pel recinte per si algú necessita assistència. És cert que a aquesta hora comença ja a bufar la marinada i, com va passar ahir, la sensació d'aixafogor va a la baixa, almenys entre aquells que prefereixen evitar les multituds i no els importa gaudir d'un concert des de certa distància.
0: A mesura que el sol va caient, la música va guanyant protagonisme i és que avui és un dels dies grans del Cruïlla. El cartell d'aquesta nit l'encapçalen tres clàssics. Pixies. També Suet. I els Garbage. Precisament els Garbage, que són els primers a saltar a l'escenari i que ho fan a aquesta hora, Adrià.
15: Garbage agafant el relleu d'aquí uns instants, vaja, a Mishima, que aquesta tarda s'han estrenat al Cruïlla. En els 16 anys d'història del festival no hi havien actuat mai. Tot i això, David Carabén es feia creus de veure tantes cares conegudes entre el públic. També Alosa, Sidoní o Mazzoni són alguns dels artistes de casa nostra que al llarg de la nit passaran pels escenaris del Cruïlla. A més, avui ha obert també l'espai del Cruïlla Comèdia, que programa tota mena de monòlegs. De fet, en els pròxims dies ja actuaran Alba Segarra, dels Teloners, o el Manel Vidal, de la Competència. Avui el Cruïlla tanca portes a 1:15, després del gran concert de la nit, el dels nord-americans Pixies.
0: Gràcies, Adrià. Per cert, que ja sabem qui s'amagava al cartell del Cruïlla sota el nom fals de Bigger Splash. El festival ha anunciat avui un concert que no estava programat i és el d'Art de Bogotà. La banda de Múrcia actuarà demà a les 9 de la nit i una de les cançons que tocaran serà el seu nou tema, que es diu justament Bigger Splash. Passen 2 minuts, 1:15, és un dels titulars del dia. El PSC tornaria a guanyar les eleccions i Aliança faria sorpasso a Junts per Catalunya si es fessin eleccions avui. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, de fet, el partit de Sílvia Orriols podria disputar fins i tot la segona plaça Esquerra. És la projecció que fa el nou baròmetre d'opinió política que consolida un panorama gairebé ingovernable. Només el tripartit d'Esquerra es podria sumar en cas d'aconseguir els millors resultats, Segiró.
16: Salvador Illa mantindria el lideratge mentre 36 i 38 diputats patint mínimament els efectes de les presumptes corrupteles socialistes. Esquerra consolidaria la crescuda amb 25 escons amb Aliança Catalana, però trepitjant-li els talons. Oriols, amb un ascens sostingut des del 2024, podria multiplicar per 12 els seus resultats gràcies a la davallada de Junts i l'entrada, segons el director del CEO, Joan Rodríguez, de votants de Vox.
17: És aquesta competició nova que hi ha clarament ara és oberta entre Vox i Aliança. Creixen totes les transferències de tots els partits cap a Aliança. Però és a Vox on aquest creixement ha estat més important, triplicant-se.
16: El PP i Vox igualarien forces al voltant dels 12-13 escons. També empatarien la CUP i els comuns amb 4-5 diputats. El resultat de tot plegat seria un hemicicle difícilment governable. El PSC, Esquerra i els comuns podrien reeditar el pacte si els tres partits els van molt, molt bé les coses. L'independentisme només sumaria si comptessin Aliança Catalana, un escenari inimaginable.
0: L'estudi apunta que els votants d'Aliança Catalana no es consideren d'extrema dreta. De fet, se situen més a l'esquerra que els del PP. Ara bé, compren les receptes del partit en matèria d'immigració i inseguretat que es consoliden com a principals preocupacions per darrere de l'habitatge, Cesc.
16: Unes preocupacions que van mica en mica a l'alça i que van retallant distàncies al malestar dels catalans per la crisi de l'habitatge, que cau lleugerament en aquest últim baròmetre. En canvi, la població és més optimista pel que fa a la situació econòmica a Catalunya. L'estudi, per cert, també apunta que 8 de cada 10 catalans creu que la corrupció està àmpliament estesa entre la classe política i la població en general. Aquest estudi també pregunta per la independència. El no es mantindria per sobre el 50% dels suports, però el sí retalla 6 punts i creix fins al 45%. Finalment, també pregunta per lideratges internacionals. Els catalans suspenen estrepitosament Donald Trump i Vladimir Putin. En canvi, aproven notablement la figura del Papa Lleó XIV, tot i que el genera força indiferència a les seves opinions.
0: El baròmetre del CEO s'ha conegut enmig del ple del Parlament i de seguida s'ha escampat pels passadissos. Aliança Catalana i Vox treuen pit dels resultats que els dona l'enquesta i també Esquerra, mentre que les files de Junts per Catalunya s'imposa el silenci, Laia Colomer.
18: Sí, a Junts fa temps que no comenten cap enquesta que es publica, tampoc les del seu, perquè diuen no l'encerta mai, i aquesta vegada el patró ha estat el mateix, tot i no comprar els resultats. Avui algun diputat reconeixia que dibuixa una tendència. Altres destacaven que cal mirar bé les dades en brut sense la cuina. En canvi, Sílvia Oriol s'ha afanyat a treure en pit en una piulada, ha dit que Aliança avança a bon ritme i que trinxarà els cordons sanitaris. També estan satisfets els despatxos de Vox. El portaveu Joan Garriga ha piulat que el seu demostra que no tenen sostre a Catalunya. Esquerra també reben de bon grat el baròmetre. El partit destaca que es consoliden com a segona força, que són els que més creixen, i que Oriol Junqueras és el líder més ben valorat, i el PSC, que es manté com a primera força, subratlla que tant Salvador Illa aquí com Pedro Sánchez a Madrid són els preferits dels catalans per ser presidents.
0: Doncs bé, sobre com queda cada partit en aquesta nova enquesta del CEO, avui l'hem preguntat a la delegada del diari Ara a Madrid, Núria Oriols, què en pensa?
19: L'enquesta del CEO és un terratrèmol per a la política catalana. És la primera enquesta d'aquest organisme públic que detecta un sorpasso clar d'Aliança Junts, i a més deixa els de Sílvia Oriol molt a prop d'Esquerra. Això obligaria qualsevol partit a fer una reflexió. És clar que el mètode que han utilitzat els juntaires fins ara no ha funcionat. No els ha funcionat comprar el marc d'Aliança i tampoc ignorar-la. No han provat de confrontar-la, que és el que d'altra banda ha fet Jordi Pujol, un dels seus referents polítics, quan ha tingut l'ocasió. Però aquesta enquesta tampoc deixa satisfeta Esquerra. Malgrat que hi ha una tendència a l'alça, és clar que Oriol Junqueras tampoc convenç com a candidat. I ja s'ha demostrat que els votants d'esquerres no són immunes a l'extrema dreta. Al contrari, el PP tampoc pot fer grans celebracions en la seva competència amb Vox, ja que Catalunya és la comunitat de l'Estat on més frec a frec estan amb els d'Abascal. I el PSC manté la primera posició a una distància còmoda, però els números també indiquen un desgast a l'hora de governar, i la suma de les esquerres és molt justa. En definitiva, si la tendència segueix així, el tsunami de les pròximes eleccions catalanes no deixarà res del que hem conegut fins ara dempeus.
0: I un dels debats recurrents en la política catalana és la fiscalitat, i en aquest sentit la consellera d'Economia no gosa dir quants anys queden perquè Catalunya assumeixi la gestió de l'IRPF. Durant el balanç de la campanya de la renda d'aquest any ha admès que encara hi ha moltíssima feina per fer, Montse Martí.
20: La consellera d'Economia diu que l'any que ve la campanya de la renda encara es farà com aquest any. Això sí, la intenció és fer un salt més i no només ampliar la plantilla de l'agència com s'ha fet aquest any. Tot i això, encara s'està lluny d'assumir la gestió d'aquest impost.
21: Hem de ser seriosos amb un tema tan delicat que afecta tantíssima gent que diu una data. És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. Si la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres.
20: La consellera d'Economia ha tornat a fer una crida al PP i a Junts, d'altra banda, a negociar el nou model de finançament. Alicia Romero diu que costaria d'entendre que es deixés passar una oportunitat com aquesta de canviar el model i aconseguir més recursos. La consellera confia que la negociació es pugui fer passat l'estiu i que el nou model quedi aprovat abans no acabi l'any. Això permetria injectar 4.700 milions d'euros al pressupost de 2027.
0: I un altre debat habitual dels últims anys és l'ús del català. Avui Plataforma per la Llengua posa dades interessants damunt la taula. Per exemple, només el 17% dels qui comencen una conversa en català mantenen la llengua davant del castellà. L'entitat que avui ha presentat un informe sobre l'estat de salut de la llengua creu que la situació és reversible i les administracions es posen, si a les administracions es posen les piles. Bàrbara Padilla.
22: Segons l'informe CAT, només 2 de cada 10 catalans s'adrecen en aquesta llengua a les persones que creuen que són de fora, i la gran majoria canvien de llengua si reben una resposta en castellà. Ara bé, també hi ha xifres positives. La meitat dels espectadors de teatre trien obres en català, davant el 30% que prefereixen el castellà. I les visualitzacions de continguts en català a les xarxes socials han crescut més d'un 70%. En parla el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
23: El català continua sent una llengua minoritzada i en estat d'emergència lingüística, però estem en una situació reversible. Cal que tots, especialment les administracions, però també els ciutadans, fem el que toca, fer complir les lleis que protegeixen la llengua i els ciutadans, sobretot, fer servir la llengua.
22: Una altra de les dades que apareix a l'informe és que només un 8% de les persones immigrants parlen habitualment en català. Ara bé, segons el mateix informe, les persones nouvingudes que saben parlar i escriure en català cobren de mitjana un 18% més.
0: Gràcies, Bàrbara. I a Madrid, amb l'absentisme laboral, se situa el el debat de l'absentisme laboral se situa al centre de l'agenda política. Avui el Consell General de Graduats Socials ha renyat els polítics per encendre un debat que diuen requereix reflexió i consens lluny de la polarització. Avui l'organisme ha presentat un informe que avala la tesi que l'absentisme laboral per baixa mèdica ja és un fenomen estructural, una tendència que augmenta, entre altres coses, per l'envelliment de la població i la incidència de la salut mental. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
1: Sí, els graduats socials alerten que l'absentisme laboral és estructural. La tassa d'absentisme a l'estat espanyol el 2025 va arribar al 5,5%. Això vol dir que en un dia qualsevol, 55 de cada 1.000 treballadors estan de baixa temporal per motius de salut. I si s'afegeixen altres causes, aquest percentatge s'enfila fins al 7%. El president del Consell de Graduats Socials, Joaquim Marchant, admet que és un problema que, a més, creix dia a dia, demana un pacte d'estat, com el de les pensions en el seu dia, i toca el crostó als polítics.
3: Debemos ser todos muy, muy cuidadosos. Las relaciones laborales de un país no se deben bañar del debate político porque son fácilmente inflamables.
1: Entre les causes que expliquen aquest increment de l'absentisme, cada vegada hi ha més gent gran que treballa, també necessiten més atenció mèdica i la salut mental, que ha fet créixer les baixes un 70% els últims 6 anys, afectant sobretot els joves.
0: Mentrestant, aquest debat ha agafat el PP amb el peu canviat i mig dividit. Feijó va proposar la reducció dels salaris pels treballadors que estiguin de baixa i que ara cobren al 100%. Però no només això, ha estat polèmic, sinó que el líder popular va comparar l'absentisme laboral amb el càncer. Avui el portaveu del PP, Borja Sémper, que ha superat un càncer fa poc, ha admès al món a RAC1 que la comparació del líder popular no va ser encertada. La presidenta Ayuso, en canvi, la presidenta de la Comunitat de Madrid, fa costat a Alberto Núñez Feijó. Roger.
1: Sí, diferents sensibilitats. Borja Sémper, que es va reincorporar a la feina i a l'activitat política el mes de maig, no fa ni 2 mesos, després de 10 mesos de baixa per un càncer de pàncreas, admet que la comparació que va fer Feijó dient que l'absentisme és un càncer no va ser correcta.
4: Tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones pues que hay gente a la que le molesta y convendría, yo creo, que seamos todos, bueno, pues que tengamos... Cierta cautela a la hora de utilizar estas comparaciones.
1: Díaz Ayuso, sense matisos, fa costat Feijó.
5: El presidente Feijó tiene más razón que un santo.
1: Ayuso diu que quan un treballador deixa d'anar a la feina perquè demana la baixa provoca una situació injusta perquè la càrrega de treball, diu, recau en els seus companys i també perjudica l'empresa.
0: Precisament la prevenció i detecció del càncer ha estat l'eix central d'una nova edició dels fòrums de La Vanguardia. Avui ha intervingut el director de l'Institut d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Josep Tabernero, que ha defensat els cribatges com la millor eina per detectar la malaltia a temps.
24: Vamos hacia ese futuro sin ninguna duda. Pero primero hay que demostrar que estos cribajes son efectivos, ¿no? Eso está claramente demostrado en el cribado de cáncer de mama, el cribado de cáncer de colon, el cribado de los tumores ginecológicos. Está demostrándose en el cáncer de pulmón.
0: Tot i això, Tabernero insisteix que no en tots els tipus de càncers els cribatges funcionen tan bé i tampoc creu que s'acabin normalitzant tant. Diu, per exemple, que detectar un tumor al pàncreas, com el que tenia Borja Sémper, encara és molt difícil i que caldrà identificar perfils de risc a través de la sang.

0: Només 2:02, un nou informe de la Guàrdia Civil esquitxa més persones de l'entorn de Pedro Sánchez en el cas Leire Díez. Ara, la policia apunta a l'excap de gabinet del president espanyol i expresident de Correus, Juan Manuel Serrano.
1: L'informe de Luco assenyala que Serrano va moure fils per col·locar la lampista del PSOE Correus en una plaça feta a mida. L'exmilitant socialista va poder retocar el perfil i requisits de l'oferta de feina per adequar-los al seu currículum. Els investigadors creuen que la trama volia situar persones de confiança a llocs clau de l'administració per influir en l'adjudicació de contractes públics i d'aquesta manera també afavorir la resta d'implicats de la trama. Tot plegat surt d'un informe de Luco, però Serrano no està investigat al cas Leire.
0: Més coses, la Fiscalia demana absoldre Begoña Gómez i els altres dos implicats pel cas de la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid.
1: L'escrit de la Fiscalia defensa que no hi ha cap prova que demostri que la dona del president espanyol hagués comès delictes. També critica el jutge Peinado per haver ordenat la retirada del passaport de Gómez. La Fiscalia creu que el magistrat especula i confabula quan diu que els escortes de la Moncloa podrien ajudar Gómez a fugir.
0: I l'Audiència Nacional envia a judici al BBVA pel cas Villarejo.
1: També jutjaran l'expresident de l'entitat, Francisco González, i 14 persones més. Els acusen d'haver contractat il·legalment l'excomissari perquè espies empresaris, polítics i policies entre el 2004 i el 2016. L'objectiu de la trama, segons la investigació, era aconseguir informació privada que beneficiés al banc.
0: Encara en crònica judicial, Amnistia Internacional carrega contra la Fiscalia pel seu paper en el cas Pegasus. Hi ha diverses investigacions en marxa i en lloc d'intentar esclarir qui va vulnerar drets de les víctimes, segons Amnistia, els fiscals només fan que frenar-ho.
1: Per exemple, oposant-se a la petició de proves o directament defensant les persones imputades, com l'exdirectora del CNI. Segons l'autora de l'informe, Virginia Álvarez, és una posició impròpia del paper que hauria de tenir.
2: Debe impulsar una investigación completa, justa y eficaz en la que se aclaren los casos, no solamente de aquellos reconocidos por el CNI, los 18 casos, sino los otros 47 cuyos móviles fueron infectados.
1: L'ONG també critica la llei de secrets oficials que permet al CNI amagar informació que podria ser clau. L'espionatge en Pegasus va afectar desenes d'independentistes, polítics, activistes i fins i tot algun advocat. Fa 6 anys que les causes judicials estan obertes i amb prou feines han avançat.
0: Als Estats Units, Donald Trump torna a ser el protagonista de les últimes hores amb un altre gir de guió. Ja estem acostumats a tenir canvis d'opinió constants en poca estona, però el cas d'aquesta matinada no deixa de sorprendre. El president dels Estats Units ha passat de criticar durament Espanya a elogiar el seu paper.
1: Trump assegura ara que Espanya s'ha redimit, literalment, perquè ha accedit a pagar una gran quantitat de diners a l'OTAN. Ara bé, com de costum, ha evitat donar cap detall que ajudi a entendre què ha acordat amb Pedro Sánchez.
3: Vaig tenir problemes amb Espanya i encara els tinc, però han remuntat d'una forma espectacular. Avui Espanya ha estat molt generosa. Els vaig dir que deixaria de comercialitzar amb ells, però ara han accedit a pagar molts diners. Si no ho haguessin fet, ni tan sols haguessin parlat, però van ser molt dolents. Es van portar malament, en la meva opinió.
1: Les declaracions d'aquesta matinada contrasten amb les que us explicàvem ahir prèvies a la cimera. Llavors, Trump havia tret tota l'artilleria contra Espanya.
3: No participen en res, no paguen, no vull res amb ells. Talleu tot el comerç amb ells, sisplau, incloses les visites. No volem res amb aquesta gent. Ja tornaran, ja veureu. Tornaran molt ràpid, però ara no hi ha res a fer. Són mala gent, no ajuden i són hostils.
1: El govern espanyol ja no sap com prendre's els cops de volant de Trump. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que no sap de què parla. Són declaracions al 24 Hores.
4: No sé exactamente a qué se refiere, es solo él podría explicarlo a lo que se ha referido. España lo que es un aliado fiable, sólido e indispensable para la seguridad euroatlántica, que cumple aquello que es necesario para la seguridad euroatlántica y cumple lo que promete. Ojalá todos los aliados pudieran decir con la cabeza bien alta lo que España puede decir.
1: Álvarez ha insistit que Espanya manté una bona relació amb els Estats Units.
0: I obrim crònica de successos. Un jove ha mort a Cubelles, al Garraf, en un presumpte homicidi.
1: Els Mossos han rebut l'avís cap a les 11 i han trobat un ferit greu amb senyals clars de violència. Poc després, juntament amb la policia local, han detingut un home de 57 anys que hauria comès el crim. Es tracta d'una persona sense sostre que viu en una tenda de campanya en un bosc a prop de la zona. Els Mossos investiguen què ha pogut desencadenar l'agressió.
0: I la policia també investiga un altre tiroteig. Aquest cop a Sabadell, algú ha disparat 3 trets sense provocar ferits.
1: Els trets van alertar els veïns de la Creu Alta cap a la mitjanit. Ho ha avançat el diari de Sabadell. Els projectils van impactar en una façana i en una persiana. El tirador va abandonar l'arma allà mateix.
0: I a Polinyà, també, al Vallès Occidental, han denunciat una agressió sexual a una menor a la Festa Major.
1: El cas l'ha avançat el diari de Sabadell, que afegeix que la víctima ja ha presentat una denúncia i que els Mossos ja haurien identificat el presumpte agressor. Tot i això, per ara, no hi ha detinguts. L'agressió s'hauria comès diumenge.
0: I encara un altre presumpte cas de violència masclista. Els Mossos han detingut un xaman que feia tocaments a dones durant sessions espirituals a Vallvidrera.
1: Segons ha avançat La Vanguardia, l'home contactava amb les dones a través de les xarxes socials i els oferia participar en trobades de caràcter espiritual. L'home aprofitava que les dones consumien substàncies al·lucinògenes per fer els tocaments. Hi ha almenys dues denúncies per casos que van passar el 2023 i el 2024. Els Mossos no l'han pogut detenir fins ara perquè el xaman havia fugit del país. Fa un mes, però, el van localitzar al Baix Ebre i ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar pel jutjat de Tortosa.
0: I a Màlaga, la policia ha detingut un home pel presumpte assassinat de la seva parella i la filla d'ella.
1: Va passar la matinada d'ahir a les Lagunes de Mijas, a Fuengirola, tot i que la Guàrdia Civil encara no descarta cap hipòtesi. Avui han detingut la parella d'una de les víctimes, una dona de 61 anys. Ella i la seva filla de 31 van morir a casa seva i presentaven ferides per arma blanca.
0: I a València, la justícia sobre el banc dels acusats, el policia que va tirar a terra d'una empenta una professora durant una manifestació.
1: Va passar el 31 de maig, però avui la jutgessa ha decidit acceptar la denúncia de la professora. L'agressió es va gravar i va córrer ràpidament per les xarxes socials per la desproporció de l'actuació de la gent. La dona de 68 anys va caure de boca a terra. S'acusa el policia de possibles delictes de lesions i d'anar en contra de la integritat moral i els drets individuals.
0: 2:09:05. La intel·ligència artificial també fa un pas endavant a Instagram. Meta ha posat en marxa Muse Image, una eina que permet modificar imatges amb intel·ligència artificial utilitzant les fotografies dels perfils públics d'Instagram. Joan Puig.
5: La companyia assegura que els usuaris poden decidir si volen que les seves imatges es facin servir o no. Si s'accepta, l'eina permetrà generar imatges falses d'altres persones a partir de les seves fotografies públiques. Una mesura, sens dubte, polèmica i, a més, aquestes persones no rebran cap notificació ni sabran que les seves imatges s'han fet servir per crear contingut amb intel·ligència artificial.
0: Per cert, que l'ús abusiu de les xarxes socials està relacionat amb una pitjor qualitat de vida dels infants i adolescents. Ho diu l'últim estudi d'UNICEF i la Universitat de Santiago de Compostela, que també destaca que les xarxes cada vegada es mengen més temps de lleure. Un de cada 5 menors i passa més de 5 hores al dia enganxat als caps de setmana. Jordi Claret.
6: El consum entre setmanes ja és molt elevat i un 9% reconeix que es dedica més de 5 hores al dia a les pantalles, però el percentatge es multiplica els dies de festa i els caps de setmana i supera el 20%. És l'estudi més ampli que s'ha fet fins ara sobre l'impacte de les plataformes en els infants i adolescents i també reafirma que l'ús abusiu afecta directament la vida dels menors. Els joves que hi passen més hores tenen més possibilitat de tenir malestar emocional com depressions, ansietat o somatització. A més, l'estudi també diu que l'ús excessiu de pantalles multiplica per 3 les manifestacions de violència de fills a pares.
0: I encara en l'àmbit de la salut, un nou dispositiu pot evitar desenes de desplaçaments als hospitals per fer analítiques de sang. L'han començat a provar en 2 centres d'atenció primària catalans. Amb una petita punxada al dit recull una mostra de sang 20 vegades més petita del normal, Benet Iñigo.
7: Aquesta tecnologia permet als pacients obtenir la mostra de sang al moment i a casa. A més, el nou sistema de contacte amb la pell pràcticament ni es nota, en lloc d'actual punxada a la vena, que fins i tot quan va bé és invasiu i més incòmode. En una entrevista a RAC1, el responsable de recerca i innovació del Servei de Bioquímica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Simós Barts, ha explicat que ara volen comprovar si l'extracció a casa permet obtenir el mateix resultat en les analítiques i si logísticament és viable.
8: I el que es busca en definitiva és aconseguir veure si el podem implementar la pràctica clínica, és a dir, a veure si les persones podrien senzillament treure's les mostres de sang a casa sense necessitat que la gent s'hagi de desplaçar.
7: La prova forma part d'un estudi europeu liderat des de Catalunya. Si funciona, pot evitar dolor i també desplaçaments a l'hospital, especialment a gent gran, persones amb mobilitat reduïda o malalts crònics que hi han d'anar sovint.
0: I ja hi ha data perquè Port Aventura estreni les dues atraccions noves d'aquest estiu. Les obres avancen a bon ritme i a finals d'aquest juliol s'obriran al públic. Més detalls des de Tarragona, Marina Pérez Gots.
9: Compte enrere perquè les dues noves atraccions de Port Aventura i la del Parc Aquàtic Costa Caribe s'estrenin. La del Parc Aquàtic serà la primera el dia 23 de juliol, mentre que la del Parc d'Atraccions serà l'última el dia 30. Es tracta de dues novetats d'aquest estiu, Coral Bay i Macamano Jungle, dues atraccions familiars que, segons asseguren, responen a les demandes del públic. Luis València, director de desenvolupament de Port Aventura, ha explicat que l'actual situació bèl·lica ha fet que tot s'allargui més.
10: Normalment no acabem d'afinar la data fins que no estem ja gairebé acabant. Però és veritat que la situació geopolítica ens ha fet que hi haguessin entregues de materials i coses que ens han fet córrer una mica més del que pensàvem.
9: A més, enguany també compten amb zones per refrescar-se de la calor.
0: I és un dels noms propis del dia, Bonnie Tyler, que ha mort als 75 anys. Ha mort a Faro, a Portugal, on residia. La van operar d'urgència fa un mes per un dolor abdominal i des d'aleshores estava ingressada a l'hospital. La cantant galesa, amb la seva peculiar veu ronca, deixa èxits com Total Eclipse of the Heart, que s'ha reproduït més de 1 milions de vegades a Spotify, o It's a Heartache, el seu primer hit publicat el 1977. I un altre dels seus clàssics és Holding Out for a Hero.

Amb aquests temes, Tyler es va convertir en una de les estrelles de l'escena pop britànica i va arribar a trepitjar els escenaris durant mig segle amb una vintena de discos publicats. L'any 2013 fins i tot va representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió. I encara música aquesta mitjanit publica en disc als Rolling Stones.

Es diu Foreign Tongues i inclou 14 cançons. És el 25è àlbum de la banda de Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Woods. I avui, aquí a la ràdio, a RAC1, estem d'estrena La Fúmiga, canta la cançó de l'estiu de RAC1.

0: Del tema Ja dormiré, un dels últims èxits del grup valencià, que aquest any s'acomiada dels escenaris. El cantant Artur Martínez ha explicat aquest matí al Món a RAC1 que és una cançó perfecta per viure l'estiu a la ràdio.
1: Jo crec que la cançó que més parla d'eixe vibe d'estiu era això. I jo crec que tots els equips que se queden fent ràdio tot l'estiu, el que crec que també necessiten és tindre eixa energia constant perquè ens acompanyen tot l'estiu i això no és senzill, eh?
2: Ja.
1: És millor estar de vacances, diria.
3: I no busqueu que jo no estigui a dormir quan s'acabe l'estiu.
0: Durant l'entrevista, Martínez ha rebut el tercer disc d'or de la banda precisament per aquest Ja dormiré.

0: 3 minuts, 3 quarts de 9 i fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Janire Galluz, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Aquesta nit arrenquen els quarts de final al Mundial de Futbol.
1: Ho faran a les 10 amb el França-Marroc en un dels duels més atractius d'aquesta ronda eliminatòria, un partit catalogat d'alt risc per les autoritats del país europeu que desplegarà fins a 20.000 policies a tot el territori nacional per fer front a possibles disturbis amb el precedent del duel al Qatar 2022, on ja va haver-hi 266 detinguts i un menor de 14 anys va morir atropellat. Espanya, per la seva part, ja prepara el duel de demà divendres a les 9 contra Bèlgica.
0: El futbol de clubs, Hansi Flick, ha tornat avui a la feina a la Ciutat Esportiva.
1: El tècnic alemany ha començat a preparar el retorn dels primers futbolistes a partir del 13 de juliol. Ho ha fet acompanyat del seu segon, Marcus Sorg, i ha coincidit ja amb alguns futbolistes com Gerard Martín, Héctor Fort i Fermín, que continua treballant per recuperar-se de la fractura d'un dit del peu. Més enllà del retorn de Flick, el Barça negocia amb el Borussia Dortmund pel davanter Karim Adeyemi. Segons fonts properes a la negociació, el club té ben encaminada la incorporació d'aquest extrem alemany de 24 anys, actualment a les files del conjunt de la Bundesliga, amb qui ja té un acord tancat.
0: L'Espanyol, l'altre català de primera, també ha tornat avui a la feina.
1: Ho fa amb el primer entrenament de pretemporada, on Manolo González ha pogut comptar amb les tres noves incorporacions. La darrera, el pivot brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que ja va ser anunciat ahir pel club i que ha estat presentat com el tercer reforç perico d'aquest mercat de fitxatges. El director esportiu, Monchi, ha deixat clar que la posició de central encara no està tancada i que no es descarten més moviments si es produeix alguna baixa més.
0: A la Lliga Femenina, el Barça ha fet oficial avui la renovació de Pere Romeu fins al 2028.
1: El tècnic del primer equip femení de futbol ha assegurat que mai ha tingut dubtes sobre la renovació. També ha explicat que és el moment de donar protagonisme a les jugadores més joves. Romeu també ha donat per fetes les renovacions de Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón.
0: I el Tour de França, cop de taula de Tadej Pogačar.
1: El ciclista eslové ha guanyat la sisena etapa del Tour i recupera el maillot groc de líder en una nova exhibició del ciclista de l'UAE, que ha coronat el Tourmalet amb 29 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Pogačar ha acabat en solitari la primera gran etapa de muntanya per davant del danès amb 2 minuts i 38 segons de diferència. A la classificació general, el mateix Pogačar té el segon classificat, Vingegaard, a 2 minuts i 42 segons.
0: I acabem parlant de tennis a Wimbledon, on ja tenim definida la final femenina.
1: Final txeca, per cert, entre Carolina Muchova i Linda Noskova. Muchova ha donat la sorpresa en eliminar Coco Gauff en 3 sets. La txeca s'ha endut el primer al Super Tiebreak, salvant fins i tot una pilota de partit. S'enfrontarà a Noskova, que s'ha desfet de l'ucraïnesa Marta Kostiuk per la via ràpida en 2 sets per doble 6-4.
0: Gràcies, Janire.
1: Fins ara.

0: acabem abans de la tertúlia saludant, com sempre, l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar avui?
1: Doncs que si algú es pensava que la polèmica al voltant del Rosco i del Passapalabra s'havia acabat, estava molt equivocat.
0: A veure, quin és el nou capítol del serial? Perquè és un serial, això.
1: Exactament. Resulta que ara Mediaset ha anunciat que demandarà a 3Media, la cadena que emet el Passapalabra, perquè consideren que la nova prova que van estrenar fa unes setmanes per substituir el Rosco encara s'hi assembla massa.
0: Sí, la prova aquella que ja vam explicar, eh?
1: Exacte, la vam explicar aquí en directe, però recapitulem un moment per si algú s'ha perdut algun capítol. Recordem que Mediaset va comprar els drets d'emissió del Rosco després que el Suprem obligués a 3Media a eliminar-lo i treure'l del Passapalabra. El programa el va substituir per aquesta nova prova que dèiem, que es diu A la Z, i en què els dos concursants han d'anar resolent també definicions de la A a la Z.
2: Tiempo, empieza por la apariencia de las personas y los objetos a la vista.
3: Aspecto.
2: Si ve, nombre de la criatura del folclore escocés descrita como una serpiente gigantesca y letal que habitaba en cuevas y valles.
3: Pasa palabra.
2: Tiempo, empieza por Z. Es
0: aquesta, la Z, sí,
1: exacte,
0: sí.
1: És aquesta prova que, tot i que pugui sonar similar al Rosco, sí que té alguns canvis, sobretot que les lletres apareixen en una línia horitzontal i no en un cercle, o que els concursants, per exemple, poden veure quantes lletres té la paraula que han d'endevinar i també poden demanar pistes, una mica com un penjat.
0: Penjat,
1: com
0: un joc de
1: penjat,
0: sí.
1: Exacte. Tot i això, com dèiem, Mediaset considera que encara té massa similituds amb el Rosco i per això avui han anunciat que denunciaran a 3Media.
0: Avui, per tant, han fet l'anunci que denunciaran.
1: Exacte.
0: Per tant, hem de seguir.
1: Sí, això s'allargarà, segurament.
0: I això ja pinta setembre-octubre.
1: Exacte.
0: Fins ara, no?
1: Fins ara.
0: Tres quarts de nou i un minut.
4: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Ja tenim aquí els tertulians d'aquest dijous, el Rafa Garrido, el Josep Manel Silva, la Maria Vila i la Glòria Barrete. Què tal? Bona nit a tots quatre.
1: Hola, bona nit.
0: Ja tenim el passapalabra sense el Rosco i amb aquest de la A a la Z en marxa, eh? Albert, si el podem escoltar una mica, Nieto.
2: Que vaya muy bien.
0: Ja veieu que va portant, ens explicava ara l'Anna, aquesta... va portant cua el litigi, eh? És a dir, Mediaset, A3 Media, Silva, tu que et va el tema aquest.
3: Bueno, sóc la Sola, que sóc l'únic que veu passar palabra.
0: No, és veritat, va. Què va passar?
4: Home, per horari no podem.
3: No, però és que el veig... Jo ho vaig dir, fent zapping d'informatius, sempre agafava l'últim tros. I algun dia vaig dir, a veure com és això. I t'he de dir que des que l'han canviat, ya no,
0: a ver, ho estan fent.
5: Sí, sí. Bajo. Sí, C. Movimiento artístico surgido en Francia a principios del siglo XX que descompone los objetos en estructuras geométricas. Passa palabra.
6: Això és exactament el mateix, no? No. La diferència que no hi ha bueno, un cercle totes les lletres.
0: Per tant, ets Mediaset, eh? Vull dir, tu denunciaries.
3: Escolta'm, jo que me l'he mirat... Puc,
0: sí, i tant.
3: Que me l'he mirat a fons els primers dies i per això tampoc no m'acaba d'agradar. Hi ha més canvis dels que sembla i no serà fàcil. O sigui, ho han fet amb bastanta idea perquè a veure què decideix un jutge si realment... Els advocats diem que les demandes i les querelles no s'anuncien sinó que es presenten, no? Ara diuen que ho faran i veurem si ho fan. Però quan ho facin, a veure com arriba el jutge i què decideix finalment, perquè han fet alguns canvis importants. Amb el primer, el format és important, perquè no és el mateix el Rosco que una cosa així allargada.
0: Una línia recta.
3: Es diu de la Z, però es podria dir de la Z a la A, perquè un concursant fa de la A a la Z, l'altre al revés, i després les pistes aquestes que dèieu que han introduït fan que el concurs sigui una mica diferent, perquè poden demanar alguna lletra de les paraules que no en saben, i a més els hi surten, saps com quan fèiem... Hi havia algun joc d'aquests? Sí, com el penjat, exacte. Surten les lletres amb unes ratlletes i saps el nombre de lletres que té les paraules, cosa que abans no passava, i a més, si demanes una pista també saps alguna lletra més. Cosa que fa que sí, són uns quants elements, i ara parlo estrictament des del punt de vista jurídic, uns quants elements que de cara a la propietat intel·lectual no serà tan fàcil que Mediaset ho guanyi. Entenc que ho facin perquè al final estan competint, i per tant estan competint amb una cosa que ara ha guanyat Mediaset i que ha pagat per tenir els drets, i per tant voldran posar-ho en marxa al setembre i a veure qui és el que guanya. Però, sincerament, no estic tan segur. Tindrem dos concursos molt similars, però seran diferents.
0: Aquí és la teva previsió.
4: Estic fascinada amb el detall de la definició. És que podries portar tu la defensa, trobo, no? Perquè, clar,
3: sí, crec que ho faria bé. I, a més, a mi m'agradava el programa. El que passa que ara ja no m'agrada tant. Per tant, vol dir que no és igual.
4: Això, clar, com a prova, no sé si serviria.
3: Sí,
4: un espectador... Exacte, un espectador té una prova que no és el mateix. Sí,
3: de fet, les audiències diuen que es mantenen. O sigui, que de moment es mantenen. Però, quan comenci la temporada i els de Telecinco facin el Rosco, ja veurem què passa. A veure si la gent fa el Rosco o fa aquest passapalabra de la Z.
0: Els del Telecinco faran Rosco sol, diguéssim?
3: Bueno, no sé què faran. Tenen el dret sobre el Rosco i faran alguna cosa més, perquè el Rosco sol no s'aguanta. Per tant, alguna cosa més faran. Aleshores, tindrem dos concursos similars a la mateixa hora, perquè, a més, aquí la competició és pel que arrossega l'informatiu posterior, perquè Antena 3 és líder d'audiència en els informatius, i, per tant, s'ha de veure què és el que passa. A Catalunya... el lideratge és a TV3, eh? Això és indiscutible.
0: No, s'ho sap tot, és com que ha estudiat el 100%.
7: Jo anava a preguntar si les audiències es mantenien o no, perquè no tinc ni idea.
3: Sí, perquè ho he llegit.
7: No, em sembla...
3: Estic preparat.
4: Com ha de ser.
3: Avui em preguntava una amiga meva, però tu quan t'inventes les coses, que et diuen, home, no, jo m'ho preparo quan vaig a les tertúlies.
0: T'inventes les coses, sí, de veritat.
3: La gent es pensa que venim aquí i que parlarem del que ens preguntis, saps? I home, ens passen un guió abans, dic perquè la gent que està escoltant, i ens
0: que no es
3: preparem.
0: Pensin que som uns tertulians.
3: Home, jo m'ho preparo, vosaltres no us ho mireu abans.
7: Per tu. Sí, però hi ha una dada...
3: No tant com jo.
7: Però hi ha una dada...
0: Tenen un fons.
7: També em preparo més les coses que més m'interessen,
3: bueno,
7: segurament.
3: Però a mi, o sigui, m'interessi o no, que aquesta cosa, que això m'interessa, ens donen un guió, jo encara que m'interessi també m'ho preparo.
0: Un guió molt flexible, molt generós.
4: Anava a dir, a mi no em passen cap guió, són temes d'accés, eh? Sí. Potser tu et passen una escaleta i a mi no.
3: Bueno, a mi em passen més coses, però perquè fa molts anys que estic aquí. Per cert,
0: Mira, ara han ensenyat un plano que també deu ser d'aquestes coses forçadament amb calçador perquè no s'assemblin tant al Rosco aquest.
3: Ah, també ho
0: de la Z, sí.
6: ara no era de cara del participant, sinó com d'esquenes.
3: D'escorfo, es diu en castellà, això. Doncs, no sé com es diu en català, d'escorfo.
0: De gairell.
3: No, però tens raó, perquè això també ho han canviat. O sigui, com que ara ja no és un rosco, han canviat la realització del programa.
6: Clar,
3: també.
6: Clar, però vull dir, és una mica forçat, no? Està clar que has anat a buscar coses que et puguin diferenciar d'això, però que parteixes d'un lloc que és claríssim.
3: El concurs és el mateix, la mateixa idea. La història és si un jutge dirà que és un plagi o hi ha suficients elements de diferenciació com perquè sigui una altra cosa. Aquesta és la, com saps tu perfectament, aquesta és l'element fonamental. Sí. És com una cançó. S'assembla o no s'assembla? Pues ha d'haver-hi uns acords mínims. On d'allò... És un tema de propietat intel·lectual i això és... hi ha molta jurisprudència, saps? Pot ser molt similar, però si hi ha alguns elements diferenciadors que el fan diferent, ja no hi ha plagi.
0: A veure, un cop fet aquesta introducció de passapalabra i d'haver-nos també presentat a tots quatre, el que farem és que estem pendents de l'última hora de l'actualització d'un incendi que tenim ara actiu a la zona de Guimerà, a l'Urgell. Abans de fer les actualitzacions estem pendents també de compareixença dels bombers. Fem una petita pausa i de seguida ordenem la informació que tenim, l'expliquem i ens posem al dia amb tot el que és la calor i els incendis, o l'incendi gros que ara mateix hi ha a Catalunya, i ordenem una mica les coses.
1: No ho sé, amb Mireia Garolera. La malaltia pulmonar obstructiva crònica no pot esperar. Darrere de cada crisi respiratòria hi ha pacients que perden salut, autonomia i futur. La ciència avança, però només transforma vides quan arriba a temps. Avançar en salut respiratòria és una responsabilitat de tots. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
10: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
11: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
10: Desbloqueja el Titan que portes dins.
1: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des

0: us hi esperem.
1: No ho sé, amb Mireia Garolera.
2: 4 minuts i les 9, estem aquí al 9C fent ja temps de tertúlia amb el Rafa Garrido, la Maria Vila, el Josep Manel Silva i la Glòria Barrete. Avui acabarem una mica més abans, no acabarem a 9:45, sinó a 9:45, perquè donarem pas aleshores al Tu diràs. Per tant, farem una tertúlia un xic més curta, però vaja, el primer tema evident per començar i per plantejar ara, en el temps de tertúlia, és actualitzar com tenim l'estat dels incendis. Que bàsicament, Pep Tormos, bona nit de nou.
3: Bona nit.
2: L'incendi que estem més pendents és el que crema a l'Urgell i la Segarra, no? Que és un foc que va començar fa 24 hores.
3: Sí, i que es va donar per controlat, per estabilitzat, per controlat, i aquesta tarda, aquesta revifada, ha fet anar de corcoll als bombers. Un incendi que torna a estar actiu. En els últims minuts, els agents rurals han actualitzat el nombre, la xifra d'hectàrees cremades, ja afecta 328 hectàrees, segons dades del els agents rurals, i d'aquestes més de 300, n'hi ha 269 que corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. I deixa'm actualitzar també una dada sobre un altre incendi, en aquest cas a Salàs de Pallars, al Pallars Jussà, un incendi que no teníem controlat, però que els bombers han activat fins a 7 dotacions terrestres. La bona notícia és que ja l'han estabilitzat, per tant, pendents d'aquesta compareixença d'aquí a pocs minuts dels bombers perquè acabin d'actualitzar diferents informacions sobre els diferents diversos incendis actius que hi ha a aquesta hora
2: al país. Per tant, hi ha la convocatòria oficial de bombers, no? Pel que dius...
3: Sí, convocatòria que s'ha fet al Parc de Bombers de Cervera, també rellevant que es faci a la capital de la Segarra, on ara mateix és una de les dues comarques afectades, tant l'Urgell com la Segarra, per aquest incendi que afecta també, com abans repassàvem, diversos municipis amb més de 20.000 persones confinades.
2: Això t'anava a dir, hi ha confinament, que és el que hem anat explicant també aquests dies, que és aquesta mesura que des de bombers ja van aplicant. Sigui, no tant perquè el foc arribi directe en aquests municipis, sinó també com a mesura preventiva per poder treballar de manera tranquil·la als bombers perquè puguin moure's sense que hi hagi tanta gent al carrer demanant aquest confinament. I en aquest cas, per aquest incendi de Guimarà, el confinament és per unes 21.000 persones.
3: Sí, que afecta bàsicament a Tàrrega, la capital de la comarca, també Verdú, Vilagrassa, Granyanella i la vila de Mas Bondia. Per tant, són diverses poblacions, tant de l'Urgell com de la Segarra, que estan afectades per aquest confinament que han demanat els bombers aquesta mateixa tarda.
2: Ara ens actualitzen des de la redacció que l'atenció mitjans, que la passarem evidentment en directe aquí a RAC1, serà de l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, el Juan Josep Bellostas, que és qui atendrà doncs els mitjans de comunicació. Quan ja sapiguem que ha de comparèixer, doncs evidentment hi donarem pas. Gràcies, Pep. Fins ara. Martí Oliveres, bona nit de nou.
4: Bona nit.
2: Com tenim la situació meteorològica a la zona d'aquest incendi?
4: Sí, aquesta zona entre l'Urgell i la Segarra encara hi continua fent molta calor. Clar, són les 9 de la nit, però és que encara ens trobem per sobre dels 30 graus en aquesta zona, entre 30 i 32 graus. La humitat relativa encara és molt baixa, al voltant del 25-30%, i la marinada, diem que s'està apagant ja, està acabant, però encara tenim una mica de vent fluix. És la bona notícia que en principi doncs ha d'ajudar els bombers aquesta nit perquè pujarà la humitat, baixarà la temperatura i perdrem força pel que fa a aquestes ventades que sí que puntualment doncs han arribat en aquesta zona al voltant dels 30, 35, 40 quilòmetres per hora. Ara, per situar-nos entre això, entre Cervera i Tàrrega, tenim 31 graus a Cervera i 32 graus a Tàrrega. La zona de Sant Martí de Riucorb, que és molt a prop d'on es va originar aquest incendi, a Verdú, doncs al voltant dels 31 graus i aquesta humitat encara per sota del 30%. O sigui que tenim condicions encara complicades, tot i que falten pocs minuts, falta una hora i escaig perquè s'acabi el dia, es pongui aquest sol.
2: Uh-huh. Pel que fa ens ho has anat explicant també aquests dies, el vent, també el que ens deies, però també la situació d'humitat, perquè això és el que ha portat de corcoll els bombers en els últims incendis, no? Que és una humitat molt baixa, i això fa que, clar, sumes una humitat molt baixa i vent, i aquí ja és el còctel i temperatura

0: temperatures molt altes i el còctel és absolut perquè comencin a cremar, no?, algunes zones forestals.
1: Sí, la persistència d'aquesta calorada que ja fa dues setmanes que ens acompanya, el que passa que sí que tècnicament doncs vam perdre aquesta categoria i després a partir de diumenge doncs sí que la vam recuperar. Estem amb aquesta onada de calor que va camí de ser històrica perquè és molt llarga i ens pot acompanyar com a mínim fins dijous de la setmana que ve. Per tant, queden encara 7 dies complicats. Tindrem aquests factors de molt poca humitat al centre del dia, es recupera la humitat durant la nit i després aquest vent, que no són episodis de grans ventades, però és la marinada, que és un vent, com diu el seu nom, que entra de mar cap a terra, que arriba molt, molt bé, com coneixen les persones d'aquesta zona de l'altiplà central de Ponent, també hi arriba aquesta marinada, a partir del migdia sobretot, i es combina amb molt poca humitat i amb molta calor. Avui en aquesta zona, tot i que no s'ha enfilat tant la temperatura com ahir, encara 38-39 graus entre Targa i Cervera, o sigui que ha fet moltíssima calor, i el problema, el pitjor, és que encara podem estar a prop d'aquests 42-43 graus la setmana que ve en aquestes comarques on tenim aquest incendi.
0: Mm-hmm. La previsió de pluja, res de res, eh?
1: Mira, tenim el patró de les tardes, el Pirineu sí que se n'escapen una mica amb aquesta refrescada momentània gràcies a aquests xàfecs, a aquestes tempestes de tarda, però a la zona de Ponent, en gran part de Catalunya, no se n'assabenta que està plovent i això de moment ha de continuar així. Per tant, a compte, perquè el perill d'incendi s'ha de mantenir alt, molt alt i fins i tot extrem, com hem anat explicant.
0: Martí, també volia preguntar-te per el perill d'incendi. Al final el mapa es va tenyint, el tenim bastant extens cap a... Era la mitjana, ara ho diem així, mitjana, com uns 200 municipis, més o menys. Les zones més que perillen més sempre és Ponent, Empordà i també la zona de les Terres de l'Ebre, sobretot, no?
1: Sí, sobretot són aquestes zones en què acaba plovent menys, durant aquesta època de l'any, i hi ha una mica una acumulació de molts dies, de moltes setmanes, de molts mesos. Ara mateix, de cara a demà, les zones en perill extrem continua sent, podríem dibuixar un eix, des de la Terra Alta fins a la Catalunya Central, passant per la Ribera d'Ebre, el Priorat, les Garrigues, la Conca de Barberà, l'Anoia i el Bages. Per tant, si tracem una diagonal pràcticament de Gandesa, Móra d'Ebre, Falset, Montblanc i saltem cap a Santa Coloma i Igualada fins a Manresa, tot aquest eix és de perill extrem. I després agafem un altre eix seguint el nord de les comarques de Ponent, des de Manresa cap a Calaf, cap a Torà, Pons, fins a saltar el Montsec i Tremp. Tota aquesta zona també tenim un eix amb perill extrem. Per tant, tot el que envolta el Pla de Lleida pel nord, pel sud i per l'est és una zona molt complicada, amb grans extensions de massa forestal, també, que és el Prepirineu, i per tant aquí és una zona delicada en cas que es declari un incendi forestal. Però bona part del país en perill molt alt i només la zona del Pirineu, sobretot la banda de Girona, doncs queda més al marge d'aquesta situació complicada, amb un perill que és moderat, per exemple, a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, fins i tot algunes zones de la Garrotxa.
0: Mm-hmm. Pel que fa a la calor, és el que deies, ara ha de baixar una mica els propers dies, ens ho has anat explicant també el sumari, aquesta tarda, etc, amb el Clapés, ha de baixar una mica i s'ha de recuperar altra vegada la setmana que ve. Per tant, tenim una setmana encara d'onada de calor, eh?
1: Sí, possiblement entre dilluns i dimecres que ve tornaríem a estar parlant del que hem viscut entre dilluns i dimarts, és a dir, una situació de calor extrema. Ahir, recordem, 44 graus de màxima a Vinebre, o sigui que de moment la cosa encara va per llarg.
0: Podem connectar ara mateix amb el nostre corresponsal a Lleida, que és el Rubén Carbonell. Rubén, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Sí, a veure, tu estàs ja situat al que és el centre de comandament que han organitzat els bombers per explicar l'última hora que hi ha de l'incendi a Guimerà, oi?
2: Correcte, estem aquí esperant la compareixença de l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, Juan Josep Llostas, que atendrà aquí els mitjans de comunicació que ens hem adreçat aquí en aquest punt, que havien, en breus instants, aproximadament 2 minuts, ens faran aquesta atenció i ens donaran més detalls del que han anat publicant bombers al llarg del dia. Pràcticament més de 60 dotacions estan aquí continuant intentant extingir aquest incendi i, com dic, en breus minuts estava prevista aquesta compareixença, en aproximadament uns 2 minuts ens han dit, i hi haurà més detalls.
0: Uh-huh. Doncs evidentment posarem en directe aquesta compareixença per saber què és el que s'està explicant aquesta última hora d'aquest incendi que està cremant en aquesta zona. Tu que has estat voltant també per aquesta zona, i m'imagino que deus veure, no sé si es percep, això, molt fum, quina és la situació, quan t'has acostat aquí al centre de comandament, Rubén?
2: Sí, no, és una cosa que m'ha sorprès molt, sobretot quan estàvem agafant l'autovia A2, a mesura que anaves avançant, i sobretot a l'alçada de Tàrrega ja es començava a notar una mica més aquest fum, però passat el que dius, no, al voltant dels 5-6 quilòmetres per arribar fins a Cervera, fins a aquest centre de control, sí que es notava aquest fum, també es feia visible, com dèiem, són més de 60 dotacions activades per aquest incendi que ha anat creixent i ha demanat el confinament de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyena i el polígon de Rimbau, amb la qual cosa us podeu imaginar que, com us estic dient, a mesura que anàvem arribant a aquest centre de comandament, el fum era visible i també pel que fa a l'olor.
0: Aquest confinament, ara que ho comentaves, de totes aquestes poblacions, Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella, també la vila de Mas Bondia, en total són com unes 21.000 persones les que ara mateix es demana que estiguin confinades. Entenem que també, en part, com a mesura de prevenció perquè els bombers també puguin treballar, no?
2: Exacte, i ara, Mireia, si sí? Contestes després, perquè hi ha l'atenció ara mateix.
0: Perfecte.
2: I per tant, podem escoltar aquí el inspector.
0: Doncs ho escoltem en directe des d'aquí, des del 9C de RAC1.
3: Soc el cap de coordinació d'aquest incendi, cap de regió de la regió Emergències Lleida. Comparec en nom del cos de bombers per informar-vos de la situació d'aquest incendi. Aquest incendi neix després d'una revifada d'un incendi que es va produir ahir al vespre a la zona de Guimerà, concretament del flanc dret. Teníem el dispositiu preparat, però l'entrada de marinada amb força velocitat ha fet que aquest flanc dret s'estirés i provoqués un nou incendi, una revifada que va en direcció nord-oest, en direcció a la població de Tàrrega, i que a hores d'ara està actiu, s'hi està treballant, ha estat evolucionant fora de control. En aquest moment podem dir que la situació de l'incendi és molt millor, val? I si no canvia la situació meteorològica, amb la baixada de la velocitat del vent, esperem que en unes hores puguem donar l'incendi per estabilitzat. Aquí, en el parc de Cervera, s'ha establert el centre de comandament i s'ha hagut de fer un alert que ha afectat diferents poblacions de la zona, concretament les poblacions de Tàrrega, Verdú, Granyanella i crec que el polígon de Rimbau i Vilagrassa, val? En total unes 21.000 persones que hi han afectades per aquesta alert. No tenim en aquest moment informació d'afectacions sobre persones ni sobre granges. Sí que hem hagut de tallar la via que comunica Verdú amb Mas de Bon Dia. Ara estan treballant 7 mitjans aeris. Ho han estat treballant perquè hem tingut que derivar part dels mitjans a un altre incendi que tenim a Salàs del Pallars. Per tant, estem continuant patint situació de simultaneïtat. A banda, tenim 14 BRPs i una desena de UPCs, vehicles lleugers.
0: És la compareixença de l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Juan Josep Bellostas.
3: Vam poder tancar tot el perímetre de l'incendi. Avui també ens estan ajudant amb els flancs, tallant els dos flancs, sobretot el prioritari, que és el flanc dret, que és el que es dirigeix cap a la població de Tàrrega. Val? I ara ens ajudaran a acabar de tancar també el flanc esquerre. Podem dir que el cap de l'incendi està bastant aturat, però ens resta treballar els dos flancs, perquè en aquells espais en què hi ha una discontinuïtat en els camps, bosquines, tot el que serien marges, hem de fer un treball quirúrgic i anar treballant sobre aquests punts perquè no s'obri de cua i faci noves carreres. Sí. Avui podria ser, estaríem en l'entorn de 100, 130, 140 hectàrees més, si el perímetre no creix.
4: Què crema? Tenim en vegetació agrícola, camps?
3: Efectivament, en aquí estem en una zona cerealística, bàsicament creme rastoll, perquè Doncs a hores d'ara la majoria de camps ja estan cosechats i a banda les bosquines que hi ha entre aquests camps.
4: Sobre el confinament, per què s'ha decretat el confinament de Tàrrega, per exemple, és pel fum?
3: El confinament es decreta bàsicament perquè és superfície potencialment afectada per l'incendi. És a dir, amb les nostres previsions, la velocitat del vent i la situació de l'incendi, en la pitjor de les situacions podria arribar a Tàrrega. Val? Treballem perquè això no passi, val? Però tot i així ens veiem obligats a fer aquest tipus de crides, doncs, per salvaguardar la seguretat de les persones.
5: Hi ha previsió d'aixecar aquest confinament?
3: Efectivament, en el moment en què es doni l'incendi per estabilitzat, aquests confinaments s'aixequen i continuem treballant per donar l'incendi per controlat. Ens ha ajudat, sí, no ha arribat al Canala, però era un dels punts en què si superava doncs, aquesta discontinuïtat o aquesta oportunitat, doncs ens complicava perquè llavors sí que estava molt a prop ja de Tàrrega.
4: Sobre la 2, en algun
3: moment... Ens hem plantejat el tancament, en algun moment doncs s'ha donat l'ordre, però veient la evolució de l'incendi doncs s'ha aixecat aquest tancament preveient que no arribaria en aquest punt.
4: Però ha estat tallada en algun moment?
3: Ha estat tallada en algun moment, però doncs hem decidit que era una mesura que no calia. Ho desconec. Sí?
5: Gràcies.
3: A vosaltres.
5: Gràcies.
0: I fins aquí doncs aquesta compareixença de l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, el Juan Josep Bellós, que ha actualitzat la situació d'aquest incendi que està actiu ara en aquesta zona, s'ha originat o es va originar i a Guimarà, a l'Urgell, i vaja, i avui doncs semblava que estava estabilitzat, ha revifat aquesta tarda en part també per al vent, i ara l'última hora que ens explica és que segueix fora de control, però creuen que confien que el podran estabilitzar les properes hores perquè Martí, la clau, ara és el que ens estaven explicant des de bombers, la clau és el vent i que consideren que el vent ha de baixar i això els anirà a favor.
1: Sí, al mateix moment també puja la humitat durant la propera hora, baixa aquesta força del vent i té molt sentit la direcció i aquest confinament de Tàrrega, de Vilagrassa, d'aquest polígon, perquè la marinada, com que entra des del sud, per entendre'ns, des de la Conca de Barberà, empeny aquest incendi cap al nord. I al nord hi ha la zona de Tàrrega, de la 2, de Vilagrassa, i per tant, deien, no ha arribat a travessar aquesta zona d'aigua, que és el riu, els Cercavins. Al sud tenim el riu Corb, i en aquesta zona mig camí entre la vall del Corb i els Cercavins, doncs és on es va a declarar. Per tant, al nord-oest ens quedaria primer Verdú, paral·lel a la C14, que és la que enllaça Montblanc amb Tàrrega, i després ja tindríem doncs, tota l'entrada, la part més potser de la plana de Lleida, no, des de Tàrrega mirant cap a la capital de la terra ferma.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I tenim aquí encara el Rubén Carbonell. Rubén?
2: Sí, estem per aquí encara.
0: Només per acabar la connexió amb tu, entenc que fan aquesta compareixença els bombers. Alguna previsió més que us diguin des d'aquí? O en principi amb aquesta actualització ja donen per encarrilada la nit?
2: De moment el que us podem avançar és que no hi ha una previsió, no? Com deia l'inspector, d'estabilitzar en breu el focus. No volen donar hora exacta, però es preveu que mitjanit, tot i que és una mica just assegurar-ho, preveuen estar estabilitzat. Per tant, jo crec que durant la nit podríem arribar a tenir novetats.
0: D'acord, Rubén, doncs qualsevol cosa, ja ho saps, línies obertes i de moment, però t'acomiado en aquest punt, d'acord?
2: Gràcies, anem parlant.
0: Fins ara, bona nit. Hem arribat d'aquesta manera a un quart de 10. Desgraciadament és com la banda sonora de cada dia i queda una setmana encara d'onada de calor, Glòria.
6: Mira, jo crec que el mateix que acabes de dir tu, la banda sonora ens haurem d'anar acostumant, perquè al final, clar, el canvi climàtic també promociona tot això, però i una de les coses que ara em sonava, no?, el confinament, és una cosa que associàvem a la pandèmia i ara el tema jo crec que és una pedagogia de ciutadania absoluta. Haurem de ser ciutadans exemplars quan ens passi això en el nostre territori i pensar que sobretot el col·lectiu dels bombers és qui està donant el do de pit aquests dies, que queden molts, que tenim uns fantàstics bombers i bomberes en aquest país, però que tots són humans i tenen límits, i caldrà també fer moltes de les coses que hauríem de fer durant l'any i no només a l'estiu. Jo crec que d'això n'hem d'aprendre.
0: Silva.
7: Mira, el Martí abans ens deia que cada dia, bueno, avui hi ha entre 15 i 20 incendis, no?, en actiu.
0: Sí, és a dir, tu obres el mapa dels bombers, que tenen, poses Focs Catalunya, hi ha diferents avisors Bombers Catalunya, que són mapes públics, i et situen tots els incendis. N'hi ha fins i tot els més petitonets, també els senyalen, i sempre, clar, t'espanta perquè en veus molts, però clar, ells ja et deixen clar també quins són els més greus, no?, els que són actius.
7: Sí, sí, però si tu veus aquest mapa cada dia, l'altre dia, el divendres, que hi havia l'incendi aquest a les Gavarres, jo em vaig quedar molt sobtant de cada cop. Veies el mapa i és veritat que hi havia de petits i hi havia de més grans, però de cop veies 20, 25 incendis al cap de setmana. No? I això per una banda, és a dir, que sí que ens haurem d'acostumar, no? Perquè tindrem un estiu que gràcies a més a que va ploure tantíssim, segurament serà menys dolent del que podria ser-ho, perquè amb la sequera encara era pitjor. Però ens haurem d'acostumar d'una banda, i després la importància que ha explicat el Martí dels vents, no? No només de la força i de la potència, sinó de d'on venen, no? La marinada, que és un vent del sud o del sud-est, és un vent molt càlid que afavoreix el creixement dels incendis. En canvi, quan canvia vent del nord, a la tramuntana, per exemple, a la costa, aquest vent, que és més potent, és un vent que és més fred i, per tant, va en contra dels incendis i, per tant, ajuda a l'extinció, no? Per tant, això també depèn molt de quan i de quina dimensió té el vent, i després d'on procedeix el vent. I un vent del sud aquests dies, que el notem quan sortim al carrer, no?, perquè és aquest vent tan africà, tan absolutament insuportable, doncs és el que està afavorint tots aquests incendis.
0: Maria i Rafa.
8: Costa de dir coses noves, però jo voldria insistir en el que s'ha dit i s'està dient molt aquests dies, que efectivament aquesta feina de prevenció s'ha de fer durant tot l'any, que hem anat abandonant els cultius, i no només els cultius, altres activitats que feien que hi hagués menys massa forestal. O sigui, avui hi ha més bosc a Catalunya que en tota la seva història recent, i això és un perill, i no ens n'hem cuidat, i no ens n'hem cuidat perquè... segurament també els sectors de gent que es dedicaven a això i que feien una gran feina social mai prou reconeguda, i que penso que fins i tot s'hauria de plantejar des de l'administració com es paga aquestes persones perquè facin aquesta feina, potser s'estan dedicant a altres coses, que és el model econòmic pel qual ha optat aquest país. I penso, i en el cas de les Gavarres, jo crec que és claríssim, no? Quanta gent que potser tenia els avis que treballaven la terra i que evitaven de retruc que hi haguessin incendis, ara es dediquen al negoci del turisme. Ho fan, evidentment, perquè tothom vol buscar-se la vida i tothom vol guanyar-se-la de la millor manera possible. Però crec que el país i tot ha estat destinat a això sense entendre les conseqüències que això podia tenir. I en el cas dels boscos és molt clar, i això només anirà pitjor, i a mi això és el que més m'angoixa de pensar. I parlava amb una amiga de la Segarra que veia aquest foc de Guimarà des de casa seva, i em deia, clar, no, ella ja ha tornat ara fa poc, ja havia nascut, i em deia, no sé, és que no sé si ens hi podrem quedar aquí a la llarga, perquè això només anirà més, i les temperatures cada vegada seran més altes, i el perill cada vegada serà més gran, i ho deia abans la Glòria, els bombers... tampoc no són herois, i després d'Horta de Sant Joan, que jugaven la vida potser amb massa facilitat, ara ja no ho fan tant, evidentment. I potser haurem d'assumir que hi haurà boscos sencers a Catalunya que cremaran, o que s'haurà d'incidir en el paisatge d'una manera que impedeixi que aquests focs es propaguin talant arbres en extensions immenses perquè facin de tallafocs, però que són moltes coses, crec, que ens hem de començar a plantejar, i ho diem sempre cada vegada que hi ha incendis, i cada vegada a l'estiu per aquestes dates n'hem de lamentar, cada vegada més per això, però no sembla que s'estigui fent gran cosa des de les administracions, i crec que és una constant. O sigui, hem sentit, parlem del canvi climàtic i de l'agenda 2030, fa molts anys que n'estem parlant, però després d'allò que és palpable i d'allò que es fa, és que ho veiem constantment, que hi ha una distància força gran entre el que representa que són les grans preocupacions dels polítics i després pensar en ampliar l'aeroport per continuar cultivant el turisme d'una manera que ja s'ha vist a tots els efectes, a nivell humà i a nivell físic i geogràfic, com està malmetent el país. Però no, sembla que tot el creixement pel creixement, sense pensar en les condicions materials de la gent ni en les condicions dins de la terra, és el que impera, i els discursos sobre el canvi climàtic van per una altra banda.
9: Mira, jo el cap de setmana, que va ser dramàtic en efectes, diguéssim, d'incendis, crec que un dels dies hi va arribar a haver 63, crec recordar, 63 focs alhora. Són molts. Vaig parlar amb un conegut meu que és bomber de fa molts anys i em va donar una visió bastant més optimista de la que jo li plantejava, perquè evidentment jo li ho plantejava des d'un punt de vista bastant catastròfic, no? Diguéssim. I em va dir, tenim consciència de tot això, cosa que fa uns anys no passava. Segona, sí que es fa molta feina a l'hivern, encara que no ho sembli. Segurament menys de la que hauria, entre altres coses, pel que tu comentaves, per un model econòmic que no afavoreix que, per exemple, es pugui fer negoci amb els boscos, que abans sí que es feia, o que el model ramader estigui infinitament, i agrícola estigui infinitament diferent al de fa unes dècades. Però ell em deia, segurament, fins i tot amb aquestes coses com fa uns anys, aquest tipus d'incendis s'haguessin produït igualment. Per què? Perquè hi ha altres efectes del canvi climàtic que no controlem ara mateix, que no podem controlar, i que, per tant, molts d'aquests incendis s'haguessin fet igual. Què passa també? Què m'explicava ell? Els bombers han avançat molt. Han estudiat moltíssim el comportament del foc i del tipus d'incendi que ara es veu. I ell em deia, si els incendis que hi ha hagut aquest cap de setmana, aquests dies, s'haguessin produït fa 10 anys, hi haguessin hagut víctimes mortals a cascoporro. O sigui, i m'ho va dir així, diu, és que estaríem parlant de desenes de morts. I això no ha passat. I no ha passat perquè els bombers també canvien la manera d'actuar. I això es pot fer gràcies a que socialment tenim una certa consciència de que les coses han de canviar. No, segurament no tota la que hauríem de tenir, però la tenim i s'aplica. S'aplica en part, com a mínim. Clar, que tenir un estiu com el que estem tenint a nivell de focs, segurament és un element per incidir més en tot el que, en tots els canvis que necessitem. Però és veritat que aquesta onada d'incendis que hem tingut fa uns anys hagués sigut infinitament més catastròfica.
0: Què vols dir, Glòria?
6: Mira, el que deia la Maria del treball de tot l'any, us posaré un exemple. Jo visc al Bru, que és un poble on tenim vinyes, tenim boscos i on tenim les cases amb un perímetre, no?, forestal bastant a prop. Durant l'any, en l'antic govern municipal, es feia una iniciativa que fan altres pobles durant octubre, novembre, que era el ramats de foc. És a dir, un ramat de cabres i ovelles d'un lloc venia, passejava durant 2 mesos pels pobles del voltant i anava netejant les cabres i les ovelles, anava netejant les franges de manera natural. Aquest ramat ja no existeix, ja no ve al poble. També perquè les facilitats que donava el govern que va canviar municipal, doncs no feia que aquest senyor pogués estar establement en un lloc, allotjament, durant 2 mesos. És a dir, aquesta feina l'havia de fer algú. Però si aquest algú, com diu la Maria, aquesta activitat ramadera ja no hi és, hi ha coses, accions petites, que ja deixen de fer-se. I una cosa que també ens costa molt als ciutadans és quan anem pel bosc i veus trossos de bosc talat. Hi ha molta gent que diu, què han fet aquí? Per què? Perquè tenim una estètica de bosc que no sabem. Ningú ens ha fet una pedagogia de que la gestió forestal no vol dir una estètica de jardins. Mm. És a dir, tenir un bosc no vol dir uns arbres fantàstics que et facin ombra. I llavors, això, aquesta pedagogia és necessària, perquè quan passa això és quan tots correm i diem, hi ha aquestes parcel·les d'urbanitzacions que estaven a tocar? No, és que això s'ha de fer el gener. I si no pot ser, doncs la burocràcia ha de facilitar que l'actuació d'ofici sigui més ràpida. No podem fer actuacions que la gent pugui demanar una petició, que tingui un accés, després de 2 mesos s'ho pensin i mentrestant passi un incendi. Per què? Perquè clar, al final és que ens crema tot el país.
0: 5 minuts i 9:15. Deixeu-me canviar de tema, perquè avui acabem una mica abans, el 9-0, acabarem cap allà a 9:15, perquè després donarem pas al tu diràs. Deixeu-me plantejar aquí a la taula un altre dels temes del dia, no? A banda dels incendis, amb clau política, avui hem conegut quina és l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el conegut també com a CEO. I el focus o un dels titulars importants del que és aquesta enquesta d'opinió pública és com quedaria el Parlament, la projecció d'escons, i el resum és que el PSC tornaria a guanyar les eleccions i Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts, gairebé igualant-se amb Esquerra Republicana, que és el partit que estaria, que quedaria en segona posició. Per tant, tindríem un PSC tornant a guanyar les eleccions, segons el CEO, Esquerra, però ja molt a prop, Aliança, que estaria superant Junts per Catalunya. Aquest és el quadre. M'agradaria una primera reflexió de tots quatre del que situa aquesta enquesta. Començo, si et sembla, per tu, Maria.
8: Jo crec que és el resultat que somiat pel PSC, i somiat pel PSC no electoral, sinó d'una enquesta, que és el que més mobilitza el seu electorat. O sigui, estan en primera posició i, per tant, és molt fàcil fer una crida al vot útil cap a ells, i, sobretot, és molt fàcil fer aquesta crida si tens en compte que hi ha Aliança Catalana, que exactament és a qui més afavoreix Aliança Catalana ara mateix. La seva existència és el PSC. El PSC aprofitarà això i voldrà aprofitar això per plantejar-se, i ho hem vist com Illa busca el xoc directe amb Sílvia Orriols moltes vegades al Parlament, crec que és clarament per això, per marcar aquest, per establir aquest marc que digui som o ells o nosaltres. I de retruc, no? El catalanisme o l'independentisme són ells o som nosaltres. Jo crec que aquí s'ha de veure quina mena de partida vol jugar Junts, que amb Aliança fins ara no ha fet res més que primer ignorar-la, després comprar-li totes les propostes, però no ha anat a un escenari de confrontació, que és el que hauria d'intentar fer, crec, perquè qualsevol altra estratègia està perduda, i això d'intentar silenciar-los i no fer-los grossos ja és massa tard, perquè si ho has intentat s'ha vist que no ha tingut cap mena d'èxit, però suposo que encara es mouren coses, hi ha altres nous actors que puguin sorgir, etc. Però crec que ara mateix aquesta enquesta afavoreix, òbviament, Aliança, que n'han sortit infladíssims, vull dir, infladíssims i ells amb l'orgull reviscolat, i sobretot afavoreix el PSC.
7: Però si vols un dia parlem de l'efecte de les enquestes, perquè és una cosa que tothom dona per fet, que la influència d'una enquesta afavoreix aquell que surt més beneficiat per la mateixa, quan en realitat és una espècie de bucle que en part influeix, però també influeix en un sentit contrari, no? Però bueno, això és un tema més llarg que podem desenvolupar un altre dia. Sobre el fenomen d'Aliança, jo crec que respon clarament a molts elements, no només a un, segurament una part de gent de sensibilitat del procés, evidentment, després un fenomen generalitzat a tot Europa, també a Espanya, també a Catalunya, perquè Vox ja té representació i té una força important a Catalunya, i ara hi ha un altre partit similar però que ocupa un espai diferencial, perquè un és nacionalista espanyol i l'altre, diguem, que en principi, tot i que crec que últimament estan descobrint que molta gent que no és independentista també els votaria, no? Que respon a aquest espai, diguem-ne, dels independentistes desencisats o tot això, no? I després perquè si analitzem amb una mica de tranquil·litat, veurem que hi ha algun element dels que ho hem tret aquí, ja sé que és un tema molt delicat, però perquè han detectat que hi ha una part important de la població, que segurament és de classes més aviat baixes, perquè els de les classes altes segurament no pateixen o teòricament el que diuen els altres que sí, que és aquest element de identificació de l'islam com un problema per a la nostra civilització, no? Perquè ho focalitzen molt en l'islam, sobretot la Oriols, que ve de Ripoll i que recorda que alguns dels terroristes de les Rambles i d'aquells dies doncs venien d'allà, no? I això és un tema que era tabú, no?, fins fa un temps, no? O es parlava molt poc, o algun partit havia sortit fa alguns anys amb això i no se'n parla, i potser és qüestió de que ho parlem amb calma, perquè potser hi ha alguns elements que es podrien identificar. El que passa que és veritat que això genera un element d'odi cap a un col·lectiu, no?, generalitzat, i és molt perillós. Però a la vegada, potser per intentar desactivar això, potser podríem intentar analitzar què és el que hi ha de veritat o no en totes aquestes coses, que potser moltes coses no són veritat, no? Però és veritat que jo crec que s'hauria d'analitzar a qui realment perjudica que hi hagi un col·lectiu de persones que pertanyen a una cultura, a una religió determinada, en segons quins àmbits, si realment els hi perjudica o no, i per què hi ha partits que amb això fan bandera i aconsegueixen aquesta presència a les enquestes. I finalment, per acabar, el tema de Junts, que jo crec que és que estan molt perduts, perquè la Maria deia que han assumit íntegrament el seu programa, però no és és veritat. O sigui, assumeixen una part perquè pensen que això... és una mica el que li passa al PP amb Vox, no? Que no saben ben bé com establir un discurs per mantenir els seus votants i no perdre'ls per una altra banda, però no deixar el que és el seu origen, no? Que no són partits que, diguem-ne, que tinguin aquest discurs contra els immigrants o xenòfob, no? Per tant, jo crec que fins que no s'aclareixin ho tenen molt malament i crec que, a més, és un fenomen que ve per quedar-se, perquè, com he dit al principi, és un fenomen que passa en molts altres països i segurament doncs, hauria d'arribar també amb una certa normalitat, si és que és així, a Catalunya. No?
0: Clar, amb tot el que estava dient ara el Silva, sí. I també amb el que plantejava Glòria Barrete, directora de Catalunya Religió, crec que també pots ara és oportú que diguis la teva.
6: És curiós perquè d'aquest tema sempre en parlem. És curiós, que el fet religió sempre és present. Però, evidentment, la valoració del CEO, cap sorpresa. No crec que ningú s'esperés que no hi hagués aquest sorpasso d'aliança, tenint en compte que és una enquesta, com deia el Silva. Hem de posar en quarantena. Evidentment, qui perd? Em sap molt de greu, però dic la democràcia perd si Aliança creix. Per què? Perquè és un partit xenòfob, un partit racista, on, evidentment, el que ha intentat capitalitzar són les prioritats que han canviat. Jo crec que el CEO també posa molt de manifest que durant uns anys les prioritats dels ciutadans de Catalunya estaven molt enfocades doncs, a les esquerres, la independència, etc. I ara ha canviat i per això la preocupació inicial és l'habitatge, és evident. Després la inseguretat, la immigració. Clar, juntes tot això i el còctel Molotov és extrema dreta. Evidentment, tant de bo això serveixi, com deia la Maria, perquè la gent se n'adoni a qui beneficia això i tant de bo sigui un toc d'atenció pels partits que han de fer de front comú per evitar que Aliança Catalana tingui el poder de ser la segona força a Catalunya.
0: Rafa.
9: Abans el Silva deia, potser s'ha d'analitzar a qui molesta que hi hagi un grup de gent practicant l'islam a prop. Jo només ho acceptaria si també analitzem què li provoca a la gent estar envoltat de gent que especula amb el seu habitatge, d'expats que fan servir el seu avantatge econòmic per desfer el seu barri.
7: Això no ho fem,
9: un segon,
7: Però això ja ho fem, no?
9: No ho fem, sí ho fem.
7: No ho fem amb el tema de l'habitatge, no?
9: No ho fem.
7: Els expats, d'això en parlem molt sovint, d'aquestes coses sense cap problema, no? Això no és un tabú.
9: Tu creus? No, clar que no és un tabú, ni parlar de l'islam tampoc és un tabú.
7: Sí, jo crec que sí.
9: No,
7: que és, una mica,
9: és un tabú parlar de racistes i islamòfobs.
7: No.
9: Però... I, de fet, no crec que sigui un tabú. És que faltes als drets humans.
7: No,
9: estàs identificant...
7: Perdona.
9: No, tu, vull dir que quan una persona surt alegrement en una tribuna o en un vídeo a xarxes dient alegrement que és islamòfoba i que està orgullosa de ser-ho i que qualsevol persona que practiqui l'islam a prop d'un altre el que està fent és perjudicant-li la seva vida,
7: fatal.
9: El que se li ha de dir és, bueno, no ho sé si aquesta persona perjudica la seva vida o no. En tot cas, segurament no és per practicar l'islam. I en tot cas, si hem d'analitzar si aquesta persona perjudica la teva vida, potser hem d'analitzar quins problemes tens. És que no pots viure en una casa i ni la pots pagar, és que estàs envoltat de gent que destrueix el teu barri o el teu poble però per qüestions econòmiques, rics que no tenen el més mínim escrúpol en especular amb els seus habitatges, o pobres que no són atesos. O sigui, i tot això no té res a veure amb l'islam. Ni amb ser del Marroc, ni amb ser de Bolívia, ni amb absolutament res. I d'això, a la gent que tem, diguéssim, per la seva vida, no se li explica tampoc. No, i això quasi és més tabú que l'altre.
7: Jo crec que en parlem
9: d'això. Per tant, jo crec que si analitzem quins són els problemes de la gent i per què els hi afecta, els hauríem d'analitzar tots. No centrar-nos en l'islam ni en gent que ve de determinats llocs perquè això sí que les estigmatitza.
7: Doncs d'acord, sí.
9: Crec jo. Dit això, crec que qui situa, diguéssim, la immigració com un problema ho fa amb una voluntat. I és amb una voluntat de que això sigui un problema. I aquest argument creix sense cap mena de prova. O sigui, perquè una persona visqui en un barri amb molta gent vinguda de fora no té per què ser un problema. Jo visc en un barri amb molta gent vinguda de fora. Mm-hmm. Quina és la diferència? Que la gent vinguda de fora que viu en el meu barri majoritàriament té més diners que jo.
7: I no trobes, perdona, Rafa...
9: Jo ho veig un problema.
7: No, dic, però... no trobes molta gent que després, fora de l'àmbit públic o de... Per exemple, molta gent, a mi sorprèn molta gent que em diu que no suporten els moros,
9: molt bé.
7: El que et diuen. No?
9: La resposta, a mi m'agradaria saber per què no el suportes. Uh-huh. O sigui, quin problema tens en veure algú que entra a una mesquita o en veure algú que té una raça diferent a la teva.
10: Sí, sí, però que el que vull dir és que això existia abans dels partits, no és que hi hagi un partit que s'ho hagi inventat, sinó que han detectat això i això s'ha convertit en l'element de propaganda electoral.
9: Perquè és molt més fàcil dir-li a la gent que els seus problemes, la culpa dels seus problemes és d'algú que està per sota seu, que té més problemes econòmics que ells, que té més dificultats per adaptar-se a la vida que ells i que té més dificultats per trobar un pis que ells. És més fàcil culpar el de baix que culpar el de dalt. Per què culpes el de baix si té més problemes que tu per viure, més problemes que tu per trobar un pis, més problemes que tu per treballar, més problemes que tu per tenir papers? Per què no culpes el de dalt que no et deixa tenir una casa a tu ni a l'altre, que no et deixa tenir unes condicions laborals dignes a tu i a l'altre? O sigui, és molt més difícil enfrontar-se al de dalt que té poder i sobretot poder econòmic per infringir-te una, diguéssim, una revenja si tu vas contra ell i per aplicar el seu poder contra tu, que tu contra el de baix. I això és un argument de populisme clàssic de tota la vida, diguéssim, aplicat a això. I per això, últimament, aquest argument ha calat més. Clar, què passa després? Que quan veiem una enquesta com aquesta, a mi el que primer em sorprèn és que dibuixa un panorama pràcticament ingovernable.
0: És ingovernable, sí, no suma res amb res. Sí.
9: Pràcticament ingovernable. Mm-hmm. O sigui, i això segurament acabaria portant a una repetició electoral. I en una repetició electoral, la teoria política diu que habitualment qui se'n beneficia és el partit que està en el govern perquè capitalitza vot útil i el populisme, sobretot d'extrema dreta, perquè és el que ara més existeix, i el populisme perquè té missatges fàcils. I quan dius, oh, és que tota aquesta gent no s'aclareixen, vota'm a mi. Uh-huh. No, això és molt fàcil. Per tant, un panorama ingovernable amb una segona volta vol dir Illa i Urriols pujant com l'espuma.
0: Introdueixo aquí un altre element de l'enquesta, i és que molts dels votants d'Aliança no es perceben com a votants d'extrema dreta.
6: Mm-hmm. Quin clàssic, també, eh? Mm-hmm. Allò de jo no sóc racista, però... Sí,
10: bueno,
6: sí, sí.
10: Perquè es considera que l'extrema dreta és un concepte pejoratiu, evidentment, mm-hmm. no? I, per tant, la gent no vol integrar-se en un concepte sota el qual està rebent un insult. És a dir, tu dius, no puc pertànyer a un col·lectiu perquè parlen malament d'aquest col·lectiu. Aleshores, jo no soy extrema dreta, però, sí. però voto aquest partit.
6: I aquesta sensació de dir és que els que hi ha no m'agraden, com de canvi, no? Com de ruptura, i dir, jo estic molt enfadat amb el sistema polític, i no és la ideologia, sinó...
10: Els motius que deia el Rafa, sí, sí, sí. És a dir, el problema és que...
9: Bueno, els problemes existeixen, reals. El problema sí, sí. és que no li solucionen. Clar. Ara, no sé, fer fora a una persona que ha vingut del Marroc i que viu al teu edifici, segurament no et solucionarà tu els problemes.
8: Clar, jo crec que més enllà dels problemes, que és evident, i estic d'acord, que tendeixen a assenyalar qui està per sota, perquè és més fàcil que qui està per damunt, hi ha una qüestió que també s'ha d'abordar, que és que el paisatge vital de molta gent ha canviat. Mm-hmm. I això, a partir d'una certa edat, doncs et causa incomoditat i et causa potser fins i tot inseguretat, però no perquè pensis que t'atracaran, sinó perquè és una cosa que no has vist mai i que allò que tu estaves acostumat a veure, que era la teva veïna, la senyora Pepeta, amb el no sé què, i a davant de... Doncs ara hi ha gent diferent que no entén la teva llengua, ni la teva ni el castellà, vull dir, no entén cap llengua perquè acaba d'arribar, i perquè si no hi ha un esforç per part de les administracions perquè tot això sigui porós, no tindran cap incentiu per aprendre la llengua, ni el català ni el castellà, i s'aniran tancant amb això. I això, a mi em sembla una realitat que està bé que la puguem adreçar en si mateixa, més enllà de l'odi que implica i de tot el que vulguem, perquè jo crec que aquí hi ha hagut un, i jo ho he dit moltes vegades en aquest estudi, bueno, en aquest estudi i en l'altre de dalt, que és que...
0: Mira, aquest és molt... Recordem la planta 15.
8: L'enyorada planta 15. Que és que realment el procés va ser el motor de vida de moltíssima gent que quan això es desfà, com un castell de cartes, s'adonen, miren al seu voltant i s'adonen que el paisatge ha canviat i que la manera que tenen de seguir mobilitzats políticament o de trobar una raó de ser no és per aquella cosa propositiva del procés, sinó per aquest element d'odi, perquè és odi i és islamofòbia, jo crec que sobretot el que hi ha no és ni tan sol racisme, jo crec que és islamofòbia, una islamofòbia que, per cert, posa menys en risc la nació si el que tu planteges és un independentisme que el que ho fan migracions vingudes d'altres llocs, però aquest és un altre tema, i això crec que és el que ha passat els últims anys, i aquí és una aliança està creixent, i podem parlar segurament dels entorns de molts de nosaltres, que crec que és el que està passant. i no adreçar aquest canvi del paisatge que és evident, em sembla que també és trampós. I entenc que amb això algú digui, no, jo no sóc extrema dreta, perquè jo no, jo crec que hi ha diferències entre Vox i Aliança, perquè una cosa és tenir l'Estat a favor i la Guàrdia Civil i els jutges i tothom, i l'altra és no tenir-la. Remant Aliança a favor dels poders fàctics que han provocat la situació actual del país, eh? I per això Emilio Cuatrecases convida Sílvia Orriols a fer coses i amb tota aquesta mena de gent. Però que crec que el problema de fons és molt més, no sé com dir-ho, molt més mundà, en realitat, de simplement de si quins són els causants dels teus problemes. I tenen a veure amb un passatge que ha canviat. I per això jo és una de les moltes coses que jo no perdonaré als partits que van promoure el procés, perquè van jugar amb una cosa que és sagrada, que és la il·lusió de la gent, durant molts anys, de manera continuada, sabent que no podien oferir absolutament res, i sense ser conscients que després d'ells això era la buidor absoluta i que la buidor absoluta portava a situacions com aquesta.
0: 30 segons per les altres 3 i anem tancant.
11: Vale.
6: Sí, jo segueixo els meus.
11: No, jo... gràcies, però mira, un minut.
6: Vinga, Silva.
11: No, perquè comprant l'argument del Rafa, crec que la Maria ha explicat molt millor que jo una part del que jo volia explicar, saps? És a dir, que hi ha una part del que passa que crec que hem de ser capaços d'explicar-ho. I et posaré altres exemples que ja no ha dit. Per exemple, jo em trobo molta gent que diu per què una noia quan té 12 anys d'aquesta, de l'islam, s'ha de tapar perquè, si no, els homes de l'islam consideren que els hi està provocant. O perquè en aquell moment la treuen de fer gimnàs perquè resulta que això, segons la seva religió, és una cosa en una escola pública o privada, normalment van a escoles públiques, doncs per què passa aquest tipus de coses? I això hem de ser capaços d'analitzar-ho, perquè segurament, per exemple, des del feminisme hi ha moltes coses aquestes que no s'entenen, no? I que a mi m'ho diuen persones
8: sí,
11: però, que
8: però
11: no ho entenc.
8: Però l'última preocupació de Sílvia Orriols són les condicions d'aquestes dones,
11: si no,
8: que s'hi poden anar a la piscina o no.
11: Precisament, perquè a ella no li preocupa això, crec que aquesta
8: cosa
11: sí que les
8: d'ella i dels seus votants,
11: sí, però ho diuen, quan parlen dels homosexuals.
0: Ho hem d'anar deixant aquí. Gràcies, Rafa Garrido, Josep Marel Silva, Maria Vila i Lori Barreto. Ja tallar-ho, però és que acabem aquí.
11: M'hem parlat de la Gaynor Hopkins.
0: Acabem aquí.
11: No, home, no, que és la Bonnie Tyler.
0: Que és la Bonnie Tyler. Un clàssic, sí. Però també anem fent referència tot el dia. Gràcies a tots quatre i bona nit. Nosaltres deixem aquí, acabem aquí el 9-6 i us deixem amb el Tu diràs. Adéu-siau.
12: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
13: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
14: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot. L'aplicació de RAC1 ara...
17: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
16: Escolta'ns al cotxe.
17: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
16: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
17: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, ara passa un minut de 3:15 d'aquest dijous 9 de juliol, el dia que sabrem qui és la primera semifinalista del Mundial dels Estats Units. Sortirà del França-Marroc, que comença d'aquí a menys d'un quart d'hora. Fins ara, cap victòria marroquina en l'historial de partits oficials entre totes dues seleccions. El França-Marroc obre, doncs, els quarts de final després del primer dia de descans que van viure ahir d'aquest Mundial. Demà jugarà l'Espanya-Bèlgica i dissabte es disputaran els dos partits de l'altra banda del quadre, és a dir, l'Anglaterra Noruega a les 11 de la nit i l'Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada. El tu diràs, lògicament, estarem pendents d'aquest partit, el primer de quarts, que és a punt de començar, i en clau Barça afegirem detalls de l'interès del club blaugrana en fitxar Karim Adeyemi, extrem alemany que juga al Borussia Dortmund. De fet, el Barça ja ha fet una primera oferta de 20 milions d'euros que el Dortmund ha rebutjat. El club en demana 40, però això sí, els blaugrana esperen que surti per menys, tenint en compte que acaba contracte el mes de juny de l'any que ve. Tot plegat en un dia de renovacions. Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça femení dues temporades més, ha renovat fins al 2028, però també de presentacions. L'Espanyol ha presentat avui el tercer reforç per la propera temporada, és el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del Paris Saint-Germain. El Girona, de la seva banda, també ha presentat un altre migcampista, Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos i ha signat per 3 temporades, i el Sabadell ha anunciat el fitxatge d'Òscar Sanz, l'excapità del Nàstic, que jugarà les dues properes temporades amb l'equip arlequinat. I en pàgina poliesportiva, sortint del futbol, el gran protagonista del dia torna a ser Tadej Pogacar. L'eslové torna a vestir del mallot groc del Tour de França després d'exhibir-se al Tourmalet i de guanyar la 6a etapa amb gairebé 3 minuts d'avantatge respecte a Vingegaard. Ara Pogacar lidera la general, Vingegaard és segon a 2 minuts i 42 segons, i Isaac del Toro, company de Pogacar a l'UAE, és tercer a 3 minuts i mig.

0: Aquest és el menú del Tu diràs, que ja comencem. De fet, tenim tota la tropa preparada per explicar-vos tot el que hem avançat en tot just 3 minutets. Xavi Puig, com estàs? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Tot bé?
1: Tot bé.
0: Tenim el Daniel avui engrescat, fora de l'estudi.
1: Però
0: sí, està
2: com
0: engrescat.
2: Com es nota que se'n va de vacances?
0: Està jugaré. Està, de fet, no sé si se'n va o ja hi és. És a dir, és una qüestió que he d'acabar de resoldre en els propers minuts. Jaume Molló, com estàs?
3: Molt bé, bona nit.
0: Un partit que no està gens malament, no?
3: No, no. No, jo crec que a priori el més xulo, el més cartell de quarts de final amb la sotscampiona i la reedició de la semifinal del 2022 que es va endur l'equip francès i que el Marroc segur que els últims 4 anys l'han tingut com una espina clavada.
0: I tant, i tant. De fet, el Marroc deuen recordar-lo, aquell partit, i l'hauran segurament visionat fins i tot, no?, en les hores prèvies o els dies prèvies aquests quarts de final.
1: Segurament, sí, tot i que ha canviat bastant aquell Marroc d'ara fa 4 anys amb l'11 que traurà avui el Marroc per jugar aquest partit de quarts de final.
0: Carlos Martínez, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com ha canviat Marroc i com ha canviat França després d'aquella semifinal que ara comentàvem?
4: Sí, dues seleccions que jo crec que han aconseguit rejuvenir-se i han aconseguit refer-se de després d'un gran èxit, perquè al final jo crec que el paper que tenen tots dos al Mundial anterior és d'un gran èxit, però que han sabut sumar jugadors de molt talent que, bueno, que els ha portat això en quarts de final, enfrontar-se avui en un partit que jo crec que tots tenim ganes de veure. Jo tinc la sensació de que no serà el partit obert que ens agradaria.
0: Sí.
4: Tinc la sensació de que Marroc plantejarà un partit tancat i crec que serà dur de pair, però bueno, anem a confiar en que el talent de França faci que el ritme de partit pugi i perquè jo crec que és el que li afavoreix en aquesta França, no?
0: Mm-hmm. Martí Molina, bona nit.
5: Hola, què tal?
0: El garrotín, ens ho vas prometre, eh? Avui és el dia que has de cantar un garrotín en directe aquí.
5: No, només he vingut pel garrotín. No he preparat res, sort que he portat el portàtil, però en funció de com vagi avançant el partit, farem uns apuntes.
0: És per la pròrroga, més a més.
5: Ui, res, no hi haurà pas. Home, no, res.
0: No hi haurà pròrroga.
5: 4 gols d'Mbappé i cap a casa, ja, solucionat.
0: No t'ho creus,
5: mira, saps què passa? Que quan et dediques a aquest ofici passa una cosa, sobretot els que fem premsa escrita. Quan tens ràdio potser tens una mica més de marge, que és que el tancament t'apreta.
0: Sí.
5: Llavors què passa? Que quan al minut 90 el partit va així i així, celebres qualsevol cosa encara que vagi contra els teus interessos morals. Vull dir, a la redacció s'ha arribat a celebrar victòries del Madrid,
0: clar,
5: victòries
0: clar.
5: De seleccions estranyes, coses...
0: Gols de Cristiano.
5: Gols de Cristiano. Sí. Vull dir, ha passat coses raríssimes perquè el tancament t'apreta. Llavors arriba un moment en què et converteixes en molt a crític, saps? I llavors una mica doncs ets marxista, però marxista de Groucho. Jo tinc uns principis i si no interessen en tinc uns altres.
0: És correctíssim. Clara Rodergas, bona nit.
2: Bona nit.
0: Estàs a punt amb els 11?
2: Sí, aquí
0: va, doncs anem als 11 d'aquest partit.
6: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: Comencem pel de França.
2: Amb una novetat, és que avui torna a l'11 Doué en el lloc de Barcola. La resta, els de sempre. Mañana a la porteria, Koundé lateral dret, Upamecano i Saliba parella de centrals, Luca Digne a l'esquerra, amb Koné i Rabiot al doble pivot, recordem que Tchouaméni encara es baixa, Dembélé per la dreta, Doué per l'esquerra, Olise en mitja punta i al davant Kylian Mbappé.
0: Aquest és l'11 de Deschamps, anem també a l'11 de la selecció marroquina.
2: Amb la baixa sensible de Saibari al terrassenc, amb Bonu a la porteria, Hakimi lateral dret i és a dir, Opi Masraoui a l'est de la defensa, Salah i Dine a l'esquerra, amb Bouadi i El Elnaoui al mig del camp, a doble pivot amb Talbi per la dreta, El Canús per l'esquerra, Unagi a la mitja punta i al davant, Brahim Díaz.
7: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animautomoció.com.
0: Abans de comentar els 11, faig ronda ràpida per la taula. Qui veu la pròrroga? Xavi Puig, la veus?
3: Sí.
0: Sí. Martí?
5: Desgraciadament, sí.
0: Carlos?
4: No.
0: Jaume?
3: Sí.
0: I Clara?
2: No.
0: Jo la veig també, jo la veig, o sigui que som 4-2, si no m'he descomptat, sí. 4-6, 2 nos, ho veurem cap a les 12 de la nit, més o menys, quan està previst que acabi els 90 minuts, si s'allarga o no s'allarga. Si s'allarga, doncs anirem pràcticament a la una, perquè aleshores hi ha penals i de més, doncs això es pot allargar fins a saber quina hora. Com a mínim, Jaume, veig que el cel És d'un sí. blau intens, sensacional, sí. aquests sí. blaus que ens agraden, oi?
3: Sí, sí, no hi ha cap mena de perill de tempesta elèctrica, hi ha algun núvol, però molta xafogó, em deia Martí Oliveres abans, espera, que m'ha enviat la informació prèvia al partit.
0: Està actiu, Martí Oliveres.
3: Sí,
0: m'ha enviat un WhatsApp a les 12:30 de la nit, diem a 31 graus a Barcelona, que evidentment no vaig entendre, dic, no calia, no calia.
3: Diu 28-29 graus, suaran fort,
0: bé, bé.
3: I fa broma dient pausa d'hidratació assegurada.
0: Sí. Molt bé, sí, molt sí, bé, Martí. Sí, sí, sí, sí. Carlos, què et semblen els 11? Què veus?
4: Veig pocs canvis. Sí, veig que França, al final, aquesta posició de dues és la que més ha anat trontollant durant el Mundial. La resta, al final, són faves comptades. És veritat que Tchouaméni ha entrat un parell de partits, però sembla que ara... Deschamps, que és d'idees fixes i clares, ha apostat definitivament per Manu Koné, la resta són els que estan jugant i jo crec que d'aquí al final del Mundial, perquè sí, perquè anava a dir, si hi ha un daltavall, eliminats i cap a casa per tant, jo crec que ell d'aquí fins on arribin anirà pràcticament amb aquest 11 que són faves comptades. De França què podem dir? Per mi, o sigui, a nivell ofensiu són amb diferència, però amb una diferència abismal, el millor equip del campionat de llarg. Ahir us escoltava a la nit, quan tornàvem al cotxe i tal, i us escoltava i tal, i parlàvem també de la línia defensiva. Jo amb la línia defensiva de França tinc només un puntet, que és, per mi, Saliba i Upamecano són dos jugadors d'una exuberància a nivell físic brutal. Crec que són jugadors molt forts en els duels, però també crec que són jugadors, i més encara Upamecano que Saliba, tendents a l'errada inesperada. És a dir, són dos jugadors que, tot i tenir un nivell top en moltes coses, de vegades tenen errades d'infantil. Mm-hmm. I això, en un sol partit, et pot matar. Ara bé, fora d'això, clar, és que se li veuen poques fissures.
0: Clar.
4: Què m'imagino? Que sí, que Marroc intentarà un partit de ritme baix per intentar que aquests jugadors no puguin córrer. I en quant a l'11 de Marroc, doncs la llàstima que ens perdem a Saibari, que crec que és un jugador que

0: elit mundial, tot i que ara juga a Aràbia Saudí, però crec que és un porter que de moltes, moltes garanties, que ja ho ha demostrat durant aquest Mundial.
1: Sí, Uabi jo crec que fa clarament un pas enrere, veurem com li surt. És lògic, davant del potencial que té França, i després també llegia que es parlava molt d'un canvi de tendència entre Regragui i el seleccionador actual, i Uabi, i al final, més o menys, com deia en Carlos, no ha canviat tant, vull dir que és un equip sòlid, que sí, que clar, té jugadors que quan es despleguen sobretot al contraatac, doncs poden fer mal, no?
0: Jo crec que amb el seleccionador actual hi ha una persona al darrere, que és Joao Sacramento, que és un portuguès, que el van incorporar com l'assistent principal, que crec que té molt a veure en aquesta capacitat que ha mostrat Marroc en aquest Mundial, perquè amb Regragui sí que tinc la sensació que eren molt plans, o sigui, és a dir, el pla era sempre el mateix. Jo crec que el que potser els fa una mica diferents és que ells, amb aquest cos tècnic actual, han sabut una mica mutar. És a dir, en base al partit que tenien, eren capaços o bé de plantejar un partit com el que esperem avui, tancat, i a esperar i a patir, com també són capaços d'anar més endavant, mostrar més talent, sobretot a partir de tres quarts, més jugadors amb desequilibri... Bueno, veurem, però ja dic, jo la versió que m'espero avui és la versió més dura de Marroc del que hem vist en els últims 4-5 anys.
2: Sí, canviant de plans, per tant, amb el que li hem vist en aquest Mundial, que és una selecció que, no, que ha apostat per un joc bastant, bastant ofensiu, però avui no, jo estic d'acord que potser sí que és el millor plantejament, d'esperar-los una mica i intentar sortir amb velocitat quan recuperin la pilota, perquè si no potser prendran mal.
3: Bé, el precedent de fa 4 anys sempre ajuda, i al final França és una selecció molt més bregada i amb molt més coneixement d'aquestes situacions, també pels seus futbolistes, i el Marroc està entrant en aquest procés, i per tant hi arriba un punt en què també t'has de bregar i has d'aprendre dels errors. I el més normal, encara que a nosaltres ens agradi un futbol d'un altre tipus, és que siguis conservador quan et trobes aquest tipus de moments del Mundial, perquè saps que un error et penalitza el doble que no pas un encert et dona. Llavors, és normal que aquests plantejaments... Bé, no sé, potser ara d'aquests 5 minuts ens desmenteixen, però dubto que veiem futbol xampany avui, sinó que més aviat sigui una cosa que ens costi una miqueta de mastegar. Però és que al final el premi és tan gran que a Marroc és igual. És dir, no, si Marroc arriba a les semifinals i s'han tancat al darrere i han marcat un gol de córner, no tinc en compte, ja no crec que hi hagi manifestacions contra el seleccionador i contra l'equip. Vull dir que al final hem de ser pràctics i deixar-nos, ja ho coneixem. Vull dir, tenint un equipàs que té un futbol que jo crec que podries exprimir una miqueta més a nivell visual, però és el que ell creu, el que ha confiat tota la vida, i evidentment a aquestes altures de la pel·lícula el canviaràs.
4: Va, que farem una pausa molt curta d'un minut i mig i de seguida tornem.
5: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
6: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1...

0: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
1: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
0: Desbloqueja el Titan que portes dins.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
4: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
5: Un minut passa de les 10 i un segon des que ha començat el partit entre França i el Marroc avui a Boston, primer partit dels quarts de final d'aquest Mundial dels Estats Units.
6: I el Marroc fent també com va fer França l'altre dia i com fa el PSG de Luis Enrique, pilotada cap endavant, directament a fora perquè serveixen els francesos que, ara ho comentàvem fora de micròfon, van completament de blanc avui, res de blues. Avui són completament blancs.
7: No els ha sortit gaire bé, per això aquest llançament. No. Vull dir que no ha anat massa a prop del corna, ha anat massa a mig d'alt.

0: el camp gairebé, aquesta sí. pilota.
1: L'altre dia no sé quin partit era, que tan malament va sortir que no va sortir ni per la línia de banda, és a dir, que es va quedar potser a 5-6 metres de la línia de banda, que clar, evidentment, aleshores no té cap mena de sentit aquest servei de centre.
2: Primer comentari tècnic, càmera molt avall i llunyana, no? M'ha semblat que, bé, potser costarà una mica avui.
3: Sí, eh?
2: Sí. Està bastant baixa, que això...
1: Baixa
2: mira.
1: Sí que està, sí.
2: Sí, però...
1: Llunyana això... també la veus, sí, llunyana?
3: Jo no la veig tant.
2: Un palet.
1: Jo la veig baixa, sí, o potser més baixa del que és habitual, perquè estem acostumats a una càmera més alta, segur, però llunyà, jo la veig...
2: Sí. Vols dir que potser d'anar a l'òptica, no? Rocamora?
1: No,
2: si no és descartable,
1: no
2: eh?
1: Jo, qui t'ho digui.
2: Estem acabant la temporada, vull dir...
4: Sí, cada final de temporada fa ser revisió.
2: No, però crec que aquesta serà necessària.
4: Sí, quan acaba la temporada, 30 de juny, però en aquest cas 19 de juliol se'n va a l'òptica.
1: Primers instants, doncs, d'aquest partit entre
4: li
1: França.
4: Li posen marcadors, no li posen lletres a l'òptica. Li posen marcadors.
2: Sí, sí, veus el jugador de l'altra banda?
1: I càmeres, no? Tira esta càmera diferents.
2: A veus allà aquí el dorsal de l'extrem marroquí?
3: L'afegit, que és el més... El que costa més de veure sempre sí, és l'afegit. Sí. I per tu és important, perquè és quan sí. has de demostrar que tens aquest talent,
2: és
3: aquest
2: important.
3: Do...
2: Què vol dir que de demostrar? Encara de demostrar?
1: No, ja no, ho has demostrat.
4: Res de demostrat, res.
3: Ho has demostrat. Vull dir, ho has de dir meu alta, saps?
2: Bé.
1: De qui diuen que ha de sortir... O vaja, molts pensen que d'aquí sortirà el campió del món, que França és qui ocupa unes quantes primeres posicions a travesses que ha fet la gent, o porres, o el que vulgueu, d'aquest sí. Mundial.
2: Prediccions d'opta, fins i tot.
1: Exacte, sí. Vull dir que molts creuen que serà França, d'altres no ho tenen tan clar. De fet, mira, ahir parlàvem amb els Alberts, amb l'Albert Blay i l'Albert Fernández, un sí, el Blay el posava a la final, però no el feia guanyador, i l'altre ni el posava a la final. L'Albert Fernández va apostar per una final Anglaterra-Espanya. Imagina't que és el que poca gent li he vist, perquè hi ha molts que posen Argentina, però, ostres, fer coincidir Anglaterra i Espanya, que pot ser, pot ser que aquestes alçades de campionat, evidentment que pot ser, només faltaria. Però vosaltres què penseu? Per exemple, Martí, del que és una final o una possible final, quina veus tu?
5: Clar, a veure, el cor sempre et fa tirar cap a Messi, però jo crec que ja, vull dir, la conya de l'altre dia ja va ser una miqueta massa i jo no diria que el recorregut s'acabarà aviat. L'opció d'un França-Anglaterra és bastant probable. Tinc el dubte o l'asterisc de què passarà amb Espanya. Si a la mínima mal estigués al 100% i no hi hagués aquesta col·lecció de baixes als extrems que fa que en el fons en atac penalitzis bastant, veuria moltes més opcions a la selecció espanyola que no pas ara. Per tant, sí que m'inclino a pensar que si, sobretot si França arriba a semifinals, que és molt candidata per ser finalista. I d'altra banda, potser està una miqueta la cosa més oberta, però potser per galons i per solidesa i per tot, Anglaterra sembla que és qui té les coses més clares a totes les línies, perquè Argentina al final és Messi i poqueta cosa més.
3: Primer intent de França, Mbappé amb un xut des de la frontal que Bono ha hagut d'enviar a córner. No crec que anava al lateral o al, no sé si anava dins, però l'ex del Girona, entre d'altres, no ha volgut complicar-se la vida, enviar la pilota a córner, que ja sàpiga la selecció francesa, amb la centrada d'Mbappé i un altre cop Bono providencial, ara diria que era remat d'Upamecano, dues consecutives de França en què el porter marroquí ha hagut d'intervenir. Primer avís de l'equip de Deschamps.
1: Ja han tret els rems, els jugadors del Marroc, perquè avui em sembla que els tocarà remar. És tot just al minut 4 i aquesta era claríssima, perquè aquesta és una rematada a boca de gol, pràcticament a un metre i mig de Bonú, que s'ha trobat. Jo crec que el porter del Marroc se l'ha trobat més que la refusada a ell. Carlos, tu quina final veus? O quina final t'imagines?
6: Jo m'imagino... Sí, o m'agradaria imaginar-me un França-Anglaterra, sempre un França-Argentina, però crec que un França-Anglaterra. O sigui, per mi França, primer, pel talent ofensiu que acumula, i després, pel que ha dit el Martí, que coincideixo plenament en aquesta opinió, és a dir, jo no veig Espanya en el seu millor moment per enfrontar aquesta França. És a dir, tu per enfrontar aquesta França i guanyar-li des de ser dominant, has de tenir a Lamine en la seva millor versió, has de tenir a Pedri en la seva millor versió, has de tindre a Nico Williams en la seva millor versió, i crec que Espanya no té cap d'aquestes coses ara mateix. Llavors, jo tinc dubtes en un hipotètic enfrontament Espanya-França, tinc dubtes del paper d'Espanya. Ah, que en un partit tot pot passar, evidentment. Però jo ara mateix, el potencial que observo en França, hòstia, jo la sensació que em dona és que amb el pragmatisme de Deschamps i aconseguir que la pilota els hi arribi mitjan condicions, els quatre de dalt, és que amb això ja tenen molt guanyat. I és aquest punt en el que jo a Espanya li veia l'Eurocopa passada, és a dir, que tu l'Eurocopa passada a Espanya veu malament com li arribés la pilota uns de dalt, la liaven, i ara aquest punt no el té Espanya. O sigui, Espanya necessita elaborar molt més, ser molt més dominant des del joc, i aquesta França no és fàcil que et deixi fer això. I per l'altre costat, veig, o sigui, com a bloc ara mateix, veig millor Anglaterra que Argentina, però crec que en aquestes competicions curtes hi ha una part d'història, d'èpica, que Argentina la té i que Anglaterra fa molts anys que no. Mm-hmm. Llavors anem a veure què passa, no? En un enfrontament o en un hipotètic Anglaterra-Argentina a semifinals, veuríem què passa. Però jo crec que aquí, si tu em dius per jugadors, per ordre, per talent inclús, Anglaterra, però Argentina té Messi.
1: Sí, té Messi i 10 gladiadors que l'envolten, que corren i lluiten i breguen i el que faci falta per ell.
6: Clar, i al final...
1: I el mantegen, fins i tot, sí, si cal, després quan acaba el partit.
6: Al final, és que l'animal aquest amb 39 anys ha fotut 8 gols en un mundial.
1: Sí.
6: Jo crec que no tenim... O sigui, encara ara, quan passi el temps, començarem a donar-li forma...
1: Perspectiva, no?
6: Perspectiva a l'animalada que està fet aquest tio, perquè clar, que el faci Mbappé, que està en el seu millor moment futbolístic probablement de la seva carrera, doncs em sembla fins a cert punt normal, però clar, que ho faci un tio amb 39 anys que estaven dient, no, que la MLS, que se'n va, que està retirat, que no té ritme, que no sé què, i de sobte arriba aquí, fa 8 gols.
1: És una bogeria absoluta. De fet, és el seu millor registre en un Mundial i l'ha fet amb 39 anys. El segon millor registre el va fer amb 35 anys. És a dir, aquest és Leo Messi i són les seves credencials.
6: Però és que si dintre de 4 anys el poses amb 43...
1: Sí, és probable.
6: Jo no sé si voldrà jugar-lo o no voldrà jugar-lo, però si el poses amb 43 a jugar-lo... És que si no farà 8, en farà 5, però sí, però continuarà marcant diferències, perquè no és un tema físic.
1: És talent
6: i és capacitat per entendre el joc.
1: Uh-huh. És talent i sempre és exacte al lloc on toca. No saps com, perquè va caminant als llocs. És a dir, aquest home no és que vagi corrent, no? Però sempre hi és. És a dir, està amb la posició correcta. És intel·ligència tàctica el que té aquest home i l'ha tingut de sempre. Més ràpid que Dembélé, que Mbappé, eh? És a dir, fa cosa de 15 minuts. Estava explicant-nos la prèvia, sí, d'aquest partit a DAZN. I Javi Muñoz ja és a l'estudi de RAC1. Javi, com estàs?
7: Què tal? Molt bona nit.
1: Bona nit.
7: Aquí la màgia de la tele i de la ràdio, no? Sí, canvi de lloc instantani, gairebé.
1: I dels taxis, fins i tot, no? També?
7: I de la moto.
1: Ah, de la moto, d'acord, perfecte.
7: Sí, que és més ràpida. I de la sincronització dels semàfors del carrer Aragó, que m'ha permès veure la ciutat.
1: I dels radars de trànsit.
7: Això ja t'ho diré d'aquí un parell de setmanes, però probablement sí.
1: Això ja parlarem, exacte, ja vindrà.
2: Dels pocs carrers que queda, una mica decent en aquest sentit.
1: Sí,
7: fins a certa hora...
2: Últimament, res. Mallorca, que més o menys d'això, últimament, Mallorca és un drama, també. No hi ha carrers ja que...
1: Clar, tu el tens estudiat, el carrer Aragó, no? El carrer Aragó el tens estudiadíssim, no? Perquè és dels que deus agafar quan vens...
2: Sí, ara opto més per Mallorca, però Aragó, perquè Aragó em vaig tenir males experiències d'alguns dies seguits, però hauré de recuperar Aragó, em sembla.
1: N'hi ha un... Recuperem l'Aragó, clar que sí.
5: N'hi ha un, que no vull dir, perquè el faig servir jo sovint, que encara el pots fer amb tota la traçada, només havent de parar un cop per un segon.
2: Jo també, ja, i tampoc el diré. Dir, no? Però fins a Passeig de Sant Joan, dius, més o menys, una mica més.
5: Jo no diré.
2: No donarem pistes.
7: Sí, jo crec que ja sé quin és.
2: Té nom de sant.
7: Sí.
1: Parleu de carrers de Barcelona. Sí,
7: no sé, comença amb nom de dona.
1: Com si fossin cales de Menorca, eh? I són carrers de Barcelona el que esteu dient. Vull dir que
5: això és com una cala secreta d'aquelles que no ho diguis a ningú. Els altres que són volataires. La Rovellonera, on està allà al Berguedà? No ho dius, doncs això és igual. És igual que sigui un carrer de Barcelona.
2: Pares que gairebé el penúltim o una mica abans i després ja l'encara, és veritat.
5: Clar, agafo els improvisats i sense retards, les dues coses. És tremendo.
1: En fi, què t'esperes d'aquest França-Marroc, Javi?
7: Doncs és per mi el millor partit d'aquesta ronda de quarts de final, el que té dos equips amb millor nivell, segurament els dos equips que fins ara estaven fent una millor Copa del Món. Crec que la favorita és França, perquè tenint el que tens a dalt, tens quatre jokers en una partida en la que tu et pots desconnectar del joc tant com vulguis, perquè no només depens de que tinguis un jugador inspirat, ni dos, ni tres, que en tens quatre, fins i tot pot entrar un des de la banqueta i ser un cinquè que a un equip que es pot desconnectar del partit i que no estigui jugant bé el pot acabar decidint. Però tot i així, crec que davant té una molt bona selecció, que ha demostrat durant el Mundial que té capacitat per portar la iniciativa als partits i tot i així, després, ser sòlida en defensa i ser contundent en atac. És veritat que per mi li pesarà molt la baixa Saibari, però està portant la iniciativa, que és un guió de partit que podíem imaginar, que tampoc és que li senti del tot malament a França. Tampoc crec que Deschamps ara mateix estigui preocupadíssim a la banqueta veient que la pilota és del Marroc, però pot fer-li mal. Un partit obert on el favorit és França, però que tenia moltes ganes de veure, perquè em sembla el millor partit dels quarts de final.
1: No sé si ho heu notat, però ja és aquí l'estiu i Ford celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials. Afanya't, perquè la promoció és vàlida fins al 15 de juliol, el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Ves al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta oportunitat. Tens fins al 15 de juliol, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Per cert, Rocamara, com han anat mirant això, els equips que tenen més futbolistes a supervivents al Mundial, ho hem mirat sobretot en el cas del Barça, que en té 10, ho hem anat comentant, però és ara mateix l'equip que té més supervivents, juntament amb l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid, també 10 jugadors, el City, que en té 9, el Madrid 7, el PSG 7 i l'Aston Villa 7. Per tant, aquests són els equips ara mateix, els quarts de final, amb més jugadors encara supervivents.
1: Clar, el Barça depèn i molt de la selecció espanyola. Si se'n van, lògicament, aquests 8 de blaugranes, doncs quedaríem 2 internacionals tot just. I a veure què passa amb els altres, perquè ahir ho explicàvem. El Barça també està pendent, com altres equips de la Lliga, per saber si han de començar el 15 d'agost o bé el 22, enganxant-se doncs amb la segona jornada de la Lliga. Quin minut, Clara?
3: El 12 de la primera part. Com dèiem ara, més pilota per Marroc, tot i que lluny de la porteria de Mañán, ara ho intenta amb una contra, ben defensada però per Kone, pel migcampista de la Roma. Deixa'm dir, per cert, parlant de faltes, jugadors apercebuts de França, precisament Kone i Compte Olise. Si veu groga, no jugaria a les semifinals. I al Marroc, déu-n'hi-do també, els jugadors apercebuts són Issa Diop al central, Hakimi, El Canús i Unahi. Per tant, no són noms qualsevol, són noms importants els que podrien perdre's a la semifinal en cas que la seva selecció es classifiqués.
2: Recordo que es netegen després de quarts de final per evitar allò que, veient dues grogues, et perdis una final. Només et perds una final si t'expulsen a semifinals, però això, clar, vull dir...
5: I si no, Trump t'ho afina.
2: Sí, exacte. Excepte si ets Balogun i Trump pot trucar.
1: Consta dos partits, em sembla. Sí, generadíssim, en un Mundial. Una expulsió, no hi hagi una agressió o cap cosa similar. Sí, sí. Un partit i ja corre, no?
7: Sí, mira que hi havia carta de Noah Lowe, em sembla que es deia, oi? El laborista, el polític laborista que va enviar una carta a la FIFA demanant que, sisplau, que no tinguessin a bé de fer el mateix i no ha servit absolutament de res, perquè... No, n'han posat 2 de sanció i, per tant, es perdrà, si és que hi arriba, als quarts i les semis.
2: Sí, mira, que abans dèiem això de que opta dona França com a favorita per guanyar el Mundial, però si mirem per arribar a la final, França és la que té més opcions, un 44% li dona aquest sistema de prediccions que està basat en 25.000 simulacions de partits, tenint en compte doncs, tots els precedents i els jugadors i tal. 44% a França, 36% a Espanya, 36% a Anglaterra i 36% a Argentina. Per tant, diguéssim que pel costat del quadre del França-Espanya ja dona, aquestes 4 semifinalistes, doncs dona favorit a França, però per l'altra igualtat absoluta entre Anglaterra i Argentina, ja ho diré.
7: I no hi ha tanta diferència, com em podia pensar. Jo potser encara hagués afegit una mica més de diferència en quant al favoritisme de França respecte, per exemple, a Espanya o Anglaterra o Argentina, però no.
2: No, per guanyar el Mundial, a França és la favorita, un 28% d'opcions li dona, a Espanya un 22%, a Anglaterra un 17% i a Argentina un 16%.
7: Per tu, per cert, Javi, que no estaves quan feia la pregunta, quina final creus que veurem en aquest Mundial i quin campió?
8: Jo crec que França estarà a la final i tinc molts dubtes entre Anglaterra i Argentina. Fa la sensació que pot ser una semifinal molt apretada. Crec que Argentina té més capacitat per resistir moments dolents de partit. És una selecció versàtil, una selecció acostumada, ho va demostrar, a ser capaç de tenir la confiança i l'autopercepció de ser capaç de sortir de situacions que cap altra selecció probablement pugui donar el tomb. Això li dona un plus davant d'una Anglaterra que crec que lliure a lliure, mai més ben dit, que per pes de jugadors potser té millor equip que l'Argentina, però un França-Argentina i jo veig el guanyador França. L'he vist durant tot el Mundial molt sòlid com per ser campió del món i em sembla que és qui té més números.
1: De moment, joc aturat ara. Tenim a Boston per una falta sobre el Marroc, que ha acabat xiulant l'àrbitre del partit.
3: Sí, que podria aguantar amb el Carlos, podria haver estat targeta roja per Lucas Digne, que ha arribat tard. Sobre Unagi, el futbolista del Girona, que el veiem amb aquesta vena a la cuixa, algun problema d'una sobrecàrrega o el que sigui, deu tenir el migcampista que va ser protagonista contra el Canadà en l'anterior ronda, la falta però molt mal llançada per Hakimi.
1: Bueno, és una idea.
3: Molt mal llançada des de la dreta, directament a fora.
2: Ha buscat el gol, no?
1: No sé, és que no ho sap ni ell, jo crec, el que ha buscat.
7: Ha buscat el,
1: no?
7: El field goal. Ha buscat, com a bon estadi de futbol americà, on està.
6: Sí, jo crec que se li ha anat al peu i l'ha tirat allà, però no tinc la sensació de que busqués el gol. És el Canús, el que està jugant més en la posició que està de fals, no? No és Brahim. Brahim parteix de banda dreta igual, és veritat que salten, intercanvien posició, perquè inclús amb Unagi ha canviat diverses vegades. Però sí que, de moment, de base sembla que és el Canús el que juga com a nou, que per mi és un jugador que, dintre de que té moltíssim talent, però per mi les seves capacitats per jugar en aquesta posició són bastant dubtoses, sobretot pensant també en que els centrals de França són molt poderosos a nivell físic.
2: I ara que hem vist que ha acabat una jugada al Marroc, és de les poques ocasions on ha pujat la línia de pressió una mica cap amunt, però ho veurem avui, jo crec, malauradament pel bé de l'espectacle, diríem, amb comptadíssimes ocasions, això.
7: Sí. Sí que és veritat que són molt poderosos els centrals de França, Upamecano, Saliba, però segurament són centrals que prefereixen tenir un nou referència, un nou que jugui de nou, que faci l'ofici clàssic, perquè se puguin medir freca a freca amb el cos, que no pas tenir un futbolista mòbil, que jo coincideixo, no té les característiques per ser nou com el Canús, però que si pot anar intercanviant posicions amb un jugador com Unagi entrant de segona línia o com Brahim traçant diagonals, els costa molt més la percepció espaial de veure quin jugador m'està venint ara a la meva zona, si salto o no salto, que no pas quan tenen un nou fixe, i crec que per aquí ve el motiu de l'elecció del seleccionador marroquí avui d'aquesta posta en atac.
6: Estic d'acord, però crec que per fer això que dius necessites que el teu equip tingui molt més la pilota.
7: Sí, i sobretot molt més a prop de l'àrea
6: rival. I jo crec que tenir-la, encara l'estan tenint més del que pensàvem, però sobretot l'estan tenint molt lluny. Llavors aquí és difícil que tu els puguis treure de posició i fer-los jugar, de dir ara surto, ara vinc, ara entra un de segona línia. Jo, aquí és la part que veig més complicada.
7: És el dilema de com fas això sabent que darrere tens a Olise, a Mbappé, a Dembélé i companyia. A quina alçada t'atreveixes a anar?
3: Precisament movia la pilota Olise, el futbolista del Bayern, i que esperem que continuï al Bayern volant molts anys. La centrada que rematava Dembélé amb el cap, poc habitual veure Dembélé rematar amb el cap, ha sortit directament a fora, però de moment les ocasions, li apuntem només a França, aquelles dues que ha tret Yassine Bonou, i ara aquest remat de Dembélé, que s'ha anticipat el defensa Salah Edin, però rematat directament a fora.
2: Quatre rematades, una entre pals cap al Marroc.
1: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omo de nou superhíbrid endollable. Un sub
2: això,
1: que juga en una altra lliga, 537 cavalls de potència.
2: Imagina't.
1: No t'hi caben ni a l'hipòdrom de la Zarzuela. Tecnologia de darrera generació, fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe per 41.499 euros. Pot ser teu amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco, M Automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
9: Doncs 4 minuts passen ara mateix d'un quart d'11, seguint aquest França-Marroc, un dels quarts de final, de fet el primer partit de quarts de final d'aquest Mundial. Aprofitant que ara parlàvem d'Olís, que deia tant de bo que hi ha el Bayern de Munic, i parlant de mercat, us volia treure el nom del dia, que és el de Karim Adeyemi. Carlos, sobretot a tu també, què et sembla? Perquè no és com Julián aquest, és a dir, aquí sí que el Dortmund vol negociar i tot fa pensar que acabarà més d'hora que tard fitxant pel Barça aquest estiu i, per tant, reforçant l'atac del Barça. Què et sembla?
6: A veure, analitzant la part més del que és el fitxatge, crec que és el moment per fitxar un jugador així. És a dir, amb la projecció que tenia Adeyemi fa 3 anys, és difícil que el Barça... O sigui, és difícil que aquest jugador arribés a últim any de contracte, és difícil que el Barça hagués pogut pagar una milionada per ell. Jo crec que ell ara no està en el seu millor moment i, per tant, pots optar, pensant que li queda un any de contracte, pots optar a fitxar un jugador per un preu, diguem, que per lo que s'està movent al mercat, econòmic.
9: Sí.
6: En quant al jugador, crec que és un jugador amb un potencial molt, molt gran. Crec que encaixa molt bé en la idea del que vol Flick, però és veritat, i hem de ser conscients d'això, de que no està en el seu millor moment i de que segurament no serà un jugador, i potser m'equivoco, i tant de bo, però tinc la sensació de que no serà un jugador d'impacte immediat. O sigui que necessitarà un procés de, tant d'adaptació com de millora per adquirir el poder jugar al Barça. Que al final, ho hem parlat moltes vegades aquí, els que ens heu escoltat, que per mi jugar al Barça no té res a veure amb jugar... Dic Barça, dic Madrid, dic Bayern, dic un equip top 10 Champions, és una altra història. Amb l'afegit de que ho hem parlat, de que el Camp Nou és un estadi molt exigent, el Bernabéu és un estadi molt exigent, que no tolera errades, que no tolera faltes d'actitud, que no tolera males maneres, i llavors totes aquestes coses, hem vist jugadors que pensaven que triomfarien i que no han triomfat, i jugadors que en canvi pensaves que mira, aquest no estarà... Per mi les condicions de Yemi són molt i molt bones. Crec que és un jugador amb una capacitat de desequilibri brutal, unit a unes condicions físiques d'atleta. Que fa que sigui capaç d'accelerar molt i molt ràpid i mantenir-se a alta velocitat molt de temps. Llavors, jo crec que en partits on tu hagis o tinguis la possibilitat d'atacar l'espai, sobretot pensant en context Champions, crec que és un jugador que li pot fer molt bé al Barça. Ara bé, ja dic, no espero un rendiment immediat de dir, no, és que aquest tio estarà aquí i el 22 d'agost el veurem rebentar-la fortíssim. No.
1: Martí?
5: L'observació aquesta és interessant, perquè precisament aquests futbolistes que no s'han de ser de rendiment immediat només els pots portar quan costen un preu assequible, que són 25 milions, perquè si no et maten. Maten el que l'ha portat, maten el jugador i l'invent s'acaba de seguida. Si fitxes un futbolista amb això que en diuen oportunitat de mercat, perquè aviam, 20 milions és una autèntica bestiesa, 20, 22 els que acabin sent. Potser amb aquesta operació que està fent el Barça d'aconseguir més diners, pot aconseguir aquelles negociacions que a vegades són amb els clubs, que és dir, jo et pago tot l'import de la fitxa del traspàs, te'l pago trinco-trinco, en comptes de fer un dos o tres terminis, i amb això abarateixes una miqueta l'operació i potser aquí el Barça hi pot jugar. I ho vendràs dintre d'aquest context desmesurat que és el món del futbol, com això, com una operació del mercat, com un xollo, i la gent sabrà tenir paciència. I això jo crec que pot ser molt, molt positiu per la seva adaptació. A partir d'aquí, doncs no m'esperava aquesta jugada. Però quan hi penses, doncs dius, bueno, doncs mira, en aquest context en general no té per què encaixar malament i pot ser una bona opció per al Barça, sí.
1: De moment, recordem, primera oferta del Barça de 20 milions que el Dortmund ja ha refusat, a partir d'aquí els alemanys demanen 40 milions, xifra a la qual el Barça lògicament no arribarà, potser s'acaba tancant al voltant d'uns 30 milions. En qualsevol cas, esperem que sigui una cosa ràpida, és a dir, que això es pugui tancar més aviat que tard, com abans explicava. Javi, què et sembla tu?
10: Jo el primer que diria és que entenc que per aquest preu i amb l'operació econòmica que ara diem que ha fet el Barça per aconseguir més liquiditat, no compromet altres fitxatges. Entenc que no compromet l'aposta pel nou, que no compromet altres zones, especialment la defensa, que pugui reforçar. Si és així, entenc que és una opció, bé, que com a oportunitat, ficant les cometes que ficava el Martí a oportunitat quan estem parlant de tants diners, pot ser que estigui bé explorar-la. Em genera dubtes en dos aspectes. Un és el mental, és un futbolista que les ha tingut a tot arreu i de tots colors. Va ser expulsat quan era jove de l'acadèmia del Bayern, ha estat assegut pràcticament a la grada del Dortmund per problemes amb l'entrenador, i després continuïtat amb problemes amb les lesions. Un jugador que té tendència sovint a lesionar-se, que difícilment ha fet temporades senceres rendint amb continuïtat. Després, futbolísticament, crec que Flick està redoblant l'aposta per l'estil Flick. És a dir, que Gordon i Adeyemi són dos jugadors que van en la línia del que veiem que és l'evolució de Flick, que d'alguna manera es va deslligant del joc clàssic de posició. Ho dic sense fer-ho com una crítica ni com un elogi, com una constatació d'un fet.
1: Sí.
10: És un futbolista molt ràpid, que és capaç de mantenir accions d'alt nivell durant molt temps i durant molt tros de camp, és a dir, és capaç d'arrencar des de molt enrere i cobrir molts metres amb arrencada portentosa, i tot i així després arribar, això és una cosa que sempre ha cridat l'atenció de Adeyemi, i definir bé, perquè hi ha jugadors que són molt capaços de recórrer molts metres en porteria, però quan arriben...
1: Desfondats completament.
10: Hi ha poc oxigen al cervell i la presa de decisió no és tan bona. Adeyemi té capacitat per sortejar el porter i per definir també un xut des de mitjana distància. Després és bastant polivalent, perquè pot jugar per la dreta a cama canviada, que jo crec que és la seva posició més òptima.
3: Penal. Perdona, Javi. Penal favorable a França. La caiguda d'Mbappé demana en falta a l'inici de la jugada. Sí. Sobre Brahim, els jugadors del Marroc en la recuperació de França, ha arrencat la moto Olyser, sobre Hakimi, acompanyat d'Mbappé. Olyser li ha passat la pilota a Mbappé i ha fet la bicicleta per superar el marcador, que l'ha fet caure claríssimament dins l'àrea. Veurem si hi ha alguna cosa punible a l'inici de l'acció. Ara ens ho ensenyaran, de l'acció de Dué sobre Hakimi.
6: No, per mi no hi ha res.
11: I Masraoui,
9: el control, i després
3: el penal és
11: que fa,
3: claríssim, de Masraoui sobre Mbappé.
6: És que parar el bitxuquet en carrera caient a més a zona bona seva, ja, és molt difícil, eh?
11: No et llencis.
6: No, això sí, xutar, no? Però que el deixes xutar i que el porter tapi angle, clar.
11: Bueno, és que ara ja t'ha superat.
8: Estarà content Wahbi perquè una de les novetats de l'11 és Masraoui, que és lateral, l'ha ficat de central, perquè els dos centrals que tenia disponible, Issa Diop i Alal, que és el que deixa fora, són centrals massa contundents, amb massa tendència a intentar anar a anticipar-se, molts cops tocant carn i acabant fent penaltis. Jo crec que apostava per Masraoui perquè és més ràpid, perquè pot córrer millor enrere i perquè té més experiència en grans escenaris, jugador que ha estat al Bayern i que està al United, i és el que fa el penal.
9: Sí, sí, em buscaves el que ha acabat passant amb un altre jugador.
2: Compte que ens posen el senyal del VAR, eh?
3: Sí,
2: per tant,
11: però... a mi no m'ho ha semblat.
9: Per la falta, eh?
3: Sí, però...
2: Bé, compte Bono, eh? Que és un especialista. De la tanda, sí, amb aquell estil peculiar, aturant penal.
3: Sí.
8: No està caient abans del contacte, eh, Mbappé? És que jo només he vist la presa amb càmera...
9: És a dir, el penal és habitual en ell, perquè no? El jugador es tira i el toca. Però és veritat que Mbappé, quan ja veu la cama, ja comença allò a dir... Comença a fer l'aterratge i obre, per no fer-se mal en la caiguda. I... Però vaja, és penal, eh? Per mi és penal, clar, més enllà que...
3: Té pinta que s'autoritzarà el llançament, que tot està en ordre, que el penal és penal, que no hi ha res que s'hagi de sancionar prèviament o que hi hagi una mica de piscina o el que sigui, el penal és claríssim. I Mbappé, que podria empatar amb Messi un altre cop en aquesta guerra constant entre Messi, Mbappé, Haaland, que van marcant tots a cada partit que juguen, en aquesta lluita espectacular i preciosa pel Pichichi, el 27 de partit, abans de la pausa d'hidrat, això que encara no s'ha fet... Entre una cosa i l'altra, França té l'opció d'avançar-se al marcador a través del seu capità.
8: És un gran parapenals, Bono.
3: Sí. I Mbappé, quants penals ha xutat ja en aquest Mundial? En venen...
2: Uns quants, sí.
9: Quants gols porta?
3: Si marca, seria el 8è, porta un menys que més.
9: Són 7, potser, penals que porta, no? Perquè acostuma a ser aquesta, no?, a la ràdio. Potser...
3: I encara no s'autoritza, ja diria, el... Crec que no sé, encara estan revisant
2: alguna
3: cosa,
2: eh? Sí. L'àrbitre diu que encara no.
3: Mbappé ara torna a dir que se situï tothom al seu lloc, per tant entenc el senyor Facundo Tello, l'àrbitre argentí.
2: Però per què ha trigat tant?
3: No sé, però ara sí que sembla que tot en ordre i que Mbappé, sí, check over, ens ho diuen ara mateix aquí el grafisme de la pantalla. Ara què? La pilota mal col·locada. A veure, aquest penal la xutarà a les 11 de la nit.
9: Jo ja no el llançaria, ja, perquè ha passat uns segons que has perdut l'oportunitat, no? És a dir, ara ja aquí aquest penal no s'hauria de llançar.
6: Pilota pel contrari.
9: Exacte.
3: No, també que ens inventem.
9: O penal pel contrari, fins i tot, però...
3: Paradinha d'Mbappé a
9: tirar
3: gol!
9: El
3: bloc a Bonú que ha fet Mbappé. Aquestes paradinhas mai funcionen. El llançament és molt fluix, molt poc col·locat.
9: Però és que xuta mossegat, a més, no?
3: El pitjor penal, el pitjor penal que recordo d'Mbappé.
9: Mora meva.
3: Que et l'aturo jo i tot.
9: No, tampoc és fàcil.
6: No li vull treure cap mèrit.
9: No, Déu.
2: Que ara sense saber dels dots de portera de Clara Roderga.
9: Però és professional, Bono, vull dir.
2: De central, sí, però de portera.
6: No, jo no li vull treure cap mèrit a Bono, perquè l'adoro, però penso que el penal està tirat de manera lamentable.
9: Sí.
6: O sigui, és que va fluix, va molt centrat, o sigui, no va gens ajustat, no agafa gens d'alçada, per a un porter professional, i a més de la capacitat de Bono, és que és senzill, o sigui, és que ha blocat. O sigui, perquè puguis blocar un penal, has de ser, o sigui, ha d'estar molt mal tirat.
8: Només tenia l'opció d'haver enganyat a Bono i que Bono s'hagués vençut cap a l'altra banda i hagués entrat, però si Bono li encertava el costat, com ho ha fet, que a més ha jugat aquí al despiste, era senzillíssim.
9: És que Bono està a terra quan arriba la pilota, ja, és a dir...
3: De què es queixa, també?
2: No sé de què es queixa.
3: Ha anat a l'àrbitre a dir-li alguna cosa ara quan ha de... Mira, aquí el tenim, quan ha autoritzat el moment de la pausa d'hidratació, ara sí.
2: Que ha trigat massa?
9: No ho sé. És Mbappé, també, us dic que sí, no, entrar al seu cervell no...
2: Ara buscar una mica de màgia. La màgia de Panini, la col·lecció de cromos oficials del Mundial 2026. Heu d'anar afanyant-vos, que queden 10 dies de Mundial. Hauríeu d'anar traient tots els cromos, l'últim de Cristiano Ronaldo, de Messi, potser, el primer de Lamine Yamal. A veure qui ens ha sortit per aquí. Mira, Gakpo, mira, bon cromo, els Països Baixos. Diomandé, els noms del Mundial.
6: Sí, sí, sí. Ja tens extrems.
2: Daniel Muñoz, bon, de Colòmbia.
3: Bé.
2: Qui més tenim per aquí? Mira, Pacho, equatorià.
3: Bé.
2: Bé.
3: Jo de la Champions.
2: Què tal deixo tu, Rocamora, perquè, sí, perquè el diguis?
1: Mira, llama.
2: Sí? Obaid de Jordània i, mira, el logo de la, del Mundial.
1: Què
2: de...
1: més vols? Ah, què més
3: vols? Jaume, qui és el del Jaume?
2: Mundial 2026, sí, sí,
12: amb el trofeu, no?
2: La copa, amb el trofeu, sí.
12: Sí. Que, per cert, hi ha una rèplica feta amb Lego... Oh. Que després us donaré les xifres, perquè avui la FIFA ha donat una sèrie de xifres de tot tipus, després dels vuitens de final i abans dels quarts, que n'hi ha algunes d'interessants
1: que
12: crec,
1: no?,
12: que hem de compartir. Però abans voleu saber aquest cromo, sí, eh? Amir Hadjametovic, de Bòsnia-Herzegovina. El millor cromo.
6: Impecable la pronunciació. Hadjametovic.
2: Sí. Crec que s'ha saltat síl·labes, però vaja, sí, sí, la màgia de Panini.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Hadjametovic.
12: Per cert, sobre els penals d'Mbappé, aquest era el quart que llançava com en un Mundial. Els altres tres havien acabat amb gol, dos a la final contra Argentina, de Qatar 2022, i l'altre en l'últim partit, no va ser?
3: Sí, el de Paraguai.
12: El de Paraguai.
3: Sí, sí, o sigui que només era el segon. Paraguai.
12: Doncs això, que és el primer penal que falla en un Mundial, Kylian Mbappé, que per tant no empata a Messi, com deia la Clara, i continua a dos gols de l'argentí com a màxim golejador de tots els Mundials, que és un altre rànquing paral·lel que hi ha entre els dos jugadors, que de fet, vaja, un acabarà afectant a l'altre, el del Pichichi amb l'altre.
6: Estaria bé que no l'igualés en aquest Mundial.
12: No, estic d'acord.
6: Totalment. Ja ho farà el següent, perquè al final té temps de sobres per superar-ho. Però ni que
1: són 4 anys, però perquè poden passar moltes coses en 4 anys. És a dir, pot passar no que França no hi vagi, però sí que Mbappé no estigui ni molt menys al nivell d'ara. Pot passar això. I que no l'agafi mai.
6: Bueno, sí, sí.
1: Pot passar.
12: Pot haver-hi un vodú, no?
1: O pot haver-hi un vodú.
6: I que a Madrid se'n vengin amb patates, totes aquestes coses. Això estaria molt bé. Però que venir ni que sigui per poder gaudir un temps d'això, jo crec que seria bonic. Seria bonic, sí.
1: Home, avui no. Ara ha tingut el penal, però no esperàvem, ho dèiem, no? Aquests dies que fèiem càbales de veure quan d'aquests quatre grans candidats a ser el màxim golejador, qui acabarà en la primera posició? Dèiem, home, és que Mbappé no té, a priori, no té un partit senzill, que és contra...
3: Dembélé.
1: Dembélé.
3: Un de les seves, sí, fora.
1: Però, clar, mires els altres... I Kane, que en té 6, potser és el que pot tenir el camí més lliure per acabar marcant-ne més i fins i tot doncs, fent el sorpasso amb els altres 3 candidats a aquesta bota d'or del Mundial. No sé com acabarà.
12: Hauràs d'arribar a la final, no?, per guanyar el Pichichi. Sí, tinc aquesta sensació.
7: Sí, sí, perquè els que estan a la lluita estan tots encara amb les seves seleccions vives i veient el nivell que tenen les estrelles, que cada estrella de cada selecció, a cada partit està donant la cara, qui tingui 2 partits més que el seu rival probablement acabarà fent la diferència.
1: També et dic que el domini d'avui de França és abassegador, eh? És a dir, que no... Marroc s'espolsa les puces com pot, de moment.
7: Sí, ha tingut un tram, no? Tenia més pilota, però és veritat que dèiem, que la tenia una zona molt inofensiva, i ara, a poc a poc, sí que crec que França s'està fent més amb el domini del partit.
12: Sí, és curiós perquè en el partit del 2022, ara també em passava en català correcte, pantallasso, Pep Riera, des d'aquí una abraçada, que en el partit del 2022 va tenir molta més possessió Marroc que França. De fet, va ser 60 llargs pel Marroc. Però clar, aquell dia França s'avança al minut 5.
7: Clar.
12: I clar, això també determina que el Marroc vagi a buscar més el partit, el que dèiem abans, que deixams tampoc...
1: Que... Deixam, sí.
7: Que... I això que aquella Marroc era molt més defensiva que aquesta. Però tot i així, clar, quan França es posa 1-0, la França de deixams, posa 1-0 al minut 5 o 10,
12: sí.
7: Evidentment la pilota pel rival.
12: I 2-0 al 79 va acabar de rematar.
3: Sí, que ens hagués anat bé que hagués marcat Dembélé. Ai, Mbappé.
12: Bé, pues, sí, potser sí. Tot i que és veritat que França defensant-se tampoc és coixa. Vull dir que hagués costat també veure...
6: T'anava a dir, igual canvia el guió i es torna al revés, saps? Sí, sí. Sí, veiem el mateix partit, però l'inrevés. Sí.
2: Ara, sap greu, vull dir que ara Marroc està aquí tocant, que la podria estar tocant durant 15 minuts, i França s'ho mira i dius, noi, sí, amb el talent que tens, i podries proposar una mica més, i anar a apretar aquí una mica, no? I, que, sí. I els tens aquí de dir, no, aquí, mig del camp, i que toquin, que ja en tindrem una quan la perdin.
7: Els defensors de Deschamps acostumen a dir que en la crítica que França juga molt malament, s'ha d'entendre que al final, quan tens a 4 jugadors així al davant, doncs és molt normal que ho acabis fiant tot a les transicions, i a córrer més que el teu rival, i agafar l'esquena de la defensa rival. Però és que la crítica per mi a Deschamps no és tant que no vulgui practicar un joc joc de posició canònic i que vulgui dominar amb els migcentres i sortir jugant, és que no vagi a la pressió, que no vulgui avançar uns quants metres, que no vulgui robar, com en aquesta jugada, perquè podria crear també molt més perill.
3: Ui, Dueck, tot sol, ha tingut tot el carril del mig, perquè hi havia a les bandes Dembélé, Mbappé, els centrals han dubtat. Dueck ha anat avançant metres i metres després de la recuperació aquí a zona de tres quarts, precisament de Dueck, i el xut ajustat... No, és que ha definit una mica malament, no? Molt...
6: Mossegat.
3: Sí, i un altre cop, bueno, el millor del partit, segurament, fins ara, el porter marroquí canvia la pilota a córner.
1: T'anava a dir, quin portaràs, és Bonu, sí. És a dir, no entenc, a vegades les decisions... Bueno, sí que les entenc, evidentment que les entenc, eh? No ens xepa mal dir tampoc, però vull dir, amb l'edat que tenies... refusar el jugar encara a màxima competició i triar una lliga en què evidentment no la tries pel futbol, sinó que la tries pels diners, no ho entendré mai.
7: Anava a dir que en jugadors com Bonu, que professen la fe islàmica i que són musulmans, crec que també hi ha un component de cultural que els atreu més anar a viure en països on poden viure aquesta fe, diguéssim, d'una forma tan plena. Però, evidentment, el motiu econòmic és allà, i a mi també, només per la variable econòmica, a vegades em costa entendre que renunciïn a carreres que podien ser tan exitoses com la de Bono.
6: Jo crec que en el cas de Bono, que jo vaig compartir l'estiu un any amb ell i tal, i crec que hi ha un component també de que, o sigui, nosaltres estem acostumats a veure en l'alt nivell, però ell no té cap gran contracte. No. O sigui, és a dir, ell ve tal, arriba a Girona, ell a Girona no té grans contractes, mm-hmm. acaba marxant a Sevilla, ell a Sevilla tampoc, perquè ell, recordeu que ell el fitxen com a suplent a Sevilla i tampoc va amb un gran contracte, i després del rendiment que dona és quan té l'oportunitat de firmar el contracte de la seva vida. I possiblement també hi ha part del que tu dius, però crec que també està molt relacionat amb això, de dir, és que sí, he guanyat, perquè de vegades quan parlem de guanyar diners la gent ens malinterpreta, clar que ha guanyat diners, però quan dic diners...
1: Sí, clar, no a les grans fitxes.
7: En el seu univers no són tants, en l'univers futbolístic.
6: En l'univers futbolístic no són tants diners. Vale? Sobretot pensant en que et retiraràs i hauràs de viure... Llavors, clar, si tu tens l'oportunitat de que de sobte t'arriba Aràbia Saudita, en el seu cas, i t'ofereix un contracte que aquí no el pots ni somiar, però ni somiar, jo entenc que tu vulguis de dir, mira, és que jo vaig 3-4 anys allà i resol la meva vida. La meva, la dels meus fills i possiblement la dels meus nets.
2: Uh-huh. Saps quin mes és ja, Rocamora?
1: Jo sí que ho sé.
2: Aquest mes?
1: Ai, jo sí que ho sé. El mes, cuidado. Sí, és el de l'acceleració, no?
2: El mes de l'acceleració. Sí, senyor. A Mazda de Roma Coruma, mes de l'acceleració. Aprofiteu les promocions especials en tots els vehicles d'estoc i estreneu el vostre Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. No us adormiu, són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell, més de l'acceleració, només a Roma Coruma.
12: Sé que t'estàs preguntant, Rocamora, això d'aquest trofeu gegant de la Copa Mundial de la FIFA fet amb Lego, sé que vols saber dades.
1: Sí, clar que les vull saber.
12: És a Rockefeller. Sí, a Rockefeller Plaza, a New York, New York. Atenció, 1,36 milions de peces Lego. 1,36 milions de peces Lego. És una de les més grans que s'han fet en tota la història, i seran fet de grans, eh? Té una altura de 8 metres i mig, pràcticament. 8,47 metres.
1: Què et sembla?
12: 59 persones van fer aquesta recreació.
1: Em semblen poques.
12: I van trigar 7.040 hores. 7.040 hores...
1: Si haguessin sigut més persones, no haguessin trigat tant, segurament.
6: És un examen d'aquests de matemàtiques.
12: Sí, sí.
1: Si haguessin sigut 32, quantes serien?
12: 7.040 hores, a mi m'han sortit 293 dies, però crec que no ha fet bé l'operació, no?
1: No confies, eh?
12: No, ara mateix no... Sí, eh?
1: Dani Aguilar.
12: Bueno, gràcies, Aguilar. Gràcies.
2: Si l'aprovació és de Dani Aguilar, jo ho posaria, també.
12: És el Pitàgores de la redacció, ja ho sabeu. Doncs sí, vaja, 7.040 hores dividit entre 24 hores que té el dia, no?
1: Sí, correcte.
12: Doncs donen 293 dies han estat construint aquesta rèplica gegant.
2: Això són 10
12: mesos,
2: gairebé.
12: Sí.
1: 293,3, concretament.
12: Veus?
1: 293 dies i un matí. El repicó.
12: Sense dormir. Per tant, vés a saber quan van començar, perquè imagino que van dormir els 59 experts que van fer aquesta rèplica gegant.
1: On posen l'arbre de Nadal, per entendre'ns.
12: Sí.
1: I han tingut aquella zona inhabilitada durant 9 mesos.
12: Sí.
1: Amb gent fent
12: clar,
1: Lego.
12: Ara estic pensant que hi vaig anar al setembre i no vaig veure res.
6: Igual han fet un altre lloc, no?
12: Clar.
4: nau i llavors l'han
7: com perquè et caigui o el trenquis transportar-lo.
12: Sí, o
7: qualsevol faria allà directament.
1: Jo no m'hagués enfiat.
12: O qualsevol que passi per allà, saps? No, no, clar, jo quan hi vaig ser al setembre no hi era.
1: Per tant, ho han fet amb un altre... Confirmem que...
12: Vaig de Nova York, no sé si us ho he dit alguna vegada.
13: Què vas anar a veure,
12: l'esport? Sí, el Jets Steelers.
1: Oh!
12: De futbol americà, sí.
1: Ai, senyor, quin minut, Clara.
13: 40, queden 5 més l'afegit. França 0, Marroc 0, recordem França. Mbappé ha fallat un penal que ha aturat Yassine Bonou.
1: Fas ben recordar-ho, per si de cas ja apareix algú que no sap què ha passat, evidentment.
13: Ah, s'alegrarà algú.
1: Mbappé avui ha fallat un penal, sí senyor, contra el Marroc, que podria haver posat en avantatge a França, però es manté aquest empat a zero a falta de molt pocs minuts, que ja va més o menys. Avui, què creus que afegirà
12: l'àrbitre? Avui, 3, com a molt, s'ha perdut un minut amb el penal. 4.
13: 1 o 2, perquè la revisió està una mica més llarga, no?
4: Sí, una mica més.
1: 5, posem 5.
12: Jo dic 4.
13: Posem 5.
12: A mi no, que no em vinguin a anar.
1: Quina ingerència.
4: Ha quedat molt de...
13: Després diu que no.
4: Que vinguin a donar-me classe aquests.
13: Diu que no la demostra res, però mira com s'enfada, eh?
12: No, volen influir.
7: Sí. No, de moment, els quarts, diríem que molt animats, no han començat.
12: No. De fet, del partit...
7: Perquè aquest, en teoria, és el millor emparellament dels quarts de final.
5: És el que té més cartell. No, ja està.
7: Futbolísticament, potser no acaba sent el millor.
4: Ningú podrà dir que no m'ha avisat, eh?
12: Sí,
4: hem avisat, des del principi.
12: Que seria igualat, però...
5: Però, com a mínim, a final, a diferència dels partits del principi del Mundial, que ens hem menjat cada tronxo, que Déu-n'hi-do, que allò no passava ni bullit 3 hores, vull dir, com a mínim, aquí no pagues la tele, perquè hi ha aquest component d'emoció que dius, bueno, ho aguantes, i això és aquest punt de competitivitat que, quan no hi ha... Oi, també, salut.
1: Vull estar a Boston, aquí, mira.
5: Les ulleres aquestes que sembla d'un cine 3D. Quan estàs en aquestes
1: coses del Mundial, com un cine 3D,
7: ho són, eh?
5: O potser és una prova pilot d'aquestes de mirar el futbol d'alguna manera estranya. El resum, que ara, encara que el partit no valgui molt la pena futbolísticament, té aquest punt atractiu de la competitivitat que fas que te'l miris. I ara és quan comença el Mundial de debò, ja els vuitens de final. Tota la resta era... Ostres, va fer molta bola.
1: Uh-huh. Mira, ara que ho dèiem, hem dit que, o hem convingut, que el millor partit de quarts de final era aquest per cartell. Però ja que ho dèiem, quin creieu que serà el més divertit de veure? El més obert? El que hi haurà més gols, fins i tot? Carlos? Per quina apostes?
4: Ostres, ara... Aquí... El més obert.
1: Sí. El més divertit, no sé.
4: Potser Espanya. Espanya-Bèlgica.
1: Espanya.
4: Sí, potser Espanya-Bèlgica.
7: Sí, jo crec que en el sentit de que siguin dos equips que cap dels dos me'ls imagino tancant-se, ni molt menys Espanya, però és que Bèlgica tampoc és un equip que es pugui plantar la seva àrea i confiar en la seva solidesa defensiva. Potser Espanya-Bèlgica. Després, Noruega-Anglaterra, a mi em crea molts dubtes de quin paper adoptaran totes dues seleccions. Crec que tenen arguments per... plantejar un partit entretingut per l'espectador, però alhora crec que tenen, sobretot Tuchel, és un entrenador que anirà a minimitzar riscos absolutament, i després Noruega no es tornarà boig perquè assumirà el paper de víctima, i per tant...
4: Jo tinc clar que Noruega jo crec que es pararà...
7: I Tuchel no es tornarà boig.
4: I l'altre tampoc.
7: Clar.
4: Sí. Però sobretot Noruega jo crec que adoptarà un paper... No et vaig a dir potser tan extrem com el de Marroc avui, perquè al final no tens a França davant, però serà un paper similar, de dir, esperar... sòlids, intentant no encaixar i sabent que tu a dalt amb poqueta cosa faràs llenya.
7: I Suïssa farà més o menys el mateix, sense tenir aquesta poqueta cosa o molta cosa que té Noruega, que és Haaland, però al final és una selecció molt industrial, molt rocosa, i davant tindrà una Argentina que tampoc no està per tirar coets.
12: Mm-hmm. Per tant, en general ens convé que algú marqui aviat en els partits de quarts de final perquè l'altre faci el pas endavant, el que dèiem abans, no? I el partit s'obri una mica en aquest sentit. Si no... podem mastegar sorra en algun...
1: I tant,
12: en
1: i
12: algun
1: tant.
12: Dels partits.
1: Sí, perquè Argentina tampoc no el veig un partit que ens hagi de donar una gran nit. A més, és a les 3 de la matinada, és a dir, que tot va en contra, sembla.
7: A vegades a aquella hora és tot millor, segons com.
1: Sí, això sí, segur, això com... segur. O pots fer-ho millor, tu.
4: Depèn del doping. Depèn d'on vinguis.
5: Depèn del doping.
4: Exacte. Jo crec que depèn d'on vinguis.
5: Clar, clar.
7: Depèn de l'habituallament.
4: Exacte.
7: L'equilibri perfecte existeix, el nou mode 5 que és ja no et fa triar perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un súper amb etiqueta ECO. 7 anys de garantia, disponible des de 23.990 euros. Nou o Moda 5S, que és el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o Moda ja ECO de Catalunya.
13: Ja,
1: ara sí, hi som tots ja. Sí.
12: Està ballant.
13: Sí. Li agrada ballar.
12: Però si no hi ha música durant el partit, no?
13: No
12: però,
13: li cal.
1: Mira,
14: bueno, però és una llotja privada, de bona haver posat, no?
12: Sí. Deuen tenir allà un altaveu,
13: no? Potser la Shakira està cantant davant seu.
12: Per cert, mira, parlant d'avituallament, quantes cerveses diríeu que s'han consumit durant
1: ara,
12: el...
1: Ara,
13: sí que ens interessa.
1: Ara sí que vol. A veure, explica'm.
13: Cerveses o litres?
12: Durant, no, durant el unitats.
13: Mundial?
12: Sí, durant
13: unitats,
12: el Mundial.
6: Unitats. Però en general...
13: 5 d'afegit, per cert. No, no. Jaume, 5 d'afegit, per cert.
12: Bé, bé, bé. Heu estat bé, Felicitats. No, no, les coses com siguin. Puig, tu també. No?
6: Als estadis o...
12: Sí, sí, sí.
6: Uf. Però és que per unitats no...
13: Clar, és
6: no,
13: molt complicat,
6: no,
13: això.
6: És que no. Mare, una unitat que és això o un litre.
12: Una ampolla de cervesa, no?
1: Els gots que deuen...
13: Cada cop que tu demanes la cervesa, una unitat. Doncs en demanes dues, unitats.
1: Un
13: no?
1: Més, per més. Tant... Som més. Precisos, això.
13: Per heu dit?
1: He dit un milió, però es veu que és més.
12: Més, més, més.
14: Quantes peces de l'Evo eren?
12: 8,4 milions.
1: Jo dic 30 milions.
12: No.
13: Opa!
12: Vaja. Ara t'has passat.
1: Vaja.
13: Deixa'm calcular.
6: Entre 12 i 15...
1: Bueno, clar.
12: Menys.
1: Amb la conya són 100 partits.
13: Sí, sí.
1: O, bueno, si ens anem als 5 milions de cerveses...
12: 5 milions. No sé com ho has calculat.
1: Sí, a mi m'interessa molt com has sortit del càlcul.
12: Com has arribat?
6: Master of the beer.
1: Doncs l'acudit aquell de dividido febrero entre mil, doncs és això.
14: Estava pensant en el mateix.
1: És molt boomer, això, eh? De començar a agafar altres referents, perquè si no, els més joves doncs seguiran. Perdó, perdó.
12: No, no, però t'ha servit 5 milions de cerveses.
1: 5 milions?
12: Sí, sí, sí.
1: Clar, quanta gent hi ha hagut, baixa, fins ara, als estadis?
12: Mira, això també ho tinc. Voleu jugar o què?
1: Home, clar que vull jugar, perquè així farem... Sabrem quantes cerveses pertoca cada aficionat.
13: Deixa'm dir que acabem de tenir xut del travesser de l'Ucadinho, eh? Des de molt lluny, la pilota que fa un estrany,
1: carai,
13: a punt de sorprendre. De fet, la toca,
1: diria,
13: eh?
1: Sí, sí, sí,
13: doncs no han donat córner, eh? Em sembla, han donat porteria. Endavant, Jaume, les dades.
12: No, no, comenceu a dir.
13: Tu què has dit, perdó, pots tornar a repetir la pregunta?
12: Quantes persones han anat als estadis durant els 96 partits de Mundial que s'han jugat fins ara?
13: Vaig sentir-ho, eh?
1: 96, 6 milions.
14: 96 per 50...
12: Vas bé, Rocamora?
1: Sí. Vaig bé.
12: Sí.
1: Bé.
12: Vas bé. Bé, t'ho dono per bo perquè són 6,25. Pensava que eren 6,5, 6,25.
1: Home, sí. Aquí sí que et puc dir que he fet 60.000 persones de mitjana per 100 partits, he fet aquests 6 milions.
12: La mitjana
1: no sóc com el Martí, que s'ho ha mirat a internet avui i ha vingut aquí a dir-nos que 5 milions de cervesa.
14: Ni una cervesa per espectador.
12: Exacte. Sí, perquè n'hi ha que veuen altres coses, no?
1: I n'hi ha que són menors d'edat, també.
12: Sí, hi ha menors d'edat, no?
14: Tenint en compte que hi havia Escòcia a la Copa del Món, em sembla estrany.
1: Van arrasar, eh?
14: Sí,
1: però... La primera notícia és han vingut els escocesos, si ja no queda cervesa.
12: Sí, sí.
1: Perdoneu un segon de res, és que he d'interrompre el partit perquè estàvem pendent del foc que crema a Terres de Lleida i estàvem pendents de la compareixença dels responsables. Anem cap al parc de bombers de Cervera. Allà hi tenim el Rubén Carbonell, pendent d'aquest incendi de Guimarà. Rubén, com estàs? Bona tarda.
15: Bona tarda. Doncs ara en directe podem sentir la compareixença.
16: Val, soc Joan Josep Bellostes, soc el cap de coordinació del servei. Compareixo per informar des del cos de bombers que doncs, en aquest moment, bueno, ja fa una estona, hem pogut donar l'incendi per estabilitzat. Aquest canvi en el comportament de l'incendi ha permès doncs, tallar el cap i doncs, ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los. Ens implicarà treballar durant tota la nit, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. A hores d'ara ja hem treballat 19 vehicles de bombers i prioritzem el treball sobre aquests flancs. Podríem dir que el CAP en aquest moment està aturat. Per tant, això implica que doncs, totes les restriccions que havíem plantejat de cara a la població s'aixecaran en breu. El personal que estava confinat doncs, ja no tindrà sentit aquest confinament. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Per tant, tot i l'aixecament del desconfinament, del confinament, doncs mantindrem aquesta restricció de mobilitat a la zona.
17: És per això que no envieu un SLR?
16: Estem a punt d'enviar-lo, val? És a dir, ja s'ha passat la notificació i estem a l'espera de que es faci aquesta notificació.
17: Sí? Aquesta dinàmica l'ha d'agafar o...?
16: No.
18: El que es demana és que els veïns no s'apropin a la zona perquè encara s'està treballant.
16: Aquest és el sentit del missatge, sí, que els veïns no s'esplacin en direcció a l'incendi perquè hi ha bombes treballant i doncs podrien tenir un ensurt, podria provocar algun accident.
19: Entenc que és la dinàmica habitual d'un incendi, no?, de mantenir efectius i que pugui reprendre en cas que hi hagi marinada, i serà el que veurem en si hi ha més incendis properament.
16: Sí,
19: dinàmica, no?
16: Efectivament, nosaltres mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
18: Vale, yo soy en castellà, si estuvo en català. Sí. Bueno, finalmente se ha estabilizado, ¿no?
19: Vale, sí, efectivamente, hace unas semanas se ha
9: estabilizado. Doncs deixem aquí aquesta compareixença explicant-nos com està ara mateix aquest incendi de Guimerà, que, segons explicava el responsable de bombers, ja està estabilitzat, que treballaran durant la matinada per acabar de les flames que cremen tant al flanc dret com a l'esquerra, doncs intentar-lo controlar. També és cert, i aquesta és una altra de les novetats importants, que aixequen el confinament. Eren unes 21.000 persones les que estaven confinades per aquest incendi de Guimerà. Aixequen el confinament. El que sí que mantenen és que la gent no s'apropi a l'àrea on lògicament hi ha el foc. Per tant, hi haurà una alerta. També explicaven que d'aquí no gaire enviaran l'alerta pertinent perquè la gent tingui la informació necessària que ens han donat i que hem pogut seguir en directe aquí a RAC1. Bàsicament, que el foc està estabilitzat, continuaran treballant durant tota la matinada en el flanc dret, en el flanc esquerre, però que les 21.000 persones que hi ha confinades ja podran sortir de casa, però sense acostar-se a la zona on crema l'incendi. Són 3:15, lògicament pendents de qualsevol altra novetat que ens arribi des de Lleida. Em sembla que ja acabava la compareixença, començaven les respostes en castellà. Per tant, Rubén Carbonell, ets per aquí, oi que sí?
15: Sí, just ara, mira, quan acabava aquesta compareixença ha arribat aquest avís de protecció civil, l'alert que comentava l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, on explica que s'aixeca el confinament dels nuclis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanyenya i el polígon industrial Riambau per aquest incendi forestal. Es recomana restringir la mobilitat interurbana, com deia el cap en la regió d'emergències, i que continuaran treballant durant la nit, però que l'incendi està bastant aturat i està estabilitzat, tal com ha dit el cap de la regió d'emergències de Lleida.
9: Rubén, gràcies.
15: A tu, Xavi.
9: Són 3:15. Farem una petita pausa i de seguida
13: descans,
9: tornem
13: descans,
9: abans,
13: sí,
9: però...
13: Descans,
9: oi? Descans. Sí, és que per això volia anar a la pausa.
12: Una pota.
13: Una pausa.
12: No, espera, que tinc una dada molt bona. Digues, la vull donar.
9: L'hem d'encertar també o no?
12: No, aquesta no. Ja us la dic de gratis. 0-0, per cert. Bonú, 9 penals li han llançat durant els Mundials. 2 gols i 7 errats.
9: Con tant tandes o 90 minuts?
12: No, a 90 minuts. Volem, sense tanda.
9: Volem tanda.
12: Ah, perdó, amb tandes. Perdó.
9: Gràcies, és que ha estat heroi d'un parell
12: gràcies,
9: de tandes.
12: Gràcies, Carlos. 7 errats, 4 aturades, 2 al pal i una fora. Per tant...
9: Que hagi de venir el Jaume a salvar-te, també et dic que quina vergonya, Clara? Quina vergonya.
13: Sí. Sí.
12: Què fes jo ara?
9: No podies continuar i t'han hagut d'agafar el relleu. No passa
12: molt de temps afegit, eh?
9: No passa res. Ara venim.
20: Falta. Tu diràs amb Xavi Rocamora.
21: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saizó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge... La

0: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
1: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
2: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
1: Desbloqueja el Titan que portes dins.
3: Ara que hem acabat l'escola
4: i tenim més temps lliure,
5: ara que podem fer el que volem,
4: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
6: I escoltarem els contes de Reco.
4: A la piscina!
7: Al cotxe!
4: O a l'hora de la migdiada!
8: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
9: I, oh?
4: Els contes de Reco són dels vivim del cuento.
10: I són divertidíssims!
11: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
12: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
13: RAC1 Podcast.
4: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.

0: Servei Català de Trànsit, no sabia...
1: A veure, un moment, no vaig fer...
0: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
1: No és veritat.
0: I ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
1: Escolti, que no.
0: Snorkel, eh? El busseig d'Escobar.
1: No!
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
3: RAC 1. Tots som un milió.
4: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
5: Vídeos i històries exclusives.
4: Notícies.
5: Entrevistes.
4: Reportatges.
5: Descobriu com és la ràdio per dins.
2: Twitter. RAC 1. Instagram i TikTok.
5: RAC 1 oficial.
3: RAC 1.
5: Seguiu-nos.
3: Tots som 1.
6: Come on,
2: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
7: 2 minuts falten perquè siguin les 11. Recordeu el descans d'aquest França-Marroc, de moment amb empat a 0, malgrat que Mbappé ha fallat un penal que podria haver avançat la selecció de Didier Deschamps.
8: No poden faltar les olives a l'Espanyola, no?
7: Un partit com aquest del
8: Mundial, amb aquesta alineació de luxe, aquest 11 de gala que tenen preparat a l'Espanyola, amb el número 4, el Jalapeño, el 22, el Saitó, amb les 7, les Gildas, el gran fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho sabeu, dies de futbol, amics, i ara que ve el bon temps no poden faltar les olives, l'Espanyola. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.
7: Aperitiu.
9: Més saborosa, sempre farcida del millor.
7: I aprofitaré el descans, i que falta un minut per ser les 11 de la nit, per saber com està la situació a París. Ja sabeu que eren dies en què estaven preocupades les autoritats franceses pel que podia passar avui després d'aquest França-Marroc, tenint en compte els precedents d'aldarulls que hi ha hagut en els postpartits que ja hem anat vivint els últims dies, i per això avui hi ha dispositiu especial muntat a la capital francesa. De seguida trucarem a París, de fet ja la tenim, em sembla, connectada, a la Marta Casagolda. Marta, com estàs? Bona tarda. Bona nit, vaja.
10: Hola, bona nit. Bona nit, Xavi.
7: Explica'ns, oi que sí que hi ha un dispositiu especial? De fet, hi ha diverses mesures que s'han pres per intentar evitar el darull aquesta nit.
10: Sí, exacte. A ningú se li escapa, doncs, que podria ser una nit complicada en funció de com acabi. Jo per ara t'he d'explicar que de moment, doncs, a mitja part del partit hi ha nervis, però de moment força tranquil·litat. Estic al carrer, en una de les moltes terrasses de bars i restaurants que hi ha aquí a París, avui oberta, i que de fet tenen permís per obrir fins a les 2 de la matinada, on hi ha moltíssims aficionats, doncs, seguint el partit des d'aquí. Hi ha la majoria d'aficionats són de la selecció francesa, però també he vist un parell amb samarreta del Marroc. També s'escolten, doncs, els crits de les persones que estan mirant el partit amb finestres i balcons oberts, perquè avui fa moltíssima calor aquí a París, i hi ha hagut dos moments destacables. En el moment en què els han pitat el penal a favor, doncs, a favor de la selecció francesa, i després crits de decepció quan l'ha fallat Mbappé. Com dèiem, a ningú se li escapa que podria ser una nit complicada, i més tenint en compte que l'últim enfrontament entre el Marroc i França en el Mundial de Qatar va acabar, doncs, amb 200 detinguts i amb centenars de ferits amb enfrontaments als camps Elisis. Avui ningú vol que es repeteixin aquelles imatges, i de fet el que han fet ha estat blindar l'avinguda dels camps Elisis, tancant totes les estacions de metro de la plaça de l'Arc de Triomf, que és on comença aquesta gran avinguda, perquè el que es vol evitar, doncs, és això, grans concentracions, que acabin aquells comerços, doncs, saquejats i amb actes vandàlics. Tampoc hi ha cap gran zona, el que s'anomena la fan zone, no hi ha cap punt de concentració multitudinari. El que han fet és un parell de barris de la ciutat, sobretot allà al centre, a l'EMG, doncs, l'han fet només apte per a vianants, i això que et deia, doncs, que la gent pugui sortir a terrasses de bars i restaurants i que la gent pugui anar pel carrer tallant el trànsit als vehicles. No han donat dades del que és el dispositiu policial especial, però sí que France Televisió se'ls ha filtrat, doncs, un document, i diuen que estarien parlant al voltant de 20.000 policies a tot França, 8.000 d'ells només aquí a París. Són unes xifres molt semblants a les les últimes que hi va haver-hi pel dispositiu que es va desplegar per la final de la Champions, ara el dia 1 de juny, i que va acabar, com tots recordareu, també de manera caòtica i amb més de

0: 900 detinguts i, lamentablement, amb centenars de ferits i una persona morta.
1: Sí, sí. Acabo ja. No sé si la tens controlada, aquesta. En qualsevol cas, més enllà de París, que és on, lògicament, s'ha posat bona part d'aquest dispositiu, quines altres ciutats de França són les que hi ha una mica també el focus posat?
0: Les principals, sobretot al sud, Montpellier, Marsella, també, i les principals, com serien Lió, la zona d'Estrasburg, també, les grans ciutats franceses, doncs és on tenen més agents i gendarmes desplegats per evitar que hi hagi doncs, cap mena d'enfrontament.
1: Perfecte. Marta Casagol, evidentment, estarem atents al que pugui passar en el postpartit i, en tot cas, si s'escau, doncs tornaríem a connectar. Moltíssimes gràcies, Marta, que vagi bé.
0: A vosaltres, una abraçada, Xavi, bona nit.
1: Igualment, doncs atents, lògicament, al que pugui passar avui a París amb aquest doncs, dispositiu augmentadíssim, 20.000 policies pels carrers, dels quals 8.000 són només a la ciutat de París, a la capital francesa, perquè esperen el que esperen, perquè ja ho han viscut, malauradament, i per tant no volen que es torni a repetir. Ara passen 3 minuts, canviant de terç completament,
2: sí, home,
1: no, Jaume?
2: Sí, sí, jo crec que aquí a la taula hi ha ganes del joc, eh? De les cançons que van triomfar en any de Mundial,
1: tant,
2: eh?
1: I tant.
2: Mira, va, no esperem més, la primera.
3: No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he puesto el maquillaje.
2: Mecano, maquillaje. De quin Mundial estem parlant? Quin any de Mundial va triomfar aquesta cançó de Mecano?
4: Mèxic.
5: Sí, 86.
1: 86, sí.
6: 82.
7: Itàlia 90.
6: Hòstia.
1: Jo també dic Mèxic 86.
2: Doncs la Clara és l'única que encerta. 1982, aquesta...
4: L'única que havia nascut.
2: Sí, sí. Sombra aquí, sombra allà. La segona és aquesta.
8: Marco se ha marchado para
2: mí. Hola!
8: El tren de la mañana llega ya sin él.
1: 2002.
5: Corea i Japó 2002.
2: Això és Laura Pausini, La Soledad. 2002, diu Javi Muñoz.
5: O 2006, ara no sé, ara hi ha dubte.
7: França 98.
2: Bé, baixem?
4: Tinc mira.
2: Pugem o baixem?
1: Jo dic 98, també, eh?
6: Jo també.
1: Uh-huh.
7: Hosti, no tinc ni idea. 94, va.
4: No,
2: 2002. 94, Marta Molina.
1: 94, sí.
2: Sí, sí, sí, sí. Laura Pausini fa anys que canta,
6: sí, sí.
2: Eh? Sí, sí, sí.
1: A més, aquesta... Sonava molt vintage, això, eh?
2: A més, aquesta va ser la primera. Sí, sí, clar.
4: Una selecció molt mullo, eh? Mecano,
1: Pausini. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Què pot sonar ara?
2: A veure, què sonarà ara. A mi me
7: suena el rumbo. Rosario.
2: Qui es topa? El Run Run.
6: 2010.
5: Sí, 2014?
7: Jo dic 2010.
4: El Run Run no era de Colau, que va fer un...
1: Referents, eh?
2: Sí, sí que va fer una...
1: Però era una versió rompera, allò. Ostres, no ho sé, 2006, va.
2: Val. Qui queda? Que m'he perdut
1: 2010.
2: Ja.
1: 2010.
2: 10. 2010. 2010, el Run Run. En queden dues. Aquesta també us agradarà.
6: Wow. 94.
2: Aquesta és Miguel Bosé,
6: no,
2: nena.
6: Espera.
2: Sí, és la versió original, ho dic perquè aquesta cançó després molta gent més jove la coneix només amb una versió més disco, diguéssim. Però aquesta és l'original, d'un any de Mundial.
7: Mèxic 86.
2: Mèxic 86.
6: 90, 90.
4: Jo, Itàlia, 90.
5: 86, també.
4: Jo, Mèxic, també.
1: Jo, també, Mèxic.
2: Mèxic. Els que heu dit Mèxic sou
4: ara
2: els que...
4: Ara m'enfiat de tu, que n'estàs acertat totes.
2: Els que heu encertat. Portes totes?
6: No, no, no, he fallat dues.
2: I ens en queda una, va, que comença la segona part.
6: Porto dues. Uf.
1: No sé ni quina és, Jaume.
2: Aquesta és Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ah. Sí, el que passa és que... La podem avançar una mica, Laia? La podem avançar una mica, la cançó, que així els hi sonarà.
1: Ah, ara.
5: Gràcies.
6: Jo diria 78.
1: Què?
6: O no, he passat.
4: Molt enrere, no?
2: Et deixo una segona opció, clar.
6: Sí, va.
5: Itàlia 90.
6: Tan modens, oi? Els de Depeche Mode?
5: 94.
2: Sí? Van començar als 80, diria.
6: Ah, val.
9: Cap al The Silence hauria de ser el Mundial del Covid,
6: 90.
9: Però no... 90, va.
6: 90.
1: Jo també dic 90, sí.
7: 94.
2: I has dit?
6: 90.
2: Doncs heu encertat els del 90. 1990, la majoria heu encertat aquesta cançó de Depeche Mode, una de les, millors.
1: No hi ha premi per haver espatllat totes?
2: Sí, Javi, ni una?
1: Ni una, ni una. Aquest, el premi és el partit, no, que és a punt de començar.
2: Sí.
1: El premi és aquesta segona part que et regalaran ara Marroc i França, que serà vaja, una meravella. Mira, 90, potser és un indicatiu que el partit anirà als 90 minuts i no als 120.
2: Ja.
1: Que tots temíem, m'incloc, que avui això pugui anar a la pròrroga i vés a saber si no uns penals. Però, de moment, el que tenim és els jugadors a punt de saltar la gespa, no?
6: Sí, sortim pel túnel de vestidors els jugadors de Marroc, conversant entre ells. També veiem el seleccionador Mohamed Ouabi. De moment, creiem que sense canvis no hem vist ningú preparat per sortir. També veiem a Deschamps parlant amb el seu ajudant, intentant trobar alguna solució, tot i que França ha rematat. Marroc és encara cap... No, el de Graf, no? La falta deu ser l'única rematada que ha fet...
7: Sí, però no és entre pals.
6: No, però rematada almenys, sí. Perquè no havíem fet ni una rematada.
9: Sí, l'han comptat.
2: L'han comptat.
9: Aquell xut també...
1: Zero xuts a porta.
9: Raf, no, no li han
6: comptat. Però rematada és una.
7: Però portaria
1: una.
2: Només la falta compta, la falta aquí al tram final.
6: Bagatge molt pobre.
2: Són 13 de rematades de França, 3 entre pals. La possessió, per cert, la que va guanyant el Marroc, 51-49, i amb 0-0 el marcador. Vull dir que aquesta vegada Deschamps no té l'excusa que... No, clar, anàvem guanyant, no. Avui no vas guanyant i estàs perdent la possessió igual, però vaja, ell és igual.
7: Però els aspectes gols també molen, eh?
2: Sí, un 87 de França, 0-0-4 del Marroc.
7: El que té mèrit és que li donin 0,04 al xut de Graf. Sí, això té un mèrit.
9: Abans que comenci la segona part, us explico un secret que Ford han electrificat els seus icones per descobrir el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer o moure's per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma Geni. Gaudiu de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis, i a més sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Auto Plus. No espereu més, demaneu ja la vostra prova Ford Puners i a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: El clàssic hi ha mig...
6: Bé,
2: en aquest cas només és una grada. Només hi ha aquesta grada de color vermell.
1: A dalt, que... a dalt.
2: Sí.
1: La segona graderia.
6: De baix també hi ha uns quants seients
2: buits, però no tant
6: no
2: com...
6: Tants, però...
2: Sí,
6: però... el menjar està dalt.
2: Però costa molt. Mira, parlant de menjar, també tinc xifres, de menjar.
1: Sabia
2: que...
6: De hot dogs i aquestes coses.
2: D'aquestes coses. Per exemple, bosses de patates fregides.
6: Uf. Bosses... Aquí més que cerveses. Quan havíem dit que eren de cerveses?
2: De patates fregides.
1: 5 milions.
2: Això...
6: 8 milions.
1: Hola.
2: Espera, un moment que estic mirant, eh? Sí.
7: És ludòpata, eh? O sigui, les patates, no sé què. Sí.
1: Dopamina dobe tota l'estona, eh?
2: Sí. Ara, també us he de dir que això no sé si són només els vuitens de final o és tot, perquè em semblen molt poques, eh?
9: Papers mullats, ara.
2: Em semblen molt... molt poques.
1: Som, no la diem, doncs, no?
2: 55.000 bosses de patates fregides.
6: Això és mentida.
7: Si una tarda als meus
1: fills. Sí,
2: això,
1: exacte.
2: Això devien ser només els vuitens de final.
9: Caret Rock, devia ser.
2: En canvi, els hot dogs sí que els tinc per aquí, eh?
1: Va ser la setmana passada, ens ho explicava el Pedrol, que va ser la setmana passada la competició de l'home que menja més hot dogs del món. Mira, doncs el Pedrol ho explicava.
2: Sí.
1: No sé, no recordo quants, també et dic.
2: Sí, no arriben al milió, eh? Vull dir que...
1: No.
2: I que els que s'han menjat del Mundial fins a arribar als quarts de final.
1: No arriba al milió?
2: No. Bé, també hi ha altra gent que menja altres coses.
1: Sí, clar, aquí pots...
2: gent que no menja... Vull...
7: Anava a dir, allà als Estats Units, o sigui, la varietat que tens a l'hora d'escollir pot ser...
1: Hamburguesa o hot dog, 800.000 vegades.
2: Menys.
7: Sí. 550.000.
2: Menys.
6: Ostres! Menys? 430.000.
2: 420.000, pràcticament.
1: Ostres, doncs sí que són pocs, sí.
6: Sí.
1: No, també ara... potser et diré una cosa, amb els horaris que allà són les 12 del migdia, les 3 de la tarda... les 5 de la tarda, etcètera, però potser sí que per això no són bones hores de halar, no ho sé.
2: És una opció, que a vegades és més hora de berenar que de, que de sopar. Ara, també et dic que llegia en aquest document de la FIFA que si se situessin un al costat de l'altre, tots els hot dogs,
6: Per favor.
2: Seria una longitud de 63 quilòmetres. Sí, o equivalent a 700 camps de futbol. Jo, el primer que he vist és 700 camps de futbol plens de hot dogs.
1: Jo acabo de
2: dir que
1: vull conèixer la persona que ha fet aquestes dades, perquè realment...
6: Me'n cobra per
7: això.
6: Però
7: és que portem un mundial amb el del FIFA Sound del primer dia, que depèn de la ciutat hi ha versions,
2: sí,
7: hi ha un departament... Ara això, o sigui, poca feina la FIFA,
1: Sí, en general, i la que fan a vegades... No la fan bé, per tant, imagina't. Per cert, tornant a la dada de possessió, em sembla vergonyós que França no domini aquest partit. Amb tot el que té, amb tot l'arsenal de jugadors que té... és que hauria d'aquest senyor, quan acabi el partit, guanyi o perdi, mira, és que et dimiteixo perquè no he sigut capaç de guanyar-li la possessió a Marroc.
2: I a Marroc, que tampoc la vol tenir, la possessió. Vull dir que no és un equip que la disputi, la possessió, no?
4: No, gens, no ha estat un equip que la disputi durant aquesta Copa del Món. Aviam, és la vol més que la volia l'equip que va arribar als semifinals a l'anterior Mundial. Ha deixat una imatge millor en aquest sentit, però no la necessite per fer el partit que vol. Però és que França, és veritat que no se li cauen els anells i no se li cau la cara de vergonya de cedir-li tota la iniciativa al Marroc, perquè confien que en una d'aquestes, els quatre que té a dalt, doncs resoldran. Però sí, mentre això no passi, va deixar una imatge molt pobra.
9: I que ha tingut un primer ensurt ara, en aquest inici de segona part, França, amb un contraatac que no ha sabut resoldre bé el Marroc, però que hauria pogut ser perillós.
6: Sí, amb la conducció d'Onagi pel centre, després, però, que està Brahim, que ha frenat massa l'atac dins l'àrea i ha fet una centrada al segon pal que l'ha pogut treure Koné sense problemes per evitar que Talbi pogués rematar de primeres, però sí que semblava que sortia amb una mica més d'ímpetu el Marroc a nivell ofensiu, però ara a França, ho intentava Olisé, talla la defensa marroquina, 0-0, 49 de partit.
4: Aquesta sí que era una mica la imatge mínima que li has de demanar a França, que en els tres atacants defensant amb aquella imatge que li hem vist a Dembélé a la Champions, de ficar-se a la frontal i amb aquells ulls d'anar com un boig a per la pilota, han fet una bona pressió, han robat i han pogut tenir una acció a la transició, però de moment molt poc.
9: Cap al jugador, Carlos, el canvi de joc per Doué, per Dembélé, per Olisé, fins i tot, sí, no? Que vens del Bayern, vens del PSG i ara de cop haver-te de readaptar d'aquesta manera, no ha de ser fàcil tampoc.
7: No, pel jugador ja et dic jo que no és fàcil. El que passa que aquí hi ha un petit avantatge pel seleccionador, i això ho he parlat amb seleccionadors, que és que en una selecció tu tens el poder absolut. És a dir, si tu t'enfades i aquest et posa una mala cara, no el portes. Llavors, a les eleccions, la gestió és molt més fàcil. Que no dic que no es pugui complicar perquè tinguis a l'estrella de turno que et pugui complicar la gestió i tal. Però és molt més fàcil. És a dir, si tu a Olisé, Dembélé i companyia els dius mira, és que nosaltres replegarem a camp propi, ens esperarem aquí, només bascularem i quan robem sortim i fem això. I ells, clar, a més els diu deixams amb el que és deixar-nos a França i amb la trajectòria i els triomfs que té. És que o t'ho menges o no vas. I és així, que això amb un club és diferent, però amb una selecció, al final, clar, si la revolució són 3 o 4 i són dels grossos, llavors ja sí, se't comença a cremar el ranxo i ja comences a tenir problemes. Però sí que els jugadors traguen molt més del que traguen en un club. Jo dic, i això ho he parlat amb seleccionadors nacionals, de diferents nivells. Però sí, clar, per un jugador, tu imagina't, si tu vens de disfrutar amb el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, en el cas de Dembélé, o en el Bayern de Company, en el cas d'Olisé, i de sobte et trobes en que no, anem a replegar-nos, anem a esperar, anem a ser pragmàtics... És el contrari del que estàs dient.
6: Del 5 a 4, vens.
4: Sí, també els hi juga a favor als seleccionadors, que són torrejos molt curts i que un jugador el pots convèncer que per 7 partits doncs es posi vulgui ser, no sé, molt més eficient i que primi el resultat i ja està, que en un torreig llarg. A més que el premi després és molt gros perquè acaba sent campió del món, gairebé que ho justifica tot, no?
2: Uh-huh. Ara, jugadors del PSG que jugant amb un altre registre estiguin destacant molt en aquest Mundial, que jo crec que reforça més aquest sentit col·lectiu del PSG. Sí que Dembélé va fer aquell hat-trick, però vaja, de João Neves i Vitinha n'hem parlat bastament i han estat un ombra.
4: Nuno Mendes, sí.
7: William Pacho, jo crec que pel nivell de la seva selecció va estar bé. Mentre quan va competir, jo crec que va estar bé.
2: Però de mig del camp endavant, no?
7: No, de mig del camp endavant...
4: No, si tens els dos portuguesos, tens els francesos...
7: Fabián tampoc que no està tenint un paper preponderant a Espanya.
4: Fabián va perdre la titularitat, sí.
7: Sí, jo crec que el Barcola, Doué, no estan sent indiscutibles, però sí que penso, Nuno, jo crec que ha fet un molt bon Mundial fins a la lesió de l'altre dia, i crec que William Pacho, per lo que, sí, pel que és la seva selecció, crec que ha tingut un nivell molt per sobre de la mitja.
4: El que parlàvem abans del fitxatge pel Barça, de la possibilitat de...
1: Adeyemi.
4: D'Adeyemi, sí. Mm-hmm. Em fa la sensació que Flick s'ha emmirallat força amb el PSG de Luis Enrique i que té clar que el futbol va cap allà i està movent peces en aquest sentit, en intentar que el Barça la temporada que ve s'assembli més a això. I aquí respon l'arribada d'un jugador que, a més, et multiplica les opcions en atac, perquè pot jugar en les tres posicions, també Gordon és un jugador versàtil, no me l'imagino només a la dreta assumint el rol de Rooney com a suplent de Lamine. Crec que necessita tenir molts més minuts que un jugador com Rooney, i per això crec que a Flick li agrada el fet de que li multipliqui les opcions, la varietat que pot tenir a dalt. Ara bé, també m'estranya aquesta arribada, si no passa res, amb Ferran Torres o amb Rafinha. A mi em costa creure que tots els que hi ha ara, sumant a Adeyemi i sumant a Gordon, que ja hi és, puguin conviure.
1: I falta un, teòricament, que és Julián.
4: I és a dir, si li sumes al davanter,
1: clar, perquè teòricament no. A la pràctica, també, aquest fitxatge d'Adeyemi no és excloent de que no vingui després Julián, a la inversa, sinó que també es vol un davanter centre, també es vol, en aquest cas, que vingui Julián Álvarez. El que sí que passa amb aquest fitxatge és que encara serà més jove. La mitjana d'edat del Barça continua baixant. És a dir, lluny de buscar aquell jugador referència que buscaves, potser un perfil més no Lewandowski en quant a jugador de camp, sinó en quant a presència en vestidor, sinó un jugador que ja tingui els seus anys, que tingui la seva experiència, vas baixant l'edat, perquè Adeyemi 24, Gordon, no recordo ara si eren 21, 22 anys, eren Anthony Gordon? Ara ho buscaré. Ara ho buscaré.
9: Crec que també va per 23-24.
1: Sí, 23-24.
6: 25.
1: 25 anys. Però vas baixant l'edat, t'ha marxat Lewandowski, veurem què passa amb Rafinha, perquè Rafinha, a mi tampoc no m'hi caben tots, és a dir, a ningú li caben tots, vaja.
7: Jo per mi, això que deies de l'edat, va molt relacionat també amb buscar jugadors amb fam. O sigui, jugadors que vinguin de no haver guanyat i que tinguin la fam de dir, jo haig de venir aquí a guanyar títols i a marcar la diferència, no? El que passa que també, a mi també se'm fa difícil pensar amb tots aquests jugadors a dalt. Jo fa dos dies que em dóna una idea...
9: Però és doble posicions, igual que amb jugadors que han de tenir més protagonisme, però després acabes dient, mira els que guanyen la Champions, acaben tenint una banqueta que dius, doncs mira, noi, jugaràs un dia sí i un dia potser no, però acabes dient, mira, hòstia, és que el Barça no té tants jugadors d'atac especialment com tenen altres equips que acaben arribant a les fases finals de la Champions.
7: Per mi, llavors, em trontolla d'un número. O sigui, jo sempre he dit que el Barça, per mi, ha de tenir 5 a dalt al nivell. 6 ja se'm fa complicat de gestionar-ho. A nivell de vestidor, a nivell de minuts, se'm fa difícil de gestionar. A mi fa una... Igual és una... Vaig a dir una barbaritat, però a mi fa dos dies que des del tema aquest em ronda una idea pel cap, que és que és el de la Lamine per dins. Ja fa dies que em ronda la idea de dir...
6: Uf, a punt de marcar, França, perdona, Carlos Mbappé, als núvols, l'acció individual d'Olisée, com sempre, fent de les seves pel mig, i a Mbappé li arriba la pilota, jo crec que li bota i li queda un pèl enrere, no acaba d'enganxar-la, el jugador del Madrid l'envia als núvols, ocasió de França.
1: Per tant,
6: fa
1: dies...
6: Joc,
1: sí, fora de joc. Per tant, et balla al cap que 6 són massa.
2: Però de mitja punta, Carlos, dius?
7: O de 9, inclús.
2: Si, I llavors que no vingui Julián.
7: Si no ve el 9 que el Barça vol, que no l'acabi utilitzant per dins com a 9, com en el procés similar al que va viure Messi en el seu moment, o inclús de mitja punta. Que de mitja punta, llavors, a l'overbooking el tens al centre del camp igual. Perquè, però pensant en que veurem com arriba Fermín a la pretemporada... o el Mota... No sé, jo aquesta idea jo crec que ell també l'ha de tenir al cap. Si tindrà continuïtat o no, no sé, però jo crec que ell també l'ha de tenir al cap, aquesta idea i tal. I a mi ja dic, perquè a mi gestionar 6 a dalt i pensant a més en que Lamine ho vol jugar absolutament... Que sí, que després pot lesionar, com va passar l'any passat i tal, que ho vol jugar tot, tal... no és fàcil de gestionar i estem parlant de jugadors de... O sigui, clar que, evidentment, tant Adeyemi com Gordon milloren per molt a Ronnie Bargi. Per molt. O sigui, no, això no ho descobrirem ara. Però gestionar-los també no és gens senzill.
1: Sí que és cert que és més senzill que gestionar Lewandowski. No? Sí. És a dir, tens
7: sí,
1: jugadors...
7: Per estatus, sí.
1: Exacte, per sí, estatus, per perfil de jugador jove que acaba d'arribar un gran, perquè un ve del Dortmund, que evidentment no és el nivell del Barça, i l'altre arriba al Newcastle, que també està lluny del nivell Barça i del que pot arribar a fer la Champions. Per tant, en aquest sentit, potser sí que és més fàcil de gestionar, però continues tenint un embús important allà a la part alta o a la part del davant.
7: I que potser penses que, no sé, que aquesta situació la pots sostenir un any. I després passa, com ja ha passat el PSG ara, que ara pues, ven a Gonzalo Ramos, Barcola diuen que pot sortir segurament, tal. O sigui, que tu puguis dir, jo aquest any tinc aquests, però sé que l'any que ve hauré de regenerar i sortirà aquest i aquest, i n'hauré de fitxar uns altres, i vaig...
1: Que sent mal pensat és l'any que li falta a Ferran Torres de que, contracte, no?
10: En això també, exacte, és a dir, s'han d'ajuntar les dues coses, perquè... El Ferran Torres, en principi, és un futbolista amb qui el Barça no acaba de comptar, i per tant, doncs, si se'l poguessin vendre aquest any millor que millor, i si no, és possible que esgoti el seu contracte, o veure quina solució troben. Però també hi ha un punt pragmàtic de que el Barça aquesta temporada sí que té fair play, però el club ja sap que la temporada que ve, que haurà de tornar a Montjuïc, serà una temporada en què li baixaran els ingressos i, per tant, es tornarà a quedar sense fair play. Mm-hmm. I hi ha una certa consigna de dir, o ara o mai, que és una mena de carpe diem, de dir, aprofitem ara, que sabem de segur que podem reforçar, encara que haguem de doblar posicions, perquè és possible que l'estiu que ve ens les mengem. I també és veritat que aquest debat de que hi ha molta gent, ens sobren, és un debat molt d'estiu. Sempre a l'estiu ens sobra gent. Quan arriba el mes de novembre, tots anem tiesos, que ens foten tots mal les cames, lesions, sancions, hòstia del Mundial, que aquest no s'ha recuperat bé. I sempre ens trobem que sempre anem al shit November, totes aquestes coses. Per tant, bueno, benvingut problema. És veritat, que gestionar això no és fàcil. Però jo diria que el Barça prefereix pecar per excés que no pas com fins ara.
7: Des de dins, perdona, que no, per acabar amb això, des de dins, sí que és veritat que hi ha dos moments a la temporada que són... d'aquells que dius, que un és el finals de novembre, principis de desembre, que el shit November que deies ara i tal, i l'altre és postaturada de seleccions de març. O sigui, aquest impàs d'aturar les eleccions i ja t'arriba el tram final, t'estàs jugant Lliga, si has passat és quarts de Champions, semis, final, tal, final de Copa, que allà vas amb el ganxo, aquells dos moments sí que, clar, allà voldries tindre, no 25, no, voldries tindre 50, perquè va just, perdona.
4: Sí, no, jo el que sempre he defensat i...
6: Ui, Mbappé, mira. Ui, Mbappé, ui. Apareix Mbappé, marca França, diu jo, Mbappé, que avança el conjunt francès amb un bon gol des de la frontal, es fa espai i envia un xut al pal llarg de Yacine Bonu, que acaba dins la porteria, demana en mans en la recuperació de Rabiot, els jugadors del Marroc.
1: El primer que ha fet és mirar cap a l'assistent, a Mbappé, quan
9: jo
1: ha fet
9: Mbappé
1: el gol.
9: Molt convençut, no l'he vist al principi, després de marcar.
1: Ara, que sigui gol o no, potser no té res a veure, però sí que és cert que el primer que ha fet Mbappé quan ha marcat, en comptes de celebrar embogit, és mirar cap a l'assistent, a veure com acaba la jugada.
6: A veure la repetició que ens ofereixen, si... Sí que a mi en directe m'ha semblat una mica de mans, però no sé si és un rebot o... A veure...
2: Des d'aquí ho veurem bé.
6: Sí, aquesta càmera és...
10: I possible no? Fora de joc.
1: Sí, no? És el que pot ser veritat ell.
10: Perquè arrenca, que tira cap endarrere...
6: El xut és meravellós. Buah!
2: Sí, no,
6: quina
2: rosca. El gol és un golaç. Quina facilitat té per treure el xut.
6: És que no és ni rosca.
1: Però clar, però si és il·legal ja no és tan bon gol, saps? Aleshores, a veure què diu, l'assistent d'aquesta jugada.
6: La definició és perfecta. Sí.
7: Sobretot doncs... en aquest angle, ell té una facilitat per trobar el llarg.
10: Per obrir l'interior i posar-lo al pal llarg.
6: És increïble.
2: Alguna repetició de fora de joc, de si hi ha mans...
6: De moment no ens estan ensenyant absolutament res.
1: No,
6: i tampoc estem veient el missatge de que si s'estigui revisant, no sabem si l'àrbitre ho està revisant. Mbappé, que ha celebrat el gol obrint-se de braços, reivindicant la seva figura, ara sí que empataria amb Messi els 8 gols, i és gol. Diu l'àrbitre, Facundo Tello, que és gol, ho celebra Mbappé, França s'avança, 61 de partit, França 1, Marroc 0.
2: Li tocarà moure fitxa al Marroc. Ara ja no n'hi queda una altra. Mitja hora tampoc és tant de temps, quan no has creat res en atac. Mira.
6: Rahimi i en Rabat seran els dos primers canvis.
4: Un nou, més pur, més rematador, més també de buscar l'espai, de buscar la segona jugada, i amb Rabat, futbolista amb experiència, però és veritat que si el substituït és Boadi, no acaba de ser un canvi ofensiu, és a dir, treus a un mig centre posicionat amb molta capacitat per repartir joc i fiques a un jugador eminentment destructiu.
6: Boadi i el Canús són els dos jugadors que marxen, entren amb Rabat i Rahimi.
9: Si està passant a comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que us heu fixat en el disseny, en les prestacions i en el seu baix consum, però la pregunta important, on el compreu? A Sarsa Volkswagen, clar, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: Per cert, sobre això que estàvem parlant de Dejemi, Transfer Market, 40 milions, el seu valor, queda un any de contracte. Vaja, han rebutjat 20, però jo abans dels 30 provaria els 25, eh? Vull dir...
1: Sí, no,
2: vull dir que li queda un any de contracte. Sí, vull dir...
4: Quin valor, que fa poc va canviar de representant?
1: Valor, quin has dit?
2: 40 milions. 40 milions. Que és el que demana el Borussia Dortmund.
4: Fa poc va canviar de representant, va signar amb Mendes per apretar en aquest últim any de contracte. I jo el que deia abans és que estic plenament d'acord que amb el futbol dels 5 canvis i del calendari tan atapeït de partits, i més en any postmundial, que passa igual en any premundial, no té sentit pensar en un 11 titular, perquè els equips, el PSG a la final de la Champions, parlo de memòria, però crec que va fer servir 17 jugadors a la final, perquè va tenir un canvi extra amb... Sí, ara no sé si ho dic bé, però si no van ser 17, van ser 16. Mm. Tu has de tenir un equip molt més llarg que pensar en els 11 titulars, perquè la temporada es fa molt llarga, però és cert que està acumulant una sèrie de jugadors amb una sèrie de perfils que se'n fa difícil que convisquin tots. El que trobo que va quedant molt clar és que ja no vol, no sé si el verb és sacrificar o no, però ja no vol fer servir ni a Gavi ni a Fermín com a atacants, que els vols al mig. Que no vol haver de desplaçar ni a Gavis ni a Fermins quan es lesioni algú a la banda, sinó que els vol tenir jugant per dins, que per mi és un símptoma més de com vol un equip amb més transició i amb més vèrtic, perquè al final són uns migcampistes, sobretot Fermín, que té una tendència natural a anar cap a dalt, que si el fiques com a migcampista et fa que tot l'equip encara vagi més en vèrtic cap amunt.
2: Sí, aquell debat en què vam acabar la temporada de si volia el Barça o Flick més equilibri o més potencial atacant i jugar, fer més gols que el rival, vaja, amb la política de reforços, sí, és clar. És evident, perquè només s'està reforçant a dalt. Vull dir...
9: Sí, a mi m'agrada que se li està fent molt cas, no? O com a mínim pel que comença a apuntar al mercat, i a veure si Julián també acaba arribant. És a dir, que Flick, i entenc que ha de ser així, eh? I a més hem guanyat ja dues lligues i amb el que ha demostrat, però que és un mercat, o la renovació de Christensen, per exemple, que és un jugador que també sabem que li agrada molt, que hi ha molta decisió, que dius, l'entrenador vol això, sí, doncs intentarem complaure-la a la mesura que puguem.
4: 17
9: perquè
4: jugadors
9: no són
4: a fer
9: fitxatges...
4: servir...
9: allò, diríem, de la portera, ni Gordon no. ni Adeyemi,
1: en aquest cas.
9: O la renovació de Christensen, fins i tot, que diries, hosti, noi, potser ja... I, en canvi, jo crec que responen bastant al que vol l'entrenador.
4: Tanco la dada, 17 jugadors va fer servir l'Arsenal, la final va anar als penals, per tant va tenir un extracanvi, i va fer servir 17 jugadors a una final de Champions, és a dir, que si vols arribar a les instàncies finals, no et queda una altra que tenir un equip...
1: Has de tenir-los, clar.
7: Sí. Això que comentes de reforçar, clar, és que al centre del camp és difícil que el Barça
9: es pugui reforçar.
7: Perquè dius, si és que haurà de sortir Casado, perquè és el setè.
2: Sí, però...
7: Frenkie, Bernal, Pedri, Gavi, Fermín i Olmo. Són sis per tres posicions. És que... Si tenir-les doblades, clar, jo més... És que jo crec que el que ha de ser el Barça sempre és com a molt doblades i la resta han de ser de baix. Que és veritat que per la joventut de la plantilla del primer equip, a baix no queda moltíssima cosa de la que estirar, eh? O sigui, jo estic d'acord que ara hi ha un gap allà de que no tens... Més enllà del Toni Fernández, del Guille, el Tobi Marquès, no hi ha moltíssima cosa de la que estirar ara mateix, eh? En el Barça Atlètic, però ha de ser això, 22, i que la resta tirin de baix.
1: A veure, Hamza també, no? Perquè és un dels...
6: I a veure, Dembélé, que marca el segon de França, Ousmane Dembélé torna a tenir molt espai pel mig França per avançar metres, i Dembélé amb la cama dreta, tot i que Bonu l'ha tocat, no ha pogut evitar el segon de França, que ara sí que sembla que posa la directa, posa una marxa més cap a les semifinals del Mundial. 2-0, 66 de partit, primer Mbappé i ara Dembélé.
2: El seu cinquè gol a 3 dels pitxitxis d'Mbappé i de Messi.
1: Va dir ja. Messi, 8 gols cadascun.
4: Ja volíem anar criticant a Deschamps, però aquest és el partit que tenia al cap.
1: Sí.
4: 100%, aguantar el 0-0 fins que arribi el moment de partit en el que a un dels 4 jokers que té a dalt li entri, li ha entrat Mbappé, obliguis el rival a fer mitja passa, perquè tampoc s'havia tornat pas boig Marroc, però ha fet mitja passa endavant, anar a buscar l'empat, i a la primera que ha tingut després d'aquesta mitja passa endavant del rival, t'agafen una transició... és claríssima la jugada, són tres dels atacants de França contra tres defensors marroquís, la qualitat en l'Uperú acaba fent que sigui Dembélé, l'hagués enganxat Dueu, l'hagués enganxat Dembélé, et facin el 2-0 i et matin el partit.
7: Sí, dos matisos importants, una, la primera passada de d'Olissé batint línia de pressió, i després el moviment d'Mbappé, que arrastra per emportar-se a marca, alliberar la situació d'un contra un, i Dembélé, doncs, bueno, el Dembélé que hem vist els últims dos anys han estat de gràcia, sí, no, i definint sí. bé.
9: Són, no aquesta, és, aquesta havia fet el hat-trick i prou en aquest Mundial?
2: Sí, és el cinquè.
9: Ah, no, cinquè ja, eh? Mira.
1: I quin és l'altre, doncs? Sí, hat-trick, el d'avui, i l'altre no el recordo, jo tampoc.
2: Ara ho mirarem. Però vaja, compte que entre sí, la Champions i si França guanya el Mundial,
1: clar.
2: Champions més Mundial a nivell de palmarès, clar, serà ell, Dué, però Dué no està fent el Mundial que està fent ell. I del PSG a França no hi ha gaire més, no?
1: No.
2: Bueno, Barcola...
7: És el primer dia contra Irak, el dia.
9: I Groga ha estat amenaçats de suspensió a França, dic, perquè jo crec que deixant-s'ho sí. pot anar plantejant.
6: Sí, Olise i Koné.
2: Olise el podria anar traient.
9: Sí. Vaja, i Koné, veient també...
2: Sí, que Tchouaméni no està bé.
9: Jo trauria els dos.
7: Coneixent a Deschamps, ara és un Tchouaméni per Manu Koné i un Barcola, potser, sí. per...
9: Mira. Ja està dient a Cone, ara, ja deixa'm, diu, ara et quedes aquí, a la pausa d'hidratació ja no tornes.
2: Ves passant.
4: No cal que t'hidratis massa.
1: Doncs sí, la pausa, però la pausa com reacciona, si és que pot reaccionar a Marroc, perquè aquí hauran de, en els 25 minuts que li falten al partit, haurà d'anar amb tot, no li queda altra.
9: No crec que hi hagi garrotins,
4: No veig un Messi aquí a Marroquí que els liï la troca de manera escandalosa.
1: O la lien ells mateixos, els francesos, vull dir, i amb aquest deixar-se anar, que no crec que passi, perquè amb el que tens no crec que passi, però, ostres, és que li hem vist molt poquet al Marroc, eh?
7: Sí.
1: Molt.
2: Bé, és que no ha hagut de fer cap aturada, Manyan. Clar, és que...
4: I un sol xut entre els tres pals, és que és clar.
6: És que és això.
7: És que...
4: I les dues rematades, que han sigut dues jugades a pilota aturada, no?
7: Bueno, ha sigut les
4: rematades.
7: El xut de falta de Hakimi, que...
2: Sí, i n'hi ha una a la segona part que jo ara no el trec. No sé si algú el té al cap, però vaja, que cap entre pals. La sensació de superioritat de França avui torna a ser bastant important, eh? Mm-hmm.
9: És que és el que deies, que és el guió somiat de Deschamps i des de fora un ho pot anar criticant perquè no fa el partit més vistós i perquè no t'asseuries a veure aquest equip perquè sí, perquè t'ompli la vista, però és un equip supereficient que avui, davant d'una de les millors seleccions del que anava de Copa del Món, a uns quarts de final, no ha patit, no li han tirat a porta i al minut 69 ja guanya 2-0 sense patir gens i guanyant 2-0 sense necessitat gairebé ni de posar la setena marxa. És molt sol.
11: Si voleu canviar de cotxe, voleu una nova moto, a Sant Boi. Heu d'anar a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Hi ha 40 marques que estan esperant amb totes les ofertes del mercat per canviar de cotxe. Vas allà i estrenes cotxe nou.
1: Què més vols?
11: Sí, de fàcil.
1: Sant Boi.
11: Sant Boi. A més, visites Sant Boi, que sempre és un plaer. Vas a veure el Valdir i l'Eu.
1: Per exemple. 4 minuts passen de 11:15. Jo crec que acabarem cap a les 12 clavades a aquest partit, perquè ara falten 20 minuts més del que decideixi afegir.
11: Que seria el tercer dia ja que te la menges.
1: L'estic buscant, a veure si... Perquè ara m'hi trobo gust amb aquest partit, perquè em comença a agradar. Mira, ara ja m'agrada.
6: Coné fora i entra Zain Emery. Per tant, el primer dels apercebuts que ja...
9: Ja us ho deia, he llegit els llavis.
2: El que té més risc, de fet, perquè és un mig centre. Vull dir que...
6: Sí, sí, i que ja l'hem vist en algun partit fent alguna entrada.
2: Ara, mira, li està dient allò dels 10 segons, del canvi, que si no...
6: I Olise no crec que triguem tampoc molt a veure que... S'esperava una miqueta més, però no trigarà.
4: El que clarament no està bé és Tchouaméni. Sí. Si no és el canvi per Koné, és que realment no està bé físicament i és un problema per Deschamps, a mi em sembla que dona molt més que Koné, tot i que està passant amb suficiència aquesta prova Koné en igualtat de condicions amb els dos B, jo crec que Deschamps triaria per una semifinal o per una final a Tchouaméni.
6: D'acord. Doncs 2-0, 71 de partit, i el Marroc ha fet aquells dos canvis de fa una estona amb Rabat i Rahimi, i de moment no veiem ningú preparat a la banda per sortir.
1: Aprofundint en el risc que suposa començar a parlar això, i en soc plenament conscient, donant per fet, imaginant-nos que França es classifica per les semifinals del Mundial i que l'altra eliminatòria és Espanya-Bèlgica i que, per tant, Espanya és la gran favorita, no?, per passar a semis. Imaginem-nos aquest duel, aquest França-Espanya. Abans, Carlos deia, és que no crec que estiguin preparats aquesta vegada, aquest Mundial, a Espanya, com per poder fer front a la Superfrança que hem vist, no?, a la Superfrança que podem dibuixar també, imaginant-nos que avançant rondes puguin fer un pas endavant.
12: Sí, jo he dit això amb un matís, que deia sent dominant, perquè, clar, tu a Espanya correcte, no te l'imagines amb un paper com el de Marroc avui. És a dir, tu a Espanya... És molt difícil que si tu has propugnat una cosa durant els últims 3-4 anys, com ha estat De La Fuente, convèncer aquests jugadors de, no, mira, és que avui juguem contra França i hem de... Perquè, a més, aquests jugadors no se senten inferiors als francesos. Mm-hmm. O sigui, si una cosa bona té la selecció espanyola és això, que és que són, o sigui, és un equip jove, descarat, que vol, que... I ells... No, si tu li planteges a qualsevol jugador de la selecció espanyola, no, mira, és que sortirem a defensar-nos i a replegar i a esperar, i et miraran encara de dir, no, nosaltres anem a buscar-lo. Llavors, dintre d'aquest context de dir Espanya vol anar a buscar França, jo crec que Espanya no està en el seu millor moment, sobretot en la part ofensiva. Uh-huh. I a mi em preocupen dues coses. Una és la part ofensiva, perquè crec que entre les baixes, els estats de forma i tot això, crec que és un problema, i crec que... Ostres, no, i em, sí, em tallaria el coll, després de dir això, però Pedri...
2: No,
12: crec que...
2: no,
12: però perquè a mi parlar... Si dir una sola crítica sobre Pedri em fa un mal increïble, però crec que Pedri no està en un bon moment. L'altre dia no fa un bon partit.
1: I ell ho admetre, és a dir, ell ha estat superrealista en aquest sentit, és a dir, ha dit que no va fer un partit, que no li va sortir res, concretament.
12: I jo sóc el fan número 1 de Pedri, o sigui, penso que és el millor migcampista del món, o un dels 3 millors, però és que... no està bé. Llavors, si ofensivament no tens aquest punt de desequilibri i de fer gol amb facilitat, i el teu millor creador de joc tampoc està en el seu millor moment, ostres, a mi, clar, parar els animals aquests...
1: Doncs que... anava a aquest context, precisament, és a dir, i pensant en la defensa, que al final la defensa de la selecció espanyola és també, si no la millor del Mundial, una de les millors. Diria que és l'única que no ha encaixat gols en tots els partits disputats. La veus capaç de parar aquestes bèsties, la defensa de la selecció espanyola, amb Laport i amb Cubarsí de centrals?
12: És que jo crec que parar aquest equip no és només un treball de línia defensiva. O sigui, crec que és un treball
1: de
12: molt
1: tot
12: col·lectiu. Perquè, clar, dius, no, jugador per jugador, en duel individual, sí, pot ser que en algun duel sigui superior i tal, però ja et dic, jo crec que aquí hi ha més un treball col·lectiu d'equilibri, de vigilàncies, perquè al final aquests quatre se't despengen i qualsevol pilota filtrada, és que ho hem vist en el segon gol, és que és una pilota que surt i ara que gira és difícil de parar, perquè sobretot són molt potents a nivell físic, troben de seguida l'espai, s'entenen bé entre ells. Llavors ja dic, jo crec que aquí ja no poso en dubte la capacitat defensiva de la selecció espanyola, sinó més el potencial que tenen ells en atac. Llavors, crec que es pot fer? Sí, es pot fer, perquè Rodri està fent... Rodri, crec que Rodri l'altre dia per mi és el millor del partit. De fet, crec que li donen l'MVP. Però per mi és el millor del partit amb diferència. En atac, perquè aconsegueix pràcticament cada vegada que tenia situació superar una línia. I a més, a nivell d'ajudes defensives va estar bé. Perquè va haver-hi un moment que, si no recordo malament, Pedro Porro va patir, sobretot quan, amb l'entrada de Leao, i crec que ell surt a diverses ajudes allà molt bé... Bueno, és això, o sigui, necessites aquest punt de no només de la línia defensiva, sinó de tindre ajudes i de... Perquè al final, si tu t'hi fixes, els laterals de França, o sigui, hem vist a Vinyes xutar des de casa, gairebé.
1: Sí, 30 metres.
12: Però els laterals de França tampoc són una... O sigui, Koundé incorpora molt més al Barça que aquí. O sigui, aquí fa pràcticament de tercer central. I Vinyes és un pèl més ofensiu, però tampoc està pareixent gaire.
11: A mi aquest duel Lamine i amb el Vinyes sí que genera cert interès de veure'l.
12: Sí.
2: Sí, a priori està desequilibrat, tot i que Digne ha millorat amb el pas del... O sigui, no és el Digne del Barça.
6: Però no és
2: Mendes. Evidentment.
6: Que ve Lamine d'un partit molt exigent i ara té l'oportunitat de...
12: Jo crec que la millora de Digne està molt relacionada amb el seu pas per les mans d'Unai Emery. Però molt. Crec que la millora a nivell individual d'aquest noi va molt relacionada amb el seu treball amb Unai. Perquè... Bueno, perquè es veu amb ell i perquè em consta que és, a tots els equips d'Unai el treball que fan a nivell de desenvolupament individual del jugador és molt fort.
1: Atenció amb això.
6: Sí, Mbappé té problemes, eh?
2: Sí, de l'entrada que li han fet fa uns minuts.
6: Crec que no està fent el que diria en català correcte, cuento, eh? Vull dir...
2: I compte,
6: a veure.
2: Això...
1: La semifinal és dimarts,
6: no? Sí, dimarts 14, a les 9 de la nit.
4: Ja, deixem si t'he preparat a un jugador a un davanter per entrar. Em sembla que era Mateta el que estava...
6: Semblava de Mateta, sí, sí. S'aixeca un moment Mbappé, però la seva cara no és precisament de, per tranquil·litzar l'afició francesa.
2: L'entrada
6: parla amb els doctors.
2: Molt dura, turmell, no, Clara? M'ha semblat a mi que li podia afectar.
6: Sí, a veure...
11: Si ve de la davant, sí, ve de la Diop, de l'entrada de Diop,
2: sí,
11: pot ser.
2: Que ha vist groga, que és una entrada molt dura, no?
11: No sembla...
1: No, Cruyff no, no va.
11: Això d'Mbappé també ho hem vist unes quantes vegades, eh? Aquest canvi que ja li fa mandra al partit.
6: Sí, sí, sí,
11: amb
6: el Madrid l'hem vist, l'hem vist. Saluda, una mica d'ovació...
11: Que ja...
6: Va indo masses...
11: Doncs vinga, va.
6: No sabia com fer-ho perquè el canviessin, no? I veig també a Barcola, per tant, jo crec que Ulisses està a punt també de dir adéu al partit. Doncs no, treu Doué. Treu Doué, treu Mbappé, entra en Barcola...
11: Riu i tot, Mbappé.
2: Sí, no el veig amb molt
6: preocupat. No, ha canviat de cop la cara. La preocupació que jo tenia sobre la gespa ara ja s'ha oblidat. Mateta i Barcola dins del camp, per tant, de moment, Elisé encara es manté sobre la gespa.
1: Quants queden de canvis?
6: Doncs hi queda una finestra amb dos canvis.
1: Amb dos, val.
2: I atenció a aquest duel Messi-Mbappé, eh? Màxims golejadors d'aquest Mundial, 8 cadascun. Màxims golejadors dels dos últims Mundials, 16 Mbappé, 15 Messi. I màxims golejadors a la història dels Mundials, 21 Messi, 20 Mbappé. Ara mateix...
4: Aquest és un rècord que quan acabi la carrera d'Mbappé i la de Messi, l'acabarà tenint Mbappé, perquè li queden molts Mundials, però és una barbaritat que Messi, amb els anys que té, estigui encara competint-li ara Mbappé aquest rècord.
1: Quants anys té Mbappé ara?
11: Bé, Mbappé li queden
6: Mbappé
11: dos Mundials,
6: no? 27.
4: Si no pateix lesions
6: sí.
4: i coses estranyes, sí.
6: Un parell, sí.
1: 38 i 35, sí.
2: Sí. No el veus arribant a 39 com més. Sí. Jo em costa, també.
4: Però més per una qüestió mental, poder, que una física, no? No sé si li veig tanta ambició com a Messi i a Cristiano.
12: Però dona igual, si li queden dos més a part d'aquest...
4: Sí,
11: aquesta cantarella que Messi, potser el 30, no? Encara.
6: Home, el Camp Nou.
1: Però... Això seria molt gros, eh?
6: Superar el Camp Nou amb Argentina estaria bé.
2: Clar, en tots aquests rècords hi ha un asterisc, ara juguen molts més partits a cada Mundial, clar.
6: Sí, també. Sí,
2: amb la qual cosa és normal que els millors futbolistes d'ara, doncs, aconsegueixin els rècords, més enllà que són animals, eh? Però...
11: Pel teu jo de cada dia, pel jo aventurer, pel jo que no para mai, per cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros, consulteu-ne en les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Meu jo aventurer, diu.
6: No
11: el conec,
4: El cocodrilo d'Andy,
1: sí, tal qual. És aquest.
11: És referents, Martí, també, actual, cocodrilo d'Andy.
1: Tot és molt...
2: Doncs mira, jo ara he recordat una nit que amb en Rocamora sí que vam viure una aventura i que no ho explicarem, òbviament.
6: No,
1: aquestes hores ja...
2: Aquell dia...
1: No, jo crec que...
6: Aquell dia
2: va ser aventurer. Va ser aventurer, sí.
1: Aventura,
2: aquell dia, sí. Em va arrossegar, sí.
6: Et va arrossegar,
2: eh? Ai.
6: Com de França, la santa, la que es passeja tot en defensa, serà córner.
4: Era d'hora, ja.
2: Sí. Sí.
6: Mira, Mbappé està ben tranquil·let, a la banqueta.
1: Sí. I ha fet el dia, ell ja està,
6: Sí, ell ja ha marcat.
1: Feina feta.
6: Ha cobrat.
1: I l'han ovacionat, ja està.
6: I a la casa, exacte. Ja li faran un massatge, aquestes coses que...
12: És que acaba d'entrar a Barcola.
1: Sí.
12: Les dues primeres accions, en una foto, en aquesta última fa una acceleració brutal i en la primera marxa d'un 1 contra 1, però a més superfàcil, saps?
4: Normalment els equips tenen dos jugadors que individualment et poden resoldre un partit, que són jokers, no? Que és igual com l'equip estigui jugant i que sempre et poden canviar el partit, però és que França en té 4 que juguen i un a la banqueta que et pot entrar en qualsevol moment i si vols tenir 5 sobre el terreny de joc on vols substituir un, però té 5 jugadors que et poden en una acció individual canviar un partit.
12: I Cherki que no juga.
4: Per això jo estic molt d'acord amb el que deia sobre el partit o sobre l'escenari que un es pot imaginar si hi ha unes semifinals entre Espanya i França. Jo crec que Espanya, que segurament contra tot pronòstic, perquè havia de ser l'Espanya dels extrems, no amb l'Ico i la Mini, i després ha acabat reformulant-se i sent l'Espanya de la solidesa defensiva, té qualitat individual a la línia defensiva com per aturar els quatre fantàstics francesos, però és una qüestió de volum quantes vegades pots temptar la sort, quantes vegades pots permetre que t'ataqui una davantera com la de França i aturar-la. Doncs una, dos, tres, quatre, moltes vegades en la defensa d'Espanya, però al final, tard o d'hora, acabaran decidint ofensivament la qualitat que tenen. Per tant, tot passa per minimitzar la de vegades que tu els hi permetis aquest escenari, i això, la forma que té de fer-ho Espanya és a través del domini de la pilota, a través de que el partit pesi a camp rival, de que tu siguis sòlid amb la pilota, i aquí és on Espanya deixa més dubtes ara, sobretot pel nivell de Pedri. Si Pedri estarà al seu millor nivell, amb un Pedri, Rodri, sumant Olmo des de la mitja punta, amb un Lamin sent diferencial, aquí sí que jo crec que podríem mirar de tu a tu. Però amb aquesta dificultat que estan tenint la selecció espanyola per ser capaços de governar els partits amb solidesa, em sembla que si tu permets que durant moltes vegades es donguin duels individuals a davantera de França contra la defensa d'Espanya, tot i que la defensa d'Espanya sigui molt sòlida i puguin parar-ho moltes vegades, al final n'hi haurà una que te l'acabaran fent.
2: Sí, perquè a més t'atacaran amb espais, França, perquè com que Espanya, com normalment, s'instal·larà camp rival, tindran espais per córrer, que és quan són més perillosos aquests animals. Mira, una altra xifra que ara veig dubte que demostra aquest potencial ofensiu de França, seleccions que han marcat que tenen dos jugadors amb 5 o més gols en els últims mundials, en aquest actual Mbappé 8, Dembélé 5, per tant, i això no passava des de Brasil al 2002, que va tenir...
4: Rivaldo i Ronaldo, no?
2: Exacte. Ronaldo 8, Rivaldo 5. Sí.
1: O sigui que... És que 8 i 5, eh?
2: Que... Xifres que marquen, clar, han passat uns quants mundials des d'aquest del 2002.
1: Què dius, Martí? Com ho veus, això?
10: Ho veig bastant finiquitat. Em semblaria molt, molt, molt estrany. Per més que ara sembla que Marroc ataca una miqueta, però és que a França ja li va bé, al final. Estan tranquil·líssims, no hi ha hagut cap ocasió clara de gol, al contrari. Estan els davanters salivant a veure quan rep una passada llarga per poder sortir a l'atac i fer el tercer. Com a molt, que amb una... Mira, ara hi ha una acció a pilota aturada, que com a molt amb una jugada d'aquestes, mira, entri la piloteta i tinguem una mica d'emoció, però si no és això, vaja, seria una sorpresa més que majúscula veure que el Marroc té alguna opció.
6: Mira, un atava un nazi amb el xut que treu Mañán de primeres, ha deixat la pilota morta a la frontal de la petita, l'ha tret la defensa francesa.
11: El primer, no?
10: La primera aturada.
6: El primer porteria, sí.
2: Exacte.
1: Perquè en el córner anterior no han arribat a xutar, oi? No. Just fa un minut, no, oi?
6: La falta lateral, dius.
1: Ah, això, la falta lateral, perdó.
6: No, l'ha tret la defensa també. No, avui no... Molt poca... També amb Saibari hauria estat una altra cosa, segurament, però molt poc de Marroc avui.
2: Sí, sí.
6: Mira, tindrà un altre córner.
13: No hem vist Brahim, pràcticament.
1: No, res, no ha aparegut.
6: Que ja l'han canviat fa una estona.
13: El que més hem vist ha sigut Ounahi, crec jo. Però Brahim no l'hem vist res, Talvi no l'hem vist res. Vilar el Canús, excepte una acció que fa la primera part, la resta jo crec que no s'ha enterat, tampoc.
6: A veure, el córner...
1: Doncs li queden pocs minuts, al Marroc per reaccionar. Sí. Ja em direu a quin minut puc donar per fet que França serà semifinalista, m'avisareu vosaltres.
6: Espera't aquest córner, si vols.
4: Podries anar fent-ho, ja.
6: Espera't aquest córner.
1: M'espero.
6: Per si ja que no sigui que diguessis una cosa i marqués Marroc.
1: Ja t'entenc.
6: A punt estat de fer-ho, amb aquest llançament de córner, el remat al primer pal de Eli Nui, que ha tocat a lateral de la xarxa, potser per això s'ha fet una mica d'ensurt, d'espant, però la pilota que... Ha sortit fora ara Mañán com a capità després del canvi d'Mbappé. Pots dir-ho.
11: Se l'hagués menjat, no? Mañán ha fet una vista aquí una mica excessiva.
6: Sí. No s'ha ni mogut.
10: Seria Mañam, si se l'hagués.
1: L'apuntem per la seva final.
10: Això compta com a garrotín, això?
1: Mig garrotín. Un verset. Ja està. Javi, tu ja ho donaries per fer ni cara. Això ja creus que França està a semifinals, no? Tots els meus.
4: Absolutament res a festa. Tancadíssim.
1: Està bé que ho alternem amb alguna altra veu. A veure si després... Si passa, que siguis tu, exacte.
11: A veure, pels clàssics, vull dir que... A les semifinals hi ha un França-Espanya i una Argentina-Anglaterra.
6: Sí.
4: És un cartell
6: sí,
4: únic.
1: I tant.
2: Sí, sí. Que després surten nyaps, però...
4: L'Argentina-Anglaterra igual és entrepà de cargols, però...
2: Però hi ha tan bon jugador, no?
13: I que com a mínim la prèvia ja la vius amb una història,
2: saps?
13: A veure, no ens hem enganyat. Tu arribes aquí per un Curaçao Costa d'Ivori, saps? No és el mateix que arriba per una Anglaterra-Argentina, no?
4: Molt millor Curaçao Costa d'Ivori.
13: No, és que me'n recordo la conversa el primer dia que tu ens preguntaves... A tu t'agraden els mundials? Jo et vaig dir,
2: sí, el tema dels 48 equips.
13: Jo la fase de grups, i més això encara amb els 48 equips i tal, és una xufla, però...
1: Ah, de les bones, eh?
13: Sí, sí.
4: Però a mi m'agrada, eh?
11: Que anem al 64, sencer. Eh?
4: Sí. És on acabarem.
11: Sí, sí.
1: Però quin any? 30, 34, 34...
4: És d'hora que tard, sí, tant.
11: Sí, l'únic que sí que estarà bé és que...
4: Que no passaran els
11: eliminarem
4: tercers.
11: Els nyaps aquests
4: reconeixeran,
11: tercers,
4: acabarà no? El Mundial, diran que reconeixeran que això dels tercers no ha acabat d'estar bé, perquè sobretot ha estat injust amb els primers grups que es defineixen, que no saben amb quin gol a veure es passen com a tercers o com a no, i que la forma de solucionar-ho serà augmentar-ho, i per tant passaran els segons i llest.
6: Mira, descans per Koundé.
4: Jo ho celebro, eh?
13: Sí?
4: No ho celebro, però és veritat que jo m'assec amb il·lusió davant d'un Curaçao Costa de Marfil.
2: Bé, al final, excepte Qatar, sí. I Uzbekistan, parlo de memòria, jo crec que les altres tampoc han desentornat.
4: No, exacte, no? És que jo no crec que hagi baixat el nivell.
13: No, Qatar tampoc, Qatar va treure un empat la primera jornada.
2: Sí, sí.
6: Entre Suïssa, no?
11: Tunísia,
2: sí.
11: No?
2: Sí, Tunísia, exacte, sí, em deixava aquesta. Sí.
4: Però hi ha d'haver seleccions, o sigui, sí. Sempre hi ha seleccions fluixes, sí. A la Champions també hi ha equips fluixos. Sí, sí, sí.
11: Vaja, a Espanya 82 va haver el Salvador, em sembla.
4: Sí, no li van fer 12 a un partit. Sí, hi havia Kuwait, no?, amb aquell mundial. Sí. També, sempre hi ha seleccions d'aquest tipus. Jo no crec que hagin baixat el nivell i entenc que els motius pels quals s'augmenta el número d'equips que juguen són totalment espuris, i són econòmics i són perquè Infantino vol que més federacions petites el votin i és així. Però l'altre dia ficava aquest símil, és una relació tòxica que té un fill i el fill els hi surt simpàtic, guapo, ben parit, i bé, doncs és un fill per motius no molt edificants, però que a mi em sembla que, bueno, que no ha sortit tan malament.
6: Mbappé amb gel al turmell dret, tranquil, a la banqueta, però sí que...
1: Digue-li, Jaume,
6: gel molt modern, clar.
2: Sense les 48 seleccions no haguéssim conegut Bocinha.
6: Mira.
1: Ah, això és veritat. Això és veritat. Vull
4: dir... I el gol de Sidney López Cabral a l'Argentina.
2: Sí, aquell home buscant...
4: Ah, buscant la
1: parella. I va trigar, a baixar.
13: Que a nivell de històries i tal, que està superbé. I jo, però jo no ho deia tant pel nivell dels equips, sinó perquè al final tu fas una primera fase on gairebé passa tothom. Saps? És que això, jo la meva crítica jo no era tant al nivell dels equips, sinó al final de dir és que tothom, si és que ha passat tothom.
2: Per tant, si de 64 passen 32, t'estaria bé?
13: Home, em sembla més equitatiu. Sí. És a dir, o sigui, em sembla que almenys hi haurà una mica més d'emoció a la fase de grups. És que ara pràcticament guanyaves un partit i et foties a 800.
4: Però això ha estat sobretot un salvavides per les seleccions grans. Alemanya no ha sumat el tercer mundial caient a la fase de grups, gairebé gràcies a que podia passar el tercer, no perquè hagi passat com a tercera, però ja hem vist que a la següent ronda a 700, a la que ha trobat un rival amb cara i ulls, cap a casa una altra vegada. És a dir, que el que fa... per mi la conseqüència més directa de que passin els millors tercers és que gairebé és impossible que una selecció gran no acabi passant una ronda.
1: Menys però... Itàlia és l'única excepció, de fet, no?
4: Però Itàlia no arriba ni a la Copa del Món, però si hagués arribat, difícilment no hagués passat de la fase de grups, tot i fer una fase de grup molt discreta. És a dir, jo trobo que és, sobretot, un salvavides per les seleccions grans.
11: Mm-hmm. A Romau tenen el nou Nissan Micra.
2: Sí. Oh,
11: saps, no? No volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Romau Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners i a romautonissan.com.
2: Direm 6 minuts.
1: 6 minuts.
2: Si algú vol jugar.
1: Ara som al 89. Què hi ha hagut? Hi ha hagut l'aturada de
2: la pausa, els canvis, sí. I els gols, que segons tinc entès, ara les eliminatòries els compten.
13: Jo dic 7.
2: A la fase de grups no els comptaven. 7, eh?
11: Jo 8.
2: Bé, m'agrada.
1: Carai, tu, quin banderam, tot de banderes franceses, eh?
13: Carai.
1: 5 minutets i
2: cap a casa. I cap a casa, eh?
1: Tres de la pausa d'hidratació.
11: Poder tancar la crònica ja, Martí?
1: Ja ho tindríem fet, així.
13: No, però vull dir, no. Sí. Si fos un partit que estigués
2: sí,
13: més igualat amb el marcador, potser ens ho plantejaríem, però no sé, fa calor, estan aquí tots cansats i és el... Si tu preguntes als jugadors del Marroc, jo diria que són més propers a dir prou ja.
6: Sí,
13: 6 milions. Bé, vinga, va.
1: Clavat.
2: Ja està.
13: Ha tornat, el Bosch ha tornat.
1: No ha marxat mai, de fet, aquí està.
2: No, sí, sí. Ha estat un mundial complicat, no ho negaré. Vull dir...
1: Però jo crec que és perquè tampoc ens falten elements, potser, no? Sí. Que no... Bé, no sé si tots també tenen el mateix criteri, que és possible que hi hagi àrbitres que encara no hagi arribat aquella carta, aquella circular d'última hora, no els hagi arribat, eh? Allò, que els minuts dels gols compten. Alguns potser sí que els compten, d'altres, sí. Doncs potser no.
2: Això que en un mateix esport, diguéssim, en una fase de grups d'un torneig no comptin els gols pel temps afegit i a les eliminatòries, sí?
1: És la traca. Sí.
2: És bastant discutible, sí, sí, sí. Vull dir...
4: No té cap sentit. Igual que els criteris d'intervenció del VAR, sí, que ara són diferents que la fase de grups, això és un sense sentit.
13: Igual és que Trump va aixecar el telèfon també i...
1: una possibilitat. Sí, sí.
2: Allargueu-m'ho més, que m'estic passant bé, no?
1: Cares llargues, llargues. A la graderia dels seguidors del Marroc, que no sé si entenen el que ha passat avui, perquè és que la seva selecció, molt poqueta cosa, potser no poden fer res més, que amb el que tenen, potser arribo fins aquí i gràcies.
2: Sí. És que clar, jo o sigui, fiar-ho tot a la baixa de Saibari tampoc. Sí, vull dir, per més que sigui el seu golejador, però
7: no hauries d'haver creat alguna coseta.
2: Per això, per això. Sí, que
7: sí. Perquè hem creat les ocasions, però ens ha faltat el que sí. Ens ho fava. Vale, d'acord, t'ho compro, però és que no ha fet res.
2: Per això, que jo no compro l'excusa aquesta.
1: Espera't ara, que ara potser el diàleg aquell de demà.
6: Tu creus, A veure, Gordon, des de l'esquerra, no, la treu de defensa, podeu respirar tranquils, no tindreu diàleg, no haureu de patir. França... A veure si encara me l'emportaré jo al diàling. França, que passarà sense dificultats.
4: Abans farà el 3-0 França que el 2-1 el Marroc.
6: Pot ser perquè comencen a córrer aquests i atura'ls.
2: També et dic una cosa, estem parlant dels zeros de la selecció espanyola, però en eliminatòria no ha rebut cap gol a França. 3-0 contra Suècia, 1-0 contra Paraguai i avui 2-0 contra Marroc. Per tant, la solidesa defensiva, de moment, és veritat que contra seleccions que no tenen un gran potencial en atac, però déu-n'hi-do,
13: I més enllà de no rebre gols, és la sensació de que els generen molt poc.
2: Sí.
13: I que, perquè de vegades dius, no, és que no els han fet gol, però, ja, però els han xutat 15 vegades, dius, bueno. Però és que la sensació, igual que Espanya l'altre dia, la sensació és que els generen molt poqueta cosa.
1: I segurament a veure amb aquest potencial ofensiu que tens que obligues a la rival

0: si és contra Espanya, vull dir que jugarà així, vull dir que jugarà amb els quatre al davant igualment, que no posarà un migcampista més.
1: Jo, no, jo crec que Deschamps, ho he dit abans, està, o sigui, va fixa, i més quan la dinàmica és bona, no encaixes, guanyes amb relativa tranquil·litat, per mi ell no canvia. O sigui, el dubte, què pot ser el dubte? Que jugui Tchouaméni, que ja ho ha dit el Javi, que no està...
2: Ui, Mateta, punt de marcar, amb el retall dins l'àrea del sud amb l'esquerra, que ha sortit un pèl tom, pèl mossegat, i ha pogut treure Bono, però a punt d'arribar al tercer de França.
1: Si és que l'únic dubte és Tchouaméni, que jo crec... O sigui, estic molt en l'opinió del Javi d'abans, de dir, per mi aporta bastant més que Manu Koné, però pel que sap ell està lesionat, per tant és difícil que pugui entrar i menys d'inici, però és que la resta, si és que juguen els mateixos. És que ell ho ha demostrat sempre, que ell quan agafa un camí és molt difícil que canviï.
3: A més que hi té molt a perdre, si ell canvia i de sobte et surt malament, és que no, només hi tens a perdre, és seria una...
1: Exacte, és que a més...
3: Una jugada d'entrenador, un atac d'entrenador, no? Que...
1: Posar un
3: no
1: migcampista més contra Espanya et pot restar potencial ofensiu, que per més el teu punt fort, i tampoc t'assegura que tu li treguis... Què va, a treure-li la possessió a Espanya o a intentar parar... Jo crec que li pot sortir pitjor encara. O sigui, jo, coneixent el pragmatisme del senyor Deschamps, anirà allò... encaradet.
4: És que no tens cap motiu, i en tot cas, si has de... ara mateix, el qui té més la sensació de que ha de canviar coses és el teu rival,
1: sí.
4: No pas tu. I en tot cas, tens prou pólvora i prou arguments com per ser reactiu, que si pel que sigui a la mitja part el partit se't complica, ja tens alguna cosa per fer, algun de més. A més, així d'entrada, no seria massa lògic des d'aquest punt de vista que fes aquests canvis.
5: Veient el gol d'Mbappé, és un dels gols del Mundial, sí. És un tros de gol. A part, jo crec que tampoc fa gaire embranzida. És semblant al de Haaland, no en potència, sinó en col·locació, però sense pràcticament agafar embranzida, a peu parat.
6: Sí, sí. 20 gols en 20 partits al Mundial, l'Mbappé. Són xifres realment...
5: de monstres.
6: Sí, sí. Sí.
3: I la gran majoria crec que són a partits eliminatoris.
6: Sí, 12 dels 20. De fet, en eliminatòria va més de gol per partit. 12 gols sí. En 11 partits d'eliminatòria directa de Mundial.
3: És una barbaritat, és una barbaritat. El Mundial que va fer Rússia va ser increïble, després a Qatar va mantenir un molt bon nivell, sobretot fer una final descomunal, fer 3 gols a una final de la Copa del Món
2: i no guanyar-la.
3: És una cosa que no sé si la tornarem a veure. I aquest Mundial és que torna a estar fent un paper sensacional. A mi, durant la temporada, quan des de Madrid senties permanentment que el problema era Mbappé, em costava molt de creure, i és veritat que no ha estat un Mbappé brillant i que no ha estat la millor versió d'Mbappé, però difícilment, quan tens Mbappé a l'equip, si l'equip no funciona, difícilment la culpa o el problema serà Mbappé. Per mi sempre és la solució.
1: Sí. És que aquest senyor porta 3 mundials i campió, sots campió, sí, sí. I de moment semifinals.
5: No està malament.
2: Perquè acaba ara mateix el partit. França somreia a Deschamps feia uns instants i amb motiu, perquè serà una de les 4 millors seleccions del món, ja és semifinalista d'aquest Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic. Ara li tocarà esperar a demà per conèixer la seva rival, si serà Espanya, si serà Bèlgica, que s'enfronten a les 9 de la nit. De moment, l'equip francès avui ha derrotat el Marroc 2-0 la segona part amb els gols d'Mbappé, que la primera part havia fallat un penal, i de Dembélé, un any més França entre les 4 millors del món.
5: Se saluden marroquins i francesos.
0: Sí, amb equilibri se saluden, perquè saben que l'equilibri perfecte existeix amb el nou mode 5S, ja no has de triar, tens la màxima eficiència en un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia, supermatiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de 23.990 euros. El nou mode 5S, el millor dels dos mons, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o mode ja Eco de Catalunya.
6: Tercera selecció França o tercer equip en arribar a semifinals en 3 edicions consecutives de la Copa del Món. No em pregunteu els altres perquè no ho tinc aquí. Però vaja, tercer equip que ho aconsegueix. I sobre això que dèiem d'Mbappé i portant-ho a la comparació amb Messi, que és inevitable, clar, la llàstima és que Messi, en els seus primers mundials, en els seus primers 4 mundials, fa 6 gols. Perquè en els dos últims en fa 15.
5: Sí, sí.
6: Clar, si hagués tingut aquesta progressió, sí que fins i tot hi hauria partit amb Mbappé. Però és que els primers mundials de Messi, a diferència dels d'Mbappé, com ara apuntava en Carlos, no van ser tan fructífers.
5: Clar, són els primers mundials que són els mundials en què Messi s'arriba a plantejar deixar la selecció argentina, si recordeu també, perquè rebia per tots cantons, fins i tot posant-s'hi pel mig el d'aleshores president de l'Argentina, demanant que si ens hem tornat bojos, que feu el favor de centrar-vos que aquest home és el nostre millor jugador, per tant no el critiquem.

0: fiquem, no anem contra ell, perquè al final ens farà falta per futures victòries. Doncs mira, el temps li dona la raó, perquè ha estat l'home vital per aconseguir el Mundial de fa 4 anys, i a veure què és capaç de fer en aquesta nova edició. Passant 3 minuts de les 12, triem el millor, no? El millor jugador del partit, va.
1: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Javi, a veure, començo per tu. El millor jugador del partit.
2: Diria Mbappé, perquè ha obert la llauna i ha posat el partit molt de cara.
0: Martí?
3: Sí, direm Mbappé. Direm Mbappé també, clar.
0: Xavi?
4: Mbappé.
0: Jaume?
5: El Mbappé.
0: Carlos?
3: Fa gols, aquest.
6: Mbappé, perquè provoca el penal, fa el primer gol... Per mi és ell el que marca la diferència.
0: Mbappé, sí, és que avui és evident, ha estat l'home del partit, segurament també serà que qui li donarà la FIFA, que ja li costa poc donar MVPs a les estrelles, doncs sí. Avui encara ho té millor, perquè ha fet forçar aquest penal, malgrat que l'ha llançat i l'ha fallat ell mateix, però després ho ha arreglat amb un altre gol. Alguna cosa per afegir al que hem vist avui aquí? Jaume, o companyia?
2: Deixa'm dir que si amunt n'hi ha prou, el Barça arrencarà la Lliga el cap de setmana del 22 d'agost, perquè Koundé ja està classificat per les semifinals del Mundial.
5: Ben vist.
3: A no ser que se'l venguin. Que no està previst, perquè sí. No hi ha ningú que vingui al seu lloc. Sí.
7: Que en aquest escenari tampoc sabem què passaria, que decidiria Tebas. Si hi ha un semifinalista que després se'l venen 3 dies abans, vull dir, què fas, canvies l'horari del partit?
3: Una mica com Trump. Jo t'ho afino i aquí mando jo.
0: Acabat. Mbappé, el millor del partit.
8: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
9: És el Selecte Reina, ara està en moda funky sorra.
8: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
9: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
0: Doncs a França, la primera semifinalista d'aquest Mundial, espera rival, el sabrem demà, sortirà de l'Espanya-Bèlgica a les 9 del vespre. Algú dona opcions a Bèlgica d'aquesta taula, que aixequi la mà i ho argumenti, si no... Oh, atenció, cuidado. A més. Hola, Carlos.
6: Opcions sí. Quantes són? 50-50, no?
0: No, dic opcions reals de que Bèlgica demà pugui donar la sorpresa.
6: Home, jo crec que Bèlgica té jugadors i potencial suficient com per plantar cara a Espanya. I sobretot el que dèiem abans, pensant en que Espanya s'està basant molt en la seva solidesa, però que no està en un moment brillant de joc. Llavors jo alguna opció li concedeixo. Quan? No ho sé, potser un 25, un 30%.
0: Jo t'he de dir una cosa. Vaig veure el Bèlgica-Estats Units i a mi Bèlgica aquell dia em va agradar molt. Evidentment que Estats Units no és Espanya, evidentment que segurament Bèlgica anava inflada en quant a ganes de guanyar aquell partit, en tot el que havia passat amb Donald Trump i tot plegat, d'acord, però a mi Bèlgica aquell dia em va agradar molt. En què s'assemblarà o en què es pot assemblar Estats Units i Espanya, i per tant la Bèlgica d'aquell dia amb la Bèlgica de demà, això ja no ho sé i demà ho veurem segurament, però...
2: També va ser el millor dia de Bèlgica, que la resta de torneig ha estat molt discret.
0: Però és increixent, és a dir,
2: sí, això
0: Senegal,
2: sí, la línia és ascendent, però et diria, des dels últims minuts del partit contra Senegal, que aconsegueixen remuntar, és a dir, tota la resta, el que ve abans, és molt justet. Sí que el seleccionador Rudi García té el valor d'asseure jugadors com De Bruyne i Doku, és a dir, va prendre decisions i crec que demà les tornarà a prendre, perquè no tindria sentit no fer-ho si t'ha funcionat, i per aquí veurem, però costa creure que Espanya no parteixi com a molt, molt favorit, i a més té un marge de millora que jo no descarto a Espanya, perquè jugadors com Lamine i Pedri no descarto que trenquin a jugar, és a dir, sobretot Lamine, perquè Pedri li veig una cosa més física, però són jugadors amb la qualitat suficient com per, de sobte, després d'haver fet un Mundial discret, arribar als quarts de final, a les semis o a una hipotètica final i fer grans partits. Per tant, aquí Espanya encara pot tenir molt marge de millora, i si aquests dos jugadors estan prop del seu millor nivell, aquí sí que ja és un equip diferencial.
3: Costa veure Lamine al seu millor nivell en aquest Mundial, perquè físicament, doncs, és evident que no està bé, pel que expliquen els entrenaments, els està fent en la seva totalitat, alguns exercicis ho fan, per sobretot la gran preocupació que té Espanya és ojo que no se'ns trenqui, que no se'ns trenqui la joguina, llavors aquest sense poder donar el 100%, a vegades clar, això és el que li resta punts, i també aquell escenari que pot donar-se, que és, no hem vist encara Espanya anant a remolc dels partits, perquè també en atac estàtic doncs ha tingut alguna dificultat en algun partit, i això, doncs, bueno, són aquelles variants que dius, bueno, potser per aquí Bèlgica pot tenir opcions, per tant no és aquella cosa escandalosa que dius impensable, però, bueno, s'ha de jugar al partit i a veure.
6: El que passa que, d'altra banda, també, la línia defensiva de Bèlgica, que el vam fer aquell dia al Bèlgica-Iran, i era una mica... I la línia defensiva de Bèlgica jo crec que és bastant millorable. És bastant millorable. Llavors, clar, a mi, el fet de que Espanya... O sigui, igual que contra França et diria, com es posi per davant França, s'ha acabat el tema, contra Bèlgica el que es posin per davant, no, o sigui, no em sembla tan important, perquè penso que no és un equip tan sòlid a nivell defensiu com per dir, va, que si es posen per davant no hi ha partit.
2: Sí que entenc el seu punt de que és veritat que Espanya tampoc no té la finor necessària com per garantir-te que encara que es posi una sota el marcador tindrà allò, serà un setge a la porteria rival. Però vaja, també té una baixa molt important, Bèlgica al mig del camp, la lesió de Onana és molt, molt important, però és un futbolista que li donava molt, però veurem, aviam què passa.
0: Demà ho sabrem, a partir de les 9 del vespre. Insisteixo, aquest Espanya-Bèlgica, farem un canvi de tertúlia ara. Xavi, tu no marxis gaire lluny, que després parlem de Pogacar, que és un altre d'aquests noms.
2: Aquest sí que no falla mai, tampoc. Ostres, estic enfadat amb ell.
0: Sí?
2: Sí, perquè ja està. Ja s'ha acabat.
3: Aquest comentari l'he sentit molt. I ara què farem? Ja està. Però si portem 4 dies d'atur, i ara què farem?
2: Però jo quasi no me l'havia pogut posar a mirar, perquè el problema són els altres.
7: Sí, i de l'organització, que posa una etapa que pot rebentar el tour el dia 6.
2: Que s'ho prengui amb una mica de calma, que no deixi una mica de cursa.
4: Perquè decideix que el vol rebentar.
7: Però clar, perquè ja has de comptar que ell és capaç de fer coses d'aquestes.
4: Clar, aquí... Cap port de muntanya.
7: No, home, no, però és el més endavant, no?
3: Perquè aquí, no hi ha risc que se li acabi la gasolina?
0: Ostres.
4: Sí, home, risc n'hi deu haver, però porta se li acabarà potser abans a Vingegaard, que porta més tralla que Pogacar aquest any.
0: Porta el camí de la Repsol darrere, eh? Jo crec que Pogacar, és a dir, que la benzina de Pogacar, no sé si hi ha país perquè la pugui exaurir, però vaja, no ho sé. Va, 9 minuts passant de les 12, per tant, Carlos Martínez, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Fins la propera, també al Javi Muñoz, que vagi molt bé, i al Martí Molina. Cuidis molt.
3: A Garrotín, bona nit.
0: Que vagi molt bé. Això, 9 minuts passant de les 12, una pausa i tornem.
10: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
11: Da igual donde estés.
12: Da igual cómo lo vivas.
13: Cuando juega la selección,
14: todos estamos en el mismo sitio.
15: En la misma jugada.
16: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
17: Cuando todo eso llega.
16: Entonces sí, entonces somos una.
18: Somos una.
19: Somos un
20: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
21: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
22: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
23: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
24: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
25: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
26: És el Selecta Rein, ara està en moda funky sorra.
25: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
26: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
27: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
28: Ara que he
1: hem acabat l'escola i tenim més temps lliure.
5: Ara que podem fer el que volem,
1: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
8: I escoltarem els contes de Reco.
1: A la piscina!
8: Al cotxe!
1: O a l'hora de la migdiada!
12: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
15: I... Oh?
1: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. És en divertidíssim!
17: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
8: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
18: RAC 1 Podcast.
1: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
19: RAC 1. Baby, if
28: you've ever wondered... Arrenquem?
2: Vinga, va, som-hi,
28: Maria. Vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
29: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
28: No correu. Estem baixant per l'escala d'incendis.
2: Som força gent, eh?
28: Ole! Alegria, alegria.
30: Baila, baila.
28: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
29: Vinga, planta 11.
28: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, Va bé vostè, senyor
30: Virgili? No em trobo gaire bé.
28: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
2: Realment, la imatge és dantesca, eh? Atenció, atenció!
28: Planta 4, la propera...
19: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
28: Planta...
29: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
19: RAC 1. Tots som un milió.
31: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
32: Vídeos i històries exclusives.
31: Notícies.
32: Entrevistes.
31: Reportatges.
32: Descobriu com és la ràdio per dins.
19: Twitter. RAC 1. Instagram i TikTok.
32: RAC 1 oficial.
19: RAC 1.
32: Seguiu-nos.
19: Tots som un. Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: per donar amb homenatge aquí a RAC1 per aquells que avui han marxat, en aquest cas aquelles que avui han marxat. Canviem la taula, canviem de fet els protagonistes, saludem ja el Joan Puquí. Com està vostè?
1: Hola, bon vespre, molt bé.
0: Tot bé?
1: Tot bé.
0: T'ha agradat el partit d'avui o no?
1: No l'he pogut veure.
0: Ja m'ho imaginava, per això t'ho
1: no,
0: pregunta.
1: Cap, cap aquí.
0: Estaves venint cap aquí, has trigat 2 hores i quart.
1: No, 1 hora. Però he intentat mirar la primera part, però...
0: Bé, ja has vist més del
1: he
0: que...
1: He intentat.
0: Està bé.
1: M'he quedat una mica traspuesto, que diu.
0: Llàstima que no hagis vist els gols, doncs.
1: No,
0: ha sigut a la segona part, però els ha vist el Anaïs Martí. Anaïs, com estàs?
2: Bona nit.
0: Bona nit.
2: És que...
0: Tu sí, oi?
2: És que no ho puc millorar.
0: No, perquè...
2: Sí, sí que els he vist, però és veritat que jo he vist relativament a prop, no com aquest senyor.
0: Clar.
2: Que jo he pensat com anem a la pròrroga...
0: No l'excusis, perquè tampoc els hagués vist, eh? Vine aquí baix.
2: Però imagina... No, aquí a baix sí, perquè té teles, 25 teles a Mundo Deportivo i no té més remei, saps? Vull dir, o els veu o els veu.
0: El crit del gol no li hagués arribat, segurament, hagués fet allò...
2: No, perquè no t'interessa gaire, tampoc, cridar gols al Mundial. No,
1: em podeu dir un partit bo que s'hagi vist aquest Mundial?
2: Un partit bo que s'hagi vist en aquest Mundial. Depèn del que consideris com a bo.
1: Un partit interessant amb...
0: Bèlgica-Estats Units, per exemple.
1: Hòstia, és droga dura.
0: Sí, droga dura, però ho era, però després el partit et va portar...
2: Amb l'efecte valor, un i tot això, la veritat és que va estar bé.
1: A més, crec que va ser tard.
0: A les 2 de la matinada.
2: Sí, clar. Home, i l'Argentina-Egipte a mi em va semblar molt emocionant aquest partit, també.
1: La segona part d'aquest partit el vaig veure, perquè estava a casa amb la meva senyora, que ja l'estava veient, i ja m'anava informant dels gols, i al final em vaig quedar, mira, a veure si remuntava Argentina.
0: Mira, deixa'm preguntar al Damià López. Damià, com estàs? Bona nit. Damià...
3: Sí, hola, bona nit a tots.
0: Ara sí, perfecte. Per tu, quin ha sigut el millor partit d'aquest Mundial, per tu? Quin diries que és?
3: Ostres, el millor partit d'aquest Mundial? Hauria de pensar... Aviam, d'Argentina no, de França no... mira, diria... Sí, ja el tinc clar, ja el tinc clar. Per mi el millor partit i el que ha tingut millors moments i més èpica... etcètera, diria el Mèxic-Anglaterra.
0: Ah, sí,
3: perquè...
0: també.
3: Sí. Jo per mi és el partit, de moment. I encara n'hi ha d'haver més, segur, perquè a mesura que ens estem en les instàncies decisives, doncs estem, lògicament, en els moments més importants i més decisius, no? Però el Mèxic-Anglaterra, que era el moment que Mèxic va arribar al moment decisiu de trencar aquesta barrera històrica del que ells en diuen el cinquè partit, els vuitens de final, realment van ser moments allà amb l'1-3, fan el 2-3, semblava que podien avançar. I a més va ser curiós perquè, jugant amb un més... no li van crear perill a Anglaterra. Anglaterra va estar molt sòlida, no van trobar la manera, però clar, era aquella de la CEC, etc. Jo em quedaria, Xavi, no sé si estàs d'acord, amb el Mèxic-Anglaterra.
0: Sí, jo havia dit el Bèlgica-Estats Units, però sí que és veritat que aquest Mèxic-Anglaterra, que hem tingut també la mala sort que va ser a les 3 de la matinada o a les 2 de la matinada, ara no ho recordo, però també era del torn de matinada, per entendre'ns, però va ser un partidàs el de Mèxic-Anglaterra.
1: Però fixa't que diu, encara en vindran més partits interessants, ha dit el Damià.
0: Sí.
1: Clar, és que dic, només faltaria. Clar, si ara estem en la fase... Teresa Herrera, o Gamper, o Ramon de Carranza, és a dir, semifinals i final. Si no hagués un partit interessant en aquesta fase, aleshores ja és per, xapar la paradeta i posar-se interrompidament pel·lícules del Padrino, de Clint Eastwood, i no parar de fer una marató de pel·lícules de Hollywood.
2: El Bèlgica-Senegal també va estar bé.
1: Ah, molt bé.
0: Aquest no el vaig veure, veus?
2: Sí.
0: La remuntada, clar que el vaig veure. Però vaig veure, veus, aquell dia vaig fer com el Joan. També em vaig afegir a la part final.
1: Home, sí. Clar, és que...
0: Perquè anava 2-0. No, que carai, aquell dia estava aquí en directe.
2: Estaves aquí en directe, sí, Xavi Rocamora, perquè gràcies, jo estava escoltant.
1: Sí, a mi em passa una cosa molt estranya, i és que normalment... Clar, també passa que el Tour de França encara no ha hagut etapes planes.
0: No, demà, la primera.
1: Demà n'hi ha. Les etapes planes del Tour serveixen per diguéssim, equilibrar les teves hores de son, no? És a dir, per dormir, per fer becaina. En canvi, estic enganxat al Tour i la poca estona que miro, que intento mirar algun partit de futbol, és quan equilibro les hores de son. És a dir, em quedo...
0: Fas balança.
1: Em quedo entre diversos mons allò veient... comptar ovelles i...
0: Parlant de mons, tu n'ets un i el Damià seria l'altre món. Aquí sí que és el xoc d'universos.
1: Però em farà, sí, m'agrada que... Saps quan tens la bossa de crispetes i estan al final, sí. Vas rascant a veure si en trobes alguna. Per trobar un partit bo, ha hagut de rascar fins al fons de la, no, de la bossa de crispetes.
0: No, això tampoc és veritat. Sí, sí.
1: Ha estat pensant, ha començat d'Argentina no, d'Espanya no, de l'altra... Ah, mira, i llavors s'han recordat del que ha dit,
3: perdó,
1: que no recordo quin era.
3: És mentida, això.
1: Ha estat buscant, perdó, rascant, Xavi, allà les crispetes, a veure si troba un,
3: perdó, perdó, no,
1: un
3: no,
1: tros de blat de moro que es pugui,
0: sí,
1: menjar.
0: Sí, tant, i tant, està, està, està a mi.
3: Puc parlar? No, perdona, saps què passa?
1: Però si tens
3: que
1: un delay.
3: Porto 32 dies fora de casa. Porto 32 dies fora de casa i no estic per segons quins debats, ara ja, saps? Ja, però la pregunta que m'has fet, Xavi, és quin és el millor partit. Va, tu no m'has preguntat si hi ha algun bon partit. Tu m'has preguntat quin és el millor
1: allà
3: partit.
1: Rascant,
3: jo estava pensant
1: pullera,
3: quin era el millor partit. Però no diguis, no diguis, no diguis, perquè per mi els tots partits tots són
1: tots
3: bons, tots tenen algun al·licient, i per mi doncs tots tenen alguna cosa a la que agafar-se. Però no menteixis i no diguis que jo estava rascant alguna cosa,
1: sí,
3: i pensant quin era, algun partit bo que jo estava buscant. El Xavi m'ha preguntat quin era el millor partit.
2: Els de Suïssa.
3: Així que no menteixis, Joan Poquí.
1: O també val, és a dir, és bossa de crispetes o també aquells gelats que venen amb got,
0: sí,
1: i tenen la cullereta aquella de plàstic que a tant rascar al final es trenca. Perquè estàs allà escurantant, doncs estàs escurant fins al final.
0: Crec que s'ha entès. El civil, de fet, ja s'havia entès amb les crispetes. Va, Dani, parlant de partits bons, demà què veurem? Demà què n'esperes, aquest Espanya-Bèlgica?
3: Home, doncs demà m'espero un partit en què Espanya surt com a favorita, en què tot el que no sigui una victòria d'Espanya seria un daltabaix per la Federació Espanyola i per l'equip espanyol, perquè ara ja no només la delegació espanyola, sinó que jo crec que tot l'univers FIFA, Infantino, etcètera, doncs està esperant un Espanya-França, que és el partit doncs, que ven molt més, no? Igual que per l'altre costat del quadre s'espera un Argentina-Anglaterra. Clar, és el quadre perfecte, Espanya-França i Anglaterra-Argentina. Ara mateix seria el quadre que convidaria a pensar doncs, en unes semifinals perfectes. Espanya arriba bé, Espanya arriba amb bona dinàmica, De La Fuente ha trobat el seu 11 de les bones actuacions, amb Dani Olmo, Pedri, enllaçant amb Rodri, amb Lamine per un costat, amb Baena per l'altre, mentre no arriba Nico Williams, que ja està disponible per entrar a la convocatòria, tot i que encara no per tenir minuts de qualitat com a mínim d'inici, amb Mikel Oyarzabal, per tant l'engranatge està perfecte, també De La Fuente ha trobat a futbolistes que no li posen mala cara i que li donen minuts de qualitat, per exemple Ferran Torres, Miquel Merino, que lògicament aspiren a ser titulars però que per ara accepten aquest rol, i doncs Bèlgica, que per bé que va guanyar 1-4 contra els Estats Units, és un partit molt condicionat per tot el que va passar amb Balogun i perquè el nivell dels Estats Units és el que és, així que Xavi en principi Espanya hauria de passar a semifinals, però amb pinces. I també, bé, ara anirem cap a l'estadi, escoltem Luis de la Fuente i també Rudi García, que explica d'aquesta revolució que es viu a Bèlgica amb les seves tres grans estrelles, amb De Bruyne, amb Doku i Lukaku, que són suplents des del dia dels Estats Units. Li va funcionar bé a Rudi García i demà contra Espanya s'espera que els tres, De Bruyne, Lukaku i Doku, doncs també surtin d'inici des de la banqueta.
0: Ara ho deies, avui el seleccionador el sentirem tard, és a dir, de fet no el sentirem en temps de tu diràs, perquè és a partir de la 1 que comencen a parlar. Aquí ja hem pogut escoltar és algun jugador, per exemple Gavi, un dels 8 blaugranes, oi?
3: Sí, avui hi ha hagut una zona mixta, com és habitual aquest matí, a l'estadi on ha treballat Espanya aquests dies a Los Angeles, que és l'estadi de Los Angeles Galaxy. Ha parlat Gavi i, esclar, Gavi va començar com a titular el primer partit contra Cap Verd, 0-0, va ser un dels sacrificats, no li va funcionar De La Fuente, des d'aleshores no ha jugat, però Gavi és part important d'aquest club, però li hem preguntat a Gavi si espera que encara pugui haver-hi un moment Gavi en aquest Mundial, i com sempre Gavi ocorrent, que entra tot a respost a això.
4: Yo pienso en meter el gol de la final, si llegamos, ojalá. Pero bueno, siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
3: Bé, aspiració legítima, Xavi, la de Gavi, que espera fer un gol de xilena,
1: sí, sí,
3: a la final i contra Argentina. Vaja, seria el gol de la seva vida. Gavi, que li hem fet la reflexió, que vaja, tothom, tots els companys que parlen en aquest Mundial, parlen que és molt bon tipus, però també una mica intens, una mica pesat, i doncs lògicament ha fet broma Gavi.
4: La verdad que soy muy intenso, todo el mundo lo sabe, entonces también, pues... quizás muchos jugadores pues se cansen rápido de mí, o sea, soy muy pesado, Entonces les entiendo perfectamente. Pero como te digo, al final yo creo que, bueno, yo lo que intento siempre es aportar ese granito de arena a la selección. Al final todos los jugadores somos importantes, juguemos o no juguemos, ya te lo digo yo. Entonces, mientras vayamos pasando ronda a ronda, pues estaremos todos felices.
3: Doncs les paraules de Gavi en la prèvia. Demà probablement pugui tenir algun minut. És a dir, no està en el paquet dels que pràcticament no han jugat. Encara n'hi ha algun futbolista que no ha debutat. Per exemple, és el cas d'Eric Garcia o d'alguns d'aquests que no han, o que han jugat, que han tingut presència testimonial, com Borja Iglesias, que ha jugat un parell de minuts. Tampoc està en el paquet dels que són primer canvi, com Miquel Merino o Ferran Torres, però sí que pot tenir algun minut de qualitat, especialment si Espanya necessita un punt d'agressivitat. Per tant, Gavi està preparadíssim per si el necessita De La Fuente en el partit.
0: Sobre aquest partit de demà, Anaïs, penses com el Dami que Espanya és superfavorita i que no ha d'haver problemes per Espanya, o sí?
2: No, jo coincideixo amb el Dami, crec que és favorita i davant d'una Bèlgica que s'ha anat com transformant, no?, al llarg del Mundial. No tens clar quin és l'11 tipus, perquè està fent molts canvis en Rudi Garcia, no saps per on et poden sortir, però futbolísticament crec que la selecció està defensant molt bé, perquè es parla molt de les opcions de gol, però la defensa és increïble, més enllà d'Unai Simón, sobretot la parella Laporte-Cubarsí, em sembla que s'estan graduant en l'univers dels mundials, i penso que sí, que si mantenen el control del partit, que és la manera que té la selecció de ser més poderosa, no? De ser més ofensiva, no hauria d'haver-hi grans problemes i a semifinals contra França.
0: Perdó, Poqui?
1: Suposo. Jo, mira, crec que ho vaig dir fa dues setmanes, aquest programa, ho he dit a altres tertúlies. Jo crec que la final serà Anglaterra-Espanya.
0: Mira, coincideixes amb el Albert Fernández, que ja ens ho deia també. El Blaia deia França-Argentina, el Fernández deia com tu.
1: Jo crec que és Anglaterra-Espanya. Mm-hmm. Perquè m'ho va dir una persona. Si és Anglaterra, si ho encerto, o si ho encerto aquesta persona, potser dic qui m'ho ha dit. Si fallo, assumiré jo la cagada i
0: ara em generes una curiositat que no tenia, no. I no, és impossible, no? és impossible. Sí. Haurem d'esperar el 19 de juliol, doncs.
1: Correcte.
0: Perfecte.
1: I que la persona em digui...
0: Pots fer-ho.
1: Ho pots dir.
0: És algú que coneixem tots, doncs.
1: Jo crec que sí.
0: Ostres, tu, Ponqui, això. Avui vens amb un plan que no. Davi, per cert, és un quart de final que no és inèdit, ni molt menys. De fet, el 86 van enfrontar-se també Bèlgica i Espanya. També va ser els quarts de final, oi?
3: Sí. Justament al Mundial de Mèxic 86 es van enfrontar Espanya i Bèlgica. Espanya, que venia de fer un dels partits més importants de la seva història, perquè va golejar Querétaro 1-5 a Dinamarca, els 4 gols d'Emilio Butragueño, i arribava també com a molt favorita contra Bèlgica. De fet, qui guanyava aquell partit jugava contra Argentina, l'Argentina de Diego Armando Maradona, que es va acabar proclamant campiona. Per tant, era difícil que qui guanyés passés, però bé, com a mínim s'emportava el plaer i el gust de jugar contra Argentina, no? Un partit que va dominar també Espanya, comença marcant Bèlgica, gol de Keulemans, després empata Senyor, el partit se'n va a la pròrroga, i arriba la tanda de penals. Una tanda de penals que passa a la història, perquè Bèlgica transforma els 5 penals, Espanya en transforma 4 i falla Eloi. Una miqueta el cas similar al de Cardeñosa i d'altres casos que hi ha en el món del futbol i de l'esport, en què un esportista, un futbolista important com Eloi Olaya, que va fer molta carrera a l'Sporting de Gijón, també al València, se'l recorda molt per aquesta errada. I hem parlat les últimes hores, ens hem posat en contacte des d'aquí, des de Los Angeles, per recordar no tant el partit, no tant el Mundial, sinó amb el pas dels anys, com ha processat i com va portar aquella errada que el va marcar. En concret, ell falla el segon penal, que per cert li atura Jean-Marie Paf, que va ser declarat i escollit com a millor porter de la dècada dels 80, un porter molt important. Jean-Marie Paf, ens explica Eloi Olaya com va assumir, com va portar aquella errada tan important.
5: tienes que tener con normalidad. Era un mundial, había pasado cosas maravillosas, un jugador del Sporting con 22 años, con hambre de triunfar, con hambre de jugar partidos en primera y máxima categoría. Tienes que ser positivo. Es un lance que ocurrió. En el mundial pasaron cosas fenomenales con 22 años. Yo creo que tienes que superarlo porque son cosas que pasan en el fútbol y siempre cometes desaciertos en tu carrera deportiva y evidentemente cuantos más aciertos tengas, pues más triunfos vas a tener, ¿no?
3: Ens explica com va ser com vas viure la temporada després, i després d'aquell estiu del 86, com era anar pels camps d'Espanya a jugar amb l'Sporting.
5: Ningún mal gesto hacia mi persona, todo lo contrario, ¿no? La gente creo que tuvo un comportamiento maravilloso, la afición, porque yo creo que les dimos algo que hacía tiempo que en la selección española no había conseguido los anteriores mundiales, y era recuperar la ilusión de ver a su selección pues con aspiraciones de conseguir algo importante. Todo iba bien encaminado y teníamos un equipo que podía haber estado perfectamente en la semifinal y haberse jugado contra Argentina, pero bueno, no pudo ser.
3: I això sí, Xavi, diu Eloi que en l'època actual, a 2026, una errada com la del 86 probablement per ell hagués tingut conseqüències diferents.
5: Si esto hubiese ocurrido ahora en el 2026, pues lógicamente las críticas son a nivel de redes sociales, pues no hacen mucho bien cuando uno comete una equivocación o quedamos eliminados por una fatídica tanda de penaltis en el cual, pues bueno, el equipo rival marca los 5 penaltis y nuestro equipo pues marcan 4 y uno es el que lo falla. Bueno, son cosas que quizás se ven de otra manera porque la reacción de la gente, de todos, no solo fueron los jugadores, los compañeros, el grupo, el entrenador, el cuerpo técnico que me hayan dado apoyo, sino también todos los periodistas que nos acompañaban en el día a día y la afición.
0: Sí, del tot diferent hauria estat amb Twitter pel mig, Twitter mediante. Jo crec que no hauria sortit com va sortir aquella vegada. No deixa de ser una de les històries del Mundial en clau espanyola, evidentment, aquesta que va protagonitzar en el seu dia Eloi Olalla amb aquell penal que va fallar i que va impedir a Espanya com a mínim empatar la tanda. Després ja veuríem si hauria passat o no hauria passat, però va passar a Bèlgica en aquells quarts de final de Mèxic 86.
1: Veus, aquest partit sí que el recordo.
0: Aquest sí?
1: Sí, el Mundial 86 encara estava una mica pendent del Mundial, i recordo aquell partit, aquella tanda i tot el que va envoltar aquell Mundial on els jugadors de la selecció espanyola tenien mal de panxa per la venganza de Moctezuma, que deien.
0: Ah, però sí?
1: Tenien cagarrines per l'altitud i aquest tipus de coses.
3: Encara també, sobretot, va ser afectat per això que diu que el Joan Poquí, que per cert, en aquesta tanda que falla, en què falla Eloi Olalla, hi ha un jugador que marca, que també aquell any 86 va fer un gol decisiu de penal a la tanda contra el Göteborg, que és Víctor Muñoz, que ell sí va transformar a Puebla contra Bèlgica, però no li va servir per l'errada d'Eloi Olalla.
0: És l'any que li va deixar interessar el Mundial, potser, Joan Poquí, aquell 86, no?
1: És el darrer Mundial que recordo haver seguit.
0: Veus?
1: El 90 ja...
0: Que anaves a prop, Itàlia. Itàlia no té la màgia de Mèxic.
1: És que el Mundial és un mes...
0: Sí, s'ha entès.
1: És estiu, estàs a la platja, no descanses. Comença el Tour de França, que és més interessant.
3: Xavi, m'he d'anar cap a la roda de premsa.
0: Més tirat, Xavi, més tirat, sí.
3: Que és que ja faig tard.
0: S'entenc perfectament, sí, a veure més veritat. Que falten 27 minuts. Xavi, abraçada forta, demà parlem.
3: Sí. Vinga, fins ara, bona nit.
0: Que vagi molt bé. Amb el Dami, doncs, seguint un dia més d'aquí 27 minuts clavats, és quan ha de sortir, i són bastant puntuals, eh? Els Estats Units estan clavant bastant els inicis de rodes de premsa. Parlarà Luis de la Fuente i veurem què diu. Demà ja tindrem temps de sentir-ho. Fem una pausa, abans de la pausa, amb un sí o un no. Us agrada Adeyemi pel Barça?
2: Sí.
1: Sí.
0: Canvio la pregunta. Àlex Pintanel, com estàs? Bona nit.
6: Què tal? Bona nit, Xavi.
0: Vindrà Adeyemi al Barça?
6: Crec que sí.
0: Ara venim.
7: RAC 1. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
8: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum, amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
10: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisseau Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
9: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
11: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
12: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
12: Molins de Rei.
9: Mataró.
12: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
9: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
8: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Dos quarts i mig d'una de la matinada a 902-477-100. Aquest és el vostre moment, és el moment que ja treuen el morro, els capibares, per anar a parar a alguna de les cases dels nostres oients. Aquest pack Wonder Goal que és a punt d'arribar a alguna llar catalana, que està esperant-lo amb delit, Àlex?
6: Anais, no truquis, eh? No. Deixa el telèfon a la taula.
2: No. Com ho saps?
6: Per això, perquè t'estic veient.
2: Ja està bé, no revelis els meus secrets.
0: Ja està bé, la broma, home. Mira, em sembla
2: que no es pot dir res amb aquesta ràdio.
0: No has arribat, no has arribat.
2: Tot s'explica.
0: Em sembla que ja tenim guanyador o guanyadora, em sembla. Però vaja, que truqui al 902-477-100. Mentrestant, direm, Àlex, que avui hem vist a Hansi Flick per la Ciutat Esportiva, per tant, el tècnic del Barça, que no havia de tornar fins dilluns. Ja vam explicar fa uns dies que al llarg de la setmana el veuríem, perquè aquell neguit que tenia allà, pobre home, que no podia més, allà on estigués, de vacances, i avui ha sigut el dia.
6: Tenia ganes de tornar, ha estat el primer dia de feina del tècnic alemany, abans del retorn a la feina del pròxim dilluns, això sí, sense els internacionals. Ho ha fet acompanyat del seu segon, de Marcus Sorg, i ha coincidit ja amb alguns futbolistes, com Gerard Martín, Héctor Ford, Ter Stegen, Christensen, Valde, Bernal o Fermín, que continua treballant per recuperar-se el més aviat possible de la fractura que va patir en un dit del peu dret, que recordem es va fer el mes de maig passat en el partit contra el Betis. Per tant, mica en mica està entrant ja en dinàmica Hansi Flick.
0: Dit això, expliquem com tenim la situació de Adeyemi. Ahir ho avançava Gijantes, ho explicàvem, de fet, acabant programa, cap a la una de la matinada, explicàvem el que havia avançat Gijantes, i és que el Barça està ja negociant amb el Borussia Dortmund per Adeyemi. Avui tenim més detalls en aquest sentit, oi?
6: Sí, ens consta que el Barça té ben encaminada la incorporació d'aquest extrem alemany de 24 anys. L'acord amb el jugador està tancat, 5 temporades, i el Barça ja està negociant amb el Dortmund, que, de fet, aquesta mateixa tarda ha rebutjat una primera oferta del conjunt blaugrana de 20 milions d'euros. Els alemanys en demanen 40, però el Barça té clar que no oferirà aquesta quantitat perquè creu que el pot treure per molt menys, tenint en compte que a Adeyemi li queda un any de contracte i que no vol renovar amb el Borussia. A més, el jugador ja ha expressat al conjunt alemany el seu desig de fitxar pel Barça, una operació que es podria tancar al voltant aproximadament dels 30 milions d'euros. Malgrat l'optimisme que hi ha al club, el desenllaç ens expliquen que no serà imminent, tot i el desig de Flick de poder comptar amb Adeyemi per l'inici de la pretemporada dilluns vinent. Adeyemi és un jugador que agrada molt a Flick, de fet és petició del tècnic alemany, que el va fer debutar amb Alemanya amb la selecció el 2021 quan jugava al Red Bull Salzburg, i en cas d'arribar, Flick faria realitat el desig de doblar posicions. A l'esquerra hi serien Rafinha i Gordon, a la posició de nou Julián, si arriba, i Ferran, i a la dreta Lamine i Adeyemi. Tot i que és curiós, perquè on Adeyemi ha rendit millor al Dortmund va ser amb Terzic i va ser a la banda esquerra. Per tant, és cert que pot jugar en les tres posicions d'atac. El visualitzem a la dreta, però insistim que amb Terzic, on va explotar i on més còmode i on millor ha jugat amb el Dortmund, ha estat en aquesta posició a l'extrema esquerra.
0: Ara us pregunto, Anaïs, poqui, però és que tinc les capibares que ens ocuparan l'estudi. Si no, a veure, mira-les.
1: Oita.
0: Caram. Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Gold, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa. Un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. Avui és el moment del Manel, que ja el tenim connectat. Manel, com estàs? Bona nit.
14: Bona nit, Xavi.
0: D'on truques?
14: De l'Eixample.
0: Perfecte. Doncs ja saps com funciona, oi, això?
14: Sí.
0: Doncs preguntaré primer de tot per qui creus que es mereix aquest pack Wondergol.
14: El Leo Messi.
0: Leo Messi, perfecte. Estarem bastant d'acord aquí? Sí, hi ha unanimitat, em sembla, a la taula. Sí. I qui no se'l mereix?
14: El senyor Infantino.
0: Bé. Aquesta setmana està competida entre Infantino d'una banda i Donald Trump de l'altra, que són el duo Meravilles. Doncs aquesta setmana estan enduent-se els palets. Doncs Manel, no pengis, t'agafem les dades i per tu aquest pack Wonder Goal. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
14: A vosaltres, bona nit.
0: Que vagi molt bé. Doncs ara sí que tenim la feina feta, el pack ja l'hem regalat, i Anaïs, deies, sí, a mi m'agrada Adeyemi pel Barça.
2: Sí, un extrem jove que t'escoltava abans, que deies, ostres, rejuvenim plantilla, però és que clar, al final ens hem de plantejar que la temporada que ve tornaràs a estar excedit, o sigui, tu ara mateix estàs creant una plantilla pensant ja en 2 anys vista.
0: Sí.
2: I jo avui, quan preguntava també per Adeyemi, em deia, ostres, és que potser Lamine també pot acabar jugant pel mig, que és un tema que aquí l'havíem parlat,
0: fet,
2: perquè penses quin sentit té...
0: Crec que va ser la primera que el vas treure, aquest.
2: Quin sentit té fitxar a un extrem dret veient el protagonisme que ha tingut Rooney Bertadji aquesta temporada, que ha estat de menys 25, o sigui, no se l'ha vist, pobre, és veritat, fins que Lamine no es va lesionar, i és veritat que els últims partits tampoc no li vas veure allò... una reivindicació, no?, futbolísticament parlant, així que jo, Rooney, compto que marxarà, i si tu vols tenir totes les posicions doblades, doncs està molt bé, i si vols començar a experimentar amb Lamine per dins, doncs tens un futbolista que com deia l'Àlex, el Hansi Flick el coneix, el va fer debutar, és jove, que està bé també que de tant en tant
0: es
2: vagin a buscar jugadors joves, i una molt bona oportunitat de mercat, perquè al final tens la paella pel mànec, li queda un any de contracte, els hi ha dit que no vol renovar, o t'asseus a negociar, o aquest jugador marxarà gratis d'aquí un any, així que és
0: sí,
2: el que prefereixes.
0: Sí, no tenen altra opció. Poquí.
1: A mi m'agrada, sobretot, el possible fitxatge de Yemi, sobretot és que no l'haguem ensumat als periodistes. A mi m'agrada, quan aquestes coses passen, a mi m'agrada.
0: I en van dos, no? Perquè Gordon
1: també
0: va passar per alt.
1: I són coses que en Can Barça costen de trobar, casos com aquest. Jo recordo algun també de la primera etapa de la Porta, algun més antic també. Fitxatges que te'ls trobes de repent, però aquest concretament m'ha fet molta gràcia, perquè per això, perquè ens ha pillat a tots fins que el va treure ahir el Gigante. No, ni intuíem que havent fitxat Gordon el Barça podia reforçar la banda dreta. Jo penso que és una obvietat que, si bé a Adeyemi és que Roni Bargi se li trobarà una sortida en forma de cessió, segurament, o amb traspàs d'opció de compra, em sap greu que d'alguna manera això barra la possibilitat de que el Barcelona recuperi el Mallorca.
6: Jan Virgili.
1: El Jan Virgili. Sembla difícil, no?, que omplís més la nòmina d'extrems. I faig una altra interpretació. Si el Barcelona va a tancar el fitxatge de Yemi, és que té molt coll avall que farà Julián Álvarez, perquè Julián Álvarez era la gran prioritat de Deco, o del Futbol Club Barcelona, per reforçar la davantera, era on estava centrat o gairebé tota l'atenció. Si van a per altres jugadors, que a més no és un nou, la meva interpretació, la interpretació que jo faig, és que tenen, també de manera discreta i sense fer el soroll que es va fer amb la primera oferta, mínimament avançat o encarrilat l'operació Julián Álvarez. I entenc que això també és una bona manera de fer, que es vagi tancant o que es vagi avançant en les operacions que el club vol fer sense que nosaltres ens assabentem, tot i que m'estigui tirant pedres sobre mi mateix. Penso que pel Barcelona és el que realment li interessa, que no ens sumem els passos de Deco, de qui sigui.
6: I una cosa que agrada molt a Flick és la polivalència, i si us hi fixeu, tots els homes de dalt, Rafinha, esquerra, i pot jugar per dins. Gordon, esquerra, i pot jugar de nou. Lamin, veurem, que jo crec que acabarà mutant segur en aquesta posició més al mig. Adeyemi, en les tres posicions d'atac, Ferran, de nou, o també pot jugar a la dreta. Crec que això és important, i això ho Flick té molt en compte. I al darrere podríem fer el mateix amb Cancelo, Amèric, amb Gerard Martín, que tenen diverses posicions en jugar.
1: Però jo el que crec que passarà, perquè estem a... Quin dia és avui? 13? 12?
0: Avui és
2: 10
1: de
2: juliol.
1: Dia 10, ja. Dia 10. Pel 31 d'agost es tanca el mercat, queda molt.
0: Sí.
1: I d'aquí al 31 d'agost jo estic segur que hi haurà molts més moviments en defensa i en atac. El Barcelona buscarà un central, i crec que... I penso que davant, al marge de que vingui Julián Álvarez, el Barcelona buscarà algun altre tipus de davanter centre.
0: A banda de Julián?
1: Sí.
0: O sigui, buscarà dos davanter centres, sí, aquest estiu, aleshores.
1: És el que jo crec que passarà.
0: Però pensant en aquest... En això,
1: pensant en models de futbol, en models de nou. Si se t'ha marxat Lewandowski,
0: sí,
1: tu no tens un nou referència.
0: No.
1: No el tens. I, per tant, perds un perfil de futbolista. I crec que el Barcelona, evidentment, no de la jerarquia, no del nivell d'un Julián Álvarez, però el Barcelona tindrà, crec que tindrà un nou d'aquesta... I això també em fa pensar, és una intuïció meva, que ni Rafinha ni Ferran, i que ni Rafinha ni Ferran és possible que no estiguin a la foto de la plantilla 2026-2027.
0: O sigui, no un o l'altre, sinó els dos.
1: Jo, Ferran, de moment és una situació que està molt encallada, el tema d'una possible renovació o d'un possible traspàs. Ferran està, com a Adeyemi, al Dortmund. Li quedarà un any de contracte, i al Barcelona li interessa o renovar-lo o traspassar-lo. De moment ni una cosa ni l'altra, perquè el futbolista no ha mostrat interès en entrar en una operació de traspàs, i no s'ha posat bé per renovar, perquè està molest, perquè interpretava que el Barcelona el volia incloure en alguna operació. I Rafinha, en el cas de Rafinha sí, parlo per intuïció, això de que hagi sortit l'interès de l'Al-Hilal, no sé, aquí sí que veig, em sobta que hagi sortit aquest interès i que s'hagi parlat molt, sobretot abans del
0: Mundial
1: de Brasil.
0: No, i val a dir que totes dues vegades que el tema ha sortit, el seu entorn s'ha encarregat, i a més de manera ràpida, de desmentir-ho, de dir, no, aquí no hi ha res, nosaltres estem bé on som, a gust amb el Barça i volem continuar amb el Barça.
1: Jo el que vull dir simplement és que no m'estranyaria
0: que
1: o tots dos o un dels dos no estiguin a la foto final de la plantilla.
6: És veritat que el tema Rafinha ja són com molts missatges externs, no?, que arriben amb la sensació que pugui marxar, però és el que tu dius, Xavi, parlant amb gent propera a Rafinha, ell té clar que vol continuar al Barça. Ell té la sensació de que entre cometes va fallar el tram final de la temporada passada amb la lesió i que té com alguna cosa a veure al Barça. I, per tant, en aquest aspecte, res fa pensar que pugui marxar, però també estic d'acord amb el Puqui, que hi ha com molts missatges externs, ara el fitxatge o el possible fitxatge de Deiemi, el fitxatge de Gordon al seu dia, que et fan dubtar.
2: Però jo crec que al final també el Barça fa aquests moviments, insisteixo, pel tema del fair play, i després perquè no et pots permetre que torni a passar com va passar amb Íñigo Martínez, sense anar més lluny, de dir, ostres, és que tu no et pots plantar una setmana abans de que comenci la temporada i que Rafinha o qui sigui digui, ostres, és que m'ha arribat una oferta irrebutjable de l'Aràbia Saudita o d'on sigui i he decidit que vull marxar, d'acord? I què fas?
0: Clar.
2: És que tens un problema i és interessant aprendre dels errors, però crec que sobretot es mira cap al futur i tu preguntes també dins i Flick i es posen les mans al cap quan escolten la possibilitat de que Rafinha pugui marxar aquest estiu,
0: És que jo,
2: al final
0: jo
2: tu
0: crec...
2: veus totes les posicions doblades i és el que has de fer, no? Treballar amb aquesta previsió i ja hem vist que les temporades són llargues i que hi ha jugadors que acaben extremadament cansats i necessites una mica de refresh, no?, en aquest sentit.
0: I se m'acuden molt pocs jugadors més que li fessin més mal a Flick que la sortida de Rafinha. La seva gran extensió en el terreny de joc, la seva gran mirada, sí.
2: Tu perds aquests dos jugadors com va passar la temporada passada, i evidentment
0: la Mina, descompto.
2: Però perds aquests dos jugadors i tens un enorme problema.
6: Sí. Després amb aquestes arribades augmentes el nivell de la plantilla, que això és fonamental, és a dir, mires els grans equips d'Europa i mires les banquetes que tenen i et poses les mans al cap, i crec que el Barça amb aquests dos moviments crec que podrà competir, la sensació que tinc jo, amb equips grans d'Europa, i després el tema de Rafinha és evident que per Flick és indiscutible.
2: I al final està substituint a Rashford per
0: Gordon.
2: Per Gordon.
0: Sí, sí.
2: Ja és el que tenies.
6: I hi ha una cosa que és important, que per mi és Flick es fa fort, i crec que és important, que són jugadors que hi vol. És a dir, per la manera de jugar al Barça, un Barça molt més vertical, tens dos jugadors com Gordon i
2: no teniu la sensació de que s'ha fixat potser també molt en el model del PSG, no?, a l'hora d'agafar jugadors més...
0: Mira, abans ho comentàvem.
2: Més ràpids, més verticals, no?, per donar-li aquest punt de velocitat a l'equip.
0: Assegurar un model que sembla que és cap on va el futbol, no?, per permetre't arribar lluny a totes les competicions, inclosa la Champions.
2: Mira el PSG, vull dir, són el...
0: Evident. Haurem d'anar tancant aquesta tertúlia express que hem fet avui, perquè el partit ha acabat quan ha acabat, aleshores hem estat també una mica pendents del que passava en França, per tant haurem d'anar tancant tertúlia, però abans un apunt econòmic, ara que parlàvem del Barça i de les opcions del Barça, també que miràvem a llarg termini, perquè d'aquí a un any probablement el Barça torni a estar excedit, és a dir, no pugui estar en la norma 1-1. Un apunt econòmic que avui hem sabut, Àlex.
6: Sí, possiblement per aquest moviment. El Barça ha confirmat que amplia la seva tresoreria per fitxar amb una emissió de bonus de 210 milions d'euros. Aquesta quantitat va per compte dels ingressos televisius i es preveu una doble injecció de 105 milions d'euros, una en aquest mes de juliol i una altra de 105 al mes de novembre. Aquests moviments li permetran al Barça reforçar-se amb garanties, tenint en compte que, com dèiem, la finestra de l'estiu de 2027 serà més complicada, ja que el Barça haurà d'anar a Montjuïc per instal·lar la coberta del Spotify Camp Nou, i això evidentment limitarà les possibilitats de fitxar el 2027.
0: Aleshores, aquesta del novembre és perquè també pensen en la finestra del mercat d'hivern o què?
1: Aviam, estem parlant de tresoreria.
0: No té res a veure amb això, doncs,
1: depèn,
0: no?
1: Depèn de com pactis llegir la informació, sé de què va el tema, però interpreto que la tresoreria depèn molt de com pactis tu amb els clubs dels pagaments. Mm. És a dir, el Barcelona el que necessita és tenir líquid.
6: Això tenir, és el que busca tenir, aquest moviment.
1: Tenir líquid, sí, per pagar quan hagi de pagar una entrada per Julián Álvarez, una entrada per Adeyemi, o per Fulanito, pel que siguin. Això no vol dir ni que et generi deute, perquè va contra ingressos que tu ja tens
2: aparaulats
1: i comptabilitzats. Correcte. En el pressupost. Per tant, no modifica per res el compte de resultats. Però, per tant, és una qüestió simplement d'atenció de tresoreria.
0: Però jo fixava en les dues finestres aquestes, una ho rebrà ara i l'altra en novembre.
1: Però les finestres és efectes d'inscripció. Jo puc pactar amb l'Atlètic de Madrid, o el Barcelona puc pactar amb l'Atlètic de Madrid, fitxaré el Julián Álvarez i et pagaré, m'invento. 40 al mes de setembre, 40 més al mes de març de l'any que ve.
0: D'acord, i t'assegures tenir tresoreria per d'aquí uns mesos poder pagar això.
2: Que a mi tot i així, això m'ha sorprès, perquè sempre s'havia dit que tenies diners per fitxar, que el problema era que no hi havia marge per inscriure. Mm-hmm. I ara dic, que em sembla bé, que tu agafis, i al final és una cosa que tu la tens pactada i signada, perquè no pots decidir quan ho vols cobrar, no? Que també s'ha de tornar amb interessos, això, i no deixa de ser un crèdit entre cometes, però no una palanca, perquè al final no estàs venent cap actiu, és una cosa teva que demanes al banc, necessito finançar això, no? Vindria a ser. Però m'ha sorprès bastant, perquè jo tenia entès que diners per fitxar en tenies.
0: I et faltava per inscriure.
2: El que no hi havia era marge per inscriure, però entenc que és per amb aquesta visió de dos anys.
6: Potser el Barça també comptava amb aquest moviment.
2: Clar,
1: no necessàriament, però és que la tresoreria, insisteixo, circula per una autopista diferent als comptes diferent al deute i diferent als ingressos i gastos que tu fas en un pressupost. És a dir, hi ha moments que tu igual tens una punta de tresoreria que et falta. Normalment els clubs tenen, històricament, s'ha tingut línies de crèdit. Línies de crèdit adjudicat, que tu estic a aquest diner i te'l tornaré. O quan tu vas al caixer i agafes amb la teva targeta Visa diner a crèdit del mes que ve. Això no et modificarà per res el teu estat de comptes, però sí que farà que tu has disposat de crèdit abans d'hora. I això té un cost. Mm. Això té un cost, evidentment. Però jo no ho veig una cosa especialment greu.
2: No,
1: ni que em modifiqui... Ni que em modifiqui...
6: Sí, total.
0: Fet aquesta classe ràpida que hem fet ara de segon d'ADE o d'economia, doncs jo crec que és una bona manera d'anar tancant tertúlia ara sí. I dijous que ve ens veiem amb tots dos... Anaïs,
2: sí. Sí.
0: Tu aquí, també estàs per aquí dijous?
1: Sí, sí, aquí estaré.
0: Doncs...
2: A mi il·lusió.
1: Que sí.
0: Això, doncs,
1: a més, ja estaré
6: amb la final tancada del Mundial, ja coneixerem els dos finalistes del Mundial.
1: I ja sabré si he guanyat o no el meu pronòstic.
6: I podrem saber
2: el teu, que no és el teu.
6: Qui t'ho va dir.
1: Exacte.
0: Doncs dijous, a més a més, dia sense Mundial.
1: Jo vaig a Anglaterra. Jo vull que guanyi Anglaterra.
0: A Anglaterra vas, mira, està bé.
1: Per una raó molt senzilla, perquè en la presentació, igual que els noruecs han fet diverses fotos molt xules i tal, aquests van posar una cançó dels Beatles.
0: I et van guanyar.
1: Ja està. Vaig amb Anglaterra.
0: Algun dia s'ha acabat, evidentment.
1: Sí.
0: Pugui, moltes gràcies. Que vagi bé. Anaïs, cuidis molt. 3 minuts i la 1. Gràcies, Àlex.
6: Bona nit, Xavi.
0: Una pausa i la resta de temes.
15: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
16: Da igual dónde estés.
17: Da igual cómo lo vivas.
18: Cuando juega la selección,
19: todos estamos en el mismo sitio.
20: En la misma jugada.
21: En el mismo latido.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I així fins a 10.
2: Això serà difícil de veure, aquest Mundial. Tret que et compris un Hyundai, perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
3: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
4: Que estreno Nissan!
5: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
8: el 28 de març del 2004.
7: I el número de la sort, el...
8: 4.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara és la una de la matinada. Un cop hem tancat tertúlia, encara alguna cosa més per explicar-vos. Per exemple, també en clau Barça hem d'explicar que avui s'ha presentat l'acord de renovació amb el tècnic de l'equip femení. Pere Romeu ha renovat fins al 2028. Janire Gallut, bona nit.
1: Bona nit, sí. Després d'una temporada perfecta i malgrat les sortides de noms importants al vestidor, el tècnic del primer equip femení de futbol ha assegurat en l'acte de signatura que mai ha tingut dubtes sobre la seva renovació. També ha explicat que és el moment de donar protagonisme a les jugadores més joves i que aquestes demostrin que poden assumir el buit que deixen les que han sortit.
2: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadores segurament amb més experiència i més edat, i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves, que ja hem vist que estan totalment preparades per jugar grans partits d'Europa, però que ara mateix s'hauran d'assentar per donar aquest lideratge i aquesta continuïtat en aquest equip.
1: Dit això, també ha posat al dia el mercat del Barça.
2: Confio cegament en que no hi haurà més sortides de l'equip, i això és el que tots desitgem. I respecte a incorporacions, doncs una mica el que ha marxat, les posicions que marxen, com reincorporar-les, no? Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva.
1: I per cert, que ahir ho explicava mal, tu diràs, Alexia deia en la seva presentació amb el London City que aterrava la Lliga anglesa per poder competir cada cap de setmana. Doncs sobre aquestes paraules, Romeu considera que la Lliga F continua sent competitiva.
2: És una realitat que nosaltres tenim major competitivitat quan anem a la competició europea que quan anem a la Lliga, però la Lliga ens exigeix moltes coses. I si no estàs... si no estàs atent, si no estàs alerta, a la Lliga també se't poden menjar, sigui la Lliga que sigui. Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió, i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països.
1: I al marge d'Alexia, Romeu també ha donat per fetes les renovacions de Caroline Graham i de Marta Torrejón.
0: Perfecte, Janire, gràcies.
1: Fins ara.
0: Encara en futbol, Joan Ferrer, bona nit.
3: Bona nit, Xavi.
0: Sortim del Barça, parlem també de la resta d'equips catalans de la primera i de la segona divisió, començant per l'Espanyol.
3: Sí, l'equip blanc i blau que ha presentat aquest migdia el seu tercer fitxatge. Es tracta del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, cedit pel Paris Saint-Germain després del seu primer entrenament amb els nous companys. Temps per la presentació, sentim què ha dit en les seves primeres paraules com a jugador de l'Espanyol.
4: Fue un entrenamiento, pero ya se nota la calidad entre los jugadores, principalmente Urco. Creo que la disputa va a ser muy buena, va a ser, en Brasil decimos disputa sadía, va a ser una disputa muy buena por la posición. Entonces voy a hacer de todo

0: para ser titular. No sé al lado de quién, de Urco, de Paul, pero quiero ser titular siempre.
1: També ha parlat Monchi, director esportiu de l'Espanyol, que ha fet una valoració del mercat del conjunt blanc i blau i ha deixat clar que fins a final de curs no té sentit dir si la plantilla serà millor que la de la temporada passada.
2: ¿Quién juzga si la plantilla es mejor o no en la clasificación? De nada, oye, pues si sigue mejor, peor, ¿qué mata? Si el año que viene terminamos por encima del 11, será que la plantilla era mejor que la que ha terminado, porque al final es el único juez que yo conozco el resultado.
1: Per la seva banda, el Girona ha anunciat la incorporació d'Ivan Morante, migcentre de 25 anys que arriba lliure del Burgos i que firma per 3 temporades amb el club gironí. Per cert, tant l'Espanyol com el Girona avui han completat el primer entrenament de les seves respectives pretemporades. I encara un últim apunt, en aquest cas el Sabadell, el club arlequinat ha fet oficial l'arribada del migcampista Òscar Sanz, fins ara capità del Nàstic, que firma fins al 2028.
3: I del futbol, obrim pàgina a Poliesportiva, anem al Tour de França.
4: I una cançó que arribi quan no arriba la...
5: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
3: Aquest nom, el gran nom del dia, una vegada més és repetitiu, però és que és així. Tadej Pogacar deixa gairebé sentenciat el Tour a la gran primera etapa de muntanya.
6: Sí, el Tourmalet a 43 quilòmetres per l'arribada de l'etapa d'avui, quan encara quedaven uns 5 quilòmetres per coronar aquest port, se n'ha anat de tothom, ha arribat a la meta en solitari i amb 2 minuts i 38 segons d'avantatge sobre Vingegaard. Del Toros, que ha acabat trencant el grup, imposant un ritme que només ha pogut seguir Pogacar. La diferència de Pogacar amb Vingegaard era de 30 segons dalt del Tourmalet, proper al minut després del descens i de 2:38 al final de l'etapa. A més, Pogacar ha batut el rècord de la pujada al Tourmalet, rebaixant en més de 2 minuts el temps de l'etapa del 2023. De fet, Pogacar ha recordat aquesta etapa de fa 3 anys quan li preguntaven per l'exhibició d'avui.
7: I think top 5, I would say.
8: Crec que la situo al top 5 de les meves victòries. M'han vingut imatges de l'etapa del Tourmalet del 2023, l'any que em vaig trencar la mà, amb un final semblant. Ha estat una victòria increïble, una de les més dolces sens dubte.
7: Yeah, it's really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
6: Del Tor ha arribat tercer a l'etapa, 2 minuts i 57 segons de Pogacar, encapçalant un grup on també hi eren Evenepoel, Seixas, Lipovic, Ayuso i Esquielmose. Pogacar ha explicat com van planificar l'etapa d'avui.
7: Yesterday on the bus.
8: Ahir a l'autobús, quan tornàvem a l'hotel amb l'equip, hi havia molt de hype parlant de l'etapa d'avui. Avui m'he despertat a les 7 i el meu cap anava boig, molt i molt excitat amb l'etapa, i tots els meus companys estaven igual. He sabut que seria un gran dia i ens hem conjurat. Anirem a per totes, sense res a perdre, i si patem, patem. Però finalment hem triomfat i estic molt i molt orgullós de tots. Ha estat un treball d'equip de bojos.
7: I'm super proud on everybody. Today was crazy teamwork.
6: A la general, Pogacar li treu 2 minuts i 42 segons a Vingegaard, que és segon, i 3 minuts i 27 segons a Del Toro, que és tercer. El líder fins avui, Thorstein Train, amb caiguda inclosa, ha arribat a mitja hora de Pogacar. Demà, setena etapa entre Hazelmoor i Bordeus, de 170 quilòmetres, plana per sprinters o alguna escapada.
3: Xavi Puig, moltes gràcies.
6: Bona nit.
5: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.

0: I abans de l'últim minut, un penúltim minut de bàsquet, en aquest cas, mentre continuen les evolucions de les negociacions per al nou entrenador, també hem d'estar pendents, atenció, de la plantilla de Neguilà. Bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: Amb algunes bones notícies i d'altres de no tan bones.
1: Comencem per les dolentes, si et sembla, i compte amb el que està passant, hores d'ara, et diria, a Can Barça. Ja vam explicar que el caòtic moment de l'equip havia fet que jugadors tancats, signats per la temporada que ve, tinguessin dubtes per venir, més encara després que el cas Galbiati empipés l'agència de l'entrenador, que és també l'agència d'alguns fitxatges. D'alguns, com per exemple, de Moses Wright. A RAC1 ja us vam explicar fa uns dies que Wright controlava un parell d'ofertes que fins i tot assumirien o podrien assumir la clàusula de talls assignada del pivot, que podrien ni tan sols debutar. Doncs bé, fa una estona des de Grècia, des del mitjà especialitzat Sports DNA, s'assegura que això serà així, que Moses Wright ni tan sols arribarà a debutar com a blaugrana amb una oferta del Milà, que és la millor posicionada, però no és l'única. Insisteixo, a RAC1 en teníem constància de dues, d'equips potents, i el que s'explica des de Grècia és que Wright ni tan sols debutaria amb el Barça. N'haurem, insisteixo, d'estar molt pendents. Això la creu la cara la de Joel Parra, que malgrat que ha tingut ofertes, en aquest cas és completament l'inversa, que és que allargarà i millorarà el contracte en Joel, a veure quan es fa oficial. En principi, la negociació ja està absolutament tancada. Per tant, aquesta és la cara, però com t'explico, el cas és complicat. I això com afectarà el cas de l'entrenador? Doncs seguim amb el compàs d'espera amb la banqueta, ja ho sabem, negociacions amb Aleksandar Sekulić, caldrà saber si completa l'acord amb l'eslové al club o no, o encara, clar, et diria, espera una mica més les opcions del pla que tenia, que és el de Paolo Galbiati, però aquí ja hauríem d'entrar en conversa, Xavi, en debat, però parlant-te pràcticament des de l'opinió i amb franquesa, se'm fa estrany pensar que si hi ha una agència de representació que, d'alguna manera, ha tret una de les principals peces de la plantilla, un entrenador de la mateixa agència de representació acabi en aquest club. Dit això, estem en el moment més caòtic de la història recent del Barça, des de l'època de Llaudet, que no es vivia una situació així. La crisi és absoluta. La situació més que crisi, el desgavell, perdó, és absolut. Per tant, jo a hores d'ara em costa realment explicar als oients què passa i què no passa. La informació que tenim és aquesta. Per tant, haurem d'esperar a l'oficialització de tot plegat per saber cap a on anem.
0: Moments d'embut al cap, sí, no? Directament. És el que estem vivint en aquests dies i veurem quina és la solució final, perquè ara mateix no, és que ni me la imagino.
1: És que estem parlant d'un fitxatge absolutament estel·lar per al Barça. Sí, per aquest, diguem-ne que tots sabem i convenim que el Barça a dia d'avui, malauradament, per potencial econòmic, per ecosistema continental, per idiosincràsia de com està l'evolució del bàsquet europeu, ha baixat uns quants graons, ja no és un equip de pura elit, i en canvi Moses Wright és un dels 3-4 millors pivots de tota la competició, que Xavi Pascual havia estat capaç de treure en el seu dia, fa molt de temps, contracte signat. Ell mateix, Moses Wright, va arribar a dir en una entrevista ja distesa fa uns dies, unes setmanes, que venia a Barcelona. Si això s'acabés fent efectiu, el cop és monumental.
0: I el seguirem. Marxen jugadors, marxa el tècnic, marxa el Dani Aguilar, fins i tot, parlant de bàsquet, Home, clar, te'n vas de vacances, no?
1: Ah, val, sí, fiquit just, em pensava que encardaves al carrer, ara.
0: Jo no tinc aquesta potestat i no ho faria mai de la vida.
1: No. I menys després del programa meravellós que hem viscut avui.
0: És que és així de, sí, és així de cert.
1: Tot ha sonat perfecte.
0: Escolta'm, bones vacances.
1: Moltes gràcies, Xavi.
0: Merescudíssimes. 1:10, anem a l'últim minut. Amb el Joan Ferrer.
2: Doncs que el Crystal Palace ha fet oficial aquesta tarda el fitxatge de l'ex del Barça, Òscar Mingueza, que firma per 4 temporades. En plana poliesportiva, el Barça de Futbol Sala ha anunciat el fitxatge de Suheil Mujadain, amb un contracte de 2 temporades més una tercera d'opcional. Podem sentir Àlex Márquez, el pilot català, ha valorat el seu fitxatge per KTM a partir del 2027. Són declaracions a la Zone.
3: Quan tomé la decisió, hablaba con Nadia cada dia por teléfono y se lo decía, ya lo entendía perfectamente. KTM vino muy convencida por mí y eso es algo que me gustó muchísimo y por eso esta decisión, porque estoy convencido que el proyecto puede salir muy bien y si he tomado esa decisión es para crecer.
2: I acabem amb tenis. A Wimbledon ja s'ha definit la final femenina. Tindrem un duel txec entre Muchova i Noskova, que s'han desfet respectivament de Gauff i Kostyuk a les semifinals. I pel que fa al quadre masculí, demà es disputaran les dues semifinals, Ferri contra Zverev i Sinner davant Djokovic.
0: Joan, gràcies.
1: A tu.
4: Són 8:99.
5: Això és un fals 9.
4: Amb targeta?
5: Però si no he fet res.
6: A veure si ens movem.
5: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
7: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
8: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
9: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: Tres minuts falten perquè sigui un quart de dues de la matinada. Arribarem al final del Tu Diràs agraint, com sempre, a qui ho ha fet possible, la Laia Biorrun i l'Oriol Montfort des del control tècnic i la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornarem. Ens hi posarem d'hora, demà, a partir de 8:45. Estarem atents, lògicament, al que pugui passar amb l'Espanya-Bèlgica, encara arrossegant el nom de Deiemi i moltes altres coses més. El bàsquet, per exemple, què passarà amb el bàsquet? Qui lo sap? Gràcies un dia més per ser-hi, que vagi molt bé. Una abraçada, bona nit.
10: Tu diràs.
11: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
12: Bona nit, passant 13 minuts de la una. El jutge del cas Kitchen ha ordenat per primer cop que la policia investigui a fons les gravacions avançades per RAC1 i que incriminen Mariano Rajoy i Maria Dolores de Cospedal. En un gir de guió del tot inesperat, aquesta nit el magistrat Antonio Piña ho ha demanat en un auto judicial que ha avançat el diario.es. La Kitchen, recordem, és la presumpta trama parapolicial impulsada durant el govern de Mariano Rajoy, del PP, per espiar Luis Bárcenas i per destruir les proves del finançament i legal d'aquest partit del PP. Ara fa un any i escaig, al març del 2025, el món a RAC1 va avançar unes gravacions que enfanguen tant Cospedal com Rajoy.
13: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el qué?
14: No, la hemos encontrado
13: vosotros. No, porque yo sé que han encontrado lo del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado este todo lo que tenía.
14: Bueno, pues eso...
13: Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho la presidenta.
12: No s'entén massa bé, però l'àudio Cospedal està parlant amb José Manuel Villarejo i l'exsecretari del PP li diu literalment a l'excomissari de policia: "Yo sé que antes habían encontrado y que habían limpiado a este todo lo que tenía", este fent referència a Luis Bárcenas, i acaba dient: "A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más". Tot i això, el jutge es va negar a investigar aquests àudios i tant Cospedal com Rajoy se'n van salvar i van declarar ara fa un mes com a testimonis en aquest judici i no com a investigats. A més, durant el judici de la Kitchen, Cospedal va dir que aquesta conversa no ha existit mai i va negar-ho tot de totes totes. Doncs bé, ara el jutge li gira la truita i ha demanat a RAC1, a l'emissora, que li enviï aquests àudios per incorporar-los a la causa. També ordena que la policia investigui aquests fets a fons i, en cas que els investigadors trobin indicis de delicte, l'Audiència Nacional podria fer un pas més i obrir una nova causa independent i imputar formalment tant Maria Dolores de Cospedal com Mariano Rajoy. I ho acabem de saber, a Almeria almenys 6 persones han mort en un incendi forestal molt greu. Ha passat al municipi de Los Gallardos, concretament en una pedania de Béder. Segons ha informat el 112 d'Andalusia, algunes de les víctimes mortals han quedat atrapades a dins del seu cotxe i, segons el diari d'Almeria, també s'haurien localitzat víctimes en un mas de la zona. L'incendi ha començat aquest dijous a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i ha obligat a desallotjar diversos nuclis habitats perquè les flames són just al costat. A casa nostra, a aquesta hora, no hi ha cap incendi actiu. Fa una estona, els bombers han aconseguit estabilitzar per segon cop l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, després que aquest dijous s'hagi tornat a descontrolar. Els bombers també continuen treballant contra rellotge per controlar la resta d'incendis que encara cremen al país, tot i que, com dèiem, tots ells no estan actius i ja estan estabilitzats. I a aquesta hora també estem molt pendents de França i especialment de París. La policia francesa ha desplegat un ampli dispositiu policial per fer front als possibles aldarulls que hi pugui haver durant la matinada després del partit de quarta final entre la selecció francesa i la del Marroc. L'últim cop, que totes dues es van enfrontar al Mundial, hi van haver enfrontaments molt greus i la policia va detenir almenys 167 persones. Per evitar que això es repeteixi, el govern francès ha reforçat la seguretat amb molts controls policials, ha tancat diverses estacions de metro, les més properes als Camps Elisis i a Trocadero, i les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar d'aquí a poca estona, a les 2 de la matinada, d'aquí a 3 quarts d'hora. Fins i tot, en ciutats com Tolosa, la policia ha decretat un toc de queda pels menors de 16 anys. I un últim apunt abans dels esports, perquè a Barcelona fa poca estona que ha posat punt final la segona jornada del Cruïlla. Aquest dijous, el festival ha tingut Pixies i Suet com a grans protagonistes. El festival ja es prepara ara per la jornada d'aquest divendres, que, per cert, tindrà un concert sorpresa d'Art de Bogotà, que s'ha anunciat aquest dijous. I ara els esports amb Joan Ferrer.
2: França ja és selecció de semifinals al Mundial de Futbol. Els francesos s'han imposat al Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé, que ha estat substituït per molèsties, i Dembélé. Ara esperen rival, que sortirà de l'Espanya-Bèlgica d'aquest dijous a les 9 del vespre. En futbol de clubs, el Barça treballa per incorporar l'extrem alemany Karim Adeyemi. El club blaugrana té un acord tancat amb el jugador del Borussia Dortmund, a qui només li queda un any de contracte, i el fitxatge es tancaria en una forquilla d'entre 20 i 40 milions d'euros. El Tour de França, cop sobre la taula de Tadej Pogacar. El ciclista eslové ha guanyat la 6a etapa i recupera el mallot groc de líder en una nova exhibició. Pogacar ha coronat el Tourmalet amb 29 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard i ha acabat en solitari la primera gran etapa de muntanya per davant del danès amb 2 minuts i 38 segons de diferència. A Wimbledon tenim definida la final femenina. Es tracta d'una final txeca entre Carolina Muchova i Linda Noskova. Muchova ha donat la sorpresa en eliminar Coco Gauff en 3 sets. S'enfrontarà a Noskova, que s'ha desfet de l'ucraïnesa Marta Kostikuk per la via ràpida en 2 sets. I en futbol sala, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Sujeil Mujudin. El tanca francès signa com a blaugrana fins al 30 de juny de 2028, amb una temporada més d'opcional.
12: I el temps aquest divendres, l'onada de calor afluixarà una mica i aquesta tendència a la baixa també es mantindrà, per sort, dissabte, però a partir de diumenge, atenció, perquè la temperatura tornarà a disparar-se i la setmana vinent la calor serà tan extrema com aquests últims dies. Tot plegat serà un divendres amb sol i amb només algun xàfec o tronada de tarda al Pirineu i al Prepirineu. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
11: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
6: a RAC1.cat.
11: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
10: Ciutadans de Catalunya.
11: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
14: Gràcies, moltíssimes gràcies. Molt amables, moltes gràcies. Visca. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
15: Sant Pol! Sí! Montpelleres! Sí! Terrassa! Sí! Sabadell! Sí! Nou Barris! Sí! Horta! Sí! L'Hospitalet! Sí! Abrera! Sí! Maquinensa! Sí! Guinardó! Sí! La Prospe! Sí! I la Nova de Geltrú! Sí! I Girona! Sí!
16: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
14: Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
17: Bon dia, Òscar Dalmau.
14: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
17: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
14: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
17: Heu de saber, segurament ho sabeu, Catalunya ha batut rècords de temperatura ahir a la capital, a Barcelona. Rècord absolut de temperatura des que tenim dades.
14: Mare de Déu, senyor, és que surts al carrer?
17: És un forn. Sí.
14: És un forn.
17: I segons, si no tens aire condicionat a casa, també és un forn.
14: És un forn engegat.
17: Sí, clar. Si fos un forn apagat.
14: Clar, un forn, sí. Si només dius és un forn, jo em quedo igual.
17: Però un forn encès.
14: És un forn...
17: Surts al carrer i és un forn encès.
14: A 250 graus,
17: A 250 graus, sí.
14: Aquell forn que, mentre estàs fent pizza, obres per veure si ja està feta i, bueno, te puja una bafarada d'escalfoc, t'escalda la cara i t'esborra les celles.
17: Això
14: li va passar a la Consolín, no rigueu,
17: Sí, això està passant.
14: Ara té celles, però si t'hi fixes, ves per què se les pinta.
17: Bueno,
14: amb un rotulador d'aquests Edding, que és permanent.
17: Ara fan tatuatges de celles.
14: Ara vindrà un home a explicar-me. que tatuen les celles.
17: No, dic, no només celles, fan
14: fa 25 el... anys que se les va tatuar.
17: Sí, sí, no, no, però no només les celles, Manel, fan també
6: el del cap, també.
17: Sí. Lo del cap, sí. Això van dir, hòstia, ens hi posem per les celles, però si ampliem, no posarem els ous tots en una
6: et
17: mateixa
6: cistella. Et pots tatuar una mena de cuir cabellut.
17: Sí, sí. Cuir cabellut, diguem,
14: com... molt poc, molt poc cabellut. Una tècnica que les que no tenim gaire cella ja sí. La fem... Fa 25 anys que ho fem, ara els sí. Homes ho han descobert. Bueno, ara resulta que tot pivota al voltant dels homes.
17: Home, però si fas el tatuatge...
14: És màgia, sí, passa sempre, totes les converses.
17: Que si et fas el tatuatge has d'anar molt en compte quina expressió et fan, perquè clar, imagina que tens una cella més aixecada que l'altra i sembla que vagis per la vida una mica com posant en dubte les coses.
18: Com el Joker.
14: Bueno, això és que el Joker aquest no ho diuen a la pel·lícula, però es punxa botes.
17: El Joker es punxa botes.
14: Té una cara de punxar-se botes. Sí.
18: D'això se'n diu micropigmentació capilar. O sigui, és gent que fa... que domina molt el Rotring, sí? Però no fins al punt de fer un tatu guapo.
14: I sí, però fa punt.
17: Potser és el primer...
14: Està primer de tatuatge.
17: Primer de tatuatge, exacte.
18: Ah, però si veu que si ho uneixes, hi ha gent tan que té... Que ho uneixes i surt Mickey Home. Mouse en 3D.
14: Home, es poden unir els punts, sí, sí,
18: i tant. I com vulguis.
17: Bueno, parlem dels termòmetres, a banda de la micropigmentació.
14: No parleu només dels termòmetres, eh?
17: Ah, bueno, doncs no.
14: Parleu dels baròmetres.
17: Ara dels baròmetres.
14: Que són els grans oblidats.
17: Ah, sí?
14: Per no parlar dels pluviòmetres.
17: Bueno,
14: i els anemòmetres.
17: Els anemòmetres,
14: que mesuren la velocitat del vent.
17: Ho sabem, sí.
14: O dels higròmetres.
17: Higròmetres.
14: Que mesuren la humitat ambiental.
17: Sí, senyor.
14: Però centrem-nos en els baròmetres, avui.
17: Bueno, i per què ens hem de centrar ara en els baròmetres?
14: Perquè tu parles de termòmetres, però avui la predicció bona la marca el baròmetre. El baròmetre del CEO.
17: Ah,
14: el Centre d'Estudis d'Opinió.
17: Sí.
14: Que és on jo treballo fent enquestes a la població.
17: Sí,
14: avui ha sortit el baròmetre del CEO.
17: Sí, és cert, que just fa una hora el CEO ha publicat el baròmetre polític.
14: I què diu?
17: D'acord?
14: Què diu el baròmetre del CEO? Què diu aquesta enquesta d'intenció de vot? Explico, perquè el CEO és l'única institució catalana que sempre dona bones notícies.
18: Ja li dic jo el que diu l'enquesta aquesta. El que diu el baròmetre del CEO és que som un país ocupat, sí o no?
14: No, escolteu, no. Les enquestes és que no es poden polititzar.
17: Bueno, doncs no es poden polititzar.
14: Digui-li al CEO.
17: Sí, clar, bueno, farem una cosa.
14: No.
17: El baròmetre diu que Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions.
14: Ho veieu, com no s'ha de polititzar?
17: Home, aviam una cosa. Que no s'ha de polititzar. És una enquesta sobre els partits polítics. I cada partit polític...
14: No res, la gent, quan li preguntes... Però vostè, de debò, ara, contesti'm amb el mal cor, perquè així és com faig jo les enquestes.
17: Ah, vostè truca a la gent
14: o pel carrer,
17: va a les cases...
14: Sí, sí, perquè, clar, les enquestes, el baròmetre del CEO és a partir d'enquestes fetes a la població.
17: A la població, sí, però clar.
14: I li dic, escolti'm, però ara, escolti'm, perquè la primera pregunta, vostè a qui votarà les pròximes eleccions, no? I et diuen, doncs, a Junts.
17: Directe,
14: a Junts.
17: A Junts, sí.
14: I dius, bueno...
17: Va.
14: Vostè ara no s'esperava aquesta pregunta que jo li he fet.
17: Què diu?
14: Vull dir, no ho apuntaré, això. Perquè el que vull... és que vostè em respongui amb el cor a la mà.
17: No
14: el primer que li passi pel cap.
17: Això
14: passa a vegades, no?
17: Pensi-s'ho
14: bé,
17: sí.
14: Jo li diu, no, a Junts.
17: Mm-hmm.
14: Bueno, pues estarem aquí fins demà, eh? És que, clar, fins que no doni la resposta correcta...
17: Home, és que no és un concurs, és una enquesta.
14: Aquí qui fa les enquestes, tu o jo?
17: Sí, home,
14: que sóc enquestador i treballo al Centre d'Estudis d'Opinió.
17: Sí, però després no vas a correcció i dir, mira, un 4,8.
14: Vosaltres no ho enteneu.
17: Aviam.
14: Però la persona que jo aturo pel carrer,
17: sí,
14: al final ho acaba entenent.
17: No, home.
14: Al final et diu, miri, saps què?
17: Sí, jo...
14: Posi PSC.
17: I aleshores el deixa anar.
14: I llavors marxa, ja el
17: però
14: deixo.
17: Estem...
14: Gràcies, moltes gràcies, adéu.
17: Però estem parlant d'un segrest, pràcticament.
14: No, segresta una
17: persona... Fins que no diu la paraula, diguem, clau, que és PSC, no pot tornar a casa seva.
14: No res.
17: A més, amb la calor que fa avui dia, vull dir, atures algú pel carrer i al cap de 5 minuts et diu el que vulguis, et dona la targeta de crèdit, els 3 números del darrere i la seva filla. Sí,
14: bueno, sí, això perquè no segueixo preguntant, però podria fer-ho.
18: I s'enterra ell en calç viva, la calor que fa. Sí.
14: Vull dir, escolta'm, però vull dir, per tant...
17: Sí.
14: Escolta, sense haver de cuinar cap enquesta, perquè després diuen, no, el baròmetre del CEO, no, les enquestes es poden cuinar...
17: Tot en cru, vostè és el sushi de les enquestes, tot en cru.
14: A mi, escolta, casualitats de la vida,
17: però
14: jo he captat 1.323 persones...
17: Uh-huh.
14: En elabora un mes d'enquesta?
17: 1.300.
14: 1.323 persones.
17: Sí, 23, perdoni, sí, 1.323.
14: Compte, els números són importants en estadística, eh?
17: Sí, home, clar, hi ha la vida.
14: Les enquestes
17: també,
14: encara
17: sí,
14: millor. De 1.323 persones, una. No sabe, no contesta.
17: castellà, més?
19: Era anglès.
17: Era anglès.
19: No sabia de què li parlava.
20: No sabia on era.
19: I 1.322 votaran PSC.
17: Hòstia, però... O sigui, els formatgets són tots de color vermell.
19: Sí, vull dir que no m'estranya que hagi guanyat el PSC aquestes eleccions.
17: Bueno,
19: això no són eleccions, és una
17: enquesta. No, no,
19: bueno, ja m'enteneu.
1: Faltan dos anys, teòricament, per les properes eleccions.
17: Sí, aquesta enquesta, de fet, és la primera que es fa aquest any i diu això que diu vostè, que el PSC guanyaria...
19: Sí, ja ho sabia.
17: Però...
19: Faig jo les enquestes.
17: Sí, però això no ho ha dit vostè i ho diem nosaltres. Segons aquesta enquesta, guanya el PSC, però perdria alguns diputats.
19: Sí. Però això és mínim. Sempre et vas a fixar, a posar el dit a la nafra. Què passa? Que et sap greu que guanya el PSC?
17: No, però baixa dels 30 diputats.
19: No, escolta, mireu.
17: Sí.
19: A mi, ja sabeu que... Sí. Bueno, jo treballo al CEO, ja us ho he dit.
17: Sí.
19: Vull dir, una bona enquesta, ja sabeu que està, per mi, està al nivell d'una bona maqueta de trens,
17: ara...
19: amb els seus túnels, amb muntanyes, amb passos a nivell.
17: Sí.
19: Però l'enquesta bona, la de debò, seran les eleccions que guanyarà el PSC.
17: Ara que... Molt bé, s'ha avançat, eh? En tot cas, sí que passen de 42 diputats a uns 36-38, vull dir.
1: Sí, el titular més destacat, de tota manera, és que per primer cop Aliança Catalana supera Junts en intenció de vot i seria la tercera força al Parlament, només per darrere del PSC i d'Esquerra Republicana.
17: Sí, Esquerra Republicana, que millora resultats.
15: Bueno, els partits que han remat per inflar el partit de l'alcaldessa de Ripoll estaran contents, eh? Un partit que diu fora els moros, però bueno, tampoc teniu... O sigui, des de Catalunya tu no pots fer fora ningú.
17: No.
15: Això ho porta a Madrid, no?
17: Sí.
15: Lo dels diners també ho porta a Madrid.
17: Sí.
15: Lo de les lleis ho porta a Madrid.
17: Sí.
15: Lo de l'exèrcit ho porta a Madrid.
17: Sí.
15: Lo de les eleccions qui ho porta?
19: A Madrid.
15: Madrid. Bueno.
19: Avi, no s'adormi, home. Si ara estava el punt àlgid de conversa...
17: Perdoni.
1: Però en tot cas sí que Aliança Catalana passaria a ser la tercera força i en aquest cas sí que li passaria per davant de Junts per Catalunya. A l'última enquesta estaven del novembre estaven frec a frec.
15: Aquesta és una altra. Les que han intentat copiar-la, doncs ja poden començar a sospitar que la gent prefereix l'original a la còpia. És com dir...
19: Des del luego. Això ha sigut sempre...
17: Nenes,
19: això ha sigut sempre així. Millor l'original que la còpia.
17: Sí, però...
19: Jo, per exemple, ara... Doncs, bueno, t'ho posaré un exemple.
17: Sí.
19: Jo, per exemple, sempre compro el Caixa 7 i llevataques.
17: Sí, ara...
19: El blau!
17: Què té a veure?
19: El blau! No el rosa!
17: El blau,
19: perquè
17: és el de la roba?
19: El blau és el de greixos.
6: Quan has preguntat el blau és el de roba, és perquè tu fas servir el mateix per tot?
17: No ho puc dir per entendre.
19: Va de retro, Satanàs! No, que faràs malbé la roba!
17: Hi ha els de la roba i els del greix de la vitroceràmica.
19: El Caixa 7 és el llevataques.
6: No t'acaba sortint.
19: El Caixa 7 blau, que és el que va bé per les taques d'oli.
17: Sí, CAC 7, sí.
19: Doncs aquest és el que gasto jo sempre. I vaig comprar llevataques del Mercadona, que em va dir la Consolín, diu, compra tal que ja veuràs que...
17: Entenc que no li acaba de convèncer. No,
19: tinc unes taques a la meva brusa preferida que no se me'n van.
17: I veig que hi ha molt CAC 7 o CAC 7, diguéssim, perquè això és una cosa d'una empresa catalana, per tant suposo que és CAC 7, però n'hi ha molts, hi ha més gustos que calipos, eh?
19: Sí, és veritat, són com els polos, però bueno. I per netejar les taques de vi negre?
17: Què? Ara què té a veure? O sigui, estàvem parlant del CEO.
19: Estàvem parlant de les taques.
17: No, estava parlant...
19: Això és un problema diari de la gent.
17: Sí, bueno, però la gent...
19: Fixa't aquesta gent que ha vingut avui de públic.
17: Sí, bueno,
19: en un per un,
17: sí.
19: Ja veuràs com pràcticament no hi ha ningú que no vagi tacat.
17: Home, no, perquè és imbècil, però no és veritat.
19: Mira aquest senyor que aplaudeix.
6: Per tapar la taca.
19: Sap, la seva senyora li recorda cada dia, però on vas amb aquest polo, per la mort de Déu? Que no t'has vist que tens dos llànties aquí?
17: Sí.
19: Vés a canviar-te, vella.
17: Vés a canviar-te.
19: És que des de l'ú els has de tractar com si fossin nens petits.
17: No, home, no.
19: És que, mare de Déu, senyor, sembles la seva mare tot el dia darrere d'ell.
17: Només paraules d'agraïment per la gent que ve, que continua venint en massa al programa i que, a més, tant en tant, ja saps que...
19: Que no ve tacada. De tant en tant renten la roba.
17: Com aquesta gent de Mequinensa que ens ha portat unes llonganisses.
19: Sí.
17: És correcte, això?
19: Cagondés, que ha vingut de Mequinensa.
17: Aquí
19: darrere. Que no són de Mequinensa, que no veus quina cara fan. Són de Saidí.
17: A veure, cal que hi passem el micròfon, que serà més fàcil.
1: Viuen a Mequinensa.
19: Home, per l'amor de Déu, són molt diferents, la gent de Saidí.
17: Sí, home, sí.
19: És com los que confonen los chinos en los japonesos. Home, per l'amor de Déu, no té res a veure un de Saidí en un de Mequinensa.
21: Bon dia. He de dir que jo sic de Saidí, però ells no. Ells són de Mequinensa.
17: Val. Bueno,
19: i com ho porteu això a casa? Perquè això de Barça...
17: Aquesta barreja d'ADN, no?
19: De Barça espanyol, eh?
17: Home, què dius ara? Barça espanyol.
21: No seguim el futbol.
17: Ah, on està?
19: Des, hòstia, Mequinensa, mai fotut
17: a
19: jo.
17: A casa Pau, eh? Una altra família del PSC.
19: M'he fotut jo uns fars de pescar siluros.
1: Sí.
19: Allà a Miquerença.
1: Al pantano.
19: Sí. Ah, on és? I què mos heu portat? De Saidí o de Miquerença?
21: No, no, de Miquerença.
19: De Miquerença mos heu portat llonganisse.
21: Llonganisse sec és de Calamoteta.
19: Home, Calamoteta! Home, un aplauso pa Calamoteta!
17: Gràcies.
19: Molt record.
17: Molt records a tots plegats. Hem de continuar parlant...
19: De cada qui sou, valtres.
17: No,
19: home, que no els hi hem preguntat. Això és d'educació. Quan mos trobem, los de la franja, mos ho preguntem. Sí. Però de cada qui ets tu?
17: Sí.
21: Jo sic de Catalet.
19: De Catalet?
21: Sí, sic la petita de Catalet. I...
19: La menuda. És que tu has dit antes d'entrar. Dic, me pareix la menuda.
18: De 16 germans,
19: I lo maromo...
21: Són d'una altra casa.
19: D'una altra casa.
17: Bueno, és que si fossin la mateixa...
3: De Ca Justo Montuí. De Ca Justo Montuí.
19: De Ca Justo Montuí. Bueno, sí. Collons, en nom i cognom, apellido. Sí. Sí. De Casa Bona. Sí. Es toque guita.
17: Has fet bé de dir que la teva parella és una altra casa, perquè si no seria consanguinitat i totes les mudes.
18: Ja passa a vegades,
17: però... Ja pot passar.
18: Bueno, ja pot
19: bueno
18: passar.
19: Moltes gràcies.
18: Si te digués jo... Si te digués jo... Quatre coses, d'aquestes famílies que al final són tots una mica d'aquí i d'allà, no sé què... Bueno, els Borbons, per exemple.
19: Ja ho has dit, no?
6: Són molt, molt... Aquest no... No s'han barrejat tant, els Borbons.
17: A veure,
19: estàvem parlant d'ataques de vinegre.
17: Estàvem parlant del baròmetre del seu.
19: No, el baròmetre del seu, no. Estàvem parlant de llevar taques de vinegre.
17: Què li passa amb les taques de vinegre?
19: Per netejar les taques de vinegre, nenes. Això no sé si ho sabeu, però... Per netejar les taques de vinegre, a casa sempre s'ha dit...
17: Què?
19: El que va millor és un rajolí de vi blanc.
17: Home, sí,
19: El vi blanc fa de llevar taques del vi negre.
17: Que surt rosat.
1: Això diuen, és una...
17: No sé si és veritat o no, però...
1: Això ho ha comprovat, però no diguem aquestes coses per la ràdio.
19: Com que si ho ha comprovat? Diumenge mateix.
17: Ah, sí?
19: Diumenge a Cala Conchitín. Que em va convidar a fer una paella i resulta que va ser literal. Perquè la paella la vaig haver de fer jo. Et convido a fer una paella.
17: Sí, i va arribar i va trobar els ingredients.
19: Trobar tots els ingredients allà parats a la cuina. Dius, que no la sé fer.
17: Convidada.
19: Tu te creus una dona que no sàpiga cuinar? Doncs aquesta és.
17: Ja, bueno, pot passar. Hi ha molts homes. I què va passar amb el vi? No entenc res de...
19: Pues res, bueno, la Conchitina es va tacar amb vi negre. I com que no tenia vi blanc al moble bar, dic, bueno, doncs escolta, vaig veure una ampolla d'orujo.
17: Ja, però no és vi blanc.
19: Orujo blanc.
17: Sí, bueno, clar.
19: Que també és blanc.
17: És transparent.
19: Li vam tirar sencera per sobre.
17: Sí. Com que sencera? Una ampolla d'orujo?
19: Home, l'atac era molt gran, de vinegre.
17: Ja, però no pots ruixar una persona d'orujo de dalt. Bueno, sí que pots,
19: puc,
17: depèn del context, però... No,
19: total, que el marit de la Conchitín, que fuma purets d'aquests amb gust de cafè, que foten una pudor... Mare de Déu, senyor, no sé com els hi pot agradar, això.
17: Cafè creme.
19: Cafè creme.
17: Cafè
19: creme, sí que creme, sí. Sí, pues escolta'm...
17: A veure, un moment, teníem la Conchitín ruixada...
6: Impossible recapitular.
17: Ruixada amb orujo...
19: Amb orujo blanc!
17: Amb orujo blanc.
19: Per treure-li les taques del vinegre.
17: I el marit, que estava al costat, fumant...
19: El marit fumant, casualitat de la vida, li va caure una mica de cendra sobre la Conchitín...
17: Sí.
19: I escolta'm...
17: Què?
19: Com t'ho diria?
17: Home, com t'ho diria?
19: Mira, va fer... Un soroll... Semblant això,
17: eh? No, ja m'ho imagino. Clar, li cauen les cendres encara incandescents.
19: Bueno. Saps la pel·lícula aquella, com es diu? La Color Sant Llames?
17: El Colosso.
19: Pues res a veure. Aquesta pel·lícula no.
17: No, ah.
19: Saps aquella de l'Antorxa Humana?
17: L'Antorxa Humana.
19: Pues la Conchitín era l'Antorxa Humana.
17: Sí, ja.
19: Va ser, però, entre tràgic i bonic.
17: Home, no! No, calar-li foc al senyor.
19: El foc, segons com?
17: No, sí, però...
19: Te'l quedes mirant.
17: És hipnòtic, eh?
19: És hipnòtic. Va ser bonic, també. No sé si no me l'entenguis, però escolta'm, va ser bonic, com els focs artificials de Blanes, que són preciosos.
17: Sí, molt maco.
19: Però són preciosos. Fixa't si va ser bonic, que la Conchitín allà cremant, i nosaltres, escolta'm, tots, sense dir-nos, ho vam començar a aplaudir una bona estona. Sí, vam començar a aplaudir una bona estona, però que, escolta'm...
17: Que un senyor li havia calat foc
19: sense voler. Ja ho vam apagar, 5 minuts després ja vam...
17: 5 minuts...
19: Ja vam córrer a buscar l'extintor, que clar, a casa no tens extintor. Vam sortir al replà, després que el replà, sí que ara la llei t'obliga a tenir extintors.
17: I funcionava l'extintor?
19: Bueno, estava revisat l'any 2021.
17: Sí.
19: I bueno, va sortir d'allà... Jo crec que era com polvos de talco.
17: Molt.
19: No la vam apagar amb ella, però va anar bé per treure la taca de vinegre. Els polvos de talco talco xuclen.
17: Perfecte.
19: Això el polvo de talco, per la taca d'oli, també.
17: Sí, sí, però, molt bé. Molt bé, moltes gràcies per aquesta anècdota.
19: Bueno, molt interessant.
17: Sí, molt interessant. Molt interessant. Passem a la política internacional. Mentre s'en dona el tram, ahir arribava la reunió de l'OTAN a Turquia, desbarrant contra el Regne d'Espanya, i em va sortir de la mateixa cimera dient que Espanya, escolta, que molt bé, eh?
14: O sigui, sí, que seria el resum, amb aquest to, eh?
17: Hi ha un cert canvi no, sobtat, no? Passa igual que a l'Iran. A l'Iran hi ha una setmana que està signant la pau i després els estàs dient que són
14: uns
17: malalts i un càncer, tot alhora. En fi,
14: escolta'm, no us sento felicitar Donald Trump.
17: Home, no ho sé, felicitar-ho.
14: Ja no esteu d'acord amb que és molt sa canviar d'opinió?
17: Sí, home, sí, és molt... És de
14: perquè
17: sac.
14: Fa dos anys tots éreu del Girona.
17: Eh?
14: Tots éreu del Girona, Futbol Club.
17: Ara que té a veure
14: no,
17: això.
14: És que el Mitchell és el millor entrenador del món. Sí. L'hauria de fitxar el Barça, el Mitchell aquest, i jugar...
17: Mitchell.
14: Jugar amb un 3-4-8.
17: Mm.
14: Però la que el Girona va començar a perdre...
17: Eh?
14: Vau recordar que el que us agrada realment és guanyar.
17: Home...
14: Sabeu qui va guanyar la Lliga durant 40 anys? Exacte, tu ho has dit, Franco.
17: Què diu?
14: Franco! El millor extrem dret de la història del futbol.
17: Bueno, en fi, en tot cas, el que sembla és que Donald Trump està content perquè Pedro Sánchez s'hauria compromès a augmentar la despesa militar.
14: Sí, però no parlem de coses que queden tan lluny. Recordem que Salvador Illa continuarà sent president fins que Lamine Yamal pugui ser conseller d'esports.
17: Bueno.
14: Recordeu això de tant en tant,
17: sí,
14: eh?
17: Sí,
14: que avui ha sortit el baròmetre del CEO,
17: sí,
14: s'ha d'anar recordant.
17: Pesat,
14: perquè no, la gent, no, sí, no tothom comença a escoltar aquest programa a les 12:07.
17: Sí, però que el recuperin. Perquè...
14: Potser algú ha començat a escoltar-ho ara, de les 12:26 ens està sentint des de casa i diu, què ha passat avui?
17: Sí.
14: Si us acabeu de llevar, heu de saber, sí, què?
17: No, però no començarem el programa.
14: Heu de saber que el PSC guanyarà les eleccions.
17: No.
14: Que no ho dic jo.
17: Sí.
14: Ho diuen les enquestes que he fet jo,
17: sí,
14: entre altres. Són molts els enquestadors.
17: Sí, el que no diu és que perdrà uns quants diputats pel camí, segons aquesta...
14: Són detallets.
17: Bueno, continuem parlant de robatoris, en aquest cas, robatoris d'obres d'art.
14: Què ha passat?
17: Ha passat una altra cosa.
14: Altra vegada al Museu del Lúgubre, nenes.
17: No.
14: Han de canviar l'alarma, s'han de posar Prosegur, que ara es miri xur.
17: Són tres marques, són tres marques diferents. Aquesta és una altra tacatà.
14: Tu t'imagines que...
17: Sí, jo m'imagino qualsevol cosa.
14: Tu t'imagines ara que repassen les imatges del Museu del Lúgubre, de quan van robar aquelles corones de joies, de coses que van robar.
17: Sí,
14: i de cop i volta les imatges sona... Tacatacatà, tacatacatacà...
17: Sí, però...
14: I veus els lladres fugint.
17: No.
14: És que si haguessin tingut aquesta alarma...
17: Sí, perdoni.
14: No hagués robat ningú.
17: Fugint o ballant, eh? I de cop comencen a fer una cosa de TikTok.
18: A la casita de Bad Bunny.
14: Sí que és una mica de Bad Bunny.
18: A
14: sí.
18: mi me sona això i me poso a ballar i després me cago a... Sabeu que hi ha una tradició entre els lladres que és fer-se les necessitats dins de la casa on han entrat a robar?
14: Una cosa en sentit, si és veritat.
17: Sí, com per deixar una cosa impactant, que la gent no reaccioni tan ràpid.
14: Això, des que fan crims, ja no ho fan.
17: Què vol dir?
14: Perquè de la merda es pot extreure el DNI. El DNI.
17: No,
4: o sigui, per vostè, les proves...
14: No, és l'ADN. Bueno, l'ADN, el DNI, més o menys, no?
4: I l'ADN l'ha inventat Carles Porta, eh? Abans de crims no existia.
14: No. A partir de veure que la policia científica té tants mètodes a l'abast...
4: Crims ha servit perquè els delinqüents sàpiguen que la policia no és tonta.
14: Ah, efectivament.
17: Per això es fan aquestes coses. Bueno, en fi...
14: Bueno, no em diguis, però han robat obres d'art a Barcelona.
17: Sí, parlem d'un robatori a dues galeries d'art de Barcelona, concretament.
14: No em diguis que han robat a dues botigues de lladró. Mar de Déu, eh?
17: No, he dit art, sí, no. No sé
14: com
17: si
14: que he dit art?
17: He dit art.
14: Perdona!
17: No, perdona!
14: Però lladró, i aquí estarem tots d'acord, i el que no estigui d'acord ja pot fotre el camp, lladró és art.
17: Bueno, lladró és art.
14: Tu no has vist les escultures petitetes que tenen?
17: Eh?
14: Que jo tinc al rebedor de casa una Verge Maria de lladró.
17: Sí, bueno.
14: Una Verge Maria.
17: Mare
14: de porcellana.
17: Sí.
14: En brillo.
17: En brillo.
14: Les fan de mate, també.
17: Sí, però vostè...
14: La meva és brillant.
17: No tenia prou
14: que és més valuosa.
17: Que fos la Mare de Déu que volia més a més que brillés.
14: No? Exactament, la Mare de Déu de lladró.
17: Sí.
14: Que això m'ho podria vendre jo i retirar-me, pràcticament.
17: Ah, sí?
14: Fixa't si és una obra d'art, que em va costar 900 euros. Eh?
17: 900 euros?
14: 900 euros ho podeu buscar a la web de lladró.
17: Retirar-se? Sí, sí.
14: I ara me la podria vendre de segona mà, doncs pues, a poc.
17: Sí?
14: No en donarien 150.
17: Bueno, és inversió, bueno, escolta, és inversió.
14: És inversió.
17: Sí, negoci. Sí. El tema és que la Guàrdia Urbana ha detingut dos homes a Barcelona.
14: Veus, això sí que no. Dos homes han de poder passejar per Barcelona sense que els detinguin.
17: No.
19: No podem permetre-ho. No, hem de ser tolerants.
17: Sí, però no tolerants.
19: No cal que es facin petons. Això cadascú a casa seva. Però n'hi ha per enviar la Guàrdia Urbana? Per veure dos homes al carrer. Ja sabeu que els homes que s'estimen se'ls ha de respectar. Vull dir, sí, això és així.
17: Però que no els han detingut per ser dos homes que passejaven junts i s'estimaven.
19: És que no sé si ho sabeu, però ara hi ha homes que, bueno, en fi...
17: Bueno,
19: que s'entenen. Saps què te vull dir? Van pel carrer que... Que bueno...
17: Sí, afortunadament, perquè no sempre ha sigut així. I encara ara...
19: Agafant-se de la mà. Tapeu-li poseu-li les mans a les orelles a aquest nen, per la mort de Déu, que això és llenguatge explícit, eh?
17: Un moment, no, al contrari. La Guàrdia Urbana, dèiem, de Barcelona ha detingut dos homes que havien robat escultures en dues galeries d'art de la capital.
19: Veus? Si han robat en galeries d'art, segur que eren d'aquests que us deia, perquè els homosexuals són molt sensibles i els agrada molt l'art, i com que no tenen fills, doncs tenen més diners per gastar.
17: No té res a veure aquesta deriva. No deia que vostè que se'ls ha de respectar. No, no,
19: jo el respecto.
17: Sí, bueno.
19: En quin moment els hi faltat el respecte?
17: Intento explicar la notícia perquè no té res a veure amb el que diu l'Àngel Inés. Dilluns els lladres van entrar a una galeria de Pagès de Gràcia i mentre un d'ells distreia la galerista, l'altre es va endur una obra dels escultors Coderch i Malavia, valorada en 10.500 euros.
18: Fuà, bro, molt taura, no? Com es nota que són professionals. Aquesta és una tàctica habitual entre els lladres, literal, no?
19: Pots parlar normal, sisplau?
18: Clar que sí, literal.
19: A mi... No, literal. Cada tres paraules literal, no.
18: A mi un cop me va venir a parlar una noia per distreure'm mentre el seu còmplice me robava la cartera, però no els va funcionar.
19: Ah, no? I com és?
18: Perquè la noia se va avorrir de parlar amb mi i va marxar i no se va fer efectiu el robatori ni el furt.
19: Doncs ser avorrit t'ha anat bé, eh?
18: Sí, bueno, i perquè duc la cartera amb una cadena enganxada en un trau també dels pantalons.
19: Llavors, si s'enduen la cartera, s'enduen els pantalons també.
18: I va passar un dia i no em vaig atrevir a córrer en calçotets i me vaig quedar parat.
19: Ja.
18: La part de dalt.
19: Doncs escolta, els lladres sí que els va funcionar, eh?
18: Perquè hi havia un aniversari de McDonald's. Jo vaig als McDonald's per si hi ha algun aniversari m'assec en una cadira.
19: Amb nens.
17: Com aquella gent que es cola als hotels i de cop fa veure que és un convidat d'un casament i aprofita per arrambar una mica del bufet, eh?
18: Això també ho he fet. Si me pregunten de part de qui vens, jo dic del noi.
19: Del noi?
18: Sí. I normalment si intento que siguin casaments de dues persones de la mateixa tendència, com es digui ara.
19: Com?
18: Perquè si dius el novio, del novio, doncs vas de part dels dos.
17: Del navio.
18: Del navio.
19: Sí, tu has de dir, vinc de part del navio.
18: Total, que estic molt a tope de menjar filet Wellington.
19: Molt bé.
17: A veure, tornant a això, aquests lladres el dilluns es van dur aquesta obra que valorada en 10.500 euros i com que els va funcionar, l'endemà van utilitzar la mateixa tàctica, en aquest cas en una altra galeria, per endur-se una altra escultura, aquest cop d'Eduardo Chillida, valorada en 225.000 euros.
19: Hòstia, ojo, eh?
17: Sí.
19: Va pujant, això, eh?
17: Sí, bueno, cada cop una mica més.
19: Perdona, fer-ho una vegada, robar una vegada és de genis.
17: Ah, sí?
19: Robar dos cops en dos dies seguits és de llegendes.
17: No, hi ha gent que s'hi dedica, eh? Vull dir
19: perdona,
17: que...
19: no s'havia vist un atraco més ben fet des de que Anthony Gordon va enganyar el Barça perquè el fitxessin per 80 milions d'euros, eh?
17: Ara que té vostè contra aquest jugador que, a banda, és molt ràpid...
19: No, bé, no, bé. Al Barça li ha tocat el Gordon, no?
18: Sí.
19: Un Gordon de 80 milions, fixa't tu. El que no entenc és com la policia ha enxampat els lladres, perquè, escolta'm, són dos atracos perfectes.
17: No, bueno, perfectes no del tot. La Guàrdia Urbana va difondre les imatges i no van trigar a trobar les escultures. Una, l'havien amagat a l'habitació de l'hotel...
19: Bueno, allà deus fotre sota el matalàs i deu veure un bulto.
17: Un bulto molt gros, i l'altra la van deixar al descobert en un jardí de Barcelona. Vull dir que com a crim perfect, no.
19: Eh? Bueno, escolta'm, jo sabeu que a mi no m'agraden els escultors mediocres com aquest, l'Eduardo Chirria. Jo sóc més artistes emergents, com el jugador de l'Espanyol, Raúl de Tomàs.
17: Què diu ara?
19: Sí, home, aquest pintava quadros.
17: Els pintava...
19: En perspectiva,
17: No en perspectiva. Els pintava amb un regle i amb un ròtring.
19: Rotuladors carioca.
17: Això va ser a l'època de la Covid, que, esteu parlant d'un jugador que és Raúl de Tomàs.
19: RDT. Firmava RDT.
17: Raúl de Tomàs, que és un tio que tenia, la necessitat d'expressar-se també a través de l'art, no només a través
5: del futbol. Bueno, de fet, s'expressava millor a través de l'art que a través del futbol, segons com.
6: Pues és molt dir si veus els quadres que podia.
5: Va marxar l'Espanyol a triomfar i...
6: Bueno, escolta, ara no us agrada l'art de Raúl de Tomàs, doncs us posaré un altre artista de referència. La Mona Chita.
17: La Mona Chita es refereix a...
6: La Mona de Tarzán.
17: La Mona que sortia a les pel·lícules aquelles de Tarzán.
6: La Mona de Chita pintava quadros amb dacs, que riu tant tu del Pablo Picacho.
5: La Mona Chita era, com es diu, artista multidisciplinar, perquè també tocava el piano.
6: Fixa't, el tocava. Una altra cosa que fes música. Però tocar-lo, el tocava.
5: I fumava, també.
6: Escolta'm, deixeu-me recrear com deu haver anat la investigació per enganxar aquests lladres d'obres d'art. Deixeu-me transformar-me per un moment en Yevlop Hall. Hop, una música d'investigació. Investigació divertida. El nostre detectiu, Yevlop Holmes, s'asseu com sempre al despatx, amb les sabates a sobre de l'escriptori. Els peus no. Els peus els té a terra.
17: Volia preguntar, perquè
6: però les sabates són a sobre de l'escriptori.
17: És molt excèntric.
6: És excèntric.
17: Se sol fer al revés, però...
6: Yevlop Holmes, vull dir, és com és.
20: Per si vol guardar bolis a dintre.
6: Efectivament, per exemple.
17: Que no hagis de marxar corrents, no? I, bueno, ja he de buidar les sabates de boli.
6: Bueno, escolta'm, calleu. Home, està investigant.
5: Està investigant.
6: Vale. Yevlop Holmes està fumant pipa al seu escriptori i mirant reels d'Instagram com fan els detectius, amb una lupa de la mida d'una raqueta de tenis.
17: Tant fer scroll ha perdut una mica de visió.
6: Són hipermètrops, no? No hi veuen bé de prop, no? Llavors van amb unes lupes que caga't el lorito.
17: Molt bé.
6: Bueno, és un dia de poca feina, el despatx de Yevlop Holmes. Com cada dia, des del 1840, perquè tothom sap que l'ofici de detectiu, vull dir, és un invent de les pel·lícules de l'Agatha Christie. Vull dir, no... A veure, no hi ha un FP de detectiu.
5: No, home, hi ha un...
6: Mama, jo és que de gran vull ser detectiu. Mira, tu el que t'han detectat és dèficit d'atenció.
5: Home, hi ha un grau de criminologia.
6: Escolta, mira, arquitecte no podrà ser, doncs fota't a detectiu. Jo sí sé. Mira el de Método 3. Quan de sobte, Yevlop Holmes rep una trucada que li canviarà la vida. Aquí hauria de sonar un telèfon.
17: Sí.
6: Ring.
17: Sí. Telèfon antic, també, del segle XIX.
5: Un moment que l'Àlex s'està fent un tatuatge a les celles i ara...
6: Guaita. Espera, torno a dalt.
17: No.
6: De sobte, Yevlop Holmes rep una trucada que li canviarà la vida.
17: Sí.
6: Hola?
17: És millor
6: despenjar. Encara no havia despenjat.
17: És que si diu hola i no despenja, no funciona així,
6: A veure, un moment. Torno.
20: És important, aquest moment és important.
6: És molt important, aquest moment.
17: Tota la història depèn de...
6: D'aquest moment?
21: Sí.
6: Tota la investigació, ja veureu...
20: Depèn de despenjar quan deixi de sonar el telèfon.
6: Efectivament.
20: Si fem això, tot l'altre anirà bé.
6: Claro, perquè, escolta, amb l'altre truquen per telèfon, pot ser una trucada important.
20: Sí.
6: Si ell comença a parlar que encara no ha despenjat, vull dir, des de l'altra banda no el sentiran.
17: A mi, ara, cada cop que em truquen, posa possible spam. I són totes...
6: No, spam. Espar és un supermercat.
20: Possible llamada no deseada, em posa millor, penso sí, com totes.
17: Perquè em truques.
6: Hasta les del teu pare,
20: Sobretot.
17: Per acabar-ho de reblar, posa Ciudad Real. Bueno, sí, evidentment.
6: Truquen des d'un Espar de Ciudad
17: Real. Alguna cosa voldran.
5: Podríem repetre.
6: Hi ha un tio que està trucant aquí, el Yevlop Holmes, i el Yevlop Holmes està aquí de xàxera. Per favor.
5: Reprengui on posa quan de sobte...
6: Quan de sobte, Yevlop Holmes rep una trucada que li canviarà la vida. Hola, le llamo de Jastel con una oferta de rebaja para su internet.
17: Aquesta és la trucada que li canviarà la vida?
6: Sí. Perquè Yevlop Holmes, cansat de les trucades de números desconeguts, agafa el telèfon de disco, el desconnecta i afarda tot el telèfon i tira el telèfon per la finestra.
17: Sí.
6: Però antes de tocar terra, l'orellera del telèfon pica el cap d'un home que està carregant una escultura de granit un dimarts de juliol a 40 graus pel passeig de Gràcia de Barcelona.
17: O sigui, que aquest era un dels lladres.
6: Ah-ha-ha!
17: Part del telèfon
6: cau... Una mica sospitós, pensa Yevlop Holmes. Mm-hmm. Suposo que aquesta gent del CrossFit cada dia fa coses més estranyes. Yevlop Holmes, una mica desorientat per les extravagàncies del món modern, decideix anar a passejar el seu gos per airejar-se. I el passeja, com sempre, per un jardí
14: del centre de la ciutat.
3: En un jardí.
14: En un jardí.
3: Quedeu-vos amb aquest detall, perquè més endavant serà important.
14: Sí, senyor, això ho diria en Carles Porta, sí, serà important.
3: Efectivament.
14: Jeplop Holmes passeja el seu fiel amigo, un Doberman.
3: Un Doberman.
14: Que es diu Negrito.
3: Això no serà important.
14: Aquest, sí, sí, sí que és important. Sí. Aquesta dada és molt important.
3: Serà important.
14: El seu Doberman es diu Negrito. I és el desè de 10 cadells, sí, que es deien tots igual.
3: Eh?
14: Los 10 Negritos. Quan de sobte, de repenete, li entra una pixera incontrolable.
3: Pobre gos.
14: No, no, la pixera li entra al Jeplop Holmes.
3: Ah, també.
14: I Jeplop Holmes diu, hòstia, mira, se'n va pixar darrere d'una palmera.
3: Això no pot ser, si
14: hi ha... I pixant, sí, sent... Ai, ai, però què? És que resulta que està pixant a sobre d'un home,
3: sí,
14: que estava darrere de la palmera falcant una escultura de 2 metres.
3: Sí, l'escultura no...
14: I és llavors, sí, quan Jeplop Holmes lliga caps, diu, hòstia, si antes hi havia un home carregant granit i ara aquest està falcant una escultura de 2 metres, uneixes els punts,
3: sí,
14: i això és només pot ser... que estan gravant una nova temporada de l'home més fort del món a Barcelona.
3: No, no, no.
14: Sí.
3: Home, no, aquesta no era la conclusió bona. Era l'única opció, no?
14: I satisfet, se'n torna a la seva oficina per escriure aquesta bonica peripècia al seu diari personal, no sense abans creuar-se amb un agent de la Guàrdia Urbana que li pregunta si ha vist alguna cosa sospitosa.
3: Sí.
14: Jeplop Holmes contesta... Bueno... Algun incívic ha tirat un telèfon de disco per la finestra, sí, d'un tercer pis. Però la resta, senyora gente, tot en ordre.
3: Tot en ordre, Barcelona.
14: Un nou cas resolt gràcies a... Jeplop Holmes! Aplausos!
3: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
14: Tot seguit, després de publicitat, la repassa...
7: No cal moure el terracú per escoltar... La competència.
8: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
22: No ho comparteixo.
8: El que he dit...
22: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
8: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
23: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
24: Sí, digui'm.
23: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
24: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
25: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
26: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
29: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: l'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
1: Melons Brutal!
2: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
5: Sona bé.
4: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno Nissan.
4: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
11: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
12: Nosaltres som la competència.

0: és la competència. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Mira, Berixur, han començat una nova etapa, sí, després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa? Doncs el 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Berixur.
2: Si vas en moto, no?, com el Marc Márquez, que es posi el candauet i si li roben, doncs el Berixur...
3: Bueno, imagina que et roben la moto just abans de començar la cursa.
2: Clar, clar. I sona l'alarma, sí, molt bé.
4: Casc, no pot circular amb el casc.
1: No, i Berixur t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i les ocupacions, ja que la seva alarma, amb el pany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Així que truqueu al 900-903-744.
0: Molt bé, moltes gràcies.
4: Pany intel·ligent. Cada cop estem més a prop de veure un pany passar les proves d'accés a la universitat, eh?
5: Sí, sí, home.
4: Vostè de part d'aquí ve, doncs jo de Berisure.
5: Sí.
0: Bueno, molt bé, interessantíssim. Continua fent molta calor a tot arreu, aquest seria el titular.
5: Sí,
0: bueno, molta calor. Jo, si m'ho permeteu, jo ja no puc més.
5: Ja, avi, vostè s'ha d'hidratar.
0: Jo estic fins als collons d'hidratar, me'n passo tot el dia hidratant.
5: Bueno, però és que vostè el que ha de beure és aigua.
0: Sí. No.
4: Una cerveseta.
5: No, cerveseta. És que sempre està amb la cerveseta.
4: No, sempre,
6: porta,
4: no.
6: Porta molta aigua.
4: Porta molta aigua. Home, sí. Aigua i civada. És que porta fins i tot verdures. És que al final...
5: Sí, verdures,
4: aigua fresca i verdures.
5: La civada tècnicament és cereal.
4: Cereal, pel que mengen les ovelles, cereal.
5: Sí.
4: Jo l'únic que sé és que la següent onada de calor jo ja no la veuré.
3: Diuen que ja, de fet, ja enganxem una amb l'altra. Això és una mica com les crisis econòmiques, que ja no hi ha una època de bonança.
4: No, tot és merda. Per culpa del capitalisme. I portem unes setmanes que realment infernals.
5: Sí.
4: Les notícies sempre diuen no, demà ve l'onada de calor.
5: Sí.
4: I jo penso, i això d'ara què és, cabron? Sí, això ara què és?
5: Sense insultar, home.

0: Doncs ja sabeu que no és el sud.
1: Escolta'm, no. A mi me sap greu jo ser qui us ho digui.
2: Vostè calia, perquè...
1: Però només hi ha un consell útil per quan hi ha una onada de calor.
2: Uh-huh.
1: I us el diré jo.
2: Molt bé.
1: I us el diré jo.
2: Aviam.
1: I ara no... Us el dirà el Jep.
2: Sí,
1: que bastant, ara no és Jeb Holmes del hi-hi-ha-ha. No. Ara no s'ha disfressat.
3: Ara és amb nom i
1: per dir-nos les coses. Ara no fa una veueta.
2: No, no.
1: Per dir-nos les coses sèries.
3: Tècnicament sí, però...
1: No. Ara és en Jeb Cabestany que us ho diu.
2: Sí, què diu?
1: Seran dues paraules.
2: Dues paraules per solucionar l'onada de calor. En dues paraules...
1: Aire... Condicionat.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs ja pot tornar a casa. Moltes gràcies. I
1: per és que molta gent em para pel carrer, m'agafa del braç i me diuen, Jeb, és que jo tinc aire, però el poso 30 graus, perquè si no se desfan al Polo Norte, el gel i hi ha un pingüino que s'està ofegant. I escolta'm, que no saben nedar els pingüinos? És que... És que ojo el que ens estan venent, eh?
2: Sobretot diria
1: que ens les estan colant, però vamos.
4: I sobretot diria que al Pol Nord no hi ha pingüins, però no passa res.
1: Bueno, pues a l'altre, és igual.
0: Van marxar tots, van marxar... No.
1: Al de baix.
0: Que és veritat,
1: van marxar... Van caure tots els de baix.
0: No, van anar tots a l'aquàrium de Barcelona, que s'està més fresc, que estan allà amb les tortugues.
1: Doncs escolta'm, jo com a mínim penso morir, si morim, jo moriré fresquet, eh?
2: Oh, i tant, perfecte, felicitats. Aquests dies, dèiem, la majoria de mitjans publicant consells i trucs per intentar dormir bé quan fa molta calor.
1: Trucs per dormir bé quan fa molta calor? Voleu que us digui el meu?
2: No!
1: Són dues paraules.
3: Per exemple, els experts, a banda de Cabestany, recomanen mantenir l'habitació a 21 graus, dutxar-se abans d'anar a dormir i evitar sopars pesats.
1: Bueno, nenes, ja ho veieu, eh? Dos homes, eh?
2: Què?
1: Dos homes aquí comentant com es fa per dormir bé quan fa calor.
2: Clar, perquè ho estan publicant tots els diaris.
1: Va. Si ara... vosaltres heu arribat a dormir amb la sisí de la roba estesa dintre de la vostra habitació.
2: Això és
1: per la mort de Déu, que no teniu ni la decència...
2: Va ser una època de la meva vida.
1: Ni la decència de treure la roba, plegar-la i guardar-la a l'armari, homes.
2: No, bueno, però és que... Això
1: mare de Déu, senyor.
2: Això és un altre preu. Bueno, en fi...
1: No us ha passat, nenes, que aneu a casa d'un pretendent i penseu... Mare de Déu, senyor. Quan us obre la porta de casa... Això fa mesos que no es ventila. Mare de Déu, els homes, per què no ventileu els homes?
2: Bueno, és una tradició que no... Bueno, no sé, ara ho estic prenent jo com si m'interpel·lés, però sí que és veritat que...
1: Vas a casa d'un home, allò que dius, mira, on ligue. Mare de Déu, senyor, quina bafarada d'aire fort.
2: Sí.
1: Per no parlar de tot el que hi ha per sota el sofà.
2: Què diu?
1: Capses de pizza buides per terra, eh?
2: Sí.
1: Vas a fer un pipi? O rotllo de paper de vàter? Buit! No hi ha ni el cartró!
2: Hi ha el cartró.
1: I tu estàs allà asseguda i dius, bueno, ara jo com m'aixeco aquí...
2: Sí.
1: A veure, bueno, doncs comences a remenar armaris a veure si hi ha paper de vàter.
2: Sí, bueno, molt bé.
1: Mare de Déu, la tovallola del lavabo. Ai, la tovallola del lavabo!
2: Què?
1: Camina sola!
2: És que... El lloc diu que s'hagi...
1: Hi ha aplaudiments perquè se senten interpel·lades moltes dones d'aquí que patim això en silenci.
2: Sí.
1: I no us ho diem a la cara perquè volem follar, però...
2: És així.
1: Dius, mira...
2: Li han donat la raó...
3: Francesc Castilla.
2: Sí. Li han donat la raó abans i li han donat la raó després, perquè realment... Bueno, en fi, què volia fer?
1: Que sou uns guarros.
2: Sí, un cop ja ho hem acceptat, això, què volia vostè?
1: Un cuqui-consell.
2: Un cuqui-consell.
1: Només un.
2: Va, què?
1: El cuqui-consell número 1.
2: Sí.
1: Si teniu... Una nit tòrrida?
2: Sí.
1: O una nit roent?
2: Roent, sí.
1: Una nit d'aquestes que fa molta calor?
2: Sí.
1: I a més dormiu acompanyades?
2: Mhm.
1: Lo primer, lo més important, és enviar el maromo al sofà.
2: Home, no, però... Ja, sí.
1: Això és vital. Estem parlant de parelles ja que porten uns anys.
2: Ah, que hi ha confiança.
1: Si és una primera nit de ligue, pues bueno, lo que hem dit.
2: Sí.
1: Escolta, Anxes Castilla, tu, tira. Uh-huh. És igual. Després ja l'apartareu i ja caurà a terra.
2: Sí.
1: Però vamos, si... Bueno, quan hagueu acabat de fer les marranades de rigor i veieu que hi ha cert carinyo,
2: sí.
1: Que aquest maromo que acabeu de conèixer i que heu entrat a casa d'ell i heu estat allà fent pues, les vostres coses, veieu que... Us vol agafar per darrere i fer la cullereta?
2: Sí, o sigui, estem parlant d'un carinyo postcoital, no?
1: Sí, però un carinyo postcoital en plena onada de calor.
2: Sí, ja, clar.
1: En una nit roent, fer la cullereta... Dieu no.
2: No, va.
1: Perquè totes sabem que això també ho patim en silenci, que un home és una estufa.
2: Bueno, depèn de l'edat.
1: Hi ha homes que són estufes.
2: A mesura que ens fem grans anem perdent temperatura.
1: Hi ha algun que són braseros i tot.
2: la segona llei...
1: Que cremen, que cremen.